0: A través d'una nova cursa a Barcelona que es farà el dia 18 d'aquest mes d'octubre per recaptar fons i donar visibilitat a una malaltia rara. Per començar, doncs, ens acompanya aquest esportista fidel que és tot un símbol del seu club d'hoquei patins, el Noia, on va passar 19 anys, tota la seva carrera com a jugador i on es va retirar a final de la passada temporada per ser anomenat poc després entrenador del primer equip. Sense solució de continuïtat, ell ha passat de la pista a la banqueta per buscar nous èxits al club de la seva vida. Es diu Aleix Esteller.
1: Aleix Esteller Pla va néixer a Gelida el 2 de juliol de 1987 i es va iniciar l'hoquei al seu poble abans de passar a les categories inferiors del Noia, club al que sempre ha estat lligat des de petit i on ha disputat 19 temporades al primer equip, on va ser capità i referent i ara com a entrenador. Durant la seva brillant carrera professional, el català ha guanyat títols com la Copa del Rei de 2008, la Copa Certs de 2014 i la Lliga Catalana de 2023, però a més ha disputat diverses competicions europees i va jugar a la final a 4 de la màxima competició continental i també fases finals de competicions estatals. Símbol de fidelitat, Aleix Esteller va rebre un emotiu homenatge del seu club després d'anunciar la seva retirada el passat mes de març i poc després va ser nomenat oficialment nou entrenador del Noia per aquesta temporada. L'equip de Sant Sadurní debutarà a l'Hockey Lliga 26-27 amb Esteller a la banqueta el proper 31 d'octubre a l'Ateneu de Sant Sadurní contra el Lloret Vilaesportiu.
0: Doncs ell ja està preparant l'equip, no només per aquest inici de la Lliga a final d'aquest mes d'octubre, sinó perquè ja estan en plena pretemporada i disputant Lliga Catalana, la primera competició, poguéssim dir, oficial d'aquesta nova temporada. Per tant, els seus primers dies a la banqueta com a entrenador. Aleix Esteller, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, la veritat que molt bé. Després d'uns mesos una miqueta moguts, en tots els sentits, sobretot a nivell sentimental, doncs per fi ha passat l'estiu que s'ha fet llarg i ja començant a treballar amb l'equip.
0: Doncs sí, perquè clar, a la teva història, dèiem a l'inici, deia jo, que cada cop és menys freqüent trobar esportistes com tu, que n'hi ha en d'altres clubs també, però d'aquests que han estat fidels o que han tingut una carrera continuada al mateix club des de petit i fins que s'han retirat, i no només això, sinó que ara com a entrenador. Sou una espècie una mica en extinció, o no?
2: Bueno, sí, jo al final no m'he volgut comparar amb ningú, sinó he actuat per sensacions i per moments de vida i al final com a jugador mai vaig tenir la necessitat de marxar a cap altre club ni explorar res més perquè estava còmode i em sentia còmode i al final doncs un cop posat punt i final a la trajectòria esportiva com a jugador el club em va plantejar agafar les regnes de l'equip i després de parlar-ho amb familiars, amics i de més vam creure convenient de que era el moment d'agafar-ho i no dubtar i tirar endavant.
0: No sé si t'ho havies plantejat en algun moment, si ja tenies alguna idea de que potser series l'entrenador o si et va sobtar la proposta o que, com va anar?
2: Bueno, conforme et vas acostant al final de la teva carrera et planteges moltes coses i sí que tàcticament sempre aquest esport m'ha agradat molt i era una cosa que a llarg plaç doncs, potser creia que em podia fer il·lusió i que podia anar bé. El que no m'esperava era que fos tan ràpid com ha estat.
0: Ha estat absolutament ràpid, anunciar la retirada i poc després anunciar que series l'entrenador. De fet, dèiem que ara ja esteu pràcticament en competició oficial perquè esteu en Lliga Catalana. Demà mateix teniu partit, no?
2: Sí, demà mateix juguem a Igualada. Els dos primers partits de Lliga Catalana han anat molt bé. Supercontent i orgullós del treball que estan fent els jugadors i penso que si continuem treballant així farem una temporada molt bona.
0: Deies que l'estiu se t'havia fet llarg perquè al final va ser complicat a nivell sentimental, suposo, i ara en parlarem. Deixar de canviar de vida d'aquesta forma no sempre és fàcil, però com estàs vivint aquest inici de pretemporada? Com t'estàs sentint ara que ja estàs dirigint partits de competició a la banqueta com a tècnic? És molt difícil passar d'estar jugant a estar dirigint l'equip?
2: Bueno, molt difícil no, perquè hem fet un treball molt important a nivell, sobretot mental, tant jo com el meu staff, però sí que es veu l'esport d'una altra manera. I al final la feina de l'entrenador és molt més que el dia a dia, molt més que els entrenaments, que el partit, és estar constantment pensant, modificant, creant coses noves i al final, doncs, la veritat que molt content, però sí que amb una feina...

0: que dona la sensació que no s'acabi mai.
1: Ja, és a dir, que tu acabaves el partit, si guanyaves estaves molt content, si perdies no tant, i després hi ha unes hores que potser li dones voltes, però després com que podies desconnectar, i ara no.
0: Correcte, correcte, així és. Al final dones compte de la feinada que és portar un equip, ser el responsable principal d'un equip. Al final, si el jugador és, penso que és egoista en el bon sentit de la paraula i acaba el partit, fa la seva feina, evidentment passa unes hores content o enfadat en funció del resultat o de les sensacions del partit, però després és capaç de desconnectar. En canvi, la figura de l'entrenador és una miqueta diferent.
1: Escolta, i com que fa re que t'has retirat i ets prou jove, deus tenir companys, segur. Vull dir, jugadors, que ara estan a les teves ordres a l'equip, que eren companys teus, no?
0: Sí, sí, sí, això no ha suposat cap problema, perquè no? Penso que la relació que he tingut jo amb ells, jo era el capità, i era una relació de molt de respecte, companyerisme i de més, i ells ho han entès des del primer moment. M'han rebut i ens han rebut amb els braços oberts i estem supercontents de com estan anant les coses.
1: Clar, eres el capità perquè portaves molts anys, de fet, tota la teva vida. Ara ho recordarem tot plegat, però abans et posem música.

0: Era això de Tiets o els Tiets, és el primer tema que ens ha demanat l'Aleix, el nostre convidat d'avui, l'Aleix Esteller, ara mateix entrenador del primer equip del Noia d'hoquei patins i fins fa 4 dies capità de l'equip i amb una llarga trajectòria. No sé si era això el que volies o per què és això que has triat aquesta cançó dels Tiets. Per què?
1: Bueno, al final jo sempre m'he caracteritzat per ser molt familiar i, i estar molt amb els meus amics i aquestes tipus de cançons doncs, em recorden el fet d'estar amb ells, d'estar amb amics, d'estar amb família, recolzar-te amb ells, que al final en moments complicats, no tan complicats, doncs fan que perdis una miqueta la percepció del moment i te'n puguis oblidar de les coses importants o de les coses no tan importants i al final... per mi és un factor molt important tenir la família i els amics a prop.
0: Diu la cançó que sempre volem més i en necessitem poc. No sé si estàs d'acord amb aquesta filosofia.
1: Sí, sí, sí, totalment. A vegades valorem... Necessitem, dona la sensació que necessitem moltes coses i amb poques petites coses podem ser molt feliços.
0: Petites coses, detalls importants i les persones, que suposo que és una de les coses que has anat... Que, de les que et quedes de la teva trajectòria, ara parlem com a jugador. Les persones que t'has trobat al llarg d'aquesta llarga carrera.
1: Correcte, sí. Al final jo he estat vinculat durant molts anys amb, a nivell de formació de categories inferiors, a nivell de nens i de més, i al final sempre els hi transmeto, intento transmetre el mateix, que l'esport et dona moltes coses a nivell de resultats i títols i experiències, però al final el que queda més enllà de tot això són les amistats i la gent que coneixes durant tots aquests anys pel camí.
0: Ara que dius que has estat amb nens, com era aquell nen Aleix que va començar a jugar a hoquei patins i per què i a quina edat? Com va anar tot plegat?
1: Jo realment era molt petit quan vaig començar a jugar a hoquei.
0: Ni te'n recordes.
1: Tampoc en tinc gaire consciència, sí que a casa meva m'han explicat que el meu germà gran va començar a patinar i després, al cap d'uns dies, jo també ho vaig demanar-ho, però sí que és veritat que amb la il·lusió brutal des del primer dia d'anar-m'ho a passar bé i al final doncs, van passant els anys i evidentment cada any amb objectius diferents, però sobretot tinc el record de passar-m'ho molt bé de petit.
0: Escolta, tu ets de Gelida, però has passat tota la carrera a Sant Sadurní, zona de molt hoquei patins, respira, no? Hoquei patins...
1: Sí, sí, sí, sí. A Gelida no tant, Sant Sadurní sí, és un poble més gran i de veritat que diuen que qualsevol nen o nena que neix ja neix amb un estic i uns patins sota el braç i de veritat que és així, que és un esport molt arrelat al poble i que ho practiquen molts nens i esperem que continuï sent així.
0: A quina edat els hi posen, no sé tu perquè no te'n recordes, però ara els nens que tu has vist créixer els patins?
1: Bueno, doncs amb 3 anyets ja els nens ja patinen i patinen la mar de bé, perquè no tenen consciència en aquest sentit i aprenen molt més ràpid que qualsevol persona una miqueta més adulta.
0: Perquè clar, estem parlant d'un esport molt tècnic, que primer has d'aprendre a patinar bé per poder dominar després el que és el joc de l'hoquei, no?
1: Sí, jo sempre, quan qualsevol nen vol començar a patinar, sempre parlo amb els pares i els hi comento que estan fent 2 esports en un.
0: Clar.
1: Al final han de tenir l'habilitat de patinar i alhora controlar l'estic. Hi ha pocs esports que hagis de ser tan coordinat com per poder-lo practicar. I penso que això és un missatge que és important explicar des de principi perquè el nen vol fer gols ja.
0: Ja, clar, només començar, no?
1: Correcte.
0: Lògic. Parlant de gols, mai et vas plantejar jugar a futbol, per exemple, ho dic perquè és l'esport de massa, majoritari, que tots els nens volen jugar, o sí?
1: Bueno, en el seu moment jo recordo que tenia converses a casa perquè els meus amics, alguns jugaven a hoquei, altres a futbol, altres a bàsquet, jo volia fer-ho tot.
0: Però ja,
1: quan
0: tot.
1: Arribava a final de temporada em plantejaven, a veure, què vols fer? Bueno, sempre acabava triant el hoquei. Al final és el que m'agradava, el que em sentia recolzat, el que sempre he viscut i al final és un amor que dura per tota la vida.
0: Clar, és amor a primera vista i amor etern, no? Podríem dir, i per tant vas triar aquest esport que t'ha donat tantes alegries, no? Hem parlat del nen, que després va pujant, vas estar a les categories inferiors del noi, ja vas arribar al primer equip, va ser una forma natural, diguéssim, d'arribar a l'elit?
1: Sí, penso que sí, que va ser un procés molt senzill i molt natural, en el sentit de que mai vaig tenir com una obsessió d'arribar al primer equip, però sí que des de casa meva em van inculcar uns valors de ben petit, que era l'esforç i el sacrifici, l'ambició constant, i al final doncs, anar cremant petites etapes i petits reptes, doncs un dia em van donar l'oportunitat d'anar a entrenar al primer equip, i ja m'hi vaig quedar.
0: I des d'aleshores, 19 anys consecutius, no? 19 temporades al primer equip, amb moments bons, moments no tan bons, moments meravellosos. Si mires enrere, no sé, en quina paraula podries definir aquests 19 anys o en quines paraules?
1: És una cosa que quan ho vas vivint potser no li dones tant de valor, ja. Però sí que aquests últims mesos que vaig fer moltes entrevistes i vídeos i de més, doncs sí que li dones molt de valor i al final potser ho definiria amb orgull, no? Orgullós de tot el que m'he fet, de totes les coses que hem viscut, tant bones com dolentes, i al final això són experiències que m'emportaré per tota la vida.
0: Deies que no t'havies plantejat, no sé si en algun moment de la carrera ho vas pensar, o si no t'hagués agradat una experiència lluny, no? Com altres esportistes que se'n van a altres països, tot això.
1: Bueno, en el seu moment va arribar alguna cosa,
0: sí?
1: però sí que es va parlar molt. Es va parlar molt a casa i amb la meva dona, els meus amics, i al final vam prendre la decisió de que potser a nivell econòmic sí que era una cosa, però el que em donava el noia i el que em donava estar a casa, doncs això no podia canviar per res.
0: Mm-hmm. Què és el que recordes? Segur que t'ho hem preguntat mil vegades ara que t'has retirat. Algun moment especial que vulguis destacar d'aquests 19 anys al noia?
1: Bueno, evidentment, com a esportista, al final el que més recorda són els títols, no? Els pocs títols que hem guanyat, però que han sigut molt suats i merescuts. D'altres moments potser no tan bons, que va haver-hi una temporada que quasi bé perdem la categoria, però al final amb el que et quedes és amb això, amb el que hem comentat, amb les persones amb què vius aquests moments, al cap d'uns anys et retrobes amb aquestes persones i tornes a reviure com si fos aquell dia, al final totes aquestes coses i totes aquestes experiències és el que t'emportes.
0: Títols en tens alguns, no són moltíssims, però no tots són títols i a vegades s'està molt a prop, no?, del títol, per exemple haver arribat a la final a 4 de la màxima competició europea, que això va passar i que encara que al final doncs no s'aixequés el títol, seria també un gran moment aquest?
1: Sí, està clar, al final recordem el palmarès, al final quan et retires et diuen ha guanyat tants títols i a més, però torno a repetir, moments brutals, nits especials aquí a l'Ateneu amb el pavelló tot ple, nits entre setmana a les 9 del vespre i l'endemà al dematí sortir pel carrer i que la gent et parés, et parlés del hoquei. Al final tot això sempre són records que no se'ns borraran mai i que no són pròpiament títols, però ho entenem com a tal.
0: L'Ateneu, que és on juga els seus partits al Noia, i que jo suposo que el poble sencer, no sé si hi ha algú al poble que no parli d'hoquei patins, o sí?
1: No, la veritat que és l'esport rei a Sant Sadurní, esperem que continuï sent-ho així. També no només a nivell de la Lliga Espanyola, sinó que hem viscut nits especials i màgiques de competició europea que fa que nosaltres, que som els que els nens estan veient en aquells moments, siguem referents per aquesta canalla i al final també fomentem que molts nens doncs, vulguin arribar mai a ser doncs, jugadors del primer equip, capitans del primer equip, aixecar títols amb la samarreta del Noia i al final això també penso que és important.
0: Fins i tot hi ha gent de Sant Sadurní que us ha acompanyat a

0: fora de casa, no? Alguns desplaçaments, com a Portugal...
1: Sí, això és brutal. Ho he dit moltes vegades, de que jo com a capità sóc la primera persona de l'equip que em toca entrar a la semifinal de la Final Four de la Lliga Europea.
0: D'aquell any,
1: i
0: sí.
1: el primer només aixecar el cap i veure 400 o 500 persones en Sadurní, la veritat que és una situació que em va costar assimilar-ho, que la veritat em va deixar una miqueta en xoc, però que és espectacular. Amb una miqueta de llàstima al final, perquè només vam poder allargar-ho un partit.
0: Ja, no,
1: la
0: sensació no es va poder
1: d'haver-los fallat una mica, però bueno, la veritat que és una d'aquestes coses que recordarem per sempre.
0: Són totes aquelles coses que ara deus estar mirant enrere i veient que han passat molt ràpid al final, no? Ara en parlem del moment de la retirada, de la decisió, de com es porta tot plegat, però abans, més música.

0: Mi Paraíso, el Vega Life, és la segona cançó que ens ha demanat l'Aleix Esteller, el nostre convidat d'avui aquí, el primer dels nostres convidats del dia d'avui, el Més que Esport de Ràdio 4. No sé quin és el teu paradís, Aleix?
1: Bueno, al final, casa meva, els meus amics, això és el paradís, i quan sento aquesta cançó, doncs, la veritat, tinc records d'anar dins del cotxe amb la meva dona i els meus fills cantant la cançó, i són records bonics que et fan, doncs, que quan soni aquesta cançó te n'oblidis de tot i només estiguis content i feliç.
0: Al final, deies abans que les coses petites són les més importants, al final el paradís no té per què ser una cosa excepcional, no? El paradís pot ser una cosa petita.
1: Correcte, ja ho he dit de seguida. Per mi el paradís és casa, estar a casa, estar tranquil, tenir tot el que necessites sense voler més del que tens. I al final, si estàs a gust a casa amb la teva dona i els teus fills, els teus pares, germans, amics, no necessites res més.
0: Clar, si tens tot això, ja tens un tresor. Quants fills tens?
1: Tinc dos fills.
0: De quines edats?
1: De 8 anys i de 5 anys, una nena i un nen.
0: Una nena i un nen, i ja els has posat els patins i l'estic?
1: Sí, els dos juguen a hockey.
0: Els dos juguen. No sé per què m'ho imaginava, Que segur que sí. El nen i la nena. El nen és més petit, però la nena competeix o encara no?
1: Sí, els dos.
0: Ja, amb 5 anys, també.
1: El Roc ja ha començat a competir aquest any, també. Sí, els dos ja competeixen, sí.
0: I això és com una cosa natural, no? O tu volies, tu et feia il·lusió, ells ho han demanat, o... Clar, tan petits.
1: Bueno, al final he tingut la sort, també, de que ells m'han pogut veure competir. Han sigut molt conscients de la meva trajectòria i també la veritat que jo no els hi he volgut imposar en cap moment, però sí que és ells els que han mamat i al final ho han decidit ells i nosaltres, al contrari, encantats que hagin triat. De fet, la meva dona i jo ens vam conèixer gràcies al hockey també,
0: sí?
1: Així que ella també jugava.
0: Ella també jugava.
1: Sí, sí. Sí, així que és una cosa que tradició familiar.
0: Clar, tradició familiar que anirà passant de generació en generació. No sé si per part dels teus pares també, o no?
1: No, de fet, a casa meva va ser raro perquè vam començar els fills. Els meus pares no havien fet hockey, sinó vam ser els fills que hi vam començar.
0: Vau ser vosaltres que vau portar els pares cap al hockey, segur, i ara
1: Correcte.
0: També els fills cap al hockey. Uns fills que també hi jugar, com dius, i que com s'ho han pres això de que el papa retira, que ja no... Que sí que el veuran a la banqueta, però això al principi no ho sabien. Però que no el veuran a la pista.
1: La gran jo crec que era més conscient, el petit se n'ha adonat compte ara, però...
0: L'ha dit que no hi ets.
1: Sí, com és que no jugues?
0: Com és que no jugues, clar.
1: Com que viuen el dia a dia amb mi al costat meu, doncs a poc a poc ho han anat entenent i la veritat que són iguals o encara més forofos del noia com quan eren quan jo jugava, així que cap problema.
0: O sigui que els tens allà tots els partits.
1: Sí. Tots els partits, a qualsevol hora, volen seguir, volen mirar, volen preguntar, tot el dia inquiets pel hockey, així que sí, distrets.
0: Ells ja ho han assumit i tu ja ho has assumit, que t'has retirat. Vull dir que ho has hagut d'assumir perquè ja estàs a la banqueta, no? I estàs fent una altra cosa, però ho has assumit?
1: Sí, ho he assumit i va ser un treball mental, evidentment, llarg, però va ser una decisió que la vaig prendre jo, únicament i exclusivament jo, i molt meditada.

0: Feia molts anys que m'estava plantejant si era l'últim o no, i vaig tenir molt clar, i en aquest sentit estaré sempre super orgullós de com vaig prendre la decisió, de com mentalment ho sabia des del primer dia de l'última temporada, que era la meva última, i la vaig disfrutar molt, la vaig gaudir, i això penso que també és un títol d'aquests que dèiem abans, que
1: Sí.
0: al final
1: Sí.
0: m'enduré per sempre, doncs, saber que era l'últim any que visitava certes pistes, els últims entrenaments, doncs al final penso que va ser com un petit homenatge que em vaig fer a mi mateix.
1: Ben fet, 39 anys, no? Tens?
0: Correcte.
1: 39 anys no està malament, no? O sigui, hi ha
0: No,
1: jugadors
0: la veritat...
1: que arriben més tard, però déu-n'hi-do, no?
0: No, no, sí, correcte. No, no, no he trobat a faltar res. Ha sigut els anys adequats, ni més, ni massa ni menys, així que supercontent.
1: Perfecte. Deies que el primer dia de l'última temporada ja ho sabies. Com se sap això? Quan dius, ja ho tinc clar.
0: Bueno, al final van passant molts anys i molta responsabilitat i sobretot molta càrrega mental, el que suposa doncs, autoexigir-te tu mateix i ser el capità, la persona visible dins del vestidor, doncs, suposa un esforç mental molt dur. I al final el que sí que tenia clar era que volia acabar bé físicament, volia acabar sentint-me important dins la pista i al final vaig creure convenient de que era l'última temporada, que no em faltava res a nivell de jugador per fer en el món del hockey i que millor acabar així i acabar bé que no allargar-ho més.
1: Ho vas dir públicament al març, però clar, vas acabar la temporada, per tant, abans ho sabies tu sol, després ja ho sabia tothom, i devia ser una temporada com molt especial, no? Però, no sé, l'últim partit, per exemple, com el recordes? Quan ja dius, ei, és que ara ja està.
0: Bueno, al final sí que entres al vestidor, et descorda els patins i penses, pues fins aquí, s'ha acabat.
1: Fins aquí. Que fort, no? Penses que fort.
0: Sí, però amb la sensació d'haver-ho fet tot, de que no em faltés res, és a dir, d'haver-me buidat, d'haver-ho fet tot, de sentir-me orgullós del que m'he fet i sobretot de que era una decisió que he pres jo des del primer moment, que no em van obligar a prendre-la i al final, doncs, molt, molt a gust i molt conforme de la trajectòria que vaig tenir com a jugador.
1: I la resposta de la gent, perquè et van fer un homenatge, com va ser tot això?
0: Bueno, doncs jo sóc una persona que costa emocionar-me i
1: sí?
0: van ser unes setmanes complicades en el sentit de que vaig rebre molts comentaris de gent que et parava pel poble i al final, doncs, emocionalment va ser complicat, però superbonic i amb un record que perdurarà la meva memòria per sempre.
1: Això t'anava a dir, complicat, però maco, perquè
0: molt maco.
1: Vol dir que has deixat una empremta important i que encara la deixaràs perquè continues al club, però que has deixat una empremta important, no? Que no sé si somiaves quan vas començar.
0: No, la veritat que no, i tampoc me la imaginava que fos com va ser, i la veritat que estic superagraït al club, a les persones que em van fer aquell homenatge, a la gent de Sant Sadurní, i la veritat que super orgullós i super content i no puc demanar res més.
1: Hem començat dient que ara estàs entrenant, que demà mateix tenim un partit de Lliga Catalana, que a final de mes comenceu la Lliga, per tant no tens massa temps de recordar com era abans, no? Fa 4 dies, quan estava jugant, però hi ha alguna cosa que trobis a faltar de ser jugador d'hoquei patins?
0: Bueno, és que al final sí que hi ha moments com a entrenador que jo ara veig disfrutar el jugador i penso, ostres,
1: jo voldria estar allà,
0: patins,
1: no?
0: Ara estaria allà amb ells, però sí que vaig quedar molt conforme amb el que m'he fet i molt en pau amb mi mateix i sense la necessitat de res més. És a dir, l'amor pel hoquei no el perdré mai, però sí que és veritat que és una etapa que ja s'ha acabat, que hem tancat una etapa i se n'ha obert una altra més ràpid del que em pensava, però amb unes ganes i una ambició molt grans.
1: Sí, perquè jo normalment pregunto als que estan en el teu cas, que s'acaben de retirar, i com t'has preparat, doncs, amb alguns estudis o alguna cosa per el que vindrà després, què és el que penses fer ara, però és que tu ja directament estàs entrenant. No sé si també havies estudiat, si pensaves en ser entrenador, si pensaves en una altra cosa, o ja t'està bé així.
0: De fet, el món del hoquei et permet viure del hoquei, depèn de quins clubs mentre
1: clar,
0: hi jugues,
1: clar.
0: Però sí
1: però
0: que
1: després...
0: A nivell personal jo també treballava, és a dir, he estudiat,
1: sí?
0: He tingut els meus estudis i compagino una cosa amb l'altra, així que en aquest sentit no m'ha canviat massa, sí que el fet de ser entrenador doncs hi has de dedicar moltes més hores que no pas com a jugador.
1: I pots compaginar-lo també amb una altra feina o no?
0: Sí, depèn del tipus de feina, evidentment jo puc fer teletreball amb la feina que tinc actualment i la veritat que m'ho puc compaginar molt bé, però sí, que en aquest cas he tingut sort, el que passa que les hores del dia passen molt ràpid.
1: Ja, passen molt ràpid i necessites més hores al dia, no? Aquí també se'ns passa molt ràpid el temps, Aleix, estem a punt d'acabar, deies que ets amb...

0: viciós. Què ara ja, com a entrenador, què li demanes a l'equip, què li demanes als teus jugadors i què esperes d'aquesta temporada?
1: Al final, ja ho estic vivint des del primer dia que he sigut entrenador i que estic entrenant aquest grup de jugadors. El que els demano és que siguin superambiciosos, supercompetitius, i que quan acabin els partits se sentin orgullosos i amb la sensació de quan han donat tot. I estic segur que si fan això, traurem més bons resultats que no pas dolents. I torno a dir, estic superorgullós d'aquests poques setmanes que portem entrenant amb ells, però la veritat que l'ambició i les ganes que hi posen cada dia, doncs és brutal, i des d'aquí els animo que ho continuïn així, perquè estic segur que farem una gran temporada.
0: Doncs esperem que sigui així. T'acomiadem d'aquesta forma.

0: Un tema que es diu Good Day. Esperem que sí, que tingueu bons dies cada dia de la vostra vida. Nil Moliner i Camido, així molt rapidet ja, Aleix, per què aquest tema?
1: Bueno, al final, Good Day, doncs al final donem molta importància a coses i al final cada dia surt el sol i hem de relativitzar una miqueta els problemes que tenim perquè la vida és curta i ho hem d'aprofitar al màxim.
0: Em sembla perfecte acabar amb aquesta idea i amb aquest missatge que ens dona el nostre primer convidat d'avui al Més que Esport, l'Aleix Esteller, el que desitgem moltíssima sort també en aquesta nova etapa com a entrenador i felicitats per la teva carrera. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adeu.

0: Perquè us parlem ara d'una nova cursa que tindrà lloc a Barcelona el pròxim 18 d'octubre, una iniciativa solidària de caràcter lúdic per una malaltia rara, el síndrome Phelan-McDermid. La cursa es diu Run Like a Hero Barcelona.
1: L'associació Síndrome Phelan-McDermid, amb el suport del Centre Comercial La Maquinista, organitzen la primera edició de la Run Like a Hero Barcelona, que consisteix en una cursa de 5 quilòmetres, una marxa familiar de 2 quilòmetres i mig i el dorsal zero solidari. Es tracta d'una iniciativa de caràcter lúdic i familiar que neix amb la finalitat de donar a conèixer aquesta malaltia i recaptar fons per la seva investigació i recerca. La cursa a Barcelona, com també a Madrid, s'ha afegit a d'altres iniciatives de l'associació amb l'objectiu de batre el rècord de recaptació de l'any passat i arribar als 25.000 euros. Aquesta primera edició de la Jornada Esportiva a Barcelona tindrà lloc el proper diumenge 18 d'octubre, a partir de les 9 del matí, amb sortida al Centre Comercial La Maquinista. La Phelan-McDermid és una malaltia rara causada, en la majoria dels casos, per la pèrdua de material genètic del cromosoma 22, i la seva característica principal és un retard en el desenvolupament, especialment en la capacitat de la parla i altres patologies associades, com l'autisme o l'epilèpsia.
0: Doncs per parlar d'aquesta iniciativa solidària, per parlar d'aquesta cursa, que d'aquí una setmaneta i una miqueta més tindrà lloc a Barcelona, ens acompanyen dos convidats aquí als estudis del carrer Roc Boronat de Barcelona i un altre que de seguida saludarem a Múrcia. D'entrada, aquí a Barcelona, Ignasi Andreu, delegat a Catalunya de l'associació Phelan-McDermid, pare d'un nen afectat d'aquesta malaltia, que es diu Pau, i organitzador de la cursa. Què tal, Ignasi? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, com estem?
0: Doncs molt bé, gràcies per tornar a venir, perquè tu ja has estat al Més que Esport.
2: Sí, fa un parell d'anys, si no recordo malament.
0: Una mica més, eh?
2: 2-3 anys.
0: Sí, una cosa així, que el temps vola, el temps vola.
2: Sí, sí, molt ràpid.
0: Estàvem amb una persona que va fer un repte d'anar en bicicleta de Barcelona a Madrid i ho va fer per la mateixa malaltia.
2: Exacte. Sí, sí.
0: Per tant, com sempre, l'esport solidari, no?
2: Sí, sí, intentant donar a reconèixer, i quan més gent conegui el síndrome, doncs potser també hi ha més diagnòstic.
0: Clar, més diagnòstic, més investigació. Al costat de l'Ignasi, aquí a Barcelona també, el Daniel Fernández. Dani, què tal? Com estàs?
3: Bona tarda.
0: Bona tarda, benvingut.
3: Gràcies.
0: Participant de la cursa, perquè tu fas curses, a tu t'agrada córrer.
3: Sí, habitualment faig curses de 5-10 quilòmetres. Uh-huh. I,
0: per tant, aquesta
3: i,
0: et va bé.
3: Sí, aquesta em va perfecta, són 5 quilòmetres, la farem en família. Uh-huh. I a més, soc amic de la família de l'Ignasi.
0: Uh-huh. Coneixes el Pau.
3: Coneixo el Pau, bueno, a tots els nens i a la seva germana, que vam estudiar junts al col·le.
0: Molt bé. A tu t'agrada fer esport solidari? Vull dir, no sé si tens a part de conèixer la família de l'Ignasi, per tant, de conèixer el Pau, si tens alguna relació amb aquesta malaltia o cap altra?
3: Bueno, sempre intentem participar, sempre que ens proposen qualsevol cosa hem fet de col·laboradors i, bueno, intentem sempre estar ajudant a les curses solidàries.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs en la distància ens acompanya el doctor José Ramón Fernández Fructuoso. Ell és neonatòleg a l'Hospital Santa Lucía de Cartagena i també és pare d'una nena que té aquesta síndrome, no? Ens acompanya des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya en Múrcia amb el nostre company tècnic Ernesto García. Ell ens entén en català perquè va estudiar, va estar aquí a Catalunya. José Ramón, doctor, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Com va això?
4: Molt bé, molt bé. Aixem d'una guàrdia.
0: Ah, veig que parla el català, també, eh?
4: Una mica, una mica.
0: Una mica. Anys d'estudi aquí a Barcelona?
4: No, vaig fer una rotació externa a Vall d'Hebron de 3 mesos, però fa molts anys.
0: Fa molts anys.
4: El meu català és gràcies a TV3, a la boda del Drac.
0: Ah, sí? No, t'ho deia perquè si ja fa anys que vas estudiar i només va ser una temporadeta, déu-n'hi-do, no? Com conserves el català? Practiques amb algú a Múrcia o no?
4: No, és molt difícil parlar català a Múrcia.
0: Algun català hi haurà, no? Doncs el doctor no només és que és metge, no només és que té una filla. Com es diu la filla?
4: Emma.
0: Emma. La Emma quants anys té?
4: 10 anys.
0: 10 anys. Per tant, una mica com, no? Com el Pau, que el Pau...
5: 11.
0: 11 el Pau, per tant, d'una edat molt, molt similar. I no només és que tingui una filla, sinó que ets metge, neonatòleg, i m'estava dient a l'Ignasi, coneix els casos que hi ha a Espanya, perquè, clar, estem parlant d'una malaltia rara, per tant, minoritària. Per tant, jo no sé quants casos hi ha a Espanya. però siguin els que siguin, ja són massa, no?
4: Potser tenim ara vora de 300 casos.
0: 300
4: potser,
0: casos.
4: Nasi?
2: Sí, entre 250 i 300. Mm.
0: Però, entre 250 i 300.
2: Però això però per falta de diagnòstic, perquè ara han fet un estudi a Nova York, a l'Hospital del Mont Sinaí, i diuen que en teoria hi ha un cas cada 7.300 persones.
0: Un cas cada 7.300 persones. I llavors no surten els comptes.
2: Llavors aquí a Catalunya hi hauríem d'haver-hi com 1.000, només a Catalunya.
0: Clar.
2: Clar, estem parlant de 300 a tot Espanya. Catalunya som una trentena. O sigui, calcula hi ha 900 i pico persones...
0: que no estan diagnosticades.
2: Exacte.
0: O sigui que el Pau estaria entre unes 30 persones diagnosticades a Catalunya d'aquesta malaltia.
2: Sí.
0: Per tant, molt poqueta gent, però això fa, doctor, que moltes vegades no s'investigui perquè, clar, com que són pocs, però clar, pocs no són pocs, són famílies senceres que estan patint aquest tema, no?
4: El problema és que la majoria no estan diagnosticats. Com ha dit Ignasi, tenim que fer més diagnòstic per fer més investigació i per buscar una cura, que ara mateix estem fent assaig clínics a l'Estats Units, sobretot d'un de teràpia gènica, que podria ser curatiu, i ja s'està posant a 6 o 7 pacients, crec que ja van.
0: Això és una mica una mirada cap a l'esperança, no?, de que en un futur, perquè això pugui ser una realitat, imagino, no?
4: Sí, el més important és que es facin tests genètics. N'hi ha molts casos, com va dir Ignasi, d'autisme o de discapacitat intel·lectual, que no es fan tests genètics i sempre és imperatiu fer tests genètics per diagnosticar felamandèmic o un altre síndrome, que n'hi ha molts síndromes genètics.
0: Clar. Perquè costa d'entendre a vegades, perquè, per exemple, si parlem del Pau o de la Emma, Ignasi, tu ja ens explicaves com era el Pau. Quan el Pau va néixer, quan vau pensar que alguna cosa li passava i com vau saber que tenia aquesta malaltia?
2: Nosaltres als 6 mesos així ja vam veure que tenim dos fills més grans.
0: Ja sabíeu com funcionen els nens.
2: Però clar, a l'any tu pensa que el Pau tu el deixaves en un lloc i d'allà no es movia, ni gatejar ni res.
0: Ja.
2: O sigui,
0: es quedava quiet.
2: Zero. I llavors, clar, amb el pediatre vam estar, ostres, tenim que mirar alguna cosa, però clar, sempre et diuen que hi ha un endarreriment motor, no? José Ra, más o menos, els metges...
4: Sí.
0: Clar, no diuen un nom i cognom.
2: No, et diuen que, bueno, pot ser un endarreriment, espera't, i no et fan cap test genètic ni, vamos...
0: Res,
2: tens que perseguir... Són les famílies les que han d'insistir perquè els hi facin un test genètic.
0: I això és el que vau fer vosaltres? Al Pau li van fer un test genètic?
2: Sí, perquè...
0: Amb quina edat?
2: El Pau el van diagnosticar amb uns 4 anys.
0: Amb uns 4 anys. O sigui, fins als 4 anys...
2: Endarreriment motriu i ja està.
0: No caminava?
2: No. Ell va començar a caminar als 2 anys i poquet.
0: I parlar?
2: Parlar no parla.
0: No parla. És no verbal. I habitualment, doctor, són no verbals en general o hi ha que sí que parlen?
4: Sí. La majoria dels nens amb felamandèmic no parlen.
0: No parlen.
4: Tenen moltes dificultats de comunicació. Mm-hmm. N'hi ha molt pocs casos que... com la meva filla, que sí que parlen.
0: Sí que parla, la Emma?
4: És un llenguatge funcional. I això també és un problema, perquè la gent i els metges moltes vegades no pensen en síndromes genètics, perquè els nens amb felamandèmic moltes vegades no tenen uns rasgos facials característics. Per tant, pensen que no és alguna cosa genètica i no demanen test genètics, i això és un error.
0: La Emma, ara mateix, també una mica el que li preguntava del Pau, quan vau saber, clar, el ser metge...
4: Va ser la meva dona que no és metge ni és sanitària, és còmica.
0: És còmica?
4: Humorista.
0: Ah, mira que bé. Esteu distrets i divertits, no?
4: Sí. Fa molta divulgació del síndrome.
0: Sí, molt bé.
4: Va ser ella la que estava preocupada, perquè la nena ha passat l'any de vida, Emma va tindre un desenvolupament normal, però a partir de l'any de vida va fer una regressió, que això també és molt comú en el felamandèmic. Perduen les habilitats que tenien en aquell moment, Emma va deixar de parlar, va tindre comportaments repetitius, una conducta... etiquetada com a autisme, no? I amb aquest diagnòstic d'autisme van anar al neuropediatre de zona, de Múrcia, i li van fer un test genètic, perquè a Múrcia tenim una cosa bona.
0: Sí? I... Una només? O en teniu alguna altra?
4: Una només.
0: Ah, només una?
4: Crec que una només. Una...
0: Va, que no t'escoltin, els murcians.
4: No, això Ràdio Catalunya no crec que...
0: Ah, no. Ràdio 4 arriba a tot arreu, eh? Va, digues.
4: Tenim una cosa molt bona, que és que tot nen que té discapacitat intel·lectual o diagnòstic d'autisme o malformacions congènites, tot nen rep un test genètic, que es diu ARRAI, que serveix per a detectar pèrdues de material genètic, com succeeix en el felat matèrmic, en aquest cas.
0: Sí. Per tant, és més fàcil el diagnòstic, no? Mm-hmm. Bé, ens hem acostat una mica a la malaltia, ens volem acostar també a la cursa, i per això, per posar-nos una mica en situació, doncs posem música.

0: la música per ambientar el programa, en aquest cas aquest segon tema del programa, els hi ha demanat tant a l'Ignasi com al Dani que ens la posin ells, que ja sabeu que ho fem tot sovint. Jo no sé si aquesta música anirà bé per preparar-nos per la cursa, Ignasi, però explica'ns quin tema és aquest i per què l'has triat.
1: Aquest? Bueno, he triat aquest tema, es diu Miracles, dels Miracles. Gramophone All Stars,
0: sí.
1: Perquè a mi m'agraden les big bands i... El Gramophone All Stars és una banda d'aquí, de Catalunya.
0: Uh-huh.
1: He anat a molts concerts d'ells i sona molt bé.
0: Molt bé.
1: I he ficat aquesta cançó per Miracles, perquè a vegades és un miracle.
0: Perquè necessitem miracles, no?
1: Exacte.
0: Perquè és que tot això millori, necessitem miracles. I perquè arribin aquests miracles s'han de fer coses.
1: Exacte.
0: I vosaltres vau decidir aquesta cursa, que de fet l'associació que tu ets delegat aquí a Catalunya ja fa altres curses, no?
1: Sí.
0: I altres esdeveniments per treure diners i per donar visibilitat, no?
1: Sí, sí, fem moltes. Aquest cap de setmana faran un partit de futbol a un poble de Castella-La Mancha, València, sí, fem diferents activitats.
0: Sí, l'esport és una part important de les activitats que feu.
1: Sí, déu-n'hi-do. Intentem coordinar molt a l'esport amb les activitats, perquè al final als nostres nens també els agrada molt fer activitat esportiva, encara que els hi costi caminar, doncs caminar els hi va molt bé. El que no els agrada gaire és quedar-se dins de casa tancats.
0: Clar, necessiten sortir i fer coses, no? Em comentava abans que al Pau, per exemple, li agrada caminar i que camineu molt junts, no?
1: Sí, sí, sí, anem a la muntanya a caminar.
0: Ah, sí? Que per la muntanya també?
1: Sí, sí. Dos hores matí i sí, dues hores tarda. Bueno, això en cap de setmana, no?
0: Clar,
1: entre setmana
0: clar,
1: costa més.
0: Clar, clar, és més difícil, no?
1: Però sí, sí.
0: El Pau participarà
1: sí,
0: amb
1: clar,
0: vosaltres
1: clar,
0: a la cursa.
1: I tant.
0: I hi haurà molts nens, nenes...
1: Esperem.
0: Que tinguin la síndrome.
1: Home, segur que vindran en principi 5 o 6 famílies, segur.
0: Per què vas decidir o vau decidir fer aquesta cursa i una mica explica com serà?
1: Per què? Mira, no, clar, jo no corro, això jo us
0: ja,
1: ho dic...
0: No, el que corre està aquí al costat i ara ens ho explicaràs.
1: Vale. Però, clar, va sortir l'oportunitat que el Banc Mediolanum ens va comentar, digue, mira, escolta, si arribeu a 25.000 euros recaptats, nosaltres us donem 10.000 euros més.
0: O sigui, si arribeu a 25.000, seran 35.000.
1: Exacte.
0: Ah, molt pues bé.
1: Per això vaig dir, pues, bueno, vinga, va, a mi que em costa poc que m'incentivin, no?
0: Ah, sí?
1: Pues, dic, pues vinga, va.
0: Muntem una cursa.
1: Jo mai havia muntat una cursa, eh? Vaig parlar amb un parell d'amics que sí que havien muntat alguna cursa, vaig parlar amb ell i vinga, va, que m'ajudes, no sé què, i sí, bueno, pues, a Instagram, pues, mira, a difondre una miqueta, i a veure què aconseguim.
0: A veure què, això serà dia 18, és a dir que aquest demà, no? Si no l'altre diumenge. I per tant encara hi ha dies, no? Per la gent que ens escolta.
1: Sí, fins
0: perquè
1: ara...
0: si es volen apuntar, com ho han de fer?
1: És entrar a la pàgina web de runlikeahero.com.
0: Es diu així, la cursa Run
1: sí.
0: Like a Hero.
1: I la web també es diu així.
0: La
1: o
0: web
1: és,
0: també,
1: o sigui,
0: és
1: molt
0: és fàcil.
1: Molt
0: sí,
1: bé. Sí, sí.
0: I allà trobaran la manera.
1: I allà trobaran la manera de poder-se inscriure. I si no poden anar a la cursa, també està el quilòmetre zero.
0: Que és doncs, donar el diners de la inscripció, diguéssim, o el que vulguis,
1: cinque,
0: no, suposo.
1: 5 euros, no, són 5 euros.
0: Són 5 euros. Va, sí. Però si algú és generós i vol posar més,
1: pues
0: no li direu que no, no?
1: S'inscriveixi dos cops.
0: O tres,
1: ja, ja
0: sí, o els sí. Que faci falta i col·labori amb aquesta cursa. Com col·labora el Dani, que ho fa participant, no? Deies, amb família, tu tens,
2: sí,
0: tens fills?
2: Sí. Tinc 4 fills.
0: 4?
2: I...
0: No has perdut el temps, eh? Mare meva.
2: I...
0: Això el doctor, que és neonat. És habitual tenir 4 fills? Ara no, no? No gaire,
3: Múrcia,
0: no?
3: A Múrcia encara sí, eh?
0: A Múrcia encara sí? Ah, sí? Teniu moltes famílies nombroses a Múrcia.
3: Moltes famílies nombroses, ja.
0: Ja, ja. Sí, sí. Doncs mira, el Dani també. 4
2: sí, sí.
0: Fills, que també vindran a la...
2: També vindran a la cursa. I res, és guai perquè és una cursa que fem en família. Antigament, o sigui, Run Like Hero és la primera cursa oficial, però és veritat que sí, antigament sí. Feien, no? Ignasi,
1: sí, feia una Run Like a Hero que és global a tot el món. Ens coordinem totes les associacions de tot el món per muntar-ho. Però és que presencials només es fan aquí.
0: Ja.
1: A la resta del món no es fa cap presencial, però sí que pots participar caminant o corrent per
0: clar,
1: on tu vulguis.
0: Clar, però pel teu compte. T'inscrius igual.
1: Com si fos quilòmetre zero.
0: Això però... es va fer molt a la pandèmia.
1: Exacte, sí. És que va començar,
0: va començar...
1: La primera edició va ser el 2020 per la pandèmia.
0: Ara ho entenc. I per tant, doncs, no és nou, no és una iniciativa
1: no,
0: nova.
1: No, però... el Dani va participar ja des de la primera... Clar. Des de l'any 2020, va ser la primera edició de la Global, doncs ella va participar aquell any.
2: Sí, o sigui, cada any. Amb il·lusió, perquè clar, al final sí que és la primera com oficial, que no vas pel teu compte corrents
0: ja,
2: por ahí i tal.
0: Sinó que està organitzada, sí,
2: correcte.
0: No?
2: Correcte. I bueno, ens fa molta il·lusió.
0: Clar, i sortirà de la maquinista, i hi ha en aquestes dues modalitats, a part del dorsal zero.
1: És sí, a dir, exacte, la... perquè són dues voltes. Hi ha un recorregut, vale, que fa 2,5 quilòmetres,
0: sí. Llavors... Una fa dues voltes.
1: Una fa dues voltes, i després, una hora més tard, comença la caminada familiar.
0: Que és una volta només.
1: Exacte.
0: I que hi ha totes les edats i tots els nivells de... Sí. d'estat físic de les persones,
1: sí, sí, sí.
0: Per tal de donar suport a aquesta malaltia i a aquesta forma de trobar algun tipus de solució. Doctor, potser que expliquem una mica als oients, ja hem dit una mica com va això i que se li haurà de fer un test genètic, però què és exactament aquest síndrome?
3: Bé, pues, aquest síndrome és un síndrome que està produït per la pèrdua del gen SHANT3. El gen SHANT3 està ubicat al cromosoma 22, i quan este gen es perd, perdem la proteïna SHANT3. La proteïna SHANT3 és una proteïna que serveix per a connectar les neurones, perquè es puguin comunicar bé. Això què fa? Això fa que els nens tinguin un retard del desenvolupament, tinguin problemes a l'hora de comunicar-se, de parlar, tinguin més risc d'epilèpsia.
0: Sí.
3: I a vegades, quan afecta més gens, perquè pot afectar més gens, també hi ha més risc de malformacions cardíaques, renals, cerebrals, l'infedema, altres complicacions mèdiques. Per això és molt important conèixer que el teu fill o la teva filla té aquest síndrome, perquè pot anar acompanyat per altres manifestacions que tenim que vigilar molt de cerca.
0: Clar.
3: Sí, això és el més característic. No obstant, hi ha alguns pacients, alguns nens i nenes que estan menys afectats.

0: i que només tenen una mica d'autisme, una mica de discapacitat intel·lectual, que sembla molt lleu, però una cosa molt característica és que quan arriba l'adolescència, a molts d'aquests nens, fan regressions i li debuten trastorns neuropsiquiàtrics. Això és molt característic, o epilèpsia, també, també ocorreix a vegades.
1: I clar, si ja tens el diagnòstic, com per exemple els vostres fills, que el tenen des de petits, què es pot fer? Es pot fer alguna cosa per ajudar que aquest nen o aquesta nena tinguin una millor qualitat de vida o no?
0: Tenir el diagnòstic et serveix per estar preparat, perquè pugui vindre, no? Aquestes complicacions, estar vigilant. També és important perquè n'hi ha certs fàrmacs que no toleren bé els nens que han fet la maldermit i que tenim que evitar en la medida del possible.
1: Ja, clar, i per això és bo saber-ho, no? Perquè si no li dones un fàrmac que no li hauries de donar, no?
0: I sobretot és important per la investigació, com hem dit, i per tractar de buscar un tractament efectiu, que la nostra principal esperança és la teràpia gènica, que està ara mateix als Estats Units,
1: els
0: assaigs clínics, que ja he dit.
1: Clar, però això pot anar per d'aquí molt de temps, o com va això? Aquestes coses són lentes, normalment, no?
0: Nosaltres creiem que potser en 5-10 anys, potser ja puguin tenir aquest tractament a Europa.
1: Sí, estaria molt bé. Llavors, per exemple, a nens com la Emma o com el Pau, això d'aquí, encara que sigui, no sé, Ignasi, d'aquí 5, d'aquí 10 anys, clar, és una esperança que teniu, que ells puguin al final rebre aquesta medicació i millorin, no?
2: Això és el que esperem. Sí, sí. La qüestió és aquesta, i clar, al final, si la farmacèutica troba en una associació que hi ha 200 persones, doncs abans anirà a l'associació, perquè a l'associació li podem dir: escolta, pots provar-ho, tenim 200 persones preparades perquè tu provis aquesta medicina. Bueno, no és medicina, perquè sí, al final és un virus, no? el que estan... no, José Ramos, más o menos.
0: Sí,
2: és un virus el que t'injecten a tu al cap.
1: Ah, t'injecten un virus? A veure com és això, doctor.
0: Sí, és una intervenció quirúrgica de neurocirurgia. Es fa amb una agulla que posa... un vector adenovirus que s'injecta al cervell, i aquest virus porta una còpia, una còpia del gen que falta a
1: aquestes persones, clar. Clar, clar, clar. I això, llavors, l'esperança és que si, per exemple, la Emma o el Pau d'aquí uns anys reben aquest medicament, puguin, si no parlar, si caminen malament, no sé, tot això pugui anar endavant?
0: Això és possible, és la idea, perquè tenim les dades dels estudis preclínics que s'han fet en animals, en models animals de Phelan-McDermid, animals als que li treuen una còpia de Xantres, van veure que aquests animals van millorar molt,
1: molt
0: quan
1: bé.
0: Van aplicar la teràpia gènica, i esperem que en humans...
1: Sí,
0: això no
1: igual,
0: sempre és així, en
1: clar,
0: humans.
1: Clar, no sempre.
0: Tenim que provar primer, clar, no? I clar, demostrar-lo.
1: Clar. Com és la vida de la Emma?
0: La Emma... tinc que dir que Emma no és significativa del síndrome.
1: Perquè és més lleu, no?
0: És molt, molt, molt lleu, ara mateix és molt, molt lleu. Sí que hem tenit dificultats amb el comportament, amb la conducta, per hiperactivitat, els rasgos d'autisme han anat a menys conforme
1: han passat,
0: s'ha fet més gran, però la hiperactivitat sí que és una mica més marcada. El que tenim por és com va dir abans, és de les regressions que poden fer aquests nens
1: quan sigui una mica més gran. I el Pau, com és la vida del Pau?
2: Aviam, ell és un nen feliç.
1: És un nen feliç, això és important també.
2: Sí, ell, jo crec que ens entén gairebé en tot, que això també és important. Vale?
1: Clar, però ell no parla, llavors no sabeu. Clar,
2: jo sempre dic que el Pau, quan li fa mal una cosa, no t'ho sap dir.
1: Clar.
2: I també una altra característica, si no em corregeix el Joserra, és que també tenen el llindar del dolor molt alt. El meu fill el va tindre que operar ràpid i corrents, perquè d'un petit dolor a l'orella se'n va anar a fer una mastoiditis en menys de 24 hores.
1: Clar. I ell no notava aquest dolor.
2: No.
1: Ell no es queixava.
2: Ell no es queixava del dolor.
1: No es queixava.
2: I el cirurgià em va dir que li tenia que fer molt de mal. Diu, el cirurgià em va dir, o sigui, era cirurgià de Sant Joan de Déu, va dir que mai havia vist un cas tan fort com aquest.

0: aquest i ell no ho notava. Per tant, són totes aquestes coses, no? Ens queda molt poc temps. Dani, digue-li a la gent que vagi a córrer com tu, no? Perquè
1: sí,
0: en comptes que és bo, és important.
1: Jo crec que és una causa molt maca i bueno, a més, són 5 euros i...
0: Que 5 si euros gent... te'ls gastes en res.
1: Sí, per això. Fem un cafè i ens gastem això. Al final, pues, bueno, si poden assistir seria ideal i si no, pues, bueno, comprar la fila zero i participar, perquè jo crec que hem d'arribar als 25.000 euros com sigui.
0: Clar, i a més aquesta esperança que ens està donant amb les explicacions al doctor, que potser d'aquí uns anys, quan més diners, segur que la cosa va més ràpid, perquè això funciona d'aquesta manera. El Dani, que tu corres, habitualment,
1: sí,
0: i m'has dit que has fet fins i tot la mitja marató de Barcelona.
1: La mitja marató de Barcelona, sí.
0: Que aquest és el teu rècord.
1: Sí, em va animar un amic del futbol i em va dir, vinga, va, i endavant.
0: Doncs,
1: al final vam fer el repte i ja està.
0: Doncs mira, per felicitar-te et posem música final.

0: són els elefants d'Oques Grasses, que aquests dies estan de concert, com sabeu, i que ens ha demanat per cloure el nostre temps al Dani. Per què aquest tema?
1: Bueno, m'agrada molt perquè crec que parla molt de la superació i ens va molt bé en aquesta cursa, per exemple. Uh-huh. Al final, doncs, bueno, la vida et posa inconvenients, problemes o digue-li com vulguis, i bueno, al final és l'actitud de com prenem les coses nosaltres. Uh-huh. Al final jo crec que l'actitud és tot, i en una cursa és molt important l'actitud, el cap, el superar-te i el saber que ves. Bueno, que com diu la cançó, la sort no et busca, te la busques
0: tu. Te l'has de buscar tu.
1: Te l'has de buscar tu. Al final, si et quedes sentat i no fas res, pues bueno, però si ens movem per causes així, pues bueno, podem canviar una miqueta tot.
0: Doncs tant de bo ho aconseguim tots plegats. Gràcies per la solidaritat i la generositat, Dani. Gràcies, Ignasi, per tornar a venir al Més que Esport, i molts petons pel Pau. Gràcies, i que aviat pugui tenir una solució, com també per la Emma. Doctor, moltíssimes gràcies per doncs explicar-nos en un perfecte català, des de Murcià, el que és aquest síndrome. Que vagi molt bé la cursa, també, i gràcies a tots tres.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu, gràcies.
0: Doncs ja sabeu, col·laboreu si podeu i participeu en la cursa, o com a mínim amb el dorsal 0. Serà el dia 18 aquí a Barcelona. Nosaltres tornem el proper cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. L'altra ràdio, amb Sintonico.
1: Com sempre, un plaer poder-vos donar la benvinguda cordialíssima a la segona edició d'aquest mes d'octubre d'aquest magazín de la cultura audiovisual i tecnològica des d'aquesta ràdio pública, que és Ràdio 4. Un plaer poder-vos acompanyar els propers 50 minuts amb cultura audiovisual i tecnològica d'Ojo, en el que suposa la nostra edició número 2656.
2: Buenos días. Tengan todos ustedes

0: Authentic Latin Beats.
1: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
2: ¡arranca y vámonos!
3: L'edició 2656, ara sí que coincideix el guarisme amb el que us deia en obrir, aquí una mescla de 6 i de 5, us porta els següents continguts. Enregistrament històric de Catalunya Ona Mitjana, Ràdio Sabadell, de l'any 1995. Jaume Benet, que ens parlarà de tecnologia audiovisual, està esperant ja amablement en el control de so per intervenir. També ja tenim a la cua esperant a dos dels tècnics de la casa que estrenen secció. Xavier Garcia, que ja col·laborava a l'altra ràdio amb Labs, Webs i Bolets, ha fet una entesa amb el gran Alejo del Peral, que actualment el tenim al servei exterior de la nostra emissora, i obren una secció, una altra novetat d'aquesta temporada de l'altra ràdio, les memòries radiofòniques de dos tècnics de so. Crec que avui ens volen recordar coses

0: de la nostra emissora i dels seus tècnics que tenen a veure amb el control central. Tindrem també el tecnoantropòleg Ricard Faura per parlar de qüestions de tecnologia digital. L'enginyer Toni Cintes, que també està amablement esperant en el control de so, que segurament tancarà programa. Actualitat de Ràdio i Televisió Local a Catalunya. Meravelles de les telecomunicacions, també amb Salvador Cavaller d'Astro Ràdio, i aquest és una mica el menú per al programa d'avui. Donem la benvinguda també a un altre company de la part tècnica que debuta amb el nostre programa, avui en el control de so, Edu Ortega. Benvingut, Edu, en el programa de l'Altra Ràdio, la seva realització tècnica, control de so, i aquest qui us saluda, Sintoniqui, a la direcció i presentació.
1: L'Altra Ràdio Vintage, amb en Sintoniqui, sempre Ràdio 4.
2: L'Altra Ràdio Vintage.

0: I obrim el programa, com és habitual, amb el fragment històric extret de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, projecte col·laboratiu participatiu que també fa molts pocs dies ja ha superat el tall 18.000. Per tant, hi ha 18.000 fragments en aquesta adreça. arxiuradio.uab.cat. El fragment d'avui. Ens en anem a un dia 16 de març de 1995. Escoltem Catalunya Ona Mitjana, el que després es va conèixer com Com Ràdio, Ràdio Sabadell, perquè en aquell moment encara es mantenia l'indicatiu de Ràdio Sabadell vigent durant molts pocs dies, a l'inici, en aquest cas, del programa La Prova del Nou, que presentava Pilar Armengol.
1: Ràdio Sabadell,

0: La prova del nou. Per conèixer tota l'actualitat de Catalunya. Cada dia a aquesta hora conversarem amb els protagonistes de les notícies. Anirem al carrer per fer l'enquesta i us explicarem què passa als pobles i ciutats catalanes. 60 minuts prenent el pols a la informació. Un programa de Catalunya Ona Mitjana, Ràdio Sabadell, produït pel 9-9.
1: 6 minuts passen ja de les 3 de la tarda i després de que ens haguem entrat i ben entrat de tot el que passa al món i a la nostra ciutat, doncs comencem una altra prova del 9-9.

0: Cop d'ull a l'actualitat. Comencem dient que aquesta tardor la plataforma RTV Play, la d'aquesta corporació radiotelevisió espanyola, estrenarà la secció Arte Corner, una selecció dels millors continguts del canal cultural europeu Arte. En un primer moment, la nova secció Arte Corner comptarà amb uns 500 títols i posteriorment el seu catàleg es anirà renovant de manera contínua i com a mínim mensualment. El nou projecte vol servir de promoció i difusió de la creació i del patrimoni cultural europeu dins d'aquesta plataforma RTV Play. El secretari general de Ràdio Televisió Espanyol, Alfonso Morales, i el president d'Arte France, Bruno Patino, van firmar el dimecres de la setmana passada un acord de col·laboració per activar el projecte, el qual en aquest cas suposa ja la ampliació de l'associació establerta fa 2 anys per ambdues corporacions, per Ràdio Televisió Espanyola i Arte. El nou portal recercat.cat, que és el dipòsit de la recerca de Catalunya, és un gran arxiu digital que permet accedir a la producció científica de les universitats i centres de recerca del país en obert, per tant, sense haver de fer cap pagament. A recercat.cat s'hi poden trobar articles científics, tesis doctorals, treballs de final de grau, treballs de final de màster i ponències de congressos, entre altres continguts. L'objectiu és ben clar i senzill: facilitar l'accés a la producció científica i acadèmica generada al nostre país. D'aquesta manera, la recerca produïda des de les universitats i centres de recerca de Catalunya es posa a disposició del conjunt de la ciutadania. Actualment, recercat.cat recull 229.000 articles, 108.000 treballs de recerca i 38.000 conferències. Els continguts es poden consultar i descarregar, com hem dit abans, gratuïtament, sense haver de recórrer necessàriament a les primeres fonts, és a dir, a les plataformes on estan hostatjats, perquè a través del cercador que té recercat.cat ja s'estableix l'enllaç cap a aquell contingut. En el cercador d'aquest portal podem fer consultes per autor, per matèria, per idioma o bé per data de publicació. Recercat.cat està gestionat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya amb la participació de les universitats catalanes, la Biblioteca de Catalunya i el suport de la Generalitat. Segons l'anuari del podcast en català fet pel portal audio.cat, a partir de dades del període 2016-2025, els podcasts en català actius han passat de 26 l'any 2016 a 422 l'any 2025. El màxim històric es va produir l'any 2024 amb 479 podcasts en llengua catalana. A més, el nombre d'episodis publicats anualment també ha crescut, de 968 l'any 2016 a 8.020 a l'any 2025. Els autors de l'informe apunten que el principal repte de la nova etapa ja no és només incrementar el nombre de produccions, sinó consolidar projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles que permetin reforçar la presència del català en l'entorn digital i específicament en l'univers del podcast. L'anuari també indica que l'augment del nombre de podcasts ha anat acompanyat d'una reducció del nombre mitjà d'episodis per programa. Així, dels 37 capítols per podcast que hi havia l'any 2016 de mitjana, s'ha passat a 19 episodis de mitjana en els anys 2024 i 2025. L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació ha posat en marxa la 5a edició de Amic Directes, el concurs de creació de contingut audiovisual en català a les xarxes socials, en el qual poden participar els estudiants de segon cicle d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà dels diferents territoris de parla catalana. El termini per inscriure's i presentar directes és el dia 16 de novembre i el web és el següent: amicdirectes.cat. amicdirectes.cat. L'alumnat ha de crear continguts en format audiovisual i en llengua catalana sobre una de les cinc temàtiques que s'han establert enguany: actualitat i pensament crític, cultura i creativitat, educació i divulgació, lleure, esport i salut, i tecnologia i entorn digital. Posteriorment, els participants han d'enregistrar el seu directe i, doncs, ensenyar-lo o fer-lo, i després enregistrar-lo al mateix moment que ho estan fent, a Twitch o a YouTube. La durada ha de ser entre els 10 i els 20 minuts. Es poden fer directes de forma individual, en parelles o en grups de 3 a 5 persones. En aquest cas, cal dir també que els treballs seran valorats per un jurat d'experts que guardonarà el millor de cada categoria i també el professor més motivador que hagi treballat amb el seu alumnat. El veredicte es farà públic en un acte que tindrà lloc durant algun dia del mes de desembre d'aquest any 2026. L'objectiu d'Amic Directes és fomentar l'ús del català a les plataformes digitals i apropar el jovent a la creació de continguts d'una manera segura i amb el suport de professionals del sector. Perquè cal dir que en la quarta edició, l'anterior en la que s'està ara convocant, la convocatòria va tenir força èxit. Amic Directes va comptar l'any passat amb la participació de 872 joves de 48 centres educatius que van crear 182 directes i videojocs. En el portal d'Amic Directes hi ha diferents tutorials i vídeos de recomanació per fer productes de qualitat. Tanquem l'informatiu dient que, segons l'agència estatal de notícies Xinhua, amb dades de l'empresa d'anàlisi Shangjiang Securities, el mercat de l'educació en intel·ligència artificial a la Xina pot créixer fins a 22.000 milions de dòlars l'any que ve. El govern xinès s'ha fixat l'objectiu d'oferir classes d'intel·ligència artificial a totes les escoles xineses abans de l'any 2030. Zhu Dawang, director de Ciència, Tecnologia i Informació del Ministeri d'Educació xinès, fa uns mesos va declarar que es crearà un sistema general d'alfabetització en intel·ligència artificial per totes les etapes educatives i també pel conjunt de la societat xinesa. Les ofertes de feina relacionades amb la intel·ligència artificial a la Xina s'han multiplicat per més de 8 en els primers 4 mesos d'aquest any 2026. Més d'un 80% dels xinesos veuen aquesta tecnologia com a prometedora, segons un sondatge de KPMG publicat l'any passat.
1: L'altra ràdio, amb Cinto Niki.
0: Tecnologia audiovisual a Dojo, els propers 8 minuts de l'altra ràdio amb el professor Jaume Benet, que ja seu al meu costat. Un luxe poder seguir tenint les seves col·laboracions. En aquesta secció hi ha un poti-poti. Mai sabràs cada mes què t'hi pots trobar. Jaume, benvingut.
2: Ben trobat.
0: Quin plat has preparat per avui?
2: Bueno, avui volia... A veure, estem en el món dels fakes. Avui, ja ho saps, ja n'hem parlat altres vegades, crear una imatge fotorealista amb IA, amb intel·ligència artificial generativa, no costa res i és... No gairebé, és indistingible de la realitat, sí. Si es fa bé.
0: I en vídeo sembla que també.
2: I en vídeo també. I això és un problema molt gros.
0: I tant.
2: Aleshores, clar, s'estan articulant sistemes per, d'alguna manera, potser no arreglar-ho del tot, però sí garantir que una imatge parteix d'on parteix. Ara en parlem, d'això. No, perquè no estem parlant de que una imatge sigui de veritat o no de veritat. Si estem parlant de que una imatge està presa, per exemple, amb una determinada càmera concreta, amb un artilugi, diguem-ne, que no és d'intel·ligència artificial, o fins i tot a l'inrevés, que una imatge està feta amb intel·ligència artificial. I d'això és el que venia a parlar.
0: Saps com podem demostrar que una imatge és real?
2: Bueno, hi ha un estàndard que es diu C2PA, que vol dir algo així com, espero que ho tinc aquí apuntat, que és Coalition, Coalition for Content Provenance and Authenticity, que és un estàndard obert que defineix una manera de registrar la procedència i la història d'un contingut digital. Una fotografia, un vídeo, un arxiu d'àudio i fins i tot contingut creat amb intel·ligència artificial.
0: Per tant, hi ha metadades incrustades a l'imatge.
2: Ah, efectivament, són metadades, no deixes això. Jo, a veure, ara estem en un punt en què hem començat... O sigui, això no és una entelèquia, això ja està funcionant. Ja hi ha càmeres de fotografiar, sobretot en el món professional, que es necessita molt aquesta certificació de realitat, que estan funcionant amb això. Cases com Nikon, per exemple, com Fuji, Sony ara també s'hi està posant, hi ha alguns models que ho tenen, ja han implementat aquest protocol, diguem-ne, de metadades, pel qual... es pot fer la traçabilitat d'una imatge. Però ja et dic, no és un sistema per garantir que el que veus és veritat, perquè jo puc dir, home, mira aquí un nen que està patint, el pare que s'ha mort, i el pare que s'ha mort és un actor, no sé què. No, clar, òbviament. Això no t'has de veure.
0: Sabem, en aquest cas, que està fet amb una màquina de retratar.
2: Concreta.
0: Imagina't, utilitzo ja una expressió en desús,
2: sí,
0: com diríem en català, una màquina de retratar concreta.
2: Sí.
0: Que la fotografia, podríem dir, s'ha fet com s'havia fet sempre. Ara, el que surt allà, evidentment, podria ser, com tu dius, una mentida, una qüestió falsa, el que fos.
2: Sí, sí.
0: Per tant, això l'únic que ens serveix és per saber que allò procedeix d'una màquina fotogràfica.
2: Sí, d'una màquina fotogràfica o una màquina cinematogràfica.
0: O cinematogràfica, sí, en vídeo.
2: En vídeo, sí.
0: A l'estil clàssic, que abans ja no era, sí, necessari fer-ho perquè tot venia d'una banda o d'una altra.
2: Sí.
0: Però clar, el problema són amb les que són falses, no?
2: Sí.
0: Que aquí no hi ha cap marca, no hi ha cap qüestió per detectar.
2: Bueno, sí que n'hi ha. Ja hi ha propostes, ja es fa, ja hi ha generadors d'imatge, o sigui, anava a dir generadors d'imatge generatives, una miqueta repetitiu, que ja posen aquestes marques, aquestes metadades. Però el mateix protocol, aquest C2PA, també està pensat per incrustar-ho en imatges, diguem-ne, generades amb intel·ligència artificial.
0: Per tant, això és interessant. És,
2: sí,
0: a dir, una imatge que ara, com tu vas,
2: sí,
0: fer, aquella meva recreant, que jo,
2: sí,
0: estava en un estudi dels anys 50 en ràdio,
2: era veritat,
0: que estava molt bé...
2: Que tu ja tens una foto.
0: Ja ho pots dir, jo. Jo crec que hi havia alguna... Era fals, no el que sortia, sinó el decorat.
2: Exacte.
0: Hi ha la marca també incrustada, és a dir, el que es vol és que d'alguna manera qualsevol imatge que sigui generada amb una màquina convencional o amb sistemes, diguem-ne, que generen imatge sintètica, hi hagi marques.
2: Sí.
0: Això és el que es vol.
2: Sí. La marca, bàsicament...
0: S'aconseguirà això, tu creus?
2: A veure, jo amb això veig el següent. Clar, de moment això és estar en la voluntat dels fabricants.
0: Clar.
2: D'acord. Però, clar, a partir de que es tingui aquest estàndard, que és un estàndard obert, per tant, el,
0: sí,
2: pot,
0: sí,
2: agafar qualsevol, i convé que sigui un sol estàndard, els governs o les institucions que manen, doncs poden obligar a que les càmeres posin aquestes marques. D'acord. I després diràs, bueno, però si això ho manipula o no sé què... Bueno, hi ha programes compatibles com Photoshop. Per exemple, Photoshop ho respecta. És més, Photoshop, quan manipules una imatge d'aquestes, Photoshop el que fa és introduir les metadades dels canvis que has fet.
0: D'acord.
2: Aquesta càmera,
0: clar, clar,
2: les conserva. I clar, diràs, bueno, i si les esborres, perquè les poden esborrar fàcilment amb qualsevol programa que transformi un tipus d'arxius, un PNG en un JPEG,
0: sí,
2: o un sistema d'aquests. Bueno, doncs aquella imatge no té validesa, per exemple. Davant d'un jutge o davant d'alguna qüestió legal,
0: no
2: té cap mena de validesa.
0: És
2: així de simple. Si jo vols que me la cregui, ha de tenir aquesta marca. Si no, no me la crec. O me la crec o no. I amb intel·ligència artificial exactament el mateix. Es tracta d'això, en el fons.
0: La bona voluntat dels fabricants, la bona voluntat de les empreses que generen,
2: sí,
0: imatge sintètica amb intel·ligència artificial que ja ho col·loquin, sí, és aquest el punt clau.
2: És que interessa tothom, això.
0: Evident.
2: Interessa,
0: sí,
2: els fabricants,
0: sí,
2: també, interessa,
0: sí, sí,
2: els consumidors, interessa el sistema legal, perquè si no és un caos.
0: Està claríssim, hi ha molts aspectes que afecten a persones, que afecten, diguem-ne, qüestions, que es vol fer passar una cosa per una altra i que, evidentment, no és gens correcte. Jaume, ganes de que ens tornis a servir un altre plat, una altra temàtica el mes vinent al voltant de la tecnologia audiovisual contemporània. Fins aleshores.
2: Encantat de la vida, Cinto.
3: Oh, yeah. Okay, baby. Listen to me. I think that that's important for you.
0: En aquesta temporada radiofònica, la 47a de l'Altra Ràdio, tenim la sort d'estrenar noves seccions. I avui és el moment d'estrenar una nova secció. Un dels col·laboradors, i és habitual, del programa, que és en Xavier García. Xavi, benvingut una altra vegada.
4: Ben trobat,
0: aquest any no farem apps, webs i bolets.
4: La intel·ligència artificial ens ho vaig afectar.
0: Ens ho vas dir, quan va acabar la temporada. Però, juntament amb una altra persona, Carus Desvetllaré, molt implicada amb l'altra ràdio de Ràdio 4, el que farem és obrir, i avui és el primer episodi, una secció que us agradarà molt. Les memòries de dos tècnics de so. Un, ja us el descobert, Xavier García, l'altre, el gran Alejo del Peral. Alejo, benvingut al programa. No fa gaire també et teníem a tu, que vas intervenir en un dels especials de l'altra ràdio, no? Quan vam fer a Blanquerna 50 anys de Ràdio 4, vas estar tu com representant dels tècnics, i a mi una mica em va voltar el cap de dir, home, la temporada dels 50 anys de Ràdio 4 seria molt bonic que el programa poguéssim tenir una secció estable, mensual, d'això, memòries de dos tècnics de so, que són l'Alejo del Peral i el Xavier García. Per situar l'audiència, ràpidament, abans d'entrar en matèria, que és el que ens interessa avui. Xavi García, entres a Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, quin any tu?
4: Jo el 84, igual que ell.
0: Anava a dir, Alejo del Peral, tu també?
4: Però perdona, perdona, sí, deixa'm un... Deixa'm
0: 1984.
4: Deixa'm un puntet més. Ens coneixem des del 1980, perquè tots dos són de la segona promoció de l'Institut Oficial de Ràdio Televisió Espanyola.
0: Per tant, dos persones que estudien a l'Institut Oficial de Ràdio Televisió Espanyola de la mateixa promoció, que entren ja a treballar el 1984 al Passeig de Gràcia número 1, que han desenvolupat tota la seva feina en aquesta casa, ens permetran descobrir coses tècniques, aparells o com es treballa en determinades zones de la ràdio, però sobretot persones, no? Volem fer una mena també de llistat, que ningú es molesti si deixem noms a banda, és impossible amb la quantitat de noms, però el que volem és, des de l'altra ràdio, no oblidar que la ràdio, si és una feina, diguem-ne, feta per persones a micròfon, claríssimament, són els que habitualment surten, és evident, els que surten els llibres, els que surten els resums, els programes, però les tècniques i els tècnics de so són imprescindibles, ho han estat, ho seguiran sent, i això és aquesta part de memòria la que jo agraeixo molt sincerament a l'Alejo del Peral i al Xavi García, que s'ho hagin preparat i que ens ho portin cada mes al programa. Avui ens ubiquem en una zona que abans era molt important a una ràdio, que ara ho segueix sent, però que ha perdut d'alguna manera pes des del punt de vista de, ja em va movent el Xavi García, que no, de número de persones que hi són, però que encara existeix, que és el control central.
4: El control central, que és directament...
0: Què fa el control central, Xavi?
4: Mira, és la
0: a
4: part,
0: dia d'avui abans.
4: És la part més important de qualsevol emissora de ràdio. És el cor. El departament d'emissions, diguem-ne, que és la seva pota amb la que es suporta. Per què? Perquè és allà on es concentra tot el que són sons. És a dir...
0: Sons que venen de fora,
4: i sons que tu
0: trucades,
4: generes,
0: corresponsalies, sí, això connexions...
4: Correcte, això és una part, però...
0: I tot el que genera la pròpia emissora. El control emissora. Aquest, ara ha d'anar cap a tal centre emissor, s'ha d'anar cap aquí...
4: A qualsevol...
0: Entra l'informatiu, entra Ràdio 5, es connecta a Ràdio 4.
4: I des d'aquest punt de vista...
0: És com allò de les vies d'una estació de tren.
4: Totalment. Però, clar, hi ha d'haver algú que tingui clar quines són aquestes vies i per on encaminem cada...
0: Tot el que entra i tot el que surt.
4: Tot el que entra i tot el que surt. I el control central és el que s'encarrega de fer aquesta tasca.
0: Abans era fascinant perquè hi havia tota una sèrie, diguem-ne...
4: Aquí és on anem ara.
0: De jacs, no, Alejo?
4: Imagina't...
0: Descriu una mica com era jo del Passeig de Gràcia número 1, aquell control central que jo també encara vaig conèixer.
5: Sí, aquell control central era una cosa fascinant, perquè era obsolet, perquè ja ho era, llavors, però a la vegada era funcional. És a dir, tu arribaves allà i eren 5 racks plens de forats que no entenies res quan
0: arribaves
5: allà.
0: Però del sostre a baix, Vull dir, quan diu l'Alejo això, eren centenars, diguem-ne, de llocs per connectar.
4: Milers.
5: Clar, perquè arribaven...
0: Clar, perquè estem parlant d'unes quantes unitats en paral·lel, no? Sí, sí.
5: Tots els llocs on teníem línies arribaven a control central i no arribaven només dues, sinó que acostumaven a arribar quatre línies de cada puesto.
0: Molt bé.
5: Imagina't, Ajuntament, Generalitat,
0: clar,
5: però molts camps
0: Liceu,
5: que ara ja
0: Can
5: no fem Barça, servir.
0: Liceu, Palau de la Música...
5: Sí, però Palau Blaugranes, el Camp del Sabadell...
4: Sí,
5: i el Camp
4: permeteu,
5: de
4: només...
0: És com allò de les telefonistes, per algú que no sigui de gremi,
4: era,
0: no?
4: Era.
0: Punxo l'entrada, punxo la sortida, tot ple de cables...
4: Però fins i tot aquestes línies de les que està parlant l'Alejo fem-nos una idea, eren línies físiques.
0: D'acord, sí, sí.
4: És a dir, aquestes que està dient l'Alejo eren fixes, que ja estaven determinades, però si tu havies de jugar un partit al Barça, al Japó, tu havies de demanar a la mesa de proves interurbana de Telefònica que et posessin línies amb el Japó. Això vol dir que tu et deixaven dos cables aquí a Passeig de Gràcia i que si tu anaves estirant del cable, arribaves fins al Japó.
0: Ara ja ha canviat tot això.
4: Totalment.
0: Tècnicament, no ens allarguem perquè anem a les persones. Ara amb què es treballa?
4: Diguem-ne que el punt intermig van ser el CRD6, que va ser el que va diguem-ne que fer que totes les emissores, tant les grans i potents que abans, perquè tot això que diem de les línies, això es pagava, eh?
0: D'acord.
4: Això no era gratuït.
0: Evident. Les línies digitals de serveis integrats...
4: Correcte. Això va popularitzar.
0: Van popularitzar. Es marcava ja un número, es connectava directament.
4: I era molt barat.
0: I era més econòmic.
4: Efectivament.
0: I ara, tot aquest merder, parlant clar, Alejo, que tenim dels estudis, aquest estudi on estem, això cap antena, entre l'informatiu, els companys de Control Central, en aquest any que estem, en aquí Roc Boronat 127, amb què treballen? Amb quin tipus... Quin tipus d'eina tècnica tenen?
5: Aquests cinc racks que et dic estan ficats en un ordinador.
0: Un ordinador que actua sobre què?
5: Que actua sobre totes les commutacions que tu vulguis fer de forma automàtica, cosa que abans es tenia que fer manual, per això semblava Control Central un ofici més que un treball, i que tu pots programar, desprogramar...
0: I, per tant, són matrius de commutació connectades
5: la base,
0: i governades
5: des d'un ordinador, La base d'aquesta feina, tant abans que era manual com ara, és que no et pots equivocar. Perquè sempre un error de Control Central afecta l'antena. Sempre.
0: Evident, sempre. Anem una mica si us sembla, no? Perquè en mica anirem parlant. Un altre dia podem tornar al Control Central en aquesta sèrie que avui tot just comença i tenim 10 episodis per davant. Alguns noms, comencem pels històrics.
4: Per exemple, quan vam entrar, nosaltres, el cap de Control Central era Fernando Rodríguez, perquè en aquells moments hi havia un cap de Control Central.
0: Parlem de meitat dels 80.
4: Era Fernando Rodríguez, pels matins hi havia el Josep Maria Xalà, persona encantadora, era diguem-ne la persona gran.
0: Molt bé, que, el veterà que tenia, de l'ofici.
4: Sí, llavors hi havia el Sebastián Cerqueira, bueno, meravellosa, un company,
0: jo,
4: company increïble.
5: Lluís Velázquez.
4: Lluís Velázquez
0: que havia fet col·laboracions a l'altra ràdio parlant dels Jocs Olímpics, el gran Lluís Velázquez.
4: Correcte,
0: també havia fet
4: anat
0: sèries al programa.
4: Jocs Olímpics, sí senyor, amb Bofarull.
5: Joan Bofarull. Llavors ja passaríem a la tarda, que són el Quim Campodarbe, que aquest és com un pare radiofònic per mi.
0: Molt bé.
5: Ferran Simón, que aquest era el tio que no fallava mai. O sigui,
0: d'acord.
5: Control Central podia fallar, però ell no. Després estava en Borja, que era ja el que cobria la nit.
4: Cobria les nits.
0: Perquè era 24 hores.
5: I Faustino Durán.
0: No es podia programar res. Faustino Durán, altres noms. Seguim avançant en èpoques, altres companys de Control Central.
5: Doncs Maria Martínez, que fa poc es va jubilar, per exemple.
4: En Letxa. José Manuel Letxa,
0: també
4: molt vinculat,
0: als controls, perquè també de tant en tant el teníem els controls de so.
4: En Miquel Salvà.
5: Miquel Salvà, Santi García,
0: que encara està en actiu.
4: I també, a veure, tothom hem passat per Control Central,
5: Sí.
4: Tècnic entra a la ràdio, tècnic entra per Control Central.
0: Pues anem una mica als actuals, d'aquí de Roc Boronat.
4: En aquests moments tens
0: Jordi Mañas,
4: Albert Vaques, Jordi Mañas, Roger Vergés, i tots els
5: Santi,
4: que han entrat nous també
0: i García,
4: van passant per aquí, perquè ja et dic, Control Central és imprescindible.
0: Alguna última idea que vulguis dir en aquest primer episodi de Memòries de dos tècnics de Solejo?
5: Pues mira, que era, home, el que no ha quedat massa explicat, però hauria estat molt bé, és que la forma de treballar a Control Central ara és molt fàcil, perquè tu fas una trucada amb el mòbil, et posen el quàntum que tu demanes, la línia que et demanes, te l'activen i surts. Abans no hi havia telèfons mòbils. Per fer qualsevol connexió, si no t'havien posat a l'escolta, era impossible que sabiessin que tu estaves en un camp, o al Liceu, o on fos.
0: Clar.
5: I tenies que buscar una cabina i posar 25 pessetes, 5 duros, perquè t'agafessin la trucada i que et sortís algú.
0: D'acord.
5: Era molt complicat si no hi havia una coordinació total entre el servei exterior i Control Central, les ordres que rebies i emissions. Si no era una coordinació total,
0: fallava.
5: No podia sortir, era impossible.
0: Alguna última idea, Xavi?
4: No. Tot era molt curiós. O sigui, aquestes línies que hem parlat abans, saps com es comprovaven?
0: Com?
4: Amb un telèfon d'aquell de magneto, de donar voltes, i llavors feia un... Com el tenien a prescolta a Control Central, feia un tip, un petit, una petita vibració
0: i
4: a partir d'allà això mateix.
0: De parells, però sobretot de persones, en parlarem d'aquí un mes amb el Xavi García i Alejo del Peral, ja que estrenada aquesta secció Memòries de dos tècnics de so, i afegiria, a més, excel·lents.
1: L'altra ràdio, amb sintonia.
0: I ara és el moment de saludar el tecnoantropòleg Ricard Faura, vicepresident segon de l'Ateneu Barcelonès, que avui en el seu espai sobre tecnologies digitals reflexiona sobre el següent tema. Té un títol suggeridor: el cavall de Troia de la intel·ligència artificial avui. En Ricard Faura comença fent-nos una pregunta.
6: Semblaria normal que el propietari d'una fàbrica de cotxes anés al Parlament a demanar més impostos i més controls pels cotxes? Sona com a mínim sospitós, oi? Doncs això és el que fan ara mateix les grans empreses d'intel·ligència artificial. Directius d'OpenAI, Microsoft o Google han anat a parlaments d'arreu dient: si us plau, reguleu-nos, que la IA és perillosa. Sembla una mostra de gran responsabilitat. Però, i si també fos una jugada mestra? Avui parlem del que es podia denominar captura regulatòria i de com una llei pot ser a la vegada un cavall de Troia. Per entendre-ho, viatgem a l'edat mitjana. Els castells tenien un fossar perquè ningú s'hi acostés. En economia existeix el mateix concepte, el fossar regulatori. I el mètode per construir-lo té nom, que és la captura regulatòria. És una idea de l'economista George Stigler dels anys 70. El sector regulat, diguem, acaba dictant les regles que l'haurien de controlar. Així, amb l'excusa de la seguretat, els grans s'asseguren un oligopoli legal. No és nou. Ho hem vist a la banca, a les famílies,

0: farmacèutiques o les telecomunicacions, qui té més múscul per expandir-se, diguem, a nivell empresarial, acaba escrivint les normes. De qui tenen por, realment? Una de les seves grans pors podria ser el codi obert. I per què? Doncs perquè permet que un ajuntament, una pime o una universitat es descarregui un model de manera gratuïta i el millori i l'utilitzi sense pagar cap subscripció a una multinacional. És el que podríem dir democratitzar la tecnologia. Però compte que no totes les grans tecnològiques pensen igual. Meta ha apostat pel codi obert i a Europa també hi ha l'exemple de Mistral. Però els que viuen de models tancats tenen un discurs molt clar. Dic que el codi obert és perillós. Han signat declaracions que comparen el risc de la intel·ligència artificial amb les pandèmies o la guerra nuclear. Home, si la teva tecnologia pot destruir el món, el millor és que només la tinguis tu, no? Ho va dir Yang LeCun, Premi Turing, i durant anys cap dia de Meta. Tant el codi obert no ens fa més segurs, només concentra el poder en pocs gegants. Aquí tenim l'exemple del nostre país, diguem, el mateix Barcelona Supercomputing Center, en el marc del projecte AINA de la Generalitat, s'ha publicat models oberts que funcionen en català. Si el codi obert es frena, diguem-ne per seguretat, el primer que perdem són els models propis. I, per exemple, les llengües minoritàries o minoritzades tornen a dependre d'algú altre. I aquí arriba el tercer truc, el que denominem la cortina de fum. Mentre els polítics i les telenotícies debaten si la intel·ligència artificial prendrà consciència d'aquí 30 anys o menys i ens exterminarà, de què deixem de parlar? Doncs, per exemple, del fet que entrenin els models amb arbres de drets d'autor sense pagar els creadors, de la possible vulneració de la nostra privadesa, de quin consum d'aigua i energia necessiten els seus centres de dades i dels treballadors del sud global que etiqueten dades com, per exemple, a Kènia, segons una investigació de la revista Time, cobraven menys de $2 hora per revisar continguts tòxics. Hi ha una dita en política, no? Si no t'asseus a la taula, ets el menú. Doncs ells s'hi han assegut i fins i tot s'han ofert a redactar la carta. Sam Altman ho va fer davant del Senat dels Estats Units el 23, proposant una agència de llicències. Per ser justos, cal dir que segurament alguns d'aquests directius potser ho creuen de debò. I la IA té riscos reals que cal regular. La qüestió no és regular sí o no, sinó qui escriu les regles i a mida de qui, no? Per això parlo també d'un cavall de Troia. El regal, en aquest cas, és la seguretat i la responsabilitat. Però dins d'aquest cavall hi va el domini del mercat. Què podem fer? Al meu parer, una de les mesures seria exigir una regulació proporcional a la mida de cada actor que protegeixi el codi obert i que a la taula hi hagi també universitats, societat civil i administracions. Perquè la intel·ligència artificial cal regular-la, això ho tenim clar. Però si qui dibuixa el castell és qui viu dins, fixeu-vos-hi bé, qui queda fora, no?
1: I entrem en aquest punt del programa, la secció que ens seguirà portant en Salvador Caballé des d'Astro Ràdio. Ell ens presenta seguidament un parell de meravelles de les telecomunicacions, les primeres d'aquesta temporada radiofònica, que permeten l'intercanvi de missatgeria entre particulars fent servir comunicacions via ràdio, però alhora també fent servir portals d'internet. Seguidament el Salvador Caballé ens ho explicarà amb tot detall, però deixeu-me ja avançar els webs per si alguna persona estigués interessada en fer-ho servir. Meshtastic.es, meshtastic.es, Meshtastic.es, i la segona opció, meshcore.co.uk, dit a la catalana meshcore.co.uk, meshcore.co.uk. Aquestes són les dues propostes i coneguem amb el Salvador Cavaller, evidentment, quines són les seves característiques.
2: Són dues xarxes de comunicació d'ús lliure i amb projectes de codi obert que permeten comunicacions per ràdio sense fer servir cap tipus d'infraestructura, ni necessitant internet, ni cobertura de telefonia mòbil, sinó que la comunicació és entre dispositius per ràdio. Fan servir la banda de 869 megacicles, que és una banda d'ús lliure per equips de poca potència. Aquests petits transceptors es connecten al telèfon mòbil, normalment a través del Bluetooth, i permeten intercanviar missatges de tipus SMS, o sigui, no permeten passar ni fotografies, ni àudios, ni fitxers de gran mida. Són bàsicament missatges curts. La gràcia d'aquest sistema és que tots els equips funcionen, en el cas de Mestàstic, com repetidors i usuaris. O sigui, nosaltres enviem un missatge de l'usuari A a l'usuari B, i si no tenim comunicació directa, però entremig hi han dos o tres equips més que entre si s'escolten, el missatge viatja d'un a l'altre fent salts fins que arriba al destí. I això permet tenir cobertures grans en funció de, clar, com més gent hi hagi, més fàcil és el funcionament. Un altre sistema de comunicació d'aquest tipus malla es diu Meshcore i funciona també amb el protocol LoRa, i les freqüències són les mateixes i també fa servir el mateix tipus de dispositius. Però, en canvi, el funcionament és lleugerament diferent. Doncs aquí es diferencia molt bé el que és un repetidor del que és un usuari. Els repetidors es munten en llocs elevats o en punts alts que tinguin una bona cobertura, i la comunicació en aquest cas seria usuari-repetidor-usuari o usuari-repetidor-repetidor-usuari. Aquest sistema, doncs, és més eficient en quant a fer servir la xarxa, i també hi ha dintre de la xarxa, doncs, room servers, que són llocs on els usuaris poden deixar consultar missatges, i també hi ha BBS, el que anteriorment existia als principis de l'internet, doncs, que permet intercanviar missatgeria entre usuaris. Mestàstic és potser més senzill d'entrar-hi, i un sistema de funcionament més senzill, i Meshcore és una mica més complexa, però el resultat final és molt similar. Les aplicacions d'aquestes tecnologies són molt diverses, a part de l'experimentació en ràdio i projectes educatius, doncs poden ser útils, doncs, a comunicació en zones rurals o muntanyoses, doncs no hi ha cobertura mòbil, expedicions, també poden ser útils com a sistema alternatiu de comunicació en moments que les xarxes convencionals no estiguin disponibles per diferents incidències, i normalment, doncs, la majoria de sistemes repetidors que hi ha funcionant s'intenten que estiguin en plaques solars i bateries, per tant, són independents i autònoms en el seu funcionament, no necessiten ni electricitat ni connexió a internet. Tant Meshcore com Mestàstic són sistemes de funcionament en malla, o sigui, que funcionen a base de que hi hagi molts usuaris, i a internet podeu trobar molta informació tant d'un sistema com d'altre, i hi ha una comunitat molt activa i gran quantitat de repetidors i usuaris funcionant en aquests sistemes, tant en Meshcore com en Mestàstic.

0: Ens agrada d'anar-nos retrobant amb els especialistes que ja porten moltes temporades col·laborant a l'altra ràdio, com alguns que s'incorporen de nou, evidentment, no? La setmana passada obríem la secció d'intel·ligència artificial i audiovisuals amb l'Albert Vergés de Sonomono, per tant, és un plaer tenir nous col·laboradors, col·laboradores i altres habituals, com el que ja seu aquí al meu costat, Antoni Cintes, enginyer de telecomunicació d'ofici, però ara també company periodista que porta el programa Actualitat de la Ràdio i Televisió Local a Catalunya. No serà excepció en aquesta temporada, no, Toni?
1: No serà excepció, no serà excepció.
0: Ha assegut aquí al meu costat, a Roc Brunat 127.
1: De fet, porto la cadira del color corporatiu, jo, eh?
0: És veritat, la vermella, tota la raó, la vermella. Micròfon vermell, camisa vermella no. Camisa vermella no.
1: És per compensar.
0: És per compensar, un blau grisós molt elegant. Repassem l'actualitat del nostre mitjà de comunicació a Catalunya. Tema d'actualitat en aquesta setmana, el president del govern espanyol Pedro Sánchez va fer una convocatòria d'un avançament d'eleccions generals. Tenim l'any vinent, no? Hi ha les municipals previstes.
1: De fet, un dels temes que us anava a explicar avui és: penseu que les emissores municipals han iniciat totes la temporada, ara aquest final de setembre, principis d'octubre, pràcticament amb l'ull posat a les municipals,
0: clar,
1: que és el final de temporada.
0: Que ja tenien el calendari, sí.
1: Amb el calendari, i per tant ja començaven a fer amb la Federació de Ràdios i amb la Xarxa de Comunicació Local les seves respectives sessions de formació, perquè ja sabeu que aquí hi ha una formació que necessiten les emissores municipals per veure quan s'han de fer espais, quins espais, els debats i tot això, i aquesta setmana justament ens han anunciat les eleccions generals. Clar, que hi ha una gran diferència, sobretot a nivell de municipals. O sigui, penseu que les municipals no us trobareu als espais electorals que sí que tenen, per exemple, aquesta casa que tindrà.
0: Propaganda electoral gratuïta.
1: Exacte,
0: de les emissores públiques.
1: A les emissores municipals no, només us les trobareu per les eleccions municipals, aquestes sí.
0: D'acord.
1: El que sí que poden fer són debats, evidentment, i el que s'haurà de fer és respectar la neutralitat informativa, i en això justament és on estan posats en aquests moments les direccions i les produccions de les emissores municipals.
0: Se'ls ha girat feina, com aquí. Els nostres companys, els serveis informatius d'aquesta casa, no?, de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, ja treballen cada dia. Sempre hi ha notícies. Aquesta mateixa setmana, malauradament, ja n'hi han hagut també les ocasionades per aquests temporals, per tantes tempestes consecutives, per tota una sèrie de indrets que han estat malmesos, no? Mateix Toni Cintes ve del Maresme, les afectacions en el Vallès Oriental, la ciutat de Granollers, així podien continuar, a la vostra comarca del Maresme,
1: sí.
0: Amb afectacions, amb alguna persona també que malauradament va perdre la vida, vull dir, per tant, feina n'hi ha, però òbviament amb aquestes eleccions generals n'hi haurà encara més. Anem cap a popurri de novetats.
1: Vinga, som-hi.
0: Abans d'escoltar un enregistrament, que tens la dèria, que l'hem d'escoltar. L'escoltarem, l'escoltarem. Rambla 54.
1: Doncs això us anava a dir, per exemple, si ja esteu passats a escoltar emissores municipals, la majoria heu sentit un programa que es diu Rambla 54, i no és perquè sí, sinó que sí, és Rambla 54, perquè és un programa fet per, cuidado, 54 emissores municipals.
0: De la xarxa.
1: De la xarxa, que s'han unit, de tal manera que...
0: Allà et podran fer una colla castellera que sigui la xarxa.
1: Amb Rambla.
0: Vull dir, amb 54 castellers i castelleres, i ja hi són.
1: Avui en dia. El cas és que aquest programa està produït per la xarxa directament, però tot el contingut dels programes les aporten les emissores municipals. No té una estructura fixa, perquè amb 54 emissores és molt difícil de muntar una estructura, però cada dia acaben fent un contingut.
0: Felicitar a la xarxa, ja que jo ho deia, pel seguiment que està fent de tota la temporada de Castells. Hi ha programes específics, transmissions a partir de les televisions locals que formen la xarxa. És un plaer veure-ho a la xarxa més, però és que, a més, en aquest cas, doncs, hi ha hagut el concurs, no?, de Tarragona, aquest concurs tan significatiu, amb aquestes construccions extraordinàries de totes les colles, però específicament dels Verds, no?, de la colla de Vilafranca del Penedès. Ens anem ara cap al Premi Pica d'Estats.
1: Sí, perquè el Premi Internacional Turístic Pica d'Estats, que va promou la Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, junt amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya, justament arriba a la 37a edició, i per aquells que us hi vulgueu presentar, encara podeu, durant tot aquest mes d'octubre, han de ser productes o, en tot cas, ràdio, tele o en mitjans transmèdia o, en tot cas, en productes de mitjans audiovisuals que s'hagin emès entre, o s'hagin publicat entre el setembre de l'any passat i l'octubre d'aquest any. I us anava a dir, és un tema interessant per presentar-se, de ser està dotat amb 6.000 euros per categoria. Si voleu veure les bases per llegir-les més en deteniment d'això que us estic explicant jo, podeu anar a premipicadestats.cat, on allà hi trobareu més informació.
0: Premis de prestigi que fa anys que es lliuren, per tant, el Toni Cintas us ha donat tota la informació sintètica a partir del lloc que us diu. Trobaríeu totes les dades i les bases. Seguim amb premis. Premis que tenen a veure ara amb alguna persona, jo parlava de les grans televisions locals que formen part de la xarxa, TAC12.
1: Exacte, TAC12, el director, el seu director Xavier Balló, ha rebut de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona el premi que es diu La jaqueta del xef, evidentment. Havia de ser...
0: I per què?
1: Perquè resulta que fan un programa de cuina presentat
0: a l'Ajuntament. Ah, vet aquí.
1: I que és un programa de cuina amb caràcter. O
0: sigui... No perquè sàpiga cuina bé a casa seva, el director de TAC12, que segurament que sí.
1: Potser sí.
0: Ara ens escoltarà aquesta persona i dirà: inepte, jo cuino perfectament. De moment sabem que fa un programa de cuina bo.
1: Exacte.
0: I segurament que si li agrada la cuina també n'és practicat.
1: Si ha estat reconegut per l'Associació d'Empresaris de l'Hostaleria de la província de Tarragona, que hi ha més de 800 establiments,
0: home, diràs, ha de ser bo. Tornem a donar el nom del director de TAC12.
1: Sí, és el Xavier Balló.
0: Xavier Balló, a banda d'aquest toc una mica humorístic però respectuós, les més sinceres felicitats des de l'altra ràdio, de Ràdio 4. Seguim repassant actualitat de les televisions de la xarxa. Ens anem ara cap a BTV,
1: sí,
0: el municipal de Barcelona.
1: El programa infantil que es diu Catacrac, un programa en el qual...
0: Em ve la memòria una cosa. Digues la notícia.
1: Celebra 15 anys en antena.
0: 15 anys del Catacrac.
1: Sí, sí. 1.200 programes, 400 escoles d'arreu Catalunya que hi han participat, perquè és un programa infantil, i la dada que m'ha cridat més atenció, hi han participat 100.000 nens i nenes.
0: Està dit aviat,
1: Amb els 15 anys. Imagineu-vos un micro per cadascú.
0: Està dit aviat. Catacrac m'ha vingut a la memòria com un llampec, programa que va ser radiofònic a Catalunya Ràdio, crec, als anys 90.
1: Sí.
0: Xavi Abad i la nostra Sílvia Tarragona. Uh-huh. Crec que després el va presentar també en Jordi Arenas, companys magnífics d'ofici, aquell Catacrac. Xavi Abad, tu ets d'Arenys de Mar, oi que és arenyenc?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Un extraordinari professional lligat ara últimament al que és TV3, Televisió de Catalunya. Seguim repàs d'actualitat de televisió local cap a la televisió de l'Hospitalet.
1: Sí, sí, també, i per un altre programa que fa 10 anys, que es diu Taquilla Inversa, un programa justament de cultura, amb entrevistes, amb espais i reportatges i coses relacionades amb la cultura.
0: Ho hem dit abans, en Toni Cintas, el primer que ha fet a l'entrar, hem d'escoltar. Què hem d'escoltar, Toni?
1: Hem d'escoltar la presentació d'un podcast que s'ha començat a emetre aquesta setmana, que s'ha començat a difondre aquesta setmana per Ràdio Caldes, un podcast que justament té el suport de la xarxa i d'aquesta casa.
0: I deus cobrar comissió.
1: No
0: entenc per què el portes. Escoltem-lo. Segur, Toni, que tu alguna comissió en treus.
2: Salutacions des de Terma, l'expressió de l'aigua.
3: Un podcast que us porta al cor del termalisme de Caldes de Montbui.
2: Soc l'Alba, la veu no humana de Ràdio Caldes i especialista en aigües termals gràcies a tota la informació documentada i històrica que se m'ha proporcionat. Soc com una gran biblioteca.
3: I jo, el Ferran Devesa, copresentador, divulgador i xafarder de mena.
2: Jo tinc tota la informació oficial, les dades, la història.
3: I jo les vivències, les sensacions i el punt de vista humà. Junts cobrim la part científica i la part més palpable i emocional d'aquesta aigua calenta que defineix Caldes des de sempre.
2: Preparats per submergir-vos? Doncs... endavant.
0: No cobra cap comissió, hi ha un motiu clar, no? Acaben de dir, a
1: sí,
0: la
1: sí.
0: presentació.
1: Exacte, si heu escoltat i heu estat atents justament en aquesta presentació, és un programa fet híbrid entre un humà i una màquina. Una màquina que interpreta i que fa, que té tot el coneixement, perquè les intel·ligències artificials avui en dia que sap com funcionen...
0: I la veu sintètica.
1: Que té tot el coneixement, genera la veu i fa una interacció amb el presentador. Això ho estan fent a Ràdio Caldes, a Caldes de Montbui, i són 5 episodis, que estan dedicats, evidentment, a totes les zones de les termes romanes, les Caldàrium, la balneoteràpia i d'altres caldes que ja sabeu que també n'hi ha pel territori.
0: A més, hi ha un motiu clar per parlar a l'altra ràdio d'aquest podcast, el terme que ens acaba de dir en Toni Cintas, perquè és un podcast que va guanyar un dels premis en el pitching de l'audiovisual del MAC de Granollers i a la coproducció de La Xarxa, precisament, i de la nostra emissora. de Ràdio 4. Per tant, us invitem, i ho he fet, que escolteu els episodis. Estan tots col·locats precisament a la xarxa Més. A la xarxa Més, el terme de les Termes de Caldes, el trobareu. Dir, però, que aquesta veu sintètica de l'Alba ja té uns anys de vida a Ràdio Caldes, perquè el 16 de novembre del 2021 es va posar en marxa La Veu és Màgica amb aquesta Alba, amb aquesta veu sintètica. L'Alba l'hem sentit també a l'altra ràdio, vam fer un programa que el vam obrir amb ella, mano a mano, amb aquest qui us parla, i és una creació d'AB Control, d'en Josep Manel Alé, la Mònica Ibáñez, que ens la van venir a presentar en el nostre programa. Doncs, Toni, amb l'Alba, amb la veu sintètica, amb aquesta magnífica experiència de Ràdio Caldes, t'acomiadem. Hem de parlar, d'això, veu sintètica, intel·ligència artificial.
1: Jo crec que sí, que hem de parlar d'ahir.
0: Mira,
1: hem de parlar
0: tenim 5 programes. Final de mes d'aquest mes d'octubre.
1: Un dedicat a la IA i les emissores
0: doncs
1: municipals. Vinga.
0: Dues setmanes. Parell de setmanes vista. Final de mes torna el Toni Cintas al programa. Fins aleshores, a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos. I sobretot, molt bona ràdio!

0: sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Benvinguda, benvingut a un pla d'entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva. Una coartada perfecta, el sota sospita.

Salutacions, som Esther Bages i Laura González. I et faig una pregunta. Et coneixes prou bé? Et llanço aquesta qüestió, també. Saps reconèixer els teus talents i errors? És que avui parlarem d'autoconeixement i autopercepció amb la nostra psicòloga, la Sílvia Catalán. Gràcies per ser-hi, eh? Queda't des d'ara i fins les 11. Comencem. Ho fem amb Boom Boom Fighters i Cuca Pi i el single Ara es vol torçar.

Ja has escoltat aquest Ara es vol torçar, el tret de sortida a la nostra coartada d'avui al Sota Sospita, un senzill de Shatai Dance Hall de Boom Boom Fighters i Kuka P, llançat el passat mes de setembre i que combina les melodies clàssiques del dance hall dels 90s amb el moviment Shatai inspirat en l'artista Kiba. I la lletra utilitza aquesta temàtica aquàtica, referències en Nemo fins i tot, per parlar sense embuts de relacions, de sexe també, amb aquest ritme festiu i ballable. Bé, anem a posar-nos més serioses i anem a fer teràpia.

0: És el mateix autopercepció que autoconeixement? Home, la resposta és no. Ens coneixem a nosaltres mateixos o mateixes? Tenim una idea semblant del que som, del que tenen els altres? Sílvia Catalán, què tal? Bona nit, com estàs?
1: Bona nit. M'agrada molt aquesta premissa, aquest dubte.
0: Sí? Sí? És que, en general, ens pensem que ens coneixem molt i pot ser que no. Vull dir, hi ha molta gent que té clar com és, no és que jo sóc molt sincera, no és que jo sóc una persona molt independent, no és que jo sóc... Igual és una indecisa, igual disfressa de sinceritat el que és maleducació... Vull dir que una cosa és com nosaltres ens definim i una altra cosa és com nosaltres som. I encara diferent és el que projectem amb els altres. Vull dir, aquí estaria allò del superego, el jo, etcètera, etcètera, però vaja... crec que hi ha moltes diferències i l'autoconeixement facilita molt les coses i no és un talent que sigui molt habitual. No trobes, senyora terapeuta?
1: És que és molt complicat l'autoconeixement.
0: Val, d'acord.
1: Mira, l'autopercepció jo la definiria com la capacitat que tenim d'interpretar com soc. El que deies tu, soc una persona valenta, o soc una persona decidida, o soc una persona tímida, és igual, no? Com aquestes etiquetes que et poses. Aquesta autopercepció depèn moltes vegades del moment present.
0: Ja.
1: Vale? És com, jo soc així ara. L'autoconeixement, en canvi, va molt més enllà. És a dir, quan treballem a teràpia, quan treballem a consulta, que treballem és l'autoconeixement. Perquè l'autoconeixement és la capacitat d'integrar aquesta autopercepció, és a dir, qui ets ara, amb la teva història, amb el que t'ha passat, amb d'on vens, no? Amb aquesta cosa com familiar, podríem dir, també, no? Amb les càrregues que portes. I aquest autoconeixement, a l'entendre per què sóc així, seria com la definició, és realment molt complicat, perquè una cosa és dir-te jo sóc valenta, i l'altra és dir-te vale, per què sóc valenta? O al revés, sóc tímida, per què sóc tímida?
0: Però llavors m'estàs dient que l'autopercepció també té és una realitat, és a dir, jo em percebo com una persona així, vol dir que sóc així, a lo millor no. Jo tinc més d'una amiga que es perceben d'una manera i que la resta ho veiem clar que no és així. Jo tinc una amiga que és molt indecisa, molt, és una cagadubtes, però tremenda, i ella es creu super, saps? No sé, amb una empenta i amb una capacitat de decisió, i penso, si és que si et veiessis amb els meus ulls, carinyo.
1: Per què? Per què ella es veu així? O sigui, què fa que ella es percebi així? És perquè s'hi vol percebre? Perquè a vegades, no? És com, no ens agrada percebre'ns de forma negativa o amb una cosa que jo crec que és negativa. Vull dir, una persona pot dir, jo sóc una persona tímida, però igual hi ha una persona tímida que diu, clar, és que si dic que sóc tímida... No, és com que... No, jo sóc una persona tímida només
0: en alguns
1: llocs.
0: Simplement és que sóc una mica reservada.
1: Exacte.
0: I si no tinc confiança, no tal.
1: Exacte.
0: No, és que no tens...
1: L'autopercepció és una cosa com... Bueno, és una cosa
0: sí, és un relat,
1: molt subjectiva.
0: És un relat que ens fem de nosaltres.
1: Exacte.
0: Perquè jo el que crec... Quan les persones es defineixen, en general, doncs mira, jo sóc segura, jo sóc independent, o jo sóc tal, jo sóc el qual, tendim a dir aquelles coses que considerem bones. És a dir, criticar-se, tot i que després hi ha una altra part, i és que moltes vegades ens fustiguem i ens castiguem massa. O sigui, hi ha com aquesta doble vessant i aquesta contradicció que és inherent a l'ésser humà, no? Però és molt més fàcil definir-te des d'adjectius que consideres aptes, per això a la gent li agraden els horòscops.
1: Ah, molt bé. Molt bé.
0: Capricorni, o és igual, m'és igual. Lleó, o aquari, o m'és igual. No, perquè ets una persona molt tenaç i ets constant i ets tens molt de cura de les amistats i de les persones que estimes. No et diran...
1: Ets un egoista.
0: Que només mires per tu.
1: Molaria molt, un horòscop xungo.
0: Xungo. I clar, llavors la gent... No, és que sí, jo sóc molt així. Clar, que ets molt així. A més, diuen trets iguals a semblants. Escolta'm, llavors el que vull dir és que a l'hora de definir-nos tendim més a fixar-nos en allò amb el que podem reafirmar-nos, no? Construir un relat favorable perquè... Si som molt autocrítics, clar, això vol dir que llavors has de canviar coses, t'has d'esforçar, ets millorable... Llavors, per això crec que moltes vegades l'autopercepció no va de la mà de l'autoconeixement. És a dir, tu t'has fet un relat de com ets. No, però jo sóc una persona molt empenta i molt... No, carinyo, o sigui, en sèrio, de debò, no ho ets. No ho ets. Clar. Però dir-te no ho ets a tu mateixa implica sacsejar-te i fer quelcom per canviar-ho.
1: Clar. O sigui, a vegades, no, aquestes etiquetes que ens posem ens toquen en llocs complicats, vull dir, què significaria per mi ser una persona no exigent, per exemple, no? Si, o una persona indecisa. Què opino jo de les persones indecises? És que no m'agraden les persones indecises. Bueno, igual no t'agraden perquè, com que tu ho ets, no? Clar. Llavors, quan tu et defineixes, no? Intentes aparentar aquesta decisió, però en realitat és una persona indecisa. Clar, aquí també està una mica, i aquí ens posaríem molt filosòfiques, no hi entraré massa, però amb aquesta idea de qui som realment. Sí. Qui som o qui deixem veure que som.
0: Aquesta és una altra, la màscara que portem, no?
1: Clar. Llavors, a vegades, no, jo tinc clar per dins qui sóc, però mira, potser, no dic que sigui el cas de la teva amiga, no, però amb el tema de decisió o indecisió, igual jo tinc molt clar el que vull, però igual, quan estic amb el grup d'amigues, no sóc capaç de dir-ho. Llavors, igual jo sí que sóc una persona decidida, però no sóc capaç d'expressar-la.
0: Yeah.
1: I llavors des de fora se'm llegeix com a poc decidida. Aquí, no, entraríem en contacte amb moltes coses, però fixa't, no, aquest autoconeixement i aquesta autopercepció, perquè jo puc dir-te, sóc una persona decidida, que no m'atreveixo a dir les meves decisions. Yeah.
0: Clar, jo el que trobo, segons la meva experiència, que no és més que la meva i prou, és que no som o decidits o no decidits.
1: Exacte.
0: Sinó que en algunes qüestions ho som i en altres no. I llavors, però sí que tendim a agafar, a anar cap a una cantonada, diguéssim, de l'espectre a l'hora de definir-nos. Jo sé que jo projecto una imatge, soc conscient, perquè m'ho han dit, de persona molt decidida i molt independent. Ho soc... Jo què sé. No, és veritat.
1: Clar. Ho ets en funció de què? Amb què ho compares?
0: Soc independent perquè visc sola des de fa molts anys amb una criatura? Sí. Perquè no deixo de fer les coses que m'interessen? Sí. En aquest sentit, pots dir que soc independent o pots dir que soc... Podries dir fins i tot que soc freda. No? Perquè vaig a la meva. Sí.
1: Clar.
0: Però potser, és que, vull dir... Jo...
1: Clar, és que fixa't, no, la lectura que es fa des de fora, perquè
0: clar,
1: al final...
0: Clar, no ho sé.
1: En funció de què ho
0: no, a mi em costa
1: comparis.
0: Molt definir-me. Jo quan la gent comença clar. Amb això de... Ah, és que jo sóc així. És una frase que no diré. Jo sóc així, pràcticament mai. Em costa molt.
1: Però perquè tu tens un autoconeixement i tens
0: una
1: capacitat...
0: No ho sé, si tampoc ho sé, Sílvia. Mira, sóc una cagadubtes avui.
1: No, però deixa'm que et diagnostiqui jo així en
0: gràcies.
1: Directe.
0: Gràcies.
1: No, jo crec que tens... O sigui, tu tens una capacitat d'autoreflexió molt elevada, que molta gent no té, eh? I llavors això et fa adonar-te'n de que no ets estable en el sentit de que no sempre, igual que tothom...
0: No és blanc o negre, sempre.
1: Exacte. No sempre sóc una persona independent, no sempre sóc una persona decidida, no sempre sóc una persona temerosa, no sé, perquè depèn del context. I depèn també de que ho comparis, perquè tu, per exemple, dius, no, vale, sí, jo sóc una persona independent, doncs això, no?, perquè visc sol amb la meva filla, tal, no sé què. Bueno, doncs potser perquè en el teu entorn això no és molt habitual. Però si, per exemple, en el meu entorn això és superhabitual, jo no diré que siguis una persona independent.
0: Clar.
1: Llavors, aquestes etiquetes, vigilem amb aquestes etiquetes, no?, que moltes vegades les utilitzem com a coses definitòries, no?, i com que ens construeixen molt el nostre jo... Perquè moltes vegades aquestes etiquetes no són més que comparacions, no?
0: Sí.
1: No són més que... I que, a més, de què em serveix vendre'm a mi com una tia independent? Bueno, és que en alguns contextos serà una cosa molt valuosa, però en d'altres no. Llavors, aquesta idea... I mira, m'ha agradat molt que posessis sobre la taula això, perdó, dels horòscops, perquè... Una cosa que fan els horòscops, i ara com que ha estat molt de moda tot el tema dels horòscops,
0: l'esoterisme en general,
1: no? I aquestes classificacions...
0: És que soc eneatipo 9. És que m'ho van dir fa poc i vaig dir, com?
1: Sí, això
0: què?
1: Em fa molta gràcia. Ui, ets tan 3, tu?
0: Ets tan 3?
1: Bueno, d'acord.
0: Ostres, jo perdona, però a mi si m'has de definir amb un número que sigui l'infinit.
1: No, fa riure. Bueno, Fa riure, no, un moment.
0: No.
1: No m'hi estic, no m'estic enfotent de la història. Cadascú que cregui en el que vulgui, però em fa molta gràcia això, no? Però igual que la gent que et diu, buah, és que ets tan escorpí, o ets tan no sé què, i et posa una etiqueta. La gent de fora només coneix una part de tu, val? Això és important. Però, fixa't que vivim en un món on sembla que ens hem de definir contínuament. Mm-hmm. I hem de tenir molt clar qui som.
0: Hashtag.
1: Ah, exacte. Vale? I hem de... La nostra personalitat depèn molt d'aquestes etiquetes que ens posem. I això és perillós, perquè al final això el que fa és obligar-te a actuar conforme a aquesta etiqueta. Si jo dic que, sí, que sóc una tia super extrovertida i super fiestera, el dia que no em vingui de gust sortir, segurament no m'atreviré a dir-ho, perquè això xocarà contra no, la imatge que jo projecto.
0: Sí.
1: Això a moltíssimes persones els passa i ho veig molt a consulta, no? Si tu t'has posat una etiqueta o tens com aquesta etiqueta en el grup d'amigues...
0: Sí, el rol també. Exacte. A mi això m'ha passat molt, eh? De sobte estar esgotada d'aquell rol.
1: I és com, bueno, potser sí, sóc fiestera quan em ve de gust, no? Sóc fiestera quan estic descansada, però ara estic en una mala època i ara no sóc... O no sóc fiestera o ara no em ve de gust. No vol dir que ho hagi deixat de ser, que aquesta també és l'altra. És que has canviat. Bueno, és que has canviat o les meves circumstàncies han canviat. És que la vida és molt àmplia. Per això dic, no?, que aquesta cosa de posar-nos etiquetes i d'estar-nos definint contínuament és realment complexa i perillosa. No és una cosa... Molt serà, o que haguem de seguir molt. I en tot cas, què? Vull dir, per què és millor ser extrovertit que introvertit? És una qüestió social,
0: no,
1: això
0: clar,
1: també.
0: Evidentment.
1: No? Sembla que les persones introvertides siguin persones raríssimes,

0: i en realitat no. Jo, per exemple, sempre dic que jo sóc en general una persona que parlo, tal, en general bastant extrovertida, però jo em sento molt introvertida. Jo moltes vegades és com, ai, no vull parlar
1: clar,
0: amb ningú.
1: Clar, jo també, vull dir, jo em sento socialment molt...
0: Exacte.
1: Molt això, molt extrovertida, vull dir, aquí si s'ha d'explicar una bona història, vull dir, en un sopar jo faré tots els possibles per no avorrir-nos, saps?
0: Clar, sí, sí.
1: Per tenir conversa, per riure, sobretot, però difícilment et parlaré del meu jo més profund, dels meus neguits, dels meus... És molt difícil que jo exterioritzi, però clar, en aquest sentit no em definiré mai amb una paraula, tampoc. Perquè crec que és limitant, no? Llavors, bueno, a mi em costa molt agafar alguna de les persones del meu entorn més immediat i dir-los, mira, estic malament. O sigui, no m'ho permeto mai, per exemple, no?
0: Clar, clar.
1: Però tampoc em defineixo com una persona superforta. Jo crec que simplement de vegades, en segons quins entorns, juguem un rol.
0: Exacte.
1: Juguem un rol i tenim moltes facetes, tenim molts jos i traiem un o altre en funció de les circumstàncies, del que pots, del que et deixen, del que estàs acostumat a fer... i no sé, a mi em costa molt, per exemple, mostrar-me vulnerable amb pràcticament ningú. Pràcticament ningú és pràcticament ningú, eh? O sigui, ni ma mare, molt difícilment amb les amigues més... Molt difícilment. I després jo sí que considero que ho sigui en alguns moments i peto, quan peto, peto. Ara encara em queda un mes per petar.
0: Ah, vale, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, és que jo peto
0: calculat.
1: El novembre. Sí.
0: Ah, vale, d'acord. Bueno, doncs ja hi posarem.
1: Després de que canvi l'horari, jo soc molt de l'estiu.
0: Ah, val. Sí, esclaré, el del canvi d'horari també és un tema,
1: jo soc molt de l'estiu, jo soc molt feliç a l'estiu. Molt, molt, molt, molt. A la platja, als plans, allò... En fi. I llavors, quan comença setembre, ho agafo amb molta força, perquè sempre vinc d'una època molt xula, llavors encara estic amb molta força, a l'octubre la cosa comença una mica
0: a fer-se
1: de
0: feixuga.
1: I al novembre sempre tinc un parell, tres de setmanes de depressió absoluta. És cíclic, ja m'ho conec.
0: Vale.
1: Ja m'ho conec. Llavors, en aquelles setmanes de depressió absoluta és quan acostumo a agafar-me un viatge a les Canàries.
0: Perquè et toqui el sol una miqueta. Man, fixa't quin grau d'autoconeixement més xulo. És una meravella, això.
1: Parlàvem... Quina tonteria, per favor. No,
0: no? Però... No. Un moment. No és cap tonteria. Quina meravella, perquè això, fixa't, és una cosa amb la que treballo moltíssim amb els pacients que tinc a consulta, que és aquestes coses que fan que tu pots identificar que fan que entris en un període, no? Pues, més fosc o tal... És superimportant, és que és una capacitat d'autoconeixement brutal, perquè si tu ja saps que passa això, fixa't, doncs, ostres, jo ja sé que cap al novembre passarà això, doncs me'n vaig un cap de setmana...
1: Bueno,
0: això.
1: Llavors un dia estàs plorant a casa sola i llavors dius, bueno, ja sé que... Vale, a veure què és, 4 de novembre, bueno, tranquil·la, queden dues setmanes,
0: mira,
1: ja passarà.
0: A mi això em passa amb el síndrome premenstrual.
1: Ah, bueno, clar, que jo sobte... vaig triar molt a descobrir-ho, això
0: sí,
1: també,
0: Sí, jo també, però de sobte començo a plorar, no?, i és tot una gran...
1: Sí,
0: com tot un desastre i tot em va malament a la vida i llavors miro... Vale, ok, d'acord, és això.
1: Clar.
0: Em segueixo sentint malament i segueixo plorant, però ja sé per
1: però
0: què
1: ja
0: és.
1: Sé per què és.
0: Autoconeixement. Això és autoconeixement.
1: Ja et dones el permís, no?
0: Exacte, és com, bueno, doncs avui toca i a més a vegades li dic a la meva parella, en plan, bueno, que sàpigues que la mama va devenir la regla, d'acord? Així que anirem plorant i queixant-nos pels puestos.
1: Ja està,
0: problema.
1: No t'ho prenguis com res personal.
0: Però és molt xulo això, no? Saber quines són les característiques que fan que el meu estat d'ànim pugi, baixi o vagi cap a una banda, perquè això ens permet molt d'autocontrol, no? En el sentit, doncs això, de saber què puc fer perquè allò sigui una miqueta millor, de posar-me les coses fàcils. Vull dir, jo crec que l'autoconeixement va molt d'això, de conèixer-me, de saber què necessito, com funciona el meu cos, el meu organisme, el meu cervell, les meves emocions... màxim possible, mai no ho acabem de saber del tot, d'acord? Això hem de tenir claríssim. Però quan més ho sàpiga, més fàcil em puc fer la vida.
1: Sí.
0: Perquè més conscient seré de les coses. I si jo sé això, doncs que, per exemple, jo què sé, si treballo més de... La teva ma germana que treballa a l'hospital em deia, no, és que treballo no sé quants dies seguits. I diu, és el meu límit. Ella ja sap que si
1: ja
0: treballa més d'aquells dies, ja ho va malament, doncs fantàstic.
1: A mi em passa, per exemple, que això també ho he après amb els anys, que jo era de deixar-ho tot per l'últim moment. Vull dir, ni endreçada, ni organitzada, no? I treballava bé sota pressió. Fins que aquesta feina és massa,

0: És a dir, fins una cosa és estudiar sota pressió i una altra cosa és desenvolupar una feina sota molta pressió. I llavors arriba un moment que ja no pots. I a mi em genera, jo que em vaig, en el seu dia que em van diagnosticar aquell, com es deia, trastorn d'ansietat
1: generalitzada,
0: crònica, no sé quantos, bueno, en fi. Llavors, jo, és igual, jo vaig entendre, el que vaig entendre jo, és que, què és el que em provocava ansietat. Em provocava ansietat no saber dir que no, acumular massa coses, voler arribar a tot. Llavors vaig començar a establir-me límits. I així va ser com a poc vaig començar, a poc a poc, eh?
1: Sí, sí, no, és, dir, un,
0: anys,
1: és un treballasso.
0: Anys.
1: Sí, sí.
0: Entenc que si jo deixo alguna cosa per l'últim moment, que té a veure amb la feina, estaré patint el dia abans i l'anterior, estaré amb un neguit que flipes, el mateix dia també tindré mala cara, i després em sortirà tot i me posaré malalta. Vull dir, ho passo tan malament que llavors a mi em diu, no, hi ha gent que em diu, no, és que t'organitzes molt bé. Bé, he après a organitzar-me,
1: és una feinada,
0: a avançar-me els continguts, per exemple. Jo ja sé de què parlarem la setmana vinent, amb la Sílvia, amb el Miquel, amb tal. Jo necessito fer una previsió perquè necessito anar tranquil·la. Perquè si no vaig tranquil·la, se'm dispara des de l'esternón, a més, una mena, una mena de centrifugat que no em deixa estar, llavors estic irritada. Llavors, com tota aquella jo nerviosa no m'agrada gens, doncs he après, clar, això crec que sí que és autoconeixement.
1: Totalment.
0: Però no és quelcom de dir, no, és que jo sóc organitzada. No, no, no, no, no.
1: No, és que no, quan és necessites...
0: Ho necessito, clar, perquè em va bé i he après a fer-ho després de moltes vegades de prova-error, diguéssim.
1: Bueno, i perquè no? Te n'has adonat realment, no? O sigui, el teu cervell ha entès que si poses esforç en organitzar aquesta àrea, les altres àrees estan
0: tot
1: més tranquil·les.
0: Millor, tot va millor, jo estic molt més tranquil·la, sóc més zen, sóc més simpàtica.
1: I el cervell necessita el cervell amb proves. O sigui, el cervell tu li pots donar tota la teoria que tu vulguis. I el cervell l'entén i diu, ah, oh, sí, sí, està molt bé, superbé, tal, organitzar-te l'agenda, molt bé, fantàstic. El cervell et diu que molt bé. Fins que el cervell no veu que realment allò t'aporta alguna cosa i ho fa de forma sostinguda, perquè fixa't, tu dius, això va ser un treball de temps, de tal...
0: Molt de temps.
1: No? D'estar... I arriba un moment que el teu cervell diu, ah, vale, espera't, que això ens va bé.
0: Que ens està anant bé, això.
1: Ah, que era així com estàvem més tranquils. Llavors això ho integra. Però clar, això és una feinada. Llavors, mira, això és una de les coses que moltes vegades amb l'equip, no?, parlem i riem, perquè molta gent ve a consulta a que els hi diguem quatre tips, no?, quatre consells i ja està. I és com, no, és que això no funciona així.
0: Clar.
1: O sigui, jo puc donar els quatre consells...
0: Van els llibres d'autoajuda,
1: però...
0: van que...
1: Exacte, per això no funcionen, perquè al final tu tens la teoria, i la teoria fantàstic, però si no t'acompanyen a la pràctica, si no acompanyen el teu cervell a anar fent aquesta pràctica de forma progressiva, no ho acabaràs d'integrar mai. Perquè ens fem propòsits a principi d'any o al setembre i estem 3 dies amb el propòsit i després se'n va, doncs perquè no hem instaurat aquesta pràctica dintre del cervell. Llavors, fixa't, això també forma part de l'autoconeixement, no? Què necessito jo? Jo sé que això em funciona, jo sé que fer esport em funciona perquè m'allibera la ment, perquè tal, em fot mandra fer esport, ja, però jo sé que em funciona, per tant, m'hi esforço. Quina és la història? I això jo crec que surt cada dia que parlem, Laura, que a nivell social hi ha una cultura molt pobra de l'esforç, ara mateix. Yeah. O sigui, per una banda es premia molt, no? El uau, t'has d'esforçar per tal...
0: Si quieres, puedes.
1: Però per l'altra...
0: És una merda, també t'ho dic, sí, eh? Un dia parlarem d'aquests eslògans.
1: Perquè no. Perquè moltes no vegades, sí, no, encara que vulguis molt, no pots. Però per l'altra banda és com que tot t'ho han de donar a fer. No? I si una cosa costa molt, és com... No val la pena el patiment, no? El patiment entre moltes cometes.
0: El guanyar-te.
1: L'esforç és com que està com molt denostat. No? És que si no surt ràpid, és que no vals per això. No és veritat. O sigui, a vegades sí que és la veritat que no valguis per això, però moltes vegades és com... Fins que no ho facis moltes vegades, no podràs saber realment.
0: Com ho fem per conèixer-nos millor, tenint en compte la màscara que ens posem totes, tots, en segons quines situacions o rols de persones? No som igual quan estem actuant com a fills que quan estem actuant com a pares, tot i que acabarem assemblant-nos bastant, però... però no som iguals com a fills que com a pares, no som iguals com a pares que com a amics, no som iguals com a amics que com a parella. Tu pots ser un amic fantàstic i una parella nefasta, per exemple. Vull dir que tenim diferents rols. Vale. Com ho fem per entendre com som? És a dir, autoconèixer-nos millor sense que l'autopercepció es converteixi en un relat de mentida. Perquè una cosa és com, tornem-hi, a com... exterioritzem, diem el relat del que som i una altra cosa és el que som. No sé, hi ha alguna idea, exercici, identificar valors, escriure'ls, tal qual, i una cosa més, i sense matxacar-nos, perquè em fa l'efecte que hi ha dos tipus de persones. Les que són insegures però tenen un ego que passa per davant de tot,
1: totalment,
0: saps? I dius, però aquest de què va si en realitat és, un, no? És una persona plena d'això, de dubtes, o el que veus que és molt guai, però en canvi es matxaca.
1: Mira, hi ha un exercici que és molt potent, que jo recomano moltes vegades, precisament per això, no? Per entrar en contacte amb qui som realment.
0: Sí.
1: Això és molt de psicòloga, però és veritat que qui som realment es forma molt en els nostres inicis com a personetes, per tant, a la nostra infància. No necessàriament a la primera infància, en plan dels 0 als 2 anys, però sí que durant la nostra infància anem rebent tot un seguit de missatges, no?, que conformen molt a qui som. Llavors, jo el que recomanaria per començar aquest viatge cap a l'autoconeixement seria, per una banda, apuntar en una llibreta quins són els teus valors familiars. Valors familiars què vol dir? Doncs allò al que se li dona o se li donava importància a la teva família quan tu eres petit.
0: Quan eres petit, eh?
1: Un valor és l'ordre, ser endreçat, perquè si no eres endreçat eres mala persona. Un valor era ser bona persona, cuidar els altres. Un valor era ser intel·ligent. Un valor era, no ho sé, vale? Busquem els valors, no? Allò que a nivell familiar se'ns va posar,
0: no?,
1: a sobre. A vegades, depèn de com, potser no ens en recordem massa, però llavors jo el que recomano és anar a les frases o les... no? Sí, les frases que et deien quan eres petita.
0: Sí.
1: No? Què et deien?
0: I si els altres et tiren per la finestra, tu també t'hi tires?
1: Per exemple.
0: Em deien això, per exemple.
1: I això quin valor amaga al darrere? Que
0: has de tenir les teves pròpies opinions i capacitat d'actuació independentment del que facin els altres.
1: Vale. Per tant, és un valor d'independència, no? Un valor de, de
0: poder.
1: Jo
0: crec que això li diuen a tothom, no?
1: Sí, és una frase molt de mare.
0: És molt de mare.
1: Però normalment es diu cap a, no? Es diu per evitar que la canalla vulgui sortir més del que toca.
0: Bueno, però perquè quan ets canalla, vull dir, et sents identificat amb un grup i tendeixes a fer el que fan els altres i és molt difícil, doncs, tenir aquest grau d'independència de dir, no, a mi això no m'interessa. Llavors jo crec que és una frase molt de mare.
1: Però, per exemple, jo em refereixo més a frases, no? Doncs, jo què sé, és que ets un desastre.
0: Ja. Yeah.
1: És que això, o al revés, no? O és que ets tan maca, o ets tan intel·ligent. Quines frases ens deien quan érem petites?
0: D'acord.
1: No només a la família, sinó també a l'escola, per exemple. No? Jo recordo, per exemple, que a l'escola sempre m'havien dit que tenia molt mala lletra. Molt mala lletra. Fins que un profe, quan anava a la secundària, em va dir que tenia una lletra amb molta personalitat. I això va canviar absolutament,
0: sí,
1: la, no?
0: la
1: meva percepció de jo com a, no? com a escriptora dir. Al final, no? Som producte de les coses que ens passen. I vale, és inevitable, això.
0: Vale, doncs hem d'identificar aquells valors, no? De la infantesa, a través de l'escola, a través de la família. Ja no només el que ens diuen, sinó el que ens transmetien, independentment de que fos amb la paraula, no? Vull dir, si tu tenies uns pares que treballaven moltíssim, m'invento, o una família humil en el que s'estalviava molt perquè eren doncs igual aprens a ser que l'estalvi és un valor.
1: Exacte.
0: M'invento.
1: Sí, sí.
0: Val. Què més? Hem identificat els valors de la infantesa.
1: Vale. Llavors això, els valors, les frases, no? Com aquestes idees,
0: sí,
1: que et posaven a sobre. I després, el que jo diria a aquesta persona que està fent aquest llistat és que identifiqui com això li remou ara. És a dir, jo crec realment que sóc un desastre? És una frase que em dic a mi mateixa? Perquè això pot ser que em surti, no? Cada cop que, jo què sé, doncs, no sé, estic fent no sé què i se'm cau una cosa a terra perquè tothom li poden caure, jo em dic a mi mateixa, jo, és que sóc un desastre. Va, és veritat que ets un desastre només perquè t'hagi caigut una cosa a terra? O és que realment la teva vida és desastrosa? No? Com anar a qüestionar aquestes idees inicials, no? Sí. Que tenim, que estan com molt marcades a foc, no? I sembla que és com la veueta del dimoniet que tenim al cap, i llavors anar qüestionant-les. És a dir, vale, jo realment m'identifico amb això, crec que sóc així, vale, sí, tal. Llavors podem anar a fer el check cap enfora. Dir-li a una persona que ens coneix molt, a la nostra parella, a la nostra millor amiga, al nostre fill, com ens veu, sigui, quins tres adjectius, amb quins tres adjectius em descriuries? Doncs jo què sé, organitzada, independent i extrovertida. Vale, tu t'ho apuntes i no ho qüestiones, no qüestionis les coses, perquè si t'ho estan dient, en general no serà per fer-te la rosca.
0: No, però sinó és perquè que ho perceben així.
1: Perquè fas aquest...
0: T'identifiquis més o menys.
1: I llavors la idea seria fer com un creuament entre el que jo em percebo i el que els altres perceben. Perquè ni el que jo percebo és 100% real, ni el que els altres perceben tampoc. Llavors, el que dèiem abans, no? Ostres, però si aquestes persones em veuen com extrovertida, jo en canvi considero que no, que sóc introvertida, tal o que tal... Per què és? En quines situacions em trobo introvertida? Com? No, llavors, tot això, evidentment, no ho intenteu fer en 10 minuts d'una tarda. Vull dir, és un treball d'anar fent i d'anar qüestionant i d'anar investigant. El viatge cap a l'autoconeixement és un viatge intens i pot tocar punts dolorosos. Recomanació, com sempre, si toca un punt molt dolorós, és que vagis a una psicòloga que t'acompanyi en aquest viatge, perquè realment pot fer molt de mal, depèn de com el fem. Però sobretot això, amb aquesta idea de no tant posar-me una etiqueta i descobrir qui sóc i poder fer com una mena de currículum vitae de qui sóc, perquè no vull això, sinó de poder-me facilitar a mi la vida. Si jo sé que en determinats entorns doncs la gent em veu més extrovertida, potser puc posar atenció en això, no? I potser puc dir, vale, doncs vaig a potenciar aquesta part que m'agrada de mi, o al revés. O, ostres, és que des de fora em veuen com una persona, molt seriosa. Ostres, però jo, no m'agrada que em vegin seriosa, perquè jo per dins no estic seriosa, simplement que m'interessa. Vale, doncs què puc fer per canviar això? I poc a poc, no?, anar com adaptant realment el que sóc, no?, el que demostro i que tinguin una coherència. Però hi torno, això és un treballasso de temps.
0: Sí. No és, però jo crec que sí, que sempre hem d'agafar amb pinces tant la definició que fem de nosaltres mateixes.
1: Total.
0: Perquè pot ser que la nostra autopercepció doncs no vagi acompanyada de la mà de l'autoconeixement, i també hem d'agafar amb pinces el que et diuen des de fora. Vull dir, a mi m'han dit persones, és que de primeres em va resultar una borde, i d'altres que em diuen, és que ets molt simpàtica. Llavors segurament depèn del dia, de si era estiu o hivern, o de si estava en un context o un altre, o de si tenia un mal dia, o de si, en fi, de moltes circumstàncies, no?
1: O de la persona mateixa, de com interpreta aquestes coses.
0: Clar, també, vull dir que llavors, clar, ens hem d'agafar amb pinces tot aquest tipus de definicions. I això sí, després una última cosa que m'agradaria comentar, que té a veure amb acceptem les crítiques, perquè jo crec que també l'autoconeixement, és a dir, si tu et vols conèixer de debò i fas aquest camí, o intentes estar amb els ulls oberts a tot allò que sigui no precisament una virtut per poder-la canviar, això implica ser capaç de criticar-te. Que no té a veure amb oh, quin desastre sóc, i tot el dia fustigant-te i no sortir d'allà. No. Però has de ser capaç de reconèixer un error, de dir amb aquesta persona no m'he comportat malament, o de tinc aquesta tendència i això ho hauria de corregir, o... En fi. Clar, i llavors jo crec que moltes vegades no ens agrada fer un relat de nosaltres que no sigui positiu.
1: Evidentment.
0: I això condiciona el nostre autoconeixement o impedeix que puguem explorar més aquest autoconeixement.
1: Sempre fa mal que et critiquin, sempre fa mal que destaquin una cosa en negatiu o que a tu no t'agrada. I evidentment intentem sempre fugir d'això, no? Com a éssers humans, fugim d'allò que ens fa mal i fugim d'allò que no ens fa sentir bé. Per tant, per això deia abans, no?, que realment és molt... És una feinada gran el posar-nos a fer aquesta part d'autoconeixement, perquè sí o sí necessitarem l'autocrítica. Sí o sí necessitarem sentir coses que no ens agraden.
0: Per això jo, la persona que li hauríem de demanar, diguem, tres paraules, jo li demanaria tres paraules positives i després, diguem, tres de negatives. per exemple. Sí. No sé com ho veus.
1: Sí, sí, sí, pot ser
0: per agafar-les, abraçar-les també, eh? Que costarà més, per allò picarà una mica, no?
1: Sí, el que passa que depèn de com que ens costa molt criticar també l'altre, quan sí, l'estimem i de més.
0: Sí, és molt difícil.
1: Igual diuen, bueno, és que igual...

0: de vegades ets massa endreçada.
1: I sí, és com, massa no. exigent. O sigui, clar, o sigui, un defecte no pot ser massa exigent, estimat. O sigui, no pot ser això.
0: Llavors, vale? Clar.
1: És que ets massa sí. perfeccionista, vés a cagar.
0: Això és el típic que diem a les entrevistes de feina, no?
1: Sí.
0: Digues tres coses negatives. Bueno, clar, no, sóc massa perfeccionista.
1: Vinga,
0: bueno,
1: ja, home.
0: No, però, o sigui, és una bona idea, també, no? Però potser més que demanar-ho, que també pot ser una bona idea, a l'estar atentes també a les crítiques que ens fan i rebre-les de manera... això, no? De manera que ens alimentin aquest autoconeixement. Per què aquesta persona m'està criticant això? Realment, jo em sento així? Això d'on ve? Per què ha passat? Perquè a vegades també, és el que deia abans, també depèn de la percepció d'aquesta persona. I mira, igual aquesta persona aquell dia tenia un mal dia i deia, és que ets un egoista perquè no li has volgut deixar un llapis que tu estaves fent servir en aquell moment, m'invento, vale? I llavors això no vol dir que siguis egoista. Llavors, per això deia, no, que hem de balancejar el que ens diuen els altres i el que nosaltres pensem. I sempre, sempre, sempre, i per això lo de l'autoconeixement, tenir en compte el context i la història on s'està dient això. Perquè no serà el mateix que t'ho digui avui, que demà passat, que a les 9 del matí, que a les 10 del vespre, que en un context de feina o en un context de socialització.
1: No aplicable tot això al que dèiem la setmana passada, podem acabar, de la gelosia, que no val de dir és que a mi no ets tan divertida.
0: Exacte. Vull dir,
1: bueno, això sí. mereix un altre capítol a part, no?
0: Exactament.
1: Diria.
0: Sí, això entraria també en el tema de la manipulació i tot plegat. Sí.
1: En continuarem parlant perquè com la Sílvia, a més, ja vam parlar fa uns dies també de No és culpa teva, aquest manual que ha fet per detectar i per fugir de narcisistes, si és possible, doncs tot el tema amb la manipulació. Per cert, he començat a seguir un noi que m'interessa moltíssim, que no el coneixia, que és un noi francès, que és un psicòpata.
0: Sí, ja sé qui és.
1: Hòstia, em sembla molt interessant.
0: És un temita, eh?
1: És un temita.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: ell es percep com a tal, es reconeix com a tal, fa teràpia. Clar, ell no pot aprendre l'empatia, però pot aprendre altres recursos que el serveixin per no ser un monstre social, no? Hosti, és molt interessant. A mi em resulta molt interessant. Me'n va deixar fascinada l'altre dia quan el vaig descobrir.
0: Sí, sí. Fa temps que me'l van recomanar i el vaig començar... I és curiós.
1: És curiós. Molt curiós.
0: Sí, sí, sí.
1: Va, per un altre capítol. Sílvia Catalán.
0: Que vagi
1: bé, Laura. Gràcies, adéu, bona nit. Sota sospita.
2: És molt possible que aquesta dona t'enganyi.
3: Li hauríem de prendre declaració.
1: Entreteniment cultural per a ments inquietes.
4: Creus que és bufar i fer ampolles?
1: I molta foscor.
5: No tindràs probabilitats de sobreviure 5 dies amb sort.
6: No es preocupe, està en bones mans.

Als darrers minuts anem a fer alguna recomanació literària. Ens agrada molt fomentar la lectura i també sacsejar una mica, no?, i aconseguir, doncs, que gràcies a la comprensió lectora, les propostes literàries, doncs, puguem també afilar la nostra mirada crítica i millorar el nostre aprenentatge. La primera de les recomanacions és una nova veu literària. En aquest cas, el catàleg d'Agulla Daurada és Laia Altarriba, que és periodista especialitzada en denúncia social, actualment professora de català de secundària, ha treballat a diferents mitjans de comunicació, i aquesta novel·la a què ens arriba es diu El mar de les taronges. És de memòria, de migracions i de resistència. T'explico una mica la sinopsi. Diu, quan la Cati decideix retornar a Gravet, al poble de la infantesa, per acabar la carrera laboral com a infermera, poc s'espera la sacsejada que li farà la vida. Una antiga capsa de galetes serà el punt de partida del descobriment d'una història familiar vinculada a les xarxes d'evasió de refugiats durant la Segona Guerra Mundial. Alhora, la irrupció a la seva vida d'en Maruan l'enfrontarà amb un dilema que la posarà a prova. L'arribada massiva de persones a Ceuta a la recerca d'un futur millor ha tornat a situar les migracions al centre del debat, però també ha posat de manifest, oi, que la solidaritat continua sent un valor humà essencial, especialment allà on les persones es troben en situacions de vulnerabilitat. Al mar de les taronges, per tant, les dues protagonistes també s'enfronten a aquest dilema. Mirar cap a una altra banda o assumir el risc d'acollir i ajudar a qui ho necessita. Bé, al mar de les taronges, l'amistat, el desig i, com no, la solidaritat conviuen amb l'aridesa també, no?, de les fronteres i de qui les ha de travessar de forma clandestina. Moltes vegades tenim, doncs, una visió parcial perquè estem en el moment present. Mirem cap a Ceuta i sentim sovint incomprensió i ens oblidem de que fa uns anys nosaltres vam ser els qui vam sortir i els qui ens vam refugiar i els qui vam demanar asil i els qui vam demanar que ens acollissin i els que hi vam anar a la recerca d'un món millor per necessitats, per guerra, per fam, per pobresa, etc, etc. Bé, llibres necessaris, no?, en tot cas, aquests que ens permeten fer aquest paral·lelisme en el passat i situar-nos a l'altra banda del conflicte o del repte, en aquest cas, que té a veure amb la migració. El mar de les taronges, una novel·la de Laia Altarriba. La segona que et proposo ve de la mà de l'editorial Proa. Es publica Nit blava a Ginebra. Explora els anys en què la vida de Rodoreda i la seva literatura es van entrellaçar, des de l'escriptura de la plaça del Diamant fins a les obres inacabades que amaguen claus decisives, també. La tardor de 1959, al centre de Ginebra, un tramvia produeix una forta contusió a Mercè Rodoreda. L'accident es converteix en una frontissa que l'empeny a revisar la relació amb la seva parella, en Joan Prat, i a interessar-se pel doctor que l'atén. La convalescència coincideix amb l'inici de l'escriptura de la plaça del Diamant i condiciona de ple un dels seus períodes més creatius, els anys de La mort i la primavera i l'inici d'una novel·la autobiogràfica que Rodoreda fa néixer sota el títol d'una serenata de Mozart i que narra el seu enamorament platònic pel metge. Bé, mig segle després, o més de mig segle després, Àtic Dalmau és professor universitari que ha plegat de l'acadèmia, es veu abocat a investigar aquests anys. Cartes, manuscrits, obres perdudes i els escenaris de Ginebra, Viena i París el conduiran a intentar desxifrar el misteri de la creació literària. L'autora de tot plegat és Eva Comas Arnal, converteix la investigació sobre Rodoreda en una novel·la plena de descobriments sobre la creació literària. Com pots comprovar, de nou, mirada al passat, no?, en aquest cas, amb un format com molt literari sobre una de les escriptores o l'escriptora de més renom a casa nostra, com és Mercè Rodoreda. Eva Comas Arnal fa un exercici molt interessant, no?, de combinar aquesta recerca sobre la vida de Rodoreda, sobre la seva literatura, a partir també d'aquesta altra investigació del professor universitari que mira enrere. I el tercer llibre que et vull proposar
és que Martí Gironell torna amb una novel·la històrica, aquest cop ambientada als jardins del castell de Peralada. Rescata la figura mítica d'una remeiera, la Malaveïna, i la converteix en símbol també de resistència, de saviesa i de llibertat femenina. Temuda per uns, buscada per molts altres, la Malaveïna coneix els secrets que la natura amaga. Les seves mans guareixen amb herbes, amb flors, amb arrels. Els seus coneixements desperten admiració, però també recel, o sobretot recel, en una societat que sovint confon la saviesa amb la bruixeria. En aquesta història, mentre els comtes de Peralada assumien convertir el castell i els seus jardins en un referent cultural del país, una història d'amor impossible, silencis familiars, rancúnies i destins estroncats s'entretegeixen en la vida d'aquesta dona singular i de les que vindran després d'ella, perquè hi ha secrets que poden romandre ocults durant anys, però mai no desapareixen del tot. Bé, Martí Gironell té molta capacitat per convertir la història en emoció, no? I recrea la construcció dels jardins de Peralada i dona vida a un univers fascinant amb aquesta idea de conviure la ciència i la superstició. A més, el llenguatge de les flors, la cultura del vi, les creences populars, la força de la natura. Malaveïna és una novel·la sobre la memòria, sobre el poder, sobre l'herència de les dones que van ser perseguides pel seu coneixement, però que el temps ha acabat convertint en llegenda. El castell de Peralada, els boscos de l'Empordà com a escenari i aquest món. I a més que en aquesta història, a més enllà d'aquesta inspiració, doncs ha hagut d'informar-se molt sobre tot aquest coneixement transmès de generació en generació, no? De totes aquestes

Aquestes dones sàvies, a qui els pobles van anomenar bruixes, i s'endinsa, doncs, això en el món de les remeieres, és a dir, els remeis naturals, els coneixements orals, i al cap de la fi és una història de supervivència i de llibertat femenina i també de persecució. No vull deixar d'esmentar, si més no, de manera breu, i Icunde, de Jordi Soler, que publicava el mes de setembre Llibres del delicte. Ja sabeu que, entre d'altres coses, o sobretot el que fan és novel·la policíaca, thriller, etc. I aquesta novel·la, bé, té una atmosfera com densa, no? I asfixiant, és una mirada sobre la mentida, sobre la culpa, el poder, les ferides d'un imperi colonial en decadència, perquè estem ubicats a la Barcelona grisa de la postguerra. L'inspector Martín Marín sobreviu entre això, entre la culpa, entre l'alcohol, i una heroïcitat que sap que no mereix. Quan l'envien a Guinea Equatorial per investigar l'assassinat de la filla del coronel Quiroga, un dels homes més poderosos de la colònia, es veu arrossegat a un món on el racisme i la corrupció estan normalitzats. Així que entre els interessos colonials, els silencis imposats, una violència sempre a punt d'esclatar, l'inspector haurà d'enfrontar-se més enllà del cas també als seus propis fantasmes, i és que a Guinea cada silenci amaga una amenaça, cada lleialtat té un preu i cada veritat pot costar la vida. El catàleg de Llibres del delicte inclou títols molt xulos, que pots fer una ullada a delicte.cat, però vaja, que sàpigues això, que si t'interessen aquestes novel·les fosques que ofereixen un retrat social, ja sigui del moment present o del passat recent, hi ha històries de tots els tipus, més enllà de les investigacions policials, també a veïns de Núria Pellicer, Via Crucis, de Maria Sardans, Et veurà tothom, de Maribel Torres, un munt d'històries, doncs, que de vegades, per exemple, parlen dels perills també de les aplicacions o de les xarxes socials, o simplement de la proximitat, dels silencis que s'amaguen. En fi, un munt de propostes per gaudir d'aquesta part fosca de l'ésser humà a partir de la ficció. I una última i molt breu recomanació. Lucy Vincent, El cervell dels enamorats, compta amb la traducció de Carles Miró, i és un assaig que publica Cossetània de ciència i coneixement. I ens pregunta per què ens enamorem. Què passa dins el cervell quan sentim desig, gelosia, passió, necessitat de l'altre? I sobretot, es pot recuperar un amor que sembla apagat? La neurobiòloga Lucy Vincent ens convida a endinsar-nos en aquests mecanismes més íntims de l'amor, però des d'una perspectiva que és la del cervell humà, no? I a partir de descobriments científics, qüestionaris i reflexions sobre la vida en parelles, que revela com les hormones, la memòria, el desig i les emocions modelen, d'alguna manera, configuren les nostres relacions afectives. Això, una obra que combina ciència, psicologia i experiència humana per descobrir com funciona la flama de l'amor. I com estàvem parlant d'amor, acabem amb el Love Triangle de l'Angel, que ajunta a Caroline Polachek també i a Sebastian a la producció en aquest single que funciona com a darrer avançament del seu àlbum Instinct, el tercer treball que arribarà el 16 d'octubre. L'estrella del pop belga ens ofereix aquest tema avui per arribar a les 11. Serà el moment, a partir de llavors, del Xavi Collado i el Metrópoli. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Bona nit, són les 11. A partir d'aquest moment comença l'edició 2394 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado des de Ràdio 4. La Susan Santos ens presenta cançons del Camino Diablo, un àlbum que surt el dia 16 d'octubre i el presenta el dia 11 d'aquest mes d'octubre a la sala Razzmatazz 3. Ens visita aquesta nit el Quim Masferrer. Aquests dies el podem veure amb temps al Teatre Borràs, només fins al dia 18. A partir d'ara i fins les 12 de la nit, això és el Metrópoli de Ràdio 4.

0: Quim Masferrer, benvingut, bona nit.
1: Bona nit.
0: Restrenes el Borràs de Barcelona, Temps.
1: Sí.
0: Amb molt d'èxit la primera temporada, no?
1: Va anar molt bé. Bueno, estem parlant d'un espectacle que vaig escriure fa 15 anys.
0: 15, ja?
1: 15 anys. I que després de 15 anys, aquest espectacle que es diu Temps, dic, a veure com ha passat el temps, aquest espectacle que es diu Temps, i tu que ets amo del teu temps,
0: sí.
1: Deixa'm-hi tornar. La veritat és que hi havia molta gent que em deia, ostres, el tornaràs a fer, Temps? És un espectacle que va marcar moltíssim.
0: Això va ser el Temporada Alta, no?
1: Sí, el sí. Temporada Alta, i de fa ja, doncs això, fa uns quants anys, i em trobava això, molta gent que em deia, ostres, Temps no el vaig veure en el seu moment, el tornaràs a fer, o jo el vaig veure, saps si... Fins i tot demanaven vídeos, dic, no puc passar un vídeo d'un espectacle de teatre, sí que el tinc, però no el puc passar. I ara, de cop i volta, doncs mira, un dia, revisant el text, precisament amb aquesta efemèride de fa 15 anys, i vaig dir, ostres, i em van entrar com moltes ganes de tornar-lo a fer. Mm. Per la seva vigència... perquè és un espectacle que a mi em va marcar moltíssim i em consta que els espectadors i les espectadores també, per tant, hòstia, vaig dir, per celebrar-ho, tornem-hi,
0: va. En 15 anys canvien molt les coses, eh?
1: Sí, però no tant, eh?
0: No?
1: No tant. Som 15 anys més vells, sí. Som 15 anys més grans, però és un espectacle que té molt d'humor, té molta crítica d'actualitat, que he vist que és, gairebé tot és vigent, sí que és veritat que evidentment li hem fet una rentada de cara, ha entrat gent nova a l'equip, s'ha canviat escenografia, s'han canviat moltíssimes coses, fins al punt que gent que ara l'ha tornat a veure diu, ostres, és el mateix espectacle, però sembla un altre. Bé, és un espectacle actualitzat, és un espectacle de l'any 2026, i no han canviat tantes coses, eh?
0: Ha tornat a connectar o a reconnectar amb el públic, però ara des d'un present bastant diferent.
1: Mm. Sí.
0: Això també és un dels canvis que poden haver-hi, no?, a l'espectacle. Encara que l'humor és el mateix de fa 15 anys, perquè no ha canviat tant, si anéssim més enrere, sí, de fa 20 o 30 anys o 35 anys, aquell humor avui moltes vegades no s'entén.
1: Sí.
0: No s'entén, i és políticament...
1: Per sort han canviat coses.
0: Políticament incorrecte és aquell humor...
1: Però, a veure, hi ha espectacles, hi ha... Ara hem tornat a veure Maricel.
0: Que sí.
1: Podem tornar a veure Shakespeare sempre que vulguis.
0: Sempre.
1: I en molts casos dius, això s'ha escrit ara? No, això s'ha escrit fa uns quants centenars d'anys. Per tant, hi ha temes ancestrals, com és el temps, precisament. Aquest és un espectacle que parla de la mort, però que invita a celebrar la vida. És a dir, és una tragicomèdia en aquests moments de tragèdia, però molts moments de comèdia, moltíssima comèdia, perquè és una proposta de dir, aprofitem el temps, enriem-nos en una miqueta d'això que ens toca a tots, perquè la mort sí que té una cosa que és que, per sort, iguala absolutament a tothom.
0: A tothom.
1: I per tant, a tothom que veu l'espectacle se sent molt interpel·lat, perquè sap que allò que s'està explicant allà en aquell escenari, amb humor, però s'està explicant una cosa que a tu et toca de tan a prop com que hi hauràs de passar-hi.
0: Això vol dir que la gent, quan surt de l'espectacle, els espectadors es poden plantejar, no?, el que faríem, no?
1: Sí.
0: El que faríem tots nosaltres si ens quedessin 90 minuts de vida.
1: Sí. Això em diuen coses que jo seria molt presentuós si hagués dit que si digués que ja me les imaginava que l'espectador diria això. No és veritat.
0: No.
1: Jo vaig escriure aquest espectacle, el vaig vomitar, el vaig posar dalt de l'escenari i després m'han dit coses per mi molt interessants. Coses com que després de veure la funció, la gran majoria d'espectadors es plantegen què farien si els hi quedés 90 minuts de vida amb ells. Que diuen, ostres, realment aprofitem el nostre temps?
0: Sí.
1: Som amos del nostre temps? Realment hi ha moments en els que a la nostra vida que diem que sí a coses quan realment el que voldríem dir és que no? Hem perdut molt el temps? Que dius, ostres, totes aquestes coses que són tan lapidàries, ara que parlem de la mort, és lapidari això, són coses que realment inviten a una reflexió.
0: Total.
1: Que jo personalment, quan vaig escriure l'espectacle, no pretenia que anés més enllà, sinó que pretenia exposar una cosa que jo tenia ganes de parlar, que era del pas del temps i de com dominem aquest temps i que el temps no hi pots lluitar-hi, sinó que t'hi has de liar amb ell, i a vegades lluitem contra el temps. Els humans som així.
0: Sí, no volem envellir, no
1: volem
0: vegades,
1: envellir,
0: no?
1: Som capaços d'operar-nos no sé què perquè se'ns vegi que tenim menys no sé què, o capaços d'amagar la nostra edat, o fins i tot un tema que per mi és preocupant, i és que socialment arraconem molt a la nostra gent gran.
0: És veritat.
1: I és una cosa que jo, francament, no ho entenc, perquè, primer de tot, els hem de ser molt agraïts, perquè gràcies a ells ells ens han donat la vida i són un pou d'experiència i que fins i tot com a societat, si escoltéssim més la nostra gent gran, segur que amb valors guanyaríem, no? Totes aquestes reflexions, vestits d'humor, de molt d'humor, es posen a dalt de l'escenari.
0: Estem parlant d'un monòleg. Però un monòleg que té temps o moments per la impro?
1: Aquest no.
0: No.
1: Aquest no. És un espectacle que està molt tancat, que està molt pensat. A més, a nivell actoral, per mi és una autèntica passada, perquè per això també l'he volgut recuperar una miqueta. Jo ara que venia de la meva gira amb Bona Gent, que era molt més de showman, de comunicador, d'improvisació, que també m'agrada molt i m'apassiona, és a dir, una gira que portem més de 500 funcions, que tampoc no ens ho haguéssim imaginat mai quan vam estrenar-lo, que arribaríem a... que passaríem els 400.000 espectadors, que això és una bestiesa. Doncs a temps, el que tens un ventall impressionant com a actor de disciplines, perquè fas dansa, perquè fas text, però també fas pallasso, també fas coreografies, i és una barreja tan gran que per això els que venen a veure l'espectacle i que tenen la teva referència televisiva o la teva referència de l'altre espectacle, el Bona Gent, queden gratament sorpresos. Què li ha passat a en Mas Ferrer, que ens fa tot això ara, no? I l'altre dia em van dir una cosa que aquesta pregunta, no? Què faria si quedessin 90 minuts de vida? Doncs l'altre dia, després d'una de les prèvies de temps, aquí en el Teatre Borràs, va haver una espectadora que em va dir, diu, jo si em quedessin 90 minuts de vida, no sé què faria, però crec que optaria per tornar a veure l'espectacle a temps que dura 90 minuts. I dic, hòstia,
0: això és molt xulo,
1: ja podem plegar. Dic, deixem-ho aquí, que això no ho superarem. Per respecte, seguirem la temporada al Teatre Borràs fins al 18 d'octubre, però ja, si et diuen això, ja has arribat, ja ho tens tot.
0: Has parlat d'una mirada més renovada, però també més madura, no?
1: Clar, sí, sí, per força. Sí, sí, soc 15 anys més gran de quan vaig escriure aquest espectacle, però clar, és el que dèiem abans, clar, el temps és una de les grans preguntes de la humanitat, el pas del temps, no? Ja tenim filòsofs presocràtics i t'hi tirem enrere, el pas del temps, intentar aturar el temps, la màquina del temps, i ens n'adonem que el temps és infal·lible,
0: és el que és,
1: és el que és, i que passa per tothom, i que per tant doncs és molt millor aliar-te, i que jo a mesura que em vaig fent gran intento fer-ho, no dic que sempre s'aconsegueixi, però adonar-te'n de dir, ostres, la maduresa que tens ara no la tenies fa 20 anys enrere, i això és un actiu molt interessant. I quan te n'adones també que coses que abans per mi era perdre el temps, ara és guanyar el temps. És a dir, abans un matí que no feia res, per exemple, havia perdut el temps. És a dir, avui he perdut el temps, és que no he fet res. I ara per mi no fer res un matí, badar, per mi és guanyar el temps.
0: Sí, sí. Llavors gaudeixes de les petites coses de la vida? Tens temps?
1: Ho intento. Sí? Ho intento, ara tampoc, clar, no...
0: Aquelles que moltes vegades passen per davant i no et dones compte.
1: Sí, cada vegada més. Ara acabo de treure un verb, que és el verb badar, que em té atrapat a mi. És fascinant. I en canvi, socialment, badar pot arribar a ser mal vist. Aquest està tot el dia badant. Sí. Aquest no és productiu perquè només bada. Ostres, jo pujar a dalt d'un cim i estar-me un matí badant, observant l'horitzó, sentint el vent, intentant solucionar coses que tinc al cap que segurament, si no agafés distància, no ho solucionaria. Per mi, badar, això és extraordinari.
0: I totalment.
1: Són moments en els que jo, personalment, crec que guanyo el temps, perdo temps.
0: Sí, sí, perquè reconnectes d'alguna manera, penses en coses que possiblement en un altre moment del dia tampoc ho faries, i reflexiones, i és el més important. Badar és molt important.
1: Molt, però potser per arribar a dir que badar és important i que guanyes el temps, segurament has d'haver passat per tota una època en el que no ho era, no? Vull dir, i això és l'edat. L'edat t'hi posa, el temps t'hi posa. El temps està ple de tòpics i tots ells són veritat. El temps posa les coses al seu lloc. És que és així, i em sembla, és un tòpic, però alguna cosa és un tòpic, perquè és veritat. Deixem el pas del temps, hem de donar-nos un temps, el cronòmetre aquest que tenim tots a dins, que per sort no sabem quan s'acabarà, a diferència del personatge que puja al Teatre Borràs, que aquest li diuen et queden 90 minuts de vida, els que tenim la sort, que som les persones, que tenim la sort de no saber quin és el nostre cronòmetre, hòstia, almenys jo, en el meu cas, intentar, no dic que sempre ho aconsegueixi, intentar aprofitar el temps i de dir, ostres, estic gaudint del meu temps. No sempre s'aconsegueix,
0: Mai.
1: Aquí no les donaria excessivament. No, pedant fins i tot, si digués, ho tinc controlat, això. No, que va, ni molt menys. Però sí que és cert que, ostres, jo abans deia que sí, a coses que en el fons volia dir que no.
0: Ja.
1: I per compromís.
0: Ha passat moltes vegades, això, a tots.
1: Sí. O pel què diran? Pel què diran? Hòstia, faré això pel què diran? Va, un moment, Mm. Moment, mirem per nosaltres i fes les coses per tu, amb respecte per la resta. Clar, temps, imagina quin embolat portava jo quan vaig escriure aquest espectacle.
0: I què em faria?
1: Imagina't en quin moment, en quin sí. moment. I tot això, a més, explicat amb crítica i amb humor, i que la gent s'ho passa molt bé, perquè l'espectacle
0: és el més important, que la gent gaudeixi molt.
1: Té moments fins i tot catàrtics.
0: I què em faria? Amb Quim Ferrer, què faria si liquidéssim només 90 minuts de vida?
1: Has de venir a veure l'espectacle, company.
0: No el personatge, sinó amb quin...
1: És molt difícil. Precisament per això també vaig escriure aquest espectacle, perquè crec que és una pregunta que si no t'hi trobes, si no tens aquest cronòmetre, si no et trobes en aquesta tessitura, és molt difícil respondre-la. Perquè realment els condicionants són tan bèsties, què faries? Diries, t'estimo a gent que t'estimes, demanaries perdó a gent que creus, hòstia, vull marxar d'aquí, ben saldat aquell tema... Faries aquelles darreres tres trucades que tens pendents i que mai no les acabes de fer? Però és que, clar, és que, com que és tan complicada de respondre... Hi ha gent que em diu, oh, jo faria sexe. Sí, de veritat. Sí. Jo faria una bacanal. I, bueno, sí, que tindries ganes, podries gaudir de... Sí. Sabent que se te'n va el temps i que cada... Dius, hòstia, estic aquí al mig d'una festa amb una bacanal, me queden 14 minuts. Va, seguim. Escolta, posa'm l'última... Hòstia, no ho sé... I llavors, com que no ho sé, el teatre té una cosa fantàstica, que és anem a jugar, com que tu personalment, en Quim Mas Ferrer, no ho sap, anem a jugar a què faria aquest personatge. I aquí és on ho trobo fantàstic, extraordinari, que és posar-te en la pell d'aquest personatge. I què és el que fa? Te'n faig un petit avenç, eh? Pel que li queda de convento, critica, s'ho carrega tot... Hi ha moments de molta por, hi ha moments en els que realment et treu la destral i diu, jo tinc uns quants temes pendents que, com que ja no em poden multar, ja no em poden denunciar, si em denuncien, què em faran amb mi? Si no em poden condemnar, doncs amb aquesta llibertat vaig a dir les coses pel seu nom. I llavors hi ha moments de molta poesia, hi ha moments de precisament com a... Això, demanar la teva darrera cançó, per exemple, la vull escoltar per darrera vegada i compartir-la amb el públic que m'ha vingut a veure, la darrera vegada que escoltarà el que és la seva cançó. És una tragicomèdia en majúscules.
2: El moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida.
3: There's a man going round taking names and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be true.
4: Portada de la Razón, el asesino de la silla de ruedas era catalán. Tothom parlaria de mi. Sí.
3: When the man comes around.
5: Jo em sembla que dels que som avui aquí, jo encara sóc el que tinc el futur més clar.
3: At the terror in each sip and in each sup.
4: Hosti, jo ara podria fer una marató, no l'acabaria. No perquè no pogués, sinó perquè no tindria temps.
3: I'll disappear into the potter's ground.

0: Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wings.
1: A mi com si volen posar en Millet de president de la Generalitat, l'Urdangarín de ministre de Finances, la Pilar Rahola de massatgista del Barça i en Cuní de pubilla de Catalunya.
0: Against the troops. Till Armageddon, no shalom, no shalom.
2: Una aparició, poder, no sé, a la Fira de la Bet d'Espinelves, per exemple, o al Museu del Macba, a veure si vos enteneu...
3: Parlem d'escenografia, sobre l'escenari, doncs... trobem un lloc indeterminat, no? Un lloc que pot estar entre la vida i la mort.
4: Sí, sí. Una escenografia nova, renovada tota, que l'han fet els companys de Cube, en Gavi i la Maria, i es buscava precisament un lloc que no... perquè no volia preguntar-me el per què li queden 90 minuts de vida. O sigui, no m'interessava. Ah, si té una malaltia terminal... No ho sé. Em venia de gust parlar de què faria i no per què està en aquest punt, en aquest moment. Perquè precisament la mort t'arriba de manera absolutament sorpresiva, moltes vegades, de vegades de manera injustificada, a vegades que t'avisa molt, en el cas d'una mort terminal, però la mort té aquest enigma que fa que no sabem quan ens queda. Per tant, el que jo volia era plantejar un escenari en el que ens pogués recordar un lloc una miqueta fins i tot màgic, que és d'aquestes, de les preguntes que ens fem de la vida, d'on som, d'on venim, qui som, què hi fem aquí, doncs un lloc així com molt indeterminat, que és molt blanc, l'escenografia és totalment blanca, que constantment va canviant de color amb la il·luminació, i m'agradava aquest punt de no saber on és, però que em permet parlar del que jo volia parlar, que era del temps, del cronòmetre, del tic-tac, tic-tac. Aquesta cosa que... Hòstia, aquest temps que estem tinguent tu i jo aquí ara en aquest moment i compartint amb tota l'audiència, és que no tornarà mai més.
3: Mai més.
4: Mai més, és a dir, és que...
3: Mai més.
4: És un moment molt important aquest que estem visquent ara aquí tu i jo.
3: És com el teatre, també, eh?
4: Sí.
3: El teatre és la vida en directe.
4: Clar, els que em venen a veure el Teatre Borràs, l'hora i mitja que dura l'espectacle... és un temps que mai més el tornaran a tenir. Per mi és molt bèstia, això. És a dir, que algú inverteixi una part del seu temps, de la seva vida, un tant per cent, un tant per cent que no sabem quin tant per cent és, però hi ha gent que inverteix un tant per cent de la seva vida a venir a veure una proposta meva. Ho trobo excepcional.
3: Sí, totalment, totalment.
4: Sí, sí.
3: Escolta, ets presentador i guionista d'un dels programes de més èxit a casa nostra, els darrers 10 anys, crec que són 10 temporades que portes ja, no?
4: Són 13 anys, 13? 10 temporades.
3: 10 temporades, sí. Amb el Foraster, no?
4: Sí.
3: On recau l'èxit del Foraster?
4: Ai, pobre de mi. No ho sé. És que jo ja en tinc poquet amb teva. Això... A mi m'agradaria pensar que recau en la veritat, que és un programa que té molta veritat, no? I m'agradaria també creure que un dels... M'agradaria, i crec que és així, que un dels èxits que té aquest programa és que la gent és meravellosa. La gent, i que no només tenim entrevistes els que sortim per la tele o els que estrenem una obra de teatre al Teatre Borràs o els que marquen un gol, no? Sinó que té entrevistes absolutament tothom, perquè el Foraster es nodreix del que t'explica la gent per conèixer un poble, però conèixer-los a través de la seva gent. I clar, no són personatges, són persones, per tant és veritat, i no t'expliquen històries de guió. Clar, a aquesta gent no se'ls passa un guió abans de dir "m'has de dir això", no, ells t'expliquen la seva vida. Clar, aquesta veritat que hi ha, jo crec que és la... Per mi és una miqueta la clau de l'èxit d'aquest programa. Ja dic que jo en televisió no hi entenc, i aquí segurament algú de fora doncs hi veuria altres coses, no? Però a mi m'agradaria creure que és això. I que també m'agradaria creure que el presentador fa bé. És a dir, posats a... Carai, la gent és meravellosa.
3: Tu ets un més d'aquell poble, no?
4: Sí, però el protagonista no és el Foraster, eh? És a dir... Sí que és veritat que el programa es diu El Foraster, fins i tot quan plantejàvem títols del programa, a mi m'hagués agradat trobar, i ara, 13 anys més tard, encara ho penso, m'hagués agradat trobar un títol que involucrés més a la gent, no pas el... Però en aquell moment tot l'equip van creure que aquest havia de ser el títol del programa, no? Però el protagonista no és El Foraster. El Foraster és un mèdium que va allà i que posa el micro i que, amb més o menys destresa, va escoltant les coses de la gent, i és un que és una mica temerari, perquè tot el que li proposa doncs diu que sí, i sobretot algú que té moltes ganes d'aprendre i algú que li apassiona, que li apassiona conèixer gent. I per això té moltes ganes d'escoltar, i per això quan tens moltes ganes d'escoltar la gent et parla.
3: Clar.
4: I mira que jo sóc xerraire, suposo que s'està constatant amb aquesta entrevista, m'agrada xerrar, però allà ho tinc claríssim, és a dir, quan vas a conèixer gent has d'escoltar més que no pas xerrar. I llavors passen aquests moments màgics.
3: I com busqueu aquesta gent? Com busqueu? La que ve pel poble?
4: Sí, clar, nosaltres, primer de tot, hi ha un equip de localització, que jo no participo en aquesta tasca. Ara, precisament, s'estan localitzant pobles de cares a la propera temporada del Foraster. I un cop ja aquí s'intenta una mica esquitxar al màxim el territori, és a dir, tenim un país meravellós.
3: Meravellós.
4: I, per tant, a cada temporada intentem ensenyar aquesta cosa tan meravellosa que tenim, que tenim la llum de les Terres de l'Ebre, la boira de la Plana de Lleida, la Tramuntana de l'Empordà... Clar, és que és fantàstic. Doncs a cada temporada intentar esquitxar una miqueta això. Un cop tenim seleccionat els pobles de la propera temporada, ens posem en contacte amb l'Ajuntament, a veure si voldrien que el Foraster fes una visita allà. Tenim la gran sort que hi ha moltíssims pobles que volen que el Foraster els visiti. I llavors el que fem és, l'equip de localització també el que fa és el mateix que fa el Foraster quan arriba, que és escoltar molt. Els mateixos del poble et diuen, ostres, hi ha aquesta persona que té una història molt maca, o que hi ha aquesta noia, o hi ha aquest nen, o hi ha no sé què. I ells et presenten com una mena d'informe de gent d'allà al poble, però què passa? Tu arribes allà i fas cas, evidentment, a la gent que t'han passat aquest informe, però tu ho poses al micro a tot arreu.
3: Clar.
4: A tot arreu. I surten coses meravelloses de l'atzar de la vida, que això és extraordinari. Passes un temps, tot ens surti la paraula temps, un temps allà amb ells, convivint, i després d'allà en surt un... En fem un monòleg amb ironia, amb humor, però també amb molt de sentiment i amb molt de respecte, que aquesta per mi és una altra de les claus del Foraster, que és acostar-te amb el màxim respecte i sent conscient que ets foraster, que tu no ets d'allà, tu ets foraster. Per tant, els anfitrions són ells. I Déu nos en guarda d'arribar a un lloc amb ganes d'ensenyar. No, amb ganes d'aprendre. Amb ganes d'aprendre.
3: Hi ha molta gent que pel carrer et diu el Foraster. Mira, el Foraster.
4: Sí.
3: Sí, no?
4: Sí. O bona gent, també em diuen.
3: Bona gent.
4: Sí, que penso, ostres, pues passar la posteritat, com, perquè em deien bona gent, és maco, això.
3: Com va néixer aquesta frase, bona gent?
4: Bona gent. Ui, aquesta... També et diré que seria molt presumptuós si diguéssim que aquesta és una frase que teníem pensadíssima des del començament del programa. No. El primer monòleg, que va ser un programa pilot, abans de presentar-lo a TV3... s'acabava dient gent d'Espolla, que és el poble de l'Empordà, on hi van fer gairebé tocant a la Catalunya Nord, a la frontera amb l'estat francès, doncs el monòleg s'acabava, gent d'Espolla, moltes gràcies. I, ostres, recordo que vam acabar i vam dir, ens han regalat les seves històries, el seu temps, la seva generositat. Hòstia, moltes gràcies, està molt bé, però queda prim.
3: Sí.
4: Ostres, gent d'Espolla, moltes gràcies, me'n vaig. Oh, ja està. I recordo que amb l'equip, allò... Deixem, fem una mica d'improvisació, perquè falta cosa aquí, no? I gent d'Espolla, moltíssimes gràcies per el vostre temps. I va haver un moment que dic, gent d'Espolla, moltes gràcies i sou molt bona gent. I ens vam mirar i vam dir, ostres, és això. No? És, sou molt bona gent en el sentit de dir, ens heu regalat el vostre temps, les vostres històries... Hòstia, és maco. És a dir, no és una frase inventada, perquè bona gent, sí. És una frase que les trobem ja en textos medievals del català, no? Però vam dir, és maco, dir, sou molt bona gent, és molt maco, no?
3: T'agrada que t'imitin?
4: Sí.
3: En Pep Plaza ho fa de conya, eh?
4: Mira, en Pep Plaza, gran amic, gran amic.
3: També meu.
4: Sí, me'l vaig trobar un dia i em diu, Quim, t'haig d'imitar. Perquè li demanàvem pel Polònia, i dic, hòstia, com te puc ajudar jo? I ens vam començar a xerrar, i el cabron, és a dir, en un moment ja feia els mateixos gestos que jo amb les mans, les mateixes entonacions, amb un passadís, És a dir, i em va treure de seguida.
3: És molt bo, el Pep, eh?
4: Molt.
3: Molt, molt.
4: A mi m'encanta que m'imitin. Home, sí. Si jo quan tenia, no sé, 18 anyets, que ja volia dedicar-me a aquesta feina, em diguessin, escolta'm, quan siguis més gran, no només et dedicaràs a això i guanyaràs la vida amb això, sinó que t'imitaran, és a dir, que no ho puc creure, i tant que sí.
3: Fins al dia 18 d'octubre esteu al Teatre Borràs, amb temps. Després què? Hi ha territori?
4: Després seguim amb gira de l'espectacle Temps, amb gira del Bona Gent, i aquesta tardor el que passa que no us puc dir dates perquè no els sé, de veritat és que sóc una mica deixat amb això, i a vegades m'arriben, sóc el darrer intentaré assabentar-me. Aquesta tardor torna El Foraster, però no sé quan. No sé si és el novembre o tornen capítols nous de, del Foraster, que ja els tenim tots, tots gravats i tots acabats. Però seguirem amb... Farà gira. L'espectacle Temps farà gira i bona gent, també.
3: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta nit amb nosaltres a Ràdio 4.
4: Gràcies pel vostre temps.
3: Gràcies.
2: Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida. No ho entenc. Si estic perfecte, tingui, mira quina soncura que tinc. Perfecte. A cagar la via. Per què? Per... M'ha penjat? El vol veure, l'aval? És un aval descobert, que en diuen, eh? Vingui, aquí té l'aval, veu? Ser un fill de puta no em costaria pas gaire. Tothom parlaria de mi! Tothom! Amb Basté i l'Ostrell es barallarien per allà amb qui parla més de mi! O sigui, tu dius, ara, aquest ara, ja, o sigui, aquest pas ja ha passat! Ara vostès, que són els que es queden, Déu-n'hi-do quin panorama que tenen, eh?
5: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

Arribem a la mitjanit, al punt i final del Metròpoli. Tornem demà a les 11 en punt, aquí a Ràdio 4, amb l'edició 2395. Salutacions de Xavi Collado i que tingueu una bona nit.

0: Vida Verda. Amb Marc Solanes.
1: Bona tarda a totes i a tots. Un altre dissabte. Quan parlem de pobresa energètica, probablement molts de nosaltres pensem en una imatge molt concreta. Una casa freda a l'hivern. Una família que no pot encendre la calefacció, una factura que no poden pagar. Però què passa quan arriba l'estiu? Què passa quan a fora tenim 35 o 40 graus i a casa nostra, en lloc de protegir-nos de la calor, l'acumulem? Durant anys hem après a identificar la pobresa energètica quan fa fred, però en un context de canvi climàtic i d'estius cada vegada més difícils, potser ens falta mirar l'altra cara del problema. Sabem quantes persones passen calor a casa seva? Sabem identificar-les? Les polítiques públiques estan preparades per protegir-les? Quines són les conseqüències d'aquestes nits tòrrides que cada cop són més i més seguides? I sobretot, tenir una casa on poder refugiar-nos tant del fred com de la calor hauria de ser un dret? Avui parlem de pobresa energètica, però ho farem mirant el termòmetre quan puja. Són poc més de les 4 de la tarda. Benvingudes i benvinguts a Vida Verda, una altra vegada, com sempre, un espai per entendre el món que ens envolta, els reptes ambientals que afrontem i les persones que treballen cada dia per construir futurs més justos, sostenibles i habitables. Avui volem parlar d'una idea que ha canviat molt en els darrers anys. Durant molt de temps hem associat la pobresa energètica, sobretot a l'hivern, no? No poder mantenir una temperatura adequada a casa, no poder pagar, com dèiem, les factures de la calefacció, acumular factures o, en els casos més extrems, fins i tot patir un tall de subministrament. Ara, però, la vulnerabilitat energètica no desapareix quan arriba el bon temps. A l'estiu hi ha molts habitatges que no es poden mantenir a una temperatura confortable. Hi ha persones que no poden assumir el cost de refrigerar aquests habitatges. Hi ha edificis i barris sencers més exposats a la calor que d'altres. I apareix una pregunta que probablement ens haurem de fer cada vegada més. Què vol dir ser pobre energèticament en un món que s'escalfa cada vegada més? Per parlar-ne tenim avui tres convidades que ens acompanyaran durant el programa. La primera és la Joana Mundó, d'Ecoserveis, experta en energia. I a partir d'avui, i com l'any passat, una de les col·laboradores que ens anirà acompanyant aquesta temporada al Vida Verda. Joana, benvinguda.
2: Bona tarda, Marc.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé.
1: Amb ganes?
2: Sí, amb moltes ganes de començar aquesta temporada i parlant d'un tema doncs, que justament hem estat patint els últims mesos, no? Com bé comentes, doncs, durant molt de temps el tema de la pobresa energètica l'hem associat a l'hivern, no? A passar fred a l'hivern. I cada cop s'està fent més evident que l'estiu és també un problema, no? O sigui, d'una banda, quan es va començar a treballar tot el tema de la pobresa energètica, ens vam emmirallar molt en països, no?, que estaven més avançats en aquest tema i que el problema que teníem principalment era passar fred a l'hivern, com el Regne Unit, bàsicament. I es van extrapolar directament moltes definicions polítiques, etc., aquí països del sud d'Europa, on ja fa molts anys, no, que

0: I es registra també temes de mortalitat addicional a l'estiu. Per tant, ja era evident que la calor tenia un efecte, no?, en la salut de les persones des de fa molts anys. Què passa? Doncs que cada cop aquesta calor s'està fent més insuportable, s'està fent més evident i estem més exposats, no?, a més ones de calor, més intenses, i doncs s'està fent més evident que s'ha d'actuar també a l'estiu. Si a sobre, no?, també li sumem que aquest escalfament global també ens està portant a escurçar les estacions més temperades, no?, la primavera i la tardor, cada cop són més curtes. Cada cop tenim, doncs, climes més extrems de fred i de calor, i per tant hi ha una doble vulnerabilitat, no?, durant tot l'any, no? El que abans es reconeixia només a l'hivern, doncs s'ha de començar a reconèixer també que està passant a l'estiu, no?
1: Sí, evidentment el clima s'extrema i ja no només parlem d'aquest fred intens i de persones que no se poden refugiar, sinó també parlem d'una calor extrema i unes morts per calor que Europa estan batent rècords, després en parlarem. I dono pas ara a la Irene González, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, un moviment que treballa en la defensa dels drets de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat energètica. Irene, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé, i molt, molt contenta també de poder estar aquí parlant d'aquest tema, que com deia la Joana, cada cop ens preocupa més i és molt important que en parlem i que el reconeguem perquè tingui una resposta adequada, no?, en política pública.
1: Polítiques públiques, d'això en parlarem i molt, perquè aquí és un dels punts on s'ha de fer més èmfasi i probablement la majoria d'oients menys polititzats no tenen ni idea, no?, de quines són aquestes polítiques i què passa, no?, amb aquesta gent realment, on està l'Estat. Per últim, tenim la Mònica Guiteres, d'Enginyeria Sense Fronteres, també membre de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Mònica, hola.
3: Bona tarda.
1: Què tal?
3: Molt bé.
1: Estàs contenta d'estar aquí amb nosaltres?
3: Contenta que ens convideu, com han dit les companyes, i també perquè és un tema molt important que nosaltres, a més, vinculem també amb el model de gestió de serveis bàsics per la vida, com són l'aigua i l'energia, no? O sigui, hi ha una sèrie de qüestions que tenen a veure amb l'emergència climàtica, òbviament, i que sembla que no hi podem fer res, i alhora està molt relacionat també amb qui gestiona aquests serveis de manera incomprensible, no?, però són empreses privades que s'embutxaquen molts milions.
1: Uh-huh. Empreses privades que s'embutxaquen milions, que sembla que no tenen pèrdues, però que els preus pugen i que la gent que no pot pagar les factures està en una situació de vulnerabilitat extrema. Joana, començo amb tu, perquè potser abans de parlar de solucions ens hauríem de posar d'acord sobre quin és exactament el problema. Si fa 15 o 20 anys haguéssim preguntat què és la pobresa energètica, què hauríem contestat?
0: Doncs segurament hauríem dit que és que això són les llars que tenen dificultats per escalfar-se a l'hivern, no? I de fet, inclús aquí a Catalunya, una de les primeres mesures, ja fa això uns 15 anys, per abordar la pobresa energètica, no?, va ser aquella moratòria de talls durant l'hivern, no? Per tant, només es contemplava un període concret de l'any. I això ha continuat. Aquesta concepció de que la pobresa energètica és passar fred encara continua, no? Està molt arrelada. Tot just fa un any que la Comissió Europea va publicar un primer estudi, no?, on emmarcava el concepte de pobresa energètica, definicions, una mica recomanacions. També hi ha el servei de la Comissió Europea, no?, que dona suport a municipis, l'EPA, que està començant a incorporar alguns indicadors de pobresa energètica a l'estiu tot just ara, no? I hi ha algunes polítiques que ho estan incorporant, però és veritat que en general doncs encara es continua pensant això. I jo aquí volia posar també, no?, altres factors sobre la taula, perquè hi ha el factor climàtic, no?, de que cada cop tindrem més onades de calor, estius més càlids, etc., però hi ha altres factors demogràfics que també ens estan exposant més, no? Tenim poblacions cada cop més envellides, no? Això també agreuja el risc, perquè el col·lectiu de gent gran doncs, és un dels col·lectius més afectats per la pobresa energètica en general, però també per la calor. I després també tenim una població molt concentrada en zones urbanes, que crec que a Espanya ja és com més del 80% de la població viu en zones urbanes, i en zones urbanes, com sabeu, doncs hi ha el tema de l'efecte illa de calor, que és aquest fenomen que fa que es registri una temperatura bastant més alta en ciutats que en zones rurals per diversos factors, no?, estructurals de les ciutats. Per tant, cada cop estem més exposats per factors climàtics, però també per altres factors demogràfics, no? I no podem mirar cap a un altre costat, no?
1: Uh-huh. És a dir, ara tenim pobresa energètica al mes de gener, també la tenim al mes d'agost. Hem d'estar tot l'any, ara mateix, preocupats.
0: D'alguna manera sí, perquè a més, si tu penses que l'escalfament global també el que està fent és catalitzar fenòmens meteorològics extrems, no? Vull dir, s'escalfa més el mar, per tant tenim més danes, hi ha més sequera, per tant hi ha més risc d'incendis, i aquests esdeveniments o aquests fenòmens meteorològics acaben afectant també de forma desigual, normalment, doncs, a les persones més vulnerables, no? Per tant, hi ha un tema més crònic, no?, de salut, relacionat amb el fet de no poder-te escalfar, i després doncs, també hi haurà més problemes de poder-se adaptar a aquest tipus d'esdeveniments que cada cop estan passant més, no?
1: Mm-hmm. Què ens ha fet canviar aquesta mirada? És el canvi climàtic, les onades de calor, o el problema simplement ja fa moltíssim que existeix i no l'estàvem mirant, Irene o Mònica?
2: Jo crec que el problema ja fa uns anys que existeix i no l'estàvem mirant. Jo penso, com la Joana, que hi ha països a Europa que tenen una tradició molt llarga de treballar la pobresa energètica i són països amb problemàtica diferents. De fet, aquest estiu el tema de conversa al Regne Unit era la pobresa energètica a l'estiu també, vull dir que ara veurem un efecte contrari. I només volia sumar una petita cosa al que deia la Joana dels efectes demogràfics, i que potser en parlarà la Mònica més tard, però recordar que a Catalunya prop del 80% de vivendes són, d'habitatges, són ineficients, no? Que aleshores tenim, com deia la Joana, no, factors demogràfics, però també les cases on vivim són sovint presons tèrmiques, no? Fins i tot ahir llegia què fem ara amb totes aquelles cases que hem rehabilitat pensant en l'hivern, les poques que hem rehabilitat, no? Que de nou ara a l'estiu què passarà, no? Però jo sí que penso que per moltes famílies passava que els era difícil pagar les factures. El que crec que ara està passant amb l'estiu és que ens afecta a totes. I quan ens afecta a totes, se'n parla més.
1: Mm-hmm. Hi ha una qüestió que anirà apareixent durant tot el programa, no? I és que quan parlem de pobresa energètica, estem parlant realment d'energia? O estem parlant de renda, d'habitatge, de barri, de desigualtats?
3: Clar, hi ha molts factors, no, aquí que s'han anat estudiant, i mai és fàcil fer com una definició de pobresa energètica que ens encaixi a tots els actors que treballem al voltant d'això. Però en qualsevol cas, els tres factors més famosos, no, que és el nivell de renda, l'eficiència energètica de l'habitatge i els preus de l'energia, històricament, com ha dit la Joana, s'ha posat molt de focus en la capacitat econòmica de les famílies, no? Que és allò que pots solucionar tu, no? Uh-huh. Llavors aquest individualisme a l'hora de fer aquesta anàlisi, doncs no ens ajuda, perquè són problemes estructurals. Llavors els altres dos factors, que n'hi ha més, i després s'ha vist desigualtat de gènere, etcètera, no? Àmbit rural, aïllat, o no? Nuclis urbans molt denostats, però per exemple els preus de l'energia, doncs això, no? Sabem que estan impulsats des d'una mirada neoliberal, que és totalment extractivista de recursos. Llavors això sembla que no es posin tantes mirades a què podem fer amb els preus, o la regulació, o mesures, com tu deies, on realment l'Estat faci la seva tasca de garantir drets. I d'altra banda, la rehabilitació, doncs això, no? Que se la poden permetre realment les famílies que ja tenen uns diners d'entrada, o que ja poden d'alguna manera entendre's amb tots els tràmits que s'han de fer. Llavors és molt poc accessible. O sigui, millorar aquest factor és com, vale, sí, potser trobaràs feina, però millorar el factor d'eficiència energètica de la llar per gent que realment està en una situació de vulnerabilitat és dificilíssim, no? I sembla que hi hagi com molts esforços una mica perduts de la perspectiva més holística, no? Més de solucions estructurals, que a més heu mencionat el tema de la pobresa energètica a l'hivern, a l'estiu, però nosaltres com a ESF vam fer un estudi fa 10 anys on ja recollíem que la treva hivernal de talls era absolutament insuficient, perquè pobresa energètica n'hi ha tot l'any, no cal passar fred o calor per no poder pagar. Hi ha moltes altres situacions que poden fer que tu necessitis, no, consumir més energia i no la puguis pagar. Llavors hem d'anar una mica a reflexions de més llarg calat.
1: Comentaves, Mònica, com a SF, pels que no coneguin, és Enginyeria Sense Fronteres, que és el que hem comentat abans, i ara parlarem de famílies vulnerables que no poden pagar la factura i que, de com treballa, no?, l'Aliança i altres associacions amb elles perquè hi puguin fer front.

0: Irene, posem persones darrere d'aquesta definició, no? Vosaltres, des de l'Aliança, esteu en contacte amb famílies que tenen dificultats per pagar els subministraments o mantenir unes condicions adequades a casa. Com hi treballeu?
1: Sí, nosaltres fa cada 15 dies, els dimecres, a les 5, a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, al carrer Obradors, al Raval, fem assessoraments col·lectius una mica... ja fa 10 anys que els fem, ho hem après de la PA, també, no? De la metodologia, no? I aleshores doncs, venen persones, famílies en situació de vulnerabilitat a exposar el seu problema en referent als subministraments, no? I a partir d'aquí és com nosaltres també podem conèixer a través d'aquestes assemblees, no? Quines són les problemàtiques... Que impacten, no? Li donem una solució col·lectiva des d'una perspectiva de que tothom a l'assemblea doncs, o ha viscut un problema de pobresa energètica o és activista vinculada amb aquest àmbit i aleshores solucionem entre totes aquests casos, però també aprenem per després fer propostes de política pública que creiem que responen a les necessitats d'aquest col·lectiu, no? Que moltes vegades passa que la política pública està allunyada de les necessitats reals o dels impactes reals que està patint la gent.
0: Uh-huh. Perquè hi ha una cosa, o sigui, què és el que us està arribant? És a dir, la gent no posa l'aire condicionat perquè no el pot pagar, gent que directament no té aire condicionat i només té alguns ventiladors, gent que ni tan sols es pot permetre ventiladors, habitatges que s'escalfen moltíssim i que és pràcticament impossible dormir-hi dins.
1: Clar, nosaltres normalment ens arriba gent preocupada pel volum, diguéssim, de la factura, no? És a dir, la incapacitat de pagament o també ens està arribant molt darrerament multes per connexions irregulars, que això per nosaltres també són un símptoma de la incapacitat de pagament, no? L'accés a l'energia és vital per la dignitat de qualsevol família, aleshores quan la gent, sigui pel fred o sigui pel calor, no pot accedir a aquesta energia, doncs es connecten a la xarxa i després reben multes altíssimes, això ens està arribant molt, i sí que ens arriba molt aquesta sensació de que la gent, no en sé, o sigui, el col·lectiu de persones en situació de vulnerabilitat, el tema aire condicionat està lluny i els que tenen aire condicionat doncs no l'encenen. Fins i tot ens ha arribat algun cas de persones que estan vivint en edificis, no, públics i que tenen aquests sistemes, no, ecoenergies i clar, se'ls demana uns diners per accedir a una climatització que ja no aspiren a aquesta climatització. És a dir, diguéssim que de moment a les assemblees de l'APE, no sé com dir-ho, el confort tèrmic no és un objectiu, és un objectiu per nosaltres, però per les persones que venen, l'objectiu sol ser poder fer front a la factura, no? I a partir d'aquí és on nosaltres podem treballar mesures com la possibilitat de rehabilitacions, la possibilitat de millorar el confort tèrmic, però la primera entrada acostuma a ser preocupació econòmica, no? O factures molt elevades. També hem de pensar que ara el que ha passat a l'estiu és que com més demanda hi ha, més puja el preu. Per tant, els preus, a part de que hi ha hagut pujades a la factura pel tema de l'IVA i tal, els preus han pujat, no? I per tant, ens trobem molt el tema aquest de... Bueno, jo sí que hi ha, per exemple, famílies que, com que tenen molta calor, acaben optant per opcions que són més costoses per elles, no? Tipo els pingüins o qüestions així de climatització que requereix una potència elevada o que al final acaben tenint un consum elevat perquè no accedeixen a mesures de climatització més idònies des del punt de vista ambiental i econòmic i de tot, com bombes, no? D'això estem llunyíssim a les assemblees de l'APE, d'aerotèrmies, bombes de fred i calor, rehabilitacions... Estem en un primer impacte d'afrontar l'accés al subministrament.
0: Perquè hi ha una cosa culturalment curiosa, no? Hem assumit bastant que escalfar una casa a l'hivern és una necessitat, en canvi encara tendim a pensar que tenir aire condicionat és gairebé un luxe, no? Arriba un moment en què refrigerar una casa, és a dir, tenir un aire, deixa de ser una qüestió de confort i passa a ser una necessitat, no, Joana?
2: Exacte, sí. El tema de... També s'ha centrat molt el debat aquest estiu en aire condicionat sí, aire condicionat no, no? Des d'una lògica tècnica, des del punt de vista energètic, l'ideal seria primer abordar, o sigui, intentar que el calor no entri a casa i, per tant, aïllar façanes, posar tendalls, proteccions exteriors, etc. No? Després intentar treballar amb ventilació creuada, ventilació nocturna, no? Mesures passives que no requereixen d'electricitat també per no fer augmentar els costos d'aquestes famílies, no? Que ja tenen dificultats econòmiques. I d'altra, bueno, hi ha com a última opció, doncs, tirar de mecanismes actius, que això cada cop serà més necessari perquè tenim aquestes calors tan extremes. Però és el que deia una mica la Mònica, no? Que estem responsabilitzant molt a nivell individual, però hi ha moltes mesures a nivell col·lectiu que s'han de fer també per poder abordar el problema de forma correcta, col·lectiva i més resilient, no? Que és sobretot actuar a nivell a escala urbana, no?
0: Parlant de mesures col·lectives, Irene, vosaltres poseu sobre la taula una qüestió especialment important, que algunes de les mesures extraordinàries que durant els últims anys havien protegit a famílies davant dels talls o del pagament de les factures han anat decaient. Què ha canviat per a una família vulnerable en aquests últims anys a nivell de protecció?
1: Clar, o sigui, ha canviat radicalment. O sigui, Catalunya era, diguéssim, el desembre del 25, un territori amb unes mesures punteres de protecció en famílies en situació de pobresa energètica i han anat decaient totes una per una, no? És a dir, hi havia una protecció específica contra els talls específica per Catalunya, que proporcionava la llei 24/2015, que el Tribunal Constitucional va deixar caure el maig, si no recordo malament. Hi havia un conveni firmat entre la Generalitat i Endesa que possibilitava posar comptadors en llars en situació de tinença irregular i que feia possibilitava que es condonés el deute de les famílies en situació de vulnerabilitat que no podien fer front a les factures. Això, tot això conjuntament era una protecció bastant interessant perquè les famílies se sentissin segures al consumir electricitat, que això és molt important a l'estiu. I per últim, això no ha decaigut, però no ha millorat, o no he mirat les últimes dades, les ultimíssimes, però fa 3 mesos no havia millorat, i és que Catalunya és, diria que, una de les comunitats autònomes amb pitjor cobertura del bo social, que és l'única mesura que hi ha de fet per reduir el preu de la factura de les famílies vulnerabilitzades. I al final del desembre d'aquest any, o sigui d'aquí 3 mesos i escaig, decau també la moratòria de talls estatal que portem renovant any rere any des del Covid, no? Aleshores ens trobem en una situació difícil, perquè les famílies, clar, les proteccions van decaient, però com deia la Joana, les temperatures extremes van augmentant i la situació de dificultats, o sigui, nosaltres som totalment conscients, per exemple, d'això que deia la Joana, no? Des del punt de vista tècnic, el que hem d'evitar és que la calor no entri a casa, el que ens fa por és que fem tard, no?, a molts barris en aquest sentit, i aleshores el que s'ha convertit en un accés en funció de la renda, no? Les famílies que s'ho poden permetre instal·len qualsevol tipus de mesura activa i a vegades, no dic la Joana, evidentment, sinó que estic parlant de com el ritme de rapidesa de les polítiques públiques dona la sensació a les famílies més vulnerabilitzades que d'elles s'espera que siguin aquelles que esperin a que arribin les mesures passives a barris massificats, no? Com el problema que estem tenint amb els locals, el Raval, Ciutat Vella, que són bombes de calor no en el sentit tècnic, sinó en el sentit de són presons a l'estiu. Aleshores, és com fem perquè aquestes mesures arribin sabent que ara mateix les mesures de protecció estan en un nivell mínim en el nivell més baix que s'han estat des del 2015 a Catalunya.
2: Sí, jo, a mi personalment, tot aquest tema em fa molta pena de veure, perquè Irene deies que eren mesures punteres, i no estem parlant punteres a nivell espanyol, estem parlant de que eren mesures punteres a nivell europeu. Eren mesures de referència que es miraven en altres països, no?, per copiar-les com s'estaven implementant, no? I bueno, seria important també ressaltar, no?, que amb tot un paquet de mesures que va treure la Comissió Europea fa uns anys, no?, per adaptar un conjunt de directives i introduir la pobresa energètica de forma

0: més transversal, no? Hi ha justament el tema de la prohibició dels talls, no? com a obligació als estats membres, no? I això doncs, fa una pena que en un context europeu en què es reconeix, no, aquesta essencialitat del servei i que s'ha de protegir les persones aturant talls, doncs justament estiguem en aquesta situació doncs, més precària que l'any passat, no? I que haguem d'estar pendents de la pròrroga temporal cada any d'aquest escut social, que a més protegeix menys que el que teníem aquí a Catalunya, que també s'ha tombat, no? I bueno, aquí una mica també la nota d'esperança, no? És aquestes polítiques europees, no? Que s'han impulsat per fer una resposta més activa i més integral a la pobresa energètica, també hi ha la mesura del Fons Social pel Clima, no? Que és una mica la pota econòmica i que hauria d'ajudar a finançar tota aquesta, o de posar els diners per fer tot aquest canvi en llars vulnerables, no? El que passa és que això estem en un procés que encara està de transposició en els estats membres, s'ha de veure com es transposa, però esperem que tot el que sigui donar ajuts per rehabilitar, per sistemes de refrigeració i calor, doncs siguin realment accessibles a la població vulnerable, perquè moltes vegades el que es fa és que es dona ajudes però s'ha d'avançar els diners, i això la població vulnerable no pot fer, no?
1: I de quines dates estem parlant perquè tot això es comenci a implementar? I si s'implementa, tornarem al que teníem abans?
0: Bueno, d'alguna manera s'hi hauria de tornar o sigui, per exemple, el tema de les prohibicions dels talls és una directiva europea que els estats membres han d'aplicar i, per tant, això ho hauríem de tornar a tenir. El que s'ha de veure és el com, no? En quins llindars i quins perfils s'hi poden acollir realment. I, d'altra banda, tot el tema de què són, bueno, tot aquest ventall de polítiques europees també demana, no, que hi hagi més serveis a la ciutadania per donar suport en temes de rehabilitacions, per donar informació ciutadana, etcètera, etcètera. Doncs tot això s'ha de veure també una mica com s'implementa, però hi ha requisits inclús de cobertura territorial, no, de que hi ha d'haver un servei per cada, em sembla que són 80.000 habitants, i després tot el tema de les ajudes, no? que aquí hi ha un punt que em sembla interessant també i que segurament a l'Aliança també us hi trobeu molt, que és el que es parla, no, de les renovictions, no? De que, bueno, quan aconsegueixes impulsar una rehabilitació energètica en una llar vulnerable, si està de lloguer aquella persona, com que el preu d'aquell habitatge pot pujar, doncs el que acaba passant és que aquelles persones acaben no renovant el contracte o sent expulsades de facto, no, d'aquella llar que és més eficient, no? Per tant, bueno, hi ha molts punts on hem d'estar alerta, no? per seguir protegint a aquestes persones, no?
1: També dius una cosa que em sembla interessant, no? Que és que moltes vegades són els propis municipis, no? Que comencen a aprovar aquestes mesures concretes. El món local ha estat i és molt important, no? En la qüestió de la protecció d'aquestes famílies més vulnerables.
0: Sí, jo crec que, o sigui, si s'han mogut coses és gràcies al món local. Aquí m'agradaria, sí, reconèixer la tasca del món local. També és la primera frontera, no? de gestió de tot el tema de la pobresa energètica. Són ells qui reben les persones vulnerables, són ells qui els hi han de donar una resposta i, per tant, és des del món local des d'on s'han impulsat més mesures relatives a la pobresa energètica i, de fet, altres mesures, altres polítiques ja més a nivell regional, estatal, s'han inspirat en iniciatives, no, locals. Per tant, aquí sí que segueix sent molt important també que les polítiques, doncs, autonòmiques i estatals estiguin en compte el món local i que es pugui implementar tot, no? Perquè al final són ells els que tenen el problema, no? A les seves portes.
1: Vosaltres també creieu que des del món local es pot fer molt més?
2: Bé, li deixaré respondre a la Mònica, aquesta.
3: Sí, des del punt de vista, no, de, per exemple, altres demandes que hem fet com Enginyeria Sense Fronteres a nivell europeu, no, que vam estar també molt pendents quan es va incloure aquesta prohibició de talls, però també es demanava, per exemple, doncs aquestes finestretes úniques, no? Aquestes one-stop shops que es diuen a nivell europeu, que és que realment facilitem la vida a la gent per demanar tots aquests ajuts, o que a l'hora que li mirem que la factura estigui optimitzada, l'informem dels ajuts de rehabilitació. Llavors això pot haver una part de pressupost estatal per això, però s'ha d'implementar des de l'esfera local, no? Que és on tu tens la teva treballadora social o on tens el teu assessor energètic, I a més, perquè la rehabilitació s'ha de mirar molt des d'un punt de vista de barris, des d'un punt de vista de ciutat, si és el cas urbà, llavors té tot el sentit i aquí hi ha molt a fer, però també per tota la qüestió de que el dret a decidir en l'energia, i no és només accedir a l'energia, sinó que des de SF pensem, no?, que el dret a l'energia també és poder decidir i participar en les comunitats energètiques de ple dret, igual que ho fa qualsevol altre ciutadà, o, per exemple, que no hi hagi solucions de rics i solucions de pobres, no? Si tu passes calor a casa, vés-te'n al refugi climàtic. En canvi, aquesta altra família que sí que s'ho pot permetre, pues es farà una reforma brutal, no? Tot això, totes aquestes mesures, moltes vegades passen per l'àmbit local, municipal, no? I aquí seguim exigint, no? I una de les altres coses que hem vist és, pues, la importància dels punts d'assessorament energètic que fan aquesta tasca, no?, d'atenció municipal, que mentre no hi eren, per exemple, nosaltres que també, no?, donem suport a l'Aliança contra la Pobresa Energètica, hi ha un canvi brutal als municipis que tenen oficines d'atenció dels que no les tenen, o les tenen itinerants, o estan en una altra fase o en un altre nivell de pressupost, no? Per tant, aquí sí que tenim clar que és un àmbit clau per l'atenció directa, no?, i urgent.
2: Sí, i és que la Mònica ha treballat molt el tema del món local i per això volia... Jo només vull afegir un aspecte al debat, i és... que tot i reconèixer, no, la importància que tenen moltes mesures empreses al món local, que són evidentment qui té el problema a casa i on hi ha la confiança, no? Jo personalment, jo, Irene, soc molt municipalista, però sí que també crec que estem parlant d'empreses molt grans i que, per tant, a vegades el món local té moltes dificultats per enfrontar-s'hi quan hi ha temes de vulneracions, o quan més enllà del programa, no, el món local té molta capacitat d'inventiva de programes, no, d'inventiva de solucions, d'aplicar solucions, de conèixer la seva població, fins i tot mons locals que estem parlant de gran escala, fins i tot la ciutat de Barcelona. Però sí que és veritat que quan arriben a enfrontar-se a la companyia per un sistema més just, per canviar qui porta el subministrament al mateix municipi, etc., aleshores el món local necessita aliances, no? Hi ha aliances, el món local, hi ha l'Associació fins i tot de Municipis per l'Energia Pública, que fa temps que camina i que ha fet unes propostes molt interessants d'enfrontament, de disputa de poder amb les companyies, amb el món privat que gestiona l'energia. Però sí que, per exemple, amb tot el procés de la 24-2015, nosaltres des de l'Aliança hem vist que al principi el fet de que hi hagués no, la 24, que havies de tenir un informe d'exclusió residencial, això et protegia del tall, va caure al món local com un moltíssima feina, no?, als serveis socials, etc. Però ara que ja no hi és, ara és com ara aquesta coordinació, perquè també la Generalitat té un paper molt important de donar seguretat al món local, recursos al món local i una responsabilitat de que quan hi ha iniciatives que funcionen, transposar-les a nivell país, no?, a nivell Catalunya. Aleshores, és molt necessari que la Generalitat recuperi les mesures i es mulli amb un tema de pobresa energètica, perquè ara el que ha passat, per exemple, és que, clar, si tu de sobte deixes de caure el conveni amb Endesa que et condona les factures, totes aquelles famílies que anaven necessitant això, on van? Van als serveis socials. Uh-huh. Qui gestiona els serveis socials? El món local. Uh-huh. Aleshores, que cap de cada municipi. I ara el món local està com... li ha tornat a caure el pes de les factures impagades sense una proposta alternativa en marxa. Aleshores, hem de reconèixer tot l'esforç que fa el món local i la inventiva que té d'adaptar-se als problemes, però també hem d'exigir, jo trobo, que la Generalitat protegeixi el món local i garanteixi que té eines per funcionar, no? I això no sempre passa en l'àmbit de la pobresa energètica. Jo no opinaré en tots perquè no els conec, però la pobresa energètica ara mateix al món local està una mica preocupat, i amb raó.
1: Doncs parlàvem d'aquesta transposició de les directives europees, de la feina que ha de fer la Generalitat i sobretot de la importància del món local, però de la falta de recursos, evidentment. Anem amb una cançó i després entrevistem a una grandíssima experta que ens parlarà una miqueta de quines són aquestes innovacions, de com tornar els sabers tradicionals també per adequar els edificis i els habitatges.

0: pero sí que es verdad que hay que recuperar todo ese saber vernáculo de cómo se construían las viviendas, cómo las viviendas estaban, dependían del lugar en el que se hicieran, eran de una forma o de otra y con unos materiales o con otros. Bueno, yo creo que sí se está recuperando, no de manera masiva, pero sí que hay numerosos estudios de arquitectura ya pues planteándose esa recuperación.
1: Uh-huh. Carmen, nos quedaríamos horas hablando contigo, pero nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por atendernos
0: gracias la
1: llamada. Ha sido un placer escucharte y ojalá recuperemos una parte de estos saberes tradicionales y empecemos a hacer las cosas bien.
0: Venga, pues gracias.
1: Igualmente, hasta luego.
0: Adiós.
2: Vida Verda. A Marc Solanes.
1: Moltíssimes gràcies a Joana, Irene i Mònica per estar aquí avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, us heu passat bé?
3: Molt bé, sí, moltes gràcies també per donar l'espai per comentar aquest tema tan important.
1: Sí?
4: Molt bé.
1: Nervioses?
4: Sí, no, molt bé.
1: Jo us he vist fantàstiques,
4: Sí. Jo puc dir una cosa, 10 segons?
1: 10 segons.
4: 10 segons. Una, les escoles, és molt important, és un temazo, les escoles a l'estiu, no n'hem parlat, però és molt important. I l'altra, les persianes enrotllables fora de les finestres. Això és tecnologia puntera avui en dia.
3: Irene, i les residències de gent gran.
4: I les residències de gent gran.
1: Mònica, també, ha estat un plaer tenir-te.
5: Igualment.
1: Esperem que trobar-nos al proper programa. Joana, tu no et dic fins la propera, perquè aquesta temporada tindrem sovint aquí, igual que l'any passat, parlant d'energia. També gràcies a Carmen Sánchez Llevara per haver-se sumat a aquesta conversa i, com sempre, al tècnic Sergio Lezcano, que sense ells això no seria possible. Durant anys hem associat la pobresa energètica amb el fred, però la calor també està entrant a les cases i no entra igual a tot arreu. No és el mateix viure en un pis ben aïllat que en un habitatge que acumula calor. Tenir arbres al carrer que està envoltat d'asfalt. Poder refrigerar a casa teva per haver de pensar-ho abans d'encendre l'aire condicionat. Avui hem vist que el problema no és només la temperatura, és l'habitatge, és la factura, és el barri i els recursos que tenim per protegir-nos. Perquè davant d'una mateixa onada de calor, el termòmetre pot marcar el mateix, però la vulnerabilitat no. I aquesta és una realitat que les polítiques contra la pobresa energètica hauran d'incorporar cada vegada més. Perquè, un cop més, veiem com disposar de les condicions adequades per viure no està garantit ni aquí ni a cap altre lloc, que és una qüestió de classe i que ni el capitalisme ni la Constitució, en el cas de l'Espanyola, amb el seu famós article 47, que diu clarament que tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a gaudir d'una vivenda digna i adequada, no ens asseguren les condicions mínimes per viure per a totes les persones d'un país. Gràcies, Joana, gràcies, Irene, gràcies, Mònica, gràcies, Carmen, gràcies, Sergio, gràcies a tots una altra vegada. Això ha estat Vida Verda, ens retrobem dissabte vinent. Gràcies per escoltar-nos.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

La conversa, parlar, mirar-se els ulls, compartir una estona, té una força transformadora que moltes vegades no en som conscients d'ella. Sortir al carrer, trobar-se amb persones, recuperar les places, omplir els barris per poder conèixer altres persones i, sobretot, fer front a un concepte que s'ha anat popularitzant els últims anys, que és tot el que té a veure amb la polarització. La polarització social és una paraula que ens ha anat acompanyant al llarg dels últims temps. I què vol dir polarització? Doncs, al final, dit clar, vol dir que ens hem deixat d'escoltar i ens hem deixat d'entendre i ens hem allunyat uns dels altres i on les idees no hem estat capaços d'utilitzar-les com a una manera de construir, sinó que s'han convertit en una frontera, en un mur. Avui, en aquest programa, parlarem molt de la força de la conversa, de la força de les paraules per tornar a situar en el centre les persones, per acostar-nos i trobar altres maneres de reconèixer-nos a les nostres debilitats i fortaleses. És dissabte. Toca D'on ets tu? Som a Ràdio 4, a la Ràdio Pública, així que benvinguts i benvingudes, comencem.

0: Segurament ho recordareu, els que sou seguidors del programa, que l'estiu passat vam tenir la sort de seguir l'aventura d'en Flaca. És l'aventura d'en Pau, Pau Serna, que és un cantant de Sants, un jove, que va decidir deixar-ho tot i marxar pel món, marxar per fer una ruta per Europa, per simplement, amb la seva guitarra, descobrir noves realitats, compartir amb persones d'arreu del món i explorar la seva capacitat de, bé, de crear, de transformar i, sobretot, de buscar aquest acostament a través de la música. El seu barri, Sants, és la seva inspiració, però va fer aquest peron per poder continuar construint de mica en mica la seva carrera i reconnectar. Vam poder seguir-lo, el vam trucar en diverses ocasions per veure com estava anant aquesta aventura. I avui tenim la sort que, aprofitant que està presentant un videoclip de precisament de la cançó que estem escoltant ara, doncs que ens ha visitat aquí a Barcelona, perquè ha acabat el seu viatge i ha tornat a casa seva, a Barcelona. Flaca, molt bona tarda.
1: Bona tarda, com estem, moja? Tot bé o què?
0: De molt bé. Escolta, ja tenia ganes, perquè, clar, vas marxar i només t'escoltàvem per telèfon.
1: Clar, no. Fèiem les connexions així telemàtiques, el que es podia. Des de que em vas escriure et vaig dir que sí, perquè, en veritat, pues, tot el que sigui visibilitzar la meva música i tal, pues, de puta mare, i ara que hi som aquí, pues presencial.
0: Molt bé, ben fet.
1: I sempre que vulguis, aquí em tindràs.
0: No, i tant, moltes gràcies. Escolta, Pau, Flaca, Flaca, no?
1: Crec que és
0: com,
1: pues,
0: com tu et sentis còmode.
1: Mira, Pau m'ho va ficar a mi mare i Flaca m'ho vaig posar jo.
0: Val, doncs
1: o sigui,
0: mira.
1: Que potser li hauria de fer cas a la meva mare, no?
0: Perfecte, val, doncs vinga, Pau. Et faré, en honor a la teva mare,
1: et
0: diré Pau. Doncs, Pau, escolta, tu ets un jove de Sants que decideixes a aquesta aventura, que vas estar per Europa. No vull centrar-ho tot en aquesta aventura, perquè sembla que només hagis fet això, però has fet moltes altres coses. Però sí que aquesta pregunta és obligada. Com ha anat això d'estar pel món, de deixar-te portar amb la teva guitarra, coneixent altres persones? Vam anar coneixent algunes etapes, algunes coses que t'havien passat, però res, ara que has tornat, com ha anat l'experiència?
1: Bueno, ha sigut molt, molt inspiradora. O sigui, han sigut 4 mesos al final de viure el dia, organitzar les següents destinacions el dia d'abans, trobar-me amb gent increïble, descobrir cultures, conèixer història, gastronomia...

0: Vull dir, al final a mi, si algú m'apassiona, és viatjar i la música. Llavors, pues, poder fusionar aquestes dues coses ha sigut increïble. També ha sigut molt desconnexió total de la vida d'aquí de Barcelona, d'anar a l'estudi, de gravar videoclip, de parlar amb aquest, fes un bolo allà, que també ho necessitava, no? I és mirar una mica la música des d'una altra perspectiva, no? Més bohèmia, així, més com era abans, saps?
1: Més bohèmia, eh?
0: Total.
1: M'interessa una mica, perquè és una mica com... A vegades es romantitza, però realment és romàntic, això d'agafar la guitarra i marxar pel món tu sol?
0: Sí.
1: Sí? Té aquest punt romàntic.
0: Sí, total. El que no és romàntic és la indústria musical. O sigui, és la música que faig aquí. No, total. Al final és... Si vas sol, és com la teva amiga, la teva acompanyant. Vull dir, quan t'avorreixes, doncs la toques. Quan necessites fer diners, la toques. Et serveix també per conèixer gent. No, ha sigut super bohemi, en aquest sentit.
1: Oh, està molt bé. Pel que he vist a xarxes socials, que per cert, com, les teves xarxes socials com et podem trobar?
0: Al punt flaca, dos cas.
1: Al punt flaca, vale. Sí. A TikTok i a Instagram.
0: Al flaca, vamos, sí.
1: Vale. Doncs a les teves xarxes socials, que vam poder anar seguint... Clar, tu et deixaves portar i deies, vale, doncs ara me'n vaig a aquesta ciutat, em deixo perdre, conec gent, canto una mica, i amb la música que fas, tu no vas fent diners, i amb això no vas fent, no?
0: Bueno... anava ficant, quan no donava, anava ficant de la meva butxaca.
1: Vale.
0: Però sí, era la idea, de financiar tot el viatge amb el que cantava, amb el que tocava.
1: Clar, més fins i tot et van robar en algun cop.
0: Sí, no, m'ha passat de tot.
1: T'ha passat de tot?
0: Sí. M'han robat més d'una vegada. I sí, però bueno, són anècdotes, eh? Vull dir, la majoria de la penya, molt amable i...
1: Clar. Perquè músic, tu et defineixes com a músic de carrer o què? O no precisament?
0: M'agrada fer música al carrer... Val. Però bueno, és que no m'agraden les etiquetes, o sigui que músic de carrer...
1: Sí.
0: No, perquè en veritat, no, perquè jo vaig començar el rap, llavors això de la guitarra i tal ha sigut com una evolució, llavors no, és que no m'agraden les etiquetes.
1: Val, perfecte. No, a més, aquest programa no serem nosaltres qui posarem etiquetes, ningú. Només ens faltava a nosaltres posar etiquetes, aquí no li hem de posar. Escolta, una cosa, anem a descriure una... perquè això és la ràdio, llavors, perquè la gent s'ho imagini, jo estic aquí parlant amb el micròfon a la taula i tu estàs com... A tres... Quants metres hi ha? Dos?
0: Tres. És una situació estranya.
1: Sí, jo mai havia fet una entrevista així, perquè, clar, per temes tècnics, estic jo sol a la taula i tu estàs com allunyat amb la guitarra, assegut, com amb dos micròfons que estan com... És a dir, és com...
0: Ja preparat per tocar.
1: Preparat per tocar, exacte. Llavors, i ho parlàvem amb la companya, amb la Irene Moreno, que és la companya tècnica, que dèiem, avui per què hem de posar música gravada si ets tu? És a dir, perquè no té cap sentit, no?
0: No.
1: Llavors, per tant, tu has estat ara mateix presentant un videoclip, si no m'equivoco.
0: Correcte.
1: Com ha anat això? És a dir, és el teu primer videoclip? O... No, crec que no, ja n'has fet algun altre.
0: No, tinc uns quants. Doncs aquest videoclip, bàsicament, el que hem intentat és representar una mica la vida del músic de carrer a Barcelona, no? Pues hem agafat i m'han seguit els càmeres un dia de Terrassa, és normal, anant pel metro, anant pel Born, per Sants, una mica per tot arreu, i després ja sí que hem fet una part més cinematogràfica, doncs intentant representar escenes quotidianes de Barcelona. No, és un videoclip que no és pretensiós, és la vida normal de Barna i una mica doncs, això, la vida també del músic de Barcelona, que és una mica del que parla també la cançó.
1: Clar. Doncs escolta, si et sembla bé començar així, et sembla bé tocar-la, ja que deies que...
0: No? Vinga, som-hi.
1: Sí, aprofitem que estàs a un quilòmetre de mi, doncs per tocar-la. Doncs som-hi.

0: Salona.
1: Olé.
0: Vámonos, visca el barri dels Sants i la rumba catalana.
1: Exacte, exacte. Ara, és a dir, ara com podem continuar amb aquest ritme? És a dir, ara com...
0: Està difícil.
1: Perquè,
0: ja m'he posat
1: perquè un cop t'hi poses és cop difícil, no?
0: Sí,
1: perquè,
0: sí.
1: Clar, no, és
0: jo ara
1: cop...
0: ja tinc el
1: a tu estàs
0: el
1: ja
0: nivell ja elevado.
1: Vols fer-ne un altre?
0: Perquè
1: et veig ja com posat.
0: Va.
1: I després et pregunto, perquè tinc... La teva cançó provoca moltes preguntes.

0: És curiós com la música explica històries, eh? És a dir, entenc que les teves cançons al final són com trossos de la teva vida, no? Al final, són sí. com petits sí, fragments.
1: Bueno, un dia tens inspiració de la ràbia, l'altre la pena, l'altre... Vull dir, al final són sentiments transformats en lletres.
0: Mm. Després parlarem amb l'Adrià, que l'Adrià té un projecte que es diu The Free Conversation, que és un projecte que senzillament és promoure la conversació amb gent de tot tipus. Després li preguntarem, però et faig la mateixa pregunta a tu. L'amor continua sent un tema universal del que parlar i del que escriure?
1: 100%. 100%. Jo crec que... Bueno, abans ho has dit, no? En el que he parlat de la polarització i tal, jo crec que l'amor té molt poder, tio, i això no canviarà mai. Igual que ho té l'odi i la por, no? Que és una mica per on ens anem ara, no? Que són... Però jo crec que l'amor té molt de poder, tio, i jo crec que hem de tornar una mica a girar envoltant l'amor, saps? I no tant a la por i a l'odi, que... Però ja ens anem a la merda tots.
0: No, totalment. Però sembla que també... Que

0: que ens han desactivat aquesta part, no? Que com que l'odi és més fàcil, ens han desactivat aquesta part més sensible. A vegades.
1: Clar, és molt fàcil, l'odi cala molt ràpid, l'odi cala molt ràpid. Però, no, jo, sobretot els artistes, jo crec que som uns sentimentals i és una putada, a vegades, sí. Perquè quan sents molt, també ho tens per lo negatiu. Però jo sóc bastant optimista.
0: Sí, no? Sí. És a dir, aquesta manera de... també som, jo crec que és una generació cada cop que entenc que la gestió de les emocions i escoltar-se bé, doncs no hauria de fer vergonya, no? I explicar aquestes històries. Et volia preguntar, perquè tu vas publicar, si no m'equivoco, el teu disc, que es diu Pau.
1: Correcte.
0: És un disc que sota el teu nom artístic Flaca, però clar, tu has crescut a Barcelona, té aquesta influència de barri.
1: Correcte.
0: El barri... ara parlàvem de l'amor, parlàvem de l'afecte. El barri és, d'alguna manera, aquesta construcció col·lectiva d'una altra manera de reconnectar amb les persones. Creus que s'ha perdut aquest sentiment de barri o hi ha més sentiment de barri que mai?
1: Hòstia, és bona pregunta. Jo crec que s'hauria de preguntar als xavals més joves.
0: Ja. Yeah. Bueno, tampoc que tu ets tan gran. Quina edat
1: no, és veritat, és veritat.
0: Quina edat tens tu?
1: Jo tinc 24. Val, no, soc jove, però no faig, home, tanta, sí. No faig tanta vida de barri, sincerament.
0: Val, val.
1: No tant com quan era un més xaval, saps?
0: Sí.
1: Però jo crec que no, tio. Bueno, és que més a... O sea, hi ha el problema de la gentrificació, no? Yeah. Cada cop els nostres barris són menys nostres i més d'ells.
0: Clar.
1: I això jo crec que afecta, clarament. Però, tio, jo al meu barri em sento de puta mare. I és que és això, a Barcelona també, com eren pobles abans, hi ha aquesta essència de, pues, a la Vila de Gràcia, no? Sants, jo què sé, si te'n vas cap a Vallvidrera, no? Són com llocs que cada un té la seva identitat, no? Llavors, hòstia, no t'ho sabria dir, tio. És una pregunta que no sabria contestar-te.
0: Val, sí, sí. I aquest, tu al final sí que defenses aquest orgull de barri. Tu parles de Barcelona en moltes de les teves cançons, parles d'altres àmbits, però si en Barcelona, una ciutat, a vegades, com deies ara, perquè tu fas molt de crítica a que la policia no et deixa tocar al carrer, també critiques el fet aquest de que la gentrificació, els cafès d'especialitat... Com et pots reconciliar amb una ciutat que dona la sensació que t'expulsa? Però totes les ciutats del món, no?, s'han convertit, sí, en ciutats molt, molt hermètiques. Com et pots reconciliar? I fer una cançó, d'alguna manera, d'amor a una ciutat.
1: Sí, és amor i és protesta. A veure, jo aquí sí que no soc tan optimista. Yeah. Jo crec que a poc a poc quedaran menys bars i quedaran menys coses, i per això crec que... Però també crec que ara la gent se n'està donant compte, yeah, i lluita molt perquè això no passi, saps? Sobretot ara amb el tema de la vivenda, que pues la gent, tio, no vol que facin fora la penya dels barris perquè entri un fons voltor, perquè entri una família d'alemans, que res en contra dels alemans, però, escolta, que almenys la gent, sí, del barri pugui viure al barri, no? I que no els expulsin. I encara menys els fons voltors i tal. Jo estic una mica en enemistat i no sé com em puc reconciliar. O sigui, el meu amor per Barcelona no canviarà mai, ja poden omplir-ho de guiris, però sí que hi ha certes zones, per exemple, Jaume I, tota aquella zona, i jo vaig allà i em poso trist.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè no em poso trist, vull dir... Mm.
0: I com algú que comença fent rap acaba fent rumba, aquest estil de música que tu fas? Però el rap encara enganxa els joves o què?
1: Sí.
0: És que em dona la sensació que és una cosa com d'una altra època.
1: Bueno, és que evoluciona. El que té el rap és que evoluciona. Yeah. Va venir el trap, després va, sí, venir el drill...
0: Mm.
1: No, jo crec que el rap segueix bastant, bastant a tope. I, de fet, a Espanya... Bueno, és que és això. És música urbana, saps? Ara s'ha transformat en música urbana. Però jo, personalment, vaig passar del rap al guitarreo i a la rumba molt naturalment. Perquè jo, al final, el rap és molt senzill. No, tu no cantes, no entones, i jo em vaig donar compte de que volia entonar, volia fer coses més així, més treballades, i la guitarra, que és l'instrument d'aquí, no? Pues és el primer que vaig trobar, i ja vaig anar aprenent, vaig veure que era el meu, i ara pràcticament només composo amb la guitarra.
0: Mm-hmm. Vols fer una última cançó?
1: Vinga, aquest ve de gust.
0: Mira, tens una que es diu Antonella.
1: Vale.
0: Aquesta la vaig escoltar molt aquest estiu.
1: Vinga, va, pues anem a donar-li.
0: I amb aquesta ens acomiadarem.
1: Va,
0: però abans de tot, recordar, on et podem seguir?
1: Em podeu seguir a totes les... o sigui, a Instagram i a TikTok com el Flaca, i a YouTube igual.
0: Val, perfecte.
1: Que som molt dolent jo. Bueno, i a l'Spotify.
0: Vale,
1: som molt dolent una promoció.
0: Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem, amb el Pau Serna.

0: I seguim en aquesta tarda de dissabte aquí al D'on ets tu, a Ràdio 4. Parlàvem ara fa una estona amb en Flaca, la inconfusible o inconfundible, o com es digui, energia del Flaca d'en Pau. I ara continuem parlant d'històries, continuem parlant de barri, perquè ja està aquí l'estudi l'Adrià Ballester. L'Adrià Ballester és promotor d'una iniciativa que es diu The Free Conversation, que proposa una cosa tan senzilla com difícil, com és conversar amb algú anònim al carrer. Ell el que fa és posar una cadira al carrer i conversar amb persones anònimes. Segurament l'haureu vist a Arc de Triomf, que si no m'equivoco és el lloc on normalment sol estar. I ara li preguntarem com una cosa tan senzilla s'ha convertit en un moviment, en un fenomen. Adrià, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ho he explicat bé o què? Perquè és difícil, eh?
1: Ho has explicat bé, força bé. T'haig de dir que el projecte es diu The Free Conversations Movement.
0: Ah, mira, val, m'he deixat movement.
1: Però la resta perfecta, eh? Tot superbé. Ja som gairebé 60 persones.
0: Ah,
1: sí, val. Sí, ja no sóc l'únic boig. Ara ja tenim... Ja ens arriba per grup de WhatsApp, ja.
0: Sí? Sí, sí. Home, ja us dona per grup més de taxi. És a dir, ja no sou més de 4 persones, sinó que sou ja grup de WhatsApp.
1: Sí, sí.
0: Escolta, et volia dir... A veure, Free Conversation... Tu ets de Barcelona, si no m'equivoco?
1: De Barcelona a Barcelona.
0: Val. Llavors, decideixes un dia agafar una cadira i posar-la al mig del carrer i parlar amb gent desconeguda.
1: Exacte. Em passen una sèrie de coses quan l'any 2016 jo tenia 22 anys i em dono compte de que la gent cada cop està més polaritzada, de que falta diàleg, de que la gent és més blanc o negre. Trobo que a la gent li costa molt connectar amb persones, és l'auge del Tinder, del no sé què, del no sé quantos... I un dia, tenia jo un molt mal dia i estava jo passejant pel carrer en les meves coses, escoltant un grup de música que es diu Linkin Park, que no mola tant com el Pau, però que també està molt bé. I una persona molt amable es va parar a parlar amb mi.
0: Ah, mira.
1: I em vaig sentir millor, no? I vaig pensar, ostres, quina llàstima que la gent no tingui l'oportunitat de parlar amb un desconegut d'una forma més normalitzada. I aquí cada setmana vaig dir, mira,

0: agafo dues cadires, les planto a meitat d'Arc de Triomf i deixo un rètol al costat que digui converses gratis. I em va agradar, vaig seguir fent-ho i bueno, han passat 10 anys.
1: I funciona?
0: Funciona, a mi m'encanta, m'apassiona.
1: Fa 10 anys que ho fas?
0: 10 anys que ho faig.
1: Sí, ho he dit bé, Arc de Triomf.
0: A l'Arc de Triomf, sí. Alguna vegada canviem.
1: Sí. Tu et poses allà al carrer...
0: Sí.
1: I el teu objectiu és un moviment per fer front a gent que no, bé, que no conversa amb d'altres i senzillament parlar amb una cadira i a veure qui s'hi asseu.
0: Sí, nosaltres plantem la cadira amb un rètol al costat que diu converses de franc i qualsevol persona pot venir i seure. I l'objectiu és que tothom tingui algú amb qui parlar i amb conversar.
1: I la gent s'hi asseu?
0: La gent s'hi asseu. Normalment, en un període d'unes dues hores, poden venir 3-4 converses sòlides.
1: En quant? Quant de temps, perdona?
0: Un parell d'hores. Més o menys,
1: sòlides, eh?
0: Més o menys dues converses sòlides a l'hora. Més o menys, eh?
1: Explica'm, què vol dir això de conversa sòlida?
0: Sí, vull dir que va més enllà de... Oye, què esteu fent aquí? De què va? Tal, no sé què. O sigui, gent que seu a parlar.
1: Mira, hi ha una cosa que a mi em fascina molt del projecte. Clar, hi ha la conversa, que tu parles de conversa sòlida. Dius que, vosaltres dieu que està prohibit donar consells. Per què està prohibit donar consells?
0: Sí, bueno, més que prohibit, ho tenim com a norma interna. Tenim dues. Una és aquesta, intentem no donar consells,
1: sí.
0: O si ho fem ha de ser amb molta cura, i l'altra és tenir present sempre que no som psicòlegs, que aquesta és important.
1: Ja.
0: No donar consells, intentem no fer-ho perquè mai saps la història que hi ha darrere d'aquella persona.
1: Senzillament escolteu.
0: Clar, escoltem, bueno, escoltem, parlem, conversem, l'únic que... Pues això, no, intentem no donar consells. És com si trobessis algú amb qui parlar en una parada de bus. Ah, ja està.
1: Clar, perquè és que ens costa, jo crec que ens costa molt escoltar algú sense intentar solucionar-li la vida.
0: És molt complicat.
1: És complicat.
0: És més complicat del que sembla.
1: Sí, eh? Perquè... Dir, parlar amb algú, el que tu deies, una conversa d'ascensor, tu no planteges. Si ara ens trobem tu i jo, no sé, en un... hem perdut un vol, ara que ha plogut tant,
0: sí.
1: Aquesta setmana, hem perdut un vol i estem predestinats a haver de fer alguna cosa, que és conversar tu i jo.
0: Totalment.
1: Seria una mica això.
0: Sí, sí, sí. O sigui, som converses molt naturals i, de fet, amb això, que intentem no donar consells i ja està.
1: Uh-huh. Però és difícil. Però això s'entrena o què? És a dir,
0: sí.
1: hi ha algun truc per conversar sense aquesta mirada?
0: Ser conscient, sí, ja està. Ja, en aquesta societat que vivem tant de la immediatesa, el que intentem sempre és solucionar el problema de l'altre i estar ràpid. I hi ha moltes vegades que aquesta persona, no, el seu problema principal no és el primer que ens diu. Aleshores, hem d'indagar una mica més. A mi el que més em va costar, és a dir, és practicar l'escolta activa. L'estar pensant... O sigui, no està pensant res mentre m'està explicant alguna cosa. Perquè normalment pensem en què respondré quan acabi.
1: Ja, és heavy, eh? És a dir, com tenim construït... Perquè abans, jo és que em portes... Jo quan t'escolto, recordo... Jo he viscut en un poble, al Marroc, quan era més jove, i en el Marroc, allà, al carrer, o fins i tot la cultura mediterrània... tu te'n vas a Andalusia, on sigui, que és treure la cadira davant de casa i parlar amb els veïns, això en alguns jocs encara es manté, però ara sembla revolucionari. No? El que tu fas és una mica una revolució.
0: És bastant revolucionari, t'haig de dir, perquè a més, ja, sempre que la gent ve, moltes vegades pensen que és per vendre'l alguna cosa, saps? Sí.
1: De fet, o este que quiere, no? Desconfia una mica,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí, de fet sempre els recomano als voluntaris que portin un llibre, saps? Perquè quan no ve la gent a parlar, doncs que almenys no tinguin el mòbil a les mans. I jo intento, per exemple, que no sigui un llibre amb un caire ideològic elevat, per exemple, doncs una Bíblia, per exemple, no? Que és un llibre interessant, però si me'l porto, segur que la gent no seu perquè es pensa que seré un testigo de Jehovà.
1: Hi ha algú que vol predicar algú? Tu portes 10 anys escoltant a gent desconeguda. Jo crec que és fascinant. Què és el que més necessita explicar la gent?
0: Els temes més recurrents solen ser feina i relacions amoroses. De fet, ho tenim calculat i a Espanya un 40% de la gent que ve a parlar en algun moment parla de la feina. I a més és curiós perquè dona igual en quin país estiguis i en quina cultura estiguis que més o menys els temes... es repeteixen. Els problemes d'una persona molt adinerada s'assemblen bastant a una persona d'un país tercermundista.
1: I si asseu, és a dir, vosaltres en aquesta cadira buida, si asseu gent de totes classes socials, de tots els orígens...
0: Sí, haig de dir que, clar, hi ha una part que és esbiaixada, que és, clar, ho fem en una zona turística i venen doncs, molts turistes, que els turistes són gent que ja tenen certs diners, què tal, però sí, ve gent de tota mena.
1: I estan tant de temps escoltant a aquestes persones,

0: què hi ha de comú? Què ens uneix?
1: Doncs que hi ha una cosa sempre en comú, que és de les coses que ens passen i ens afecten, es poden classificar en dos, les que et canvien i les que canvies. I és igual, les coses que no pots canviar t'acaben canviant.
0: Però admetre que has de renunciar a canviar alguna cosa i que forma part d'aquesta conversa, és a dir, suposo que en aquesta conversa algú se'n deu adonar que hi ha alguna cosa que no pot canviar i que forma part d'ella o que ha d'acceptar o que ha d'assumir.
1: Sí, és trist, però és així. Hi ha vegades que jo penso que entendre una persona, que és algo molt maco, és també un procés dolorós. Quan tu comences a entendre't amb una persona, amb una parella, una persona que acabes de conèixer, el període d'adaptació no és simpàtic, no és tan simpàtic.
0: Com s'explica la química de connectar amb alguna persona sense saber per què?
1: La veritat és que no tinc la resposta. No ho sé.
0: Perquè hi ha gent amb la que connectes i no ho saps per què connectes. I potser és gent totalment diferent una de l'altra.
1: Sí. De fet, quan explico el projecte als voluntaris, sempre els intento explicar les coses bones i les dolentes. I jo sempre incloc dins de les bones que vindrà gent amb la que no t'hi portaràs, amb la que no t'agradarà i tindràs molts desacords. I jo penso que és una cosa bona, aprens a parlar amb gent que no t'agrada.
0: Tu ets la mateixa persona ara que fa 10 anys, quan vas començar a fer aquest projecte?
1: En algunes coses sí, i en altres no. De fet, hi ha moltes coses que hi he après durant aquests 10 anys que a mi m'hagués agradat no aprendre, o que no era el moment. I, clar, en 10 anys passen moltes coses, també, i hi ha hagut històries que m'han arribat més que d'altres, i algunes que m'han afectat durant temps. Però no, són la mateixa persona, però no tant per les històries que venen, sinó per els voluntaris que venen.

0: Què tenen en comú un noi de 20 anys i un senyor, un avi, de 70?
1: Que els dos tenen alguna cosa que poden aprendre l'un de l'altre. Fa un temps venia un senyor que s'havia quedat... Bueno, la seva dona s'havia mort i ara tenia una altra nòvia i ell tenia gairebé 80 anys. I ella m'explicava... Escolta, Adrià, mira, és que aquesta noia que acabo de conèixer... Bueno, aquesta noia... M'acaba d'enviar un WhatsApp, clar, què faig? Li responc ara, espero... I li deia sempre, Pere, tens 80 anys, no esperis, tio.
0: Clar, i això t'ho diu una persona desconeguda
1: clar,
0: al carrer.
1: Sí, però al final hi ha alguns que ja són recurrents, però sí, sí.

0: Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que tu expliques, i que has afirmat, que és que la vida és el resultat de totes les converses que tens i també de les que no tens. És a dir, som la suma de totes les converses que anem fent i tenint amb la gent que ens envolta.
1: Sí, perquè hi ha moltes històries, moltes converses que tenen una píldora que te canvien la forma de veure algun tema en concret. De fet, jo sempre penso que estar en desacord amb algú i mostrar-ho és una gran sort. I, en canvi, hi ha moltes històries que no es tenen quan s'haurien de tenir i se queden enquistades en el temps i t'afecten, eh? I és com, perquè una conversa que no tens és com tenir un peix podrit sota la taula que, a més temps passa, pues, fa pitjor olor.
0: És això de l'elefant a l'habitació que li diuen a algunes cultures,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, les coses que no es diuen.
0: Però tenir converses incòmodes ens costa. No sé si és una cosa cultural o és una cosa que forma part de nosaltres, però tenir una conversa incòmoda, és a dir, això d'evitar el conflicte forma part també d'un mateix.
1: Sí, sí, sí. La gent tendim a evitar el conflicte, afortunadament, però...
0: Afortunadament,
1: afortunadament, eh? Afortunadament. Home, si anéssim per allà buscant problemes, acabaríem fatal, no? Però...
0: Home, té el seu... És exacte, sí. té el seu punt.
1: Sí, sí, però bueno, a més, saps què passa? Que moltes d'aquestes converses que s'eviten és perquè l'altra persona t'importa, que aquesta és la part positiva.
0: Yeah.
1: Que si tu intentes evitar una conversa amb tons pares, pues, és perquè tens por, després de la conversa, que no tot torni a ser com era abans. Aleshores, bueno, has de saber fer-ho també, has d'escollir el moment, en fi, hi ha certa tècnica.
0: I com ho fas quan algú t'està escoltant alguna cosa que et sembla terrible? És a dir, segurament en aquestes converses ve algú i que t'està explicant, no sé, potser xoca amb els teus ideals.
1: Sí, sí, sí. No, ja, cada cosa que s'ha d'escoltar per allà pel carrer, que és per fer-s'hi creus, eh?
0: Sí.
1: Però bueno, saps què passa? A vegades després de parlar amb ell, perquè clar, no pots marxar, tens les cadires allà i tot...
0: I t'està escoltant, clar, i tu li has dit que vingui, llavors ha vingut. Clar.
1: Sí, bueno, nosaltres no solem dir que vinguin, o sigui, plantem allò i qui ve. Bueno, però sí, és una forma de cridar-ho, no? Però sí, bé, moltes vegades després d'escoltar-lo l'entens. I dius, bueno, lo entiendo.
0: Hi ha un punt d'empatia.
1: Hi ha un punt d'empatia
0: amb la persona.
1: De fet, el que passa és que algun ve i dius, aquest té pinta de boig, que això és veritat. No, això no es pot evitar. No?
0: Clar, prejudicis, evidentment,
1: sí,
0: n'has de tenir, sí.
1: Però el que nosaltres diem en el projecte és que no ens marquin la forma d'actuar. I veus algú que té una vida molt complicada i l'acabes entenent. I dius, i fa fins i tot por, eh? De dir, ostres, és que...
0: Clar, les seves circumstàncies...
1: Sí, sí, ara ho entens. Allò que no entenies, ara ho entens.
0: Clar, és aquesta típica frase de xarxes socials que, clar, no pots jutjar algú per el seu comportament perquè és que desconeixes les seves batalles.
1: Sí.
0: Desconeixes les seves lluites.
1: Clar, em pensa que nosaltres, en fer-ho tan recurrentment, acabes coneixent els artistes al carrer, la gent que viu al carrer, la gent sense sostre, tal... Però és molt maco, a mi m'encanta això de... I després vas pel carrer i te'ls coneixes a tots.
0: Clar, clar. Perquè com ens entrenem per conviure amb el desacord? És a dir, haver de renunciar a aquest orgull de pensar que els teus ideals... Però a la vegada, clar, jo em poso a la teva pell i penso... Clar, jo segurament tindré una certa flexibilitat per escoltar a moltes persones, perquè al final a la ràdio té una mica aquest punt, aquest exercici, perquè estàs escoltant moltes persones. L'únic que és, a vegades, és unidireccional, perquè tu fas les preguntes i és una altra manera. Però aquest desacord, com s'entrena?
1: Escoltant, i ja està, perquè és que quan entenem que el desacord que tens amb l'altra persona ve marcat per la influència d'aquesta persona a la vida. O sigui, vull dir, si una persona ha tingut una vida molt diferent a la teva, segurament hi haurà moltes coses que esteu molt en desacord. I això és així, però no és que sigui mala persona, és que les seves experiències l'han portat allà. I pensar que ell pensa el mateix a tu.
0: Clar. L'altre dia hi ha una frase que deia que totes les persones són respectables, però no totes les opinions són respectables. I té aquest punt, també.
1: Sí, a mi les converses que més em costen, haig de dir, no és la gent que està en desacord, sinó... Jo, per exemple, a part d'això, els diumenges... Bueno, hi ha un dia al mes, ¿vale?, que és el dia que estic al telèfon d'atenció al suïcidi, que jo sí que és fotut, saps? Perquè...
0: Tu hi participes.
1: Hi participo.
0: Ets voluntari en aquest projecte.
1: Sí, a la Fundació Ajuda i Esperança, que fan una feina meravellosa, soc voluntari d'atendre les trucades a gent que està... en un risc imminent. Allò és complicat, saps?
0: Ja. Yeah.
1: Sí.
0: Sí, ara potser ens està escoltant una persona que està en un mal moment. On pot trucar? Per poder trucar aquest telèfon que ens expliques, on darrere algú hi ha alguna persona que l'escoltarà.
1: Mira, hi ha el telèfon de la Fundació Ajuda i Esperança, que no me'l sé de memòria. Jo,
0: sí, el busco mentre, sí, mentre parlem.
1: I després hi ha un altre que és molt interessant, que es diu Obrofil. Si tu busques Obrofil a Google amb dues es, com, que és com sentiment en anglès, allà pots escriure al WhatsApp.
0: Ah.
1: Que això és meravellós per la gent jove i tal, que no estan tan acostumats al telèfon. I la gent que ja vol en persona em poden trobar a l'Instagram. Puc donar l'Instagram? Et sap bé? Puc?
0: Sí, sí, sí.
1: Vale,
0: sí,
1: el nostre,
0: sí, sí,
1: Instagram, sí, sí, és, sí, sí, Conversaciones Gratis, tot junt, i allà, si escriuen, doncs igual troben algú... Jo els hi puc dir, mira, doncs si vens aquest dissabte estarem a aquesta hora i seran converses cara a cara, persona a persona.
0: Mm-hmm. Veig que el telèfon de l'Esperança és el 93-414-4848. Però es pot trobar a internet fàcilment.
1: Sí, superfàcil.
0: El telèfon de l'Esperança entre totes aquestes entitats. Com d'important és sostenir-nos els uns als altres?
1: És vital, perquè a més hi ha molts voluntaris que han passat per situacions complexes, que ja les han superat i tal, i estan bé, i això es poden parlar des de l'experiència.
0: Mm.
1: A mi m'ha passat que escoltant a gent al carrer, a mi m'agrada molt el carrer, saps? El tu a tu, el parlar, que aprenc una bestiesa de la persona que ve.

començar tu sol, posant una cadira al carrer, escoltant altres persones. De fet, perquè estic connectant ara mateix amb Ràdio 4, estem parlant amb l'Adrià, que és l'impulsor del projecte de Free Conversations Movement,

0: que és un moviment que el que vol promoure és la conversa entre persones de qualsevol àmbit. M'explicaves ara, i has fet molta referència durant la conversa, i és que has parlat molt dels voluntaris. The Free Conversation Movement és un moviment de persones que conversen, però això, com us organitzeu? És a dir, com funciona això?
1: Doncs mira, nosaltres ara mateix tenim crec que eren 55 voluntaris, tiro de memòria, i ens organitzem en horaris, torns, estem a diverses ciutats, haig de dir, o sigui, aquí a Barcelona, doncs no sé, igual som 20 d'aquests 50 i pico, però ens és igual de fàcil organitzar-ho aquí que a un altre lloc. I hi ha molta gent que ens escriu que volen ser voluntàries, els hi fem un procés de formació molt, molt senzilla i a la calle.
0: Us deixen estar al carrer? Una pregunta que jo ara tenia tota l'estona. Us molesta? És a dir, us fan fora per posar una cadira per parlar amb altra gent?
1: Pues és una gran pregunta, perquè escoltem molt de les administracions que sí, que volen escoltar la població, que volen no sé què, que volen veure què pensa la ciutadania. I fa temps parlàvem amb un polític basc que em deia, pues, vull recolzar doncs, que la gent se senti escoltada. I jo sempre els deia, mira, com que no m'envieu a la Guàrdia Urbana, saps? Jo ja estic content, no fa falta que recolzeu res, simplement que la Guàrdia Urbana no intervingui.
0: Us ha passat que estic...
1: Fa molts anys, ara ja fa 5 o 6 que no passa i estem supercontents, no hi ha cap problema. Segons quin país sí, però el tema està en que les cadires ocupen l'espai públic. Yeah. Que jo penso, pues l'espai públic, saps?
0: Espai públic, sí. Públic. Sí, per això es diu espai públic.
1: Sí, però no, es veu que no és tan públic ni hi ha tant d'espai.
0: Home, això també diu molt dels temps que, en els que,
1: sí,
0: en els que estem.
1: Però no? si utilitzes un banc, no hi ha cap problema. Està bé.
0: Al final és el concepte.
1: Sí, sí, sí. No, jo sempre els dic als voluntaris, mira, si voleu estalviar-vos problemes, doncs al banc, ja està.
0: És absurd, és a dir, té un punt d'absurd, dir que no puguis posar una cadira però si en canvi anar a un banc.
1: Bueno, jo ho entenc, perquè si no estaria tot ple, però ostres, penso, tant de bon dia estigui tot ple.
0: Clar,
1: saps, de gent parlant. Fent música, de gent parlar, de gent no sé què, sí. Ara aquest vol fer no sé què, un pintant.
0: Sí, de fet, clar, encara és més horrorós perquè hi ha alguns ajuntaments on s'ha posat de moda el que es diu urbanisme tàctic.
1: Sí, sí.
0: L'urbanisme tàctic és aquell urbanisme que expulsa la gent que intenta dormir en un banc o apropiar-se d'aquest mobiliari al carrer.
1: Sí.
0: Al final, d'aquestes coses.
1: Bé, o ajuntaments que es queixen que els nens utilitzen el mòbil, però als parcs s'ha prohibit jugar a pilota.
0: Ja. Sí. Té aquest punt de rehumanitzar. Vosaltres què voleu aconseguir? És a dir, quin és el vostre propòsit?
1: El nostre propòsit és que tothom tingui algú amb qui parlar. I a més, la gent es pensa que està molt adreçat a gent que se sent sola. Però en realitat, el que no sap la gent és que hi ha molts tipus de soledats. Hi ha gent que té molts amics però no té tres o quatre amb qui comentar segons quines coses. Hi ha gent que té tres o quatre molt íntims però li falta conèixer gent més enllà. El tema de soledat està molt, molt, molt trinxat però també està molt poc estudiat. I el nostre objectiu és que la soledat emocional, que és la que parlava al principi, la no tenir algú amb qui parlar, solventar-ho amb això, que tothom tingui algú amb qui parlar. Ara tenim, afortunadament, amb l'ajuda de la tecnologia, doncs alguns programes que ens ajuden a gestionar voluntaris, que ens fa que, mira, aquesta entrevista me l'haguessis fet a principi de setembre i teníem 29 voluntaris, ara anem per 54. No paro. Clar. Hi ha una llista d'espera de 150.
0: Ah, sí? De gent que vol participar d'aquest moviment.
1: La llista d'espera és tres cops més que els voluntaris que tenim. No parem. Uh-huh. No ens dona el temps. No.
0: Mira, t'he de fer una pregunta, perquè estem a les portes d'unes eleccions generals. Els propers dies hi haurà campanyes. Cada partit polític defensarà la seva posició. Cada posició respectable en una democràcia. Però és cert que ens hem distanciat molt i ara són uns contra els altres i tu no pots estar a favor d'un tema que pugui estar relacionat amb un col·lectiu o vinculat a... Clar, això, contra això què hi podem fer?
1: A mi, jo a vegades els veig i em fa una vergonya. Perquè feia anys, cadascun defensava la seva posició, doncs tenien cert respecte, però és que ara, amb el tema de les xarxes socials, que l'odi ven tant i l'algoritme...
0: El reel, no? Que busquen en el Congrés l'insult per després publicar-lo a xarxes socials.
1: A mi em fa una mandra, tio. Quan escolto, dic... Vaya rotllo. I són la gent que ens representa, però... No sé, m'agradaria que un dia hi hagués un ciutadà que tingui veu en el Congrés i expliqui allà, pues, sisplau, que deixin de fer el ridícul.
0: Clar, perquè es posen a discutir Clar, una persona que porta 10 anys promovent la conversa, quan veuen al Congrés dels Diputats que es maten

0: dialècticament, què deus pensar?
1: Bueno, a més és una pena, perquè a més venen amb els discursos escrits, perquè és que ni han contestat a l'altre. Vull dir, van allà amb el que han de dir, perquè és el que venen als Reels i a les xarxes socials. Bueno, jo no els diré que canviïn, però almenys que recolzin a la gent que sí que volen fer-ho.
0: A vegades no cal anar gaire lluny. Tenir una conversa, no sé, anar a veure el teu avi, la teva àvia a la residència, que no fa molt de temps que no hi vas, escoltar els teus pares, tampoc cal anar gaire lluny, no? Perquè jo ara penso en la gent que deu estar en el cotxe ara escoltant-nos en aquesta tarda de dissabte o a casa preparant el dinar. Tu què els diries a aquestes persones?
1: Que agafin un dia, s'omplin de valor i li preguntin als seus fills, bueno, fill, en què et puc ajudar, en què et puc recolzar? O a les mares, als pares, escolta, què... Ensenya'm alguna cosa de la teva infància o què t'ha passat ara que jo et pugui donar un cop de mà. Coses preguntes tan tontes, però que no ens fem.
0: Amb quines preguntes tu sols normalment construir les converses?
1: Mira, nosaltres tenim unes preguntes més o menys escrites per la gent que comença, perquè tinc un guió. Són preguntes que són lo suficientment obertes i íntimes com perquè la gent, si no vol contestar-les, no les contesti, i si vol aprofunditzar molt també pot fer-ho. Un exemple és, què has après l'any passat? Doncs mira, doncs pots contestar que has superat una ruptura terrible o pots contestar a tocar el violí, saps?
0: Clar.
1: Són preguntes que no són molt incisives, però lo suficient com per poder aprofunditzar una mica més enllà.
0: Uh-huh. El racisme que té aquest punt, és a dir, ara mateix s'ha posat en la lupa social, aquest odi cap a altres persones que vesteixen, que semblen, que són diferents. Això també és una gran xacra que hi ha ara mateix a aquest país.
1: Sí, sí, jo de fet, pels que em coneguin bé, jo els dissabtes surto per Barcelona amb una faldilla i unes arracades visibles. I és una pena perquè feia 5-10 anys, ho podia fer sense problemes i ara encara algú hi ha algú que fa algun comentari i tal. I a més és curiós perquè sempre sol ser el sector més conservador, bueno, i són aquella gent que són precisament els més pro-vida, contra l'avort o contra no sé què, són els més pro-vida, però després amb les vides que existeixen no paren de fer la punyeta, saps? Bueno, no tiro més per allà, però sí que la gent que és més racista són la gent que menys coneix gent d'altres cultures.
0: Clar.
1: Això coincidim. Clar.
0: Però tu això que explicaves de sortir amb la faldilla, és una forma de dir... faig això perquè em dona la gana. És una forma de tornar a posar en valor un concepte que s'ha pervertit molt els últims anys, que és el de la llibertat.
1: Bueno, no li dono tantes voltes.
0: No hi busques tanta història.
1: No, jo surto així, punto, perquè m'agrada, i si encaixa amb la societat, pues bé, i si no, pues bueno, pues ja encaixarà algun dia.
0: Clar, a base de fer-ho, potser el primer dia sorprèn, després ja no.
1: Claro, t'imagina't d'aquí uns anys quan jo et sigui avi i dic, mira una foto del teu avi, saps?
0: I ets tu un faldia al Raval.
1: Sí, però bueno, amb allò que vaig a la feina, pues...
0: Sí, et veig formal, és a dir, ara em costa imaginar-te.
1: Home, perquè a més soc consultor, o sigui... Vull dir,
0: consultor de l'empresa.
1: Soc un tio bastant gris, saps? Vull dir, jo em veuen a la feina i dic, però tu, Adri, fas això els cops de setmana?
0: És a dir, no té cap lògica, no?
1: No, però bueno, és igual, és que tampoc un neix consultor, eh? Creatiu sí, però ja, consultor no.
0: És una forma també de canalitzar. Doncs escolta, Adrià Ballester, fundador de Free Conversation. Tan senzill però a la vegada tan complex. Moltes gràcies per haver passat pel D'on ets tu.
1: Re, home, gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I fins aquí el programa d'aquesta setmana on hem parlat de conversar i bé, pot semblar poca cosa conversar, però en un moment on gairebé tot ens empeny a posicionar-nos ràpid, a prendre partit de tot i a respondre abans d'escoltar i a convertir qualsevol desacord en una trinxera, conversar és gairebé un acte de resistència. Perquè, clar, l'odi necessita distància, necessita que l'altre deixi de ser una persona per convertir-se en un col·lectiu, un adversari. És aquesta estratègia de la deshumanització entre bàndols i és aquí on apareix la conversa, que es fa exactament al contrari. Ens permet i ens obliga a mirar-nos als ulls, a escoltar-nos, a descobrir fins i tot les nostres contradiccions a través d'altres persones, a descobrir aquests matisos, aquestes històries i, sobretot, a recordar que darrere de qualsevol opinió hi ha algú, hi ha una persona, que no sabem quan ens la trobem pel carrer quina és la seva batalla. Conversar, al final, no significa estar d'acord. Ja ens ho explicava ara.

mateix l'Adrià, ni tampoc renunciar al conflicte. Hi ha coses que s'han de discutir. Necessitem parlar dels problemes, necessitem posar sobre la taula aquelles converses que són incòmodes. I a vegades, i en aquest programa en parlem molt, la immigració és un d'aquests temes incòmodes del que se n'ha de parlar. Però, i és que fins i tot en el conflicte democràtic, necessitem espais on encara siguem possibles de reconèixer-nos els uns als altres. Perquè potser aquesta és una de les grans batalles dels nostres temps, no permetre que aquesta polarització en robi la capacitat de parlar-nos i perquè, en definitiva, quan ho fem, ens estem perdent molts matisos, ens estem perdent grans oportunitats. Hem de ser capaços de no alimentar aquesta tendència del menyspreu, de la humiliació, i construir des de l'afecte, des dels barris. Ha estat un plaer, com sempre, el D'on ets tu, una setmana més, aquí a Ràdio 4, compartir aquesta tarda, buscant altres històries i explorant els marges. Que tingueu molt bon cap de setmana.

0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a l'Hora Clàssica. Ja sabeu, com sempre, que sona aquesta sintonia aquí a Ràdio 4. Avui aprendrem com funciona una de les grans institucions musicals del país. Estem parlant de l'Auditori de Barcelona, una casa que acull l'OBC, la banda municipal, una programació de cambra molt important, projectes educatius, música contemporània i moltes altres línies que conviuen sota un mateix sostre. Des de fa poc més d'un any, al capdavant de tot aquest engranatge, hi ha en Víctor Medem. Aquesta temporada, 2026-27, és la primera que porta plenament la seva empremta. I al final del programa estrenarem un nou retrat de la secció Músics de Perfil, que avui dedicarem a Sergei Prokofiev, un compositor especialment present aquesta temporada a l'Auditori, perquè l'OBC comença a enregistrar la seva obra. Doncs tot això és el que ens espera a continuació, com sempre, amb la música que no pot faltar aquí a l'Hora Clàssica de Ràdio 4. I ho podreu escoltar perquè a l'altra banda del vidre, com sempre, tenim la nostra companya tècnica, Elena Ramos. I al meu costat, ben acompanyat, com sempre, el Pep Gorgori. Hola, Pep, com
2: Hola,
1: estàs?
2: Hola, ganes de reprendre aquesta conversa amb el Víctor Medem, perquè en realitat l'entrevista d'avui va ser com una mena de segona part, en diferit, que dirien ells.
1: En diferit.
2: D'una entrevista que li van fer fa un temps, quan allò, la vam pactar amb ell, el vam quedar amb ell que vindria, quan era director de la Xupartida de Vilabertran, entremig el van nomenar director de l'Auditori i al final aquella entrevista ja no sabíem què preguntar-li.
1: A veure, llavors, sobre Schubert o sobre l'Auditori?
2: Clar,
1: no?
2: Avui potser parlarem sobre Schubert
1: també,
2: i moltes altres coses, perquè el Víctor de música en sap un
1: niu,
2: això sí que és veritat, a banda de gestió cultural, però avui sí que ens podem centrar en l'Auditori de Barcelona i el seu projecte, que aquesta temporada ja podem dir que sí que efectivament és seva de veritat.
1: Doncs aleshores començava i ara ja té un bagatge i un futur per endavant el nostre convidat d'avui. No us perdeu la seva entrevista, perquè aquí i ara comença l'Hora Clàssica. Víctor Medem, què tal, com estàs? Benvingut a l'Hora Clàssica.
3: Què tal? Molt bé, gràcies, sí, sí.
1: Schubert no ha desaparegut, no, de la vida de Víctor Medem?
3: No, al contrari, encantat. Schubert és part del patrimoni musical i, per sort, també el podem fer a l'Auditori i escoltar a l'Auditori, sí, sí.
1: Ara parlarem molt, doncs, de tota aquesta etapa, però així com fent una mica de balanç, ja ha passat un any, no? Una mica més d'un any, des que...
2: Sí, un any i escaig.
1: Una mica més d'un any. Satisfet?
3: Sí, la veritat és que sí, és un equipament molt gran, són 42.000 metres quadrats, jo dic sempre aquesta xifra perquè és bastant
1: perds,
3: impactant.
1: No? Perds, no? Sí. Per allà dintre.
3: Però com per mostrar, no, l'envergadura i també, doncs, com bé has introduït, amb molts departaments diferents, inclús cal afegir el Museu de la Música,
1: també,
3: que forma part,
1: clar,
3: també,
1: clar,
3: de l'Auditori, i també convivim amb l'Escola Superior de Música de Catalunya, que és, evidentment, és un òrgan independent, però compartim casa. Això també, el fet de que hi hagi tants departaments diferents, ho fa de gestió complexa, però també el fa únic, perquè no hi ha equipaments a l'Estat, a tot l'Estat espanyol, i a Europa, molt pocs, que tinguin tantes departaments,
1: sí,
3: diferents...
1: Tantes branques, no?
3: Branques diferents, sota una única direcció. Perquè molts cops, dintre d'un mateix auditori, hi ha una orquestra o una unitat de producció o una línia de música contemporània, però molts cops tenen una organització independent.
1: Clar, un director diferent.
3: Comparteixen casa, però i aquí no. Llavors, això passa, per exemple, aquí i a la Filharmonie Cité de la Musique de París.
1: Només?
3: Sí, de fet, hi ha alguns auditoris que tenen una orquestra també integrada, però tantes com nosaltres, no. I això ho fa, doncs, especialment apassionant i també especialment complex. Sí.
1: Anava a dir, Pep, que se li ha girat feina, amb tot això, al nostre convidat d'avui.
2: Jo crec que en tenia bastanta,
1: sí,
2: perquè fa anys,
1: clar,
2: que s'arrossega,
1: això...
2: però sí que és veritat que aquesta casa és molt gran. Òbviament, coneixies l'Auditori abans de començar a treballar-hi, però malgrat això, en una casa tan gran, què és el que t'ha sorprès? Quina cosa és allò que dius, hosti, això sí que no m'ho esperava?
3: No, a veure, jo tinc un avantatge, que és que

0: Jo quan abans d'entrar a l'auditori, per això vaig també presentar projecte per dirigir-lo, jo em considerava un enamorat de l'auditori. Llavors, clar, quan estàs enamorat d'algú, d'algú, és més fàcil anar tirant, no?
1: Clar,
0: abans
1: clar,
0: de les dificultats.
1: I
0: això no ho he perdut. Estic visquent, doncs, amb intensitat una feina que és complexa. I sobre la teva pregunta concreta de què és el que més m'ha sorprès, m'ha sorprès els equips. Vull dir, els equips són equips que porten molts anys, alguns d'ells, les persones que hi treballen, porten molts anys i per tant són gent molt experimentada, que coneixen molt bé la casa i a tots els nivells, des del nivell tècnic fins als propis músics, que també tenen un gran nivell, i personal també simplement doncs, tècnic d'oficines, no? Uh-huh. I veient això he vist també l'enorme potencial que hi ha, és a dir, hi ha encara molt potencial per anar endavant, i la pròpia orquestra té un potencial enorme i tota la casa té un potencial enorme en un context, bueno, que tenim de normatives i d'administrativa que farà que tinguem un rumb molt concret i que tampoc puguem fer grans canvis de, no?
1: Clar,
0: amb les
1: clar.
0: Grans institucions, no pots fer canvis d'un dia per l'altre, no? Mm-hmm. Però sí que hi ha una gran potencialitat, per exemple, doncs, no, potser no canvies el rumb, però pots anar una mica més ràpid, no? Pujar el ritme, mm-hmm. Bueno, sense anar a trencar els límits, però no, això ho dic metafòricament, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Sí, en aquest sentit veig. Això m'ha sorprès, perquè penses de fora, ostres, a veure, i no, hi ha un gran nivell de tots els equips i un compromís, també.
1: Mm-hmm. Això és important. Pep, hem començat a fer-li preguntes al nostre convidat, ja hem dit abans que havia dirigit la Schubertiada, però clar, ell té un llarg currículum, no?, d'alguna forma, podem explicar una mica, situar per l'oient el nostre convidat.
2: Doncs sí, és que ell acumula ja més de 25 anys de trajectòria professional en el sector musical. Abans d'arribar a l'auditori va dirigir des de l'any 2016.
1: Mm-hmm. Ja, tant tampoc,
2: mica,
1: no et passis.
2: La Schubertiada de Vilabertran, també director artístic del Festival Barcelona Ciutat de Clàssica. Al llarg de la seva trajectòria ha tingut una dimensió internacional bastant important, malgrat que sempre molt vinculat doncs, a Catalunya i a la ciutat de Barcelona, on fa molts anys que el veiem voltar per aquí. Quan va guanyar el concurs per dirigir l'auditori, el jurat va destacar especialment el seu coneixement de la institució i un projecte que aposta, suposem, per continuar-ne la internacionalització, reforçar l'OBC, reforçar la banda municipal, mm-hmm. també, que aquí mirem de parlar-ne tant com podem,
1: clar.
2: Perquè la tenim allà i és un instrument fantàstic. Després en parlarem una mica més i aprofundir en els àmbits educatiu, social, ampliar i diversificar públics. Ara parlaves, Víctor, dels equips que t'has trobat. No sé fins a quin punt la gent és conscient i, per tant, potser encara amb risc d'avorrir una mica amb temes administratius o d'organització, a mi m'agradaria que expliquessis, quan parles dels equips, quanta gent treballa a l'auditori? Perquè hi hagi tots aquests 500 concerts que feu cada any,
0: sí.
2: Que és una bestiesa de quantitat, que està molt bé que ho feu. Quanta gent hi ha treballant?
0: Bé, a veure, en plantilla fixa hi ha uns 270, perquè aquí has de pensar que 90 són 96 o, bueno, 100 són, bueno, 96 músics de l'OBC, més l'equip tècnic de l'OBC i de producció, que serien uns 100 i pico. Després hi ha...
2: 100 i pico, o sigui... Perquè sí, l'OBC faci els concerts cada cap de setmana...
0: Bueno, no, a veure, els músics són 96,
2: sí.
0: I després hi ha de la directora tècnica, doncs el cap de producció, etcètera.
2: Cent i pico músics inclosos.
0: Músics, no? Sí, sí. Mm-hmm. Llavors, els músics són 96, en el cas de l'OBC, 70 per la banda, això ja gairebé sumen, no?, 170... I hi ha un equip tècnic molt gran, perquè, clar, com que fem tants concerts, doncs sempre ha d'haver-hi algú encenent les llums, no?
1: Clar,
0: apretant els botons,
1: no, és complexa,
0: que són,
1: tot
0: són
1: això,
0: uns 40, no? I després hi ha també doncs, els serveis jurídics, finances, persones i organització, i comunicació, màrqueting, el servei educatiu, que és molt important dintre la casa perquè cobreix gairebé 300 activitats, que el servei educatiu és bàsicament la relació de tots els concerts que fem amb escoles i també amb famílies o per famílies.
1: Una manera de portar la música als més petits, no?
0: Exacte. Després també hi ha quatre persones que es dediquen a tot el tema de l'accessibilitat a través del programa Apropa Cultura, que recordem va néixer a l'Auditori i encara està a l'Auditori, a pesar de que dona servei a moltes institucions, no? Però el cor està aquí i a més sent fent una feina pionera, perquè el tema hi ha una sensibilització ara amb l'accessibilitat que abans, fa 20 anys, no hi era. Aquest any, a més, la propa cultura es celebra 20 anys.
1: Felicitats, perquè és una cosa important.
2: I el Museu de la Música, també.
0: Efectivament, el Museu de la Música crec que són 7 persones en plantilles, o 6 o 7, sí.
2: Quan has dit 40 persones de personal tècnic per encendre els llums, resumint molt, però clar, s'han d'encendre i apagar i posar a punt, no una sala, la Pau Casals, que és la gran que coneixem tots, que això ja seria una feinada tremenda, però és que teniu 4 sales.
0: Sí, hi ha 4 sales i jo dic que la cinquena és la del museu, perquè també a la sala del museu també fem activitats i també està el servei tècnic, el proveeix l'Auditori. Sí, evidentment, i a més també hi ha moltes coses. Tu quan acaba un concert s'ha de desmuntar també, no?, l'escenari. No és només muntar, sinó també s'ha de desmuntar. S'han de canviar els llums, perquè molts cops al matí de diumenge fem un concert, però a la tarda fem un altre. O si no ho fem nosaltres, el lloguem, no?, a altres empreses o... Per exemple, aquest diumenge va haver-hi un concert de la Film Symphony, no? Això és un promotor extern i nosaltres li hem de donar la sala perquè ell pugui fer la seva feina, i tot això també és feina tècnica, sí.
1: La sala no descansa, pràcticament, no? Sempre hi ha alguna cosa o altra, no?
0: Sí, sí, sí, fem més de 500 activitats l'any pròpies, més 100 i pico, 180 lloguers a l'any, vull dir que són molts, sí, sí.
1: Estàvem parlant de la sala, que no descansa, però he sentit alguna vegada dir al Víctor Medem que cal posar-li ànima a l'Auditori. Li hem posat ànima o ja en tenia?
0: No, a veure, ànima sempre n'ha tingut, però, a veure, un edifici per si no té ànima, però el que vull dir amb això, volia dir amb això, és que és una mica la línia que deia abans, no? És donar-li, jo parlo d'ànima i d'orgull, és a dir, que hem de saber que aquest és un equipament únic i que a més hi passa, la gent ho sap, perquè hi passen més de 500.000 persones a l'any, però li hem de mostrar, no només han de venir a veure el concert, sinó han de tenir també consciència de tot el que es fa, per exemple, això, no?, el que he dit abans, l'accessibilitat, o el servei educatiu. És que el servei educatiu és el més gran aplicat al món de la música de tota Europa.
1: De tota Europa. Déu-n'hi-do.
0: Sí, arribem a 140.000 nens cada any.
1: 140.000 nens cada any.
0: I això amb una interacció estretíssima amb les escoles. És un model que l'altre dia va venir una senyora a Estocolm que venia a estudiar què és el que havíem fet i com els processos.
1: Per copiar-ho d'alguna forma,
0: bueno,
1: no?
0: Treure'n idees d'inspiració. Ells també en fan, no?, evidentment, però... La gent diu, però com ho feu amb tanta activitat, no? Doncs, és un equip que està molt ben organitzat, i després penseu també que això es fa amb creació també d'obra pròpia, perquè, per exemple, el projecte més emblemàtic és la Cantània. Nosaltres, per exemple, cada any encarreguem a un compositor i a un libretista que escriguin una obra nova, que després s'estrena, o sigui que també, i tots els compositors pràcticament han escrit una Cantània, no? Aquí hi ha molta gent, a mi no m'has donat encara una Cantània.
1: Estàs esperant.
0: I pensa que després això passa, la Cantània de l'any passat, per exemple, era sobre... pensa que parlem de... està adreçat a nens de primer de primària.
1: A 6 anys.
0: Perdó, de 10, 11 anys, o sigui, de quart de primària.
1: Sí, sí.
0: I quart, cinquè.
1: Sí.
0: I aquests, el tema era la Cantània l'any passat parlava del pas del temps i de la mort. I això s'integra en el currículum durant tot l'any, perquè nosaltres formem els professors, llavors no preparen només la part musical, sinó el tema també, no? Els nens han d'entendre la lletra saber... Llavors, imagina't, parlem amb nens de 11 anys sobre la mort, no? Com això, introduir-ho en l'escola és molt difícil.
1: Nosaltres
0: com ho fem, això? Primer es fan uns materials i es parla amb pedagogs, és a dir, no és nosaltres que ens inventem una història i tal, no?
1: Hi ha especialistes.
0: Clar, però això es fa, i tot això flueix a dintre d'aquest treball. Vull dir que es fa un treball molt de fons i s'educa en valors, s'educa en molts àmbits que van més enllà d'un mer concert. I jo he tingut la meva filla, dona la casualitat, que justament va fer la Gantània l'any passat, per tant, bueno, el curs passat. Llavors he viscut una primera Gantània a casa, també.
1: Clar, no? Que té aquesta edat, 10-11 anys, la teva filla.
0: Sí. Llavors va ser molt interessant perquè els nens... clar, la meva filla, evidentment, ho viu més intensament perquè jo soc el director de l'auditori, però jo vaig veure com estaven motivats tots i a mi m'ho deien els professors de l'escola, diuen, no, és que això de la Cantània... ens doneu tants materials i ho feu tan fàcil
1: que els agrada
0: i a nosaltres ens facilita la feina, no? Perquè no hem, ja sabeu, a més el context no, de les escoles, com de difícil és, no? I això, per exemple, també es fa des de l'auditori. I aquí, per exemple, jo quan veia des de fora que a vegades hi ha gent, pares que venen a la Cantània i que a més és increïble perquè fem passis a les 11 del matí, dius, però...
1: Que no treballen.
0: No treballen. Es demanen
1: no
0: festa.
1: No treballa ningú aquí.
0: Es demanen per festa per venir a la Cantània.
1: Clar.
0: És increïble, no falla, no? I llavors, i això, i molts cops preguntes a aquesta gent, jo aquest any vaig anar a la cua i vaig preguntar, vostè tal, no sé què, i clar, molts pensen que això ho organitzen les escoles o l'Ajuntament, i alguns no saben que ho fa l'auditori.
1: L'auditori directament.
0: Ho fan els professors, els nens, però no ho saben els pares, i això és un potencial tremendo, i quan els hi dius, o sigui, no saps com te lo agradezco, perquè a més hi ha tot tipus de gent, No veig només gent de l'escola concertada d'aquí, de Barcelona, o de pública d'aquí del Clot, sinó que ve gent de Mataró, de la Seu d'Urgell, de les cases del Canà, és una cosa increïble.
1: Que podríem dir que l'auditori és més que una sala de concert, com el Barça és més que un club, no? És que sabem que és culer. És culer, ah que sí?
0: Sí, bueno, no ho diré jo, però...
1: però ja ho hem dit, ja ho hem dit. És molt més que una sala de concert, l'auditori.
2: Clar, l'objecte de l'entrevista no era aquest, però ja que surt el tema i entendrem que no tinguis les dades al cap, però la Cantània, el servei educatiu de l'auditori fa molts, molts anys que està treballant i que ha esdevingut un referent. Suposo que ja deveu tenir... una mica com a mínim estudiat, no sé si ho tens al cap, l'impacte que ha tingut això, quanta gent ha sortit estudiant música, gent que us diu, ostres, jo em dedico a... soc violinista perquè vaig venir una Cantània, no ho sé.
0: Mira, jo d'aquí 2 anys es celebra el 30è aniversari de la Cantània, que de fet la Cantània es va...
1: 30 anys,
0: sí.
1: Ja.
0: I llavors... volem fer un això, tot això, volem intentar crear, doncs, comunicativament fer un punt fort sobre aquell any, però també un dels temes és fer un estudi d'impacte, si ens ho permet, no?, totes les circumstàncies, però sí que m'agradaria fer això, perquè el que està clar és que a vegades, això no t'ho puc quantificar, perquè no l'hem fet en profunditat aquest estudi, però, per exemple, el que sí que veus, és el que els deia abans, que hi ha catalans de primera generació que han nascut a Mataró i que et preguntes quin altre contacte tindrien amb la música occidental o amb cançó, cant, lletra de temes que ens preocupen com a societat en català.
1: Clar, no
0: ho trobarien, no això. Potser si tenen sort, doncs, si van a un centre cívic o si van a un casal, doncs poden agafar. Però ja sabeu com de difícil és això, no? Jo crec que això és realment també una tasca important que té la Cantània.
2: I fins i tot deu haver catalans de quarta generació nascuts a la cantonada de l'auditori que trepitgen l'auditori per primer cop. Això
0: sí,
2: deu
0: segur,
2: passar moltíssim,
0: segur,
2: també,
0: segur,
2: no?
0: Segur, també, segur, sí.
2: És ben curiós. Escolta, portem una estona...
1: Sí, hem d'escoltar música,
2: parlant,
1: no?
2: Parlant de música sense parlar de la música que habitualment parlem, i això ho trobo... És meravellós i és una de les coses fantàstiques, no?, que passen a l'auditori que fa molt bona música, fa molts bons concerts, però com vèiem, doncs...
1: Hi ha moltes més coses.
2: Podem parlar de molts temes. Un dels temes dels quals es poden parlar és dels enregistraments que des de fa uns anys està fent l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i que, coincidint amb la direcció de Ludovic Morló, han agafat una nova embranzida. Ja heu acabat, ja han acabat d'enregistrar el Rebel i esteu a punt de començar amb Prokofiev. De seguida comentem això amb el nostre convidat d'avui, director de l'Auditori, Víctor Medem, però fem una petita pausa per escoltar precisament un d'aquests enregistraments de Maurice Ravel, Daphnis et Chloé, dirigida per Ludovic Morlot, l'Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dansa lenta i misteriosa de les nimfes.
1: Vinga, som-hi.

0: Sentíem l'OBC, sentíem Ravel, aquests enregistraments que fa l'auditori. Avui tenim aquí el seu director, en Víctor Medem, que ens pots explicar una mica doncs, això que sentíem tan preciós i què significa doncs, tots aquests enregistraments, que és una tasca important també de l'auditori.
1: Sí, molt important. La direcció anterior, encapçalada per en Robert Brufau, juntament amb, amb el titular de l'Orquestra Simfònica Barcelona i Nacional de Catalunya, Ludovic Morló, van apostar per una forta van apostar per enregistrar no tant com a eina també de difusió d'aquesta música, que també, perquè estem gravant en una edició nova de Ravel. Una edició és, diguem-ne, s'ha fet una revisió de totes les partitures i hi ha una versió com nova, més detallada, i això és el primer enregistrament que es fa amb aquesta nova edició. Per tant, musicològicament també té interès, però el que deia és que era també el que es buscava era que l'orquestra gravés més, per tant, també de tenir una altra manera de tocar, perquè quan graves, toques d'una altra manera, perquè has de fixar-te molt més en els detalls, has de tenir una atenció al detall i una disciplina diferent que un concert. No vol dir que toquis pitjor ni millor,
0: és diferent. És diferent.
1: I poses la lupa a les coses, no? És quan investigues, no? Que estàs allà mirant i al final acabes traient més coses, no? Del que al principi buscaves. I això és una reflexió que va fer el Ludovic Morló al principi de la seva... quan va començar, i el 2022, i encertadament penso, en Robert Brufau va veure que era una aposta important a fer, i nosaltres simplement el que hem fet és continuar aquesta aposta, que també podríem haver dit que no la continuàvem, però pensem que evidentment institucionalment, quan una institució compromet, també és molt important això, que les institucions tinguin una continuïtat en la gestió. No pots arribar i canviar-ho tot, no té sentit. I aturar projectes que estan en marxa o s'estan posant en marxa, i llavors aquestes gravacions són molt importants, i són una targeta de presentació fantàstica, perquè a més gravem com si fos en estudi, és a dir, això és molt poc habitual avui en dia, però tenim el luxe de que podem tancar una setmana a l'auditori, entre cometes, i gravem durant matí i tarda amb l'atenció que us deia, no? El detall, que dona productes de molta qualitat.
0: Clar, imagino que un concert es toca en directe i ja està, però això s'escolta després moltes vegades, i això doncs és per això, no? Aquesta cura també important.
1: Sí, sí, bueno, i també penseu que de mitjana a Spotify tenim unes escoltes de promig mensuals de 400.000 oients, vull dir que a nivell mundial, però t'estàs... Bueno, clar, amb Spotify t'adreces a milers de milions de persones,
0: de tot el món.
1: Llavors un dia doncs, un track teu entra en una playlist d'aquestes i de sobte doncs fa un boom. No vol dir que escoltin tots els discos que de l'OBC, però sí que els nostres estan ben posicionats. I ara, per exemple, hem llançat també una altra cosa que ens serveix és per donar difusió a repertoris també menys coneguts, com són els de compositors catalans, patrimoni també musical català, que també hem gravat molt, i de fet ara publicarem una tongada important de discos doncs això, de compositors catalans com Joan Magraner, Cabernet Casablanques, de Blancafort, com a cosa més patrimonial, i això ho farem ara tot seguit, igual que fem amb la banda amb el nostre director titular, en José Rafael Pascual Vilaplana, ha gravat moltíssim durant els últims anys, i sobretot obres de creació.
2: És francament interessant tot aquest treball. Ara la primavera culmineu, ja editeu tota la col·lecció Ravel, i comenceu amb Prokófiev. Per què?
1: Sí, el mestre Morlot va proposar que aquest any i a la temporada següent gravéssim tres sinfonies de Prokófiev, la 5, la 6 i la 7, que són les últimes, i un concert per a violí, el primer concert per a piano, i la sinfonia concertada per cello i orquestra, perquè deia que Prokófiev, ell va pensar que es podia fer després de Ravel, i deia que Prokófiev és un compositor que evidentment és un altre llenguatge que el de Ravel, però no obstant Prokófiev va viure també a França durant bastants anys, i que era un bon punt de partida és una evolució cap a un món potser més d'una major modernitat, però partint una mica d'un esperit que ell veu proper a Ravel. I després diu que Ravel és, ell va dir l'altre dia en la presentació de la temporada que gravar Ravel és com obrir un rellotge i veure l'engranatge, mm-hmm. perquè és tot molt, hi ha molta filigrana i mm-hmm. tal. I en canvi el Prokofiev és un tipus de música més amb un, bueno, amb un drive i amb una cosa més simfònica, és, no és tan detallista, i que té altres reptes, eh? Però que això era el que ara l'orquestra li podia convenir més.
0: Mm-hmm. Doncs parlarem, eh? Després també de Prokofiev, però dèiem al principi que aquesta és la primera temporada, no, Pep, que és realment sencera del nostre convidat, de Víctor Medem. Com és aquesta temporada i què és el que has buscat que sigui?
1: Sí, el que jo sempre intento és que, i aquí també espero que es vegi plasmat, és que l'auditori ha d'atendre moltes diferents vessants, no? Hem de cuidar la tradició, però també hem de cuidar la creació i el patrimoni, i el que jo preval per mi és la idea d'equilibri, intentar doncs que tot sigui equilibrat. També hem de pensar en el públic, que crec que és important. Al públic li interessen moltes coses, però també li agrada reconèixer coses. Llavors, el que jo intento és dir que ens fem un balanç entre el que és la tradició o el llegat i la descoberta, no? Mm. La descoberta ho considero doncs qualsevol cosa que pugui sortir. Jo sempre dic que, per exemple, per aficionar-se a la música simfònica de veritat, si algú té interès en la música simfònica i li agrada, doncs realment venir a l'Orquestra Simfònica de Barcelona, a l'OBC, és l'idoni, perquè no ho dic per fer-me publicitat a mi, sinó perquè nosaltres presentem, l'altre dia al Consell Inaugural hi havia un concert de Chopin, una sinfonia de Beethoven, que dius, ostres, això és el més vist de lo vist de lo clàssic, però hi havia un contrapunt, que era un concert inèdit pràcticament amb l'OBC de Gerard, el concertino per cordes, que no se sent mai i que és una obra increïble. No hi ha molts promotors a la ciutat que programarien de la mateixa manera, no? Segurament el concertino no apareixeria, no? I jo crec que la varietat, per exemple, fem la segona de Mahler, però abans de la segona de Mahler estrenarem una obra de Blai Soler, o fem la domèstica de Strauss, però la primera part farem la sinfonia número 4 de Gerard.
0: Sí, sempre hi ha
1: coses, sí, sempre hi ha coses a descobrir, sí, i això és el que crec que ens fa bastant únics dintre la proposta enorme que hi ha de concerts i totes meravelloses de Barcelona.
2: Doncs parlant de coses úniques, ara de seguida m'agradarà parlar amb el Víctor Medem de la banda municipal de Barcelona. Abans, però, anem a escoltar una mica de
0: sí,
2: música
0: tant.
2: Per ambientar-nos, perquè potser un concert dels que fa aquesta temporada la banda pot servir també per fomentar un cert interès. A mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta Maria de Buenos Aires, uh-huh. que està programada per al mes de gener, si no recordo malament, amb la banda municipal de Barcelona. Anem a escoltar aquest Astor Piazzolla tan i tan especial, i ara amb el Víctor Medem parlem de com sonarà i com sona la banda municipal.

0: Sentíem Milonga de l'Anunciació, que així es diu, de Piazzolla, parlant de la banda municipal de Barcelona, amb el Víctor Medem, en aquesta recta final del nostre temps amb ell, amb el director de l'Auditori. Què podem dir de tot això que ara escoltàvem?
1: Doncs que la banda és fantàstica.
0: Vull dir,
1: la
0: això banda, ja ho sabem, eh?
1: La banda està en un gran moment, liderada per com deia, per José Rafael Pascual Vilaplana, i és tot un instrument més que tenim a la disposició de l'Auditori, que ens permet també fer... La banda és una formació molt dúctil i ens permet fer programes molt atractius, no? Aquest és un d'ells. Evidentment, tothom li crida l'atenció, un programa dedicat a Piazzolla, però també fem concerts, doncs, aquest any estrenem un nou concert, format de concert de cap d'any amb obres de repertori català, que estarà conduït pel Peyu, no? Que és aquest, conegut comediant i presentador de la televisió. Però també, per exemple, fem una nit de musicals, fem un homenatge a Amèrica Llatina a través d'una obra de Dirk Brosset, que es diu La Soledat d'Amèrica Latina, que es basa en el discurs que García Márquez va fer quan li van donar el Nobel, que contarà amb Francesc Orella, que és un luxe tenir-lo com a actor i recitador d'aquest text. Vull dir que hi ha molts al·licients i moltes maneres d'apropar-se a la banda. Inclús ens atrevim a fer una novena de Beethoven en versió banda, que això, una transcripció que existeix, històrica. I això és un gènere que és una formació que demana o que possibilita fer programes molt diversos i molt atractius.
2: Jo crec que un missatge que podem donar és que els melòmans de Barcelona, si no van a concerts de la banda,
0: que hi vagin.
2: S'estan perdent una part important de la peli.
0: clar.
2: Realment passen moltes coses i aquesta temporada ens hem fixat en aquest Piazzolla que sempre fa goig i crida l'atenció, però efectivament hi ha coses molt interessants. El concert inaugural, el cap de setmana vinent, el dia 18, Rhapsody in Blue, el títol... Ho deixo bastant clar.
1: Digues. I amb dues novetats importants. S'estrenen dues obres de Leonard Bernstein que són inèdites. O sigui, s'estrenen dues versions de dos ballets inèdits de Bernstein per versió de banda, que són realment molt desconeguts i molt poc tocats. De fet, el president de la Fundació Leonard Bernstein ve de Nova York expressament. Escoltar aquest concert. És a dir, són obres... que està molt, la programació té molts detalls realment, i és el que dius tu, cada cop amb públic més creixent, perquè la banda ha crescut també aquest any amb públic i estem molt contents, i és fruit d'això, de la varietat de la programació.
0: Clar, de la varietat i la qualitat, per tant, escolta, feu cas als que en saben, que són el Víctor i el Pep, s'ha d'anar a veure la banda.
2: A més que al capdavant de la banda tenim un director bestial, que és el Rafael Pascual Vilaplana, que és un musicast de primeríssim nivell i que val molt la pena veure-ho. Si no podeu anar el dia 18 a escoltar aquestes, podríem dir, estrenes mundials de Bernstein, gairebé a la pràctica, les festes romanes de Respighi també serà meravellós. És que hi ha molta música molt interessant a la banda, que a més els horaris acostumen a ser els diumenges a les 6 de la tarda, que és una hora molt tonta, que els diumenges a la tarda desenganyem-nos,
0: ja no saps què fer,
2: ningú
0: no?
2: Sap què fer, pam, la banda.
1: Sí, a més un preu molt assequible, les entrades valen 16 euros, per tant és molt assequible. I jo també us parlo d'un altre, en aquest concert que has dit de les festes romanes, primer toquem una obra d'un compositor contemporani que es diu John Corigliano, americà, però que no li faci por a ningú aquesta obra contemporània, perquè és un absolut espectacle. Està a la banda a l'escenari, però és que a més hem contractem 40 músics més, molts d'ells de l'SMUC, per tocar la resta de la sala i crear sensació d'eco, i és un... Bueno, és el director tècnic de la banda em diu: aquest projecte és una bogeria, Víctor, no l'hauríem d'haver fet. I jo dic: no, al contrari, serà espectacular.
0: I
1: això, per exemple, són coses que escoltaràs amb una espècie d'efecte surround, eco, amb una potència descomunal. Vull dir, és una cosa realment que impacta molt, sí.
0: No cal tenir por, no? De les novetats que venen. Hem d'anar acomiadant el nostre convidat, no?
2: Doncs sí, esperem... No trigarem gaire a tornar-lo a convidar, potser pels 30 anys de la Cantània.
0: Ah, sí? Que ens ho ha dit?
2: En un parell d'anyets el tornem a tenir aquí, explicant-nos més coses.
0: Doncs Víctor Medem, director de l'Auditori, un plaer tenir-lo aquí a l'Hora Clàssica de Ràdio 4, i que vagi molt bé la temporada.
1: Moltes gràcies.
0: I nosaltres continuem, perquè el Víctor Medem, director de l'auditori que ara mateix acomiadàvem, ens explicava que després d'enllestir l'enregistrament de la Integral de Ravel, ara l'OBC emprèn l'enregistrament d'obres de Prokófiev, ens ho deia ara fa un moment. I això, és clar, nosaltres ens dona peu a retratar Prokófiev de perfil.
3: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori.

de Sant Petersburg. Un jove de 22 anys puja a l'escenari i s'asseu al piano. Es diu Sergei Prokofiev i està a punt d'estrenar el seu segon concert per piano i orquestra. Ha crescut en una família benestant, criat pràcticament com a fill únic i amb els anys se'l descriurà com un home extraordinàriament segur d'ell mateix i molt poc permeable a les crítiques. Tot i això, sembla que gaudeix provocant reaccions tant a favor com en contra de la seva música. I aquella nit a Pavlovsk és un bon exemple. El concert genera escàndol entre els sectors més conservadors i entusiasme entre els crítics més avançats.

Aquell jove compon des que era un nen. La seva mare li havia començat a ensenyar piano quan tenia 4 anys i amb 10, Prokófiev ja havia escrit fins i tot una petita òpera que va representar a casa. Als 13 anys entra al Conservatori de Sant Petersburg i estudia composició, piano i direcció amb alguns dels grans noms de la música russa del moment, però no sembla gaire disposat a deixar-se impressionar per l'autoritat acadèmica. De fet, tota la vida va dir que gairebé tots els professors no li van servir per aprendre absolutament res. I això, que entre ells hi havia noms com Nikolai Rimsky-Korsakov. Només el director d'orquestra i pedagog Nikolai Cherepnin sembla despertar-li una admiració clara. D'ell aprendrà, entre d'altres coses, a escoltar d'una altra manera Haydn i Mozart.

I és que el Prokófiev, que va escandalitzar el públic amb el segon concert per piano, és també un compositor profundament atret per la claredat de les formes clàssiques. 4 anys després del concert a Pavlovsk, havia escrit una sinfonia que parteix d'una pregunta gairebé juganera. Què faria Haydn si visqués al segle XX? El resultat és aquesta sinfonia clàssica que estem escoltant. Les proporcions, les formes, les melodies poden semblar del segle XVIII, però l'harmonia, els girs inesperats i la ironia són absolutament de Prokófiev.

Ben aviat el jove compositor comença a mirar més enllà de Rússia. Ha conegut Diaghilev i entra en contacte amb el món dels ballets russos. També coneix la música de Stravinsky, que l'atreu i l'incomoda a parts iguals. La suite Escita, amb la seva enorme massa orquestral, els seus ostinati i les dissonàncies, tornarà a provocar escàndol. Però arriba l'any 1918, i l'any 1918 ho canvia tot. El món viu la Primera Guerra Mundial, Rússia viu la Revolució i la Guerra Civil. Prokófiev decideix marxar-ne. Ho fa amb permís oficial i, en principi, temporalment. Travessa Sibèria, arriba a Vladivostok, passa pel Japó i acaba instal·lant-se a Estats Units. Allà descobreix que ser el jove provocador de Sant Petersburg no garanteix res, res de res. Intenta obrir-se camí com a pianista i compositor, però es troba amb un públic que, per una banda, és força més conservador del que havia previst i, per una altra banda, està rendit a un rival imponent, Sergei Rachmaninov, que triomfa com a pianista allà on va. Prokófiev tanmateix aconsegueix fer-se un lloc, però alhora torna a mirar cap a Europa. París acabarà convertint-se en el centre de la seva vida musical. És allà on Kusevitsky hi dirigeix la suite Escita. Diaghilev estrena els seus ballets i Prokófiev, per tant, passa a formar part de l'avantguarda musical europea. Als anys 20 ja és una figura reconeguda tant a Europa com als Estats Units. I és precisament aleshores quan comença a buscar una música una mica diferent, més clara, més directa, més melòdica. Ell mateix parlarà d'una nova simplicitat. No és una exigència soviètica, perquè ell, de fet, encara viu a Occident, sinó una evolució pròpia. Aquesta tendència es farà especialment en obres, com el segon concert per violí, i, sobretot, en un ballet que començarà a escriure a mitjans dels anys 30, Romeu i Julieta.

Aquí hi trobem un Prokófiev extraordinàriament líric, capaç de construir grans melodies però sense perdre aquella energia rítmica, les arestes harmòniques i el gust pel contrast que l'havien caracteritzat de jove. I just en aquests anys, Prokófiev pren una decisió que avui encara resulta difícil d'entendre del tot: tornar a la Unió Soviètica. Feia anys que viatjava i era molt ben rebut i mantenia una relació estreta amb la vida musical soviètica. El 1936 s'hi instal·la definitivament amb la seva família. Encara conservarà durant un temps la possibilitat de viatjar a l'estranger fins que li retiren el passaport i aquella porta es tanca per sempre. A partir d'aquí, la seva música conviu cada vegada més amb les exigències culturals del règim. Escriu Pere i el Llop, fa música pel cinema, com Alexandre Nievski, cantates patriòtiques, ballets, òperes, i durant la Segona Guerra Mundial, al costat d'aquesta música vinculada als esdeveniments polítics, escriu algunes de les seves grans obres instrumentals més poderoses. Entre elles hi ha les tres anomenades sonates de guerra per a piano. La setena, que és aquesta que escoltem, concentra en pocs minuts molts dels trets de Prokófiev madur. Un ritme implacable, violència, però també lirisme, tensió harmònica, sensació de moviment que sembla impossible d'aturar. Però encara s'ha d'escriure un darrer capítol en la vida de Prokófiev.

El 1948, les autoritats soviètiques acusen Prokófiev, però també Xostakóvitx, Khachaturian, Miaskovski i altres compositors de formalisme. En el llenguatge del règim, això significava que la seva música era massa complexa, massa individualista, massa allunyada del que havia de ser, deien, una música clara, popular i útil per la societat soviètica. Prokófiev és obligat a fer autocrítica i algunes de les seves obres desapareixen dels programes. La seva situació personal també es complica enormement. La seva salut ja és fràgil. En els últims anys compon molt menys. Quan intenta resumir el seu estil, parla de cinc grans línies que han conviscut al llarg de tota la seva producció. La clàssica, la moderna, la que ell anomena motòrica, la lírica i la grotesca.

0: Doncs hem après una mica més sobre Prokófiev, però Pep, després de l'entrevista ara fa un moment amb el Víctor Mede, no em preguntis per què, però del que tinc ganes és d'escoltar més Piazzolla, no?
1: El per acabar, està claríssim, perquè Piazzolla sempre ve de gust d'escoltar-lo. Una miqueta més d'aquesta Maria de Buenos Aires que podrem escoltar el gener amb la banda municipal, però que abans hi ha molts concerts interessants de la banda municipal, de l'OBC, de la banda municipal i de molta altra gent, i de la banda municipal també.
0: Banda municipal.
1: Vegada, ja.
0: No us ho perdeu, com no us perdeu tampoc, la setmana vinent un nou programa de l'Hora Clàssica. Nosaltres ara marxem. Adeu, Pep.
1: Adeu.
0: Adeu, Helena. Adeu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Jornada clau en la configuració de candidatures catalanes per les eleccions del 29 de novembre. Esquerra Republicana tanca aquest diumenge a les 6 de la tarda el termini perquè els candidats presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes.

0: Per tant, doncs, té virtuts i també, doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles, si se'm permet utilitzar aquesta expressió, que tothom entén què vol dir.
1: De la seva banda, la militància de la CUP vota aquesta hora si avala o no la decisió de la formació de no presentar-se a les eleccions. Després de reunir-se aquest dissabte a la Seu, la Mesa Nacional del Partit conclou que no es donen les condicions polítiques per participar als comicis. Des de les 7 del matí està oberta una votació en línia que durarà 24 hores. Els resultats es faran públics dilluns. De l'exterior, almenys 12 morts i 309 ferits. És el balanç que deixa de moment l'explosió a l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, que ha obligat a tancar la infraestructura. Les autoritats del país responsabilitzen els hutis del Iemen, a qui atribueixen l'atac a través d'un míssil. L'ONU ha condemnat l'atac i les ambaixades d'Espanya, Alemanya i els Estats Units, entre d'altres països, recomanen als seus ciutadans que es trobin al país, que evitin acostar-se a l'aeroport Rei Khalid, que extremin les precaucions i que consultin directament amb les aerolínies l'estat dels seus vols si tenien previst viatjar en les pròximes hores. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que és terrible.
2: I think it's terrible. Well, you're going to find out.
1: A la pregunta de si els Estats Units s'implicarà o no en aquesta qüestió, ha respost: ja ho veureu. Més de 220.000 persones han assistit en total al comiat d'Oques Grasses, que va celebrar nit el darrer dels quatre concerts de comiat del grup a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
3: Pues estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys, per tot el que ens heu regalat, per tot l'amor que ens heu donat, fins a l'últim moment, que ha estat avui.
1: Així s'acomiadava el líder del grup, Josep Montero, durant més de dues hores. El grup usonenc ha interpretat més de 20 temes dels seus èxits després de 14 anys de trajectòria. Un darrer concert que també es va poder seguir des de casa amb la retransmissió a la 2CAT. En esports, el motociclisme arrenca ara a les 9, la cursa llarga de MotoGP del Gran Premi d'Indonèsia. Marc Márquez ha sortit des de la quarta posició en Moto2. El guanyador ha estat Izan Guevara, i a Moto3, Máximo Quiles ha estat el més ràpid i s'ha proclamat campió del món quan falten encara 4 grans premis per acabar la temporada. En futbol, el Barça s'imposa al Getafe per 3-0 amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugranes són líders en ple de victòries, 8-8, i igualen el millor inici de Lliga. El tècnic Hansi Flick destaca la qualitat de els seus jugadors.
4: Many players on a really good level, on a good quality, and to win titles, to win big things. It's so important and
1: una victòria necessària, diu Flick, per intentar guanyar títols i posa en valor el bon ambient dins l'equip. El Real Madrid també va guanyar per la mínima, 1-0 davant del Villarreal. Vinícius va ser expulsat amb vermella directa per estivar els cabells a Saliba. Mourinho va plantar els mitjans i no va oferir la roda de premsa posterior al partit. Recordem que no hi ha Lliga Femenina pels compromisos internacionals. A nit, la selecció espanyola es va endur l'amistós davant dels Estats Units amb 0-2 amb gols de Guijarro i Navarro. I acabem amb un Mundial, el que ha conquerit la selecció femenina d'hoquei patins després d'imposar-se a l'Argentina per 3-1, un combinat farcit de catalanes 7-10 i que revalida el títol. I pel que fa al temps, continua l'estabilitat arreu del territori amb un lleu increment de les temperatures aquest diumenge. Ampliem previsió amb l'EMET, Noelia García.
5: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya, temps estable i sense precipitacions. Serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures màximes i l'ascens podrà ser notable al Pirineu de Lleida. Els termòmetres marcaran màximes de 23 graus a Barcelona i 24 a Girona, a Lleida i a Tarragona. Bufa vent fluix de direcció variable. Demà dilluns, dia festiu, també serà un dia càlid amb sol i sense precipitacions. A més, pujaran lleugerament les temperatures. És una informació d'AEMET.
1: És tot. Tornem amb més informació a les 10. Bon dia.
6: Ràdio 4. Bon dia i bona hora, estimats oïdors de la pública. Gràcies per acompanyar-nos. Passen 5 minuts de les 9 del matí. D'un joiós, assolellat i, com deia la nostra companya dels serveis informatius, Mireia Moreno, sembla ser que un dia que una vegada més que anar cap a la tardor, semblarà i tindrem la sensació de que estem entrant a la primavera, 11 d'octubre del 2026. Ja ho veuen, ho han sentit en el butlletí informatiu.

0: La situació a la política catalana i espanyola està bullint. Moltes reunions, moltes trobades, moltes trucades telefòniques, molts whatsapps, moltes videoconferències. Mentre tot això passa, amb la mirada posada al proper moment en el que tindrem una cita a les urnes, el 29 de novembre, el món va donant voltes i la preocupació de la ciutadania també. Mirin, avui m'he quedat molt astorada quan he llegit a primera hora del matí un reportatge que els recomano molt extens a La Vanguardia sobre la generació que no se'n pot anar de casa. Posaven damunt de la taula 5 casos reals que il·lustraven i il·lustren la crisi d'emancipació a l'estat espanyol. Veuran, gairebé la meitat dels joves entre 26 i 34 anys viuen amb els seus pares perquè no poden comprar ni llogar una vivenda. L'herència, l'aval familiar o tenir una parella, atenció, són moltes vegades les úniques sortides d'aquells que, amb una mica de sort, ho aconsegueixen. He llegit titulars com "Por a no poder viure al barri", "No vull un Lamborghini, només vull viure amb la meva parella a un pis a prop dels pares", paraules com "frustració". Aquesta és la sensació que tenen milers i milers i milers de ciutadans joves que han estudiat, que són la generació més preparada, que s'han aferrissat per fer les coses bé, com ells creien que les havien de fer, i ara es troben amb aquesta tessitura. Ja m'agradaria jo explicar-los-hi altres històries, eh? Ja m'agradaria a mi començar amb un altre to aquest diumenge 11 d'octubre del 2026, però la realitat és aquesta i no n'hi ha una altra. Tot i que no s'ho perdin, aquí a Ràdio 4, al Són 4 Dies, busquem cada cap de setmana raons per somriure i raons per explicar-los la realitat que ens embolcalla. Ho aconseguirem? Espero que sí.
1: Són 4 Dies. Amb Sílvia Tarragona.

I amb Albert Vaques, i amb Luis Miguel Mendizábal, i amb Julia Leal, i amb Mònica Pavón. Mirin, aquest matí hem decidit que, com que tot plegat i com que el que els hi hem d'explicar a vegades dona la sensació que som a la dimensió desconeguda o que estem entrant dins de l'habitacle de la perplexitat, hem decidit esmorzar croissants. Si vosaltres i vostès són ara a punt d'anar a buscar-los calentons amb xocolata, sense xocolata, amb festuc, cosa que no li agradaria gens ni mica al nostre estimadíssim Sergi Mas, o estan, no sé, preparant-se una entrepà de tonyina, que és molt bona la tonyina, eh? I molt sana. Ja saben que des d'ara i fins al punt just de a la una del migdia els hi farem costat aquí al Són 4 dies de Ràdio 4. Poden posar-se en contacte amb nosaltres perquè volem escoltar-los. 900-454-455. El còctel, ja saben quin és, actualitat i entreteniment. Començarem mirant cap a la situació geopolítica amb Ernest Pascual. Després recordarem dues pel·lícules que penso que, si escolten el professor Agudó, els vindrà de gust tornar a repassar a casa seva. Marathon Man, amb Dustin Hoffman, i El color del dinero, amb Paul Newman. Pel·lícules que, com nosaltres, Ràdio 4, són d'aniversari. A partir de les 10 del matí entrarem al túnel del temps i servidora de vostès recordarà el moment en el que per primera vegada es va posar davant d'un micròfon de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, de Ràdio 4. Era l'any 1999, no s'ho perdin, eh? Han passat molts anys des d'aquell moment. Allà vaig conèixer a Manel Delgado, antropòleg catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, a publicar el assaig Todas las ciudades están poseídas. I es poden imaginar, òbviament, el que el doctor Delgado dirà d'allò que els hi deia avui, que, sense cap mena de dubte, és un dels articles de la jornada. Aquest reportatge tan interessant sobre aquesta combinació, aquest binomi, que sembla ser no donar un bon resultat, joves i aquells que busquen la seva primera vivenda. Conversarem amb, com òbviament passa cada diumenge, Sergi Mas, a partir de les 11, les sèries de televisió que ens agraden i les que vindran, amb Guillem Efemerí. I, atenció, a partir de les 11:20, dos quarts de 12, arribarà Carles Sans, un dels membres del Tricicle, que presentarà a Barcelona nou espectacle, Me'n vaig, en el que diu teòrica i pràcticament que ja deixa de... bé, posar-se dalt de l'escenari. A les 12 més o menys

0: L'Àlex Martín parlant-nos de la que és, sense cap mena de dubte, la notícia cultural de la setmana, el Premi Nobel de Literatura concedit a l'escriptora i poetessa canadenca Anne Carson. Santi, my friend, i moltes ganes de fer-los i companyia a tots vostès fins al punt just d'una del migdia. 900-454-455, 4 minuts, un quart de 10. Vinga, va, som-hi, que comencem.
1: Són 4 dies amb Sílvia Tarragona.

0: No sé si és casualitat o causalitat, però fixin-se, pujo al cap, miro aquestes dues pantalles que tenim a l'estudi. Per una banda, estat d'emergència declarat a Panamà, de l'altra, Donald Trump, que amb aquesta corbata vermella. Penso jo, en deu tenir altres, no? Perquè si sempre porta la mateixa, fa de mal dir. Bé, doncs amb aquesta corbata vermella, amb aquest trajo negre i amb aquesta camisa blanca, va dient que ara Zelensky ja no és amic seu. Però, mirin, de tots els titulars relacionats amb el que passa fora de les nostres fronteres, lluny d'Espanya i de Catalunya, el que més m'interessa és la història de Krista Paikki. Ahir en vam parlar molt al nostre programa amb Ernest Pasqual. A més, vam escoltar el parer i l'opinió d'en Daniel Vilaró d'Amnistia Internacional, perquè la pregunta que em faig jo, i suposo que vostès també, oïdors de Ràdio 4, és què passarà amb aquesta senyora a partir d'ara? Doncs mirin, el doctor Pasqual, que ja sap ell que quan arribi el moment d'anar a comprar la grossa de Nadal, ell i jo, agafats del bracet, anirem a escollir el número que ell decideixi, perquè ja saben que és l'oracle, ja va comentar-nos. I què passarà quan a aquesta senyora se li doni l'alta hospitalària? Doncs això va passar ahir. A partir d'aquí, el futur de Krista Paikki és incert. Com sempre, i a aquesta hora, Ernest Pasqual ens acompanya. Ernest, bon dia, doctor Pasqual.
1: Bon dia.
0: Oi que sí que ho farem, això?
1: Lo de comprar la grossa de Nadal, jo de sort no en tinc, eh? Vull dir, no m'ha tocat mai res. Tinc un amic que li ha tocat diversos cops, que això sí que és raro, eh? I en canvi jo no tinc aquesta sort. Tinc la sort de poder parlar amb vostès dissabte i diumenge, però de l'altre no en tinc.
0: I altres sorts que em quedo per mi, perquè evidentment no explicarem la seva vida, però no digui que no té sort, que en té molta, doctor Pasqual. I atenció amb això que ha dit, eh? Vostè ja sap que moltes persones que, bé, doncs, són premiades amb una bona quantitat econòmica per Nadal o per, no ho sé, el Dia de Reis, al cap de pocs anys s'arruïnen perquè no saben què fer amb aquests diners. Així doncs que, miri, anirem a buscar vostè i a la grossa de Nadal, que ens doni per un bon sopar, si li sembla, i per poca cosa més. No nos viniérem o s'arriba, com diuen els clàssics. Li sembla?
1: Sí, sí, perfectament.
0: Vinga, vinga. Doctor Pasqual, vostè hi feia la pregunta quan escoltàvem en Daniel Vilaró d'Amnistia Internacional, una pregunta molt lògica. Què passa a partir d'ara amb Krista Paikki si li donen l'alta? Doncs miri, després de sobreviure aquestes dues injeccions letals a Tennessee fa només 10 dies, ha rebut l'alta de l'hospital de Nashville i l'han enviat directament al centre Debra Kitt Johnson de la mateixa ciutat, principal zona on es troben les dones que estan a presó a l'estat de Tennessee. Clar, a partir d'aquí, què passa? Bill Lee, governador de Tennessee, ja ha dit que ha suspès les execucions de cara al 2026, però a partir d'aquí suposo que el terreny legal, el camí que ha de trepitjar Krista, no és molt clar, no està gaire definit. Ernest?
1: Totalment. I aquí és on... Bueno, el que sabem ara mateix és que 2026 no serà executada. Però aquest cas ens obliga a preguntar-nos, com fèiem ahir, pels límits del poder de castigar, no? La gravetat del crim no desapareix, està clar. O sigui, això és un fet. Però tampoc, des del meu punt de vista, desapareixen les obligacions de l'Estat envers una persona condemnada. En aquest cas... No, i com discutíem ahir o fèiem saber a tothom, no hi ha una manera civilitzada ni suau d'acabar en la vida d'algú. Això és un mite absolut, no? Però clar, d'aquí a un ensenyament tan gran com el que ha hagut en aquest cas, hem de revisar tot el procediment perquè en teoria està pensat per causar la mort de manera, per dir-ho així, suau, i en aquest cas ha produït lesions i una recuperació que és incerta. Perquè encara que físicament estigui bé, psicològicament és evident, com parlàvem ahir, que no ho està pas, no? Ni ho estarà. O sigui, vostè pensi-ho, no? Tota la gent que ha estat a punt de la mort en un xoc d'aquesta magnitud i més sabent-hi que l'Estat pretén continuar fent-lo, doncs no pot estar tranquil·la a la seva vida. mentalment parlant.
0: Jo penso que no pot estar, perquè a més, com deia ara el nostre realitzador Albert Vaques, és com si bé, l'estat de Tennessee hagués arribat a la conclusió de nosaltres hem fet el que tocava, hem exercit el nostre dret a fer complir la llei, no? I si no ha mort, si vostè doncs no ha passat aquesta prova, afortunadament per ella, doncs veurem què és el que passa, perquè Tennessee ha executat a 17 reclusos des del restabliment de la pena capital als Estats Units, que va ser, atenció, l'any 1977. Avui ho estava mirant i no recordava que fos fa tant de temps i fa tan poc temps, d'alguna manera, eh? Segons dades del Centre d'Informació sobre la Pena de Mort, una organització que, d'alguna manera, recopila estadístiques sobre aquestes sentències a tot el país. Actualment, 42 persones es troben al corredor de la mort a Tennessee. En parlem molt de Krista Pike, perquè és la dona que ha sobreviscut a aquestes injeccions letals, però jo em poso a la pell de les altres 42 persones que estan esperant l'hora en la que les executaran i que poden pensar, a mi pot ser que em succeeixi el mateix, doctor Pasqual, perquè com vostè va explicar molt bé ahir, és una qüestió també de que la indústria farmacèutica nord-americana no es vol veure involucrada en un cas d'aquestes característiques.
1: Així és, no? I, de fet, també hauríem d'entrar en la justícia, a part del debat moral que vam tenir ahir, de si l'Estat pot castigar fins a aquest punt, no? De treure't... O sigui, nosaltres hem creat l'Estat per protegir-nos com a base fundamental, per viure en un estat de pau, no de guerra, fins a quin punt li otorguem el poder de treure la vida a un dels seus ciutadans. Però, a part d'aquest debat moral, que és molt important, també hauríem de pensar si la vida esperant aquesta sentència que tenen aquests 42 condemnats, molts altres en la resta d'estats que encara tenen pena de mort als Estats Units, però en general en tota en aquests països que no estan dins dels 130, si no me'n recordo malament, que escoltàvem ahir, que ja no tenen pena de mort, les condicions de vida d'aquestes persones, i torno a repetir, no físicament, sinó mentalment, com són. Però a part d'això, una cosa que s'ha plasmat molt bé al cinema en general, a la cultura nord-americana, la possibilitat de la injustícia d'aquesta pena degut a que, per exemple, les proves que s'han recollit no són prou bones i l'acusació és falsa, no? I a partir d'aquí hem vist diverses vegades com s'ha descobert amb les noves tècniques d'ADN, etc, com molts dels empresonats eren innocents, no? I això també és un punt a tenir en compte.
0: És un punt a tenir en compte per saber què és el que, d'alguna manera, legislarà a partir d'ara el governador de Tennessee. Ahir vam saber que un dels que el proper 3 de novembre pot fer que la balança vagi cap al cantó demòcrata, Gavin Newsom, el governador de Califòrnia, està pensant i està a punt de decidir, segons deia aquest matí un diari nord-americà, ho he llegit, que no hi hagi més execucions a Califòrnia per al moment, i aquesta és una potestat que sí pot decidir el governador de cada estat, no? Així doncs, que si Gavin Newsom prengués aquesta decisió, d'alguna manera, doctor Pasqual, crearia jurisprudència. A mi em sap greu parlar-los-hi a un quart i cinc minuts de 10 del matí de penes de mort, d'execucions sumaríssimes, però és el que d'alguna manera ens arriba des de l'altra banda de l'Atlàntic. Donde dije digo, digo Diego, eh? Aquesta seria la sentència, el hashtag del tarannà de Donald Trump. Diu que ara, ho diu ara, que no ha pensat encara molt bé si permetrà l'emissió de l'afusellament de l'assassí de Fort Hood. Ha dit que els militars, donant-li la culpa als altres com sempre, perquè aquest senyor és profundament culpogen, els militars volen saber si efectivament aquest afusellament es podrà veure en streaming, però que encara ho ha de decidir, tenint en compte que el seu màxim responsable va utilitzar un portaavions per dir que no, hi ha hauria una retransmissió fil per randa d'aquest afusellament, no?
1: Veiem per què es tiren darrere. Ara pensem-ho en com aquesta exhibició pública de poder, que com deia ahir, té a veure amb la idea de Foucault de que el poder també es representa sobre el cos del condemnat, no? I la pantalla podria ampliar extraordinàriament aquesta representació, que bàsicament és el que Trump planteja, perquè una, recordem que una de les qüestions per les que s'executa la gent és, en teoria, el seu exemple o el seu efecte, millor dit, exemplificador, no? Això, bàsicament, a la ciència sabem que no és tan així, que no té una repercussió tan directa com es pensa, no? A partir d'aquí, aquest és l'argument per al qual, en teoria, vol retransmetre. Ara diu que no. Per què, senyora Tarragona? Bàsicament per una cosa que vostè va dir ahir també i que convertiria aquest afusellament en un plebiscit sobre el propi poder de Trump. En quin sentit? Moltes cadenes no emitirien aquesta... Cadenes privades no emitirien aquesta execució. Si això és un buit general a emetre l'execució, el que ens donaria la visió és que Trump ha perdut la influència real i que moltes de les cadenes nord-americanes ja no hi fan. Jo fins i tot em plantejaria si la Fox realment retransmitiria això live, no? I més en una societat que estem acostumats a que des d'aquell incident amb el pit de la germana de Michael Jackson...
0: La Janet fa, i tant, sí, sí, a la Super Bowl. Sí,
1: sí. Efectivament, fa les retransmissions en diferit, o sigui, en segons de diferit, no? Una societat que és tan poruca en tot aquest tipus de coses, no sé si les cadenes estarien satisfetes. Per què? I aquest és el final de tota aquesta cadena de valor o cadena d'interès, com vostè vulgui dir-li, que és quins anunciants tindria tot aquest afer? I, a més, aquests anunciants, fins i tot, aunque no sigui directament a la cadena, durant aquell dia voldrien estar anunciats a aquella cadena?
0: Clar, és que la Fox, per més que diguem, és una cadena privada. És a dir, la Fox no és una cadena pública. Així doncs que la Fox, com moltes cadenes per cable als Estats Units, viuen dels patrocinadors. Quin patrocinador? Poso ara com a exemple una beguda de cola que té una fórmula química que val un potosí, com dirien els clàssics. Mm-hmm. Vostè creu que aquesta beguda de cola que té una fórmula química secreta estaria disposada a ser l'espot que poguessin veure abans de l'afusellament d'una persona? Home, escolti'm, jo penso que això no seria així, no? Perquè...
1: sí, sí.
0: Perquè, vaja, perdria més que guanyarien. Així doncs que si efectivament aquests promotors, aquests patrocinadors es deixen de donar dinerons, deixen de pagar les seves quotes en aquestes cadenes nord-americanes, que la majoria d'elles es poden veure per cable, penso que no seria així. I a més, jo penso que aquí vostè ha donat en el cuit de la qüestió. La raó per la que aquestes cadenes no volen retransmetre aquest afusellament no seria una raó ètica o moral, seria una raó absolutament pecuniària i econòmica. I contra això Trump té les de perdre, així doncs que veurem el que passa. Per cert, l'última de fa només dues hores de Donald Trump, sap quina ha estat, doctor Pasqual? Dir que vol batejar l'oceà Atlàntic, que a partir d'ara l'oceà no es digui oceà Atlàntic, es digui Trump Ocean. Silenci majestàtic.
1: Bueno, si no quedava clar que el seu perfil era el d'un megalòman i amb cert grau de psicopatia, doncs que jo no sóc especialista i algú hauria de mirar-ho i estudiar-ho, algú amb més coneixements que nosaltres, però totes les seves accions venen a dir que aquest senyor pensa amb el seu ego més que per al bé de ningú que no sigui a ell o al seu entorn. Aleshores,

0: Aquestes butades són admeses en el sentit de que té sotmès a Google, no? I Google, igual que va fer en el seu moment amb Xina, en el cas de l'Au Amèrica, el posa per als americans i el Golf de Mèxic el posa per als americans i a la resta del món ens deixa veure amb el nom que el coneixem històricament, no? Pues bueno, si ell s'empenya, el que passarà és que els mapes que... el Google Maps sortirà a Amèrica d'aquesta manera i a la resta del món continuarà sortint igual, no? És com, perquè no s'enfadi el nen, anem a concedir-li els desitjos, encara que després la resta de les persones sàpiguen que això no funciona d'aquesta manera.
1: No funciona de cap de les maneres. Imaginin vostès que a partir d'ara l'oceà Atlàntic s'anomeni Trump Ocean, no? Haurien de canviar totes les... Els cartògrafs tindrien moltíssima feina, no? Vaja, que aquest senyor va ser una espècie de Cristòfor Colom i posar els noms que ell consideri a les zones del món que també ell consideri. Fins ara eren els més amics. Ara sembla ser que Trump ja no pot veure Zelensky i ha demanat per Ucraïna un nou president amb el que pactar. Ha d'acabar ràpid aquest mandat de Donald Trump. Avui ja publica la premsa americana que els republicans estan en caiguda lliure, que les eleccions del proper 3 de novembre, les midterms elections, poden fer que hi hagi un daltabaix a les files republicanes. Però si vol que li digui la veritat, doctor Pasqual, fins que no ho vegi no m'ho crec.
0: Jo el problema que tinc, jo crec que sí que hi haurà un daltabaix, sincerament per el que estic llegint i veient en les enquestes i en les diferents posicions. També és cert que la base de mobilització de Trump és ampla i que és molt activa, amb la qual cosa aniran a votar, és a dir, es necessita que realment els americans hi vagin a votar tots aquests que no són partidaris de Trump, i això a vegades és difícil en una societat com la nord-americana. El que tinc més por en aquest aspecte és com s'agafarà Trump aquesta pèrdua, com funcionarà l'Estat a partir d'aquell moment, perquè, òbviament, si les càmeres estan sota poder demòcrata, el president ja no tindrà la força dels decrets que té fins al moment, no? I, per tant, hi haurà, és una situació de govern dividit, com es diu tècnicament, però, clar, Obama la va tenir, també. I, en aquest aspecte, el president s'ha de retenir en la seva... Ha de fer política de veritat, de buscar aliats i tal. I aquest no és el tarannà de Trump. I aquí és on veig la dificultat. A part de l'acceptació en si mateix dels resultats que pugui haver-hi, que, com li dic, per un megalòman, el fet de que el rejectin en una elecció, pues, pot causar mals majors en aquest aspecte.
1: Mals tan majors que, escoltin, veurem què és el que succeeix a partir del 3 de novembre. Ens queden només 5 minutets, doctor Pasqual, per donar-li una bona notícia o en qualsevol cas, endolcir-li una mica el diumenge al matí, perquè sempre que som amb vostè en directe hem d'explicar notícies que no són gaire agradables. Se'n recorda vostè d'una pel·lícula que parlava dels passos o de les passes, perdó, que perdem quan estem ballant?
0: Footloose.
1: Ai, sí, miri. Aquesta cançó és de la nostra època, doctor Pasqual, eh? Aquesta sí, eh? Se'n recorda? Amb el Kevin Bacon. Oh,
0: perfectament.
1: Ballant. Sí, Kevin Bacon. Oh, oh. I aquesta guitarra, i aquell passadís, i aquell senyor que ballava com Déu Nostre Senyor a Verge Maria, que està a Sitges, i jo aquí sense veure'l. Amb el que a mi m'agradaria conèixer Kevin Bacon, i a vostè també, no, doctor Pasqual?
0: Miri, senyora Tarragona, coses que vostè no sap i que li sorprenen a vegades, si m'ho arriba a dir, no hi ha cap problema. Jo durant 6 anys vaig ser director de protocol del Festival de Sitges i m'anava a dinar i sopar amb aquests senyors que li agraden tant, de tota mena.
1: Com...
0: Sí. O sigui, li hagués presentat. Sí,
1: M'ha agradat molt, sí. Això de senyors de tota mena. Sort que ara ve la pujada dramàtica de la cançó. Va, segueixin el pas. 1, 2...

0: Footloose, Kevin Bacon, que atenció, aquí el veia molt jovenet fent aquesta pel·lícula, després va ser una de les personatges principals d'un film que encara ara quan el veig em quedo absolutament commoguda, que és Mystic River. Kevin Bacon és aquí amb la seva esposa Kira Sedgwick, presentant Family Movie, pel·lícula que els dos dirigeixen i que coprotagonitzen al costat dels seus fills Travis i Sossi. Això em fa una mica de por, doctor Pasqual, ja l'he de dir. Però vaja, el titular...
1: I aquesta tendència que tenen els matrimonis d'actors i tal, de usar Nepo Babies i totes aquestes coses, s'està acrescentant a Hollywood.
0: Ja, però dius, home, no ho sé, la filla de Kevin Bacon i Kira Sedgwick, home, és una actriu, però que tampoc diguis, a veure, no. Sí. No és la filla de Meryl Streep, que aquesta senyora sí que apunta maneres, la filla de Meryl Streep apunta moltes maneres. El titular de la roda de premsa, la que jo no vaig poder existir, però sí, va anar a Conxita Casanovas, que no només ha disfrutat de Kevin Bacon, sinó que també ha disfrutat de Peter Jackson, que va ser ovacionat ahir a Sitges. Bé, doncs, el titular és Cójase los machos, doctor Pasqual, com diuen els mexicans. M'encanta hacer hiperpel·lícules de terror. El que m'espanta és Donald Trump i la intel·ligència artificial. Home, ah, senyor, això ja ho sabíem. Tampoc és que hagi dit, no sé, hagi descobert qualsevol vacuna, contra qualsevol de les malalties del món mundial, doctor Pasqual.
1: Bueno, a part que per vostè la frase té interès perquè la diu Kevin Bacon i
0: home,
1: a partir d'aquí tot canvia, no? Però si li fem un anàlisi una mica més
0: profund,
1: jo crec que contraposa una por que escollim, no? Que és la por de... O sigui, si anem a una pel·lícula de por, la escollim, bàsicament. En una por que afecta la nostra vida i que l'hem escollit indirectament, perquè els que no han votat a Trump i nosaltres, el món en general, pues no l'escollim, no? Al cinema sabem que hi ha una ficció i que podem sortir de la sala en qualsevol moment que ens sentim pressionat en aquest aspecte. Jo recordo moltes projeccions a la sala gran del Melià on la gent acabava sortint perquè li desagradava molt el que estava veient. I davant del poder polític o tecnològic, el control és molt menys evident. O sigui, com en sortim d'aquest control, no? Trump i la IA apareixen associats, en aquest cas, molt simplísticament, això també ho dic, però qui decideix sobre nosaltres? I és el plantejament aquest. I com podem exigir-li responsabilitats a aquesta gent? És difícil. No?
0: Doncs jo que em pensava que aquest titular d'en Kevin Bacon, que m'havia caigut una mica als peus, no tenia contingut ni continent. Mirin vostès com el doctor Pasqual... Mirin vostès, el doctor Pasqual, com no només no perd la passa per ballar, no només ens ha explicat que ell té moltes vides diferents a les que mostren amb aquesta seriositat i rigor i amabilitat aquí a Ràdio 4, durant molts anys va ser cap de protocol del Festival de Sitges, i ha donat una, com li diria vostè, una ombra d'intel·lectualitat a Kevin Bacon que no sé si es mereix ni entendria, perdonin, ja m'agradaria a mi haver-lo entrevistat. Però vaja, escolti'm, Kevin Bacon ha donat aquest títol i el doctor Pasqual ens ha explicat millor que el papi Kevin Bacon. Ernest, moltíssimes gràcies. No perdi la passa de ball,
1: No, ho intentaré, encara que a vegades és difícil seguir-li el ritme.
0: A vostè o a mi?
1: A vostè.
0: Al contrari, per l'amor de Déu. Doctor Pasqual, moltíssimes gràcies. Una abraçada i feliç diumenge.
1: Feliç diumenge.
0: Gràcies, adéu-siau. Per cert, ja que parlem de titulars que no tenen a veure amb allò més sòlid de l'actualitat diària, també d'aquest diumenge, 11 d'octubre del 2026, el Són 4 dies de Ràdio 4, aniversari de, atenció, Verano Azul. Chanquete ha muerto. Aquest és el titular de la nostra joventut, de la nostra adolescència, de la nostra infantesa. Chanquete ha muerto. Els hi fem un avançament del que segur avui explicarà Sergi Mas a la seva secció, que arribarà exactament d'aquí una hora. Que tarqués! 10:45. Entra per la porta Dani Aguda.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
0: Home, ja fa unes setmanes que ens hem estrenat, Ja fa unes setmanes que el vaixell del Són 4 dies ha salpat del port de Roc Boronat 127 cap a casa de tots vostès, cap a les seves privacitats, cap a les seves intimitats. Ui, que cursi naïf ha quedat això, oi? Però bé, ja saben vostès que aquí, al nostre programa, som molt d'aprofitar.

0: comentar efemèrides, perquè són pesats i intensos. Efemèrides, òbviament, cinematogràfiques, per retre homenatge a títols i figures capdals del setè art, que ens han fet una mica el que som. Avui recordarem, atenció, dos títols. Es pensaven vostès que en faríem una? No, això és com quan érem petits, jo, que ja tinc una edat, i anàvem al Cepo a comprar. Se'n recorden dels cupons aquells del Cepo de dos per el precio de uno? Doncs en aquest escenari estem. Els hi deia que recordarem dos títols que van arribar a les pantalles els primers dies d'octubre dels seus respectius anys. Atenció, 1976 i 1986, és a dir, 50 i 40 anys respectivament, i que tenen en comú dos coses. Totes dues pel·lícules van ser grans èxits de públic i van permetre notables duels actorals entre diferents generacions d'actors. Una estrella jove emergent per un costat i un prestigiós veterà en actiu per l'altre. Friso, tinc fins i tot dolor al palmell de les mans perquè tinc ganes ja de descobrir-los quines són aquestes dues pel·lícules. La primera, la més antiga, és aquesta.
1: ¿Le duele?
2: Sí, toco el oro. Debería cuidarse más los dientes. Aquí tiene una caries muy grande. ¿Están a salvo?
1: Ya le he dicho que no puedo.
2: ¿Cree usted que sabe algo?
3: Claro que sabe, pero es muy testarudo.
1: Espere, por favor.
2: Esto le aliviará.
1: No. No.
2: Tranquilo. ¿Verdad que es formidable? Simple aceite de clavo y un resultado sorprendente. La vida es así de sencilla. Bienestar, malestar. Usted decidirá lo que quiere que le aplique. Tómese el tiempo que quiera. Decídase.
0: Déu meu, quina por. Benestar, malestar. Home, trobo que per començar el diumenge al matí, que és un dia que teòricament hauria d'estar tranquils i que no hauríem de sentir cap dolor ni cap pena, perquè a més és un dia per anar a missa i per pregar els que som creients i els que no ho són també, trobo que començar amb aquest àudio. Però escolti'm, el professor Godomana, i aquesta és una meravellosa escena d'una pel·lícula, com els hi deia, estrenada ara fa 5 dècades, com Ràdio 4, que també està d'aniversari, 50 anys. Pel·lícula de l'any 1976, Marathon Men. Com hauran pogut deduir, si no han vist el film, és que la situació no era gaire agradable per un dels personatges. Pels espectadors de 1976 que la van veure sense saber res, tampoc va ser-ho. I és que ser testimoni passiu de com Sir Laurence Olivier, aquí un vell dentista nazi, mira de fer mal amb el seu instrument a un jove Dustin Hoffman lligat a una cadira, com vostès comprendran, no era plat de bon gust. I des de Marathon Men, el fet d'anar al dentista, jo els hi dic, no va ser el mateix. I mirin que la meva dentista és meravellosa, però cada vegada que m'assec a la cadira on ella m'ha de fer el tractament, sempre penso que sóc Dustin Hoffman a Marathon Men. El personatge que interpreta Hoffman és un jove de Nova York que corre pels matins a Central Park, com hem fet tots alguna vegada a la vida, i es veu involucrat en una espècie de trama de tràfic de diamants que investigava el seu germà, un Roy Scheider, acabat de sortir dels èxits d'atenció Frank Connection i Tauró, i que tenia com a principal sospitós a un esplèndid Sir Laurence Olivier. I és que la vida a vegades és com un marató, com li passa a Dustin Hoffman a Marathon Men, que ell mateix va dir que la solitud del corredor de fons va ser fer i donar vida a aquest personatge. Professor Gudo, quina mala bava ha tingut vostè avui. Bon dia.
4: Bueno, les tradicions, bon dia, Silvia Tarragona, ja s'abaven aquí en aquesta santa casa, que els clàssics com Marathon Man i com els que vindran després han de tenir el seu espai, i tothom recorda més aquest moment de Marathon Man. Segurament no sigui el moment més memorable de la pel·lícula.
0: Però n'hi ha més que fan més angúnia encara.
4: N'hi ha un que a més es podria projectar sense so i sense música, o sigui, totalment mut, i s'entendria igual, que és un moment que el Laurence Olivier va per un carrer de Nova York, que tu sabràs quin és, que tot són botigues de molts jueus, que són joieries i tal, i per informar-se del tema d'or dels diamants i tal, i el reconeixen. Reconeixen que aquest senyor va estar de camp de concentració nazi.
0: Efectivament.
4: I surt del carrer. I el carrer està a tope de gent i comencen a perseguir-lo. I allò és, no diré com acaba aquell moment, però és una angúnia, ojo, eh?
0: El barri és Williamsburg, perquè és, evidentment, on viuen tots els jueus, la comunitat jueva, diguem-ho així, i hi ha moltíssimes botigues de diamants, eh? Allà hi ha una part de Manhattan. Però no estem fent de guia, estem parlant de com han

0: està portant pel mal camí, el camí del dolor, malgrat ser diumenge al matí, els són quatre dies, a la professora Godó, Dani.
1: Pensa també que tothom recorda aquest moment perquè va aconseguir tocar alguna fibra a l'espectador. Tot el tema de les tortures en general estava acostumat, molt focalitzat, en pel·lícules o més d'aventures, o més de baix pressupost, o de cinema de terror. Una pel·lícula com aquesta, que venia a més amb un empaque, amb grans actors i tot això, per un èxit si fa no fa massiu, va sobtar molt, sobretot perquè més del que veiem, que veiem poc més enllà de Laurence Olivier allà a la boca, és el so, el so. El so que fins i tot el doblatge ha aconseguit mantenir. O sigui, un tribut aquí per l'equip de sonidistes. I tot aquest tema de la tortura ha estat, a veure, és incòmode per l'espectador. O sigui, t'obliga a mirar o t'obliga a deixar de mirar. No pot ser del tot indiferent. Però sí que és cert que el cinema Tarantino, per exemple, i el cinema independent, el que va fer a Reservoir Dogs és recuperar una mica tot això i jugar amb el fora de camp, aquell moment que un policia li arrenca en l'orella, tot això. I també una pel·lícula relativament recent com és Siriana, on George Clooney guanya l'Oscar sobretot no per deixar-se uns quilos de més i barba, sinó per un moment de tortura que no direm com és, però és força angoniós. O sigui, t'obliga a retirar la mirada.
0: A mirar cap a una altra banda, tenint en compte, a més que Siriana, George Clooney va tenir una caiguda important que li va deixar l'esquena molt malmesa, eh?
1: Ai, no recordava això.
0: Sí, i encara aquella caiguda, diuen els que el coneixen, que no és el meu cas, ja m'agradaria, que encara de tant en tant, ai, li fa una mica de mal allà on l'esquena va perdre el seu bon nom.
1: Això de les tortures, tenint en compte que el guionista i és William Goldman, que s'adapta a si mateix perquè és l'autor del llibre
0: de la
1: original,
0: novel·la.
1: La princesa prometida, que és una pel·li per tota la família, tot això, també hi ha un moment de tortura, sí, que la gent jove, criatures que van veure la pel·li al seu moment, ves per on, es van quedar tots amb cara de pasta de l'ometo.
0: Perquè amb el títol La princesa prometida penses que poden haver molt tipus de tortures, però no aquella tortura que veiem, que ho deixarem aquí. Laurence Olivier va ser candidat a l'Oscar al millor actor secundari per interpretar el doctor Christian Schells, premi que va perdre de banda, òbviament, Jason Roberts, de Todos los hombres del presidente, un altre film escrit pel propi William Goldman, és a dir, el senyor mateix que va escriure la novel·la, després va fer el guió de la pel·lícula, va guanyar per Tots els homes del president. Però a Ràdio 4, al de nit, no només volem parlar dels actors, parlem dels que van posar els dinerons. El productor va ser Erit de nit, Déu senyor, Déu meu del cel, encara em penso que sí que la nit, aquí, a Ràdio 4, en directe, els són quatre dies, hem de parlar de dineros, com els deia. El productor va ser Robert Evans, el noi d'or de la Paramount, força motora de films com El Padrino, Chinatown, que va ser capital perquè Dustin Hoffman aconseguís el rol protagonista, perquè no volia l'inicialment previst Al Pacino.
1: Sí, i la pel·lícula, de fet, va estar a punt de no fer-se amb Laurence Olivier, o sigui, de fer-se amb un altre actor, perquè Laurence Olivier va tenir uns problemes de salut. Estem parlant d'un senyor que va néixer el 1907, amb la qual cosa ja estava a la setantena a l'any 1976, o si no, fregant-la. I aquest senyor, que va tenir uns anys 70, la dècada de 70, va ser meravellosa per ell. Després d'aquesta va fer Los niños de Brasil, tornant amb els nazis, però fent de caça nazis ell, un paper esplèndid d'una humanitat tremenda. I va tenir un paper memorable i deliciós com a professor Moriarty, agobiat i perseguit per un Sherlock Holmes que necessita de psiquiatra, elemental Dr. Freud. O sigui, va escollir papers petitons de força interès, però estava malalt i van arribar a fer una prova a Richard Widmark, l'actor, i quan va morir Richard Widmark, William Goldman explicava a la revista Variety, explicava que li va impactar molt veure el senyor que havia llançat una senyora en cadira de rodes per les escales al Beso de la Muerte l'any 47, mimetitzant-se en el paper d'un dentista nazi. Li va dir, em va fer molta por tenir-ho davant llegint el guió.
0: Déu del cel, és que aquests actorassos fan molta por, i si no, recordem Anthony Hopkins al Silenci dels Anells. El director, l'anglès John Schellingsgern, havia guanyat l'Oscar dirigent a Dustin Hoffman a Cowboy de mitjanit, aquella pel·lícula que fa tanta pena, tanta tendresa i que provoca tant dolor amb aquell final que no diré com acaba per si vostès no han vist la pel·lícula, amb John Boyd.
1: Pel·lícula X, no sé si ho sabies, la van qualificar al seu moment,
0: sí,
1: com a X per majors, només restringida,
0: sí,
1: a majors de 18 anys. La veus avui i, bueno, toca el cor, això sí.
0: Toca molt el cor, sí senyor. Senyores i senyors, aquí, el Són 4 dies de Ràdio 4, han començat corrents, ens hem posat les sabatilles esportives per aquest Marathon Man, però no es pensis vostès que ens quedem aquí, no, perquè si aquesta és de l'any 1976, Paris, 50 anys com Ràdio 4, que també estem d'aniversari,

0: Aquesta va ser dirigida i estrenada 10 anys més tard, 1986.
1: Mira, o yo no te enseño bien, o tú no me escuchas, o si me escuchas no me entiendes. ¿Qué es lo que acabamos de dejar? ¿Una sala de billar o un circo? Demostraste lo que sabías, ¿eh? Querías hacerte famoso, Vincent, la estrella del billar.
2: Yo siempre puedo volver al whisky. Se ha portado muy bien conmigo. Este coche y todo lo que tengo es del whisky. Pero cansa. Estaba cansado y aburrido. Y de repente apareces tú y empiezo a soñar. Recuerdo que el dinero ganado con el juego sabe 100 veces mejor que el ahorrado. Hace 25 años que me enterraron. Todo se acabó para mí. Antes, en realidad, de que llegara a empezar. Ahora, al fin, me sentía joven otra vez y te lo debo precisamente a ti. Pero para ganar hacen falta dos cosas. Sí, dos cosas. Una cabeza lúcida y un par de huevos. Y a ti te sobran huevos y te falta cabeza.
0: Quina bona manera de resumir-ho. A tu et falten testicles, per no dir la paraula en qüestió, i bé, el que necessites també és cap, no? És a dir, tens molts testicles, però tens poc cap per dirigir aquests testicles. Estem parlant, òbviament, del 40è aniversari de El color dels diners, any 1986, pel·lícula dirigida per Martin Scorsese, i aquí sí que m'omplo la boca de satisfacció. Ja tenia el seu currículum, que els he de dir, Taxi Driver, Toro Salvaje, New York, New York. El color del dinero és una pel·lícula que està plena de bona música, com aquest Modern Blues, interpretat per Robbie Robertson, exlíder de The Band i fidel col·laborador musical del director novaiorquès. Eddie Felsen va ser un gran jugador de billar 20 anys enrere, però ara es guanya el pa sent comercial de whisky, per això diu que tot el que té li deu al whisky, però que al final se ha cansado. Un dia descobreix Vincent Lauria, un jove jugador que apunta maneres i que necessita d'un mestre. No obstant, el caràcter de tots dos, metòdic i calmat el veterà, impetuós el jove, per això allò de que et sobren testicles però et falta cap, sumat a les diferents necessitats dels seus respectius moments vitals, faran del seu camí conjunt una dura prova diària d'aprenentatge mutu. A veure, Eddie Felsen, qui és? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Paul Newman. Qui és Vincent? Tom Cruise. I és que Eddie, aquest gran actor que recupera el personatge que havia interpretat a El Buscavides, recordem-ho, film de 1961 dirigit per Robert Rosen, del que Martin Scorsese va signar aquesta segona part, que ara bufa 40 espelmes, està senzillament impecable.
3: Que bé li queden a Paul Newman en aquesta pel·lícula, les ulleres aquestes de sol així grans i el bigoti.
0: I el bigoti.
3: I l'americana.
0: Clar, és que ningú fuma com Paul Newman, ningú porta una americana com Paul Newman. Jo recordo una de les pel·lícules de Paul Newman que més m'ha agradat, potser vostès, estimats oïdors del Són 4 dies, no estaran d'acord, que és Road to Perdition, Camí a la perdició.
3: Ja de les últimes, això,
0: ja de les últimes. Aquell final, quan Tom Hanks fa el que fa, no dic, no pateixi, professor Agudo, que vostè cada vegada que dic aquell final li agafa un atac de cor, no dic el final, però quan Tom Hanks fa el que fa, dius, escolta'm, jo de gran vull ser Paul Newman, no? Perquè és un senyor tocat per la mà dels déus, estimat Agudo.
3: Aquí El color del dinero està especialment memorable, és hipnòtic, és, ara farem una comparació una mica així, si no han vist encara El ser querido, doncs és una d'aquestes pel·lícules per Santa Vista
0: a Rodrigo Sorogoyen, sí.
3: I estem tots d'acord que Javier Bardem és magnètic en aquesta pel·lícula. Si tornen a recuperar El color del dinero, per molt bé que estigui Tom Cruise, per molt bé que estigui Marisa Mastrantonio, que és una robaestenes nata, aquí els ulls se'n van a Paul Newman, que és lo más de lo cool, és crepuscular però seductor, i aquest senyor que es mou pel món del billar, no? A més, és una pel·lícula que està basada en la segona part de la novel·la que basava la pel·lícula en blanc i negre de Robert Rosen, que deies tu. Paul Newman es va enamorar del material, va veure que a la novel·la hi havia ja una bona base, i va contactar amb Martin Scorsese i li va dir, Martin, tu que eres cinéfilo, com ho veus?
0: Si com fem... aquell que contacta amb el veí del primera.
3: Home, a mi, jo, et truca Paul Newman i ja pots estar on estiguis del món, que allà agafes un avió o anado.
0: Escolti, perdoni, deixi'm ser una mica desagradable. Estem recordant el 50è aniversari de Marathon Man, ja hem parlat d'aquesta pel·lícula, amb un Dustin Hoffman en estat de gràcia i un Sir Laurence Olivier que fa més por que ningú, i ara estem amb el 40è de El color del dinero. Clar, era Martin Scorsese, el mateix senyor que ha produït conjuntament amb Steven Spielberg aquesta nova versió de The Cape of Fear, que farà que d'aquí un any

0: Javier Bardem segur se'n porti algun Emmy, segur, perquè està meravellós en el seu paper. Martin Scorsese en aquell moment ja era Déu Nostro Senyor i la Verge Maria.
1: Sí, però... Pro, amb un pro. Portava ja Tres de Toro Salvaje, portava uns fracassos comercials. Yeah. Jo sé que a tu t'agrada molt New York, New York, del 77, Liza Minnelli i Robert De Niro, però
0: per
1: no
0: favor.
1: Va fer calerons. Molts diners invertits, pocs calerons.
0: Però no tots són els diners, Agudo, no em sigui així.
1: Això a la indústria li importa mitjanament poc. El rei de la comèdia, amb Robert De Niro i Jerry Lewis, d'aquella manera.
0: Sí.
1: Hockey Noche, que és un any abans, també.
0: Fatal.
1: Pel·lícula barateta, molt Nova York, que és una pel·li de Nova York Macarra, però li va faltar
0: Fatal, sí,
1: la resposta
0: sí.
1: del públic. Necessitava, evidentment, una pel·lícula on tingués allà, i clar, té dos, una estrella consagrada i una estrella en alza, com era Tom Cruise en aquell moment. I el que va fer Martin Scorsese és, m'agrada el material, m'agrada la proposta, m'agrada tot, però haig de fer diners, perquè jo el que vull fer és L'última tentació de Cristo. I necessitava un espaldarazo comercial. El va tenir? Evidentment que el va tenir.
0: Vull fer L'última tentació de Cristo i vull fer Gangs of New York amb Daniel Day-Lewis.
1: Bueno, això ja és un projecte que va passar per mil mans allà, i mil productores.
0: Sí, sí. Exacte.
1: Bueno, doncs aquestes coses que li passen a Scorsese.
0: Bé, doncs les coses que li passen a Scorsese és que va triar, estimats oïdors del Són 4 dies, aquí a Ràdio 4, va triar Tom Cruise, que no és gaire alt. Ja els dic ara, és un disgust, eh? Però Tom Cruise no és gaire alt.
1: Estàs entrant en terreny...
0: No, i...
1: Campo minao, eh?
0: Jo et dic que a mi, els senyors, si és possible... Escolti'm, que... Ja, miri, perdoni, eh? Aquí cadascú és fill de Déu, com diria el meu pare...
1: No tothom
0: és Hugh
1: Jackman.
0: I fill del seu pare i de la... ara, i de la seva mare. Però jo veig Hugh Jackman amb aquella alçada i ja... Com li diria jo? El meu tarannà comença a ser més alegre. Tom Cruise no és gaire alt i és una mica, com diria la meva mare... Aixetat, perdonin, eh? Aixetat. Per més que salti a Missió Impossible, però evidentment és un gran actor. A mi a Magnolia em va semblar sublim. I a una altra pel·lícula que n'hem parlat aquí al nostre programa, precisament en Dustin Hoffman, Rain Man, està meravellós. Aquí, Tom Cruise, l'any 1986. Qui era ell, home? Doncs va estrenar Top Gun, un dels grans èxits de la seva carrera, amb la Branc Kelly McGillis. Va treballar amb Newman i amb Scorsese, però no estava sol Tom Cruise. Estava, com deia el gran Agudo, Maria Elizabeth Mastrantonio, com a xicota de Cruise, Forest Whitaker, John Turturro i el cantant Iggy Pop. I aquesta banda sonora meravellosa, com aquesta cançó de Don Henley, que va ser un dels músics més importants dels Eagles, que aquí canta Who Owns This? Escoltin.

0: Mira, perquè no es pensin que aquí Don Henley arriba i fa aquesta cançó com aquell que fa un pa torrat, com he fet jo aquest matí, de matinada, quan he sortit de casa meva per esmorzar abans el programa. No, Don Henley va ser el gran creador dels Eagles, cançons com Hotel California,
1: tocava
0: New
1: Kidding
0: Town,
1: ja,
0: tocava
1: sí,
0: la bateria, així doncs que poca broma. La música és meravellosa, també.
1: La música és meravellosa i sobretot el que és meravellós és l'envoltori audiovisual que va fer que Scorsese rodés una pel·lícula d'esports. Mira que és poc agraït l'esport al cinema.
0: Ui, sí.
1: I el va fer adient una pel·lícula per una pel·lícula adulta a l'any 86 amb un envoltori de pel·lícula juvenil. Va carregar la pel·lícula amb un muntatge accelerat de la Thelma Schoonmaker, que és la seva col·laboradora habitual, i el director de fotografia que va fer el Dràcula de Coppola anys després i que és un dels col·laboradors habituals d'Scorsese, Michael Ballhaus, que va, bueno, va omplir el metratge de travelling circulars, de càmeres que s'apropen als personatges ràpidament, de primers planos impossibles perseguint les boles per la taula de billar, tot això, o sigui, realment memorable. Però el que ens interessa de la pel·lícula és el que resumia el clip d'àudio amb la que hem començat aquests 40 anys de record a Color del Dinero, és la lluita d'egos entre dos senyors d'edats diferents, lo viejo contra lo nuevo, l'alumne contra el mestre, que estan obligats a entendre'ns, que acabaran aprenent l'un de l'altre, però clar, un està a l'inici de la vida adulta i sembla que només mira per ell mateix i l'altre està fregant l'obsolescència professional de dedicar-se a...
0: Ui, obsolescència programada, Godó, quina mala Hander que té vostè. Bé, diguem de mala llet, perquè dir mala Hander ja som adults i podem dir mala llet.
1: Vale. Però sí que el senyor, a més, aquesta cosa crepuscular i que el que fa Paul Newman al Color del Dinero és una mica el que feia a la pel·lícula de 60 en blanc i negre Josie Scott, que és el seu com representant mentor. El que passa és que aquí Paul Newman opta pel camí del bé i no pel camí del ser una mica d'aquella manera que tenia Josie Scott a la pel·lícula del 61.
0: A mi m'agrada el camí del mal. Fixi's que quan vostè és dolent, li dic doctor, i quan és bo, li dic professor.

0: ho sàpiga,
1: eh? A mi m'estan aquí plovent càrrecs.
0: No, home, càrrecs no, escolti, que vostè és professor.
1: Modest professor.
0: Sí, modest professor. Deixa-m'ho aquí. Els hem de recordar que ells són quatre dies que va suposar el primer i únic Òscar competitiu que va guanyar l'actor Paul Newman. Una vergonya. És una vergonya. Que Paul Newman només s'endués un Òscar és una absoluta vergonya.
1: I no va anar a la gala a recollir-ho.
0: Ben fet, clar que
1: sí. No va anar a la gala.
0: Està allà amb la seva senyora prenent-se un algo. Tot just quan l'any anterior havia rebut l'Òscar honorífic, a Henry Fonda li va passar el mateix, també una altra desgràcia i una injustícia. Podria repetir-se la mateixa història enguany amb Tom Cruise? Veurem. Com aquí som mitòmans i musicals al 100%, ja saben que som molt d'Eric Clapton. Jo em vaig perdre la seva actuació al Royal Albert Hall de Londres perquè era la ràdio de nit i no podia estar a la ràdio de nit al mateix temps a Londres, però... Pel que sabem, el mitòman de Martin Scorsese també és fan d'Eric Clapton. I per això va fer servir aquesta cançó del mestre anglès de la guitarra elèctrica, Slow Hands, li diuen, a un dels moments més recordats de El color del dinero, It's in the way that you use it. Aquest és el camí que acostumàvem a utilitzar. Així doncs que l'utilitzem per recordar Eric Clapton, que m'agrada molt en tot el sentit.
1: A mi m'agrada molt venir aquí i acabar amb aquesta música, aquests matins de cap de setmana.
0: Que ens encanten, que ens encanten.
1: Eric Clapton, sempre.
0: Sempre, Eric Clapton al 100%. Amb ell arribem al butlletí informatiu de les 10. Gràcies, Agudo.
1: A vostè, Sílvia.
0: Fins ara.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. En marxa la votació de la militància de la CUP per avalar o no la decisió de la Mesa Nacional del Partit de no presentar-se a les eleccions del proper 29 de novembre. El partit va decidir dissabte que no es donen les condicions polítiques necessàries per participar als comicis, una decisió que ara està en mans de la seva militància a través d'una votació en línia que s'ha obert a les 7 del matí, durarà 24 hores. Els resultats es faran públics dilluns. I avui també s'hauria de resoldre la incògnita amb Esquerra Republicana. El partit tanca a les 6 de la tarda el termini perquè els candidats puguin presentar els avals necessaris per liderar les llistes als comicis. Els republicans donen per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián, que haurà de comunicar

0: i les ambaixades d'Espanya, Alemanya i els Estats Units recomanen als seus ciutadans que es trobin al país, que evitin acostar-se a l'aeroport Rey Khalid, que extremin les precaucions i que consultin amb les aerolínies l'estat dels seus vols si tenien previst viatjar en les properes hores. Encara a l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, considera que Ucraïna necessita un nou president. Tot plegat després de les crítiques per part del president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a l'acord entre Trump i el seu homòleg rus, Vladimir Putin, perquè Moscou alliberi milers de tones de dièsel pels mercats globals.
1: Well, I think he should have an election. And he could have settled this thing many times. And he should have an election.
0: Trump diu que hauria d'haver-hi eleccions al país. El ministre d'Exteriors d'Ucraïna ha dit que Zelensky continua tenint la confiança del seu poble, tot plegat en una nova jornada d'atacs creuats entre Ucraïna i Rússia. Kiev ha obert foc contra un centre de dades rus a uns 200 quilòmetres de Moscou i també Rússia ha obert foc contra un altre centre de dades ucraïnès. De l'àmbit cultural, el director de cinema Peter Jackson ha recollit aquest dissabte a la nit el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit ha tornat al festival tres dècades després de presentar-hi la seva pel·lícula Brain Dead i ha recollit amb aquestes paraules el guardó en forma de King Kong.
2: So, I mean, this is really amazing because there's two things sort of happening at the same time here. Is that my favorite film of all time is the 1933 King Kong. And my favorite film festival of all time is the Sitges Film Festival.
0: Això és realment increïble. La meva pel·lícula preferida de tots els temps és King Kong, de 1933, i el meu festival de cinema preferit de tots els temps és el Festival de Cinema de Sitges, explicava el director. En esports parlem de motociclisme. L'italià Marco Bezzecchi s'ha imposat a la cursa llarga de MotoGP del Gran Premi d'Indonèsia. Jorge Martín ha acabat tercer, recuperant així el liderat i situant-se dos punts de Marc Márquez, que ha quedat en sisena posició. A Moto2 el guanyador ha estat Izan Guevara, a Moto3 Máximo Quiles ha estat el més ràpid i s'ha proclamat ja campió del món quan encara falten quatre grans premis per acabar la temporada. En futbol, el Barça s'imposa al Getafe per 3-0, gols de Gordon, Gabriel Jesús i Koundé. Els blaugrana són líders en ple de victòries, 8-8, i igualen el millor inici de Lliga del club. El tècnic Hansi Flick destaca la qualitat dels seus jugadors.
3: Many players on a really good level, on a good quality, and to win titles, to win big things, it's so important, and we have also an amazing atmosphere.
0: Flick posa en valor el bon ambient dins l'equip, la qualitat dels seus jugadors i una victòria diu necessària per intentar guanyar títols. Recordem que no hi ha Lliga Femenina pels compromisos internacionals. A nit, la selecció espanyola es va endur l'amistós davant dels Estats Units 0-2 amb gols de Guijarro i Navarro. I pel que fa al temps, continua l'estabilitat arreu del territori. Aimer Noelia García.
4: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya, temps estable i sense precipitacions. Serà un dia càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures màximes i l'ascens podrà ser notable al Pirineu de Lleida. Els termòmetres marcaran màximes de 23 graus a Barcelona i 24 a Girona, a Lleida i a Tarragona. Bufa vent fluix de direcció variable. Demà dilluns, dia festiu, també serà un dia càlid amb sol i sense precipitacions. A més, pujaran lleugerament les temperatures. És una informació d'AEMET.
0: És tot. Tornem amb més informació a les 11. Bon dia.
5: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Són 4 dies.

I amb Albert Vacas, i amb Julio Leal, i amb Luis Miguel Mendizábal, i també amb Mònica Pavón. Què tal, com estan? Benvinguts. Si acaben d'arribar ara, els hem de renyar, perquè la nostra història radiofònica comença tot just fa una hora, a les 9:05. Però més val tard que mai, també els hi he de dir, eh? Ho acaben d'escoltar en el butlletí informatiu de les 10. Bona temps ens espera, temperatures agradables, en aquest pan llarg, per aquells que tenen el gust, el luxe i l'oportunitat de disfrutar-lo. Si és així, el millor que els hi podem recomanar són bones lectures, i ara els hi suggerim alguna que no poden deixar escapar, la que ens presenta el doctor Manuel Elgado, que ja està entrant per la porta de l'estudi.

0: Els he de confessar que estic una mica nerviosa i molt emocionada, perquè quan jo vaig arribar en aquesta casa tenia 32 anys i la veritat és que va ser sense cap mena de dubte, ara amb el pas del temps i amb la capacitat que dona la perspectiva, va ser una sort, un goig, i encara ho és ser des de fa tants anys, gairebé 28, davant dels micròfons de Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio 4 i de Televisió Espanyola. En aquell moment vam crear un programa de tarda que es deia Molt de Gust, on vam tenir la sort de convèncer el doctor Delgado. El professor Manel Delgado, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, professor d'Antropologia Religiosa i Antropologia Urbana en el seu Departament d'Antropologia Social, ha estat, sense cap mena de dubte, una de les influències més importants a la meva vida professional i de la meva vida personal. Jo recordo que al llarg de moltes converses que vam tenir amb el Manel aquí, en directe, a través de la ràdio, i moltes altres sopant i dinant, i amb el mestratge que ell sempre em va oferir, em va dir una cosa que mai s'ha oblidat, o com a mínim que aquí el servidor de vostès mai ha oblidat, que és: la dignitat consisteix en no avergonyir-se d'un mateix. I quan ell m'ho va ensenyar, vaig pensar que tenia tota la raó del món i sempre he intentat posar en pràctica aquesta màxima. Així doncs, que avui que Manel Delgado, el vell professor amb ve baixa i ve alta, aquell que ha creat una manera diferent d'entendre el concepte urbà, el concepte dels carrers, on des d'aquesta mateixa casa, Ràdio 4, sempre deia allò de que els carrers són nostres, que avui hagi vingut a presentar-nos el seu nou llibre, que edita Capitán Swing, Todas las ciudades están poseídas, és un moment que sap l'equip d'aquest programa, em fa sentir molta felicitat. Doctor Delgado, bon dia.
1: Hola, hola, bon dia.
0: Com
1: home,
0: està?
1: Doncs molt feliç, i jo també, doncs, atravessat per la melangia i la nostàlgia, perquè va ser una època molt bonica i molt important, i no només per nosaltres, tu com a professional de la ràdio i jo com una persona que intentava ser útil més enllà de la cosa acadèmica, però van ser moments històrics importants. Si estem parlant de finals dels anys 2000, i hi havia, bueno, és quan justament començava a aparèixer una forma protagonista el tema aquest de l'habitatge, que ara sembla que estigui de moda i que tot el món parli, però va ser aleshores quan van haver-hi les primeres mogudes de UB de Vivienda, que es deia, que era, bueno, que és el que es passaria la PA i tal.
0: És veritat, aquell era un moment en el que tot es començava a moure i remoure. Jo li hauria de parlar de vostè, però parlar-li de vostè seria sinònim de que t'enfadaries a mi, així doncs que passem el de tu, si et sembla, Manel, que és com ens hem tractat sempre des de fa, gairebé 30 anys. Manel, és també amb nosaltres en Luis Mendizábal, que s'ha llegit amb tanta passió com jo el teu llibre. Un llibre que ara, com tot el que fas, està de plena actualitat. Fixa't, estem encara amb el ressò del desnonament de Mari Carmen Abascal, la mort d'ella 14 dies després, la nit de dijous a divendres a Madrid va haver una vigília on centenars de joves que podien haver estat els teus estudiants van fer-li un homenatge davant de casa seva, cantaven, van col·locar espelmes al carrer, i mentre ho veia pensava, això ja ens ho explicava el doctor Delgado l'any 1999 a Ràdio 4, no? El que ha passat amb la senyora Abascal és alguna cosa que suposo que tu no t'has sorprès, desgraciadament, perquè era alguna cosa que tu ja profetitzaves, Manel.
1: No calia profetitzar-la perquè el tenia davant dels ulls. Tot aquest tipus de problemàtiques associades a la vida i l'abús de que és víctima per part de... Imagineu-vos qui, doncs, fa dècades que ja existeix i avui ha tingut moltes més víctimes. De fet, constantment hi ha persones que són expulsades de casa seva amb condicions... Home, no, evidentment en aquest cas hi ha una dimensió tràgica que ens commou, però suïcidis, per exemple, fa poc a l'Hospitalet, i famílies senceres amb criatures al carrer, això és el pa nostre de cada dia. Una altra cosa és que fa pensar, perquè ara tothom està parlant del tema i abans de que aquesta senyora perdés la vida, perquè no sé, però bueno, això ja ho deixem en mans de la intel·ligència dels nostres oients, però sí que és una mequeta enigma, perquè mira que escolta'm, quan jo treballava amb tu, sí, em van Em va detenir, la policia, justament per una moguda d'aquestes, tu.
0: Recordo perfectament.
1: Sí, tal, que m'acusaven d'haver muntat una història i que era veritat. Però bueno, si vol, no és el tema. La qüestió està en que fa temps que hi ha gent que es mou per temes d'habitatge i tal. Per tant, bueno, però ara, si hem de parlar, pues, està bé, aprofitem-ho.
0: Aprofitem-ho i aprofitem per parlar del llibre del doctor Delgado. Per cert, oïdors del Són quatre dies, que tant de bo haguessin escoltat aquells moments amb el doctor Delgado, la molt de gust, ha dit, m'acusaven i era veritat. Això només ho pot dir Manel Delgado.
1: Perquè ja està prescrit.
0: Clar, si no hagués estat prescrit no ho podia dir.
1: I saps com em vaig salvar?
0: No sé si vull saber-ho.
1: No, pues és molt interessant.
0: És il·legal?
1: Ahí està la cosa.
0: Ai, Déu meu senyor.
1: No, és il·legal. Era un acte de protesta. Ja sí. Està, què passa?
0: No, però com et vas salvar, vull dir?
1: Bàsicament perquè es pensava que era una cosa social i tal, i jo em vaig defensant dient que era una performance. I m'han dit, bueno, si és una performance...
0: Sí, és una performance.
1: Paraula. O sigui, de sobte, el justificar-me, o sigui, explicant que era un acte creatiu i artístic, automàticament, clar, ara em sap greu perquè haguessin pogut demanar diners als ajuntaments i igual ens haguessin subvencionant les mudes aquelles. No. Estem parlant de 2008-2007.
0: 2007. Per ser més exactes, 2007.
1: Ah, ja està.
0: Perquè me'n recordo perfectament de com va venir vostè a desparbarat a la ràdio i me'n recordo perfectament de l'alegria i el plaer que tenia a l'hora d'explicar-ho com ara, que ho està explicant tants anys després, com un nen a la porta de l'escola quan li donen un xiclet o alguna cosa dolça. Manel, en el llibre tu dius, les ciutats ja no estan dirigides per alcaldes, sinó per líders empresarials administrats, no per servidors públics, sinó per consultories, promocionades per interventors d'imatges i especialistes en falsificar identitats. És així?
1: Totes les ciutats, ara per ara, el problema que tenim bàsicament és que les ciutats no estan administrades per l'administració, estan administrades pel mercat. I esclar, per això dic que tot aquest tipus de problemàtiques que ens amoïnen, alguns molt més que d'altres, però jo crec que ara de les persones que s'escoltin, estic segur que no hi ha ningú que se'n salvi d'aquest tipus d'ansietats que directament o dels seus fills... Bueno, clar, qui mana aquí és el mercat. Ja està. O sigui, per tant, tu pots... El màxim que podem aconseguir d'aquesta màquina de depredar i d'entristir, el màxim que podem demanar, que és el que demana l'esquerra, és clemència, saps? És una mica de qüestió, diguem-ne.
0: Clar, però això que estàs dient és molt perillós, Manel, perquè la clemència té a veure amb alguna cosa que pot utilitzar aquell que dona la clemència, que és el menysteniment, la poca compassió, la poca dignitat, allò que tu m'has ensenyat, la poca capacitat per ser just. Quan algú està demanant clemència, s'ha de conformar amb el que el clement li dona, que no vol dir que sigui el que verdaderament es mereix. És a dir, estem tots en una disposició i en una predisposició per sota els nostres interessos i, sobretot, per sota la llei de la nostra pròpia lleialtat, Manel. És així, no?
1: Sí, però la qüestió està que això no resol el tema fonamental.
0: Ja.
1: Donat que l'última paraula la té justament el mercat i que qui mana realment és un sistema, que és el rotllo aquest que li diuen capitalisme, per si algú no ho sap. Clar, si d'una forma o altra no tens una alternativa, l'única cosa que pots demanar és que aquesta màquina de depredar i entristir, doncs que no es passi tant, que tingui una mica de consideració, pensar que és que al fons el capitalisme... Tampoc és que sigui tan dolent, passa que té mal caràcter i se l'ha de saber tractar, que és bàsicament el que ha fet una esquerra, que un dia va ser l'esquerra anticapitalista i ara és el capitalisme d'esquerres.
0: I tot això impregna l'urbanisme, aquest capitalisme d'esquerres i aquesta esquerra capitalista de la que parles tu en el llibre.
1: Clar, és que l'urbanisme serveix bàsicament de qui serveix. És que hi ha urbanistes, arquitectes que es creuen que són la repera, jo que sé, supercreatius i es neguen a reconèixer fins quin punt estan obeint ordres. Bueno, igual que jo també, vés a saber, perquè tothom ho veig, però el bo és que es creuen que són creatius, que...
0: No, és que fixa't, has dit això d'obeir ordres, perdonin, és que clar, el doctor Delgado i jo ens coneixem tant que quan ella em veu els ulls ja sap que vaig a fer-li una pregunta, però és que m'exalta, com a vostè, suposo, les meves necessitats parentòries de preguntar. Però és que en el llibre, el doctor Delgado, per cert, som a Manel Delgado, que fa només una setmana que s'ha jubilat, desgràcia, perquè t'han jubilat. Totes les ciutats estan posseïdes, ha dit a Capitán Swing. En un moment determinat, Delgado escriu: a diferència del mal, sempre oscuro i confuso, el bien reclama ser reconocido como coherencia y legibilidad. De ahí que la arquitectura y el urbanismo pretendan dotar de claridad a los territorios en los que intervienen. És a dir, que hi ha una diferència entre el mal, que és fosc i obscur, i el bé, que hauria de ser reconegut, però és que el que fa el sector del mal és intentar tapar el bé, Manel.
1: Clar. Per això el llibre està bàsicament a favor del mal.
0: A favor del mal.
1: Clar.
0: Ja.
1: No, home, clar, perquè, clar, perquè el clar, tot sempre depèn bàsicament de qui diu el que està bé i el que està mal. I en aquest sentit, home, bueno, la meva opinió bàsicament és la de la brujaveria, saps?
0: Qui és la brujaveria per tu?
1: La brujaveria, no, la brujaveria és la brujaveria.
0: Sí, ja ho sé, però el concepte de la brujaveria.
1: Pues ja està, viva el mal, viva el capital. Sí, és que era el seu lema que permanentment repetia. Clar, però és que això és des del meu punt de vista. Però des del punt de vista de l'urbanisme i de l'arquitectura d'espais urbans, del disseny urbà, el mal és bàsicament qualsevol cosa que no entén, que és essencialment quasi tot. El que li preocupa és el que li preocupa... Bueno, és que no li preocupa res, perquè al capdavall rep una mena d'encàrrec, té unes maquetes, tens uns plànols i va jugant i tal i qual, però en el fons actua sobre una realitat que no existeix. Que no té que veure amb el que passa fora dels seus estudis, que ni li interessa ni ho veu perquè és un punt sec.
0: Clar, i perquè a més la gent que, per exemple, viu al carrer, tu això ho explicaves aquí a la ràdio, tampoc els interessa, perquè en el llibre hi ha un moment determinat que dius que a la classe mitjana no és que els hi faci por la pobresa, els hi fa por al pobre. És així?
1: Ah, perquè si veu, perquè d'una forma o altra té una testa permanentment acollonida, perdoneu si utilitzo termes tècnics, està permanentment acollonida per perdre les quatre merdes que té. Que això és el que defineix la classe mitja, que està sempre patint. I el que vol, bàsicament, és un espai tranquil, tranquil·litzador, ple de gent àvida per col·laborar i de ciutadans que es dediquen a somriure d'una forma estúpida, a abraçar els arbres i a no tirar els papers al terra i que a més disfruten, bueno, com aquí a pel·lícula Merece que no es poco, un dia olorant bé i un altre dia van en bicicleta. Però és irreal.
0: No, però és el món que tenim, eh?
1: No, el món que tenim és el que espanta justament aquesta mena d'imaginària classe mitja. Però és, perquè el món real és, vinga, sortim ara al carrer.
0: Sí, sí, el món real és la
2: això,
0: història...
2: Això ho vam veure en poc abans dels Jocs Olímpics, sí, tant, a Barcelona. Tant, aquest model Barcelona, no?, d'anar higienitzant espais i construint... Ah,
1: si tu poses en venda una ciutat, que és el que està passant, sí, qualsevol cosa que d'una forma o altra pugui, diguem, no sé, esborronar el producte, automàticament, pues, clar, haurà de ser expulsada. Però mira, vinga, va, on estem?
0: On estem?
1: Estem? Ah, no, jo crec que els nostres oients saben que estem al 22 arroba.
0: Sí, clar, evidentment.
1: Exactament. Si estem a la clandestinitat.
0: Evidentment amb el Teatre Nacional de Catalunya al darrere i l'Auditori al darrere, on tu parles, sempre has parlat amb una certa paradoxa i angúnia del Teatre Nacional de Catalunya i l'Auditori. Estan escoltant com el doctor Delgado, en lloc de dir res, fa...
1: Sí, home, sí, perquè...
0: Vol dir que està enfadat
1: amb el món. Estic enfadat perquè, hosti, jo he anat... Està al meu barri. Jo he anat a reunions de veïns i tal i qual que es queixen de la manca d'espais culturals al barri i no cauen amb el compte que el Teatre Nacional i l'Auditori estan allà perquè és com si no hi fos. I a vegades veus entrant gent i sortint gent, però està literalment rodejat, està protegit, com si li espantés i volgués mantenir a ratlla el barri on es troba. No, deia, 22 arroba. Aquí molts edificis, pim, tant, tal. Però estem fent fora gent. Estan fent fora gent perquè amb això de la intel·ligència artificial, bona part de les persones que estaven treballant i creien que això era el seu futur de la cosa informàtica, els estan fent fora. Però això no es veu. Algú va dissenyar un barri que no és un barri, que és més, és un antibarri, que no apareix enlloc. No hi ha un lloc, o sigui, no existeix el 22 arroba. Enlloc trobaràs 22 arroba a cap mapa. Doncs bé, d'una banda està fantàstic, tal i qual Pasqual, fàbriques convertides, bàsicament, a emissores com aquesta, tot perfecte. Ei, això val també pel Raval, on treballo jo, cuidado, no estic ficant
0: amb
1: vosaltres.
0: No, clar, clar, clar.
1: Però què passa? Doncs que hi ha la realitat que t'assetja com si fos una mena d'això, d'enemic que està permanent.
0: D'ombra, sí. Perquè, esclar, els vianants poden gentrificar els barris. Això... Ho dius en el llibre?
1: Mira, m'alegra que m'hagis fet aquesta pregunta, perquè amb aquest tema amb aquest tema del diguem-ne, d'aquesta mena de tragèdia de la Mari Carmen i tal, ha aparegut el tema de l'habitatge, que evidentment és un tema greu. Ma,
0: és la importància més gran en aquests moments a l'agenda de les properes eleccions el 29 de novembre i, sobretot, independentment de l'agenda dels polítics, és el patiment més gran de tots nosaltres, Manel.
1: Sí, però perquè es pugui produir tota aquesta moguda de l'especulació urbanística, perdó, especulació immobiliària, m'he equivocat, perquè és veritat que quan dius urbanisme, el que dius bàsicament no diuen espai, és sol, suelo. Bueno, doncs això, aquí, el tema del que parlo al llibre, tot i que evidentment el llibre no està vinculat amb el que ha passat, clar que no podia preveure, però m'agradaria dir una cosa que no s'està dient. Aquí el tema no són els volums construïts, no són les cases, els edificis, les finques. El problema està justament amb els forats, en castellà, els huecos urbans. És a dir, allò que envolta l'entorn no construït, que envolta justament la construcció. Tu no pots especular, no pots projectar urbanísticament i especular immobiliàriament si no propicies un espai que rodeixi, justament, que envolti aquesta mena de producte, i que és justament això que enfàticament anomenen espai públic de qualitat, que és el que parlo al llibre, que bàsicament quan et diuen que fotran un espai públic de qualitat ja pots començar a patir, perquè saber si tu seràs de qualitat per estar a l'alçada de l'espai públic i t'ho acabaran fent fora. Però tu no pots vendre una operació immobiliària si no garanteixes un espai públic que d'altra banda depèn de l'administració. Bueno, Aleja, reformar és expulsar, diguem-ne, com al teu barri els hi donin per fer qualsevol cosa fantàstica perquè estiguis content, estigui segur que et faran fora.
2: M'ha semblat a mi precisament molt interessant el tema de cultura, la cultura com a pretext, com un pretext per construir i per urbanitzar, no? Fins i tot en un passatge del llibre parla dels grafiters. Els grafiters ja s'han incorporat a la cultura oficial, quan era propi d'una rebel·lia cultural, no?
1: Clar, això acabo de dir en relació a mi mateix, d'aquelles mogudes que als anys 2000 fèiem i tal de protestes, clar. Quan de sobte representa que em perdonen, bàsicament, perquè justifico un acte de protesta política i social com un acte artístic, però és bàsicament perquè al capdavall, doncs, ja els hi està bé. Mira, explicaré una cosa. Aquest tipus, diguem-ne, d'accions, és la primera vegada que en parlo perquè dic, aviam, he hagut de calcular quan caduquen les coses, tot i que es va arxivar, però jo que sé, igual, m'agafen mania.
0: A veure, no tinguem un ensurt, eh?
1: No, escolta, serà la primera vegada. No,
0: ni l'última.
1: Doncs, bueno, no, però, clar, aquí està el tema. És el que deia, o sigui, al capdavall ja els hi estava bé, perquè, en definitiva, un toc d'acritud polític, un tot de rebel·lia, forma part del producte de la Barcelona que estan venent.
0: Ojo, però amb això que estàs dient del toc de rebel·lia forma part d'aquesta Barcelona que tu dius en el llibre estan venent, estem veient el que està passant a París, Manel. En aquests moments, a dia d'avui, els estudiants estan prenent la plaça de la Bastilla, els policies han deixat de fer la seva feina per unir-se als estudiants francesos i també els bombers. És a dir, que potser en aquesta ciutat i en aquest país tenim una manera molt particular d'entendre la performance, com dius tu, a l'hora de reivindicar els nostres drets, perquè tu deixes ben clar en el llibre que totes les ciutats estan posseïdes pel dimoni urbà, d'acord, però no és igual el dimoni urbà a Barcelona que a Nova York, no és igual el dimoni urbà a Nova York que a París, i no és igual el dimoni urbà a Nova York que a Londres. És a dir, cada ciutat té la seva idiosincràsia. Tu parles molt del bar Manolo. En parlaves també a la Molt de Gust quan fèiem ràdio junts. Manel, com aquests bars han desaparegut i arriba una botiga especialitzada en cafè, que en realitat tu ja no hi entres perquè veus que tothom és modern i que tu t'estàs quedant una mica de mode. D'això parles també en el llibre, Manel, de l'expulsió per una qüestió gairebé sociològica.
1: Sí. A veure, una cosa és, bàsicament, quins són els plans. El meu barri, ara comentava, ara hi ha el meu carrer, ara ja han fotut un bar d'aquests que evoca, bàsicament, els bars del Passeig de Sant Joan. Dic, hosti, ja estan aquí, entens? El no-re a vèncer, i clar, es va menjar... Cuidado. No, però una cosa és que, bàsicament, no sé, hi hagin aquests plans, però una altra cosa és que se n'en surtin. París, la és la mostra. sigui, el salt de Ruiz de l'altre dia a Barcelona van ser el Passeig de Gràcia. Entens? Evidentment, això, clar, diguem-ne, fa por que pugui, no pugui ser entès, o que pugui ser entès, que no saps ben bé que és el pitjor. Però el que vull dir, bàsicament, és que ja tu pots muntar com vulguis, però al final, no la ciutat, sinó

0: allò urbà, el dimoni de l'urbà, sempre acaba fent la seva. I en qualsevol moment es cremaran contenidors o alguna cosa pitjor. Algú tornarà a enamorar-se. I mira que va dir que no tornaria a fer. Hòstia, quina cursilada.
1: No, tornar a enamorar-se al carrer és meravellós, Manel. Estem,
0: perdona,
1: estem...
0: madre, que un dia t'he d'encontrar a la calle.
1: Clar, estem parlant sobre aquell llibre de Manel Delgado que jo penso que tots hem de llegir ara més que mai. I en aquest moment històric al nostre país, més que mai, Manuel Delgado, totes les ciutats estan posseïdes amb el subtítol Repertoris morals de l'apropiació capitalista dels espais urbans, edita Capitan Swing. Moltes persones pensen, perquè no el coneixen, que el doctor Delgado és una persona conflictiva. No és una persona conflictiva, és una persona severa. Com a professor és sever, en el bon sentit, i com a amic és algú que et fa replantejar les teves pròpies maneres d'entendre i veure el món, que és el que fa un bon amic i un bon mentor. T'ho dic perquè en el llibre tu fas molts paral·lelismes de com és la ciutat a través dels ulls d'una persona, no? Parles de l'art profanat, de l'art aquest redimit, i parles de l'envelliment com alguna cosa estratègica. Quan tu deies, home, quan arribem a un barri i veiem que el volen reformar i ja comencem a patir, no hauria de ser així. Reformar un barri hauria de ser una cosa que ajudés a les persones grans, a les famílies monoparentals, a les persones que tenen algun tipus de vulnerabilitat, però quan tu parles i recordes a Walter Benjamin a París, capital del segle XIX, tornem altra vegada a la ciutat de la llum, parles d'aquest envelliment estratègic que no té res a veure amb les ganes d'ajudar, sinó amb les ganes de quedar bé, Manel.
0: Però és que és a dir, mira, en quan de sobte algú decideix que un barri és històric, hosti, hi hem begut oli perquè aquest barri automàticament deixa de ser històric per quedar embalsamat i fer que justament el que l'animava, que era la història, automàticament desaparegui. Tots els barris són històrics. En canvi, el que volen és justament això, diguem, embalsamar-los, posar-los en formol i fan aquesta mena de paradoxa que fa que no hi ha cosa que els sembli més a un barri històric únic i irrepetible que un altre barri històric irrepetible. Tots són iguals. I és més, si no fos perquè les catedrals poden canviar, la resta pràcticament representa el mateix decorat que es va repetint, incloses les botigues. Clar, ve d'aquí la paradoxa. O sigui, per això... Mira, un exemple. En plaça, la Porta del Sol, ara mateix a Madrid.
1: Clar, és gent jove. Vale, sí, sí.
0: Mira, en primer lloc, ara és històric. Abans era un lloc només per turistes, ara és històric. I saps el que més em diverteix? Que fa 4 dies, l'Ajuntament l'havia reformat, havia tret elements que poguessin ser obstacle per deixar una mena, diguem-ne, d'espai molt més llis, seguint el referent del que seria aquesta mena de... Bueno, d'aquí en coneixem aquest tipus d'urbanisme, de places dures, no? Mm. Per què ho ha fet l'Ajuntament? Per fer una acampada.
1: Però l'Ajuntament...
0: És una ironia.
1: Que té, home, ja ho sé que és una ironia. Però l'Ajuntament, que no té la bola de vidre per saber que anava a una acampada, evidentment, quan està fent una plaça del Sol o qualsevol plaça de qualsevol ciutat d'Espanya sense cap tipus de mur arquitectònic, el que està fent també és convidar allò que sempre ens deies a través de la ràdio, no? Aquelles places gregues on tothom parlava, les àgores, on tothom discutia, on tothom podia dir la seva. Jo recordo que aquí a la ràdio, Luis Mí, el doctor Delgado sempre deia, clar, és que s'estan carregant els bancs perquè la gent gran no s'assegui. Estan carregant algun tipus de, bé, mobiliari urbà que podria ajudar les persones que no tenen llar a dormir perquè les persones que no tenen llar no dormin al carrer. Això ho deia el professor Delgado Radio 4 l'any 1999. Han passat 28 anys...
2: Perquè els objectius seguien continuant sent els mateixos.
1: Efectivament, efectivament.
2: Els objectius comercials i de promoció econòmica.
0: Perquè la moral és justament que tu montes una operació de disseny fantàstic i tal i qual, que preveus bàsicament per un destí i que al final el dimoni de l'urbà fa la seva.
1: Sí, però el dimoni de l'urbà a vegades es complementa. Ho explico perquè en el llibre del doctor Delgado, Les ciutats, i el seu llibre i el seu text, l'últim capítol el dedica a Dionís. entenent sempre que ell no pot existir sense Apolo. No són contraris, sinó complementaris. És a dir, hi ha d'haver una estructuració de la vida social perquè puguem complementar-nos amb aquest urbanisme que està fet no perquè guanyin diners els altres, teòric i pràcticament, que és el que expliques en el llibre, sinó perquè nosaltres puguem viure en una ciutat, com totes les ciutats del món, en el que estem pagant els impostos que, òbviament, hem de pagar per contribuir al bé comú, no, Manel?
0: Però justament és aquesta mena d'equilibri, de dinàmica, Apolo Dionisos, que és el que d'una banda justifica, fa important, fa indispensable que hi hagi una actuació sobre l'espai urbà que garanteixi el benestar públic. Aquest llibre no està escrit contra el poder, que és, no. Que és una categoria molt abstracta. Com que contra quin poder? Justament, mira, paradoxalment, jo del que em queixo és de que aquí ni hi ha poder ni hi ha res. No, ho dic completament en sèrio. Clar, aquí, si jo estic dient que el problema, bàsicament, és el capitalisme, és el neoliberalisme, o sigui, tinc que resoldre la contradicció. No puc estar contra l'Estat i contra el neoliberalisme. És una contradicció impossible. O una cosa o l'altra. Per tant, mira, no és només que jo cregui, bàsicament, en la necessitat d'una certa ordenació, de la planificació, absolutament, clar que sí. Jo el que vull justament és que l'administració pública, el poder, realment exercint com a poder des de la política, pugui garantir el benestar de les persones i tal, i per exemple, intervenir, per exemple, en temes com l'habitatge. Però és el món al revés. Allò que hauria d'estar vigilat d'una manera escrupolosa, exhaustiva, total, que és, per exemple, el preu de l'habitatge, és el que està en llibertat de mercat. En canvi, en representa que el problema bàsicament és que els meus nets juguen a la pilota al carrer, sota un cartell que posa prohibit jugar a la pilota. És a dir, el que es vigila és el que jo estic elogiant, que és el carrer, que és l'espontaneïtat, que és allò informal. Però és el que deia en Marx, perdó per l'obscenitat. Una cosa és el control sobre les coses i una altra el control sobre les persones. Aquí és el món al revés. Es deixa en llibertat de mercat allò que hauria d'estar vigilat i es vigila allò que hauria de quedar en llibertat.
1: Estem fora de temps, Lluís, una última pregunta.
2: Sí, és paradigmàtic l'exemple que poses en el llibre de la ciutat de Medellín, de la ciutat colombiana de Medellín, i dius, un dia el problema principal de Medellín fue la violencia. Hoy es el turismo masivo y la gentrificación. Antes en Medellín la gente se moría. Ahora no puede vivir.
0: Aquí estem. És que és la paradoxa, és a dir...
2: Que fas una similitud amb Barcelona, també,
0: completament.
2: No?
0: També, o sigui, a mi de que... O sigui, he trigat no sé quan perquè hi havia unes obres i un merder, estic clar? Però aquí, bàsicament, perquè això és pràcticament quasi el meu barri, aquí el tema, saps el tema profund, intel·lectual, bimbama, catedràtica, meri... No, no, aquí el problema és que les meves filles no es poden quedar al barri. Ja em diràs tu de què em serveix ser catedràtic.
1: Et serveix de molt. Saps a què serveix ser catedràtic?
0: Que em pregis una miqueta d'atenció i ja està.
1: No. Et serveix de molt ser catedràtic, perquè gràcies a que tu has estat catedràtic, moltes persones, moltíssimes persones, milers de persones han canviat la seva manera d'entendre el món. I moltíssimes persones han entès que nosaltres tenim no només uns deures, sinó uns drets. I moltíssimes persones, milers de persones que t'han escoltat a la ràdio, no només en aquesta casa, sinó a altres mitjans de comunicació, han entès d'una vegada per totes que l'ironia i el sarcasme té una base fonamental que és la cultura i que sense cultura no hi ha intel·ligència i sense intel·ligència, cultura i sentit de l'humor estem morts. Bon. Així doncs que, doctor Delgado...
0: Vull dir una cosa última, ràpida.
1: Tenia 32 anys i el doctor Delgado deia, puc dir una cosa ràpida, Rosa de Diego i jo se sentia...
0: Que era
1: la gota
0: senzill.
1: De suor endavant.
0: Si tant se m'entès i tal, a veure si ens veiem al carrer. Què et sembla, tu? Quina conclusió? Perquè aquí la qüestió no és tant que se'n doni la raó, és bàsicament que, com ahir es va dir justament al Parlament de Madrid, al final les coses es decideixen al carrer.
1: Perquè la vida passa al carrer. Doctor Delgado, a veure si tornem a Natal l'altre matí, vostè, aquí, que som veïns. Ve aquí, fem un croissant, un cafetonet. Ve un dia, quan vostè li vingui de gust.
0: Mira, però ja sóc gran.
1: No comencin que és gran, que vostè...
0: Encantat.
1: Que vostè té, les portes obertes de Ràdio 4 del meu cor. Gràcies per tot, Manel.
0: A vosaltres.
1: Abraçada. Gràcies, Lluís Mi.
2: Gràcies.
1: Continuem. Ràdio 4.

0: Dos quarts i sis minuts d'onze del matí en directe a Ràdio 4. En directe són quatre dies. Ja saben vostès que som la ràdio que els escolta, la ràdio que els emociona, perquè nosaltres estem commocionats. Ens agrada ser aquí i ens agrada llevar-nos ben aviat per recordar-los que cada diumenge a aquesta hora diem ja n'hi ha prou. Amb Sergi Mas, esclar. Estimat Mas, bon dia.
1: Estimada Sílvia, bon dia.
0: Com està vostè?
1: Viu i feliç. No, perdó. Sí, no, per aquest ordre. Viu i feliç.
0: Doncs escolti, ja és molt, eh?
1: Sí?
0: Ja és molt. Vaja, ser viu se le supone como el valor perquè l'estem escoltant en directe a través de la ràdio.
1: Bueno, Sílvia, avui dia amb la IA tot és possible, eh?
0: Ja, també.
1: És possible que ara mateix estigui a Sancho d'Àvila descansant per sempre i ho colis com a entrevista
0: en directe.
1: Per
0: favor, no ho haguéssim fet mai.
1: Bueno, és...
0: No.
1: Tu no. No, tu no.
0: No, jo no. Jo no ho hagués fet mai.
1: Perquè... Però...
0: Ah, no, d'altres potser sí. Però, escolti'm, jo com que tinc una espècie de sentiment preternatural i penso que els meus humors m'acompanyen, aquesta conversa vostè i jo, primadament, ja l'hem tingut alguna vegada, podríem haver fet una ouija i contactar amb vostè, però no és el cas. A veure, Mas, bueno, abans d'entrar al tema que avui ens ocupa, que és grandiós
1: és que,
0: i mundial...
1: És que hi ha molts temes.
0: Molts,
1: avui,
0: molts.
1: Jo crec que hauries de demanar serveis informatius que no entrin a les 11,
0: exacte,
1: i
0: sí,
1: ni a les 12,
0: sí.
1: I fer aquesta secció... fins a les 2 de la tarda, directament.
0: Clar, és que vostè està donant moltes idees, però jo penso que aquesta secció hauria de ser, com li passa a l'obra de teatre d'en Josep Maria Miró al Cadell, que per cert la setmana vinent ens vindrà a veure, que hi ha una obra de teatre dins de l'obra de teatre, doncs aquesta secció és un programa
1: això
0: de ràdio. Clar.
1: Una obra de teatre dins d'una obra de teatre.
0: Ara. Aleshores, aquest programa de ràdio està format per una secció, que és la d'en Sergi Mas, que en realitat és la que dona color a aquest programa de ràdio. Però és que, esclar, a mi vostè...
1: La ràdio en color, la ràdio en color. Sí.
0: Se'n recorda vostè quan el gran en regalava pollastres? Don Pollo!
1: Don Pollo! Don Pollo! Dame una maceta! Una maceta!
0: Senyora, una Venga. Maceta! Bé, escolti'm...
1: Jo he fet butlletins horaris amb aquest senyor darrere meu estirat a un sofà i rascant-se la panxa.
0: No m'ho puc creure. Jo
1: soc, sí. Quan jo estava a Cadena Catalana, Servicios Informativos de Cadena Catalana, hablamos de deportes, i aquest senyor, geni, com ningú, estirat... darrere meu, a un sofà, que estava una mica mugriento, tot sigui dit, rascant-se la panxa, rascant-se la panxa i ja està. I també he fet butlletins horaris tenint al costat meu a la gran i malauradament desapareguda Odette Pinto, fent soroll. Te'n recordes que teníem pendent el tema del caldo? Que avui,
0: sí,
1: si tenim temps, l'abordarem.
0: Fent
1: soroll, prenent un te al costat meu, fent... I jo fent-li així amb la mà, dient... Calla, que surt per antena, Odette, calla...
0: Perdona, que has obert dos melons brutals. Del senyor que estem parlant és de Arribas Castro, Don Pollo!
1: I de la, Don Pollo!
0: De la senyora que estem parlant és Odette Pinto, que portava els seus gossets a l'estudi, que li deien als oients cookies, perquè la meva mare escoltava Odette Pinto, hola, cookies!
1: Bravo.
0: Te'n recordes,
1: Bravo.
0: Mas?
1: Hola, cookies. Hola, amigues.
0: Hola, cookies.
1: Sí.
0: I que va ser la primera senyora que va parlar de sexualitat femenina a la ràdio.
1: Sí,
0: ojo,
1: senyora.
0: Ojo.
1: Sí, senyora.
0: Que la meva mare sempre deia que la meva mare era una senyora, bé, doncs, avançada al seu temps, i la mamà sempre deia, aquesta senyora quina valentia té, perquè parlava de temes que potser altres senyores de la generació de la mamà no coneixien. Hola, cookies. Hola, cookies.
1: Hola, amigos.
0: Hola,
1: a la que planxa, a la que planxa.
0: A la que borda.
1: A la que cose. A la que borda. A la que ríe. Claro que sí. Sí. Claro, vamos con todo. Claro que sí.
0: Hola, cookies.
1: Però sempre amb un missatge superpositiu, eh?
0: Sempre.
1: Superpositiu.
0: Sempre positiu
1: sempre,
0: i feminista.
1: Sempre.
0: Atenció, per
1: aquí,
0: favor,
1: adreceu-nos. Aquí, anys 70, eh? Positiu i feminista,
0: sí,
1: que
0: senyor.
1: Podria ser una altra subsecció d'aquesta secció que fem. Positiu i feminista.
0: Hola, cookies. Perquè a l'època de...
1: Hola, amigos. Sí.
0: Hola, cookies. A l'època de... Hola, amigos... A l'època de...
1: Comença ja aquesta rialla que no pots aturar, eh?
0: Per favor.
1: Aquesta rialla tonta, eh?
0: Sí, exacte. Sí. Perquè a l'època de...
1: Mira, parlaré tota la secció amb...
0: Hola, cookies.
1: Honor i homenatge amb l'Odette.
0: Venga.
1: Dime, Sílvia, què m'estàs dient?
0: Mira, Sergio, te tengo que decir que en aquell moment quan...
1: Per què parles castellano? Tan maco que és el català.
0: És
1: Marta Ferrusola, com cada dimecres sense companya. Marta Ferrusola, què tal? Ojo, la tenia de col·laboradora,
0: Sí, senyor.
1: Estava de col·laboradora,
0: sí,
1: Marta
0: senyor.
1: Ferrusola,
0: la primera dama de la Generalitat de Catalunya de col·laboradora, sí. I parlava de temes molt profuns. No estem fent bromes, senyores i senyors, que Mas i jo ja, ja tenim una edat.
1: Sí.
0: I
1: anaves a dir grans.
0: Anava a dir viejos.
1: Se t'ha escapat el mot.
0: Cuqui.
1: Has dit la paraula, però no l'has acabat dient.
0: Anava a dir cuqui, cuqui vieja. Escolti'm una cosa, per favor. A l'època de Pinto...
1: Que portem 4 minuts de secció.
0: Exacte, per favor, prou. A l'època de...
1: Massa agosserada, Sílvia. Massa.
0: Massa valenta. Massa tu. Bueno, escolti, a l'època de Cuqui...
1: No transparentis tant. No,
0: no, per no, favor. No, no, no siguis tan, tan. A l'època de Hola, Cuquis...
1: Dóna'm una mica de manzanilla.
0: Antonio
1: Esta
0: Mercero...
1: Està rica, rica.
0: Antonio Mercero...
1: Com es deia aquelles infusions?
0: Camamilla. Era camamilla.
1: No, sí, ja, però una de les infusions...
0: Ornimans.
1: El sabor de una taza de té. El té de cada día. ¡Qué rico! Entrad en Facebook. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Que me he equivocado. No pudiera entrar a Facebook.
0: Os lo demano, por favor.
1: Sí.
0: Por favor. Sí. Por favor, os lo demano.
1: Vamos, Silvia. Arranca el coche. Sobi.
0: Tres
1: minuts. Que te encalles. I això no és ràdio. No és professional.
0: Tres minuts.
1: Saps? Mira, me'n recordo a mi mateix com si estigués fent de Tutsi.
0: Tutsi, Dustin Hoffman, Sidney Pollack. Tres minuts, tres quarts d'onze. Mentre Hola, Cuquis...
1: Has de tossir una mica, que tens un pollastre al coll.
0: Mentre...
1: Ara, sàcalo.
0: Arrànca-lo, por favor. Mentre Cuquis feia el que feia la ràdio, Antonio Mercero ja estava gestant això. Miri.

0: Deia Antonio Mercero... Se parece a ti, efectivament. Deia Antonio Mercero, perquè Antonio Mercero en aquell moment estava ja començant a gestar el que seria la secció més important i el programa més important i la sèrie més important de la història de la televisió espanyola. Estem parlant d'aquesta ara, sí. Hombre!
1: Bueno.
0: Chanquete ha muerto.
1: Qué bonita sèrie.
0: Què dius? A veure, perdó, ningú va saber mai de què va morir Chanquete. Atenció, eh?
1: Bueno, tinc moltes dades, Sílvia. Per exemple, si miro, aquí davant la tinc, programació de diumenge 11 d'octubre de l'any 1981, comença 11 d'octubre del 81. Avui fa 45 anys.
0: Sí, senyor.
1: Aquí està el perquè de tot plegat.
0: Sí, senyor.
1: 45 anys que es va estrenar, miro la programació d'un diumenge, eh?
0: Com avui?
1: 10:30, sí, com avui. El Dia del Senyor, 10:30. 11:30, Gente Joven.
0: Ui.
1: Que hi havia gent participant que no era tan jove.
0: No, clar.
1: És a dir, el preludi del que va ser després Operación Triunfo.
0: Sí, senyor.
1: Tot sigui dit, eh?
0: Sí, senyor.
1: Tot sigui
0: sí, senyor.
1: Dit. Gente
0: sí, senyor.
1: Joven
0: sí, senyor.
1: És gent no coneguda que concursava i cantava.
0: Efectivament.
1: Vale? 12:30, Tiempo y Marca. No entenc aquest programa. 14 hores, ojo, eh? 14 hores, Revista de Toros,
0: oi,
1: amb
0: no.
1: Mariví Romero.
0: Oi, Mariví Romero, que aquella senyora també, sí.
1: Sí, deixa, no allarguis
0: no, per favor, per cert, un oient ens
1: 14,
0: està
1: 30.
0: Trucant. Perdona, un segon, sí? Informació d'última hora. Paco Orozco, radiofonista, oient habitual d'aquest programa, entrant l'altra vegada al túnel del temps de Hola Cookies, ens recorda que ella prenia també menta puniol
1: i es preguntava
0: amb el doctor Alomar què és un chequeo.
1: Hombre. Doctor Alomar, què és un chequeo? Saber com està vostè. És a dir, la falca, jo l'he donat pas moltes vegades.
0: Sí, què és un chequeo?
1: Sí.
0: Què és un chequeo?
1: Sí. Bé, sempre contestava el mateix perquè estava gravada.
0: Gràcies,
1: 14:30, Telediario.
0: Sí.
1: I a les 16 hores, eh?
0: Sí.
1: Mira tot el prime time de l'any 81, Estreno de Verano Azul. Sèrie familiar, fitxa oficial, dirigida per Antonio Mercero i protagonitzada per Antonio Ferrandis, interpretando a Chanquete junto a una pandilla de jóvenes. I ja després s'allarga la emissió fins, això durava una hora, Lou Grant, el gran.
0: Hombre.
1: A les 9 de la nit, a la 1 de Televisió Espanyola, i punto.
0: Que, per cert,
1: ja
0: la majoria de periodistes són periodistes per Lou Grant. Abans d'entrar en el tema que avui ens ocupa, recordem el moment... ¡Chanquete ha muerto!
2: ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
0: Aquests nens... Espitats.
2: ¡Ha muerto Chanquete!
0: Que sí, nene, què? Clar, ha muerto Chanquete, però ningú
1: això
0: sap...
1: Això va ser
0: de
1: el 7 de febrer, el 7 de febrer de l'any 82...
0: Déu meu, quin drama.
1: El dia que... Tinc una memòria molt bona. Bueno, i ho estic llegint, també. El dia que es va emetre el capítol de Chanquete ha muerto, on Pancho, aquest noi, aquest
0: nen,
1: actor
0: sí.
1: que estava començant, José Luis Fernández, anunciava als seus amics la mort de Chanquete. Ningú va dir el què.
0: No.
1: Però aquell dia Espanya es va paralitzar i, compte, molta Espanya, molta gent del país va plorar, eh?
0: Home, jo vaig plorar molt a casa
1: Chanquete...
0: meva. La meva àvia va morir. Ai, va morir, perdó. La meva àvia, quan va morir Chanquete, no, pobra dona, que va morir.
1: Només
0: hauria faltat això. Quan va morir Chanquete, la meva àvia gairebé es mora del susto. Bé, perdoni, però avui anàvem a parlar d'un altre tema i havíem posat una capçalera.
1: Ja està Chanquete,
0: perquè és que no va dar tiempo de más.
1: Antonio Ferrandis va morir l'any 2000.
0: Ah, imagina't.
1: Va morir l'any 2000. I recordo, dos apunts només, que aquesta sèrie, a més, va revitalitzar dues cançons històriques com Amor de Verano, del Dúo Dinámico.
0: El final. Del verano.
1: Llegó. Y había un dels dos que se le escapaba la S.
0: Sí, si no me quedo partirás.
1: Se partirás. I la segona cançó que va tornar a viure una moda insospitada era El no nos moverán, de Joan Baez,
0: sí,
1: que va ser interpretada pels actors, actrius joves d'aquella pel·lícula, d'aquella sèrie que va ser exportada, com tan poca broma, que aquí qualsevol sèrie de mig pèl que fan i la emeten en qualsevol país ja és trending topic. O ara, com és moda, es fa viral. Es va emetre a Portugal,
0: sí, sí,
1: França,
0: no, no.
1: Argèlia, Bulgària, no. Angola... I, el, sí, sí, sí, Angola, Verano Azul, eh? I Txecoslovàquia.
0: Escolta'm.
1: Sí, sí, el que en anglès es deia Summer Blau.
0: Summer Blau, efectivament. Escoltin bé aquesta cançó que és el final del verano. Miren, miren, miren. A veure, la S. Atenció, eh? Eso sí, sí, la S aquesta, sí.
1: Eso sí.
0: Que nunca. Que nunca. Un drama, això, eh?
1: Ui. Calla, que ara els hi toca pujar, eh?
0: Vinga. Un, dos, tres,
1: dos,
0: i... Vinga!
1: Dime, amor.
0: Dime que és verdad. Però esclar, és que tot plegat és com estrany, perquè el fons de la cançó és com una saeta. És a dir, és una cançó...
1: És que és sí, sí, sí.
0: És com una saeta, és estranya. Bé, perdonin, han de saber vostès que el guió que teníem preparat amb Sergi Mas, mirin vostè...
1: A la merda, a la merda.
0: Que estic fent amb el guió.
1: Com cada... Sí, sí, sí, ja està. Com ha de ser, com ha de ser.
0: Ja està, ja sé.
1: Assajar és de covards.
0: Assajar,
1: eh?
0: Efectivament. Nosaltres sí. Anem a fer-ho tot d'una manera directa i natural. Però el que sí, sí. Volem és parlar d'una de les moltes circumstàncies conceptuals que el nostre estimat Sergi Mas, el Són 4 dies de Ràdio 4, els hi va explicar. I per fer-ho, necessitem aquesta capçalera.
3: Todo el mundo tiene un nombre. Todo el mundo tiene un nombre.
1: Qué bonita.
3: Un nombre Sami.
0: Sani, jo i te voy a cuidar. Per cert, Paco Orozco no només és oient i radiofonista, sinó que va ser l'últim productor de Hola Cookies. Atenció.
1: Perdón.
0: Que sents. Paco Orozco,
1: perdón.
0: Que ens està escoltant perdón. En directe a través de Ràdio 4,
1: qué
0: va
1: grande,
0: ser
1: Paco.
0: L'últim
1: Paco.
0: Productor de Hola Cookies amb la menta Puniol, que és un chequeo i a la que borda, a la que planxa, a la que hace una paella, a la que està...
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, doncs va ser...
1: Quina elegància, sí, quina elegància.
0: Sí, sí, senyor, sí,
1: avui
0: senyor.
1: Dia, el que teòricament només petaria serien expressions són a la que folla, a la que tal...
0: Por favor!
1: Sí, bueno, a ver si no es pot dir això. Avui dia això ho petaria.
0: També és...
1: Has vist quin llenguatge més natural?
0: Doncs sí que ho petaria.
1: Déu nostre senyor.
0: És que, que Odet Pinto va ser avançant el seu temps. Escoltin, però avui en Sergi Mas es fa una pregunta que a mi em sembla molt interessant. Venancio. És un gran nom. Venancio. Per exemple.
1: Eusebi. Ramon.
0: Domingo.
1: Gertrudis.
0: Gertrudis.
1: Begoña. Maria del Pilar, que demà celebra el seu sant.
0: Exactament.
1: Clar, perquè... clar, històricament, tampoc parlo de massa temps, eh? Es posava a la criatura, acabava de néixer, el nom del santoral on havia nascut. És a dir, si tu et deies Edubiguis i neixies Santa Edubiguis,
0: sí.
1: El dia de Santa Edubiguis, la família et posava el nom del santoral, la qual cosa implica el poder de l'Església... a temes molt personals com és el nom del teu fill, el nom de la teva criatura.
0: Clar, per exemple, la tieta segona de la meva mare es deia Saturnina.
1: Saturnina.
0: Saturnina, la tieta Saturnina. No. I la mamà sempre deia, aquesta senyora es diu Saturnina perquè va néixer el dia de Saturnina. Per cert, deixi'm, per favor, perdonin, ara faré alguna cosa molt privada, Sergi Mas, però ja que estem en el moment, hola, cookies, saludamos a la que está cocinando, a la que está preparando un viaje a la Albufera Valenciana.
1: Deixa'm, la ràdio viva.
0: Vale. Doncs amb la ràdio viva ens anarem cap a la Garrotxa, perquè allà es troba algú que estimo moltíssim i que em diu...
1: Paco Orozco.
0: No és Paco Orozco. Dic la veritat, és el meu podòleg, perdonin, eh? És el meu podòleg, tot s'ha de dir. Em diu, me mates de risa. Gràcies a ti, corazón, gràcies a ti. Bé, escoltin, des de la Garrotxa ens escolta aquest bon amic, que és un podòleg meravellós, i que diu, no
1: és
0: puc
1: una,
0: parar
1: una gran,
0: de riure.
1: És una gran excusa, Sílvia, disculpa, és una gran excusa per dir que no pots anar a un acte o un event, eh? Disculpa, tinc pudòleg.
0: No, no, però escolta, que aquest senyor és meravellós, que si no fos per ell no podria caminar.
1: Que sí, que sí.
0: Però clar, la veritat és que l'excusa queda una mica rara. Bé, parlem dels noms. Falten 8 minuts per les 11 del matí. Hem dit que hi ha persones que posen els noms a d'altres persones perquè coincideix amb el santoral, i això s'ha fet així tota la vida. Maria Pilar, que demà és el dia de les Pilars. Felicitats a les Pilars que ens escolten. Estan, bé, doncs, felices amb un nom que és meravellós, però hi ha altres noms que no.
1: Hi ha noms que... gairebé sembla, repeteixo, gairebé sembla que siguin exclusius del sexe. Perdona, Maria del Pilar és normal, però sí. Pilaro? Jo no Pilaro. Conec a ningú Pilaro. Ui. Clar, suposo que deu existir o no. També és veritat que un nom com el meu, que a mi em van posar el dia que vaig néixer, Sergio, perquè em deia la meva àvia, és corto i és bonito.
0: És jo maco.
1: No conec... Bueno, anava a dir, cap Sergia, sí... La dona de fer feines de Letizia Sabater es deia Sergia.
0: És que Letizia Sabater, por Dios, és que estàs obrint un món que per mi és absolutament atractiu. Sí. Letizia Sabater, bueno, senyora, què hace?
1: Sí, doncs, senyora que hace cosas. A una entrevista vaig llegir, mi mujer de hacer faenas, Sergia, és la primera Sergia que jo conec. I a donar una altra dada també certa. Caminant pel carrer, fa uns quants anys, a Barcelona, hi havia una senyora que davant meu va cridar les seves filles. Jo pensava que era un gag i no era el temps de la càmera oculta. I va cridar, Isòbana, Riquilda, veniu aquí. Jo pensava... M'has mirat enrere i dius, no pot ser. Isòbana, Riquilda, veniu aquí. Prometo. Un nom original, clar que sí. Sí. Isòbana. No és el mateix Isòbana que Isòbara.
0: Exacte. Clar, no, però, perdonin, però, a veure, ara imaginin per un moment que hi ha alguna Isòbana o alguna Riquilda que ens està escoltant. A veure, que això és molt seriós, perquè
1: possible,
0: sembla que estiguem entrant a l'època de fa molts anys, que entrem en una novel·la de cavalleries i estiguem llegint una història de Guifero el Pilós. Però, és clar, hi ha persones que tenen noms especials. A mi em sembla, de veritat, que hi ha noms que s'han de recuperar. Joaquim és un nom meravellós. Francesc. És un nom meravellós.
1: Vicenç.
0: Albert, com el nostre analitzador. Julio,
1: clar.
0: Com el nostre subdirector. Luis Miguel, que té un nom així, clar. En Mendizábal. Mònica, que té un nom meravellós. Vaja, escolti'm.
1: Que és tot l'equip, no? Tot l'equip, eh?
0: Exacte. Sí. Jo em anava a dir, en realitat, Maria José.
1: Maria José.
0: Maria José Tarragona.
1: A partir d'ara et diré Maria José.
0: No, per favor, no. Em anava a dir Maria José.
1: Però, et queda bé, sempre queda bé un nom curt i un cognom llarg o l'inrevés.
0: No, però no
1: un
0: va ser Maria llarg... José, no. No, perquè el meu pare, gràcies a Déu, gràcies papà, va veure una... Espera, les Maria José que ens estan escoltant tenen vostès un nom preciós, eh? Però a mi Maria José potser no m'hi veia. I el meu pare va veure una pel·lícula amb Sylvie Vartan i Johnny Hallyday i van decidir posar-me Sylvie, veus que bé? Si no hagués estat per Sylvie Vartan, vés a saber.
1: Per saber-ho, avui, 11 d'octubre, és Santa Soledat.
0: Santa Soledat.
1: Sí. Sant, no sé si és tia o tia, perdó, Sàrmata, que sembla una malaltia. Joan 20... Sí, Sàrmata, no sé. Sant Joan 23. No Joan, no. Joan 23, que sembla un partit, un marcador de handball. Joan 23, en l'Aitasuna 12. Sant Tàraco, Sant Cànico i Sant Meinard.
0: Meinard.
1: Meinard, acabat en D.
0: Meinard.
1: Hi havia un sant que es deia Meinard i el van ascendir a ben bé no sé el què i, bueno, va tenir el reconeixement de l'Església

0: com sempre, de batejar-ho i de donar-li un to de sant. Sí, sí. I demà, no només és Maria del Pilar, sinó Sant Serafí,
1: oi, Fèlix, Serafí,
0: també un nom que hauria de recuperar.
1: Fèlix, mira, jo en conec molts de Fèlix, sí.
0: Maximilià, Sant Opili...
1: Opili.
0: Maria José.
1: Mili Vinili.
0: Sí. Pili Vinili. Sant... això sembla una broma, però no, està al saltural oficial, Rotobaldo de Pavia, és a dir, Rotobald. Si és Rotobald, entenc que no pot existir Rotobalda, però Rotobald...
1: Clar, Rotobald. Després,
0: sí, sí. O les habituals Jennifer, que queda molt bé
1: Jennifer
0: a plena
1: adolescència,
0: però Jennifer tindrà 80 anys d'aquí uns quants anys. I Clàudia, Jennifer, tu penses que hi ha
1: Kevin,
0: una persona...
1: Kevin.
0: Sí, Kevin.
1: Que Kevin Bacon estava a Sitges i jo aquí. Perdó, no, no és
0: sí,
1: per dir-ho,
0: sí, sí,
1: Jo aquí tancada.
0: Sí,
1: no,
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: No passa res. No. Tarragona, calma't! Però Kevin Bacon està a Sitges i jo aquí ferrada! No passa res, ja m'està passant. Escolta'm una cosa, m'acaba d'enviar en Paco Orozco, atenció, fotografia d'Odete, Cookie, amb Jordi Pujol, que ara mateix et reenvio, a l'estudi de Ona Catalana. Ràdio Miramar, perdó.
0: Ràdio Miramar, Quiqui. L'emissora de Catalunya.
1: Exactament.
0: Miramar, que fa anys l'origen de Ràdio Miramar era Ràdio Miramar de Badalona.
1: Sí, senyor.
0: De
1: clar,
0: Badalona.
1: Per què? Perquè mira el mar. Un minut i mig, Sergi Mas, havíem
0: ja
1: de parlar del caldo.
0: No podem parlar dels caldos, no podem parlar del roper, és que no.
1: És que faltava el roper.
0: Truca informatius. Escolta, no us fa res no entrar?
1: És que no ho podem fer, ja, no ho podem fer. No ho podem fer perquè
0: broma,
1: tenim les companyies d'informatius
0: és...
1: que fan una feina meravellosa.
0: Que sí.
1: Però tu
0: que
1: has dit el roper, dile roper, Mas, dile roper.
0: Bueno, los roper, sèrie mítica i de culte que van veure durant 5 temporades.
1: Vinga.
0: 5 temporades. Oh! Hola, Mildred! Hola, Mildred!
1: Allà davant del televisor.
0: Tros de dona. Una dona moderna per l'època en què es va emetre la sèrie, molt seductora i molt necessitada sexualment de la seva parella, que no li feia ni cas.
1: No, aquell senyor no.
0: Ai, no tengo ganas que juega el Bristol. És a dir que...
1: Aquest senyor no estava parlant. Però fixa't una cosa, la màgia de la ràdio. Avui estàvem parlant d'Odete, que la meva mare, a la meva àvia deia Odete. Odete o la Cookies, i Odete Pinto tenia un tarannà molt semblant a l'esposa del senyor Roper, Mildred. Sergi Mas, diumenge vinent sí o sí començarem pel Roper. O no, perquè en aquest programa... O la sopa, efectivament.
0: Sí, perquè
1: en aquest programa, vaya usted a saber. Sergi Mas, gràcies per ser tan absolutament genial i per ser aquest gran, gran radiofonista que ets. Bon cap de setmana.
0: Un petó gran, Sílvia. O Maria José.
1: Hasta luego. Adiós, adiós, cookies.
2: Són les 11.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bon dia. En marxa a aquesta hora el Consell Nacional del PSC, una trobada a la que assisteix el president de la Generalitat i primer secretari del partit, Salvador Illa, que intervé. En aquests moments estarem pendents de la seva compareixença. Tot plegat en el primer cap de setmana de precampanya per les eleccions del proper 29 de novembre. Aquest diumenge és una jornada clau en la configuració de candidatures catalanes pels comicis. Esquerra tanca aquest diumenge a les 6 el termini perquè els candidats presentin els avals necessaris per encapçalar les llistes. Serà llavors quan s'hauria de conèixer si el líder d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, repeteix com a cap de llista o passa a liderar el Front Ampli. Des de Junts, Míriam Nogueres, en declaracions al Nacional, diu que Rufián el que ha de fer és decidir entre Catalunya o Espanya.
4: I el senyor Rufián ha de decidir, i entenc que li està costant decidir, si aposta per Catalunya o aposta per Espanya. Jo crec que durant molt temps ja hem vist que apostava per Espanya, veurem el què.
2: De la seva banda, la militància de la CUP vota aquest diumenge si avala o no la decisió de la Mesa Nacional del partit de no presentar-se a les eleccions del 29N. Els resultats es coneixeran demà. I a Ceuta finalitza el dispositiu de desallotjament de persones a l'assentament als voltants de la fàbrica del Guano, un dispositiu conjunt entre Policia Nacional i l'Exèrcit. Diversos autobusos han traslladat ja les persones que s'hi trobaven. L'operatiu ha començat cap a les 8 del matí i ara hi treballen els equips de neteja. Sobre l'evolució i la gestió de la crisi migratòria, n'ha parlat el ministre de la Presidència i Justícia,

0: Ja, Salvament Marítim ha rescatat dues embarcacions a Gran Canària i Lanzarote amb més de 300 migrants que viatjaven a aquestes dues embarcacions. De l'exterior, grups armats d'houthis del Iemen han advertit que l'espai aeri de l'Aràbia Saudita continua sent vulnerable a nous atacs armats després de l'explosió a l'aeroport internacional Rei Khalid de Riyadh, que ha deixat 12 morts i més de 300 ferits, segons les autoritats del país. L'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, continua tancat després d'aquest atac i entre les víctimes hi ha diverses nacionalitats, almenys un ciutadà nord-americà, el president dels Estats Units, Donald Trump.
1: What do you think about that?
2: I think it's terrible. You're going to find out, see, but I think it's terrible.
0: A la pregunta de si els Estats Units s'implicarà o no en aquesta qüestió, ha respost, ja ho veureu, i ha qualificat els atacs de terribles. L'ONU també ha condemnat l'atac, a banda d'altres països de la zona, com Egipte o Qatar, mentre que les ambaixades a Espanya, Alemanya i Estats Units recomanen als seus ciutadans que tinguin precaució, que extremin aquestes mesures de precaució i consultin directament amb les aerolínies d'estat dels seus vols. De tornada a casa nostra, a aquesta hora arrenca l'acte de commemoració de l'assassinat de la Sònia Rescalvo, un homenatge per aquest assassinat que va ser a mans d'un grup de neonazis al parc de la Ciutadella, a Barcelona, ara fa 35 anys. Des de llavors, la Sònia s'ha convertit en un símbol de la lluita pels drets de les persones trans. Clara Ontanyón.
3: La mort de Sònia Rescalvo, vedet, famosa al món artístic del Paral·lel, va estar marcada per la transfòbia. La seva amiga i activista Estefania Vidal explica la violència que vivien durant la dictadura franquista i la transició.
4: Teníamos que tener mucho cuidado con encontrarnos con esta gente. Si iban en colla y veían que tú eras transexual o gay, o lo que ja estaves perdida.
3: El seu homenatge és l'acte central de l'Octubre Trans, organitzat per la Fundació Enllaç de Barcelona, que té l'objectiu de visibilitzar aquest col·lectiu i denunciar els delictes d'odi que pateixen.
0: Gràcies, Clara. I un apunt més. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar 134 quilos de coure a les vies del tren de la nova estació de la Sagrera, al districte de Sant Andreu de Barcelona, i de vendre'l pocs minuts després en una deixalleria de la zona. Els agents, que anaven de paisà, acabaven de lliurar el material quan van detenir aquestes persones el 5 d'octubre al mateix establiment, valorat el material en 1.246 euros i esperaven a cobrar-ne els diners. El coure va quedar intervingut per part dels agents. Un dels detinguts, un menor de 17 anys, tenia un ordre vigent de recerca i detenció per un robatori amb força, mentre que l'altre detingut acumulava antecedents per fets similars i va passar a disposició judicial el passat 8 d'octubre. És tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 12. Bon dia.
5: Radio 4.

0: amb Albert Vaques, que és l'alegria de l'hort, ja els hi dic ara i els hi dic de debò i sincerament, amb tot l'equip del nostre programa, que és lluït, lluent i florit, en Julio Leal, en Luis Mendizábal i també la Mònica Pavón. Perdonin, però feia molts dies... Bé, perquè els hi dic una mentida? Des de diumenge passat, que no reia tant amb tot el que ens diu, ens explica, ens comenta, la ironia, el sarcasme, la brillant intel·ligència i sobretot el ritme radiofònic d'en Sergi Mas. Hem començat bé, doncs, allò que fem sempre, no? Improvisant, òbviament, abans d'haver pactat el que volem fer a cada secció i d'haver estudiat molt, no s'ho pensin, i una cosa ha anat arribant a una altra, l'altra ha anat arribant a una, i hem parlat de noms meravellosos, però que a l'hora de dir-los poden ser una mica, com els hi diria jo, difícils. Ens ha trucat Mercè Miret, ha marcat el 900-454-455 dient-nos que sí, que estem d'acord. Demà és el dia de les pilars, però avui és el dia de les remeis. Així doncs que, senyores remeis, si ens estan escoltant, una abraçada ben, ben forta. Si en Sergi Mas ens recordava que tal dia com el d'avui de fa 45 anys es va estrenar Verano Azul, poca broma, arriba en Guillem Efemerí per parlar-nos de les sèries que d'alguna manera han de veure. La primera és alguna cosa que m'interessa molt, basada en una novel·la del Premi Nobel de Literatura John Steinbeck, i a més, no s'ho perdin, dirigida per la neta del senyor que la va fer per primera vegada.
1: Elia Kazan.
0: Elia Kazan.
1: Soy Kazan.
0: Ah,

0: Efectivament, estem parlant de A l'est de la ve. Eden, perdó. Per cert, Guillem Efemerí, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, què tal?
0: I és que penso en Verona.
1: Tira directament a...
0: Chanquete, ja. Vinga, va, anem.
2: I believe there are monsters born in this world to human parents. A monster is a variation from the accepted normal. A child may be born perfect, but without kindness or conscience.
0: Quina veu més meravellosa té Florence Pugh, que és una actriu que a mi em fascina.
1: És un dels meus crushes. Un cop... Ara explicaré una anècdota molt tonta, però em vaig despertar un matí que en ple somni amorós amb Florence Pugh i és la pitjor sensació del món, aquell despertador. Em va trencar...
0: Jo
1: m'hagués quedat allà tota la vida. I que no és per sumar... Era amorós, eh? No era... Era
0: sí,
1: amorós.
0: Sí, era amorós. Una cosa...
1: Maquíssima. Era una història d'amor...
0: Sentimental. Que bé.
1: En fi, clar, cada vegada que la veig me'n recordo d'aquell despertador maleït que em va espatllar la vida.
0: Efectivament. I... Però escolta, qui sap, potser algun dia pot venir Serializados.
1: Tant de bo. Jo ho intento. Jo envio els correus, les propostes d'invitació, però... Va, bromes a part, realment és una molt bona actriu. He de dir que a mi m'agrada moltíssim, des que la vam descobrir a Lady Macbeth, que estava espectacular. Un paper similar al que fa ara l'Este Eden. És cert, l'única crítica que li diria a Florence Pugh en aquesta sèrie, sent una història que abarca tantes generacions, hi ha un moment de la història on els anys es nota, o sigui, és massa jove per fer aquell paper, diguéssim. I al moment que ja comença a tenir 40 anys i de més, i tenir fills de 20 i pico, la cosa xirria una miqueta en aquest sentit, però ho has de comprar la proposta teatral o literària d'una, aquest cas, una història que abarca des de després de la Guerra Civil Americana fins la Primera Guerra Mundial, més o menys. Una ambientació que qui penseu en la pel·lícula Este Eden us xocarà una miqueta perquè recordareu doncs, els anys 50, les fires d'atraccions, Salinas, Califòrnia... Elia Kazan va optar per traslladar l'acció als 50, més propera a la contemporaneïtat seva, no? I ambientar la història només en l'última generació dels Trask, una novel·la que va dels Trask i els Hamilton, dues famílies connectades durant el desenvolupament, diguéssim, de la Califòrnia moderna, no? A partir de la conquesta de l'Oest i l'arribada a les terres californianes d'una família que provenia de Connecticut, no? Kazan tria l'última fornada de protagonistes, de la novel·la, diguéssim, amb una espècie d'amor impossible i, sobretot, una relació caïnita entre dos germans, no? La sèrie el que fa és els orígens, no? Els pares d'aquests nois, el tiet, hi ha també aquesta german caïnista, no? Ai, caïnita, entre dos germans que no s'acaben d'entendre molt bé i que aquí el seu pare, doncs, col·loca dos rols que en veritat segurament s'equivoca en posar-los, no? Els hauria intercanviat, però força cada filla anar una miqueta contra la seva natura. I com això, i això ho exploves també la sèrie, va convertint-se en un virus que es porta, no? Generació a generació i on els traumes es queden adquirits. Tot això també al voltant de la figura de la protagonista, Florence Pugh, que és una dona, una noia que fuig de situacions molt complicades on anem veient on aquesta maldat que ella alberga és la seva via de fugida per intentar ser una dona independent i lliure en un món on no se'ls permet ser, no? Llavors aquí hi ha una miqueta també la discussió existencial de la sèrie que a mi m'agrada bastant com ho porta aquesta maldat humana, no? Que tots tenim dins, fins a quin punt la podem reprimir o l'hem de deixar soltar en funció de si ho tens més, no? I això s'ho pregunta, per exemple, un dels fills d'aquesta protagonista.
0: Fixa't que hi ha molta polèmica al voltant d'aquesta estrena de A l'Este de l'Eden, A l'Est de l'Eden. Per què? Doncs perquè és un clàssic immortal de John Steinbeck, com els hi deia, on el paper de Florence Pugh en la novel·la és una dona víctima. És una víctima que ha estat molt menys tinguda pel seu entorn, molt invisibilitzada per l'entorn aquest de dues famílies que volen fer veure el que no són, on una, la que ve de Connecticut, ja té una mica més de rancio abolengo i l'altra és una mica la família que està intentant obrir-se pas en un nou món, perquè els Salinas de Califòrnia d'aquella època era un nou món, no? Hi ha molta crítica, fins i tot avui llegir el New Yorker, el crític literari de New York es preguntava, era necessari desvirtuar una mica la història de Steinbeck per fer una víctima victimitzadora?
1: Clar, aquí ve una mica el quan tractes també textos d'una altra època i els portes a un context més actual, no? Si més no a nivell autoral, no? Entenc que la Sue Casan ha volgut en la seva reescriptura donar-li un enfocament més empoderat, en el sentit de... Però empoderat sense buscar exculpar culpes. Ja us dic, des dels 14 anys aquest personatge és malvat, encara que sigui mig excusat, no? Però no refuig dels seus actes negatius. No? Jo crec que ho fa per buscar una espècie d'empoderament i no tant potser una visió més paternalista del que podria estar escrit en la novel·la de Steinbeck. A mi no m'ha xerriat tant això i crec que entra bastant en el que explica bé la sèrie, i jo compro molt aquest pas del temps que executa molt bé, aquest ritme... O sigui, és una sèrie de Netflix, no em l'oblida, això està a Netflix, per tant, té certs tics de sèrie de Netflix actuals que, bueno, de narració es sobreexpliquen les coses i a més, però dintre d'això... i dintre del programa de Netflix, en general, és de les poques sèries una mica de prestigi i amb una intenció autoral i de fer les coses una miqueta amb sentit més clàssic del que trobem ara mateix. No? Ja només per això, per ser una de les poques... un oasi en tantes sèries algorítmiques, jo la salvo bastant.
0: Ahir vaig acabar l'últim capítol de The Beast in Me, la sèrie meravellosa que ha fet que aquest actor m'encanta hagi aconseguit el Premi Emmy. Ha estat una sèrie que m'ha agradat molt al final, sobretot, em sembla sublim. I ara estic a punt de veure aquesta nova pel·lícula de Ben Affleck. Els he de dir, com dèiem abans en Guillem Efemerí i Servidora, que en Ben Affleck és la nostra debilitat, és el nostre guilty pleasure, perquè és un gran actor, atenció,
1: i un gran director.
0: El que passa
1: és que amb aquesta pel·lícula, ja veuràs, ja comentarem, i no secció de pel·lis, però...
0: L'Albert diu no. L'estralitzador no està d'acord.
1: Em fa pena que estigui fent una pel·li a Netflix, i és una pel·li molt Netflix, això, en la fotografia. És un director molt més bo com per no estar a Netflix,
0: ja,
1: però el món va com va. Sí,
0: però
1: sí.
0: La vida és així, i no l'he inventat jo, com deia el gran Sandra Jacobé. El que s'ha inventat és una sèrie meravellosa que en Guillem Efemerí recomana i que han de veure vostès a Apple TV, Pequeños Profetas.
3: Hello, Dad.
4: No.
3: No, it's fine. I'm not busy. You all right?
4: Hello, son. How's Clea?
3: Clea went away, didn't she, Dad? Nearly 7 years ago. She left one day, never came back.
4: I know where you can get some answers.
0: Ai, jo encara no l'he vista, però sé que ploraré molt. Ploraré moltíssim.
1: Està molt bé. Jo la vaig veure al març al Festival Sèries Mania, que és com el gran festival d'Europa per sèries, i de fet ja l'havíem intentat portar al festival nostre fins que, de sobte, Apple TV la va comprar. Cosa poc habitual, eh? I també ho vull remarcar, Apple TV fa les seves produccions, no? Però de tant en quant compra algunes sèries estrangeres, com, no sé si recordeu, que hi ha Les Gotes de Dios, que estava molt bé, i si han comprat aquesta és per a alguna cosa, no? Diguéssim. I ha sigut una de les grans sèries de l'any a Gran Bretanya. És la història d'un home, el Michael Sleep, interpretat per el Pierce Quigley, un d'aquests actors... que jo no tenia molt localitzat, però després vas veient i és el típic que has vist mil vegades, no?
0: Actiu de repartiment brutal.
1: Sí, i aquí fa com d'un home, bueno, molt cínic, ja despullat de la vida, no? Diguéssim, en el sentit de que ja no, el que li queda de vida ja no li interessa gens, perquè fa 7 anys enrere la seva dona va desaparèixer, llavors viu en aquesta inèrcia, treballant a una botiga que li importa un comino, no? Tractant de forma malament els clients, no li importa res, diguéssim. I té el pare, que és el gran... És que m'hauria posat en peus. El gran Sir Michael Palin.
0: Home, jo és que estic a punt de genollar-me i no puc, perquè no podria parlar per la ràdio.
1: Dels Monty Python.
0: És Michael Palin.
1: És espectacular. Bueno, jo estava sempre entre Eric Idle i Michael Palin. Els
0: a mi
1: marits.
0: Michael Palin, per mi és un referent, Michael Palin.
1: Total, i els seus programes de viatges.
0: Uau!
1: Increïbles. Doncs està en una residència, hi ha una miqueta de principi de demència, però és un home que tota la vida s'ha dedicat a l'alquímia. L'alquímia decimonònica i com de relats fantasiosos, no? I és que la sèrie, de fet, és això, és una mescla de realisme i fantasia, un realisme màgic, si m'apures, perquè el pare li diu, mira, jo tinc aquestes llavors que posades amb aigua i amb un cert temps fan créixer homúnculs, que són una espècie de nimfes del bosc que tenen la capacitat de veure el futur i tal, i amb això podes trobar la teva dona. I el tio, la filla, en plan, vinga, va. Fins que es decideix una nit a fer-ho. i comença a cultivar aquestes criatures, aquests petits profetes. La sèrie aquí hi ha més que també una animació allò feta a mà, stop motion molt maca, que seran la clau per trobar o no, o saber què va passar amb la desaparició de la seva dona. Per tant, aquí s'alia també amb una companya de feina, una noia jove que diguéssim forma una estranya parella, però es van entenent també, lius amb els veïns. Aquest estil, diguéssim, és una molt bona mescla entre això més fantasiós, Guillermo del Toro, diguéssim, amb aquesta cosa més britànica, que toca temes socials, que toca molt humor negre, que és divertit, que és tendre. És un còctel fantàstic que ha creat un dels actors de la sèrie, que és el Mackenzie Crook, que és un actor molt alt i amb una cara molt particular que recordareu, per exemple, de Pirates del Caribe, uh-huh. un comic relief de Pirates del Caribe. I també...
0: He estat jo la que m'he girat sense poder fer-ho, gràcies.
1: I a The Office original. És una molt bona sèrie, una sèrie molt tendra, que això, si teniu Apple TV, jo crec que us arribarà molt al cor i val molt la pena.
0: Doncs l'han de veure, Small Profits, Pequeños Profetas, perquè ara que estem tots a vegades tan cansats de pensar que un altre món no és possible, històries com aquesta que arriben al cor, des del cor dels seus creadors, encara ens fan tenir esperança. Uh-huh. Encara no he començat, però ja en tinc ganes. Per què? Doncs perquè un dels protagonistes d'aquesta sèrie espanyola que poden veure a Movistar Plus des del passat 8 d'octubre és un dels actors espanyols que més m'agraden, que és Raúl Arévalo. Així doncs que estem parlant de El Castillo.
5: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
6: Ya la llenaremos.
7: Con cada cliente tienes media hora. Las sábanas las coges aquí al principio y cuando terminas las dejas en el cajón que tenemos arriba. Pero eso sí, que no te noten que finges.
0: No l'he vist encara, però hi ha una escena en el que Raúl Arévalo, com de poli bueno, entra a l'habitació d'una noia que obliga a prostituir-se i li diu, no todos los españoles son guapos, lo sé, pero este es un buen cliente. Has de fer sexe amb ell per obligació, perquè tens fills i família al teu país d'origen. És una de les escenes que m'ha produït més fàstic de les últimes que he vist.
1: Doncs aquesta sèrie té moltes escenes per produir-te fàstic.
0: Sí? Doncs me'l produirà.
1: Bé, es diu El Castillo, des del 8 d'octubre a Movistar Plus, creada, entre altres, per Isabel Peña, guionista habitual de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas, Antidisturbios, basada, i aquí atenció, recordeu, basada en un llibre de Mabel Lozano, mítica actriu dels 90, Los ladrones van a oficina, que ha tingut una reconversió en la seva vida professional amb autora de bestsellers que denuncien el proxenetisme a Espanya, inclús guanyant Goyas com a director de documental sobre el tema. Realment ha fet una immersió brutal en aquest submón que ara porta la sèrie, un submón, el de la trata de blanques i la prostitució, que la sèrie et va donant perles quan acaba el capítol de dades que reforcen algunes de les frases, sentències que treuen els personatges, com el Raúl Arévalo, Espanya és un país de puteros, o Espanya és un país racista, con lo cual solo quieren ir con putas romanas porque la piel es blanca. Mm. Aquest és el nivell de duresa de la sèrie. A més, una sèrie dirigida per grans directores com Elena Martín, que aporten aquest tema tan tèrbol, una mirada també femenina i crítica, a la manera de plasmar-ho. No? Llavors, la història ens situa al final dels 90, al pas dels 90... als 2000, el canvi de pessetes a euros, aquesta Espanya on hi ha el boom, on comencen a haver aquests macro bordeles, no? Clubes del Terne, que inclús sortien en reportatges de la tele.
0: Com els veiem a la Jonquera, per exemple, o a Figueres, sí. O altres zones de Catalunya.
1: Tothom més o menys no... sap identificar-ho, tothom que s'ha mogut una miqueta també a vegades. Pots, anant en cotxe, tal, les veus assegudes a la carretera. Bé, un tema... Del que hi ha un gran tabú social en el sentit de que és evident que hi ha un consum, perquè si no existiria aquest negoci, brutal, del que no es parla i que, estableix una xarxa d'abús constant a les zones que utilitzen. No? En aquest cas, el que intenten investigar els policies que s'alien amb aquest proxeneta, que és el Raúl Arévalo, que a canvi de delatar els rivals i mantenir el seu negoci, dona informació a la policia, és... veure quin és aquest flux de com és que estan portant tantes dones de Colòmbia perquè treballen aquí a base d'endeudar-les, no? Llavors allò que les enganyen. Ja parteixes de que tens un deute enorme perquè t'han pagat el viatge, i a partir d'aquí, quan ja et penses que la pobra noia ja es pensa que ja ha pagat el deute, li treuen un altre deute, i un altre, i un altre, i així, així, i va fent-se gran la bola, no? Hi ha escenes que són tremendes. Bueno, la protagonista, el primer client que té aquella escena, és de pèls a punta. Una sèrie que s'atreveix a anar en aquests aspectes més tèrbols, sense por, també intentant buscar totes les cares del problema, no? I tant des de l'actitud de la policia, una miqueta amb aquest tòpic dels típics detectius que ho intenten portar, però que ja veuen també que hi ha una xarxa més a dalt que els va frenant una miqueta, o unes impossibilitats judicials que complica la cosa, o també els mateixos proxenetes. En aquest sentit, la sèrie està molt bé de com et va mostrar el seu propi dia a dia, amb aquesta cosa també molt escorsesiana, no? d'ensenyar-te com, no el carisma, però sí les seves complicitats, els seus dies a dies, perquè també et col·loquin a tu en una posició de qüestionament, no? I realment estem davant una sèrie que ja és candidata de tu a tu amb rebaleixar, diguéssim, a ser la millor sèrie espanyola de la temporada. Ara vindrà una temporada forta, al finals d'any.
0: Hi ha fúria.
1: Sí, jo Fúria no estic tan en l'equip Fúria. De fet, no l'he portat avui.
0: No la recomanes, ja.
1: Però bé, és que la Fúria, el que em passa és una miqueta...
0: És más de lo mismo.
1: A part que és más de lo mismo, que ja hace 25 anys que ja no és moderno, esto, una mica.
0: Sí, tant.
1: És una de cal i una arena, un capítol bo per un dolent. No? Com que són històries sueltes, que el capítol em sembla que ha, per una idea bona després hi ha com quatre dolentes.
0: No. A més, el Castillo explica alguna cosa que és real. És a dir, és
1: aquest
0: real.
1: El tema. I està soterrada.
0: És real i que, a més, que fa que puguem mirar la legislació d'altres països, no? Uh-huh. Perquè en aquesta primera escena que no he vist, però demà, que és dia festiu i que no vindré a la ràdio, veuré d'una sentada aquesta sèrie, perquè la primera escena, que no em puc arribar a imaginar la que és, ja t'escriuré demà quan l'hagi vist, explicar el que està passant. Vull dir, perquè si un senyor està pagant per sexe i ho fa de la manera que entenc, veuré que passa en aquesta sèrie El Castillo, sap perfectament que aquells diners que està pagant per sexe són diners que estan utilitzant per sotmetre a una persona, que en aquest cas és una dona, no? S'està sotmetent a la dona d'aquella manera, no?
1: Total,
0: així, doncs, que penso que és una pel·lícula que és una sèrie que han de veure sobretot de gent jove.
1: Totalment.
0: La gent jove, eh?
1: Bueno,
0: la gent
1: de fet, jove. Mira, el capítol que vaig veure ahir, un dels títols explicatius al final deia que la prostitució està creixent entre els joves.
0: Entre els joves, per això.
1: Bueno, i també és una sèrie que es mou suficientment en això, en els grisos, per fer-te qüestionar com a espectador, no? Vull dir, és... Tampoc... els debats eterns, no? Bé, al final això és un debat també etern de la societat. Això s'hauria de legalitzar o no? Això també està sobre la taula en el que planteja la sèrie, no?
0: Demà mateix començo. Demà és que faig d'una sentada al Castillo.
1: És un dels temes que s'hauria de mirar la cara d'una vegada i solucionar...
0: I parlar clarament, efectivament, com tantes coses. 5 minuts, 11:45 del matí, en directe a Ràdio 4. Són 4 dies. Fa por Carrie? Fa por el que ens ha explicat El Castillo? No ho sabem. Carrie, 8 d'octubre. Des d'aleshores ja es pot veure a Prime Video.
6: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
8: Hi, I'm Sue, by the way.
9: Hi.
0: Carrie White és una de les grans protagonistes d'una de les grans novel·les d'un senyor que li haguessin hagut de donar ja el Premi Nobel de Literatura sense desmereixer Anne Carson, que en parlarem avui al programa.
1: Spoiler, mai el tindrà.
0: Ja ho sé. Stephen King. Com no el va tenir Philip Roth?
1: Bueno, però és el que hi ha.
0: I
1: a més, clar, fas novel·les de terror, doncs ets de segona. Ja. És la primera novel·la, de fet, de Stephen King. Una novel·la que va adaptar famosament al cinema Brian De Palma, una grandiosa pel·lícula que es desviava moltíssim de la novel·la. De fet, la novel·la té una estructura epistolar i de fals documental. I la sèrie recupera això. Aquesta sèrie, mira, fa 15 anys crec que ja va haver un remake amb Julianne Moore, terrible. Però aquesta sèrie està creada per Mike Flanagan, que per mi és el gran tòtem del cinema i sobretot les sèries de terror. Un tio que ha fet Missa de Medianoche, La Maldició de Hill House, que ha adaptat molt bé Stephen King amb pel·lícules com La vida de Chuck recentment, que ara està preparant una nova exorcista, també, i que transporta l'univers Stephen King en aquesta Carrie, també unint-la aquest univers més gran que hi ha de Stephen King, d'aquestes persones que tenen telequinesis, que estan connectades en les seves novel·les, llavors ja veus aquí una intenció de fer créixer l'univers Carrie unit a l'univers Stephen King, que ara sembla el Mike Flanagan el garant de la coherència entre l'univers Stephen King, i molt a favor. I la sèrie el que fa és transportar aquesta història de bullying setentero, no?, que era en aquella època, el bullying actual, per tant, ja us podeu imaginar, moltes xarxes socials, amb una noia, la Carrie White, que surt de l'armari, literalment, surt de l'armari de les pregàries on la seva mare i el seu pare la tancaven allà per resar a Déu. I el que planteja el punt de partida de sèrie és una noia on el seu pare es mor i, com que el seu pare les tenia, la mare i la filla, tancades a casa per protegir-les del món exterior i educar-les en la seva educació evangelista, diguéssim, de sobte una noia ha d'anar a començar a l'escola, una noia més simpatiquíssima, que comença a parlar de llibres i ningú del seu voltant sap el que són, que arriba a classe i hi ha un simulacre de tiroteig. Quin món? O sigui, qui està més boig? El que està tancat a casa o al món que em trobo fora, no? Això és un punt de partida que després vas veient aquesta evolució d'una noia que, recordem, té telequinesis, que a més, i era l'escena mítica de la pel·lícula, no sap molt bé què li passa quan té la primera menstruació davant de les companyes de classe, perquè la mare no li ha explicat res. Però la sèrie el que fa és tractar molt bé això amb context contemporani, i, òbviament, amb més episodis pot explorar moltes més coses. Té moments de terror, però s'apoya molt més amb la història psicològica i emotiva, sense caricaturitzar la mare, que això ho feia molt la pel·lícula. La pel·lícula era una derivació hitchcockiana, no?, amb el que feia de Palma, d'aquestes mares abusives. I és una sèrie que funciona molt bé en aquest sentit. És una nova reinterpretació que crec que té molt recorregut, i el Mike Flanagan segueix sent, per mi, el gran adaptador de Stephen King i un dels noms més importants del terror en versió televisiva.
0: Doncs ja ho saben, si volen veure una sèrie de terror que explica i que fa por...
1: I que planteja preguntes
0: interessants. Carrie, i si volen veure una sèrie que també fa por perquè explica el que ens hauríem de qüestionar i no ens qüestionem, ja ho saben, i el Castillo. No tenim gaire temps, però volem parlar de Serializados.
1: Vinga,
0: abans, però, aquel, va.
9: Me han dicho que se te da muy bien cantar.
10: Bueno,
9: ¿te gustaría hacer una prueba? Tu has nacido para ser artista.
0: Ai, com jo te amo. Sí, t'he de dir que l'altre dia vaig veure una cosa que em va indignar, no? Rafael, que hem tingut la sort d'entrevistar-lo dues vegades, i que és un cavaller, un senyor, una persona d'una amabilitat extrema i d'un talent enorme, bé, està fent encara actuacions en directe,
1: sí.
0: I va haver de cantar assegut. I quan ho vaig veure, vaig pensar... Ho entenc, eh? Entenc que ell vol morir dalt de l'escenari, això ens ho ha dit moltes vegades.
1: S'ho compro moltíssim, a més...
0: I és la seva decisió,
1: el lliga molt en l'escola de cantants que és, l'escola francesa.
0: Efectivament.
1: Jo he vist Aznavour al Liceu, amb 90 i pico anys, assegut, cantant, i no passa res.
0: No passa absolutament res.
1: Sí, sí.
0: Però tot i així m'hi va impactar, fixa't.
1: Sí.
0: I tinc ganes de veure aquest, la nova biosèrie de Netflix sobre Rafael, on, a més, la seva família està involucrada.
1: Sí,
0: eh?
1: Aviam, és una miqueta la nota final per sortir una miqueta dels temes
0: de
1: importants que hem parlat. És una sèrie normaleta que, de fet, té una factura una mica d'Antena 3 al 2006. Però Rafael és un personatge tan...
0: tendre.
1: I polièdric, o sigui, la seva carrera ha tingut tantes variacions que això trasllada bé la sèrie, està edificat, està la família, per tant, és una hagiografia, no espereu aquí visions crítiques. És veritat que no es deixa res en el tintero, qui més o menys conegui la seva biografia veurà tots els ets i uts, no? Pues aquests inicis molt pobres, Festival de Benidorm, on comença a petar, com és utilitzat una mica pel règim, per ser la imatge... Bueno, aquella frase, no?, d'un xico moderno sin ser yeyé, no?, que resumeix molt bé això. El primer cantant occidental que actua a Rússia. Llavors, la sèrie el que sí que fa de forma divertida és que cada capítol sigui un micromón, no? Llavors, quan ja el coneix i s'enamora de Natalia Figueroa, doncs està plantejat amb una exposta més de comèdia romàntica sesentera, com amb aquelles pel·lícules de Los Chicos del Preu i aquesta cosa més cine de barrio popera. El capítol que se'n va a Rússia, després ja quan entra els problemes amb l'alcohol i el trasplantament de fetge. És el que us podeu esperar, és el que us podeu imaginar, però serveix per posar cançons com aquesta, no? De digan lo que digan. I és divertida, la sèrie.
0: Cançons que si tu escoltes el contingut de les peces, són autèntiques declaracions d'identitat. No digan lo que digan los demás. Sí. Yo soy aquel en carne viva. Recordo que el dia que el vam entrevistar, ell ens va explicar, va ser quan estava fent aquí el musical Jekyll and Hyde, sí, que el vam anar a entrevistar nosaltres a l'Hotel Majestic de Barcelona perquè ell ja no estava al 100% físicament i no podia venir a la ràdio, no? I en un moment determinat de l'entrevista, no sé com va dir, clar, és que jo sortia d'estar a un escenari al Zócalo, per exemple, de Ciutat de Mèxic, no? Arribava a l'hotel i estava sol. I clar, què feia? Anava directe al minibar.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan ho va dir em vaig quedar absolutament astorada perquè vaig pensar, quina valentia dir-ho, quin
1: sí,
0: coratge.
1: Sí. Bé, hi ha un capítol de la sèrie dels inicis de la carrera quan està fent una residència a Las Vegas, als anys 60, un tio de Jaén, allà, o sigui, no surt a l'habitació de l'hotel. Per a més, li sembla el món que hi ha fora horrorós, no?
0: Horrorós, i a més no el coneix.
1: Clar, i això, sí, sí, o el capítol que se centra en l'Emili. Està clar, de sobte ho estàs triomfant, has d'anar a Eurovisión, però al quartel general.
0: Has d'anar al quartel general. Parlem de Serializados, 13a edició del 19 al 28 d'octubre.
1: Sí, jo m'agafo una mica l'excedència d'aquí del Som 4 dies.
0: Ai, Déu meu, quina llàstima.
1: Perquè ens venen unes setmanes complicades a nivell de molta feina, però molta il·lusió. 13a edició del 19 al 28 d'octubre. Estem al CCB, estem als Cines Aribau, a Fenòmena. Estaran sèries espanyoles que marcaran també la temporada, com Matar un oso, una sèrie sobre aquell assassinat d'un os a la Vall d'Aran,
0: sí,
1: que va despertar
0: tant
1: molta polèmica.
0: Indignació.
1: Una sèrie amb un tonc molt Fargo, també la segona temporada de Celeste, amb presència de Carmen Machi, o una secció oficial, de que estic molt content, amb sèries com Eti, dirigida i creada per Hagai Levy, o la presència de Ferran Adrià per parlar de Gènesi, que ho està patant molt, aquesta sèrie, ho ha patat molt, o, per exemple, el gran convidat de la temporada del festival, que és Stephen Moffat, paraules majors per al creador de Sherlock. No és Sir Arthur Conan Doyle, però gairebé s'apropa. Aquella reinvenció que va fer el detectiu amb un gran Benedict Cumberbatch, o bueno, participacions mítiques a Doctor Who o sèries pròpies que valen molt la pena. Són moltes seccions, moltes estrenes, òbviament, però si teneu dubtes o voleu mirar el programa, això, serializados.com /festival o serializados, directament busqueu el vostre cercador, i tenim 40 i pico sessions que durant 10 dies ens posaran a tope i que fan de Barcelona l'epicentre de sèries.
0: Doncs ja ho saben, i tot gràcies als bons amics Bertu i en Guillem Efemerí, amics els dos, col·laboradors d'aquesta casa, persones amb les que he treballat, treballo i treballaré sempre molt a gust, i amb la pena de que en Guillem s'agafa excedència, no tornarà fins al primer diumenge de novembre, sí, però estarem molt pendents d'aquesta 13a edició.
1: Qualsevol cosa, estem allà al festival i pel que vulgueu.
0: Jo em passaré, ja ho saps. Entre ràdio i ràdio, entrevista i entrevista, allà seré. Guillem, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Felicitats. Vinga, 2:15 de 12 del migdia. Jo, la veritat, no me n'acabo de fer creus, eh? No m'ho acabo de creure, això de que aquest senyoràs dels escenaris se'n vagi. Però diu que aquesta vegada, com deia la meva àvia Maria, va de veres. Me'n vaig, Carles Sanz.
10: Plurals i singulars, amb Quim Esteban.
11: A Plurals i singulars hi parlen des de consellers.
12: Viu com vulguis, tengues la pluma que vulguis, entens o no la tens, estima qui vulguis.
11: Activistes.
13: A mi m'insultaven, em trobaven al pupitre de l'escola, pues, marica, maricón.
14: Si jo no te faltava el respeto, ¿por qué me tienes que insultar por la cara?
11: I persones anònimes.
15: Ho has de denunciar, perquè el teu cas és un cas de discriminació flagrant.
16: Una època em vaig convèncer que era asexual, una altra època em vaig convèncer que era bisexual.
11: Una radiografia de les diferents maneres de viure, sentir i estimar.
10: Ràdio 4, la ràdio que t'escoltes.

0: Que sí, que sí, que se'n va. No sé, jo no ho acabo de veure clar. Aquí el tinc assegut, que ha vingut en directe a 2:45 de 12 del migdia. No saben com li agraeixo a Carles Sanz. Carles, estimat, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies per venir.
1: No, gràcies a vosaltres. Jo encantat de venir sempre.
0: Te'n vas, et deia abans a micròfon tancat i t'ho explico i t'ho pregunto ara perquè els oients ho escoltin.
1: Me'n vaig. Aquest és el títol d'aquest nou espectacle meu que ja anuncia clarament doncs que serà el darrer espectacle que faré a dalt d'un escenari. Almenys aquesta és la intenció actual i és la idea. És un espectacle, doncs, és el segon espectacle en solitari meu, després de que Tricicle va dir ximpum, final, no? I vaig fer aquell Per fi sol, que tant èxit va tenir, més de 160.000 espectadors, bla, bla, bla, molt bé, va anar increïble, i ara, doncs, bueno, tenia la necessitat encara de seguir treballant en aquest ofici que m'agrada tant. Home, amb aquest Me'n vaig.
0: T'agrada tant a tu i ens agrada tant a nosaltres veure't. Com és Me'n vaig? Escolti'n.
2: Jo crec que la noia de la veu del meu GPS està enamorada de mi.

0: perquè sempre em porta un descampat. I els gossos... esperant que l'amo li digui, agafa'l. El que jo anava els putejava, pobrets, perquè els deia, agafa, deixa, agafa, deixa. Que el gos... Quan viatgem en cotxe amb la meva dona, som un equip. A mi m'encanta conduir i a ella dirigir la conducció.
1: I ella dirigir la conducció. Clar, aquest te'n vas és una manera també molt solitària d'anar-te'n, vull dir, quan tu dius el tricicle, quan dieu tots tres, s'ha acabat el tricicle, tu, com tu molt bé dius, fas el Per fi sol el 2021, vas tenir molt èxit, però és que, esclar, heu fet de tot vosaltres, junts i per separat. Mm-hmm. Però prendre la decisió de deixar o de dir prou al tricicle hauria de ser complicat. Que no sé si era més difícil dir que no al tricicle o dir fins aquí he arribat, tenint una posició dalt d'un escenari, perquè tu continuaràs fent coses fora de l'escenari.
2: Sí, sí, sí. Eh? Estic parlant de que no aniré de bolos, que no vull ja fer gires aquestes inacabables. Tot això es fa feixuc al cap dels anys, però jo continuaré treballant, jo continuaré, ara mateix estic dirigint per tercer any consecutiu al Tenorio amb la Sílvia Abril i Andreu Buenafuente, que aquest any l'Andreu no deixarà, però continua, és a dir, jo vaig fent direccions, tinc propostes d'altres tipus i per tant continuaré treballant. No es tracta ni d'una retirada ni d'una jubilació, però sí que els escenaris, insisteixo, al cap dels anys es fa els viatges, el estar fora de casa, el perdre's els caps de setmana, que és quan tothom fa els plans, els amics i tot, i tu te'n vas...
1: A
2: tu t'ho dic, a tu t'ho dic. Doncs, esclar, tot això ja hi ha un moment que t'ho planteges i dius, bé, a veure, jo en principi aquest espectacle, el Me'n vaig, que començo ara, a mi si em dura igual que el Per fi sol, que van ser 4 anys llargs, doncs, esclar, és que estic parlant de que em retiraré d'aquí 3 o 4 anys. Llavors, jo estaré 4 anys dient que me'n vaig. Vull dir que al final que potser diran, escolta, tu... No, però vull dir... Però que és així,
1: que
2: no?
1: Que són visos.
2: Vull dir que aquest, en principi, serà això, que sempre calcules amb un espai de temps a la llarga, no?
1: Et presento la Mònica Pavón, ja l'has conegut abans, que també és una gran seguidora teva. Però és veritat, Mònica, ho dèiem abans, no? Si efectivament tarda 4 anys a manar-se, aquest serà una retirada per parts i per capítols, no? Els espectadors, els oients de Ràdio 4, que t'han seguit i que sempre han respost a les teves propostes, no perquè siguis tu, que també, sinó perquè sobretot el que proposes està molt i molt bé, segur que es pensen, bé, i com serà? Doncs home, és un monòleg al 100% on aquest senyor ha decidit que es retira, d'acord, es retira dels escenaris. Però quan algú pensa en retirar-se, què pensa? Amb una platja Bora Bora, amb un daiquiri, a aquesta hora podem dir daiquiri, sí, amb un daiquiri, amb unes patates xips, amb croquetes. En canvi, tu ja ho escenifiques amb una maca, no?
2: Bé, perquè, aviam, jo el que faig en Me'n vaig és parlar una mica de que, bueno, ara arriba aquest moment i sembla ser que quan arriba aquest moment has de començar a fer tota una sèrie de coses que diuen que un ha de fer quan pren aquesta decisió, no? De fet, ja hi ha molts amics que em pregunten, ja has pensat en quines activitats ompliràs el temps llibre? Perquè aquesta societat que vivim, no fer res no es contempla, no
1: pot ser. Quina llàstima, no?
2: Sí, és així. I llavors, clar, com que som així, jo vaig començar a dir, mira, llavors vaig desgranant a la primera part de l'espectacle totes aquelles coses que em van dient que podria fer. I me les vaig carregant una darrere de l'altra.
3: Com aleshores? A veure'n. Desmuntar mites?
2: Doncs,
3: desmuntar mites de la... A veure.
2: Sí. Bueno, doncs el ioga, la meditació, viatjar... Contra la gent, hi ha alguns que em diuen, escolta, per fi em podràs viatjar. Dic, viatjar, si no he fet una altra cosa a la meva vida, no?
1: Tu i el tricicle us heu mogut per tot el món, per tota Espanya, per tot l'univers.
2: Vull dir que... Hi ha moltes coses. Llavors la gent riu molt perquè realment vaig com desmitificant això. I després hi ha una segona part de l'espectacle on parlo de coses personals de la meva vida quotidiana, totes reals, totes molt boges, totes molt divertides. Entre elles, com és dormir amb la meva dona, per exemple, deixo el titular, el que vulgui saber-ho que vingui.
1: Déu del cel.
3: Dos llits. El que fan algunes persones, dic algunes persones, dos llits,
1: clar.
3: Es veu que un dorm més còmode.
2: Diuen, ara ja...
3: La gent fa trobades, se separa.
2: Sí, però
3: per dormir.
2: Ve la moda de dos habitacions.
3: Ah.
2: Jo conec diversos amics que dormen en habitacions ja separades.
3: I feu toc-toc a la paret o què es fa?
2: No, però no dic que sigui el meu cap.
3: No, he dit feu toc-toc a la paret o com es fa?
2: No sé com es fa.
3: Com es queda així?
2: Suposo que dormen junts quan els hi convé, però si no, després cadascú té la seva habitació. No és mala idea. Jo crec que tothom té les seves... Sí, tothom té les seves...
1: És que certes edats... A veure, Carles,
2: clar,
1: eh?
2: Vull dir...
1: Ja tenim una edat tots. És a dir, jo penso que, llegint el teu currículum, jo he tingut la sort d'entrevistar-te a tu i a tot el tricicle, però tu especialment, i en Paco moltíssimes vegades, i, clar, tu tens un currículum vital brutal. Aquest senyor que explica clarament que va estudiar en un col·legi on després va anar a un col·legi com d'ell mateix, pijo, que anava per periodista, que després anava per estudiar dret, fins que arriba a l'escola del teatre i diu, a l'Institut del Teatre és on he trobat la meva vida, no? És a dir, quan un té un art de Sant Martí tan ampli a la vida, és una sort, Carles, perquè això es comunica i s'explica dalt de l'escenari. És a dir, jo, em seria molt difícil pensar que el Carles Sanz, que no ha viscut una trajectòria vital molt potent, molt valenta i molt arriscada, pujaria dalt de l'escenari, què explicaria?
2: Clar, és que és això que dius. Jo ja porto tantíssims anys, ara ja vaig camí gairebé de fregant els 50 anys en aquesta professió. M'ha passat de tot, m'han passat moltes coses. Soc una persona que sempre ha caminat observant moltíssim el seu entorn. I, sobretot, l'he observat des d'un punt de vista de com puc treure d'això que observo una cosa que pugui pujar a l'escenari, no? Per tant, fa que... A mi m'agrada molt, doncs, explicar històries. De fet, a la gent el que més li agrada és que li expliquin anècdotes, històries. Quan tu arribes a una reunió i els dius a la gent «Sabeu què m'ha passat?», bum, veus que tothom, orelles posades, tothom, perquè això li agrada molt. Llavors, si a més saps explicar l'anècdota, vull dir, la sabes, com diuen els castellans, aderezar adequadament, la gent s'apassiona, o sigui, la gent la tens. Jo és el que em passa, tinc, potser, mal està el dir-ho, tinc la capacitat de saber explicar les històries d'una manera divertida i fa que la gent durant una hora i mitja no parin de riure.
1: Clar, però és que en el vostre cas el mèrit és doble, perquè si recordem l'època del tricicle, que sé que, evidentment, vostè aquí, senyor Sanz, ve a parlar del seu llibre,
2: Sí, Paco Umbral.
1: Però, clar, no podem oblidar que Carles Sanz
2: no,
1: i Paco Mir
2: i
1: van ser tres...
3: I Joan García,
1: exactament, van ser tres actorassos importantíssims a l'escena catalana, espanyola i interestel·lar. Clar, vosaltres jugàveu amb alguna cosa que no jugaràs aquesta vegada, que era el silenci, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Aquí, en canvi, el que fas és explicar, és narrar amb aquesta bona veu que tens, a més, perquè tu tens una veu preciosa, t'ho dic moltes vegades.
2: Sí, sí, sí, hi ha gent que quan ara em sent la veu, diu, oh, quina llàstima, que mal ha guanyat, no? Tants anys.
1: No!
2: Tants anys amb silenci, amb
1: no
2: aquesta veu.
1: No m'ho puc creure, diuen,
2: sí,
1: això.
2: Sí, sí, sí, sí, hi ha gent, ostres, però tens una veu que...
1: Ah, però tens veu, es poden preguntar.
2: Per la ràdio, saps?
1: I fins parla!
2: I fins i tot a vegades m'ho han dit a la ràdio, també, no? M'han dit, ostres, tens una veu com molt de ràdio, com molt que jo a mi m'hi és encantat fer ràdio, per cert.
1: Què dius?
2: A mi, bueno, jo ho trobo un mitjà espectacular, ho trobo preciós, la ràdio.
1: I escolta, llavors, no, no, sí, ara ja tens... dues vegades, eh?
3: No, no, ara després del me'n vaig, que dius que no trobes el que fer perquè viatjar, ja has viatjat, totes les mites que desmuntes a l'obra, però en canvi, locuta, no?
2: Sí, sí, sí, a mi m'hagués agradat molt. És un... No sé, m'agrada molt. El periodisme en general m'agrada. Jo hauria sigut periodista...
1: Ho sé, ho sé.
2: Però... Bueno, em sembla que vaig sortir guanyant, em sembla, eh?
1: Nosaltres vam sortir guanyant. En aquest me'n vaig, que per cert podem veure el Teatre Poliorama,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, sí. A partir
1: Atenció.
3: Del dia 4 de novembre.
1: Efectivament,
3: sí?
1: Ja.
2: Exacte, 4 de novembre.
3: És un dimecres, nosaltres Poliorama. Anem al 5.
1: Al 5 hi anem.
2: El 5 doncs el 4 de novembre estreno i estaré totes les festes fins al 26 de gener. O sigui que hi estaré moltes setmanes, totes les festes. Quin millor regal que riure, que regalar unes entradetes per riure a la gent durant aquestes dates de Nadal, no? No, la veritat és que la gent, ara ja fa un any que l'estic rodant, estic per tot arreu, i la gent no para de riure, jo m'ho passo molt bé, i bueno, d'això es tracta, no?, de distreure.
1: Quan tu ets dalt de l'escenari i veus que provoques aquesta hilaritat, aquesta capacitat per riure, en uns moments que no són fàcils, Carles, eh? Vull dir, nosaltres som periodistes i nosaltres comencem el programa a les 9, acabem a la 1 i aquí toquem tots els pals com el flamenc i tot l'art de Sant Martí, no? I la situació que estem vivint és una situació que angoixa moltes persones, no? El tema de la vivenda, eleccions el 29 de novembre, Donald Trump, que ningú sap què passarà el 3 de novembre, és a dir, podríem estar així fins demà. Mm-hmm. Necessitem, penso, una mica sortir de la nostra pròpia preocupació, que no està preocupada un per un mateix, sinó que està provocada pels altres, i anar a veure un espectacle d'aquestes característiques. Però des de dalt de l'escenari, tu et deus trobar amb persones que tu, mentre estàs fent l'obra, veus que estan rient perquè ho necessiten de debò. És a dir, aquell moment anar a veure Carles Sanz al Me'n vaig, al Teatre Poliorama, que hi han d'anar sí o sí, agafar les entrades a partir d'avui ja, fan que, bé, un digui, home,

0: Doncs potser aquell problema que tenia la veig d'una altra manera, no sortint del teatre.
1: Mira, jo sempre dic una cosa. Mira si és important per les persones riure que una cosa que es pot fer gratuïtament la gent està disposada a pagar perquè li facin riure. Vull dir, és absolutament necessari. Vull dir, ara sempre hi ha problemes. I si no els tens tu personals, te'ls causa el teu entorn, i si no la política, com deies tu. Constantment hi ha motius pels quals un està preocupat, nerviós, inquiet. El teu cervell, a part de dormir, necessita unes hores de lleure, de distreure't, de fer un reset. I jo crec que la gent, quan ve a veure'm, s'asseu allà i està aquella hora i mitja sense parar de riure, aquell cervell no ha fet res més que resetejar, no? O sigui que desconnectar de tot allò que després ja et tornarà quan surtis del teatre, però almenys en aquell moment, jo ho veig, la gent, ostres, ve, riu, saps? Surt amb una cara diferent a com ha entrat. Surt millor que com ha entrat.
2: I Car... Ai, perdó,
0: no, Sílvia. No, per favor.
2: Una coseta. Però ara que parleu de riure, tu que ets la persona que fa riure, això et fa... no sé, com més crítica a l'hora de deixar sortir-ne la teva, de riallar, o de què rius tu, o ets de risa més fàcil, o no. És a dir...
1: A mi em costa molt riure obertament quan vaig a veure un espectacle, no perquè no m'agradi, potser m'està agradant moltíssim, però ric més per dins. Amb la meva dona, que és de riure més fàcil, quan anem a veure un espectacle d'humor, a vegades em toca el colze volent dir riu, no, perquè ella el riu, però veu que jo...
2: Que
1: jo i no és perquè... sinó perquè, perquè tinc una mirada més crítica, però no crítica des d'un sentit pejoratiu, sinó analítica. Millor seria que no pas crítica. Analítica, o sigui, tot el que va fent aquell company, ho vaig analitzant i vaig dir, hòstia, això està molt bé, això no tant, això tal. I això és difícil, perquè, clar, et distancia una mica. No, sí, no tinc la mirada del públic que ve entregat,
0: clar,
1: que és la bona. Que
0: però,
1: és la bona.
0: Però fixa't, fins i tot amb aquesta perspectiva, amb aquesta pregunta tan pertinent que ha fet la Mònica sobre de què riu la persona que fa riure, tu que treballes molt amb l'Andreu, l'Andreu fa molts anys que ens coneixem, des de l'època que jo feia la nit dels ignorants, ell, la cosa nostra, passava a recollir-me per Catalunya Ràdio, espero que no et sàpiga greu, Andreu, que digui això, i ens anàvem de gresca. Clar, teníem 20 i pocs, no? Yeah. O 30 com a molt. I l'Andreu sempre recordo que em diu, és que hi ha l'error de pensar que les persones que fem riure són persones molt divertides a la nostra vida personal, eh? Són persones una mica que vivim a la babalà a la nostra vida personal, no? I jo sempre he dit el mateix, jo no conec persona més seriosa que l'Andreu Buenafuente, en sí. El bon sentit, més en el seu lloc, més bon escoltador i més bon conseller, no? Sí, sí. Aleshores, jo penso que a tu et passa també una mica això.
1: Mira, a mi m'agrada, jo sí, però a mi m'agrada, jo tinc molt sentit de l'humor quotidianament, eh? Vull dir, a mi amb els amics sempre deixo anar, però és un humor que no és un humor, diguéssim, histriònic, sinó que és un humor de sarcasme, d'ironia, de, saps? Vull dir, això sí que m'agrada molt. Vull dir, no sóc una persona seriosa. I el que em fa riure, el riu, ric, eh? Vull dir, no és allò. Però vull dir, sense humor jo no sabria viure. És més, el que tampoc sabria viure és amb una persona que no tingués sentit
0: home,
1: de l'humor.
0: Home, per suposat.
1: Jo, per sort, tinc, amb la meva dona, ella té molt sentit de l'humor. És més, a vegades em diu, en discussions, et salva que em fas riure cada dia. I
2: no li fa ràbia que vulguis aturar el conflicte que sigui amb un... amb aquesta,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, i clar, ella com que ja em sap el truc, doncs es resisteix.
2: Ah.
1: Però com que un ha de ser molt hàbil, doncs ja procura perquè sorprendre, perquè és així. Jo crec que és una eina, l'humor, molt útil per moltes coses.
0: Aquest matí ens ha vingut a veure el doctor Delgado, l'antropòleg, i deia que sense sentit de l'humor no hi ha intel·ligència. I estic totalment d'acord. La persona que és intel·ligent té sentit de l'humor, sí. Perquè si ja se n'enriuran de tu. El meu pare sempre deia això, no? En algun moment de la vida ja se n'enriuran de tu. Ah. Millor enriu-te'n tu primer.
1: Home,
0: i els absolutament desarmes, que és el
1: mira,
0: que em deia.
1: Mira, jo en el meu espectacle no paro de riure'm de mi mateix. Ja ho feia en Prefisol,
0: i
1: que
0: tant.
1: Parlava sobre les meves pors a volar, sobre el meu nas, sobre no sé què.
0: Bueno, jo feia una mica tricicle també, eh?
1: I
0: amb algunes
1: feia,
0: coses ho feia.
1: També, després, i jo ara també continuo parlant de les meves febleses i em faig riure de la meva hipocondria, de la tot això em parlo, perquè quan jo vaig tenir el Covid i parlo tota la meva experiència en una UCI que vaig viure, I tot això és enriure-te'n de les teves situacions, inclús les, a vegades algunes dramàtiques, però si fas això, llavors tens autoritat per poder enriure-te'n d'altres coses.
0: Efectivament. 8 minuts i arribarem al punt just del migdia. No oblidem, escoltem a la Mònica ara, que aquesta obra, que han d'anar a veure el Poliorama a partir del 4 de novembre, que estarà el Senyor Sanz tot el Nadal fins al 26 de gener, i que el millor regal de Nadal per Reis és anar a veure en Carles Sanz més d'una vegada. Perquè a mi em va passar una cosa amb Per fi sols, que et vaig veure més d'una vegada.
1: Ah, sí?
0: Sí, i dius, home, per què vas a veure un espectacle que saps el que passarà? És igual, perquè era el to, el contingut. Clar. I sobretot, quan van a veure Carles Sanz, passa una cosa molt bona, que és que depèn de com tu estiguis, no sé si m'estic explicant, Carles, depèn de com tu estiguis, el que has vist et fa més riure o menys.
1: Sí, clar.
0: Que ho dirigeix José Corbacho, que ho escoltem immediatament. Mònica.
2: Ah, és que el que estàveu comentant del tema riure i ment m'ha fet recordar a l'Eduard Poncet en el seu programa Redes d'aquesta casa de fa temps, i ell deia un moment que deia no sé, no podré ser textual, però la idea era que quan un somriu tot el cos riu. És a dir, el fet de fer allò amb
0: les llaures,
2: amb els llaures, amb els llavis, tot el cos acompanya. Aleshores, encara que tu estiguis trist, trista, el cos reacciona a aquesta gestualitat.
0: Doncs ja ho saben, el que han de fer és anar a veure en Carles Sanz perquè aquesta gestualitat canvi i perquè tinguem també més bona salut. Com està treballant José Corbacho, que per cert, la setmana vinent ve aquí el programa?
1: Doncs una meravella. Amb ell tenim una amistat de fa molts anys, a mi m'agrada molt com a monologuista, és una persona excel·lent, això... potser hauria d'haver posat el primer de tot.
0: Se le supone com el valor.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No, no, és una persona... Ens entenem molt bé, m'ha donat molt bones idees. Aviam, quan un prepara un espectacle, encara que el tingui al cap, necessita algú que des de fora se'l miri en perspectiva, no? I necessitava una persona, això, que tingués confiança i que poguéssim treballar molt bé. I la veritat és que ha sigut una feina molt bona. Ja em va ajudar en el Per fi sol i ara... també amb aquest, amb el Me'n vaig.
0: Carles, encara hi ha nervis?
1: Sí. És més, ha d'haver-hi nervis. El que no ha d'haver-hi és histèria, descontrol, pànic, tot això no hi ha de ser. Però abans d'una funció ha d'haver-hi el que els actors en diem el trac. El trac és una sensació que tens aquí, que és com de tensió, i gràcies a aquesta tensió fa que l'espectacle surti millor. Jo, de vegades, si he sortit molt relaxat, la funció no ha anat tan bé.
0: Què dius?
1: Sí, sí, sí, me n'he adonat. Quan ja vas molt refiat,
0: quan dius, bueno,
1: això ja ho tinc per la mà,
0: com
1: aquell qui diu, surts amb les mans a la butxaca, malament. No, sempre has de tenir aquell punt, no? I ara mateix, amb aquest espectacle, que tot i que fa un any que l'estic rodant, jo encara sóc molt punyetero amb això i encara estic intentant retocar una coseta de que hi ha un moment que crec que podrien riure més. Aquí, al final, la trauré, posaré, provaré. O sigui, constantment hi ha aquesta actitud d'anar llimant perquè... fins que no estàs del tot convençut i tal, tens nervi, tens una situació... A veure, riure és molt compromès, perquè... la gent, quan ve, quan paga per riure, perquè et facis riure, i no la fas riure, la gent és implacable, eh? Surt d'aquell espectacle dient, això no val res, com pot ser? És a dir, tu vas a veure un drama, i durant la funció hi ha un silenci, i no saps si fa més o menys efecte. Seran els aplaudiments finals quan et reconeixeran, doncs, que allò ha sigut. Però riure...
2: Sí, de... és cert, és...
1: El riure ha de sortir a cada gag que fas, pam, pam. Són com petits exàmens permanents durant tota l'hora i mitja de funció. O sigui, tu estàs en la funció amb un cert estat de, diguem-ne, d'alerta, de que tot surti com ha de sortir.
0: Perquè en el moment que tu deixes anar un gag, hi ha un somriure, hi ha una reacció a la teva acció, però clar, si tampoc arriba aquest somriure o aquest riure, aleshores és quan també pot haver una davallada.
1: I és un correctiu, digues que no ho és.
0: Clar, i aleshores estàs de buscar la vida en directe per dar-lo tot.
1: Això no t'ho pots permetre, no?
0: Clar, és que els grans actors com en Carles sempre diuen allò de que a vegades fer riure és, a vegades no sempre, és més difícil que no pas fer plorar, perquè plorar no és que sigui més senzill, sinó que hi ha una certa motivitat que porta el plor. En canvi, riure és una altra cosa. Senyor Sanz, ens queden 3 minuts. Els micròfons de Ràdio 4 per vostè, per convidar a la ciutadania que el vagi a veure.
1: Ciutadans de Catalunya.
0: Oh. Escolta, sí.
1: Si voleu riure entre 3 i 4 cops per minut, veniu...
0: 3 i 4?
1: 3 i 4 o 4 cops per minut, que està comptat, veniu a veure el Me'n vaig al Teatre Poliorama a partir del 4 de novembre. Les entrades estan a la venda i si contem el preu de l'entrada per la quantitat de rialles que tenim per minut, el preu és tirat. O sigui, jo m'acolliria aquesta oferta.
2: Però ja.
1: No, que s'ho passaran molt bé, que s'ho passaran molt bé per tota la família, vull dir, ja ho veuràs.
0: És que, i a més, és que sí, aquí teníem la Mònica que havia preparat tot d'àudios sonors de tot el que has fet, no? El Perfissol, el 2021.
1: M'ho ha dit, però...
0: Però escolta,
2: Anna, que així...
0: No, que va. Capacitados l'any 2012, el Terrífic de l'any 91, sí. I el Dolce Fan Niente amb Rafaela Carrà, sisplau, encara que sigui un minut de Dolce Fan Niente amb la Rafaela Carrà, que aquesta és una de les moltes sons que avui li convidem a escoltar en Carles Sanz, oi?
2: Sí, perquè justament si ens retirem, que és el que tu dius que estàs a punt de fer i que jo crec que no faràs,
0: esperem que
2: però
0: no.
2: Per si de cas, Dolce Far Niente.
0: Exacte, no fem res, i ja està, no? Tu, això de no fer res, jo per això no ho tinc gaire clar, eh?
1: No ho sé, escolta, igual després del Me'n vaig faig un torno.
0: Clar, exacte. Pensava que me n'havia anat, doncs no, torno.
1: Ja està.
0: És que quina mania amb que tu no ets una persona gran, però si ho fossis, o per les persones grans que ens estan escoltant, no? I amb això estic totalment d'acord amb tu. Àvia, et jubiles, ara què faràs? Re. El meu tiet s'acaba de jubilar després de fer de 50 anys a metge. I li deia, tiet, has de fer alguna cosa, no vull fer res.
1: Ja.
0: Entenguem que no fer res també és fer coses, no?
1: En principi és un desig inicial, després està per veure, si
0: sí,
1: les persones són capaces de no fer res.
0: No sé, ara...
1: Però entenc que al principi pensis res. No serà el meu cap, segur.
0: No, i el cas del meu tiet segur que tampoc. Senyor Sanz, moltes gràcies.
1: A vosaltres, un plaer sempre.
0: El Poliorama a partir del 4 de novembre, no per fer això del Dolce Far Niente, Mònica? No
2: jo a partir de la 1, Tarragona.
0: Ah, jo
2: sí, a partir
0: també,
2: de la 1 també, avui.
0: I en Julio i tots, a partir de la 1 del migdia.
2: Niente,
0: com a molt un vermut, i anar a la platja a dinar.
1: Clar,
0: perquè això
1: sí.
0: Del cap de setmana és meravellós,
1: sí.
0: Però és el que dius tu, vas en contra del món, eh?
1: I totalment.
0: Al revés del món.
1: Hi ha amics que encara em truquen, escolta, vols venir el dissabte? Dic que no ho saps, que jo tinc una feina que no puc.
0: Que a més, la teva feina, com una mica la nostra, i en perdó, és estar concentrats i preparats, depèn de quines coses no pots menjar, depèn de quines altres has de beure. Bé, no expliquem drames. Per somriures, el senyor Sanz, el Poliorama. Gràcies, Carles.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Mònica.
2: A tu.
0: Després del butlletí, en Àlex Martins, i després en Santi Mayfranc, ja el tenim a l'estudi. Vinga, fins ara mateix, gràcies.
3: Són les 12.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: El president de la Generalitat i secretari general del PSC, Salvador Illa, acaba de proclamar Jordi Hereu com a candidat dels socialistes catalans a les eleccions generals del 29 de novembre. Explica'ns, Joaquín Calvente.
5: Sí, un comitè federal encara en marxa en què Salvador Illa ha analitzat l'actualitat i ha assenyalat la impunitat amb què actuen alguns polítics i poders econòmics com el desencadenant de la indignació social per l'habitatge. Segons Illa, amb el seu no als decrets antidesnonaments en el Congrés, Junts s'ha posat en el costat equivocat.
6: Les coses clares i avui més que mai. El que ha passat és definitori. Situa cadascú al costat que ha triat. Nosaltres al costat de la gent. D'altres al costat de Basevich. Nosaltres al costat de seguir avançant. D'altres al costat de retrocedir. I contrasta molt, el calendari a vegades és inoportú per alguns, amb l'alçada de mires que hem tingut.
5: Tret de sortida per als socialistes catalans en vista a aquestes eleccions i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha acceptat públicament el repte d'encassalar la llista del PSOE per Barcelona en les eleccions del 29N.
7: Us vull dir que accepto i que per mi és un immens honor i és un immens plaer poder representar el PSC en el pròxim combat democràtic que tindrem.
5: El proper divendres, 17 d'octubre, el Comitè Federal del PSOE ratificarà totes les candidatures.
3: Gràcies, Joaquín. És un dia d'actes arreu en el primer cap de setmana de la precampanya electoral. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha fet una crida a la mobilització per no tornar enrere, diu, en matèria de drets fonamentals.
8: El que el 29 dirimim és aquest model d'avenç en drets, i volem més força per anar molt lluny amb el que ens proposen
4: Partit Popular i Vox. I avui us vull explicar el que ens proposen Partit Popular i Vox, perquè ja s'han tret la careta definitivament. No ha començat ni la campanya i ja estan explicant el que volen fer.
3: Més enllà de la política, gairebé mig miler de persones migrants han hagut de ser rescatades durant aquest cap de setmana a diverses embarcacions que han arribat a les Illes Canàries. La darrera, aquest diumenge, Salvament Marítim ha rescatat unes 300 persones a Gran Canària i Lanzarote. Elena Maleno, de

0: Aquests autobusos han traslladat les persones que es trobaven allà. L'operatiu ha començat cap a les 8 del matí i ara hi treballen els equips de neteja. De l'exterior, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, condemna l'atac a l'aeroport internacional Rei Khalid, a Riad, que ha deixat un balanç de 13 morts i més de 300 ferits per part de grups armats houtis del Iemen. L'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, continua tancat després d'aquests atacs. Entre les víctimes hi ha diverses nacionalitats, almenys un ciutadà nord-americà. Von der Leyen creu que és una perillosa escalada de la violència i fa una crida a la fi d'aquests atacs. Ha expressat també la seva solidaritat amb l'Aràbia Saudita. De la seva banda, els grups armats han advertit que l'espai aeri de l'Aràbia Saudita continua sent vulnerable a nous atacs. I a casa nostra, acte de commemoració de l'assassinat de la Sònia Rescalvo a mans d'un grup de neonazis al parc de la Ciutadella de Barcelona. Ara fa 35 anys, ho està seguint la nostra companya Laura Zurriaga.
1: Desenes d'assistents participen a aquesta hora dels tallers que precedeixen l'homenatge a Sònia Rescalvo i trobem confecció de tote bags amb lemes de celebració.
2: La meva identitat no és un error, és un triomf. Perquè crec que una part molt important de venir a un acte com el d'avui és reivindicar que el gènere no s'escull, sinó que el vivim i l'hem de viure amb orgull, l'hem de viure molt contents del que som i ningú ens ha de cohibir en com ens sentim ni en com ens expressem.
3: He d'aprendre a tenir més autocontrol, però arriba un punt on davant les injustícies exploto.
1: A la Biblioteca Humana, persones trans expliquen les seves històries com si fossin un llibre obert al públic. Sota el lema Sònia Rescalvo contra l'odi i l'exclusió, les organitzadores denuncien el biaix i les agressions que encara pateix el col·lectiu. Brai González, Fundació Enllaç.
4: Sé que esto también es un acto pedagógico y que es educar y enseñar a la gente.
1: Brigitte Lamour conduirà la taula rodona sobre com lluitar contra els discursos d'odi des d'una mirada positiva. Conclourà la lectura teatralitzada d'Una dona rossa de Carla Rovira.
0: Gràcies. I anem ara amb una informació d'última hora que acabem de conèixer. Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra al Congrés a les eleccions generals. Com els diem, ho acabem de saber fa uns minuts. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, serà el número 1 de la candidatura d'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de l'executiva nacional del partit. Informació de darrera hora que ampliarem en els propers butlletins informatius. És tot i tornem a la una de la tarda.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Són 4 dies.

0: Després del butlletí informatiu de les 5... De les 5? Mirin com estic. Perdonin, que anava a dir que passen 6 minuts del migdia i dic, després del butlletí informatiu de les 5, saps què, vaques? Tornem a posar-ho. Fem-ho bé des del principi, perquè, clar, ja posats a fer, ara que falten 54 minuts per acabar el programa, que és que... És que Tarragona, és que Tarragona...
1: Són 4 dies. Amb Sílvia Tarragona.
0: Ara sí que sí, per l'amor de Déu, és que jo sóc de lletres pures i a vegades quan veig xifres m'embarbusso, m'atabalo i em quedo en la dimensió desconeguda. Passen 6 minuts del migdia i ja és, desgraciadament, l'última hora del nostre programa. Perquè abans fent broma amb en Carles Sanz, que han d'anar a veure amb aquest nou espectacle que estrena el 4 de novembre al Teatre Poliorama, me'n vaig, jo li deia, és que clar, el cap de setmana vas a l'inrevés del món, beneïda manera d'anar a l'inrevés del món, perquè ens encanta ser dissabte i diumenge aquí amb tots vostès en viu. Avui, si ens miren a través de streaming, que ho poden fer i ho han de fer, si us plau, no es perdin aquesta bellesa. Àlex Martín, bon dia.
2: Hola, bon dia. Parlant de gent que va al revés del món, perquè també és la meva especialitat, anar al revés del món i treballar el cap de setmana com ha de ser, perquè algú ha de fer això, algú ha de tenir la gent entretinguda, i avui sí, els nostres oients que deixin tot el que estan fent,
0: tot.
2: Que agafin el telèfon mòbil, que agafin l'ordinador i que es connectin a l'stream de Ràdio 4, que això per les 12 del migdia per una travesti, és com les 6 de la matinada. Avui hem fet tot l'exercici, avui ens hem llevat d'hora i venim aquí com el full glam, amb la full performance.
0: M'encanta.
2: Jo crec que l'ocasió ho mereix.
0: M'encanta, home, és que...

0: Anem a parlar d'en Carson, poca broma. Però, atenció, m'agrada molt el collar de perles.
1: Falses.
0: Ja, és un... escolta'm. Però jo penso que algun dia te la robaré. I m'agrada molt la pestanya que portes, que és una pestanya que és com un somni, com si fos un art de Sant Martí, cobre els ulls, meravellós.
1: Una fantasia, una confusió. Una confusió meravellosa. I així es dic, home, dic, avui ja, fa dues setmanes em vaig estrenar jo aquí, són quatre dies, va quedar una mica com en les meves xarxes, però la gent que em segueix una mica com difós, perquè va ser el mateix dia que es va estrenar el programa Drag Race, on jo surto, però ara ja està, ja ens hem fet això de sobre,
0: ara
1: i venim aquí. Però he de dir, però, que em van parar pel carrer, una veïna meva d'allà de l'Eixample em va parar pel carrer i em va dir, escolta, tu has començat a Ràdio 4? No ets l'Àlex de Ràdio 4? Jo sí. Ai, doncs això tenia molt bé. Jo dic, mira quina il·lusió.
0: Ui, que bé, senyora,
1: mitja
0: gràcies.
1: Mitja horeta a Ràdio 4 i ja hi ha una senyora estupendíssima de les meves veïnes allà de l'Eixample Dret que em va reconèixer per la veu. Així que meravellós.
0: Meravellosa aquí senyora estem. Que ens escolta des de l'Eixample Dret, que Déu li pagui. Moltes gràcies i molta salut. Clar, avui volem parlar d'en Carson perquè ell és una travesti llegida i vam dir, home, hem de parlar d'aquesta gran autora, Premi Nobel de Literatura, nascuda al Canadà l'any 1950. Per què hem de parlar d'ella? Doncs perquè aquesta senyora ha tingut molt clar que no existeixen els gèneres, Àlex Martín.
1: Home, és que és molt... És una tia super, super curiosa, no? I hem de presentar... I dic, home, és una bona ocasió. Qui ha de parlar? No? I una mica que això és el que vindrem a reivindicar. Posem una miqueta, si vols, la música aquesta per iniciar, perquè dic una música per iniciar aquest tema. Quina música posem? A veure.
0: Aquesta, som-hi.

0: Bueno, ja està, aquesta no era l'ocasió de dir que hem de posar una cançó per començar. Quina posarem? Pues una d'Hèrcules, el Bustamante cantant Hèrcules.
1: Perdona, però és que Hèrcules forma part de l'imaginari d'aquesta senyora en el que el passat continua vint contínuament, i on diu allò de pensar també sentir, atenció.
0: Exacte, llavors dic, vinga, va, és l'excusa perfecta per posar aquí.
1: Canta David Bustamante. Mira, mira, mira, espera.
2: No importa la distància, el rumbo en contra.
0: Hem de dir que això, la cançó original, la va cantar Ricky Martin, i aquí Ferran González, que és un gran amic, un gran actor de musicals d'aquí del nostre país, que va cantar originalment. Això és del CD Operación Triunfo Canta Disney, any 2002 o 2003. És una absoluta relíquia. Però bueno, tot això...
1: Per dir que a Ann Carson li agradaria això. Jo et dic una cosa, si Ann Carson tingués la possibilitat d'escoltar-nos en streaming, a través de la xarxa, i estigués sentint la manera com estem parlant d'ella, estic segura que estaria encantada, perquè aquesta senyora deia que el silenci és la pitjor manera de viure, no? I que s'ha d'explicar tot el que se sent a través també del passat, que és el que ha fet al llarg de la seva carrera com a escriptora, no? Però Hèrcules has volgut escriure.
0: Sí, jo t'he de dir que al final, abans que res, un petit disclaimer, jo no sóc un gran expert ni un gran lector d'Ann Carson.
1: Però ets un gran lector en general.
0: Però venim aquí una miqueta, justament jo crec que és molt interessant, és una ocasió excel·lent per despertar el gusanito, que es diu, no?, d'escoltar i d'anar, no només a llegir-la, sinó a descobrir la figura d'Ann Carson. Jo, Ann Carson, vaig llegir Ann Carson parlant d'Hèrcules, jo, de casualitat, farà potser, no sé, 10 anys o 15 anys, em vaig llegir Autobiography of Red, i me la vaig llegir una miqueta per la premissa, perquè és una novel·la que la premissa és pràcticament una mica el que parlàvem l'última vegada de Heated Rivalry. La premissa és absolutament sexy, és realment convertir un mite grec, un mite d'Hèrcules i el Hèrcules, no me'n recordo mai el nom del monstre, el Gerió, Hèrcules i el Gerió, i ho transforma en una mena de novel·la eròtica, homoeròtica, un triangle amorós, un desig, una cosa així, escenes versades de sexe. O sigui, jo la premissa és dark fantasy, és aquesta cosa
1: total,
0: que està tan de moda
1: total
0: ara mateix, a la dark fantasy. Llavors, jo fa molts anys vaig llegir aquesta novel·la de rebot, que de fet no la tinc en propietat, perquè no recordo d'on la vaig treure en el seu moment, i l'he anat a buscar, i està Ann Carson esgotada a totes les llibreries de Barcelona, que jo crec que ara hi haurà el moment que la gent s'espavilaran, els editors, i serà el moment meravellós de reeditar Ann Carson. Llavors, tots corrents a llegir-la. Però a mi no només em va agradar molt aquesta novel·la en el seu moment, per això, pel que dic jo, aquesta premissa com tan sexy. És que realment la premissa és sexy, no? Un Hèrcules, un Gerió convertit en un adolescent, tot erotitzat, un triangle amorós, Llatinoamèrica per allà al mig, o sigui, és una cosa supereròtica. I a mi després, d'una època en què jo estava més intel·lectualoide i menys travesti de la vida, vaig descobrir una miqueta el que Ann Carson deia del desig. I jo, és una època que em va agafar, que jo reflexionava molt, com a budista i com a artista, sobre el desig. No, perquè al final, com a artista, sempre tenim aquesta dualitat entre voler-nos desfer del desig. No? El budisme diu que t'has de desfer absolutament del desig, que el desig és una cosa que et bloqueja, que et genera patiment. Què és el que diu Ann Carson una miqueta? És el desig com aquesta cosa crua, com aquesta cosa d'insatisfacció sistèmica, no?, una miqueta.
1: Ai, com m'agrada escoltar que una persona tan jove i tan nostrada i tan bon lector i tan intel·ligent com l'Àlex Martín ens ho està explicant, la nostra travesti llegida, no? Perquè una de les coses que diu Ann Carson quan parla d'aquest llibre que jo els hi recomano tant, Autobiografia del Vermell, deixem-ho així perquè ara...
0: Que no està traduïda al català,
1: no
0: si no m'erro, però
1: català,
0: segur que serà el moment ara.
1: Però s'ha de fer ja la traducció. És que fixin-se vostès, el desig, si no està ben treballat en un mateix, pot ser la nostra pròpia presó, que és el que explica al cap i a la fi al llarg de tota la novel·la. Aquesta novel·la que explica l'Àlex és la novel·la en la que ella torna a la seva adolescència, perquè no s'ho perdin, Ann Carson va començar a deixar-se meravellar per tot allò que està relacionat amb el món mitològic, perquè a l'hora d'esmorzar, quan era adolescent, un professor de l'escola li explicava la Ilíada. I aleshores ella, que era una noia que no tenia gaires amigues, que no estava gaire ben integrada, com passa sempre, no?, allò de l'hora del pati terrible quan et fan el buit, ella va començar a deixar-se emportar per la història que li explicava el seu professor de grec, i d'allà fins al Premi Nobel, imagina't.
0: I és com molt curiós aquest punt, no?, aquest element de dir el desig, en el fons, el que ens agrada del desig, o sigui, el que ens enganxa més del desig, és quan no el tenim. O sigui, és aquesta persona que no et contesta el telèfon, aquesta persona que no et fa cas, no? La mirada, l'erotisme del previ. I és una mica el que Anne Carson treballa, i això ho lliga molt amb el seu descobriment, que ella sempre parla del que li va canviar la vida, és descobrir Safo. Descobrir Safo, i aquí està la gran cosa, no? Que per això és una de les grans escriptores sobre el desig femení, que sembla que el desig femení és una cosa que s'ha inventat ara, 50 clar, sombres de Grey.
1: I tant,
0: i aquí tenim
1: horror.
0: Anne Carson, que ja té els seus bons gairebé 80 anys, que porta reflexionant i parlant i construint sobre el desig. I hi ha una altra cosa que també en el seu moment em va fascinar d'Anne Carson i em va fer reflexionar molt, és que ella parla de la ment com a desordre. La ment com un lloc ple de desordre, de confusió, i que val molt la pena com a exercici artístic el fet de posar aquest desordre sobre la taula. Què és la creació artística sinó posar sobre la taula el desordre de la ment? I en aquest sentit, ella diu que no té cap gràcia l'ordenar. I dir, vale, això és literatura moderna, això és literatura clàssica, sí. Això és vanguardia, això... I ella llavors diu, no té cap mena de gràcia si ens posem així. Anem a posar tot sobre la taula, anem-ho a barrejar, anem-ho a confondre, i per això ella és una de les grans defensores del diàleg entre lo clàssic i lo contemporani. I, de fet, el Premi Nobel se li ha donat una miqueta per això, per ser una autora que exerceix la contemporaneïtat dialogant amb el clàssic i dona una nova forma, no, a la literatura contemporània, perquè trenca absolutament totes les convencions tan històriques de dir, en plan, això és clàssic, això és modern, com de forma, perquè ella es nega una miqueta a catalogar-se com a poeta, com a assagista, com a novel·lista.
1: Sí, sí.
0: Ella és una tia xulíssima, i anem parlant. A més, m'encanta que durant molts anys a la seva biografia la solapa posava a Anne Carson, viu a Canadà.
1: Res més.
0: I punt.
1: I no deia com n'és de bona donant classes. No explicava com són de brutals els seus seminaris, com ella va d'allò més profund, allò més tou, d'allò més difícil, allò més senzill. No explica, per exemple, que és una cosa que m'ha agradat molt, Àlex, que ella ha dit que amb els diners que li donaran pel Premi Nobel el que farà serà, d'una banda, ajudar un amic seu que
0: no té casa,
1: efectivament, sí. I li comprarà una casa, i els altres diners els donarà Metges Sense Fronteres, no? Dius,
0: i que estem tots molt bojos.
1: Que a mi m'ha enganxat. Estem tots molt bojos.
0: Perquè l'han enganxat, un periodista l'ha enganxat que estava ella a Reykjavik, no sé exactament què feia Reykjavik, i en plan, ui, que bojos esteu tots. En plan, hi. Vull dir que...
1: M'encanta.
0: Sí que he de dir que tots aquests, el fet de posar-me, no?, m'he submergit una miqueta en tot el tema aquest del Premi Nobel, i tinc la sensació que és un Premi Nobel que ha agradat, que no ha aixecat polseguera, no? Que realment una mica hi ha un consens en el món de la cultura, en el món del pop inclús, no?, de que tothom s'ha alegrat d'aquest Premi Nobel, i no hi ha... I mira, he de dir que m'he hagut d'escoltar, m'he estat escoltant entrevistes, m'he estat escoltant com reviews, he hagut d'escoltar molts homes parlant de literatura femenina, que no hi ha res més farragós que un home, un hombre, diguem...
1: Un senyoro
0: parlant del que és, perquè un dels motius que deien del consens que hi ha amb Anne Carson és que, segons alguns senyoros, la literatura d'Anne Carson, tot i ser literatura femenina, perquè és una dona, no és tan literatura femenina, clar, perquè és com molt... no està carregada de floritures, no?
1: No,
0: i que és com,
1: clar,
0: no hi ha res pitjor que sentir a un home, a un senyor, parlar del que és la literatura femenina.
1: És que tu abans, estimadíssima travesti llegida, Àlex, en directe a Ràdio 4, al Són 4 dies, que contenta estic de parlar d'Anne Carson d'aquesta manera tan nostrada, tan propera, i amb la travesti llegida, que han de vostè, estimat oïdor, connectar-se a l'streaming i veure com n'està d'atractiu, com n'està de sexy, com n'està de l'Àlex.
0: Amb la perruca dels cascos.
1: Sí,
0: has de portar perruca de cascos.
1: Que ara, jo saps, t'estava mirant i escoltant amb molta atenció, quan deies això del mite pop, Anne Carson és una gran seguidora de David Bowie.
0: Uh-huh.
1: I veient-te, he pensat, clar, és això. Quan ella parla d'aquesta mitologia pop, quan ella parla d'aquesta literatura pop, quan fa aquesta comparació amb el passat Hèrcules, amb la Ilíada, amb Helena de Troia, que la va arribar a comparar amb Marilyn Monroe,
0: uh-huh,
1: està parlant també de la contemporaneïtat de persones com David Bowie, com tu, que, bé, ets la travesti llegida i que vas tan empolainada, però que més enllà del que diu sempre Anne Carson, la màscara de l'empolainament, hi ha una veritat molt profunda.
0: Hi ha una cosa que jo crec que és molt lúcida, no?, en el sentit de aquesta orfebreria que fa Anne Carson. A mi ens han posat David Bowie de fons.
1: Under Pressure, per favor. Perdona, és que sí, aquesta cançó a mi... Ui, per favor. Olé, tu.

0: Canti, vostè canti, eh?
1: Sí, jo m'acabo de llevar, estic així com... Aquesta cançó ens va fer guanyar una gala. Jo, quan vaig ser famosa local a TV3 amb Jargs a lo Happy Day, vam sí? guanyar amb aquesta cançó la gala i la Chenoa va estar molt contenta.
2: Home, és que aquesta cançó...
1: Doncs ja, hi ha una cosa així com que jo crec que... que és molt d'Ann. Ann Carson és com una joiera. És una, ella entén una mica el llenguatge com un exercici gairebé d'orfebreria. I això és una mica on connecta amb tota aquesta estètica pop, amb tota aquesta construcció pop, perquè al final entén el que és un símbol, entén el que és el detall de d'implant. Aquesta pestanya és igual que aquesta paraula.
2: Vol dir alguna
1: paraula.
2: Cosa, clar.
1: I la força que pot tenir una paraula, un símbol, una pestanya, com símbol d'alguna cosa. I una mica, això per això, l'objectiu d'aquesta intersecció, no?, és que la gent s'animi i s'animi a descobrir aquesta tia, anava a dir, aquesta tia que té
2: aquest valor. Sí, sí, aquesta senyorassa.
1: Perquè ella és la primera que diu que és una cosa que a priori ens podria semblar com antiintuïtiva, que en el món del TikTok, no?, en el món de la velocitat, en el món de la immediatesa, que és el que ens ha tocat viure ara mateix, sembla antiintuïtiu, però ella diu que el més lògic és llegir poesia. Que la poesia és breu, és sintètica, és concreta. Ella diu que els poetes tots són breus, sintètics, menys Homer. Ella diu que Homer, no, Homer és un pesat, però diu que és com la resta. La poesia és la cosa més concreta i té sentit, té lògica, perquè al final això entenc que és un exercici que ella li ve del fet de traduir els clàssics. Ella diu que els clàssics són poetes frescos, són poetes actuals, moderns, perquè al final pel fet de traduir els clàssics has de buscar la paraula concreta. No hi ha cap paraula que sigui aleatòria. Tu has de traduir a un gran poeta clàssic, a un gran poeta llatí, has de trobar la paraula concreta, la paraula exacta.
2: Clar, hi ha d'haver una precisió, i ara jo que estic veient a l'Àlex, veig la precisió amb la que s'ha maquillat, no? Veig la precisió...
1: Depèn una miqueta del dia, també.
2: No, escolta'm, ja m'agradaria a mi. Veig la precisió com aquesta pintura en el sentit més ampli de l'expressió, aquesta policromia que forma part de la seva cara, també forma part de la precisió de les paraules, que és el que diu Ann Carson. Escolta, he vist que t'agrada Your Type.
1: I a mi, home, jo anava a posar-te, ens ha posat aquí David Bowie i anava a fer per a mitjans de secció, que sempre va bé lubricar una miqueta.
2: Your Type.
1: Jo anava a posar a Carly Rae Jepsen,
2: per favor.
1: Que és una... Posa'ns-la.
2: Com m'agrada aquesta cançó.
1: Sí? Mira, meravellosa. A més, ella també és canadenca.
2: Oh! Com m'agrada aquesta cançó, és que me pone contenta esta cançó, escolti.
1: Doncs jo estic desitjant que torni Carly Rae Jepsen, que fa molt temps que no la tenim per aquí per aquí per les nostres terres, perquè va ser dels millors Primavera Sound 2019.
2: Sí, senyor.
1: Crec que és dels millors concerts de la meva vida, meravellosa. Escoltem-la, mica.
2: Va.

0: Al final...
1: És que vaig saltar tard en aquest concert.
0: Oh, jo, és que és aquest dia, va ser... A més, va ser directe.
1: Su, només de recordar-ho.
0: I després, de continuació, la primera se'm va actuar Robin.
1: Oh!
0: I és dels millors tardes de la
1: meva
0: vida.
1: Per favor, perdonin. Com diu el nostre estimadíssim Albert Vaques, el nostre realitzador, One Hit Wonder.
0: Hombre.
1: Està claríssim.
0: Llavors, jo crec que hi ha una cosa. Jo parlava ahir, o abans d'ahir, quan estava, clar, comences, dius, va, he de parlar d'en Carson. Doncs tinc un amic, un conegut, que és traductor del grec, no? I em deia, ostres, en Carson, que és molt mística. I dic, jo crec que és important, ara amb el Premi Nobel, que ens traiem una miqueta aquesta cosa d'en Carson com a autora poc accessible.
1: No, per favor,
0: mística,
1: i
0: és, però Federico García Lorca és místic també. Ningú entén el que vol, verde, que te quiero verde, que culleres vol dir això, no ho entén ningú, però ningú diria que Federico García Lorca és un poeta poc accessible. Llavors jo crec que en Carson ens l'hem de treure de sobre i deixar d'entendre-la com una figura crítica en el sentit pejoratiu i tirar-nos de cap a escoltar-la, descobrir-la, això no només en la seva dimensió literària, sinó tot el seu discurs al voltant, perquè al final parla una miqueta d'això, d'aquesta cosa d'implant. El que nosaltres veiem, el poema que veiem al final, és només un petit element de tot un discurs, tota una feina, tot un treball que ho concreten. Jo aquí he fet un petit exercici pels nostres oients, per qui no conegui en Carson, per on començar, una miqueta el per on començar, que evidentment depèn una miqueta de la relació que cadascú tingui amb la novel·la, amb l'assaig, amb la poesia. Una mica la conclusió, fent una miqueta d'investigació, és que un molt bon lloc per començar, jo vaig començar amb l'Autobiography of Red, però perquè a mi m'agrada un homoerotisme, hi ha uns versos, o sigui, hi ha una escena d'una masturbació en un tren, en un autobús.
1: En un autobús.
0: Versat, és que és meravellós, però jo entenc que potser és una mica més nínxol.
1: És fantàstic, aquell moment unanista en un autobús, és fantàstic.
0: Hi ha una novel·la que es diu De creació, que potser és un molt bon lloc per començar, perquè és molt en Carson, és una barreja de poemes, d'assajos, hi ha inclús un petit com llibret d'òpera, i llavors és com, pot ser un molt bon lloc com per entrar en aquest univers d'en Carson, De creació, que és de 2005, i aquesta sí que està traduïda tant al català com al castellà. Hi ha una altra novel·la que nosaltres aquí som una mica, que som una mica, hi ha aquestes coses que ens agraden, en Carson va guanyar el Premi Princesa d'Astúries, i té una novel·la, un assaig, que es diu Kinds of Water, que està traduït al castellà, al català no, es diu Kinds of Water, an essay on the road to Compostela, perquè ella va venir a fer el Camino a Santiago, que això ens agrada en realitat, que vinguin aquí a Montserrat, que vinguin al Bulli...
1: Tu t'imagines en Carson, exacte, tu t'imagines en Carson anant en els hotels que formen part del Camí de Santiago, doncs home, ja dius, home, això ja té un punt.
0: I a més, clar, a mi hi ha una cosa que a mi com a creador m'agrada molt, que és aquesta cosa, jo per mi és molt important quan jo escric cançons, és una cosa molt de, jo, el que està passant al teu voltant, ho converteixes en una cançó, en un poeta. I clar, això és literalment els diaris poetitzats del seu Camino de Santiago. I tu t'imagines en Carson caminant amb la motxileta, mirant al voltant, i pensar, i clar, d'aquest mirar al voltant, d'aquest mirar la gent del seu voltant, d'aquest què deu pensar aquesta persona, què deu sentir aquesta persona, en una cosa com tan intensa com pot ser un Camino de Santiago, no? I surt aquest Kinds of Water,
1: La bellesa del marit.
0: Sí, La bellesa del marit és potser la novel·la més popular, no? D'en Carson, que ara segur que jo estic convençut que serà la que més edicions se'n faran, i llavors també pot ser un molt bon moment per entrar. N'hi ha un que és molt divertit, que és Men in the Off Hours.
1: Home, en les seves hores lliures.
0: Clar, els homes en les seves hores lliures, que al final el consens és que és divertit. I a la gent que ens agrada criticar els homes, en general, com a concepte... Doncs,
1: és fantàstica. Sí, sí. A més, diu veritats com a punys, senyora, en qüestió.
0: I hi ha un de les seves peces que a mi m'atrau especialment, que és Float, a flota, a sura, no sé com es traduiria al català, que aquí, lo fort és que és... Ella va decidir que això fossin uns quadernets. Cada assaig ha d'anar en un quadernet individual que es ven en una mena de caixa de metacrilat. I llavors ja, només pel simple fet d'aquesta mena d'artefacte...
1: Les cobres la capsa i
0: cobres
1: et trobes
0: la capsa
1: allà.
0: Dins els llibres.
1: Aquells quadrets, és meravellós.
0: Això és, per mi em sembla meravellós. Jo crec que hem de tancar ja, no? Entenc? O no anem bé?
1: No, hem de tancar, però m'agrada molt la poesia que has acabat.
0: He agafat un trosset, que és el final de La bellesa del marit.
1: Del marit,
0: no?
1: Sí.
0: Us la llegiré en anglès i després traduïm. Diu, well, life has some risks. Love is one. Espera't, mira, que això m'ho gravaré tot perquè es consti.
1: Home, en anglès i tant.
0: Well, life has some risks. Love is one terrible risks, Ray would have said. Fate's my bait and bait's my fate. On a June evening, here's my advice. Hold, hold beauty. Reté, aguanta, aferra't, sosté la bellesa. I a mi això em sembla que és una conclusió meravellosa per tot aquest univers d'Anne Carson, que jo crec que ja tindrem l'oportunitat, tots plegats, de descobrir. I vam dir que tancaríem amb musical.
1: Ai, mira, és que aquesta història que acabes de dir, agafa't a la bellesa, no? Que després... Anne Carson és una gran admiradora de García Lorca i hi ha una poesia de García Lorca en el García Lorca diu "I a mi qui em salva de la teva bellesa", no? I jo penso que quan Anne Carson diu aguanta la bellesa, aferra't a la bellesa, és aferra't a les coses boniques que a tu et fan bé, més enllà del que sigui bonic o no. La bellesa per ella és alguna cosa que fa bonic. Com Sondheim.
0: I a més, aquí està la cosa, hem decidit de Sondheim, que ens
1: tot,
0: agrada aquesta
1: tot.
0: Cançó que parla de l'orfebreria, justament,
1: sí,
0: de l'art. I llavors jo crec que no hi ha res més Anne Carson que l'orfebreria de les paraules, l'orfebreria de l'art, així que marxem, tanquem aquesta secció amb Putting It Together, Barbara Streisand.
1: Amb aquest The Art of Making Art,
0: yes.
1: Que diu beat by beat, putting it together.
0: Exactament, i res, ens veiem en 15 dies amb
1: estimat,
0: molta més travesti llegida.
1: Estimat travesti llegida, moltes gràcies. En algun moment et prendré o em deixaràs el collaret. Vinga, be nice girl. Nosaltres intentem ser nice, no?
0: Sempre, sempre.
1: Vinga,
0: sempre. No guanyem altra cosa.
1: No som altra cosa que nice. Dos quarts d'una del migdia, escoltin aquesta cançó. Atenció, amb Sidney Pollack fent-hi els coros a Barbra Streisand. Gràcies, Àlex. Seguim. This is like your old stuff. Art isn't easy. We gotta appeal to the kids. Even when you're hot. Why would you want to make an album like this anyway? Advancing art is easy. I think we ought to talk seriously about financing this. Financing it is not. Why take chances? A vision's just a vision if it's only in your head. Nobody respects your artistic integrity more than I do. If no one gets to hear it, it's as good as dead. You have to think about your career. It has to come.

0: bit by bit.
1: We really need all these musicians.
0: Link by link, making the connections. Yes, we do. Drink by drink, taking every comment as it comes. Learning how to play the part.
2: Badacina, amb Conxita Casanovas.
3: El programa on sempre trobaràs un últim gir de guió. Queda amb nosaltres diumenge a les 3 i 5 de la tarda. T'informaràs, et divertiràs, et portem al cinema a casa. L'actualitat servida pels millors entrevistats i col·laboradors amb un lema, prohibit avorrir. Va de cine a Ràdio 4, cinema en pantalla gran. El programa on sempre trobaràs un últim gir de guió.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
4: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
5: Aquí no parem, anem d'una cosa a l'altra sense aturar-nos ni un minut de Putting It Together de Barbra Streisand a la meravella, com sempre, de Santi My Friend, que és amb nosaltres i que la setmana passada no el vam poder escoltar perquè vam fer el programa especial per tots aquells aiguats que ara fa 7 dies ens van tenir tan preocupats. Així doncs que, Santi, gràcies per la cintura. Bon dia, estimat.
6: Bon dia, no sé si dic-te Maria José.
5: Oi, Maria José,
6: molt bé, dic
5: Maria José.
6: De debò t'ho dic, estava prenent un cafè i la gent devia pensar que t'està l'Elo perdut escoltant el Sergi Mas. De debò t'ho dic.
5: Jo he arribat un moment que no podia respirar. És a dir, ha vingut... El Julio em mirava, tot l'equip em mirava perquè no... Reia tant que no podia donar la volta. Sergi Mas és un geni, com tu i com tots els col·laboradors d'aquest programa.
6: Si el teu pare no arriba a veure la pel·lícula Ser Viver Tank...
5: M'hagués dit Maria José Tarragona, efectivament. Hagués estat Maria José Tarragona. Maria per la meva àvia i Pepa per la mamà i ell mateix que es deien, clar, que a casa era Pepa i Pepe, saps el que vull dir-te? Bé, deixa-m'ho córrer.
6: Per començar la secció, m'he proposat un repte.
5: Vinga.
6: Quin criteri tenen els nostres personatges més destacats, no?, per vestir? S'entén en els actes públics, no? Per exemple, tu aquest matí, jo ahir havia triat una cosa, la tenia penjada, i aquest matí he decidit posar-me'n una altra.
5: Sí.
6: No sé si a tu t'ha passat el mateix.
5: No, perquè jo sóc bastant obsessiva amb això. Ah. Jo, com que sóc molt endreçada, el dia abans m'ho preparo tot. Saps com quan anava a escola? Em preparo la bossa, em preparo tot el que necessito, i em preparo la roba i la deixo enllestida, perquè ens llevem molt aviat. Però... acostumo a canviar-me poc, però em sembla que aquestes persones que ens explicaràs sí que es canvien d'opinió ràpid.
6: És a dir, amb tu, Sílvia Tarragona, potser seria més fàcil fer aquest anàlisi, però jo he anat fort i m'he proposat, en aquest repte, incloure la reina Letícia i també els Javis. És a dir, que he parlat amb gent del seu voltant, directe i indirectament, i hi ha una cosa que potser... Per què estic tan encuriosit? Perquè fa uns dies, jo t'ho vaig comentar, ho vam dir aquí, són 4 dies, vaig visitar aquest outlet de luxe, la Roca Village, i van fer una xerrada pràctica que es diu Back to Life, Back to Reality, de tornada a la vida, tornada a la realitat, que va impartir el director creatiu d'una firma catalana, jo no la coneixia massa, Allet Martínez, bàsicament per trobar els codis per lluir la millor prenda a través de l'energia urbana, la sastreria, per expressar tota la nostra identitat, el que jo et deia, el que tenia preparat per avui, després a l'hora de la veritat. Dic, ostres, Santi, surt el sol.
5: Però va ser que no.
6: He sentit que al matí tu, quan has començat el programa a les 9 i 5, que anàvem més cap a la primavera que no cap a la tardor, he pensat, doncs mira, màniga curta, perquè tenia un jerseiet
5: de màniga llarga. Doncs jo no m'he fet cas a mi mateixa, m'he posat màniga llarga i m'estic morint de calor.
6: Doncs el primer repte d'aquesta setmana ha sigut veure la reina Letícia anant a Finlàndia. Tu ahir, per exemple, vas passar un tros diguem, aquell missatge encoratjador, perquè les institucions públiques jo crec que s'han de fer ressò, en aquest cas de la salut mental, no? Doncs el propòsit de què es va endur a la maleta la reina Letícia, no? Va lluir durant els dies que va estar a Finlàndia, en aquest país nòrdic, un abric i un vestit en ton rosa de Carolina Herrera i Pedro Lierro, respectivament, fets a mida, sobretot el vestit, i després va portar un smoking format per pantaló i jaqueta, i a les mànigues portava unes plomes d'estrus de Pertegaz. saps que ella fa 22 anys, pels Reis, en aleshores príncep, se van casar fa 22 anys, i el creador va ser Manuel Pertegà del vestit de la reina. Després, durant uns anys, el dissenyador gallec Jorge Vázquez va fer càrrec de la direcció creativa i el 2009, precisament, li va crear aquesta, el 2019, li va crear aquesta, aquest smoking, i el que fa ella, d'alguna manera, és no reciclar, però sí fons d'armari, no? També ha portat peces de dissenyadors de creadors de Mallorca i d'Alacant. Val, aleshores, la conclusió quina seria? És a dir, ella tria, perquè la seva estilista, Eva Fernández, li ho indica, miren, aleshores fan aquesta tria amb les peces que tenen de fons d'armari no reciclar, aleshores, això de moment és molt clar. Aleshores, quina és la novetat que jo porto, no? Doncs mira, una cosa que jo no sabia, quan viatja intenta portar prendes relacionades, on va? Mira,
5: molt
6: fa dos
5: bé.
6: Anys... els Premis Princesa de Girona va triar un calçat de la firma Toni Pons, que ja fa 80 anys que existeix, va néixer a la comarca de la Selva, Osó, és la tradicional espardenyà, tot i que tenen un ventall, per exemple, de botes d'aigua fantàstiques. O, doncs, Sílvia, el viatge que va fer a Finlàndia va triar un conjunt en blau marí d'Andiata, que és una firma de mare i filla molt coneguda als països nòrdics, d'alguna manera per ratificar el que jo t'estic explicant. No? I un altre exemple que també podríem anomenar de proximitat és quan la reina fa les recepcions a Marivent i quan està de vacances a ses illes.
5: Ah, aleshores porta peces de les
6: sí.
5: Illes Balears.
6: Mira,
5: molt bé.
6: A la seva estilista la van convidar fa com un parell d'anys a la passarel·la Moda Tlip. Saps que la va crear aquella princesa Smilja? No, Smilja Smiljanovic.
5: Ah, jo pensava que era la Gunilla von Bismarck.
6: No, la Gunilla von Bismarck era la VIP de Marbella.
5: Ah,
6: i la Smilja, la princesa...
5: Ai, no ho sabia,
6: que ja va morir fa uns anys, ella estava, d'alguna manera, vivia a ses illes. No? Doncs la van convidar i va prendre nota, i aleshores m'han comentat estilistes de d'Eivissa, sobretot, que és molt sovint que la reina porti, per exemple, espardenyes Torres, conjunts de les marques Toni Bonet, Virginia Ball o Vintage. És a dir, que també porta pret i ballarines, ella i les seves filles, i unes arracades que també les ha tornat a portar aquest viatge a Finlàndia, que són com unes fulles, que són d'una marca que es diu Isabel Warg.
5: I... Que em sembla molt bé,
6: No.
5: Santi. És a dir, el que tu estàs dient és molt important. Vull dir, que la reina d'Espanya tingui la consideració de dir, escolti, jo he de donar una bona imatge perquè represento la corona espanyola i represento el país perquè el meu marit és el cap de l'Estat, però jo he d'anar com sóc jo, còmode, i a més he de reciclar roba. Ho dic perquè, clar, això de... hi ha altres persones que no són la reina d'Espanya, que treballen a mitjans de comunicació i no cal que diguem res més perquè tu ja saps de qui parlem, que si no es canvien de roba cada 20 minuts en la pausa, doncs sembla que no. Escolti, perdoni, no. Nosaltres, el més important és el que diem, no què portem quan ho diem, eh?
6: I una cosa molt important, a més, aquesta tasca de recerca l'he feta de debò.
5: Sí, home, ja ho
6: sé. Jo vaig enviar un mail amb les conclusions que em feia una agència de comunicació que, d'alguna manera, està vinculada en aquestes marques, no? Textualment, em deien, la família reial, especialment la reina i les seves filles, sempre compren tots els productes. És una sorpresa quan es collen marques que nosaltres representem. Les adquireixen de forma anònima o pel seu web. Mai enviem les prendes a la seva estilista ni els hi ho regalem. Em va comentar, per exemple, una persona molt amiga meva que li va enviar una caixa amb productes i aquesta caixa li va retornar. És a dir, que Sarsuela no accepta regals.
5: Com ha de ser? Com ha de ser, eh? Mm? Com ha de ser? Mm-hmm. Com ha de ser?
6: Seguint amb coses de la reina, jo no sé si... Bueno, jo sé que sí que li agraden molt els productes naturals, sobretot la cosmètica. De la moda també està molt de moda el tema de la sostenibilitat, és a dir, seguir una mica el procés des que es fabrica la prenda fins que es compra, no? Hi ha una marca catalana 100%, jo es compro cap a casa,
5: de fet.
6: Que és de Girona, la va crear el senyor Idili Lizcano fa 30 anys, ell va morir dissortadament fa 2 anys, és una marca que té 2 seus a Olot i a Tortellà, que és a la Garrotxa, no? I s'ha interessat la reina per aquests productes, i tu diràs, Sílvia, què porten, no? Doncs mira, el més fàcil, el més important, no? olis essencials, la connexió amb el nostre interior utilitzant l'aromoteràpia. De fet, el seu impulsor va ser alquimista i mestre perfumer, no? I jo no sé si en aquest viatge s'ha portat el producte estrella d'aquesta temporada, d'aquesta marca gironina que es ven a tot arreu. Tot arreu, em refereixo, fora de les nostres fronteres, es diu Essència. Aleshores, és un... longevitat holística, és un producte que serveix per la cara, pel cos i pels cabells. Tu que tens cabells llargs, jo tinc quatre pèls, per donar una mica d'hidratació a la part distal dels cabells, no? I és un sol producte, amb aquest sol producte resols tot aquest tema de la hidratació.
5: Doncs escolti'm, la reina d'Espanya, que s'ha de posar tantes cremes, la hidratació és important. Però ara que dius això de l'aromoteràpia, la meva àvia Maria, ja quan es marejava ens feia olorar a colònia. És a dir, la meva àvia Maria, avançada al món, ja feia aromoteràpia. Però sí, és veritat que quan tu estàs en un moment angoixat, estàs viatjant, per exemple, no? Jo que tots agafem molts avions i tots hem fet viatges transoceànics, no? Però en un moment quan ja portes 10 hores a un avió, sembla que se demana una mica al cap una mica d'aromateràpia, també, perquè no d'aquesta marca, i tot ja és oli amb un llum.
6: Per cert, no t'he dit, Sílvia Tarragona, et veig per la webcam, sí, i per les fotos que m'envies de tant en tant, t'afavoreixen molt aquestes ulleres.
5: Oi, aquestes ulleres són gràcies a tu, estimat, perquè li he de dir als oients de Ràdio 4 que jo volia canviar-me les ulleres. I vaig mirar les ulleres d'en Santi Mayfren, i jo li vaig dir, oi, com m'agraden les teves ulleres. I em va enviar a una òptica meravellosa de Barcelona, que els hi dic, que és Òptica Florit, que porta 1000 anys aquí, i em van oferir la possibilitat de provar-me moltes ulleres. La veritat és que vaig ser molt, molt clara, perquè saps que em conec molt bé, i va ser la primera que vaig agafar, aquesta, que és marca Barcelona. Atenció, és ètnia, eh? Així doncs, que escolti, no estic fent publicitat, perquè a mal comparar, sóc com la reina salvant totes les distàncies, i aquí un va allà a una botiga i el que ha de fer és pagar les ulleres que s'emporta, no? Però sí, és veritat, com es paga tot el que s'ha de pagar, perquè per això som dones independents i autosuficients. Però sí, és veritat que aquesta marca és una marca catalana, que em deien les persones de l'òptica molt professionals, que ara aquí a Barcelona és molt difícil trobar ulleres que siguin transgressores, que siguin diferents, no? Perquè tothom porta ulleres que s'han molt bé, que són més clàssiques, no? Així doncs, que escoltin, ens hem d'atrevir i canviar-nos una mica el look.
6: Tu, no, de la teva trajectòria sempre has tingut transgressora.
5: Jo sí.
6: Jo per un dia, com allò, aquell programa Reina per un dia, doncs vaig ser estilista per un dia, perquè vaig aconsellar.
5: Es va anar molt bé, mira les ulleres.
6: Perquè abans de comprar-les em va enviar la foto i vaig dir, Sílvia, estàs
5: guapíssima. Estupenda, tu.
6: Qui és estilista de professió i bo, no com jo, que una mica passo que
5: t'emboli. Tan malament no ho fas, nen, que mira quin èxit he tingut amb les ulleres.
6: Marc Forner, tu miràs.
5: Home,
6: qui és.
5: Home, Marc Forner és del Nostre Senyor.
6: A veure, jo el vaig conèixer quan era model. Ell és el responsable de l'estilisme, per exemple, de Manu Ríos, quan va a moltes de les desfilades. Ha sigut també el que ha fet els outfits de Penélope Cruz i els Javis al Festival de Donòstia.
5: Sí, perquè a Can la van criticar molt, eh? A la Penélope Cruz, ja ho saps.
6: Ara, per exemple, els Javis han fet un recorregut per mig món, han estat premiats a Los Angeles, a San Francisco, a Los Angeles, i ara també han estat fa molt poquet a Londres, no? Aleshores, també és el responsable dels outfits últims de Guitarrica de la Fuente i de Milo Kifes, aquest actor revelació. Doncs em vaig trobar el Marc Forner precisament en aquest outlet de luxe, i li vaig preguntar si realment és així, no? Que són els estilistes una mica com psicòlegs, que veuen el teu interior i en funció si està molt fosc o molt clar, t'aconsellen una cosa.
5: Bola negra, nen.
6: Totalment.
5: Bola negra o bola blanca?
6: L'escoltem.
5: A veure.
7: Que el principal és entendre la persona amb la que estàs treballant, com es sent més còmoda, que és el que la fa sentir millor. Perquè si tu trobes el que fa sentir millor una persona i li poses una mica de la teva part, trobaràs el que aquesta persona és més capaç de lluir. Va molt lligat, per mi, la personalitat amb la prenda.
6: I un tema molt important, Sílvia, els calarons.
5: Home, t'ho diràs.
6: És a dir, jo sempre m'he fet la pregunta, no? Per anar a la moda, per lluir coses que la gent s'hi fixi, és necessari rascar-se la butxaca?
5: No hauria de ser-ho, eh?
6: Doncs mira, aquesta teoria teva, que també és la meva, és la mateixa que del Marc Forner.
5: Em tranquil·litza.
8: Et torno a preguntar que si per portar un bon outfit necessàriament un s'ha de gastar molts diners.
7: No, jo el que comentava és que confio molt en que cadascú es cuidi, i tant mentalment com físicament crec que és molt important cuidar el teu cos i és això és el que et pot fer lluir més la roba. Tenir estil és la segona i per últim els diners.
8: Per últim els diners.
7: Exacte. Però primer ve el cos, després ve l'estil, la gràcia que tu tinguis, el carisma que tu tinguis i per últim ve quan et gastis amb la roba.
5: Clar, és que no tot es pot pagar ni tot es pot comprar. El carisma, la personalitat, la seguretat que tu tinguis amb tu mateix. Jo estic totalment d'acord amb Marc Fornés. Per cert, 3:15 del migdia. Ja saben que aquí a Ràdio 4 i al Són 4 Dies estem molt pendents de l'actualitat. Ara escoltaran el butlletí informatiu de la 1 d'aquí 12 minuts, però acabem de saber que el Papa Lleó 14 ha anunciat que serà operat d'un nòdul al pulmó en els propers dies. Això és el que s'acaba de saber, ho acabem de saber fa només uns segons, i els hi avancem que, òbviament, que sentiran vostès en el butlletí informatiu de Ràdio 4 a la 1 del migdia. El Papa Lleó 14 anuncia que serà operat d'un nòdul al pulmó en els propers dies. Tanquem parèntesi. Però el nostre estimadíssim Santi Mefrent es troba a tothom, parla amb tothom, de Marc Forné a un senyor que m'interessa molt.
6: Sí, aquesta setmana hem escoltat a través del programa de Ràdio Televisió Espanyola La Revuelta de Broncano que Shakira parla català.
5: Que normal, senyor.
6: A vegades està més un codi, ja ho explicava, quan la gent no sap l'idioma és la manera de comunicar-se perquè no se sàpiga el que estàs dient, no? És a dir, si per exemple tu i jo estem a Madrid i parlem en català, no volem que descobressin.
5: Exacte, que sàpiguen de qui estem parlant.
6: En aquest cas, és totalment diferent el personatge que jo et porto. T'estic parlant de Raúl Tejón. On me'l vaig trobar?
5: Oui.
6: Vaig anar fent a Santa Cristina d'Aro la 12a nit solidària, una iniciativa del grup Cellers i de l'ONG Polseres Candela. Érem 340 persones, es van recaptar 79.000 euros per la investigació del càncer infantil a la unitat de Sant Joan de Déu. Allà ens vam trobar, per exemple, a Octavi Pujades, una actriu jove, jo l'he vist en alguna sèrie, Lucía de la Fuente, precisament també el Raúl Tejón va cantant, al final de tot va cantar,

0: arrels de Gràcia, i va presentar el certamen, és a dir, la gala benèfica, la nostra companya Ares Teixidó, no? Doncs em vaig trobar amb el Raúl Tejón i em va sorprendre perquè parla català. I em diràs, quin és el motiu? I me l'explica en aquesta entrevista curteta que li vam fer, per què parla català, i després jo amplio la informació.
1: Vinga. Raúl Tejón, bona nit.
2: Bona nit a tothom.
1: Tu ets a Madrid, però et passes molt temps a Barcelona, a Catalunya.
2: Molt temps, perquè m'agrada Catalunya, m'agrada Barcelona. Quan me llamen...
1: No? I treballes, a més.
2: Treballo en català quan puc.
1: I quan et contracten, no?
2: Sí.
1: Vas fer, que ara la tenim en alguna plataforma, Gracias Equipo.
2: Vas fer Gracias Equipo el año pasado, y ahora hacemos una película también catalana, esta es totalmente catalana, que se llama La mica invisible.
1: Totalmente en català, és a dir, que el guió...
2: Jo també en català.
1: Tens algú que t'ajuda?
2: Sí.
1: Digues qui és.
2: El Carles Francino. Carles Francino m'ajuda molt.
1: És a dir, que fa com de coach.
2: Sí, és el meu coach. En català.
1: Ha sigut difícil per tu, és a dir, aprendre's
2: el text? No, jo entenc el català, m'agrada moltíssim el català. Necesito a alguien que me ayude, porque yo no hablo catalán todos los días, no tengo la fluidez, no. Pero entenderlo entiendo perfectamente, y me agrada cuando me criden, ¿sí?
1: Sí.
2: Me agrada cuando me criden per parlar y per treballar en català.
3: M'encanta, m'agrada quan me criden. Escolta, molt bé, ha fet un esforç aquest senyor.
0: Me criden potser seria més valencià?
3: Me criden en Julió, ho diria perfectament. Sí. En Julió diríem, per exemple, quan ell diu anem a eixir, per exemple, no ens n'anem. O la gent heroïna, que la Mònica Pavanió estem fascinades amb aquesta frase, perquè desgraciadament té més raó que un sant. La gent heroïna, però roïn és pitjor que usurer, perquè sí. el roïn en espanyol, en valencià, seria roïna, més dolent que la tinya.
0: Doncs ell ha explicat que parla català perquè el seu millor amic és, i és un bon amic nostre també, Carles Francino.
3: Home.
0: I han començat a rodar una pel·lícula, surten plegats en aquesta producció catalana, s'està rodant a Girona. Mm. És a dir, que potser algú que ha vist el Raúl Tejón per aquestes contrades...
3: Doncs ja li va parlar català, perquè quan el criden parla català.
0: Directament.
3: Escolti, ja està, directament.
0: Escolta'm, jo he fet una pregunta que és òbvia. Tu el cap de setmana, o els caps de setmana en general, tens plans, no?
3: No. És a dir, la meva vida comença exactament d'aquí 10 minuts.
0: D'aquí 10 minuts.
3: D'aquí 10 minuts.
0: A veure, pots planificar perquè vas al cinema, alguna vegada em dius, sí. Estic al cinema, o sí, entro al teatre.
3: Sí, però hi vaig o molt aviat abans de dinar, o perquè aleshores ja a la tarda ja hem d'estar pendents de tot el que passa al món, i a la nit ens hem a dormir com les gallines, perquè ens aixequem a 4:45.
0: T'ho dic això perquè et guardis alguna tarda...
3: A veure.
0: Per veure teatre.
3: Home, això sempre. Vaig a veure el Cadell l'altre dia, Josep Maria Miró, i has d'anar, t'encantarà.
0: Sí, sí, sí.
3: I sabta vinent serà nosaltres.
0: Aleshores, el Teatre Gaudí, que està molt a prop de Sagrada Família...
3: Home, a prop de casa.
0: Justament estan fent una obra molt divertida que es diu Els Plans.
3: Ah, que bé!
0: I un dels seus protagonistes l'hem vist a moltes sèries. Jo suposo que el recordes, Llorenç González.
3: Home, i tant!
0: Et sembla que li preguntem al pla? Potser en té un altre, però jo crec que el mateix que jo penso és el que té el tema dels teatres totes les tardes.
3: Vinga.
1: Doncs estic amb el Llorenç González, que té molts plans, no?, per aquests dies, sí o no?
4: Sí, sí, sí. D'entrada venia a fer cada dia la funció.
1: Bons o dolents, els plans?
4: Bons, boníssims.
1: Una mica complicats, no?
4: Bueno, sí. Aquests concretament, sí, complicats, perquè es rebusquen una mica per dir coses que igual són més fàcils, però, bueno, és el que té la comèdia, no? Mm.
1: Repetir, perquè ja l'heu fet la temporada anterior, significa que va tenir una bona acollida, no?
4: Molt bona acollida, molt bona acollida, i jo crec que seria importantíssim que la veiés tota la gent que està ficada en aquest món d'associacions de pares de les escoles i de més. És un lloc com per purgar moltes coses que passen.
3: Que bo.
0: La reflexió és ser o no bons pares.
3: Molt bé.
0: Aleshores, l'acompanya, el text és de Iago Alonso, i l'acompanya el repartiment, a part del Llorenç, Núria Deulofeu, Judit Malet i Roger Cantos. I una cosa, té més feina fora de Catalunya que aquí. I ha treballat molt, no sé si recordarà sèries com, per exemple, Velvet, i una que s'ha estrenat ara en una plataforma de pagament, amb Paula Echevarría. I li vaig preguntar sobre ella. Moltes vegades ha criticat una mica la forma de ser d'aquesta actriu.
3: Home, és que a vegades diu unes coses...
0: Però ens ha descobert per això...
3: Però també és veritat que després, a l'hora de la veritat, és algú que parla clar, per exemple, lo de l'edatisme, eh?
0: Mm-hmm.
3: Ojo, que diu a vegades algunes manifestacions inquietants, sobretot les talles, no?, que és un tema que a mi em preocupa molt, ja ho saps.
0: Doncs
3: parla d'escenaris que a mi em sembla que irreals.
0: Tu ets crítica, Mònica Pagón també és molt crítica i ja crec que és molt objectiva. Sí. Ens explica una cosa de Paula Echevarría que a mi em va sorprendre. Ara ens diu que sí, que treballa més a fora, i aquesta virtut que té l'actriu de Santander.
3: Calla, Pavón, que encara canviarem d'opinió. Calla, que encara canviarem d'opinió. A veure què ens diuen de Paula Echevarría. Som-hi.
4: Treballar on sigui, però és veritat que a Madrid hi ha més feina.
1: Has dit Gran Hotel i ja vas treballar amb Maia Salamanca, potser?
4: Maia Salamanca, Jon González, Concha Velasco...
1: Uh-huh. I després vas fer Velvet i Gran Velvet i La Deriva, que es coincida amb la Paula Echevarría.
4: Sí, clar, una altra vegada vam coincidir Velvet i aquí hem tornat a coincidir.
1: Com es treballa amb la Paula Echevarría? Perquè ara, per exemple, La Deriva, que es pot veure a 3Player, he vist el primer episodi, feia temps que no feia absolutament res,
4: sí,
1: no?
4: Sí. Doncs mira, jo et diré que... tant a Velvet com en aquesta, crec que la Paula Echevarría és una gran anfitriona de qualsevol sèrie que fa. És de fer equip, d'acollir-te, bueno, fantàstic. I a més ja tenim una relació més propera, no? Però vull dir que...
1: És a dir, que fa una mica com si fos una matriarca de tot el grup, vols dir?
4: Sí, sense voler-ho fer, però acaba fent-ho, sí.
3: Doncs mira...
0: A veure, jo conec la matriarca nostra, que ets tu. És veritat, però la Paula Echevarría, a veure, a mi em va sorprendre gratament.
3: A mi també, perquè no, perdonin, ara quedo com malament per haver dit, però sí és veritat que ella, home, ha d'entendre una cosa, que hi ha moltes persones joves que la segueixen, i que l'altre dia ho parlàvem amb l'Helena Crespi, la nostra sexòloga, hi ha una marca de roba, que és una marca dels Països del Nord, on les senyores... grans i amples, sempre que parlem d'aquest escenari no estem parlant d'obesitat mòrbida, eh? Estem parlant de persones doncs, que tenim una certa... un sentit, que tenim caderes... Home, aquesta marca ja no trobem res, perquè han decidit treure del catàleg les talles grans. I l'altre dia jo penso que, molt desafortunadament, Paula Echevarría va fer un comentari que jo crec que després fins i tot li va saber greu amb ella.
0: Us devia penedir.
3: Ah, efectivament.
0: Mm-hmm. Aleshores, quan vaig anar al teatre a veure el Llorenç González, em vaig trobar el seu germà, Robert, no sé si el coneixes.
3: No.
0: Ell ha fet molts musicals, per exemple, el Fantasma de l'Òpera treballa més a Madrid, i curiosament, és a dir, el Llorenç González ha treballat amb Paula Echevarría i el seu germà Robert està assajant ara El Zorro, és un dels 4 o 5 protagonistes, i El Zorro saps què és? David Bustamante.
3: Sí. A veure, abans amb l'Àlex Martín escoltàvem quan va cantar Hèrcules, que dius, a veure, que David Bustamante és un cantant, poca broma, que té una veuassa aquest senyor.
0: Jo el vaig veure al Coliseum amb Gost.
3: I què?
0: A veure, no em va acabar de fer el pes, però vaja, potser...
3: Silenci aquell... majestàtic amb l'elegància que et caracteritza.
0: Aquell dia, potser...
3: Li feia mal l'ull de poll, jo què sé.
0: No ho sé.
3: Clar, que tots podem tenir un mal dia,
0: però és molt
3: meritori
0: acceptar un protagonista d'aquestes característiques. Parlant de moda, d'aquí 9 dies s'engega la passarel·la 080 Barcelona Fashion. Saps que és una passarel·la que promociona, patrocina la Generalitat de Catalunya, també amb diners de l'Ajuntament. Són 2,5 milions
3: Déu-n'hi-do.
0: I 1,5 va per part de l'Ajuntament, no? Són 26 desfilades, i hi haurà una cosa molt, molt xula que es diu Plec, que això ho engega a l'Ajuntament, precisament, que és la primera que es fa, els dies 21 i 23 per la tarda, 21 i 22, perdó, saps els tinglados que estan al capdavall del passeig de la Barceloneta? Doncs serà una mostra de moda i arts plàstiques que crec que serà molt, molt important, molt interessant. Són 26 desfilades, com et deia, del 20 al 23 d'octubre, i una cosa molt important, portar la moda al carrer. Què vol dir això? Que ciutadans de 4 barris de Barcelona podran veure les desfilades.
3: Molt bé.
0: En pantalles grans. Per exemple, el dia 20 a la plaça Can Fabra, el dia 21 a la plaça de les Glòries, molt a prop d'aquí de la ràdio, el dia 22 a la plaça del Mar a la Barceloneta i el dia 23 a la plaça comercial de Ciutat Vella. I clar, el pal de paller de la moda són les passarel·les, és el calendari d'aquestes desfilades, i Marta Coca, que és la directora de la 080, ens ho explicava així.
5: Escassament un mes, quin era el calendari de desfilades? Com sabíeu, les desfilades és el pal de paller i les marques que presenten a les desfilades és el drac principal de cada edició, però sí que és veritat que de la mà de l'Ajuntament i del propi 080 cada cop més aquestes activacions i activitats que generen al voltant de les desfilades prenen cada cop més importància i crec que és vital perquè realment l'ecosistema moda impregni tota la ciutat i tot el país, no?
3: Tota la ciutat, tot el país. Visca la moda i visca el vermut que ens cruspirem. El senyor Mayfriend, tot l'equip i servidora d'aquí uns segons. Però per donar-nos idees, la comanda amb Natàlia Sánchez i Raül Balam. Som-hi?
0: Som-hi. Som-hi.
6: Tarragona, Tarragona!
7: Com estem? Bueno, estem a punt ja. Bueno, tenim el sofregit en marxa i d'aquí res venim nosaltres, eh?
6: I a més aquesta setmana venim molt musicals perquè amb motiu i arran dels concerts dels Oques Grasses a l'Estadi Olímpic nosaltres avui parlem de gastronomia i música.
7: Sí, parlem de gastronomia i música amb en Pere Cardona, que és un cuiner de Sants que té un restaurant de menú que no us el podeu perdre, però que a més va fer un llibre de què mengen els músics.
6: Efectivament. Llavors, per exemple, descobrirem per què l'Albert Pla són unes crestes de formatge brí, o per què el Quimi Portet és un pollastre amb escamarlans, o per què... Tu què... Ai, ara estic pensant, Tarragona, tu què series?
7: Home... La Tarragona seria un estic tarta, clar, perquè ja ho saps, clar. Tarragona?
3: Home.
8: Tarragona m'esborrona, Constantí em fa patir.
7: Clar. Vinga, abans, sí. Escoltem ara.
6: Vinga, ara les dues, la comanda. Adéu, tieta.
3: Adéu, amor. Que, per cert, som neboda i tieta, eh? Saps que hi ha moltes persones que li pregunten a la Sánchez, som neboda i tieta? Ho deixo aquí, misteri. Balam, gràcies. Jo seria un estic tartar. Aquest estic tartar serà el que hauran tastat en el casament de la Sandra Berneda?
0: Probablement, perquè l'àpat era substanciós i bo, perquè resulta que s'ha casat Sandra Berneda, la presentadora, amb Pascal Paerel, un ex ballarina holandesa, ha sigut a prop de Madrid, a Àvila, concretament on té la segona residència la presentadora catalana. Ella anava amb un vestit del Barno i la seva dona ja, de rosa clarà, i vagen molts convidats del món de la televisió, i fins i tot Sandra Berneda va plorar, es va emocionar.
3: Que bé, com ha de ser en tots els casaments. Jo quan em vaig casar també vaig plorar, i sempre ploro. Gràcies, Santi, my friend. Ens anarem a fer el vermut, senyores i senyors. Fins dissabte vinent. Gràcies. Bon dia.
9: És la una.
10: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra al Congrés a les eleccions generals del proper 29 de novembre. La decisió es formalitzarà avui en una reunió de l'executiva nacional del partit i durant els propers dies es concretaran els detalls de la candidatura amb la celebració de diferents congressos nacionals. El 20 d'octubre està prevista la celebració dels diferents òrgans interns del partit que aprovaran les candidatures tant al Senat com al Congrés. Es descarta així que Rufián passi a liderar el bloc d'Esquerres estatal Front Ampli. De la seva banda, el president de la Generalitat i secretari general del PSC, Salvador Illa, ha presentat oficialment aquest diumenge la candidatura de Jordi Hereu com a cap de llista dels socialistes catalans pel 29N en el marc del Comitè Federal del Partit. Illa ha traslladat la seva plena confiança en el ministre d'Indústria, qui ha acceptat així l'encàrrec.
11: Us vull dir que accepto i que per mi és un immens honor i és un immens plaer poder representar el PSC en el pròxim combat democràtic que tindrem.
9: És un dia d'actes de precampanya. El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, participa aquest diumenge en un acte dels socialistes a Ponferrada, a León. Des d'allà, Sánchez s'ha mostrat convençut d'una victòria socialista el proper 29 de novembre i ha tornat a centrar part del seu discurs en l'habitatge.
12: Cada generació tiene su causa. La nuestra también será la de la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan siempre las luchas, con la fuerza de la gente y una mayoría parlamentaria amplia y progresista para que haya un gobierno progresista con 4 años más de avances y no menos.
9: Des de Catalunya, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta, partits que assegura no són tan diferents.
13: Partit Popular i Vox són dos paperetes, però són la mateixa motosserra per aquest país i que nosaltres no permetrem que governin ni que arribin mai en el govern el proper dia 29.
9: Doncs el context polític actual també ha arribat a l'acte de commemoració i homenatge a Sònia Rescalvo, dona trans assassinada a mans d'un grup de neonazis al mateix parc de la Ciutadella, ara fa 35 anys, a Barcelona. Anem cap allà, Laura Zurriaga.
14: Des del Parc de la Ciutadella, a la taula rodona s'han abordat temes com frenar els discursos d'odi en un context tan nacional com internacional d'auge de l'ultradreta. Escoltem les ponents.
15: Y realmente si llega a gobernar el PP y Vox, realmente podemos retroceder 20 años, hasta 2007, porque derogaría la ley trans, nos quedaríamos sin ley trans, sin los derechos que hemos conseguido,
10: nos ha llevado desde los 80s más de 40 años conseguir derechos. A Trump le llevó 2 meses quitarlos. Y si logran entrar una derecha rancia en el país, va a

0: Fa uns minuts, el Papa Lleó XIV ha anunciat que serà operat d'un nòdul pulmonar en els propers dies, segons ha explicat ell mateix aquest diumenge després del tradicional res de l'Àngelus. El pontífex ha explicat davant dels fidels congregats a la plaça de Sant Pere del Vaticà que recentment, durant uns controls als metges, li han trobat un mòdul circumstret al pulmó que ha estat detectat en una fase molt primerenca i ben localitzat. Així mateix, ha agraït a tots els fidels la seva proximitat espiritual i ha assegurat que s'encomana a les seves oracions. Repassem també més informacions de l'exterior. Segon dia de protestes a l'Índia, un tribunal local ha posat en llibertat amb mesures cautelars els líders del moviment del Partit de les Paneroles després d'una jornada en què la policia ha detingut entre aquest dissabte i avui gairebé 3.000 persones per protestar. El líder del moviment de la generació Z, Abhijit Dibke, ha qualificat el primer ministre del país de vergonya.
1: Narendra Modi is the biggest coward this country has ever seen.
0: Protestes contra la revisió del cens electoral que, segons l'oposició, beneficia l'actual govern. El Tribunal Suprem del país celebra aquest diumenge una sessió extraordinària per estudiar el tancament de la ciutat de Delhi mentre continuïn aquestes protestes. I un darrer punt pel que fa al trànsit. Els expliquem que dos motoristes han mort aquest cap de setmana a les carreteres catalanes. El primer sinistre ha estat el dissabte a la tarda, a la C-65 a Girona, i l'altre aquest diumenge a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els Mossos han rebut l'avís passat 11:15 del matí. Per causes que s'investiguen, s'ha produït un xoc entre dues motocicletes que ha provocat la mort d'un dels conductors. Amb aquestes dues víctimes mortals, són 98 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. És tot per part nostra. Tornem amb més informació a 13:45 a l'edició migdia cap de setmana.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

Anem cap a Manchester. Paral·lelament, mentre creixen dins la Unió Europea els partits nacionalistes, el nou primer ministre britànic, Andy Burnham, insinua que vol tornar a Europa.

0: Fa 10 anys, el 23 de juny del 2016, els britànics van votar a favor d'abandonar la Unió Europea amb un 52% dels electors a favor i un 48% en contra. Uns resultats molt igualats i amb molta diferència segons les regions. El nou primer ministre, Andy Burnham, ha comentat a la conferència anual del Partit Laborista a Liverpool aquest 29 de setembre que personalment és partidari de no descartar reincorporar-se als 27 estats, subratllant els avantatges econòmics. És el primer cop en 10 anys que un primer ministre ho insinua. Estem avui amb el professor Cristulo, doctor en periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, màster en estudis japonesos a les universitats d'Essex i Tòquio, llicenciat en filologia anglesa a Nova York i professor de l'assignatura Justícia Global, Guerra, Pobresa i Mitjans de Comunicació. Bona tarda, Cris.
1: Bona tarda.
0: I no hi veus problema amb aquesta opinió de Burnham ara?
1: Sí, bueno, aquí tenim un tema molt interessant, que és el posicionament del Partit Laborista amb Andy Burnham, no? I Andy Burnham és un home conegut per ser una persona de Remain, diguem-ne, vol quedar-se a la Unió Europea i, evidentment, ja no pot exercir aquest posicionament ideològic. Ara bé, hem de recordar que per arribar a ser primer ministre, Burnham faltava ser diputat. Per ser diputat, havia que competir en un poble que era 80% pro Brexit. És a dir, ell, la seva obligació era defensar una posició que en el fons no era el seu, per poder guanyar l'elecció per ser diputat, per després ser primer ministre. Aleshores, una vegada que ha arribat a ser primer ministre, Burnham està ara prenent passos enrere i mostrant la seva personalitat pro-europeo, anti-Brexit, que tots sabíem que portava a dintre, en múltiples facetes. I ell, de fet, és autor de la famosa frase fa 15 dies, quan va confessar que el Brexit ha fet més mal que bé.
0: I què et sembla que Macron està molt content, Pedro Sánchez també, però que Brussel·les hagi rebut això amb cautela?
1: Sí, l'ha rebut amb cautela perquè suposo que per Brussel·les és desfer un procés que va costar moltíssim. Són conscients de si Anglaterra, el Regne Unit, vol tornar a la Unió Europea, ha d'aconseguir el consens dels 27 membres d'estats, cosa que no serà gens fàcil. I, clar, a Brussel·les això implicaria desfer molts camins administratius, moltes reunions, molta legislació, qüestions de frontera, que potser li fa, entre cometes, i parlant d'una manera una mica informal, li fa una mica de mandra tornar a fer-ho, no?
0: Sí, sí. Hi ha temes de cooperació per això que estan tornant, com l'Erasmus.
1: Sí, i aleshores hi ha unes escletxes, ara, i cada vegada en són menys escletxes, sinó forats més interessants. Per exemple, estem al tema d'Erasmus, efectivament. I Erasmus és un tema interessant no només perquè jo vinc del món universitari, sinó perquè és aquestes exemples de microtemes que potser que no es va explicar en el 2016, quan la gent pro-Brexit de sortir van ometre aquestes coses en la seva campanya. Aleshores, què passa? Que els mares i pares dels universitaris d'Anglaterra es van trobar que els seus fills no poden estudiar fora, que és una gran pèrdua per ells,

0: Però a partir del pròxim curs 27-28, oficialment, diguem-ne, i fora de convenis bilaterals, puntuals, els estudiants britànics ja poden tornar a les aules europees i tenir una formació europea. També, no vull adelantar temes, però també està el tema de Gibraltar. Ara ja estem, diguem-ne, sense barreres físiques des de fa molt poc, des de finals de juliol. Aleshores, comencem a haver escletxes que potser que a poc a poc, picant pedra, es pot arribar a, jo no diria el camí de la reincorporació, jo crec que ara mateix seria massa optimista, però començar a fer passos, no?
1: Què t'ha semblat a tu que es pugui considerar Canadà com un estat associat de la Unió Europea?
0: Déu-n'hi-do. Doncs, clar, si parles amb els juristes europeus, especialistes en el dret europeu, aquest estatus, formalment parlant, no existeix. A mi no em sembla coincidència que el primer ministre de Canadà, el Carney, va ser governador del Banc d'Anglaterra en aquests últims anys. O sigui, ell ha viscut el procés Brexit. Ara, després, va tornar a la política canadenca i ha lograt aquest estatus d'associat. Si pot ser un model, doncs tots ho estem mirant ara. Evidentment, hi ha les qüestions geogràfiques que facilitaria el cas de Gran Bretanya estar a 25 quilòmetres de França. Però la lletra petita, l'arquitectura jurídica detrás d'aquesta proposta, jo crec que és interessant per l'administració en Burnham de mirar, perquè igual hi ha uns temes aquí que sí que es poden agafar per llançar una proposta, per exemple, cap a les eleccions generals, que són de l'any 29, aleshores tindran 3 anys per madurar-les una mica. Si puc afegir ara les dades de l'última enquesta de The Guardian, que és molt interessant. Aquesta enquesta demostra que un 60% dels britànics, segons l'enquesta del YouGov, volen tornar a Europa. Això és el titular. I jo estic content que sigui així. Un 55-56% volen rejoin, com ho diuen en anglès, i un 30% que no. Això deixa un 15% de persones que encara no han decidit. Ara bé, el que exigeix menys és que quan es pregunta a aquesta mateixa gent si volen tornar a la Unió Europea, si per fer-ho haurien de renunciar la llibre, és a dir, adoptar l'euro i adoptar la legislació Schengen, de fronteres entre cometes sense passaport, baixa a la meitat. De fet, crec que vaig sentir Burnham dir fa la setmana passada, que va ser la conferència laborista, on, per cert, el va fer un discurs dels millors discursos que he sentit d'un primer premier britànic en 30-40 anys, ell va dir que el seu horitzó és de 10 anys. I el president o el líder del Partit Liberal Demòcrata també està parlant en aquests mateixos termes.
1: I pensem una mica en història. Per què? Per què va triomfar el Brexit? Era que el Regne Unit no s'havia recuperat de la crisi del 2008 i ho havia de culpabilitzar algú?
0: Jo crec que va ser un punt d'eufòria de David Cameron, persona que és tots ens hem oblidat d'un dia per l'altre. Hem de recordar que el 2014 Cameron fa el referèndum d'Escòcia, una aposta arriscada, i la va sortir. Guanya les eleccions i pensava, bueno, faig el triplete. I el triplete consistia en demostrar el seu talent democràtic, entrecomillat, i oferir la possibilitat de la gent de votar. I aleshores, en aquest moment, Farage, que és molts focs artificials, però no té una estructura darrere seu, en aquell moment, comença a tocar temes que els britànics són sensibles, la històrica estereotipització

0: institució de Brussel·les com una institució que malgasta els calés, i el seu eslògan dels 350 milions de lliures que ens han de tornar cada setmana per al nostre Servei Nacional de Salut era l'eslògan dels autobuses, i és l'eslògan que més forat va fer en la psicologia del votant britànic. Malgrat això, tots els sondejos, tots van donar Brexit com a perdedor. És veritat, com has dit al principi, el marge és molt escàs, 52-48, i aquí hi ha un 5 o 10% de votants que no es va detectar. Potser el que els sociòlegs diuen, no? el vot culpable, no? Que, aleshores, sentiment anti-Brussel·les, remenant temes de sobirania, bulos, realment és el moment del naixement absolut del fake news a les xarxes. I hem de recordar que 2016 és quan arriba Trump, vale? Trump està fent campanya en el 2015, igual que Farage, i comença a néixer aquest matrimoni angloamericà ultraconservador que va portar una a la Casa Blanca i l'altra va protagonar el Brexit.
1: I quins han estat els perdedors? Qui ha perdut amb el Brexit?
0: Han perdut els joves, segur, perquè hi ha 10 anys, una generació que no ha pogut estudiar fora sota el marc d'Erasmus. Ja han perdut... Les micromolèsties, no? O sigui, els turistes van viatjar. Tu us expliques ara el drama que és per a un turista britànic anar fora, les cues que ha de fer a l'aeroport. El Farage no va explicar això, que no podien anar a les seves mascotes, a les seves cases, a la costa del mar, a Costa del Sol, o l'Algalve, a Portugal.
1: No hi ha ningú tan viatger com els britànics.
0: Exacte. I resulta que no les fa gràcia estar en la cua amb gent d'Àsia, gent d'altres països, diguem-ne, més molt fora de la Unió Europea, i queden molt sorpresos que han de fer la cua de la gent que no són nacionals de la UE. Aleshores, aquell mític moment quan arribes a l'aeroport i posa EU nationals o non-nationals, els britànics aquí es queden com... I nosaltres què? Aquestes micromolèsties, jo crec que la gent, quan tornen, es donen compte, i aleshores a nivell molt micro ha fet molt de mal, sobretot en la gent gran, perquè la gent gran això no les havien explicat i no les havien anticipat.
1: A Espanya precisament viuen 307.000 ciutadans britànics, només 22.730 a Catalunya. I al Regne Unit, a la vegada, viuen avui 202.000 ciutadans espanyols.
0: Exactament, exactament. I llavors és complicat. Han de mirar molt bé el tema dels visas de turistes, el tema del nombre de dies que poden passar fora, el tema dels impostos les ha complicat moltíssim. Però, clar, això, com s'ha d'explicar bé, això no és gaire mediàtic i Farage no entrava ja. Aleshores, però això és la realitat, això és el dia a dia. Les residències, qüestions fins i tot de correu postal. Si jo rep una cosa d'Anglaterra, la meva mare m'envia un paquet, a mi em costa bastant calés, a vegades em costa més calés treure una cosa de correus de lo que val realment el regal. I això abans no existia.
1: Com ha derivat ara amb el nou primer ministre, etcètera, la relació amb Washington?
0: I és interessant que la setmana passada, fa 10 dies, es van reunir el dia abans de la reunió de Xi Jinping. Vale? El dia abans, 24 hores. Aleshores, Burnham li van rebre com si fos un cambrer a la Casa Blanca, i després de la reunió van preguntar a Trump què li semblava. Què li semblava el nou primer ministre del Regne Unit, el nostre aliat, relació especial. I Trump va dir: "He's a great businessman." O sigui, és un gran home de negocis. I després van entrevistar a Burnham, li van dir, escolta'm, el president Trump ha dit que vostè és un gran home de negocis. I diu, això és curiós, perquè no m'he ficat mai en el món empresarial. En canvi, el dia següent arribava Xi Jinping i tenia la
1: catifa vermella.
0: La catifa vermella, i va ser tres dies de luxe i diplomàtic, no? Aleshores, sí, jo diria que ara mateix les relacions estan una mica en hores baixes, però, francament, ara mateix als anglesos això els preocupa poc.
1: Ah. I tu mateix, que has viatjat tant, però que has tingut un peu aquí, un peu allà, que estàs vivint aquí, psicològicament, hi ha molta més unitat a Europa, Unió Europea, Regne Unit i els seus territoris, no?, del que creuen els polítics o del que fins ara pensaven els polítics i Brussel·les i etc. Et sents, tu personalment, et sents absolutament europeu?
0: Sí. Si es pot sentir-se europeu, sí. Ho dic això perquè a vegades penso, és possible això, realment? O sigui, europeu o de la Unió Europea, etc. Però sento que sí que és així quan tinc davant persones, diguem-ne, d'altres cultures o altres estats. Per exemple, quan jo viatjo als Estats Units, em sento molt europeu. O sigui, necessito el contrast per sentir-me europeu. Però en el dia a dia, pues, aquí estem, caminant pels carrers de Barcelona.
1: Gràcies, però en realitat també hi ha quelcom que ens uneix, no? És a dir, Anglaterra, el Regne Unit, va ser qui va crear primer la seguretat social. Si hi ha uns indrets on hi ha un cert capitalisme social, amb visió social,
0: sí,
1: és a la Unió Europea, no?
0: Sí.
1: I davant dels que ho critiquen, davant dels que el que volen és fronteres, no et sents absolutament però europeista?
0: Sí, o sigui, en els valors predominants de lo que és la construcció europea, la llibertat i l'esperit cívic i este, diguem-ne, teixit social, defensa dels drets humans, les institucions que tenim per defensar els ciutadans, etc. Davant de lo que estem veient fora, encara és una zona privilegiada, això sí.
1: Moltes gràcies, Cristòloc.
0: A ti, Vicenç.
1: Anem ara al comentari del nostre col·laborador, el professor Albert Garrido, amb una primera reflexió abans de la contesa electoral.
2: Les eleccions del 29 de novembre no són una convocatòria més com tantes n'ha hagut abans, perquè hi ha la possibilitat certa de que el dia 30 reclami la vicepresidència del govern l'extrema dreta, que és tant com dir que la reclami algú a qui la idea de l'Europa política no li agrada, més aviat la rebutja. Darrere aquesta posició de principi hi ha una llarga tradició, la d'un nacionalisme polsegós, però vigent, una eina multibús que val per a tot, de Ceuta a vés a saber què. Un nacionalisme que té com gran ideòleg Donald Trump, amb propagandistes de sostre baix a casa nostra. No és que el de Trump sigui massa alt, però és Trump. La conseqüència previsible de tot plegat és una impugnació de les convencions democràtiques essencials, de la cultura democràtica en molts àmbits d'un món canviant. Un món amb massa aspirants a les desregulacions, a l'empetitiment de l'Estat, a la submissió del gran germà, a fer més vulnerables els que ja són ara molt vulnerables. Hi ha massa autors ressenyables i gent decent del carrer arreu, convençuda de que Europa és la darrera frontera possible per salvar l'estat del benestar, el capitalisme amb rostre humà i un futur sense exclusions sectàries. Hi ha massa sectaris embolicats en la bandera contraris a tot això. Al començament de les seves memòries, el general de Gaulle fa una declaració que defineix el tarannà del personatge. Jo sempre he tingut una certa idea de França. És una afirmació que fa molt fàcil entendre sense embuts tot el que ve a continuació. Els líders de la dreta extrema també tenen una certa idea inspiradora, però cal que aclareixin si les referències que més els commouen són les que van fer d'Europa un cementiri a partir de 1939. O és la ruïnosa gestió de la guerra d'Iran, o el genocidi de Gaza, o la guerra d'Ucraïna i la gran amenaça russa sobre l'Europa democràtica. O fer fora de casa seva una dona de 87 anys. Pongamos que hablo de Madrid, com canta Sabina. És bo saber tot això per endavant per tal de trobar un espai d'aïllament mental si finalment l'extrema dreta i la prioritat nacional, un concepte primari, s'asseuen al Consell de Ministres. D'això va el 29 de novembre.
1: Fins aquí tot Europa a Ràdio 4. El control, Irene Moreno. Juntament amb Francesc Cruanyes i els col·laboradors Teresa Carreras i Albert Garrido, us desitgem una bona setmana.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Són 2:15.
0: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Maria Gómez.
1: Bon dia. Desvelada la incògnita, Gabriel Rufián encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana per les eleccions del 29 de novembre. El partit en general i ell en particular mouen fitxa. Cara coneguda i reconeguda, Rufián s'erigeix com a líder dels republicans al Congrés. Reunió de la direcció aquesta tarda per formalitzar la decisió. Un tràmit. Es dissipen els dubtes del número 1, però no de la candidatura. Esquerra desgranarà durant els propers dies els noms que acompanyaran Rufián. Ja es veurà quina procedència, políticament parlant, tenen els altres membres de la candidatura. Un mes i un dia perquè comenci la campanya electoral, però les formacions ja preparen el terreny. Jordi Hereu, ratificat com a candidat del PSC, després d'un Consell Nacional encapçalat pel primer secretari i president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha llançat una pregunta a l'aire i també dirigida a Junts.
2: Per què serveixen? On et poses? Si no aspires a governar, si no aspires a influir, si no ajudes a que Catalunya avanci, per què serveixes?
1: Un tauler polític que el president Pedro Sánchez va sacsejar aquest dilluns amb l'avançament electoral i que els partits ja redibuixen. La definició a partir del 29N. Entrarem en matèria, parlarem dels drets dels que reclama el col·lectiu trans, avui que Barcelona ha recordat la figura de Sònia Riscalvo assassinada fa 35 anys per un grup de neonazis. Abans, però, previsió meteorològica i ment. Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya, temps estable. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 25 graus a Tarragona, 23 a Barcelona i a Girona i 22 graus a Lleida. Demà dilluns i dia festiu comença la setmana amb estabilitat. També predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, això sí, s'esperen núvols baixos al litoral i al Pirineu, sense descartar possibles precipitacions molt febles. Demà, temperatures més altes. Màximes de 26 graus a Lleida, 24 a Girona i a Tarragona, i 23 graus a Barcelona. És una informació d'AEMET.
1: I en les últimes hores han mort dos motoristes, un aquest matí a la C-260 a Castelló d'Empúries de l'Alt Empordà i l'altre ahir a la tarda a la C-65 a Girona. Dues víctimes mortals, dos homes. En el que portem d'any ja són 98 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. Amb l'Albert Bacas a les vies de so i Santi García, control central, comencem.
0: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
1: No caldrà arribar a les 6 de la tarda. Esquerra Republicana dissipa els dubtes i Gabriel Rufián serà el número 1 de la candidatura. Això sí, haurem d'esperar uns dies per veure de qui es rodeja Joaquín Calvente.
4: Gabriel Rufián repetirà com a cap de cartell d'Esquerra al Congrés. Es posa fi així a una de les principals incògnites de la precampanya, una decisió amb què Rufián tanca la porta a liderar el Front Ampli, juntament amb Ada Colau, tal i com l'animaven des dels comuns. L'acord entre la direcció d'Esquerra i el portaveu al Congrés també atura el rellotge i no caldrà esperar a les 6 de la tarda quan s'esgota el termini per presentar candidatures. Cal recordar que hi havia un pla B amb Jordi Albert per si Rufián marxava. Avui mateix l'executiu d'Esquerra avalarà la candidatura de Rufián i en uns dies en coneixerem més detalls. Qui l'acompanyarà en la cursa al Congrés? Ja sabem que Pilar Bayugera i Jordi Salvador no repetiran. El 20 d'octubre Esquerra ratificarà totes les seves candidatures al Congrés i al Senat, però la Cambra Alta, recordem, presentarà una llista conjunta amb Bildu.
5: És un immens honor i és un immens plaer poder representar el PSC en el pròxim combat democràtic que tindrem.
1: És Jordi Hereu, el candidat del PSC pel 29N. L'actual ministre d'Indústria ha estat ratificat aquest diumenge en un Consell Nacional reflexiu, segons ha relatat el primer secretari i president de la Generalitat, Salvador Illa, però també combatiu perquè Joaquín ha carregat de manera contundent contra Junts.
4: Sí, el PSC ha engegat la maquinària electoral. Salvador Illa enarbora la bandera del dret a un habitatge digne, el principal problema de la societat, al qual, diu, han de donar resposta des de les institucions, i carrega contra Junts pel seu no als decrets antidesnonaments amb què s'han col·locat, diu Illa, en el costat equivocat.
2: Les coses clares i avui més que mai. El que ha passat és definitori. Situa cadascú al costat que ha triat. Nosaltres al costat de la gent. D'altres al costat de les èbits. Nosaltres al costat de seguir avançant. D'altres al costat de retrocedir. I contrasta molt El calendari a vegades és inoportú per a alguns, amb l'alçada de mires que hem tingut.
4: Els juntaires han retret als socialistes que hagin triat l'esquerra per governar, alhora que reivindiquen el seu poder decisiu durant l'última legislatura i la seva veu pròpia catalanista a Madrid. Míriam Nogueras.
6: Des de que governa el Partit Socialista aquests darrers 8 anys, Catalunya és cada cop més empobrida. Per tant, els vots dels catalans o els vots de Junts per Catalunya han servit per dir no a la ruïna de l'extrema esquerra i no al retrocés i el país en blanc i negre en el que ens vol portar l'extrema dreta.
4: Junts ja ha proclamat oficialment els seus candidats al Congrés, encapçalats per Míriam Nogueras. El PSOE, Ferraz, ratificarà les llistes divendres vinent. Jordi Hereu, ministre d'Indústria i Turisme, és el candidat triat pel PSC.
1: Gràcies, Joaquín. De fet, Hereu no ha estat l'únic ministre aquest diumenge a Catalunya. Ernest Urtasun, de Cultura i portaveu de Sumar, adverteix que el 29N s'ha de decidir entre dos models, el que proposa avançant drets i el que planteja retallar-los i engreixar les butxaques dels més rics.
7: Partit Popular i Vox són dos paperetes, però són la mateixa motocer per aquest país i que nosaltres no permetrem que governin ni que arribin mai en el govern el proper dia 29.
1: I per la seva banda, la direcció de la CUP ha decidit no presentar-se a les generals, una decisió que ha de validar la militància. Les votacions ja s'han obert i demà donaran a conèixer els resultats. I drets és el que demana, el que exigeix el col·lectiu trans. Ho ha fet aquest diumenge des d'un espai molt simbòlic, la Glorieta Sònia Rescalvo, ubicada al Parc de la Ciutadella de Barcelona. La Sònia va ser assassinada fa 35 anys per un grup de neonazis. Ens apropa aquest homenatge a la Laura Zurriaga.
8: L'acte reivindicatiu ha acollit desenes de participants als tallers com la Biblioteca Humana, on s'han compartit històries personals o la confecció de totebags.
9: La meva identitat no és un error, és un triomf, perquè crec que una part molt important de venir a un acte com el d'avui és reivindicar que el gènere no s'escull, sinó que el vivim i l'hem de viure amb orgull, l'hem de viure molt contents del que som.
10: He d'aprendre a tenir més autocontrol, però arriba un punt on davant les injustícies exploto.
8: A la taula rodona s'ha abordat el camí que queda per fer per garantir els drets de les persones trans en un context d'auge de l'ultradreta. Joana López i Candy Brightman, ponents.
11: Realmente si llega a governar el PP y Vox, realmente podemos retroceder 20 años, hasta 2007.
12: Desde los 80, más de 40 años conseguir derechos. A Trump le llevó 2 meses quitarlos.
8: Les organitzadores denuncien el biaix social i les agressions que encara pateix el col·lectiu. Bri González, Fundació Enllaç.
13: Entonces, esto también como empezar a habitar los espacios. Porque nosotras muchas veces digamos que no los habitamos porque nos da miedo. Y es verdad. Yo, por ejemplo, habito un lugar y pues siempre sé que voy a recibir algún tipo de agresión.
8: També exigeixen polítiques públiques que garanteixin el dret a la feina, però sobretot a l'habitatge, també el suport a la infància.
1: I deixem la capital catalana per obrir territori. Cap de setmana llarg que coincideix amb el punt final de la temporada d'esports d'aventura al Pirineu, amb un balanç més que positiu. El sector preveu que se superin els 840.000 serveis de l'any passat. Recta final amb moltes reserves perquè la climatologia acompanya i l'ocupació al Pirineu de Lleida aquests 3 dies se situa entre el 75 i el 80%. Pepa Sant Genís.
14: El sector valora molt positivament aquesta temporada perquè amb les onades de calor, sobretot els esports aquàtics, han tingut molta més demanda. Els mesos de juliol i agost han augmentat un 20%. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
15: Estan baixant ja les últimes barques, comença el dia 15 de març amb un desgel important, ja que teníem acumulada molta neu, i vam tindre molta afluència o un increment de demanda d'escolars a la primavera. I del juliol, amb les altes temperatures i aquestes onades de calor que vam tindre, les aquàtiques tinguessin una demanda superior. Estarem per sobre de l'any passat.
14: L'any passat, les empreses d'esports d'aventura del Pirineu de Lleida van contractar 840.000 serveis. Més d'un 44% van ser esports d'aigua. El darrer cap de setmana dels esports d'aventura coincideix amb una molt bona ocupació al Pirineu de Lleida aquests 3 dies de festa. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat de Turisme de Lleida.
16: Tant al Pirineu com a la Plana, tots els sectors estan amb uns nivells d'ocupació molt elevats, que estan al voltant del 80%.
14: A la Plana de Lleida són les cases de turisme rural les que registren molt bona ocupació.
1: I anem fins Girona per fixar-nos en un dels productes més típics de la tardor, la castanya. Els productors de Viladrau encaren la nova campanya amb optimisme després que les pluges i la baixada de temperatures hagin capgirat les males previsions inicials. Gemma Esteve.
17: Fa només un mes les previsions semblaven dolentes. Ara, pocs dies per començar a recol·lectar les castanyes, els productors del Montseny respiren més tranquils. El seu gerent, Joaquim Soler, creu que podran arribar a mantenir la producció de l'any passat i obtenir-ne unes 14 tones.
18: Jo, les sensacions que tinc ara, veient finca per finca, jo diria que mantindrem. Jo diria que mantindrem. Fa un mes veiem un desastre. Doncs ara ja pots veure, hi ha bones sensacions. Arribar a 32, 35 graus al migdia i arribar a les 9 del vespre a 24, 25 graus, clar, això no passava.
17: Aquesta calor intensa de l'estiu, però, ha deixat conseqüències. Les altes temperatures han afavorit l'aparició del xancre, una malaltia causada per un fong que ha provocat la mort de part d'alguns castanyers. A més, els productors expliquen que l'excés de pol·linització en alguns arbres podria fer que algunes de les castanyes que ens menjarem aquesta tardor siguin més petites.
1: I a Tarragona, Misteri, evitar l'espoli d'obres d'art és la temàtica d'una nova edició de Misteris al Museu que se celebra des d'aquest cap de setmana i fins al 18 d'octubre. Pilar Ribas.
19: L'enigma d'aquesta edició és desemmascarar Lady Alice Stanhope, que ha ideat un pla per endur-se tota una sèrie d'objectes exposats als museus i centres culturals de Tarragona cap a Chevening House, un espoli que ja va dur a terme un avantpassat seu. Jordi Salvador n'és el coordinador.
20: Li agrada anar recopilant o col·leccionant aquestes peces, buscant aquestes peces diferents i incorporar-les a la seva col·lecció. Aquesta és una senyora que viu a Anglaterra. I la nostra idea, o el que hem de fer, és intentar desemmascarar-la i evitar que s'enduï aquestes peces de la ciutat de Tarragona, perquè, com podeu comprendre, això ho fa de forma il·legal.
19: Els equips participants disposaran d'un material que podran descarregar de la xarxa, on aniran anotant les seves conclusions i que servirà per certificar el seu pas per les diferents institucions.
0: Edició cap de setmana. Maria Gómez.
1: Diumenge passat a aquesta hora us parlàvem de les pluges torrencials que deixaven registres mai vistos a casa nostra. Se superaven els 240 litres per metre quadrat al Maresme o els 200 a Barcelona. Ja teníem coneixement de les dues persones que havien mort, però encara faltava la fuetada final del temporal. Començàvem la setmana amb fortes precipitacions a Granollers, que durant tot l'episodi ha arribat a acumular uns 350 litres per metre quadrat. Els bombers encara busquen un menor que va desaparèixer dilluns i es va trobar també una tercera víctima mortal a l'interior d'un cotxe. Un fenomen meteorològic excepcional amb una previsió i una predicció molt variable. Ara, amb la calma després de la tempesta, volem entendre com funcionen els models de predicció del Meteocat. En parlem amb Jordi Moré, ell és cap de l'àrea de modelització. Molt bon dia.
21: Hola, molt bon dia.
22: El primer que li volem preguntar, i també per fer-nos una idea, quan parlem de models de predicció, de què estem parlant i sobretot com funcionen? Quina informació us aporten per poder després fer una previsió meteorològica?
21: Un model de predicció meteorològica és un model que simula l'evolució de l'atmosfera a partir de les lleis de la física. És l'eina bàsica en la que tots els meteoròlegs es basen per poder fer una predicció del temps de cara als propers dies, de cara a les properes hores. Representen una realitat aproximada del que passa a la realitat, és a dir, són una aproximació de la realitat. Aquests models, si som capaços de tenir una fotografia de l'estat actual de l'atmosfera, fan una evolució cap a on anirà de cara a les properes hores o als propers dies. Quins problemes ens trobem? Primer, que no podem fer una fotografia del tot precisa de l'estat actual de l'atmosfera. Tenim moltíssimes dades, tenim satèl·lits, tenim radars meteorològics, tenim moltíssimes estacions arreu del planeta, però no tenim mesures a tots els llocs ni de totes les variables. Per tant, aquesta foto del que està fent ara és cada any més completa, tenim més observacions, però mai és del tot precisa, és a dir, és una aproximació del que realment està passant. I afegim que els nostres models tampoc són perfectes, perquè, com comentava, tot i que es basen en les lleis de la física, que les coneixem i estan ben demostrades, per temes de càlcul s'han de fer un seguit d'aproximacions que fan que aquests models també tinguin imprecisions. Si sumem les dues coses, fan que, quan comencem d'aquesta foto imprecisa i la fem evolucionar cap al futur, a mesura que anem avançant en el temps, cada vegada aquesta predicció és més incerta. I, per tant, l'hem d'anar actualitzant, és a dir, hem de tornar a fer noves mesures, tornar a fer una fotografia precisa del que, o més precisa possible del que està passant, i fer noves simulacions que mirin cap al futur per anar corregint una mica aquest pronòstic.
22: De fet, estem parlant d'aquestes imatges, d'aquestes fotografies poc precises que cal anar revisant i vigilant. És potser el que va passar dilluns a primera hora a Granollers, una primera previsió que va desencadenar en una altra?
21: Exacte. Aquesta foto imprecisa o incompleta, perquè ens falten observacions, perquè és impossible a nivell pràctic doncs, de poder-ho tenir, el que hem de fer és corregir-lo constantment. Fer diferents realitzacions, diferents simulacions dels models per tenir diferents escenaris possibles del que ens podem trobar en un futur. Quan tots aquests escenaris convergeixen, és a dir, són molt semblants, podem tenir una predicció doncs, amb més certesa. En d'altres situacions, com aquesta que hem viscut el dilluns i que comentaves, tenim un escenari molt més dispers, és a dir, tenim moltes realitzacions diferents amb escenaris força dispars entre si. I això ens està indicant que ens estem trobant en una situació que és força incerta i que, per tant, haurem d'anar seguint i haurem d'anar actualitzant per anar corregint i doncs, per poder-nos anticipar el màxim que puguem.
22: Són realitats aproximades, no és ben bé el que passarà, però amb tot el canvi climàtic ens hem de començar ja a preparar amb aquesta variabilitat, amb tan poc temps de marge i que realment les previsions siguin correctes, les prediccions siguin correctes?
21: Des del punt de vista del model, com que està basat en les lleis de la física, les lleis de la física en si mateixes no canvien amb el canvi climàtic, és a dir, el que sí que canvia és el context. Els models, pel fet que es basen en la física, són capaços de veure doncs, fenòmens que potser en una zona com la nostra no es donaven amb tanta freqüència o no es donaven amb aquest grau d'intensitat, però, lògicament, aquest canvi de context climàtic fa doncs, això, que aquests fenòmens que abans es donaven en unes regions determinades ara es puguin donar també en d'altres, o fenòmens que abans es donaven amb poca freqüència ara siguin més freqüents. Però això els models meteorològics, en principi, no hauria de, o almenys teòricament, no hauria de ser una limitació. És a dir, no haurien de ser incapaços de poder simular fenòmens que no són tan freqüents, no? Però sí que requereixen de petites correccions o tenir en compte alguns elements per poder-los ajustar millor en aquests nous escenaris. Per tant, doncs, els models són útils, però sí que requereixen alguns ajustos o algunes petites correccions que puguin doncs, ajudar a tenir en compte millor aquest nou escenari climàtic.
22: Avui hem volgut posar el focus en els models de predicció. Ho hem fet amb en Jordi Moré. Ell és cap de l'àrea de modelització del Meteocat. Senyor Moré, gràcies per atendre la nostra trucada.
21: Gràcies a vosaltres.
22: Grans bardisses, el nou text de Llàtzer Garcia sobre els vincles familiars, l'amor i l'absència es pot veure avui al Teatre de Sal en el marc del Festival Temporada Alta Montse Soto.
2: Després de la seva estrena estroncada al darrer festival grec i abans de fer temporada al Lliure, Grans Bardisses s'estrena avui al Temporada Alta, al certamen on va néixer la llavor d'aquest muntatge. Un text sobre la mort i l'absència que ens situa en una mena de cabana anomenada Grans Bardisses, on tres germanes decideixen passar la diada de Sant Jordi després de la mort del seu pare per parlar de l'herència. Una trobada plena de records on un fet imprevist i sobtat ho capgira tot. Un muntatge, però, amb tocs d'humor i que està a mig camí cap a la tragicomèdia, segons el seu autor i director, Llàtzer Garcia.
3: Veure's el procés de dol també al cap d'un any, de com estàs, fins i tot pot ser còmic, fins i tot, tot i que pugui ser molt dolorós, com el dol de la manera que el porten una persona o una altra poden xocar molt.
2: La figura de la mare absent en la vida de les tres germanes, la Blanca, és una altra de les protagonistes de la peça.
3: I sí que és un personatge però, que els ha condicionat molt i molt i molt la vida, i jo crec que fins i tot tota la part final és quasi la protagonista, no? Que no apareix mai en escena, per com la seva manera d'entendre la persona que ha mort i tot plegat, tot el que ella fa per no acceptar aquesta mort, doncs el meu condiciona tot. Llavors és una mica la gran protagonista absent.
2: Un muntatge que ens parla també de com les nostres vides són incontrolables i que després de la seva estrena avui al Teatre de Sal farà temporada del 25 de febrer al 21 de març a l'Espai Lliure de Montjuïc.
22: I
1: I quan falten gairebé 10 minuts per arribar a les 2 del migdia, és moment de l'actualitat esportiva i ho fem parlant de motor perquè aquest matí ha finalitzat el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP i ara està a punt de començar la cursa del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Daniel Clusa, bona tarda.
4: Bona tarda, Maria. A partir de les 2, cursa llarga del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, 62 voltes al circuit urbà de Marina Bay amb Max Verstappen sortint des de la pole position per davant de Charles Leclerc, Lewis Hamilton i el líder del Mundial, Kimi Antonelli. Carlos Sainz sortirà des de la 14a posició de la graella i Fernando Alonso ho haurà de fer des del pit lane després d'haver estat sancionat per un canvi legal en el motor del seu Aston Martin. Pel que fa al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, Marc Márquez perd el liderat del Mundial després de finalitzar en 6a posició la cursa d'avui, però es mostra content per com ha anat el cap de setmana. L'escoltem en declaracions a DAZN.
5: Para mí el resultado ha sido 0 puntos Martín, menos 3 Bezzecchi. Este es el resultado total, así que súper contento. Me dices jueves 0 Martín, menos 3 Bezzecchi, te lo hubiera firmado en cualquier papel.
4: La cursa l'ha guanyat l'italià Marco Bezzecchi per davant de Raúl Fernández i un Jorge Martín que recupera el liderat amb 2 punts més que el de Cervera. La notícia del dia, però, l'ha protagonitzat el pilot murcià de només 18 anys, Máximo Quiles, que s'ha proclamat matemàticament campió del món de Moto3 després de guanyar la cursa d'avui. En Moto2, la victòria ha estat pel mallorquí Izan Guevara.
1: I pel que fa al futbol, el Barça continua intractable després de l'aturada de seleccions.
4: Després de 3 setmanes sense jugar, sense Rafinha i amb altres jugadors importants a la banqueta per l'alta càrrega de minuts, però l'equip de Hansi Flick continua imparable. Ahir, nova victòria per 3-0 al Camp Nou davant el Getafe i l'equip que prepara ja el compromís del pròxim dimarts a la Champions contra el Galatasaray. Germà García, bona tarda.
6: Què tal, Dani? Bona tarda. Doncs sí, una nova demostració de força del Barça amb golejada per seguir refermant el liderat a la Lliga. De fet, ahir van igualar el millor inici històric a la Lliga del Tata Martino de la temporada 2013-2014 amb 8 victòries en els primers 8 partits. Gordon es va estrenar com a golejador blaugrana quan encara no s'havia complert el minut i mig de partit en jugada personal. Gabriel Jesús va establir el segon a la mitja hora de partit aprofitant un greu error del central Sair Romero i el brasiler ja en porta 3 amb el Barça i Koundé va tancar la golejada poc abans de la mitja hora de la represa amb assistència de Lamine Yamal. Koundé es converteix d'aquesta manera en el francès amb més partits com a blaugrana. Un Barça més líder, ja suma 34 gols a favor per 7 en contra i 4 porteries a 0 amb 8 partits de Joan Garcia, que ahir va tornar a la titularitat. Escoltem Hansi Flick, tot i quan li van recordar que igualava el rècord del Tata Martino, doncs dient que l'important són els títols, no pas els rècords.
23: No, we don't...
24: No juguem per batre rècords. Per mi el que volem fer és guanyar els partits i ja ho he dit abans, no? Ens concentrem en el següent partit i en el següent i en el següent i ja veiem què passarà. Per mi això és el que nosaltres volem fer cada dia, no? Volem guanyar el partit següent i aquesta per mi és la clau. Això és el que volem fer. Res més, no volem batre rècords, no, volem guanyar títols i si hi ha un rècord inclòs l'acceptarem, evidentment, però no és el més important per nosaltres.
6: I el que dèiem, que Koundé es converteix en el jugador francès del Barça amb més partits. En portava 193, igualat a Amèrica Vidal, però com va jugar ahir ja són 194 i en declaracions a Sport 3 es mostrava així de feliç.
25: Bueno, me encuentro bien físicamente, también la cabeza está bien, estoy haciendo lo que me toca, trabajar duro para recuperar mi posición, recuperar mi nivel y ayudar al máximo al equipo, estoy muy tranquilo en ese sentido.
6: I ja des d'avui l'equip s'està posant en modus Champions. Demà, segona jornada, dimarts, millor dit, la segona jornada de la Lisa Millen d'Istanbul contra el Galatasaray, en la que serà la 6a visita dels blaugranes al llarg de la història a aquest estadi, de moment amb un bagatge positiu pel que fa al Barça, 3 victòries, un empat i una derrota. El Galatasaray, rival del Barça, és el líder provisional de la Superliga turca, després de guanyar divendres per 3-1 a casa. En Champions, però, recordem que en la primera jornada va perdre el camp de l'Sporting de Portugal. Avui hi ha hagut sessió de recuperació a la ciutat esportiva, no hi ha cap novetat d'última hora. Demà viatge a Istanbul pel matí, sense Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen i Rooney Bardaggi. Volaran amb vol charter a 4:45 de la tarda. Parlo d'horari català de Catalunya. 4:45 de la tarda, roda de premsa de Hansi Flick i un jugador encara per determinar. I a 6:45 de la tarda, l'entrenament a l'estadi Ali Samillen. Per cert, que ja hem conegut aquest matí qui serà l'àrbitre. Serà l'italià Marco Guida i tindrem un altre italià en el videoarbitratge, Marco Di Bello.
4: Doncs estarem pendents i a ganes de Champions. Gràcies, Germà. Bona tarda.
6: Bona tarda, Dani.
4: Doncs, com veieu, hem escoltat Hansi Flick. El que segur que no escoltarem serà José Mourinho. Ahir el tècnic del Madrid es va negar a sortir davant els mitjans de comunicació després de la victòria del seu equip a casa 1-0 contra el Villarreal. La raó, suposem, el seu enuig per l'expulsió de Vinícius. El brasiler va marcar el 2-0, però des del VAR van avisar l'àrbitre del partit, Isidro Díaz de Mera, d'una acció anterior en la mateixa jugada del gol, en la qual el davanter madridista estirava els cabells el jugador del Villarreal Saliba. El resultat final, gol anul·lat i targeta vermella per Vinícius. Escoltem l'àudio del VAR.
7: Isidro, te recomiendo una revisión, ¿vale?, para que valores una posible conducta violenta en la consecución del gol.
9: Para mí Villarreal con falta y roja para el 7 del equipo local, ¿vale?
4: Doncs un Vinícius que a més va haver de ser subjectat pels seus companys d'equip quan es dirigia cap al col·legiat un cop rebut aquesta vermella, una situació que reflecteix l'acte arbitral i que podria comportar-li una sanció de més d'un partit, per la qual cosa es podria perdre el clàssic del pròxim 25 d'octubre. Més enllà d'això, com dèiem, el Madrid va aconseguir els 3 punts, queda ara tercer a 5 punts del Barça i a 1 de l'Atlètic de Madrid, que també va guanyar ahir 1-2 al camp de l'Alavés.
22: I a segona divisió continua la bona ratxa del Sabadell.
4: Els de Ferran Costa van derrotar el Ceuta 1-2 a domicili amb un doblet d'Àngel Baena. És un partit que se'ls va complicar per l'expulsió d'Edgar González en els primers minuts de la segona meitat, però precisament per aquesta resiliència i la mentalitat de l'equip es mostrava especialment content el tècnic del conjunt arlequinat.
10: Sí, estic molt content per la mentalitat un cop més de l'equip, perquè hem jugat molts partits dins d'un mateix partit. Hem tingut la capacitat d'adaptar-nos, primer de tenir-li molt respecte al partit i no equivocar, perquè teníem molt clar que si anàvem, no anàvem al nostre 200, al nostre 300%, que no ens donaria, perquè els partits aquí són molt difícils, perquè és un equip que t'exigeix molt.
4: Un Sabadell que és ara mateix quart classificat amb 16 punts, això sí, amb un partit més que els seus immediats perseguidors. I un d'aquests immediats perseguidors és el Girona, que visita demà Josep Guardiola, un estadi de gran record.
11: El 19 de juny de 2022, l'Eliodoro Rodríguez López s'hi enfrontaven Tenerife i Girona. Amb un argument únic, pujar a primera divisió, era l'últim partit del play-off d'ascens. La victòria li va donar al Girona aquest premi gros i des d'aleshores fins ara, una mica més de 4 anys, el Girona no només va pujar a primera, sinó que va arribar a la Champions i ara torna a ser segona. En aquest mateix període, el Tenerife, que s'havia quedat sense ascens, va baixar posteriorment a primera federació a recuperar la segona divisió i els dos equips es tornaran a trobar demà al damunt de la gespa. Per al Girona, 4 anys després d'un gran record. No hi era, però ho sap el tècnic Quique Álvarez.
12: És un record molt maco, però bueno, no ens hem d'oblidar on estem. Estem a segona i el nostre objectiu és el que és. Hem de ser ambiciosos, afrontar el partit d'aquesta manera, intentant pues, aconseguir aquesta victòria que ens donaria pues, bueno, estar més a prop dels de dalt i bueno, afrontar aquests dos partits a casa següents que tenim.
11: Entenc. Temes esportius, aquí que es recupera Esprilla, Benet i Júnior, després han d'haver estat amb les seves seleccions. Caldrà veure si això també significa canvis en l'onze inicial.
4: Gràcies, Josep. I abans de deixar el futbol, un apunt del femení. Ahir la selecció espanyola va derrotar en l'amistós jugat a Washington al combinat dels Estats Units 2-0 amb gols de la capitana del Barça, Patrick Guijarro i Eva Navarro.
22: I en bàsquet avui jornada farcida d'equips catalans a l'ACB.
4: I amb partits en directe, de fet, el Força Lleida, queda un minut perquè acabi el partit, està perdent 87-84 a la pista de l'Obradoiro. El que no ha pogut guanyar és el Manresa, no ha pogut donar la sorpresa al pavelló del Reial Madrid. Els catalans han caigut 120-83. Aquesta tarda, a les 5, el Joventut visita la pista del Baskonia i un Barça necessitat d'un triomf rep al Palau Blaugrana el València a partir de les 7 en un partit que serà la reedició de l'última final de la Lliga CB. Ahir, per cert, el Girona va perdre 115-92 a la pista del Breogán. També en directe ara mateix tenim el partit del Barça d'handbol que està guanyant 32-38 a la pista del Villa de Aranda i recordem que ahir el Barça de futbol sala va golejar el Xota 8-0 al Palau Blaugrana.
22: I per acabar repassem les notícies més destacades del cap de setmana de la resta dels esports.
4: Doncs sí, hi ha grans notícies per l'esport català. Comencem parlant de waterpolo, waterpolo femení, en aquest cas, que tindrà 5 representants a la Champions League femenina. El Club Natació Catalunya s'ha classificat per primera vegada després de vèncer avui el Nancy francès 23-6 a la fase prèvia que s'està disputant a Grècia. S'assuma així el Sabadell i el Terrassa, que ho van aconseguir ahir, i també el Sant Andreu i el Mataró, que ja estaven classificats com equips que van disputar la final a 4 la passada temporada. I acabem amb una altra gran notícia, i és que la selecció espanyola d'hoquei patins, amb 7 de 10 jugadores catalanes, s'ha proclamat campiona del món després de vèncer per 3-1 Argentina en la final del Mundial disputat a Asunción, al Paraguai. Les de Sergi Macià revaliden d'aquesta manera el títol aconseguit a Novara l'any 2024 i és ja el 9è trofeu mundial del combinat espanyol.
1: Ens agrada acabar amb bones notícies. Gràcies, Dani. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Són les dues. Bona tarda. La incògnita s'ha resolt. Gabriel Rufián tornarà a liderar la llista d'Esquerra Republicana per les eleccions del proper 29 de novembre. Mireia Boneno, bona tarda.
8: Bona tarda, sí. El partit es donava marge fins avui a les 6 per presentar els avals a les candidatures i Rufián, com dius, encapçalarà finalment la llista dels republicans al Congrés. La decisió es ratificarà en una reunió de l'executiva nacional del partit i durant els propers dies es concretaran els detalls de la candidatura. Es descarta així que Rufián passi a liderar el Front Ampli, la Unió d'Esquerres Estatal. Una de les primeres reaccions ha estat la dels Comuns, un dels partits que més obertament havia convidat a Rufián a liderar el Front Ampli. Els morats asseguren que respecten la seva decisió, però lamenten que finalment no hagi volgut participar en la construcció d'aquest front per maximitzar, diuen, les opcions de frenar les dretes, tal i com ja es va aconseguir el 2023.
1: I l'altre nom propi de la jornada en l'àmbit polític és el de Jordi Hereu.
8: Sí, avui també s'ha fet oficial que el ministre d'Indústria serà el cap de llista dels socialistes catalans pel 29N. Hereu ha acceptat així l'encàrrec.
13: Us vull dir que accepto i que per mi és un immens honor i és un immens plaer poder representar el PSC en el pròxim combat democràtic que tindrem.
8: Ha estat el president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, qui ha oficialitzat la candidatura d'Hereu aquest diumenge en el marc del Congrés Federal dels Socialistes Catalans. En aquest acte, Illa ha carregat contra Junts, de qui diu s'ha endut una decepció.
14: Nosaltres al costat de la gent, d'altres al costat de Basevich. Nosaltres al costat de seguir avançant, d'altres al costat de retrocedir. I contrasta molt, el calendari a vegades és inoportú per alguns, amb l'alçada de mires que hem tingut.
8: La resposta de Junts ha arribat via xarxes. La portaveu al Congrés, Mònica Sales, en un missatge X, acusa Illa de fer retrocedir Catalunya, no plantar-se mai davant Pedro Sánchez i no aconseguir res a Madrid. Més veus de la jornada, la d'Ernest Urtasun, un ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
15: Partit Popular i Vox són dos paperetes, però són la mateixa motosserra per aquest país i que nosaltres no permetrem que governin ni que arribin mai en el govern el proper dia 29.
8: I avui també la direcció de la CUP ha de ratificar o no la militància la decisió de no presentar-se a les eleccions del 29 de novembre, unes votacions que ja s'han obert i demà es donaran a conèixer els resultats.
1: De fet, el context polític actual també protagonitza part de l'acte d'homenatge al Parc de la Ciutadella de Barcelona a la Sònia Rescalvo.
8: Sí, una dona trans que va ser assassinada al parc a mans d'un grup de neonazis ara fa 35 anys, Laura Zurriaga.
16: A l'acte reivindicatiu s'ha abordat el camí que queda per fer en un context marcat per l'auge de l'ultradreta.
23: Derogaria la ley trans, nos quedaríamos sin ley trans, sin los derechos que hemos conseguido.
16: Les organitzadores denuncien el biaix social i les agressions que encara pateix el col·lectiu Brai González, Fundació Enllaç.
26: Yo soy docente. Y pues yo confío y sé que esto también es un acto pedagógico.
16: Exigeixen polítiques públiques que garanteixin els drets de les persones trans.
1: I de l'àmbit cultural, Peter Jackson rep el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
8: El director de la trilogia del Senyor dels Anells i el Hobbit agraeix el reconeixement i no amaga el seu idili amb Sitges.
27: And my favorite film festival of all time is the Sitges Film Festival.
8: Diu que el festival de cinema preferit de tots els temps és el de Sitges. També han estat guardonats amb el Gran Premi Honorífic Kevin Bacon, Niki Grasset, Wick, els dos

0: actors, també parella, han presentat la comèdia de terror que dirigeixen i interpreten, Family Movie.
1: I Sitges Fil Parrant, explicat al Badacine amb Conxita Casanovas quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda. I també us expliquem que els bombers encara busquen un menor que va desaparèixer dilluns enmig de l'episodi d'aiguats torrencials a Catalunya, fenòmens excepcionals.

0: predictibilitat. I, per tant, en algunes ens podem anticipar força dies i en d'altres ens hem de limitar o ens hem de conformar en poder pronosticar-les amb poques hores d'antelació.
1: I doncs lluny queden aquests aiguats, aquest cap de setmana està sent molt més tranquil, marcat per aquesta estabilitat. Aiment, Noelia García.
2: Avui diumenge a Catalunya, temps estable, predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 25 graus a Tarragona, 23 a Barcelona i a Girona i 22 graus a Lleida. Demà dilluns i dia festiu comença la setmana amb estabilitat. També predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat.
1: I un cap de setmana negre a les carreteres catalanes amb dos accidents mortals.
3: Les dues víctimes són motoristes. El primer sinistre va tenir lloc dissabte a la tarda a la C-65 a Girona i l'altre aquest matí a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Amb aquestes dues víctimes són 98 les persones que han perdut enguany a les carreteres catalanes la seva vida, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
1: Nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, les notícies tornen al punt de les 3. Bona tarda.
4: Edició cap de setmana. Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
5: La gana és la batuta que dirigeix la gran orquestra de les nostres passions. Gioachino Rossini.
4: La comanda. Amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
6: Raül Balam, bon dia!
7: Molt bon dia, Natàlia Sánchez. Hola, hola, meravelles a tothom, eh?
6: Com estàs?
7: Bueno, content i feliç. Content, una mica empiucat. Jo crec que amb aquests canvis de temps i aquestes coses, doncs, mira, jo crec que al final el coll se'n ressenteix.
6: Clar, això de mullar-nos els mitjons, això de mullar-nos els mitjons no ens acaba de...
7: Però res que no curi la mel, el gengibre i la bona disposició de curar-te.
6: Efectivament. Una setmana passada per aigua, una setmana també molt musical.
7: Mm-hmm.
6: És la setmana dels concerts dels Oques Grasses. El del dilluns es va haver de cancel·lar. Us hem de confessar avui una cosa.
7: Bueno, hem de confessar una cosa que no és cap pecat. La cuina és això, eh? La cuina és preparació i preparar-te una bona mise en place. I nosaltres preparem mise en placeos.
6: I això què vol dir? Que nosaltres, ens esteu escoltant el diumenge, però nosaltres gravem els programes normalment els dijous. El Raül diu que som un bon rostit.
7: Som un bon rostit, perquè tots aquests rostits, tots aquests suquets, són molt bons d'avui per demà, per dir-ho d'una manera. O sigui que quan reposen i totes les salses i tots els sucs es barregen, és quan és un plat, és meravella.
6: I per què us ho diem, això? Perquè és dijous, al matí. Ahir va ser el primer dels últims concerts dels Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, però no sabem què és el que passarà amb el concert d'avui dijous. En principi, el del divendres i el dissabte no han de perillar.
7: Hem de tenir fe. Primer hem de tenir fe. Les oques, val a dir, que tenen un plomatge molt tupit i no es mullen tant, o sigui que totes les oques i totes les oquetes, doncs, jo crec que estan preparades per als temps adversos, no?
6: Digues que sí. Sigui com sigui, ahir vau poder escoltar el concert en directe, des d'aquí a Ràdio 4 també el vau poder seguir per la 2CAT. Passi el que passi, però, amb aquests concerts, avui, a la comanda, volem parlar de gastronomia i música.

0: Jo vaig poder ser el primer concert i aquest moment, Raül, aquest moment és que és una meravella. Jo m'he de confessar, soc superfan d'Oques Grasses. Tu què?
1: Ara aquí em ficaràs gomet vermell. Gourmet. Jo, ja saps, no soc molt de música. M'agrada la música, però no sóc un gran fan d'aquests, que tindre un grup d'aquests que segueixo.
0: Home, una mica sí, tu ets molt de divas.
1: Soc de divas.
0: Home, la Madonna, Kylie Minogue.
1: Sí, Madonna, la Guillermina Mota, la Núria Feliu. Sí, jo soc molt de all divas, perquè al final és el que m'agrada. Ja saps que tinc, a mi m'agrada molt la cocina viejuna, per dir una...

0: una manera, un bon rostit, uns bons canelots, una bona escudella, aquests plats de tota la vida. Però val a dir
1: sí.
0: que, Natàlia Sánchez, tu m'estàs redescobrint molts grups de música que jo tenia i em sonaven, però que tu me'ls estàs donant llum i sobretot veu.
1: Efectivament. Qui és molt fan dels Oques Grasses i d'un munt de grups catalans és el nostre convidat d'avui. Ell és el Pere Cardona, cuiner, un dels responsables del bar-restaurant La Nova Farga del barri de Sants de Barcelona i també autor de llibres interessantíssims dels quals avui parlarem. Un d'ells és Els músics també mengen, un llibre meravellós que va publicar ja fa 10 anys, on proposava més de 300 receptes i totes elles les relacionava amb... M'estic equivocant ja. Pere, bon dia, resol això.
2: Bon dia.
1: Què tal?
0: Vine a posar ordre perquè...
1: 300 no 30, deu ser.
2: No les he comptat.
1: No les has comptat.
2: Però sí que més de 300 hi havia en aquell moment, perquè jo estava en un altre restaurant i els dijous dedicava o transformava un plat d'aquell dia, estava fent un restaurant de carta, a un grup de música. Llavors, acumulat anys, acumulat temps, doncs van ser més de 300... amb currículum.
1: És a dir, tu què feies els dijous? Agafaves un plat de la carta?
2: Agafava un grup de música que a mi m'agradés, del barri, d'on a mi jo em havia escoltat, i llavors doncs, intentava posar-lo al plat. Però jo no sóc un gran... O sigui, entès en música, no ho sé, m'agrada molt la música i m'agrada la cuina.
0: Doncs ja ets un gran entès. Si a tu t'agrada la música, jo sempre dic que el que li agrada la música és un entès de música, i el que digui que no... Malament.
2: Llavors hi havia afluents en el plat. Si el músic era de les Terres de l'Ebre, buscaves producte d'allà, o imaginaves un plat d'allà transformat. O un grup de... Per exemple, el Doques va ser en el llibre, si no m'equivoco, és el caneló d'ànec amb préssecs de vinya. Senzill, perquè l'ànec ja et ve fet, o sigui, ja ve la llauna aquella magnífica, només cal que el treguis l'os, bueno. L'embolicava una mica de préssec saltejadet amb una mica de sucre, i amb la pasta bric feies el cruixent, i amb una salseta al costat, i escolta'm, com un rei.
1: Escolta, i com, o sigui, aquest procés creatiu de posar un grup de música dins d'un plat, com és això?
2: Ben donat. Jo ara estic fent actualment menús aquí a La Nova Farga, i vam fer 18 jornades amb músics, dedicat la setmana sencera als músics. Llavors el menú, normal i corrent, però amb variants una mica més divertides i tot, doncs cada dos cançons, per exemple, al dia es transformaven en plat. Llavors jo el que tenia, doncs, el que s'assemblava, per exemple, el Diluvi, quan vam fer les jornades, l'Ànima Blanca, la cançó que a mi m'encanta d'ells, és molt maca, va ser un pollastre a la llimona, per jugar amb el color, per jugar amb la textura i per jugar una mica amb la tranquil·litat. És un bar de menú, però també es poden fer coses...
0: Home, 100%. 100% una cosa no treu l'altra. Sempre pensem que l'alta cuina és el que es poden fer piruetes i cosetes, però jo crec que en un bar de menú que hi passa tanta gent, on s'hi fa que la cuina evoluciona tant, o sigui, el que has començat una setmana, la setmana següent ja n'és una altra. Aquí hi entra i pot entrar l'art perfectament.
1: Clar. I a la cuina, la música també és important, és a dir, mentre esteu en ple servei...
2: No, en ple servei no.
1: No s'escolta música.
2: Intento que no, perquè entren comandes, mai més ben dit. Entre el meu company, el que sigui, amunt i avall, jo no puc estar atent.
0: És que hi ha una altra música en aquell moment. Jo crec que hi ha la inspiració. A mi no m'agrada cuinar amb música. Fer la mise en place amb música no m'agrada, però perquè jo no sóc d'escoltar música. Jo m'agrada sentir... la música que estem fent en aquell moment, però en la mise en place de tant en tant sí que deixo posar música. Però quan estem en el servei, que és el moment que la sinfonia toca, en aquell moment s'ha d'escoltar la nostra música, i la nostra música és el que canta els vales, aquell microcarapita, aquell temporitzador, aquell tallar, aquell emplatar, aquella pila de plats, tot això són músiques que fem els cuiners.
2: I tant.
1: Ara m'estic imaginant una col·laboració meravellosa entre un grup de música, qualsevol, m'ha vingut al cap Ferran Palau, fent un disc conceptual amb tots els sons d'una cuina.
2: De fet, s'ha fet, si no m'equivoco.
0: Sí, Carles Santos va ser, perquè l'ubiquem una mica a la inauguració dels Jocs Olímpics, el que anava vestit de Dalí i que estava dirigint doncs, aquella orquestra. Aquest va haver un congrés de cuina catalana fa molts anys, estem parlant dels anys 90, i ell va fer una sinfonia sobre la cuina i jugava molt amb cassoles, amb plats, o sigui, la seva, la, el seu

0: Els seus instruments en aquell moment eren percussions de vaixelles i utensils de cuina.
1: Escolta, el moment que dius, va, totes aquestes receptes, tota aquesta fusió, aquest maridatge entre gastronomia i música, com s'acaba convertint en un llibre? Els músics també mengen.
2: Jo vaig enviar, tenia la idea, ho estava fent en el restaurant que estava, i vaig dir, hosti, això podria ser un llibre. I vaig enviar a Editorial. Però a una editorial, perquè en aquell moment ni idea, jo estava a la cuina centrat i vaig dir editorials, ara per què? Perquè m'havia sonat del diari, però no sabia que no eren d'això. I vaig escriure i vaig dir això. La sorpresa meva és que al cap de res m'escriuen que estaven interessats, però jo tenia tanta feina que no vaig contestar. I vaig seguir fent lo meu i tot, i al cap d'un mes em diuen que has rebut el mail, que estem interessades. I dic, hòstia, això va en sèrio. Doncs. I llavors vam reunir amb l'editora, em va proposar, vam anar fent i va acabar sorgint. I molt content, la veritat, tornant a agafar el llibre, tornant a llegir-me'l, ahir me'l vaig tornar a mirar, i és xulo, perquè ho parlo d'una manera molt distesa. Per exemple, amb en Quimi Portet explico que tot històries més personals i acabo dient que se'm presenta com una divinitat al mig del plat i ell em diu que no sé què. Són coses molt, molt amenes. És la cuina que jo crec que hauria de popular, o la cuina de transmetre hauria de ser molt nostra. Com tu parles, sí. com la gent normal podríem parlar. Els artificis jo crec que van sobrant ja.
0: Sí, sí, però és que al final el receptari sempre ha sigut un boca a boca i un boca a orella. Com s'explicaven els macarrons de les famílies, de com es feien, sempre era l'àvia que li explicava a la mare, aquella mare li explicava a la filla, aquella filla que li explicarà, i sempre hi ha una petita evolució, perquè tot cada persona és independent, però sempre l'origen són de com eren els de la tieta Carmen, els de la iaia, no sé què, sempre això és important.
1: Deies que hem de fugir una mica de l'artifici i tornar a la tradició, com deia el Raül. Hi ha massa artifici a dia d'avui a la cuina?
2: No ho sé. El que sí que hi ha, i portem uns anys, que potser se'ns està exagerant la nostra figura, la de cuiner. Jo ara mateix tinc un bar de menús, i quan et dius que ets cuiner, bueno, sembla que siguis qui sap què, i quan dius que has escrit dos llibres, ja, bueno...
0: Perquè és que tenim un ofici molt dolç, que venem felicitat, jo sempre dic. La gent ve i dic, no som metges, que els metges a vegades donen notícies que no són tan bones. En canvi, la gent que ve als nostres locals ve a passar-s'ho bé. Per això jo crec que hem arribat en aquest punt que estem aquí dalt, perquè la gent ens estima.
2: Clar, i amb diferents punts, el teu lloc per unes coses, el nostre per unes altres, tenim espais diferents, és que és correcte, podem conviure.
0: Però és que hi ha molta cabuda, és la gran... Jo crec que la cuina, la restauració, és dels pocs oficis que poden anar agafats de la mà, el més innovador i el més tradicional, perquè un alimenta l'altre, un pot dur a l'altre, i això crec que és molt, molt important. No ens anem tapant, per dir-ho d'una manera.
2: Clar, i amb diferència, però quan ahir pensava, dic, hosti, tu vas fer els plats dels contes, si no m'equivoco.
0: Sí, sí, he fet menús sobre l'òpera, sobre contes.
2: Contes, jo recordo, quan això vaig flipar, vaig dir, hosti, és un rotllo música, però un rotllo contes, sí. És que necessitem més. La cuina ens dona, però jo crec que la gent que tenim una vena una mica més en inquietud, necessitem més xitxa.
0: És que a l'explicar, al ficar un relat en un plat, que estigui sòlid i que tingui un perquè, aquell client entra més a dintre del teu cuento. O sigui, entra més a la teva història. Una cosa, sempre amb fonaments, si expliques una història que es queda cap allà, no, però quan expliques el perquè de la salsa, el perquè d'això, el perquè de l'altre, doncs la gent hi entra. Jo me'n recordo, vam fer aquests micromenús que a vegades parlem que feia la mare, en van fer un dedicat a cantants, i hi havia la sopa de cabra. I clar, sopa de cabra, tu penses en una cabra. En canvi, la mare va fer una sopa de cabra de mar, perquè ells són nascuts entre Blanes i Cadaqués, sí. O sigui, és mar total, o sigui, buscar la visualització, però no, aquesta gent ha agafat, o sigui, tramuntanes, marismes i totes aquestes coses que estan banyades per la salitre. I és buscar sempre el perquè de les coses.

0: Clar, el cuiner ja és un rockstar.
1: Sí, més anys
0: passats. Més enllà d'aquesta part creativa que estàveu comentant.
1: Sí, més ara s'ha demostrat amb això de Gènesi, aquesta sèrie... Que, dius, ostres, és que hi ha una sèrie... És que és molt gros el que es va fer. És molt gordo. Una rockstar ve d'aquests anys. De ta mare, sí, tota aquella generació...
2: I de, sí, Gaig, Duany i tots aquests que van ficar... el focus de la gastronomia, no? Com un de... Sí. A la part de dalt.
1: Però que a la vegada, jo recordo haver començat amb 16, 17, fent pràctiques, i el cuiner que estava, que va ser com un pare per mi, impressionant, de la Rosalé de Mataró, es carregava tots vosaltres per d'una manera impressionant.
2: Bueno, perquè havia un moment, és que dic, jo crec que la sèrie fica en aquest conflicte, no?, entre tradició i innovació, però fa un moment estàvem dient que poden conviure perfectament. Mm. No? Quan va venir tota aquesta revolució d'una cuina que no era la cuina que nosaltres coneixíem, clar, tots els que estaven en aquest moment tradicionals deien que ens tocaran a nosaltres, però és clar, 30, 40 anys després... La cosa continua igual. Hi ha hagut cabuda per tots cantons. Hi ha cabuda fins i tot per altres cuines que venen a casa nostra i que les implementem i que les tenim arraigades. Jo crec que la cuina és aquest ventall que no para d'haver palets i pots obrir i que sempre pots agafar el que a tu més t'agradi.
0: És una carxofa. Ara estava pensant, sí, aquest matí, revisant una mica una de les nostres bíblies, el calendari dels pagesos, clar, productes de temporada. Albergínia, alls tendres, api, bolets, carbassa, carbassó, col de Brussel·les, coliflor, endívia, mongeta tendra, moniato, nap, patata, pebrot, porro, tomàquet de penjar. La tardor. Quin grup de música seria, Pere?
1: Hòstia. La tardor.
2: Home, pensa, aquí venim a fer preguntes d'aquestes que...
1: Aquesta és anar a matar, o sigui, directament, eh? O sigui, aquesta ja, directament amb el ganivet me l'heu clavat. Tardor, hauria de ser... S'acostaria, per orígens del llibre, un Anna Roig, que dona un acompanyament com molt familiar, amb, sobretot el que va fer fins al final d'Anna
2: Roig,
1: que l'ombra d'un gent.
2: Aquest caliu, no?
1: Sí, sí, una Judith Nederman actual, gent que amb la seva música...
2: No
1: ho sé, t'abraça, exacte. Aquesta és la paraula. Hi ha molta gent així. I ara actualment hi ha la Mar Pujol, per exemple,
0: sí,
1: que és una veu increïble.
0: Tot just aquesta setmana publicat.
1: La Zelosa. Testarudes, que és un grup de música ska, però us la recomano moltíssim, que seria tardor, primavera, hivern, estiu.
0: Sí,
1: o sigui, és per totes les èpoques, tenen cançons i són ideals.
0: Escolta una cosa, què és el que passava a la taula del carrer Sant Benet 46 de Mataró?
1: Ostres, allà és a l'Història del 46, que aquí és un tu plasmo. Allà era la cuina familiar.
0: El teu darrer llibre.
1: Exacte, fa un parell d'anys o així. Jo vaig veure la meva àvia, estava molt cardada, i tornant cap a Sants vaig dir, hòstia, haig de fer alguna cosa, però ha de ser ràpid, un llibre. Que de receptes, et dic, hòstia, records. Els records els tinc vius, comença a escriure. I vaig començar a escriure. És un llibre que aparentment és petit, és el que tu vulguis, va ser ràpid, però és molt dens, és moltes emocions juntes, fins i tot parlo de... Hi ha un capítol que parlo de depressió meva, que vaig patir en un restaurant, que vaig estar, o sigui, tombat al llit durant uns dies, i hi ha molta intensitat, el meu tio que també havia mort mesos més tard. Tot és com un còctel.
2: Històries familiars,
1: exacte,
2: al final, que pot ser les històries del 46, poden ser les, perquè poden ser les històries de tots els números que on vivíem,
1: exacte,
2: no? De casa pot ser el 7, quin número el teu de
0: 24.
2: Petit? El 24.
1: Clar.
2: Tot són vivències.
1: Parlo del mercat, de quan anàvem a la plaça de Cuba de Mataró, el meu avi que em feia servir de camàlic per portar totes les verdures, vull dir, era tot com una història perquè
2: això,
1: ell...
2: Això ho han fet tots els nets, eh?
1: Tots. Les taronges, però ell el que feia era... Fèiem 3 hores de mercat, 3 hores, eh?
2: Com era el de Cuba, eh?
1: El de Cuba, anar fent voltes. Però, a més, com era metge, coneixia tothom. I era parada, parada, i parada, i parada, i, a més, amb els clientela, i, a més, amb no sé què. Però, clar, primer que regàvem taronges i patates, que això no ho entendré mai. El pes més gros era el primer.
0: Home, clar, perquè així no xafes, no?
1: Bueno, escolta'm, però hi havia dos cistells, saps el que vull dir?
2: Ja. Sí.
1: Allò ho
2: ja,
1: recordo...
2: però portava el jovent que portava,
1: sí, sí,
2: això.
1: Sí, sí.
2: Jo amb l'avi anàvem a... Que els avis tenien supermercat i anàvem a comprar cada dimecres a l'estiu. Jo l'acompanyava a l'avi, anàvem al Mercabarna. O sigui, anàvem primer en el Born a comprar el bacallà, les olives i el fruit sec, i llavors anàvem cap a Mercabarna. I llavors, clar, un nen de 13 anys, llavors anava per tot Mercabarna amb aquelles carretelles tan grosses, i sí, sempre primer era el que pesava més.
0: Quins records. Escolta una cosa, d'aquí una estona, continuarem parlant d'aquest Els músics també mengen, però volem parlar d'ànec i foie, Raül. L'ànec. Hi ha un munt de possibilitats i opcions amb l'ànec.
2: No, n'hi ha moltíssimes, no? Altres vegades pensem que amb l'oca només ens podem tindre aquest foie i aquest fetge, que a vegades sí que quan penses amb com es prepara o com pots obtenir això, és un patiment,
0: sí, és
2: per l'animal. Tot això, dic, els egipcis ja feien. O sigui,
0: ja feien foie.
2: Ja feien foie. Ja van començar ells a preparar els fetges dels ànecs, a preparar-ho ells, perquè ells observaven que els ànecs, abans de migrar, menjaven moltíssim. Clar, ells ja es feien això a ells mateixos perquè estaven molts de mesos o molt de temps volant i necessitaven, doncs, aquest aliment,
0: aquestes reserves,
2: i ho aconseguien d'aquesta manera. El que passa que l'humà som aquests adulteradors de natura i vam començar a comercialitzar-lo, als egipcis. Però amb l'ànec es poden fer moltes més coses. O sigui, 10.000, ja des del magret, ja des del confit, que són aquestes potes que te les pots, que ja venen fetes, o te les pots confitar tu a casa. Que un confit d'ànec amb unes patatetes arrotllanes tallades gruixudetes, acabades cuites amb el seu greix, bueno, és una delícia. I la mare sí que preparava, que això a mi m'encantava, que era una manera d'aprofitar encara molt més l'ànec, feia l'embotit de coll d'ànec. O sigui, feia servir de tripa, per dir-ho d'una manera, la carn del coll, que era un gran merder perquè tenien que venien tots els colls, els tenies que ben plomar perquè es bevia tots els canons aquests de plomes, els plomaves i llavors allò s'omplia de carn d'ànec, de foie, del cor, de les freixures, de la carn del coll que havies bullit i llavors preparaves, es cosien i llavors es bullien com un embotit, com un bisbe. I això és un embotit que és una autèntica fantasia.
0: Ara, escoltant el Raül, dic que és ben bé que tot això, totes aquestes possibilitats, aquesta versatilitat de l'ànec, aquesta tradició, aquest anar enrere, són els acos grasses.
1: Sí, és que tot ve cap aquí, o sigui, no... L'ànec amb peres, per exemple,
2: clar,
1: que també és d'aquí nostre.
2: Tenim un receptari d'ànec i d'oques que són coccions molt llargues, perquè, esclar, sí. Pensa que antigament a les cases de pagès qui vigilava el mas eren les oques. Les oques són molt territorials, estimen molt els que els hi donen de menjar i vigilaven molt lo seu, o sigui, més ferotge que potser un gos.
0: Que fort, eh?
2: Sí, les oques.
0: Mira, ara estic aquí amb Els músics també mengen. Recordem, eh? Avui ens esteu escoltant diumenge, però avui és dijous. Tu avui, en teoria, Pere, vas a veure els oques grasses.
1: Jo hi aniré segur.
0: I ara estic llegint aquí la pàgina 75 del llibre i dius... Quan els vaig sentir per primer cop, passava un moment gris dins la cuina. Un d'aquells moments en què et planteges deixar l'ofici. Van ser ells els que amb els seus missatges, o més ben dit, amb les lletres de les cançons, em van fer tornar a creure en el dia a dia gastronòmic. Uau!
1: Completament. I de fet ho saben, també ho he escrit, vull dir, hi ha connexió amb ells. Hi ha moments que ens passa. A Raül, a tots els cuiners, cuineres, hi ha un moment que et satures, que arrossegues moltes coses a la motxilla, aquesta que diem, no?, fictícia, i jo ja no podia més. O sigui, era un moment d'això. I de cop, jo amb el restaurant que treballava, el meu jefe era tatuador, i em diu, tu coneixes oques grasses? I dic, home, algú he escoltat. Dic, tinc aquí el baixista, vols el disco? Dic, vale, i me'l va portar a la nit. I a partir d'aquí jo havia escoltat algú, però a partir d'aquí les lletres, el com desenvolupava una cançó... El recordar que també podem respirar dins d'una cançó és molt important. I ells van ser el detonant de fer un gir a la meva vida culinària i replantejar-m'ho tot, que tampoc era tan profund tot.
2: Sí, que avui es anirà al concert sí o sí, o sigui, després de sentir això...
0: Quina meravella.
2: El positivisme al màxim, eh?
0: És que els Oques Grasses són de les bandes catalanes que més vides han canviat. No paren de rebre missatges de gràcies a vosaltres, o vosaltres em veu fer veure, o la vostra música, les vostres lletres. És increïble. I ahir, en el concert del dimecres, tot això és que se sentia. tota aquesta unió, aquesta comunitat, aquest, bueno, aquest cantar a ple pulmó, tothom cantant, 55.000 persones cantant totes les cançons com a himnes, i és, bueno, és que fa posar la pell de gallina. A veure, els oques són en aquest llibre, els músics també mengen, un caneló d'ànec amb préssec de vinya. La recepta, Pere, si us plau.
1: Que és molt senzill, és el que dèiem, el confit que parlava ell de les llaunes.
0: Sí.
1: Tu només l'has de treure, l'has de calentar una miqueta, perquè en fred treure la carn de l'os costa.
2: Sí, costa.
1: A qualsevol peu de porc també s'ha de calentar.
2: L'has de temperar.
1: Exacte, llavors ho treus, llavors ho feia senzill, vull dir, enrocia una miqueta el préssec, saltejava una mica el préssec, posava una mica de sucre, el reservava. Llavors l'ànec ho mesclava tot i cap a dins del caneló. O sigui, jo estava sol a la cuina, m'havia de simplificar i havia de fer una cosa factista, una cosa que era bona, que era com l'ànec, el préssec. A mi la cuina amb la fruita és, per mi em té enamoradíssim. Sempre, sempre hi ha hagut fruita, sempre, sempre.
2: Això és l'ADN català, jo sí. Crec, eh?
1: Es trobo tan magnífic el contrast aquest. I si, a més, hi haguéssim posat una mica de nous, el contrast de tou, per a més, el contrast després...
2: Amb el cruixent, eh?
1: Amb el cruixent, encara fa pujar més. Però això, encara aquell moment, no n'hi havia, no hi havia tanta experiència.
0: I, escolteu una cosa, vaig equivocada si dic que qui incorpora el foie als canelons és Rossini?
2: Sí, bueno, el Rossini era aquest compositor, aquest gran compositor d'òperes i un gran gourmet. I hi ha molts de plats que estan amb el... que porten el nom Rossini.
0: Que això em sembla fascinant. És a dir, un dels compositors italians més importants de l'òpera del segle XIX, a banda d'una trajectòria musical espectacular, amb òperes com ara, per exemple, aquesta que estem escoltant, El barber de Sevilla, era un gran gastrònom.
2: Ja se'l veia, que li agradava menjar per les seves grans dimensions, si veiem algun dibuix seu. Però sí, havia molts plats que se'ls hi va ficar, se'ls hi va anomenar Rossini. Quan una cosa era Rossini, sí, és perquè duia foie i tòfona.
0: Era del morro fi, doncs.
2: Jo crec que era un gran gourmand i de morro fi, i jo crec que li cuinaven, devia tindre doncs les seves minyores i tot, que els hi cuinaven. Li devien preparar també el vieux garçon. Un vieux garçon era una confitura que es començava a preparar a la primavera i s'encetava per Nadal. O sigui, ja estem tard perquè ja hauria de macerar. Un vieux garçon era... amb una terrissa, amb un pot, omplien de ginebra i a la primavera començaves a posar-hi fruita i posaves mig quilo de maduixes, doncs posaves mig quilo de maduixes netes, mig quilo de sucre. Al moment del préssec, un quilo de préssec sense os i sense pell, i llavors li tiraves un quilo de sucre i anaves jugant amb aquesta maceració. Clar, es anaven fent capes de fruita, que tu les anaves veient, que anaven macerant amb el sucre i amb aquell alcohol tan, tan fort. I per Nadal s'estrenava, segur que amb ell li preparaven aquests vieux garçons.
0: Ara parlaves de la tòfona, parlaves de la foie, hem parlat dels canelons a la Rossini, també hi ha els macarrons de Rossini, i el famós, a veure si ho dic bé, tornedors.
2: Sí, bueno, això era un filet de bou coronat amb foie i làmines de tòfona. Ja veus que quan un porta
0: monotema,
2: Rossini...
0: Monotema, en Rossini?
2: Sí, bueno, esclar, no sempre. Ara sí que trobes tòfona a tot arreu.
0: Una mica massa,
2: sí.
0: Potser?
2: Jo crec que abusem una mica.
0: Que sí.
2: Abusem una mica de les coses quan no toquen. Ara estem en un moment que començarà la tòfona blanca, que és aquesta tòfona intocable que té una vida molt curta, i a partir de novembre, desembre, fins al febrer, tindrem la tòfona negra. És el moment perfecte, doncs, per fer-la servir, per consumir-la i per gaudir-la. El que passa que després hi ha tots aquests olis que es venen i a l'estiu et pots trobar... Sí que hi ha tòfona d'estiu, però a vegades doncs, hi ha aquests risotos, hi ha aquestes pastes que l'acaben amb aquest oli que embadurna tota la sala i que si te'l menges... tens aquella tòfona tot el sant dia com un all.
0: Sí.
2: Una bona tòfona et desapareixerà, no se't quedarà allà incrustada durant tot el dia.
0: Sí, acaben pelagant.
2: Per això les coses que quan toquen s'han de menjar quan toquen, com ara dèiem, del calendari del pagès, no? És el moment de les carbasses, és el moment de, dels tomàquets de penjar, de les cols de Brussel·les.
0: I saps el que tocarà fer aquest pròxim mes de febrer? Del 13 al 22 de febrer del 2023, haurem de tornar

0: El Teatre del Liceu, perquè es tornarà a fer La cuina de Rossini, aquesta producció infantil i familiar per acostar doncs, tota l'obra de Rossini als més petits a la casa, que em sembla una iniciativa sensacional.
1: És una meravella.
0: Acostumar els més petits a anar a veure l'òpera.
1: Jo l'he vista i, de veritat, jo m'ho vaig passar bé. M'agrada a mi, m'agrada l'òpera. No sóc un entès, però la disfruto moltíssim. O sigui que si la disfrutes, ets entès, punto. Punto y pilota.
0: Com a màxim a la vida, aquesta frase m'encanta.
1: Clar, per això dic que si tu t'agrada i t'emociona, allà passen, passen coses. I està molt bé perquè hi havia molts nens que es quedaven embadalats amb la història que hi havia, perquè és una història potent, hi ha molt de color, hi ha una història que agrada, però a més es gaudeix d'una música clàssica, no? Que a vegades la tenim apartada com a coses per a gent gran, però és una música que de sentiment que pot entrar tothom.
0: L'òpera la treballem?
2: No.
0: No, eh?
2: No, no l'he volgut tocar mai. O sigui, sí que a vegades, molts cops em passa amb la ràdio els matins, que estic a la cuina, que m'atabala molt la ràdio parlada, depèn de com, perquè hi ha certes ràdios que només fan que tertúlies, i dius, va, desconnecto, i em poso Catalunya Música, que soni allà els violins i que em vagi aquella veu i que relaxi una mica les revolucions del dia. Però no, no, aquest punt no m'he atrevit.
0: Abans parlaves de l'Anna Roig, l'anem a escoltar.

0: dic en francès, si vols...
1: Abans ens deia el Pere que l'Anna Roig, que estem escoltant amb aquest meravellós GTM, l'Anna Roig, quan estava amb l'ombra de Tonxen, era tardor pura, perquè abraça. Quina recepta li proposaves a l'Anna Roig?
2: A l'Anna Roig tinc carbassons farcits de brandada de bacallà i samsa de pebrot del piquillo. Però és que amb ella tinc el bigoti vermell, que és el segon, tinc tot el disco fet cançó, que van venir ells també i tot el restaurant que estava, l'aquest del primer havia fet un parell, no sé, amb l'Anna Roig hi havia una connexió amb la banda i tot molt, molt xula, i em va donar per anar-me inspirant amb la seva música perquè em calmava.
1: La calma, eh?
3: No, la calma, esclar, la música transmet això, o t'aixeca, o t'acalma, o t'abraça, no?
1: Carbassons farcits amb brandada de bacallà i salsa de pebrot del piquillo. O sigui, boníssim, a priori fer-ho a casa... Què?
2: Que sí, que sí.
1: Fàcil, eh?
2: A veure,
1: o no?
2: Carbassons, els talles a...
3: Natàlia, t'has de treure ja aquesta espineta, aquesta llosa
1: sí,
3: que portes
1: sí,
3: a sobre.
1: Sí. A veure, com es farceixen uns carbassons?
2: Carbassons, els talles a rodelles molt gruixudes, vull dir, sí. Gros, uns tacos, no? I els escaldes. Els escaldes, no ho sé, escaldats. Un minut, sí. Màxim.
3: Entrar i sortir.
2: Exacte.
1: Vale.
2: Els treus, els deixes refredar una mica perquè si no els dits et quedarien molt grossos de la cremor, eh? Però si no després els buides amb una cullereta sense acabar de perforar del tot.
3: Fas un gotet.
2: Exacte.
1: Val. És a dir, deixem la base.
2: Prepares el seient per quan vingui la brandada. La brandada ja el fas. Fantàstic. I llavors ja fas una salsa piquillo que és triturat de piquillo, o fas amb ceba, fas... Pots fer-ho de moltes vessants, una salsa de piquillo. A casa es pot fer molt fàcil. La base molt així que tingueu a casa, teniu segur que teniu algun pot de nata d'aquells, piquillo, sal, pebre i tot, tritures, catapum. Si no, amb una mica de ceba sofregideta, una mica d'all, fots el piquillo, fots una mica d'herbeta maca, farigola, romaní, piquillo, tritures amb una mica de caldet.
1: Que ja no tinc excusa.
3: Fora, com diu la senyora Ruscallera...
1: Fora mandra.
3: Fora mandra.
1: Fora mandra. És que teniu tota la raó.
3: És que és posar-se... I és que més... És que més relaxa. Jo sempre dic, quan entres i cuines a casa teva, primer l'acte d'amor que tens amb tu mateix perquè estàs cuinant per tu. I segon, que se te'n van tots els mals, perquè tu estàs concentrat en allò. És un mindfulness brutal, brutal. La gent potser hauria de deixar de pensar més i ficar-se més a cuinar coses de quan toquen, i d'aquesta manera és que es gaudeix molt més i ho disfrutaràs molt més a l'hora de menjar-ho.
1: Ara... Podríem fer el plat de la iaia, favetes a la catalana?
2: És una faves a la catalana tradicional.
1: Estem a l'època
2: tradicional.
1: O no?
3: No, això començaríem a la primavera.
1: A la primavera.
3: Però... Algun lloc del món hi haurà serà primavera. Allà seria el moment d'inculcar les faves a la catalana.
1: Ens haurem d'esperar, per tant, uns mesos per fer aquestes faves a la catalana. Per
2: o
1: què
2: no,
1: la...
2: ah, o no.
1: Digues.
2: Jo en el llibre poso, i a mi em perdonarà Raül, però les poso congelades.
3: Bueno, també és
2: perquè
3: una...
2: dic, senyors i senyores, no us veig netejant tabelles, no us veig així, perquè aneu amb pressa, que cardeu-les congelades i per alguna cosa comença.
3: Ara aquí parlaré de la fruiteria que tinc jo sota casa meva, d'en Codina, que et pelen els pèsols i les faves.
2: Mare de Déu.
3: Tenen una màquina de pelar faves, hi ha una maquineta que pela faves,
2: sí.
3: Que és una autèntica meravella, i jo me'ls baixo a buscar perquè els sento des de la casa quan funciona la màquina. O sigui que quan vull fer faves a casa i sento la màquina, és que són recent pelades, i ja baixo i ja em veu una mentre per la...
1: Jo a casa també tinc una màquina per pelar pèsols i faves, que és el meu fill. És una activitat de tarda, de mindfulness, pels més petits, també meravellosa.
3: I si fas entrar els nens a la casa, és com la música de Rossini, la cuina de Rossini. Si tu els hi fiques música clàssica, explicant-los una història per nens, entraran més. I la cuina és el mateix. Si un nen vols que mengi de tot, l'has de fer entrar a que toqui producte, el que vegi, el que és un pollastre, com s'obre un pollastre, a com es pelen unes faves i pèsols, a saber que un ganivet talla, que s'ha d'anar amb molta cura, amb una manera de fregir, però els has de fer entrar a la cuina, no fer pastissos, fer magdalenes i fer totes aquestes coses, perquè llavors passes un moment amb ells que a vegades potser, no sé, jo no sóc pare, però potser hi ha a vegades aquesta desconnexió que no saps en quin moment podeu fer coses menys abrallar-vos, i la cuina jo crec que és un lloc de retrobament i de comunió molt important.
1: Amén. És que tens tota la raó.
3: Veus?
1: Nosaltres, aquest diu, mira, el dissabte que plovia tant, Mama, podem fer magdalenes? Oh, i tant. I vam estar tota la tarda fent magdalenes. I és que és un moment tan bonic. I al final és com les famílies que diuen que el nen no menja, que el nen no llegeix. Tu menges bé, tu llegeixes. Doncs què vols que faci el teu fill? Que és que no hi ha
3: 100%.
1: Més. 100%. A veure, la iaia, per què faves a la catalana, la iaia?
2: Mira, aquí veiem el capítol, ho explico una miqueta, com el, perquè ho vaig estar llegint ahir, no me'n recordava com ho havia escrit, però era de... A la meva àvia la tenia com un referent, de fet ja ho he explicat al llibre aquest últim i tot, jo em vaig criar amb ella, amb el meu avi, amb la meva mare, una família una mica diferent, però jo amb ella com m'avorria, no hi havia mòbils, no hi havia aquestes coses, i a la tele feien coses de grans, doncs jo m'anava amb ella a ajudar-la a la cuina, que si tallar això, que si tallar l'altre... I allà es creava el que diem ara, que cuinem nosaltres i el cent i tot. Allà hi havia com una relació molt xula. I amb la iaia, quan jo escolto la cançó Jo vull ser la meva iaia, que és quan comencen, abans de que guanyin el Sona Nou, ja tenien aquesta cançó, ja l'havien penjat i em va flipar molt. I ja quan van guanyar el Sona Nou i ja van fer Les ratlles del banyador, a mi em va acabar d'enamorar, perquè van fer un pas molt més complet. Les cançons la van electrificar molt bé. La banda és una animalada. Sí. Són tres, però tu els veies, sembla que fossin sis.
1: Sí.
2: Va ser una llàstima que separessin.
1: Sí.
2: Però bé, tot té un temps.
1: Van fer uns, fa un parell d'anys, sí, uns concerts de retrobament que van ser una delícia, van ser increïbles.
2: I la relació amb la meva àvia era molt directa amb la cançó, perquè és això, jo vull ser la meva iaia, vull anar amb bastó, vull anar sense bastó, vull cuinar així i tal, i vull anar sense presses. O sigui, feia un al·legat, i ells eren joves, però feien una crida de dir, ja ho deien aquells anys, fa pocs anys, però ja ho deien, ens tranquil·litzem i anem a mirar una mica la fulla com cau de l'arbre, sisplau, i caminem tranquils. El mòbil ens està deixant una mica atrofiats.
1: L'altre dia el Raül deia, les àvies haurien de ser eternes.
3: Haurien... Jo crec que ja les fem, tots les fem eternes. Jo tinc molt present. L'àvia Lourdes la vaig perdre jo que era molt petitet, apenas me'n recordo d'ella, me'n recordo molt dels seus ulls blaus enigmàtics i de la dolçor que transmetia, però l'àvia Núria jo la vaig fer patir molt. L'àvia sempre em deia, em feriràs, perquè sempre jo havia, vaig començar a treballar amb ells a la botiga. L'àvia em va ensenyar doncs, el que era embolcallar canelons, a fer croquetes i a fer totes aquestes coses, i em patien moltíssim els avis, però llavors teníem una relació, jo sempre li deia a l'àvia, quin és el net que estimes més? I ella em deia tots, i quan ja tenia demència em deia tots, i jo li deia no, tu ja saps a quin és el net que estimes més, i reia, no? Reia una mica, perquè jo sabia que jo era el supernet, perquè la feia podrir, i jo dic t'he fet podrir molt, i diu, ui, si m'has fet podrir, i clar que sí, les avis haurien de ser eternes.
1: I la seva cuina hauria de ser, recuperem aquelles receptes que tant ens en recordem de quan érem petits.
3: És que entren a dintre. Jo crec que quan fas una... recuperes una recepta que tu t'han ensenyat, o una àvia, o una mare, o un oncle, o un amic, que potser ja no hi és, en aquell moment estàs fent com una... com no sé, com una espècie de d'esperitisme que entra en comunió en aquell moment, i almenys en pensament tu en aquell moment el tens. No és el que diuen una mica els mexicans en el Dia dels Morts, no? Que els t'han de tenir molt presents, i mentre hi siguin i els pensis, ells estaran vius amb nosaltres. I jo crec que és el que hauríem de fer tots, no? El que dèiem, de mirar la fulla com cau i veure tot com és, que pot passar tot molt més lent.
0: La terrassa d'un bar en una nit d'estiu. Si no perdo la consciència, seguiré pensant en tu. Hi ha un mico que balla

0: Hi ha dos policies que es passegen...
1: Quimi Portet, pollastre amb escamarlans. Oh, veia aquest marí muntanya tan nostre.
2: És que amb un català, la gastronomia catalana, com diu, sempre diem, no? La Candela sempre diu, nos cabe un barco, no? Ens pot caure, ens cap un vaixell. I és una cuina que aprofitem tot el que tenim. Ja ho deia, no? El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai està prou segur d'haver-lo vist, però és tan petit i té tantes coses... Sí. I té tanta varietat, té costa, té mar, té horta, té de tot.
3: I estem pivotant ara mateix parlant d'unes àvies bastant recents, no? Les que coneixem més recents.
1: Però les nostres, vaja.
3: Sí, exacte, sí. Però si anem a recuperar... O sigui, si anem encara... Tot això que tenim ara, amb els pensaments que tenim, les faves, el pollastre, l'ànec, no sé què... Si ara anem a l'edat mitjana, el sent sovint, jo l'estic mirant molt, estic fent moltes coses en el menú, també repetim, però l'estic adaptant, hòstia, al·lucines. Tenim el menjar blanc, per exemple, sí, que el coneix molta gent, que és amb beguda d'ametlla, amb farina d'arròs, però és que després hi ha la ginestada, jo el faig al bar, i et puc flipar.
2: Sí, la ginestada, que té aquest color
3: de
2: ginesta, que és meravella. I són aquestes receptes que no... Clar, és un llibre, ja vam parlar en el seu dia del Sensoví, però és aquest receptari medieval, però que avui en dia... Seguim fent aquesta cuina. O sigui, és una cuina que tenim arrelada, que era una cuina que estava dedicada a uns monjos, que és qui sabien escriure en aquella època, però el poble es passava les receptes boca a boca. I era com no van morir les receptes, perquè la gent no sabia llegir. O sigui, això és la importància, no? Aquest boca a orella, aquest boca a orella, aquest boca a orella, i les picades d'abans, avui en dia les tenim molt vigents.
3: Clar, perquè la picada, per exemple, l'altre dia, la picada nosaltres l'acabem, la cassola, la picada, però és que la medieval començaves amb la picada.
2: Amb la picada.
3: És molt heavy, clar, això, ho vaig trobar superdivertit.
2: Eren els seus sufragers, perquè normalment hi portava un gradall i el feien ben coure. Allà tenien que coure molt les verdures i totes les amanides. No es menjaven quasi amanides, perquè nosaltres ara aquí hi ha una netedat extrema, que abans no. Abans allà hi havia una gran fauna que potser els podia matar,
1: clar,
2: i llavors d'aquesta manera tenien que coure, o sigui, amanides com les entenem ara, no? L'enciam el cuien, la pastanaga la cuien, la tomàquet, fins i tot quan va arribar, doncs es feia cuita, perquè el cru costava molt de menjar.
1: La ginestada què és, Pere?
3: És el menjar blanc. Per qui no conegui el menjar blanc, ho busqui al Google, és molt ràpid, i a més hi ha sobres i tot per allà a Tarragona i tot això, és molt conegut. La ginestada és el menjar blanc pujat a un nivell superior, que és afegint safrà a la infusió aquesta de la beguda ametlla, que va deixant aquest color groguenc, quasi fluorescent al final, i pinyons torradets una mica, i cap a dintre també. I dona aquest contrast, o sigui, el menjar blanc, més aquest rotllo del pinyó i tot, i fresc, és molt potent.
2: Sí. Que pensa que el menjar blanc antigament, en el Sensoví, era un plat salat.
3: Exacte.
2: Que es feia amb brou, i mica en mica va anar fent una evolució, i ara el tenim com un postre. Fixa't amb el temps com ha anat canviant d'una cosa, d'un cantó a l'altre.
1: Fa pocs programes vam parlar del Sensoví, vam parlar de recuperar aquestes receptes medievals, però com un bar-restaurant, com és la Nova Farga, que és un bar de menú, recupereu tot aquest receptari tradicional? Em sembla fascinant.
3: Bueno,
1: o sigui, aquesta cultura... En un menú de...
3: De 15 euros.
1: És que em sembla brutal.
2: Però és que això és el que hauria de ser. Això és el que hauria de... No ens hauria d'estranyar que passessin aquestes coses.
1: Però em sobta.
2: És que la tristor és aquesta, que sobta, no? Però sort que hi ha bojos, com el que tenim sentat aquí davant, que creuen molt amb la identitat nostra. I jo crec que al final un lloc de menú la gent vol menjar com a casa.
3: Claro.
2: O sigui, al final, si tu volies un restaurant de gran postín, doncs antigament t'anaves als Set Portes, que és on t'anaven els senyors, o t'anaves a restaurants que eren molt... al Reno, que eren restaurants molt més elegants, però el dia a dia, el menú de dia, és perquè no podies menjar a casa, però volies menjar com a casa.
1: Total.
2: I què feies a casa en aquella època? Doncs picades i totes aquestes coses, que jo crec que és molt interessant que això es recuperi, que estigui vigent, no?
3: Ah, per exemple, l'altre dia una amiga del bar, una clienta, em va portar rúcula, perquè la gent ho entengui més bé, i vaig dir, que cardo jo amb això, sent sovint a la salsa de ruca, i la vaig poder fer. La gent, així, era com, què m'estàs dient? Llavors, a part de que jo també serveixo plat, també el jefe, és molt loco tot allò, és un ambient bastant curiós, la gent els expliques, I la gent diu, però això, dic, sí, a la ginestada, el menjar blanc és per celíacs, per vegans, per intolerants, per molta gent. O sigui, si només, ja no cal recuperar per tema identitat, que també, però també per salut va molt bé, perquè hi ha, molt poca, hi ha menys carn, les salses són molt més lleugeres... Hòstia, és que ho tenim al davant, eh?
1: L'altre dia va sortir per aquí la teoria de que aquesta salsa de ruca del Sansoví...
2: No, era el Jobert.
1: Ah, el Jobert.
2: El Jobert.
1: Que podia ser...
2: La junta, sí, si fusiones sí. el Madroc i Jobert, sí. que són dos salses del Sansoví, a mi em dona, em sona pesto, em ve pesto a boca. I jo sempre dic, la teoria, espero que no ens escoltin els italians...
1: Escolta, i sí que ens els escoltaran.
2: Que l'origen del pesto és català.
3: Ai, ara. Hòstia, Raül, et perseguiran.
2: Bueno, però dic, hem vingut a que ens persegueixin, eh?
3: No, no, sí, evidentment, quan nosaltres érem una gran potència i érem països catalans i érem sense por, anàvem pels llocs i no estàvem una mica collonets, doncs a la Nàpols... On era? O sigui, on estàvem nosaltres? Pots parlar en català o no? Què passa aquí? Que no podem entendre.
2: Veus? És que encara dic que cada dia que passa jo estic més clar.
1: Saps qui parla sense por?
4: Tengo una voz que me dice tú sigue adelante, no puedes parar, dale más, dale gas, que eres fuerte, tú puedes, que tú puedes más, que tú eres lo más, que tú quieres más, nunca te conformes, tú te lo mereces, tú eres invencible y esa vocecita casi me convence, pero luego se viene otra voz. Tengo otra voz, tengo otra voz que me dice... Shh,
1: calma. Albert Pla. Quina recepta seria?
3: Uau, en el llibre és una, però aquest home, com no puc fer referència a la que vaig escriure perquè pot anar mutant cada dia que jo pugui escriure o que pugui posar-me a la cuina. Albert Pla és un... És una virgueria, cada disco és diferent, cada directe és diferent, s'hi posa, s'hi mira, molt amant de la cuina.
2: És moltíssim.
1: I molt bon cuiner.
3: L'estudi el
1: molt
3: té
1: bon cuiner és
3: dins la cuina. Ho diu en el llibre, perquè en el llibre també parlen els músics, la majoria. I en Albert Pla ho diu, la cuina m'agrada tant, o sigui, directament gravo
1: a He tingut l'honor d'estar a la cuina d'Albert Pla. I és brutal la cuina d'Albert Pla. És espectacular. En el llibre deies que no podies fer referències perquè l'Albert Pla va mutant i no para d'evolucionar, però crestes de formatge brí i plàtan amb melmelada de pebrot vermell. Quan li planteges a l'Albert aquesta recepta, què et diu ell?
3: No li vaig plantejar.
1: No li vas plantejar?
3: No, li vaig dir que faria el llibre i tal, i que m'escrivís quatre coses del que ell pensava de la cuina. Amb altra gent sí que ho he pogut comentar, però amb l'Albert pues, és més reservat, li vaig enviar el mail i ja està. Però després sí que hi ha hagut connexió i molt bé, o sigui, una cosa lleugera també, estem parlant de coses que podem tenir a casa, eh? Vull dir, plàtan, què més, el formatge brí, sí. Que bueno, podem dir un formatge català també, eh? Vull dir, en tenim molts i podem combinar-ho com vulguis. I la marmelada pebrot vermell són aquells pebrots vermells amb sucre.
2: Ell té un formatge, li van dedicar un formatge a la Pastora de Cabretes, que es diu on hi ha tota la cançó escrita en l'embolcall del formatge, que és un tipus brí, o sigui que vas molt ben encaminat.
3: Doncs mira, vam anar una mica en paral·lel i marmelada pebrot vermell és perquè jo en el menú també ho faig molts cops, per exemple, el tomàquet de, quan els frego, quan els faig servir perquè fem entrepans al matí, tot allò que foto? Foto carn de marmelada, o sigui, no els llançaré, o amb un caldo, o sigui, tot s'aprofita. Tot és una mica loco els bars de menús, però tot s'aprofita. Suposo que no,
2: és que les cuines hauria de ser això, sí. Hauria d'haver una merma, poca merma,
3: zero,
2: és a dir, s'ha de pensar molt clar el que faràs amb tot allò. És que es pot fer... Ah. Si tu neteges, per exemple, jo sempre parlo de quan perles pastanagues, quan perles cebes, si tu allò ho peles ben net, amb aquelles peles fas un caldo, un brou vegetal que és meravellós. Has de tenir netedat i la consciència de reaprofitament.
1: Pere, si et dic arròs amb gambes i peus de porc, tu què em dius?
3: Ai, aquest era l'Adrià Puntí. El gastaré.

0: Una altra dels genis de la música catalana, arròs amb gambes i peus de porc. Hola! Quina gana ara mateix! Que bo!
1: Aquest va sorgir també d'una carta que llavors feia carta, feia menú, i en el menú va sortir això. Tenia miques, i de les miques va sortir un plat de menú. La gent flipava. Hòstia, això és simplement peus de porc, el que et sobra de casa, el que sigui, el que dèiem, a temperatura encara, ara, sense guardar nevera, treus els ossets, que n'hi ha 1.500 milions.
2: Com a tres?
1: Sí, com aquells plats, com aquells plats que diuen peus de porc sense feina, eh? Allò és maco, eh? Allò els mataria tots.
2: Sí, sí. Sense feina, sense feina el que se'l menja.
1: Exacte, allò és criminal. En fi, doncs això, mica d'aquí, el peu de porc, al final, quan acaba, que està a punt d'acabar, cardes el peu de porc en allà, i hòstia,
2: et dona un col·làgen, que és el que al final el peu de porc sempre parlem, pensem que engreixa, i engreixa zero, perquè tot allò és col·làgen per a les nostres articulacions. No hi ha cosa millor en el món. O sigui, hauríem de menjar peus de porc un cop per setmana.
0: Sí. Això ho diu sempre, eh?
2: Sí, 100%. I no, jo no sóc un gran amant dels peus de porc, però me n'obligo de tant en tant de menjar-ne, perquè amb l'edat que tinc és molt bo, i és un producte natural que et va molt bé. El meu ADN ja està preparat per rebre el porc, per dir-ho d'una manera, i millor que això, que una pastilleta de col·làgen.
1: I tant.
0: Pere, després de aquesta entrevista, les persones que ens estan escoltant és fascinant, meravellós, on puc trobar els músics també mengen. I aquí ve la mala notícia.
1: A veure... mala notícia és que ara llibres, això està descatalogat, que ja fa uns anys, del 2016, i suposo que està trinxat i editat per algun altre forat. Potser hi ha un llibre de cuina de petits, vés a saber, amb aquelles trinxades que es van fer. No ho sé, si es poden trobar, suposo que l'editorial, si insistiu, es pot trobar algun.
2: O que reeditin.
1: Home, jo des d'aquí faria una crida ara llibres que reedités amb grups ara, també.
2: És un llibre molt potent i molt bo.
0: És un llibre espectacular. El que sí que podem trobar és el de... Històries del 46, tampoc.
1: No, perquè aquest el faig jo. Aquest si em truqueu a mi i tot, jo faig de mitjancer, faig de tot.
0: És a dir, que et busqui per Instagram...
1: Perquè és autoeditat, autotot.
0: I com arribes a tot, Pere?
1: Bueno, a veure, com puc, eh? Sí, aquest va ser per records, el de meva àvia. I ara estic preparant un altre que sortirà a primavera, però és que costa molt. Jo tinc una cria de 9 anys...
0: I un programa de ràdio.
1: Sí, això, a Sants 3 Ràdio. Jo el vaig iniciar a Mataró Ràdio. Mataró Ràdio, en el seu moment, es torna a reformular i s'inicia. Llavors, el que jo estava, la Rosaleda, que he comentat abans, em va dir, per què no fas ràdio? I jo era molt tímid, dic, que cony he de fer ràdio, que no. Li estic dient això, em giro a parlar amb la mestressa i em diu, té, el telèfon. Dic, qui és? La secretària, que li he dit que faràs programa. Dic, com? I em va col·locar un programa, dic, però què haig de fer jo? Diu, tu escriu-me el programa. I a partir d'aquí va sorgir el Somiatruites a Mataró Ràdio. Vaig anar a viure a Santa Maria Palautordera, vaig seguir fent el Somiatruites, va haver-hi un stand-by que llavors vaig fer tardes de dimecres amb un blog i entrevistava gent, que va ser des de Coma, Rosana, tot això, però escrit. I llavors vaig tornar a Sants, després de moltes aventures, i volia fer el rècord Guinness de ràdio. I el de la ràdio l'Oleguer, el de Sants 3, em va dir, per què no comences amb el programa normal? I vaig dir, va, doncs reemprenem el Somiatruites i que torni a funcionar tot. I també gravem els dijous i s'emet els divendres, diumenges, després de Mataró Ràdio es torna a emetre, per iVoox, per totes aquestes plataformes magnífiques. I són xerrades de tu a tu.
0: Pere.
1: I com nosaltres, però de dos, només.
0: Meravellós. Pere, que si no et trobem és perquè no volem, eh?
1: Ah, això mateix.
0: A les xarxes, a la ràdio i a la nova Farga, a Sants. Ha estat un autèntic plaer.
1: El plaer és meu de poder venir aquí i compartir amb vosaltres ràdio, que sempre és molt, molt, molt potent.
0: Raül, m'ha encantat aquest programa.
2: Ha estat superbé.
0: Ha estat fantàstic.
2: Sempre és curt, eh? Però sí. Sort que ens escoltarem un altre cop la setmana que ve, a l'hora del sofregit, però ens podem recuperar, no?, en aquest congelador que tenim fantàstic.
0: Tenim un congelador, que és una aplicació que us heu de descarregar ja, que és RN Audio o el web de Ràdio 4, i allà ens podeu recuperar, els 5 programes que ja tenim de la comanda.
2: 5 capítols.
0: Raül, estimat, gràcies com sempre. Fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve, estimada.
0: Adéu, que tingueu molt bona setmana.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Primer diumenge de precampanya de cara a les eleccions del proper 29 de novembre, marcat per la decisió de Gabriel Rufián de tornar a encapçalar la llista d'Esquerra als comicis. Els comuns respecten la decisió de Rufián, però lamenten que no hagi fet finalment el pas endavant per liderar el Front Ampli. La decisió de Rufián es formalitzarà en una reunió de l'executiva nacional d'Esquerra i els detalls de la candidatura es coneixeran durant els propers dies. De la seva banda, el president de la Generalitat i secretari general del PSC, Salvador Illa, ha presentat oficialment aquest diumenge la candidatura de Jordi Hereu com a cap de llista dels socialistes catalans pel 29N. En el marc del Comitè Federal del Partit, celebrat avui, Illa ha traslladat la seva plena confiança en el ministre d'Indústria, que ha acceptat així l'encàrrec.
2: Us vull dir que accepto i que per mi és un immens honor i és un immens plaer poder representar el PSC.
0: Des de Ponferrada, León, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la mobilització per evitar una possible unió, diu, entre PP i Vox, partits que, segons Sánchez, no són tan diferents.
3: Enfrente tenemos a los del no, a los del bloqueo, a Feijó y a Abascal y a Feijó da igual, tanto monta, monta tanto. Y la solución, el 29 de novembre en les urnes, con una majoria que se mobilitzi a favor del Partit Socialista.
0: Des del Partit Popular, Esther Muñoz ha aclarit que quan Feijóo es referia aquest dissabte a fer sacrificis si finalment governa, no es refereix a que siguin retallades.
4: Ese sacrificio, lo que viene a decir el presidente Feijóo, es que la gente que se esfuerza y trabaja va a haber recompensado su esfuerzo y su sacrificio. El sacrificio es algo inherente a la superación personal. Eso no tiene nada que ver con los recortes, tiene que ver con que si tú te esfuerzas, tienes recompensa.
0: De l'exterior repassem diverses informacions de l'àmbit internacional. El papa Lleó XIV serà operat d'un nòdul en el pulmó els propers dies, segons ha explicat el pontífex aquest diumenge després del tradicional res de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Se li ha detectat en una fase molt primerenca i està ben localitzat. La intervenció es farà al Policlínic Gemelli de Roma i està prevista per principis de la setmana vinent. A Brussel·les, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, condemna l'atac a l'aeroport internacional Rei Khalid, a Riad, que ha deixat un balanç de 13 morts i més de 300 ferits per part de grups armats d'outis del Iemen. Von der Leyen creu que és una perillosa escalada de la violència i fa una crida a la fi dels atacs. També ha mostrat la seva solidaritat amb l'Aràbia Saudita. Entre les víctimes, un ciutadà de nacionalitat nord-americana, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha titllat de terribles aquests atacs, tot i que no ha aclarit si el seu país intervindrà.
5: What do you think about that?
6: I think it's terrible. Well, you're going to find out, see, but I think it's terrible.
0: Se sabrà aviat, deia Trump. L'aeroport de Riad, a l'Aràbia Saudita, s'ha hagut de tancar a causa de l'explosió. Els grups armats han advertit que l'espai aeri de l'Aràbia Saudita continua sent vulnerable a nous atacs. I a l'Índia, un tribunal local ha posat en llibertat amb mesures cautelars els líders del moviment Partit de les Paneroles, detinguts ahir quan es dirigien a les protestes a Delhi contra l'actual govern. El líder del moviment de la Generació Z ha vigit Deep, que ha qualificat el primer ministre de vergonya pel país.
7: Narendra Modi is the biggest coward this country has ever seen.
0: Aquest diumenge, nova jornada de protestes contra la revisió del cens electoral. En les protestes d'aquest dissabte es va detenir unes 3.000 persones. Tornem a casa nostra. L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat inicialment el projecte de carril bici del carrer Marina, al tram entre els carrers d'Ausiàs Marc i Diputació. Es tracta de l'únic tram de tot l'eix ciclista d'aquesta zona que encara se situa a la vorera i ara es vol moure la calçada, segons ha explicat el consistori en un comunicat aquest diumenge. Les obres, com es contractaran aquesta tardor, i duraran 5 mesos. I els boletaires del Berguedà de amb el panorama que s'han trobat aquest matí quan han sortit a caçar bolets.
8: Un parell de rovellons, algun pinatell, però molt pocs.
9: Bueno, és que ens acabem de trobar uns nois al cotxe i ens han dit que no n'han trobat ni de dolents.
10: Hem estat buscant, ficant-nos per matorrals i per sota d'arbres.

0: tota una sèrie d'objectes exposats als museus i centres culturals de Tarragona cap a Chevening House, un espoli que ja va dur a terme un avantpassat seu. Jordi Salvador n'és el coordinador.
1: Li agrada anar recopilant o col·leccionant aquestes peces, buscant aquestes peces diferents i incorporar-les a la seva col·lecció. Aquesta és una senyora que viu a Anglaterra. I la nostra idea, o el que hem de fer, és intentar desemmascarar-la i evitar que s'enduï aquestes peces de la ciutat de Tarragona, perquè, com podeu comprendre, això ho fa de forma il·legal.
0: Els equips participants disposaran d'un material que podran descarregar de la xarxa, on aniran anotant les seves conclusions i que servirà per certificar el seu pas per les diferents institucions.
2: És tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 4. Bona tarda.
3: Ràdio 4. Badacina. Amb Conxita Casanovas.
4: Hola, amics del cine, molt bona tarda, com esteu? Us saludem des de Sitges, on ja hem conegut a Kevin Bacon i família, que simpàtics, van presentar Family Movie, una pel·lícula molt divertida que barreja el terror i l'humor. Ara mateix aquí a la recepció, arribant, vèiem el director de Hope, una pel·lícula coreana que va causar sensació al Festival de Cannes, i veureu quin joc dona aquí al Festival de Sitges. També hem conegut a Pino Donaggio, una llegenda de la música italiana i de les bandes sonores, l'autor de la música de Carrie, ni més ni menys. Hem estat amb Bàrbara Rey, que avui a la nit rebrà el Premi Nosferatu, que posa en valor la seva contribució al fantàstic, i farem el check-in de Sitges amb els nostres meravellosos col·laboradors que aniran passant per aquí en els pròxims minuts. Tot això ho combinarem amb la cartellera, perquè no la volem abandonar, i hem d'anar-hi anant. Som-hi, doncs, anem a fer la contrarrellotge de cinema de cada diumenge aquí a Ràdio 4. Dafnis Balduz, molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda, com
4: Gràcies
5: esteu?
4: Per aquesta puntualitat no britànica, catalana.
5: Catalana, en el meu cas, més aviat catalana. Sí.
4: Doncs surts aquest diumenge aquí a Sitges, entres, surts...
5: Bueno, ja saps com és les nostres vides aquí quan fem el festival. Jo, que tinc la sort, perquè al final és una sort, de poder-me compaginar amb ara mateix amb la gira d'una funció que es diu Qui va matar el meu pare, que ja n'hem parlat amb tu alguna vegada, i ahir justament vaig estar a la Bisbal de l'Empordà fent el bolo d'això, vull dir que, bueno, és entrar i sortint, sí, sí.
4: Jo pensava que la Melina Matthews era l'única que ho tenia complicat, a vegades, per engalanar-se, no?
5: No, aquí tenim... Ens anem cobrint l'un a l'altre, cosa que és meravellós perquè és una companya fantàstica, però, bueno, sí, tenim aquest hàndicap. Home, m'agrada molt que has fet aquest apunt sobre...
4: La portada.
5: Sobre Bàrbara Rey, diguéssim, que jo no m'havia plantejat mai fer-li Diana a Bàrbara Rey, com si diguéssim, vull dir, no era el primer que et venia al cap, i mira que és per fer-li unes quantes dianes a la vida d'aquesta senyora.
4: I li fas amb ella?
5: No.
4: Li faràs, no, millor.
5: No ho sé, no. Jo crec que no cal. Tampoc no cal entrar a que aquesta senyora estigui a tot arreu, i menys després de les declaracions últimes que porta fent aquestes setmanes. Vull dir, jo...
4: Sí, la premi... persegueixen les polèmiques.
5: Aquest,
4: no?,
5: premi ja de rasquis. Ja li estan donant el premi una mica de rasquis. Però, bueno, centrant-nos en unes altres persones que també has anomenat, en el Kevin Bacon, que diguéssim que és una d'aquestes persones que té aquestes carreres que jo sempre celebro, no? De dir, un senyor de gairebé tocant els 70 anys, 68, si
4: no... Se'n té?
5: Sí.
4: Mira, sí, sí. Que no ho he mirat, no ho, sí, havia calculat.
5: Ho vaig estar mirant. Bueno, perquè, clar, és d'aquesta gent, bueno, és d'aquesta generació...
4: Els hem vist tota la vida.
5: Tota la vida. La generació, doncs, de la Michelle Pfeiffer, d'aquesta quinta, com si diguéssim, el Sean Penn, bueno, tota aquesta penya. I han estat aquí, com tu deies, ell, la seva dona...
4: La Kira Sedgwick, encantadora.
5: Però, o sigui, a un nivell...
4: Jo la convidaria,
5: o sigui,
4: a casa, eh?
5: Bueno, sí, clar, jo també. Però a un nivell realment heavy, o sigui, quan... Ja, passen moltes coses, aquí al festival hi ha moltes intríngulis, i hi ha sempre hi ha aquesta cosa de com administrar-li la fama a la gent, no? Hi ha gent que és molt més famosa per uns, altres que són per uns altres.

0: És igual.
1: Ara el cas tenim el Peter Jackson, eh?
0: Per aquí, trotant, sí, sí. Bueno, el Peter Jackson, pobre, l'hem tingut que ha estat mig convalescent, no estava fi del tot, però no per una qüestió de caràcter, sinó que no s'ha trobat bé i s'han hagut de moure algunes de les coses
1: però
0: que tenia.
1: Però va recollir el Premi Honorífic allà a la premi, nit, sí, dient que aquest era el seu festival favorit, eh?
0: Jo m'ho crec, quan diuen aquestes coses, perquè hi ha una... Els veus als ulls de prop, que és l'única cosa que puc fer tampoc amb ells, vull dir, tampoc és que després me'n vagi a sopar ni res.
1: A l'escenari, sí.
0: Però sí que hi ha una cosa que moltes vegades ja hi veus molta sinceritat. I en el cas de la parella aquesta de Hollywood, que porten més de 40 anys casats, aquests dos, es van conèixer quan eren molt, molt joves, realment fa gust de veure'ls, perquè dius, hòstia, porteu tots aquests anys i entren aquí amb una serenitat, amb un sentit de l'humor, amb una elegància al mateix temps, perquè no deixen de ser les estrelles que són.
1: Sí, són estrelles i antiestrelles, no? A peu de carrer, també,
0: bueno,
1: no?
0: És com que jo penso que d'alguna manera són actors, i després, en tot cas, són estrelles, però que ells són actors, o sigui, amb ells són populars perquè desenvolupen un ofici que és el que els agrada fer, que té unes conseqüències intrínseques, diguem-ne, que és que, bueno, si et van molt bé les coses, doncs tens molta visibilitat.
1: I s'ho passen bé, eh?
0: Però no és perquè tinguis la cosa de dir vull, quiero ser famoso a cualquier precio, m'explico? O sigui, no, és que les seves feines doncs tenen aquesta característica, no? Que si de sobte et van les coses estupendament, com ha sigut el cas del Kevin Bacon tota la vida, que és un actor que a més l'hem vist fent absolutament de tot tipus de gènere que es pot imaginar, i també els últims anys també televisió, que és on més ella s'ha desenvolupat com a actriu, perquè recordem que va ser protagonista durant, si no recordo malament, 8 temporades, que són 8 anys d'una sèrie amb molt d'èxit. La Kira, ajuda'm amb el cognom.
1: Sedgwick.
0: Sedgwick,
1: jo li
0: gràcies.
1: Dic així, no m'ha posat mala cara,
0: doncs
1: quan ja li vaig dir ahir. Sí.
0: Doncs està, escolta'm,
1: si no
0: t'ha posat mala cara, fantàstic.
1: I aquest fill, no?, que també s'ha incorporat a la trup, és com una trup, no?
0: Sí, sí, bueno, estem tenint un any on ja tenim
1: diverses
0: pel·lícules.
1: És molt familiar, dèiem.
0: Molt familiar.
1: Sí.
0: De cop i volta estem tenint una cosa...
1: Avui es presenta Les Hijas, de Daniel Romero aquesta nit, també,
0: sí,
1: no? Amb el Carrel Ecalde de pare, que deixa-la anar.
0: Però després han tingut diverses pel·lícules on surten els pares de directors, els fills com a actors protagonistes, o sigui, en diverses ocasions, en portem com tres, si no ho dic malament. Vull dir que sembla mentida que el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Catalunya sigui també cinema familiar, per dir-ho d'alguna manera. Podríem dir-ho. Doncs bé, les carreres d'aquests dos, o sigui, són carreres envejables, amb uns recorreguts esplèndids, amb un vinculat més al cinema i l'altre més a la televisió, però també s'han fusionat en ells mateixos. I en el cas de la Kira, que en aquests últims temps ha estat menys visible, diguem-ne, perquè porta un temps també dedicant-se a la direcció. I s'ha posat darrere les càmeres, el seu 61, si no ho dic malament, va començar una mica abans, però vull dir que ha anat com compaginant la feina d'actriu i tal. L'any passat, el 25, també va estrenar una pel·lícula com a actriu, però la tenim també darrere les càmeres fent projectes diversos. També suposo que arriba una edat que tens també una trajectòria i una cartera, diguéssim, monetària, que et permet fer una mica el que els surt dels nassos. I benvingut
1: allò,
0: sigui, perquè...
1: la bogeria, no?, que dèiem ahir amb el Kevin Bacon, li dèiem, és una pel·lícula molt boja, no? I deia, doncs sí, has fet Diana.
0: Som-hi. En fi, vull dir que són aquestes carreres llargues que jo celebro en la meva secció, perquè m'agraden les trajectòries que han pogut tenir recorregut, que han pogut explorar coses i que... Com que hi ha personatges fins que et mors, perquè hi ha vides de totes les edats, doncs els actors tenim aquesta gràcia, o aquesta sort, de, si tens fortuna, poder treballar fins que el cos aguanti, diguéssim, no? I una mica jo crec que és la línia que tenim amb aquest parell, que ja et dic, o sigui, ja tenen aquesta edat i porten junts des de fa 40 anys.
1: Són boníssims.
0: I és un èxit pack, en si mateixos.
1: És el pack ideal i a mi se me'n van les cames, perquè penso, et sentia parlar de Kevin Bacon i immediatament me'n vaig als temps de Footloose.
0: Ah, bueno.
1: Recordes Footloose?
0: Sí, sí,
1: la música,
0: sí, sí,
1: te'n recordes?
0: Sí,
1: que feia,
0: sí, sí,
1: la tonada?
0: Sí, sí.
1: Footloose.
0: A veure,
1: No?
0: Hòstia, ara m'has enganxat una mica. Però bueno, jo el tinc present de moltes coses i de pel·lícules en les que hi havia aquests elencos en les que també està Kevin Bacon. És com que suma sempre a un nivell de prestigi i de qualitat més enllà de la pel·lícula en si, no? Estic recordant-me ara mateix de Mystic River, bueno, pel·lícules d'aquestes en les que ell apareix per allà, que dius, hòstia,
1: marca.
0: Quin nivell, sí, nois.
1: Dafnis Baldut, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres fent la teva secció i escapant-te.
0: Gràcies a vosaltres, sempre.
1: No sé quina gala, carai. allà a la Menàver, no?
0: Exacte, vaig corrents a fer coses amb la
1: Menàver. I celebrant els 30 anys de Tesis, eh?
0: Aquí la tindrem.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: Diego Luna, Ana Díaz, director y protagonista de Ceniza en la Boca,
3: sí,
2: que es el mismo título del libro original, ¿no?
3: Es correcto. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Sí, Ceniza en la Boca es un libro escrito por Brenda Navarro, que está editado aquí en España, lo pueden encontrar. Y bueno, de ahí nace esta película, ¿no? Digamos que la película está inspirada en el libro, en la lectura que yo tuve del libro, porque me gusta siempre decirlo, en el libro hay muchas más películas, y esta es la película que yo encontré ahí, que me interesaba contar, que es la historia de esta mujer, de Lucila, que Ana interpreta de forma magistral.
2: Es cierto, es,
3: no,
2: cierto,
3: sí es cierto,
2: es verdad, no estás exagerando, no.
3: No, y bueno, pues estamos aquí en España porque además es el primer lugar en el que se estrena de forma comercial, el primer país, antes que en México incluso, y la película pues sucede aquí, sucede no solo, o sea, no en España, sucede en Barcelona, para ser específicos, ¿no? Una buena parte de la película sucede aquí. Entonces, muy contentos de poder hablar de ella aquí y con ganas de que la vea el público a partir del próximo viernes.
2: Ahora hablamos de la película, pero tengo una curiosidad para Ana. Ana, con dos N's, sí. ¿Por qué? Es que esto es muy catalán.
4: Pues yo digo que es el destino, pero no, realmente mi mamá vio ese nombre en un libro. Y de ahí, el libro se llama Señor Dios, soy Ana, por si gustan leerlo, ahorita que estamos hablando también de libros como Ceniza en la Boca, y de ahí nació mi nombre.
2: Qué curioso, sí, sí, pues satisfecha mi curiosidad. ¿Por qué la elige Diego Luna? Un director que es actor, no podemos olvidarlo, ¿no? Y que supongo que eres muy exquisito, ¿no? En la elección y el trato de los actores por venir de donde vienes, ¿no?
3: Sin duda es para mí como un objetivo primordial el que la experiencia de los actores sea positiva, ¿no? Del cuerpo actoral, vamos. Pero también porque además sé lo que depende de esta labor, ¿no? O sea, lo mucho que depende el cine de lo que el actor puede traer. A mí me gusta mucho planear las cosas, me gusta mucho imaginar qué película quiero hacer, pero también disfruto lo que pasa después, cuando las cosas se salen de control, cuando los accidentes empiezan a suceder, cuando lo que no pensaste sucede frente a ti, se revela, ¿no? Y las opciones que eso abre, ¿no? La riqueza radica en eso, en poder aprovechar los accidentes, en estar alerta para utilizar ese descontrol, para reencauzar lo que estás haciendo, la película y la historia, ¿no? Y para que eso pase, los actores tienen que sentirse seguros, sentirse cómodos y estar en un espacio que les permita perderse, dejarse ir, ¿no? Todo eso lo digo porque sí, lo que dices para mí es muy importante. Yo hago en mucho el cine que hago porque estoy pensando en el proceso actoral, ¿no? Y encontrar a Ana, la verdad es que no la encontré, ya la había visto en La Cocina, pero recuerdo que...
2: La Cocina es
3: una película mexicana donde Ana hace un personaje, pero hace un personaje de una mujer mexicana que migra a Estados Unidos, y recuerdo que cuando Luis Rosales me dijo, leyó el guión, Luis Rosales hizo el casting en México, él lee el guión y me dice, ¿ya viste a Ana en La Cocina? Y le digo, sí, Luis, y digamos que si fuéramos a castear la película, por lo que está en cartelera, pues nuestro trabajo no sería el que es. Vamos a buscar hasta abajo de las piedras, yo quiero conocer a todas las actrices jóvenes en México que podrían hacer este personaje y que están o no haciendo cine o que están o no haciendo teatro, que están en la búsqueda. Es, a mí, para mí, una parte de las más lindas de hacer cine es que puedo trabajar

0: d'extrema perillositat, d'on només poden escapar confessant coses que no confessarien de cap altra manera, ofereix un recurs dramàtic i de comèdia, en aquest cas, que penso que funciona molt bé, i la gent, clar, diuen, clar, és que jo en aquesta situació també ho reconeixeria, això, és que quan tens l'aigua al coll, literalment, acabes dient el que sigui per sortir d'allà.
1: Escape Room 2 també reflecteix molt bé, crec, el que estem vivint actualment, no? Això d'anar sorpresa, no per dia, sinó per minut, no?
0: Sí, sí, vivim en un món on cada dia és a veure avui què passarà i cada dia passen coses, sí. I la capacitat d'adaptar-nos als obstacles i a la cursa d'obstacles, que jo em dic, et lleves i ja, a veure avui què ha passat, o al món, o a la meva vida, i hem d'adaptar-nos i saltar l'obstacle i continuar endavant. És, la vida és això, al final, és una cursa d'obstacles, de marrons, ningú passa per aquí dient, oh, mira, ha sigut tot un plàcid.
1: Happy, happy, happy, no?
0: O sigui, hi ha aquesta incongruència de que ens pensem que la vida ha de ser sempre un camí de roses, i dius, però no, que no ho veus, que la vida en el fons és una cursa d'obstacles i ens ho hem d'aprendre amb humor i ens ho hem d'aprendre al màxim de bé, però que passen coses constantment i estem entre tots posant-nos d'acord constantment amb tot i intentant sobreviure.
1: Em deia una persona l'altre dia, és que sembla que estiguem ja dintre una distopia, no? I realment aquesta sensació sí la tenim a vegades, eh?
0: Sí, però jo m'imagino que això deu haver passat sempre a la història, ara perquè estem amb el tema nou de la IA i ens sembla, uau, això és allò de la... Però els de la revolució industrial, quan de sobte van deixar el cavall i vam començar a anar amb cotxe i les distàncies de sobte eren diferents, o el telèfon, poder parlar amb algú que hi havia a l'altra punta del món, tot això han sigut canvis brutals per la humanitat. I ara ens sembla que el nostre és el definitiu. I dius, no, és un altre més que ens adaptarem, l'acabarem integrant, i l'ésser humà s'ha dedicat a fer això tota la vida. No és tan nou, no ens quedem mai estancats com a l'edat de pedra i ja no sortim d'allà, no? Anem fent salts
1: a la cova, a la cova.
0: I descobrim el foc i després la roda i ara la IA i sempre pensem, no, això és el... No. I al final jo sóc el parer que som una espècie que no pot fer més que inventar i potser això ens portarà a la destrucció, potser no, potser simplement ens ajuda a evolucionar i a no avorrir-nos, també. Ho trobo sempre que la humanitat, tot el que fa, ho fa al final per no avorrir-se.
1: Pues mira, sí,
0: sí,
1: segurament ben pensat.
0: Els animals saben avorrir-se. Els animals no, per això no evolucionen, perquè ells s'estiren allà i estan la mar de gust dormint al sol. Però
1: pensant en un gat, per exemple, que sempre troben el millor lloc per ser, no?
0: Els gats no inventaran res, no inventaran res perquè estan la mar de bé sent gats, i en canvi l'ésser humà té aquest desig constant, aquest en el seu ADN, de constantment inventar, i nosaltres ho fem a través de les històries. Jo ho faig, el meu neguit, el trec, doncs, inventant-me històries, perquè si no m'avorriria, i jo penso que tothom acaba fent al final el que vol a la vida per no avorrir-se.
1: Això que diuen el FOMO ara, no? Que els joves ho porten una mica a l'extrem, no?
0: Sí, però com si s'haguessin inventat també... O sigui, tota la vida ha existit el FOMO. O sigui, tota la vida l'humà... Hòstia, ara la discoteca aquella sembla que és la que està de moda i jo com és que no estic a la discoteca o al restaurant de moda? O sigui, tota la vida el FOMO, quina gràcia em fan. És com, vale, li hem posat unes lletres que ho expliquen, però aquest sentiment humà de hòstia, jo no estic fent el que està fent la resta del grup, és bueno, des de l'època dels romans, que els que devien anar al Coliseu deia, hòstia, jo no estic al Coliseu avui, m'ho estic perdent. No, em sembla que tingui cap valor.
1: I rieu molt amb el Joel Joan, imaginant, sí, el que després realitzeu.
0: La veritat és que sí, la fase d'imaginar, després de fer, és molt complicada. Però quan simplement estem jugant a imaginar i estem al despatx i parlem d'idees, riem moltíssim i diem, hòstia, que divertit serà fer això, que divertit serà fer allò, però quan ho hem de fer i la realitat és difícil, perquè tant aixecar una pel·lícula és complicadíssim, aixecar el finançament per fer això ha sigut molt complicat, i després fer-la, rodar-la, és complicadíssim, però et mou encara el motor de dir, però quan se'ns va acudir, això ens va fer gràcia i creiem que quan estigui fet farà molta gràcia, però el procés de fer-ho és dificilíssim, i si no fos perquè ens mou la passió de fer-ho, no ho faríem. En aquest cas, el Joel i jo ens hem deixat la pell, l'ànima, els diners, perquè si no s'hagués fet aquesta pel·lícula.
1: Hi ha molt de Star System català dintre de la pel·lícula, no? De sobte apareix en Jordi Bussaderas, veus el Lluís Soler, l'Elisabet Casanovas, no?
0: Sí, és maco poder comptar amb gent propera. Jo, el Lluís és amiguet meu personal des de fa molts anys i tinc sempre moltes ganes de fer alguna cosa amb ell.
1: A part dels protagonistes, sí, clar, i les protagonistes.
0: Els protes, que són les estrelles, però després en aquests papers secundaris també em fa molta il·lusió tenir gent que no és només que siguin estrelles, que són realment amics de l'ànima. I em fa sempre il·lusió, doncs, treballar amb gent que m'estimo. Llavors, per mi és com, Lluís, vols fer aquest petit paper? És una escena, però és meravellosa i m'encantaria que la fessis. I el Lluís, encantat, i tant, Héctor, i jo feliç, llavors.
1: Jo no he estat mai a un escape room.
0: No, doncs ja trigues, t'ho passaries molt bé. Vés-hi amb la teva mare.
1: Però que n'hi ha a Barcelona, per exemple?
0: Hi ha moltíssimes. A Barcelona està ple. És un dels paraïsos de les escape rooms. N'hi deuen haver, no ho sé, 30 o 40. És una activitat que ara, no sé, però jo penso que no ha baixat. I la gent que li agrada fer-ne en fan sovint. A mi m'agrada, de fet, ara fa temps que no en faig, però és una experiència molt divertida perquè entres allà, et poses a prova i tens això un compte enrere i resoldre coses, el que et deia una mica de la curiositat humana i d'estimular la neurona, és molt divertit. I jo penso que jugar a la vida, o sigui, hi ha una cosa que jo crec que no hem de perdre mai i és la capacitat de jugar. Això ho fem molt de petits i els animals ho fan, però l'ésser humà és com que quan madura és com, bueno, jugar és com de nen petit. I dius, no, perdona, jugar és el que et manté viu. I prendre't la vida alegrement i com un joc i anar a passar-t'ho bé amb els amics o sol, em sembla que és una activitat, el joc, meravellosa.
1: Héctor Claramunt, crec que aquest és un bon final. Escape Room 2, a la cartellera, moltes gràcies. I li dones una abraçada molt forta per nostre, el Joel Joan.
0: Sí, ho faré. Moltes gràcies. Gràcies i gràcies per l'entrevista.
2: Va de cine a Ràdio 4, Carles Martínez Ajenjo, molt bona tarda per encarnar-te físicament aquí al set de rodatge del Va de cine.
3: Totalment. Ens desplacem al Melià i aquí ens encarnem en tot allò que el fantàstic, el terror, que el cinema de gènere ens pot oferir durant aquests 11 dies de la 59a edició, que l'any que ve hi ha Festival de Sitges, que fa 60 anys.
2: Sí,
3: 60 anys que fa.
2: Això serà mític. Per cert, ara s'estava presentant una pel·lícula que té a veure, és una pel·lícula de directora grega, amb sirenes, rodada a Tòquio, quina barreja, els límits del fantàstic es poden estirar, no?
3: Es poden estirar, no tenen límits, no? Jo crec que el fantàstic ens permet sempre viatjar a altres mons i amb atmosferes oníriques o a vegades tocant més de peus a terra, en qualsevol cas, Oceano Titanico, de la directora Constantina Kotsamani, és una de les pel·lícules que tenim aquest any a Sitges, que competeix en secció oficial. Ja veurem si s'emporta o no algun premi. Què podem dir? Doncs un univers de que ens trasllada a un internat japonès, no?, on s'estan entrenant adolescents per convertir-les en sirenes. Tenim una protagonista japonesa, Akame, no?, amb un repartiment a mig camí, doncs, entre diferents nacionalitats. L'actriu Arisa Sasaki, desconeguda encara, fa una interpretació molt interessant. I el que podem dir d'Oceano Titanico és que és una faula aquàtica, no?, on aquesta protagonista troba el primer amor i comença una metamorfosi, no? És una pel·lícula a mig camí entre el fantàstic i aquesta realitat, no?, que cada cop, doncs, sembla que vagi obrint portes cap a un altre món, no? Allò humà i allò animal d'alguna manera dialoguen a Oceano Titanico.
2: La mitologia, no?, que entra en el fantàstic també, explorant territoris i les dones, molt llançades, Carles, aquest
3: molt
2: any.
3: Molt llançades.
2: Estan reescrivint la història del fantàstic.
3: Clarament. És a dir, realment és una edició que destaca principalment per que ens està dient el cinema de gènere. Ens està dient que les dones cada cop dirigeixen més fantàstic I Sitges ha volgut encetar aquesta 59a edició amb una directora, primera directora espanyola, que inicia el festival, Carlota Pereda, amb el thriller de Segrestos Fauna Life.
2: Ens hem trobat aquest matí amb la Carlota Pereda a un quart de nou del matí. Estàvem a la Sala Tramuntana veient Les Hijas, la pel·lícula amb la que debuta Daniel Romero.
3: Exactament.
2: Aquest vespre.
3: Tenim molt cine de producció espanyola i, com dèiem, no, és aquesta presència de les dones en el fantàstic. Carlota Pereda, quarta directora que inaugura el Festival de Sitges. La primera va ser Mary Harron per American Psycho, que va venir l'any passat i va rebre un premi. Anna Lily Amirpour, el 2021, per Mona Lisa i la Luna de Sangre, un thriller amb sentit de l'humor que era molt, molt interessant i un punt gamberro. I Julia Ducournau, també l'any passat, la directora de Titan, que va començar amb Alfa. Aquesta vegada, Carlota Pereda ens ofereix un thriller, com dic, de segrestos, amb un aroma made in Hollywood, no? Hi ha alguna cosa del Silencio de los Corderos, alguna cosa...
2: Alguna cosa, molt.
3: Exactament, sí. Sí.
2: Inclús... Ella ho deia, que havia sigut una referència per ella, aquesta pel·lícula.
3: És una referència, però hi ha una cosa molt interessant, i és que, a diferència d'aquest Aníbal Lecter que teníem a la pel·lícula de Jonathan Demme, Carlota Pereda en Fauna Life ha dit molt clarament que no volia glamoritzar el psicokiller, sinó veure la història des del punt de vista d'aquestes víctimes que no són víctimes, que són supervivents, no? I això crec que és molt interessant com s'utilitza el llenguatge, no? A l'hora de fer cinema gènere i thriller.
2: Volies parlar també de La mala madre, no? Encara que sigui breument.
3: Exactament, exactament. Parlem de La mala madre, una pel·lícula, doncs, de la directora Alicia Álvarez, que recupera els codis de l'Spanish Gothic. És una història que escarba en els racons foscos de l'ànima, perquè bàsicament què és La mala madre? Doncs és un conte de terror sobre el sentiment de culpa i les obsessions de la maternitat, no? A través de, doncs, una noia que desperta sense records en una casa aïllada.
2: Que és la Thais Bloom, eh?
3: Exactament, Thais Bloom, que havia treballat, no sé si havia treballat amb Vicente Aranda a una pel·lícula mítica, ara no m'està sortint el nom, una pel·lícula molt interessant, la que ens ofereix Alicia Álvarez, en la línia, doncs, d'aquestes pors de la maternitat, no? De Salve Maria de Marcoy, Mamífera de Liliana Torres, però des del thriller, no? Des del cinema de gènere.
2: Carles Martínez Ajenjo, gràcies per la teva col·laboració de cada diumenge feta entre rodes de premsa que has de controlar, no?
3: No parem. Aquí no parem en tot el dia entre les rodes, la cobertura dels premis i unes pel·lícules que ens estan donant molt de sí pel que fa al cinema de terror i fantàstic.
2: Això sí, Sitges. Fins la setmana que ve, Carles. Gràcies.
3: Un plaer.
2: Fins aquí, doncs, aquest Balacine de Ràdio 4 que hem fet des de Sitges. Genís Sabater i Raül Hernández han estat a la realització tècnica i control de so, Celia Pérez controlant la producció i treballant molt dur durant tota la setmana, i Argimiro Lozano, el nostre guionista i crític assessor, que sempre ens dona el vistiplau final i que et parla i et saluda en nom de tots, Conxita Casanova. Ja saps que els diumenges aquí es va de cine, a Ràdio 4. Fins la setmana que ve, que farem el check-out de Sitges. Una abraçada.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Cap de setmana d'ambient polític preelectoral amb atacs creuats entre els principals partits. El president del govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, diu que el projecte de PP i Vox és reaccionari.
2: Eso dice Feijó, sacrificios. Hoy Abascal, en un medio de comunicación, dice que va a derogar todo aquello que huela a sanchismo. Es decir, la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, todas las leyes de igualdad, la ley de cambio climático, por supuesto que no le gusta. Va a derogar todo lo que huela a sanchismo, todo lo que huela a gobierno de coalición progresista. Pues yo os digo que lo que huele a naftalina es el proyecto político de Abascal y de Feijó. Reacción, recortes y mucho rencor.
0: Li respon Esther Muñoz, del Partit Popular.
3: Ese sacrificio, lo que viene a decir el presidente Feijó, es que la gente que se esfuerza y trabaja va a haber recompensado su esfuerzo y su sacrificio. El sacrificio es algo inherente a la superación personal. Eso no tiene nada que ver con los recortes, tiene que ver con que si tú te esfuerzas, tienes recompensa. La gente está harta de que vivan de su sacrificio. La izquierda de este país pide sacrificios, exprime impuestos y luego se gasta el dinero en mordidas de contratos, en contratar amantes para ministros y en contratar a clanes de delincuentes para eliminar a jueces.
0: A casa nostra, Gabriel Rufián repetirà com a candidat d'Esquerra al Congrés. L'executiva del partit avalarà aquesta tarda la seva candidatura, però caldrà esperar uns dies per conèixer-ne més detalls, com qui l'acompanyarà en la llista. A Ceuta, aquest matí, la Policia Nacional ha desallotjat l'últim gran assentament irregular de migrants a tan sol dos dies de la visita dels Reis a la ciutat autònoma. Hi participen uns 350 agents. Els han apujat els migrants als autobusos per traslladar-los a altres zones on es procedirà a la seva identificació i a tramitar els seus expedients d'expulsió o d'asil difícil, en el cas dels marroquins. Ángel Víctor Torres, ministre al capdavant de la crisi.
4: Desde el día 10 de agosto a hoy, cerca de 12.000 personas, 12.000, han retornado a Marruecos. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues caminar para conseguir la absoluta normalidad y, por tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad ahora se centrarán en las calles de Ceuta, donde pueda haber algunas personas que pernocten, para que el proceso sea exactamente el mismo que hemos hecho hasta ahora.
0: Per tal d'evitar ser expulsats, molts migrants, aquesta matinada, davant l'imminent arribada de la policia, han fugit als turons que envolten la ciutat. I de tornada a casa nostra, el col·lectiu trans reclama drets en un context d'auge de la ultradreta. Ho han fet avui, des del Parc de la Ciutadella de Barcelona, en un acte d'homenatge a Sònia Rescalvo, dona trans assassinada fa 35 anys a mans d'un grup neonazi. El dret a l'habitatge, a una feina i el suport a la infantesa són clau per protegir les persones trans del biaix social i violència que encara les afecta. Sònia Rescalvo és un símbol de lluita d'un col·lectiu sovint precaritzat, especialment les persones grans que han viscut la dictadura i la transició. Anys durs que encara passen factura, reclamen memòria i també reconeixement. Clara Ontanyón.
5: Les dones trans van viure marginades i excloses del mercat laboral durant anys i moltes vegades l'única via d'ingressos era la prostitució. Les que van sobreviure a les constants agressions i a la crisi de l'heroïna a Espanya tenen més de 60 anys i reclamen que se les consideri víctimes. Estefania Vidal és una històrica activista de Barcelona i reclama prestacions per viure dignament.
6: Y cuando vamos a los servicios sociales no se reconoce nuestra singularidad, por lo tanto tenemos muy pocas opciones de sobrevivir de una manera era digna com els demás.
5: Critica que la seva lluita s'instrumentalitza per part de les institucions i els partits polítics.
6: Y diciendo que están luchando por nuestro por nuestras debilidades, por socialmente por lo que padecemos, por nuestro dolor y que a nosotras que somos cuatro las que quedamos vivas no se nos haya reconocido ni se nos haya reparado.
5: Vidal ha subratllat que totes les trans de l'època van tenir una vida molt dura, però que van lluitar per la seva llibertat i per assolir els drets que hi ha actualment.
0: En esports, automobilisme, l'neerlandès Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi de Singapur. Carlos Sainz ha estat 14 i Alonso 17. L'italià Kimi Antonelli continua com a líder del Mundial. En motociclisme, Marco Bezzecchi s'ha endut la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia. Jorge Martín ha estat tercer i recupera el lideratge del Mundial. L'avança en dos punts amb Marc Márquez, que ha estat 6è. I ara és moment de mirar cap al cel i conèixer la previsió del temps. Emet, Nolia García.

0: Temperatures més altes, màximes de 26 graus a Lleida, 24 a Girona i a Tarragona i 23 graus a Barcelona. És una informació d'AEMET.
1: La informació torna en 55 minuts en aquesta sintonia Ràdio 4.
2: Ràdio 4. 50 anys en català. I amb tu. Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
3: El juliol passat, mentre tothom buscava l'ombra, a Ulldecona, a les terres del Sénia, hi havia una gent de genolls sota el sol, treballant amb pic i pinzell. Eren els arqueòlegs que excavaven la Cogula, una de les peces del complex de Sant Jaume d'Alcanar. Fa uns 2.500 anys, tot aquest conjunt va col·lapsar enmig d'un conflicte violent que podria correspondre a una de les primeres guerres documentades al nord-est de la península Ibèrica. Aquella societat va desaparèixer de manera sobtada. En aquell moment, el complex mantenia una intensa relació amb el món fenici i, tot i les dècades d'investigació, encara hi ha moltes preguntes obertes. No sabem qui va atacar aquests assentaments ni què buscaven exactament. El que sí sembla clar és que no es tracta d'una guerra de conquesta. En totes aquestes preguntes al cap, van pujar a la Cogula en plena campanya d'excavació. Allà ens esperaven els estudiants d'arqueologia de la Universitat de Barcelona i un dels codirectors del projecte i membre del GRAP, David García i Robert.
4: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: David García Robert, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia, Isabel, què tal, com estàs?
0: Bé, tornant a descobrir terrenys o territoris, anava a dir inhòspits, no són inhòspits, però sí que d'accessos més o menys complicats, no, però que tenen el seu quit.
1: Jo diria complicat directament, per exemple, jo no em tallaria... Sí, nosaltres, per bé o per malament, no, els jaciments que toquem des del Grab no estan dintre de coves o d'accessos fàcils, o com les viles romanes, que bàsicament, si volguessis, poguessis, podries excavar des de dintre el cotxe. Nosaltres no, els nostres se'n van a dalt de muntanyes i, com és el cas del jaciment que ens toca avui, doncs muntanyes una mica escarpades, i llavors sí, l'accés es fa una mica difícil.
0: Avui som en un jaciment aparentment petit, és la Cogula, està al terme d'Ulldecona, és una atalaia, podem dir, de més de 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar. La Cogula per si sola potser no sona molt més enllà de la gent del territori, però la Cogula era un assentament que depenia del complex de Sant Jaume d'Alcanar, on ja vam estar fa 3 anys, per això deia allò de venir a llocs una mica de difícil accés. Vosaltres, des del Grab, aquest any esteu d'excavació a la Cogula. Fa pocs anyets que esteu treballant aquí, o veniu treballant en campanyes consecutives.
1: Sí, com tu molt bé has dit, des del Grab de la UB el que estem excavant jaciments aquí des de l'any 85, per entendre'ns, és d'ara, ininterrompudament, i la veritat és que els 5 jaciments que portem amb dansa doncs no es poden entendre de manera individualitzada, sinó que s'han d'entendre de manera integrada a tot el conjunt. I en aquest cas havíem treballat en el seu moment a la Moleta del Remei, entre el 85 i el 97. Des del 97 comencem amb Sant Jaume d'Alcanar, que encara hi seguim. Després enganxem, uns anys després, ens enganxem a la Ferradura d'Ulldecona, i per si ens faltava feina, doncs vam dir, escolta, aquí la Cogula està per fer, forma part del mateix conjunt, no podem entendre tot el conjunt si no hi treballem en tots els jaciments, i ens hi vam posar la Cogula. Però és veritat que Grab no deixa de ser un equip de recerca petit, menut, llavors podem invertir els esforços que podem invertir a la Cogula. Aquesta és la 6ª campanya, però fem campanyes de 2-3 setmanes. Per tant, és veritat que ara el comencem a conèixer una mica, però encara el coneixem poquet.
0: Tu saps, David, que jo un dels motius que tinc per pujar aquí és perquè vull conèixer amb més o menys detall, amb el que es pugui, un episodi que va passar aquí, doncs, cap al segle VI abans de

0: crisi, quan d'alguna manera va col·lapsar la societat que hi vivia o que habitava tot el complex de Sant Jaume d'Alcanar. I aquesta és la idea de venir a seguir-vos també avui en la campanya que esteu fent enguany a la Cogula. Però abans d'entrar en aquest capítol, necessito que ens expliquis què era aquest lloc, vull dir, qui vivia aquí o a què es dedicava la gent que vivia en aquest punt alt de la comarca del Montsià.
1: Doncs mira, aquí a la Cogula nosaltres vam començar que pensàvem que era un jaciment molt arrasat, que quedava molt poca cosa, ens vam equivocar rotundament, i aquesta ha estat una sort. El jaciment està molt més ben conservat del que pensàvem. Pensàvem que era un pobladet menut que faria uns 200 metres quadrats, ara ja podem dir que està per sobre dels 600 metres quadrats, és a dir, és una miqueta més gran que Sant Jaume d'Alcanar és una miqueta més gran, i el que més sorprèn, el que fa més diferent de la resta dels que l'envolten és precisament la seva alçada sobre l'entorn immediat. La resta dels jaciments, tots ells, els de Ulldecones, d'Alcanar, però també els de Vinaròs, Benicarló, totes les terres del Sénia, durant aquesta primera edat del ferro, situen els seus llocs d'hàbitat al voltant de 100 metres sobre l'entorn, 100 metres sobre l'entorn. La Cogula no, la Cogula se'n va 300-350 metres sobre l'entorn, té 400 i pico metres, 400 i poc metres sobre el nivell del mar, llavors això ja és un fet diferencial. Però és que, a més, els llocs d'hàbitat que busquen aquesta gent són en alçada, però no es fan la vida difícil. Han de pujar i baixar, per tant, doncs són relativament complicats. La Cogula no, la Cogula era molt complicada. Ara s'hi arriba en cotxe perquè hi ha una pista forestal, però en el seu moment era molt escarpada. Per tant, havien de tenir una raó molt important, molt transcendent, per fer un lloc d'hàbitat en un lloc que no li tocaria. Aquí no haurien vingut mai de la vida, menys que tinguessin una bona raó. Nosaltres pensem que la raó és que, com tu molt bé has dit, feia funcions de talaia pel conjunt d'aquests cinc jaciments. Aquests cinc jaciments formen, d'alguna manera, tenen una relació. Encara estem explorant quina relació, després potser et donaré una alternativa, potser diferent a la que et vaig donar fa uns anys, però funcionen conjuntament. I semblaria que a la Cogula se li dona la funció de controlar a mitja i llarga distància qualsevol element que pugui ser perillós o el que sigui, rutes de comunicació llargues, vaixells que puguin arribar, que tombin des de Peníscola per la costa, és a dir, se li assigna aquesta funció. Només pujant aquí dalt i mirant 360 graus al teu voltant, veus que la visibilitat és a molts quilòmetres a la distància, al fons. Ara bé, també he de dir una cosa, per fer una talaia no necessites tota la parafernàlia que acaben muntant aquí, perquè això és més gran i és més complex del que nosaltres pensàvem. Per tant, estem ara valorant, cosa que no ho descobrirem enguany, però estem muntant la hipòtesi de que a banda d'una talaia devia tenir també algunes altres funcions complementàries. No era només una talaia, és alguna altra cosa que encara no sabem.
0: Doncs al llarg d'aquest programa, una mica més endavant, parlarem del que heu trobat aquí, de les seves funcions, però ja me'n vull anar al final, a mitjans del segle VI, quan tota aquesta societat, quan l'estructura social de la que formen part Sant Jaume d'Alcanar, la Ferradura, la Cogula, col·lapsa, desapareix. Primer, recordem com desapareix, què és el que passa, o què és el que sabeu que passa.
1: Passa que hi ha una guerra. Això és una guerra, i si ens posem estupendos, això que a vegades fem els arqueòlegs, no? És a dir, fem relat en clau històrica, però anant una mica, a vegades una mica més... Però si ens posem una mica estupendos, hem de dir que és la primera guerra que tenim documentada als territoris del que avui dia és Catalunya. Històricament, la primera que tenim documentada i podem explicar una mica com va anar és aquesta. És aquesta. Hi ha un atac molt agressiu, molt violent, que afecta tots cinc jaciments, Sant Jaume d'Alcanar, la Moleta, la Cogula, la Ferradura i el Castell d'Ulldecona. Tots cinc són atacats. L'arma principal que es fa servir és la fona. Tenim projectils de fona per tot arreu, centenars i centenars i centenars. Hi ha autèntics núvols de pedres que són llançades per aconseguir vèncer aquests assentaments. Això, especialment a Sant Jaume d'Alcanar, ho documentem molt bé. I un cop són vençuts, perquè perden, doncs un cop són vençuts, l'atacant el que fa és una acció destructiva sistemàtica. És a dir, té molt clar que no només vol guanyar-los, sinó que vol que no es tornin a utilitzar aquests assentaments. Llavors, col·loca combustible dintre de cadascun dels àmbits. Hem de recordar que aquí els edificis són fets de pedra. Aquí no hi ha ni palla, o sigui, les parets no són de fusta, no són de palla, ni tan sols són de tubot, aquí no es fa servir el tubot, és pedra. Però estan totes les habitacions cremades, totes. A més, en temperatures que les hem pogut mesurar, 800-900 graus de temperatura, en fiquen molt combustible i els cremen sistemàticament. I després ja no es tornen a ocupar, almenys de manera immediata. Per tant, el que tenim és un atac destructiu

0: sortiu algú que va tenir molt d'interès no només a atacar-los, sinó a evitar que tornessin a ser ocupats.
1: No és sorprenent que sigui destructiu i no es torni a ocupar? Vull dir, jo sembla que amb la nostra construcció mental podem tenir clara o fins i tot entendre un atac o una guerra per ocupar un territori i fer-te amb ell, però no per fer fora qui és i que no l'ocupi ningú. Com a mínim que no l'ocupi ningú, no sé si durant 100 o 200 anys. Mm.
0: Clar, com tu molt bé has dit, aquest és el plantejament que fem en plan molt actual, no? Molt contemporani. Sembla que no puguem entendre, sobretot des dels contextos de la Primera Guerra Mundial cap endavant, abans també, no podem entendre una guerra si no és per conquerir territori, no? I conquerir recursos d'aquells territoris i fins i tot la gent com a recurs. Però això no sempre ha estat així. Hi ha molts motius per fer guerres o per barallar-te amb el veí. I aquí, clarament, durant aquesta primera era del ferro, el motiu no va ser conquerir territori. L'atacant tenia casa seva, tenia els seus territoris, no necessitava més, perquè si no, com tu bé dius, hauria ocupat aquests llocs i això no es documenta. Són abandonats, són cremats i són abandonats. Per tant, el motiu ha de ser un altre. I nosaltres tenim una hipòtesi. La hipòtesi és que el motiu és precisament alguna circumstància relacionada amb l'accés als productes de la Mediterrània. Aquesta primera del ferro és un moment especialment important perquè per primera vegada la història del que avui dia és el nord de la Península Ibèrica, el que avui dia és Catalunya i nord del País Valencià, per primera vegada arriben uns comerciants mediterranis que s'entenen amb les elites indígenes d'aquí, arriben a acords per intercanviar, i a partir d'aquí comencen a arribar productes mediterranis de valor, exòtics, de preu, sobretot el vi, però algun altre, no? Però què passa? Que hi ha un grup de gent, una determinada comunitat indígena, que aconsegueix aquesta relació privilegiada amb els fenicis. Però això vol dir que hi ha d'altres que no tenen aquesta relació privilegiada i, per tant, tenen un menor accés a aquests productes mediterranis. Això pot ser un motiu. Enveges, tenir la voluntat de tenir un accés més directe a aquests productes, més aviat aquest tipus de coses. Pensem que la cosa aniria per aquí.
1: I no sabem encara, vull dir, encara està el misteri de quina comunitat o quin podrien ser els atacants. Fins i tot, qui eren els que vivien aquí?
0: Sí, bueno, tenim propostes per tot i certeses absolutes de res, podríem dir, que no deixa ser la manera de treballar en ciència en l'àmbit de l'arqueologia. Fas hipòtesis i l'arqueologia pre i proto a vegades és molt complicat demostrar una hipòtesi, moltes coses queden en hipòtesis. Nosaltres pensem, anem per parts, pensem que la gent que en un moment determinat ocupa aquest territori que són les terres del Sénia, la gent indígena que arriba aquí, són gent que ve de la zona del Baix Aragó, les terres altes del Baix Aragó, el riu Matarranya, l'Algars, el Guadalop, el Bergantes, també fins i tot zones de la Terra Alta, val? Que en un moment determinat responen a la crida d'aquest món fenici que arriba i les elites indígenes, els cabdills, un cop s'han posat d'acord amb els comerciants fenicis, doncs agafen part de la seva gent que tota la vida havia viscut durant el bronze final, tota la vida havia viscut a les terres altes del Baix Aragó, aquí no hi vivia ningú, a les terres del Sénia no hi vivia ningú, i els fan baixar. I els fan construir un munt d'assentaments que són els que avui dia estem treballant. Per tant, nosaltres pensem que la gent que els indígenes d'aquí venen d'allà, del Baix Aragó. Després tenim els fenicis i després, pel que fa a l'altre, el que deies, diu, bueno, i qui ha, des de terme de manera més concreta, qui pot haver generat aquest atac? Nosaltres tenim un sospitós, aquí sí, actuem una mica com la policia, o com els, no? Qui estava a prop de l'escena del crim, ara és una mica Carles Porta, qui tenia un motiu, qui després continua pel lloc, però, hòstia, ha hagut una gran guerra i amb ell no li ha passat res, doncs, home, sempre fem una mica de broma perquè estem treballant a cavall entre el nord del País Valencià i Catalunya, per la banda catalana, el Canau i d'Icona, per la banda valenciana, Vinaròs, Benicarló. Aquí els sospitosos són els vinarossencs i els benicarlandos. Per què? Perquè els tenim al davant, estan aquí mateix, també tenen els seus assentaments. Constatem com, mentre els nostres assentaments tenen una relació privilegiada amb els fenicis, tenen molt de material fenici, uns percentatges molt alts, ells estan al davant i estan amb uns percentatges molt petits, molt petits, molt petits, per tant, tenen el que els hi deixen, i quan hi ha el gran conflicte, quan hi ha la gran guerra, això s'abandona, però ells continuen, i és això, tenim el sospitós, pot tenir un motiu, en enveges, en el que sigui, i per tant, pensem que poden ser ells.
1: La boleta del rei, que segurament la visitarem sí. Després, continua o també té un impàs de temps fins que torna a ser ocupada ja amb cultura, anem a dir, Ilercavona, o el que es coneix genèricament com a època Iberà.
0: Com sempre, estàs excel·lentment informada, excel·lentment, i a més, sí, com tu molt bé acabes de dir, no, els 5 jaciments són abandonats i bona part d'ells ja no tornen a ser ocupats mai. Sant Jaume del Canà no serà mai més ocupat, Ferradura tampoc, la Cogula tampoc, però la Moleta sí. Després d'un període d'aproximadament uns 150 anys, en què la Moleta es va convertir en una ruïna romàntica, podríem dir. Les parets són de pedra, per tant les parets aguanten bé, però els edificis han estat cremats, per tant vigues cremades. Després de 150 anys, doncs, vegetació, heura, herba i tal, arriba un moment cap a mitjan segle V abans de Crist en què hi ha uns... Nosaltres preferim dir l'Arcabons, com acabes de dir, no ens agrada ibers, perquè bàsicament el Gram considera que la cultura ibèrica no va existir mai. Els l'Arcabons... hi ha un grup d'Ilercabons que està a la cerca, això també li estem donant voltes, està a la cerca d'un lloc que tingui bones terres per produir un excedent de cereal, i a la zona aquí del Canà troba un bon lloc. Troba un bon lloc perquè les terres canareves són molt bones, els canareus avui dia ho saben, vull dir, aquí hi ha molta aigua, la terra és molt bona, el microclima encara, ara està canviant el clima, però el microclima és genial, per això l'agricultura és la base de sustentació del Canà encara avui dia. Ells li veuen el mateix benefici, però li veuen una altra gràcia, és que tenen un jaciment que més o menys el tenen mig fet. Han de netejar una mica la runa i posar els pisos superiors i els sostres, però les parets i les muralles, ja, i la muralla ja està. I això és el que fan. Ocupen la ruïna, la netegen, fins i tot que lògicament van poder veure com havien netejat la ruïna de la primera del ferro, compartimenten una miqueta més els interiors d'aquests àmbits, perquè viuen diferents que els de la primera del ferro, i pam, pam, i la Moleta torna a estar en vida. Per tant, aquesta seria la dinàmica.
1: Tornaran a aquells habitants que es van veure atacats en tot aquest complex de Sant Jaume del Canà, també els de la Cogula, on som avui enregistrant aquest capítol de Sense Memòria. Clar, els que van sobreviure, perquè suposo que vaig haver gent que va sobreviure, què va ser d'ells? Vull dir, se'ls ha pogut seguir la pista? Jo sé que és molt complicat, perquè estem parlant de mitjans del primer mil·lenni abans de Crist, però hi ha alguna manera de seguir-los la pista?
0: La resposta és que no. Podem confirmar una cosa, i és que és tan potent i tan agressiva la destrucció, i podem documentar també, fins i tot, com deia, els mecanismes de l'atac, les armes que es van fer servir i tot això, però no tenim ni una resta humana. No hi ha res, ni a la Ferradura, ni a Sant Jaume del Canà, aquí no està sortint res, a la Moleta no va sortir cap resta humana. Probablement no els van matar tots, ni molt menys. Una altra cosa és què va passar. A vegades... I ara entrem en l'àmbit no tant amb la recerca o el mètode científic com la elucubració, vull marcar-ho molt clarament. Això el que vaig a dir ara és més elucubració que una altra cosa. Sí que és veritat que a la Mediterrània antiga, en alguns territoris almenys, hi havia dinàmiques d'un cert respecte de l'enemic respecte del vençut, de deixar-li eventualment, un cop vençut, fer les exèquies i els cerimonials dels seus morts de manera correcta. Entre altres coses perquè tu ara has guanyat, però potser algun dia has perdut. Perdràs, i esperes que amb tu se't permeti el mateix, no? Tractar els difunts de tal manera que puguin tenir una bona vida després de la mort, i això passa per un ritual. Això, per exemple, a la Ilíada de l'Odisseu veiem els funerals de Patrocle i tot això, doncs, els troians estan permetent als aqueus, o al revés, recuperar els seus difunts, un moment de treva, i fas les exèquies, i després ens tornem a barallar com si no hagués un demà, però llavors això podria haver passat, això explicaria la falta de restes humanes, però no explica, evidentment, què passa amb la gent. Amb la gent, això ja es pot especular entre tots, potser sí que els maten a tots i els deixen al mig de tots acumulats i allò es perd, arqueològicament no deixa restes, potser se'ls obliga simplement a exiliar-se, i agafen els trastos i se'n van, vés a saber on, o bé són venuts com esclaus. Això és una qüestió que sempre se'ns oblida, i és que la Mediterrània, des de fins fa 4 dies, i en alguns punts, a vegades tinc dubtes de que no continuï, tal com està el món, no deixa de ser una... funcionen unes xarxes de venda d'esclaus a un gran dinamisme, a una gran dinàmica. Aquí tenim els fenicis. Els fenicis comercien amb tot. Si en un moment determinat han de comerciar amb esclaus, tampoc tenen cap mena de problemes. Per tant, potser una altra alternativa seria que la gent d'aquí acaba venuda com a esclau en algun mercat d'esclaus de la Mediterrània Oriental, per exemple. Són elucubracions, en tot cas.
1: Sí, perquè estem parlant, ara hem tornat una mica als altres nostres protagonistes de tota aquesta història. Una de les coses de les que ja venim parlant fa anys és que potser estem en l'espai d'instal·lació fenícia més al nord de la península Ibèrica. Ara estàvem parlant de la destrucció que hi ha en aquests poblats del complex de Sant Jaume del Canà. que hem d'entendre que és població local i autòctona.

0: autòctona, però clar, amb els fenicis que d'alguna manera controlen aquesta zona, algun paper han de tenir o alguna pista els hi han de seguir. Sí. Vull dir, alguna entitat han de tenir ells.
1: Home, sí, i des del GRAP pensem, avui dia ja pensem que l'entitat que tenen és més potent que la que pensàvem fa uns anys, per exemple. Nosaltres tenim, ara mateix, per explicar aquests 5 jaciments, tenim dues hipòtesis. Fa uns anys en teníem una, ara en tenim dues. La hipòtesi A, el que deia, és que tot això era una mateixa entitat política amb diversos assentaments, però que forma una mateixa comunitat. Cada assentament compleix una funció diferent, doncs la cúgula una talaia, la ferradura i el castell d'Icona estan controlant camins locals estratègics, la Moleta és on viu el gruix de la població, és el poblat més gran i tots són cases, és on viu el gruix de la població, i a Sant Jaume li atribuïm la funció de gran residència del cabdill i la seva família, una mena de palauet, perquè ens entenguem. Això és la hipòtesi A. La hipòtesi A no l'hem abandonada, però sí que és veritat que cada cop va perdent més números enfront de la hipòtesi B. La hipòtesi B què diu? La hipòtesi B defensa que existeix una entitat política indígena, però que només agafaria 4 d'aquests 5, que serien la Moleta, la Cogula, la Ferradura i el Castell, i en canvi a Sant Jaume li atribuiríem a aquesta hipòtesi B una funció diferent, que és que seria una base comercial fixa fenici, un establiment fenici. Digue-li fenici, digue-li mediterrani, digue-li mestís, digue-li una mica de tot, vale? D'això en podríem parlar, i jo sé que has parlat, per exemple, amb gent com l'Anna Delgado, que és una excel·lent investigadora i que és una excel·lent coneixedora de qüestions de contacte colonial, de dinàmiques de mestissatge, i nosaltres, ella i jo, hem parlat moltes vegades d'això. És igual, sigui com sigui, en aquesta hipòtesi B seria una mena de base comercial mediterrània, pensem que d'iniciativa, sobretot fenícia, que estaria instal·lada aquí. Això és molt revolucionari en l'àmbit de l'estudi de la recerca de la protohistòria a la península i a la Mediterrània, perquè sí que és veritat que seria l'establiment fenici situat més al nord de la península Ibèrica. Heu de pensar que ara com ara el situat més al nord és la Fonteta, que està a les comarques d'Alacant, desembocadora del riu Segura, al sud del País Valencià, molt lluny d'aquí. De cop fotríem un salt molt bèstia fins a les terres del Sénia. Però no només això, és que seria l'assentament fenici situat més al nord de tota la Mediterrània. Seria el més septentrional de tota la Mediterrània. Aniríem així amb algun assentament de Sardenya, però bàsicament... per tant, això ha de tenir una transcendència. Aquesta gent, si realment és fenici, ha de tenir alguna raó molt potent per instal·lar-se aquí.
0: No, jo t'ho deia també, sobretot, i si vols canviar d'espai, pots canviar. Jo t'ho deia sobretot perquè... Clar, quan hi ha aquest col·lapse en aquesta zona, que estem parlant de mitjans del segle VI, al segle VI, a la Mediterrània, al món fenici, és un moment complicat, és un moment de canvi. Moltes vegades ens expliquem les històries de forma molt, molt, molt local, sense mirar què està passant als nostres voltants, com si no tingués res a veure. Fins i tot a dia d'avui, en ple segle XXI, hi ha gent que explica qüestions de política nacional sense mirar què és el que està passant a la resta del món, donar-se compte de que tot està relacionat. I clar, jo el que venia a pensar era... Tot això, tota aquesta destrucció va passar aquí, en aquests espais, però en el món fenici i en la Mediterrània estaven passant altres coses. I llavors jo no sé si hi ha algun tipus de connexió, si aquestes coses casen, si encara que sigui de forma lateral, doncs té alguna repercussió la geopolítica mediterrània d'aquell segle VI abans de Crist o no.
1: Pues mira, primer dient, com sempre, que, com he dit abans, estàs superben informada, cosa que és fantàstica, no sempre passa amb els periodistes, amb tot el respecte, però en aquest cas és sempre meravellós, perquè sí. I això que acabes d'introduir em permet a mi introduir una altra qüestió bastant novedós, i és que té a veure amb les cronologies, precisament. Estem utilitzant ara uns... Per les nostres cronologies el carboni 14 no ens serveix. És un mètode que durant aquest període que va aproximadament entre el 800 i el 400 abans de Crist passen, jo no sóc físic, per tant no ho sé explicar bé, passen una sèrie de coses a l'atmosfera i als rajos solars i no sé quantes històries que provoca que, així com el mètode de datació per carboni 14 funciona molt bé del 800 cap enrere i molt bé del 400 cap endavant, per aquest període et dona uns marges temporals que són inútils, no ens serveixen de res. Per tant, nosaltres no fem, en general no fem mai, els nostres equips, vull dir, els que treballen aquests períodes, que és bàsicament la primera edat del ferro i els primers moments d'això que en diem la cultura ibèrica o el període ibèric, no acostumem a fer datacions de carboni 14 perquè no ens serveix de res. Per tant, només podem datar relativament amb alguns materials. Això a la primera edat del ferro és més complicat encara, perquè tenim molts pocs materials que ens datin. Afortunadament, ara comencem a s'està desenvolupant un mètode que ja existia, però que a la península Ibèrica no fèiem servir pràcticament per res, que és la datació per

0: paleomagnetisme. No m'extendré, quedem-nos amb això. Que per aquest període sí que serveix. Llavors, què està passant? Que les primeres datacions que estem fent per paleomagnetisme ens estan donant cronologies 100 anys més enrere del que fins ara pensàvem. I això és molt interessant pel que tu acabes de dir. Per què? Què voldria dir? Doncs que les datacions que els hauríem d'atribuir tot això és amb clau d'hipòtesi. Ara tot just hem començat. Apunta cap aquí. Apunta cap aquí, cap a la idea de que el període en què passaria tot plegat aquesta primera edat del ferro, almenys aquest horitzó, la primera edat del ferro, perquè estem veient que la primera edat del ferro té molts horitzons, cosa que tampoc esperàvem, l'horitzó que correspon a Sant Jaume del Canà i companyia aniria aproximadament entre els 750 i els 650. Hem anat 100 anys més cap enrere. És amb el que estem treballant. I com tu molt bé dius, el moment en què la dinàmica comercial fenícia fa aquesta retracció i es tanca en ella mateixa perquè té problemes, passa, com tu molt bé has dit, a principis del 6. Per tant, això ens separa les dues situacions de crisi. O dit d'una altra manera, aquí hi ha una crisi local que segurament s'explica a nivell local per un conflicte entre grups, entre comunitats, que els fenicis els enganxa pel mig, per vés a saber, però que no té a veure amb la crisi que vindrà després, que vindrà 75-100 anys després, val? I que serà el moment en què ja el món fenici deixarà d'estar per aquí. La caiguda de Sant Jaume del Canà i la cohort d'assentaments que l'acompanyen es fa en un moment en què el comerç fenici aquí està potent, és superdinàmic, ja els materials estan arribant sense problema, de manera fluida. Hi ha alguna història interna, hi ha una guerra, i aquí això s'acaba. S'acaba aquí, però no vol dir que la dinàmica comercial fenícia de navegació no continuï, perquè estem veient que sí que continua. Però ja és un horitzó diferent, que arribarà, com tu deies, fins 575-570 aproximadament.
1: Bueno, de fet, ara no entrarem perquè si no se'ns n'aniria la conversa molt lluny, però la gent habitualment no pensa o no sap que els fenicis segles després encara continuaran tenint un paper molt important en les terres del que ara és Catalunya. Vull dir, no és que desapareguin els ibers i desapareguin els fenicis, o arribin els grecs i desapareguin els fenicis. No, no.
0: Vull dir, un nom diferent, els passem a dir púnics. És una cosa molt interessant, perquè, a més, fenici i púnic en origen és la mateixa paraula. Per uns hem agafat la versió llatina, puniqui, i els hi diem púnics. Per altres hem decidit agafar la versió grega, foinique, i els hi diem fenicis. I així encara segmentem més una història que, com tu dius, és bastant contínua. Cosa que no fem amb els grecs, cosa que no fem amb els romans. Aquí hi ha una qüestió també de com les cultures o les societats europees modernes se senten més identificats amb uns o amb d'altres, i als altres els hi podem fer més coses. Passa amb els fenicis púnics, que a més van perdre la guerra, doncs ja ho podem imaginar. A més són semites, doncs ja ho podem imaginar. Fem això amb aquests, fem això amb els andalusins, evidentment, però amb els grecs i els romans no, que som una mica nosaltres.
1: Un dia t'explicaré amb la d'altres historiadors, amb els que molt amablement, quan em parlen de Dido, jo els hi parlo d'Elisa.
0: Molt bé, bravo.
1: Que això ja ho explicarem en un moment donat, però bueno, això us aneu a la mitologia de la fundació de Cartago i trobareu tots dos personatges que no deixen de ser el mateix, però explicat de forma diferent. Per el que ens va explicar, bueno, jo ho vaig llegir a partir de la Maria Eugènia Obet, que vaig conèixer el mite d'Elisa, i després ja tenim els romans que ens van explicar la seva història de Dido.
0: Tot, no? Igual que els romans, quan s'han d'inventar uns orígens, doncs de seguida ho acaben enllaçant amb Troia, no? Acaben enllaçant amb Troia, doncs bueno, doncs s'ho fan venir bé.
1: Què et sembla, David, si deixem una mica ara, bueno, anava a dir deixem aquest espai, ens movem només uns metres i comencem a conèixer què és el que esteu excavant aquest any aquí a la Cogula, i a més el que esteu excavant, o sigui, què és el que teníem, què és el que tenim i què és el que vislumbrem. Però ara ja amb més detall arqueològic. Avui estem enregistrant sense memòria des del jaciment de la Cogula, on estan en plena campanya d'excavació, campanya de l'any 2026. Som amb en David García i Robert, director d'aquest projecte. No sé si director en solitari d'aquest projecte o sou... Perquè normalment sou un equip de directors.
0: Sempre som... Jo soc codirector. Sí que és veritat que soc el més vell, eh? Però som codirectors, en aquest cas... Soc codirector amb la Marta Mateu, la doctora Marta Mateu, la doctora Carme Saurín i jo mateix, eh? Però

0: Però dintre del grap, com que portem tants jaciments, també som uns quants i anem rotant. I a Sant Jaume són uns altres, o a la Ferradura són uns altres, en aquest cas toquen. I també tenim gent júnior, no? Com el Pol Sancho, que s'acaba d'incorporar a l'equip i que també està ja, l'estem acabant de formar, o estem formant-lo com a, en tasques de direcció, per això, perquè un dia pugui ser també codirector.
1: La Cogula, pel que veig, o com a mínim pel que esteu treballant, realment dona la sensació de que és un espai molt petit. Jo no sé si és que hi ha més espais i estan tapats perquè no són objecte de campanya o de treball aquesta temporada, que seria el més, que seria el més normal, però aquí som davant d'un espai forma rectangular, un cub.
0: Està parcialment arrasat, eh?
1: Això que seria? Un habitatge, què és?
0: Doncs mira, és molt... Has començat just per un tema complex, però molt interessant. Sí, la Cogula, el format que té com a... És un pobladet, vale? És un pobladet, entenguem-nos amb això. El format que té respon culturalment al que és propi d'aquestes societats indígenes de per aquí, que, com abans he comentat, és la mateixa cultura, la mateixa tradició cultural que durant el moment anterior, al bronze final, tenim al Baix Aragó. Són la mateixa gent que baixen aquí. Per tant, baixen amb el seu món, baixen amb la seva cultura. Per tant, baixen amb la seva manera de fer els assentaments. I això més o menys funciona igual. Llavors, el que tenim, el que més ara tenim identificat, recordeu que portem molt poc temps excavant, identifiquem un passadís central, que és en el que estem ara, aquesta mena d'avinguda... Això seria el carrer, per entendre'ns, amb una línia de façanes que va per una banda, a l'altra banda del carrer va una altra línia de façanes, val? I com tu acabes de dir, doncs nosaltres hem començat a treballar en una banda d'aquest carrer, en dos àmbits. Val? Què els hi passa a aquests àmbits? Doncs que els de banda i banda del carrer no són iguals. No són iguals. Abans d'excavar això ja ho vèiem. Els de la banda oest, per entendre'ns, que són els que més coneixem, són més petits i tenen la porta al centre de la façana, val? En canvi, els que tenim a l'altra banda són més grans, tant en amplada com en llargada, i tenen la porta en un costadet. Vale? Per tant, nosaltres pensem que el que tenim a una banda, els grans, són les cases, pròpiament dites, i que a l'altra banda el que tenim són espais accessoris, que poden ser de tot, corrals, llenyeres, porqueres, galliners no, perquè les gallines encara no havien arribat, els fenicis no les havien portat encara, magatzems, coses d'aquest tipus. Per tant, tenim un espai organitzat a banda i banda d'aquest carrer, d'aquesta avinguda, per una banda els habitatges i per altra banda els espais de suport. També t'he de dir que ara estem obrint noves zones a la banda més del nord-est, aquella banda d'allà, i estem veient que el poblat no és tan fàcil. És a dir, que hi ha altres carrers secundaris que van pels costats. Tenim identificats ara com ara uns 20 àmbits de tota mena. Tenim uns 20 àmbits i per l'espai que queda per excavar, per identificar, en què ja veieu que no hem tocat res, perquè hi ha tota la vegetació allà al fons farèstega, per tant allà no hem fet res, però ja també hi ha jaciment, pensem que arribarem als 30 àmbits. Vale? Aquesta seria la idea.
1: Quan dius 30 àmbits, què ens referim? 30 edificacions, tot, però clar, 30 edificacions, no estem parlant de, diguem, entre cometes, 30 famílies, no. Sinó són 30 identificacions. O sigui, 30 edificacions.
0: Exacte. La idea és utilitzar, i sobretot quan encara no els hem excavat i no sabem quina és la funció que té cada espai, és utilitzar termes molt genèrics. Àmbit, què és un àmbit? Doncs és un espai delimitat i ja està. En el moment en què els excavem, podrem dir, doncs això, mira, aquest àmbit resulta que és una casa. Llavors podrem dir, doncs hi ha una casa aquí. O l'altre àmbit podrem dir, doncs mira, això és un magatzem, allò és una quadra, allò és un estable, allò és el que sigui. De moment són 30 àmbits, però sí que és veritat que, pel que acabo de dir, no són, segur que no seran 30 habitatges i, per tant, no seran 30 unitats familiars, no seran 30 famílies. Què calculem així ara? Si m'apretes una mica i ja l'ho cobrant una mica, probablement aquí tindrem al voltant d'una desena de famílies, aproximadament. Pensem que la cosa anirà per aquí. També heu de tenir en compte que això del concepte de família és molt és contextual, eh? És diferent. Si avui dia ja ho és, i està molt bé que sigui així, a l'antiguitat ja ho era. Tenim edificis molt grans. A la Moleta, per exemple, les cases són de 9 metres per 3. I amb dos pisos. Són espais molt grans, molt grans. Això vol dir que allà hi vivia molta gent. Sobretot hi dormia molta gent. Per això necessitem sobretot l'espai, per dormir per la nit. Per tant, són unitats familiars als quals

0: Doncs 10, 12, 13 persones, en alguns casos d'això estaríem parlant.
1: Ho comentàvem abans, l'any passat, per exemple, era un equip d'excavació molt més petit, aquest any sou una mica més de gent, i també una de les coses que es van conèixer l'any passat és que potser aquest espai estava molt més habitat del que us imaginàveu. D'on venim, què és el que pensaven i què és el que pensem ara? Vull dir, com es viuria aquí, què és el que hi hauria?
0: La veritat és que quan vam començar a treballar aquí, la Cúpula té una història moderna complicada, perquè, bueno, en un determinat, a finals del segle XX, se li va col·locar una antena repetidora al damunt, que l'antena en si no li va fer mal, perquè es va fer sobre la roca mare, però sí que després es va fer un camí per donar suport a aquesta antena, i aquest camí sí que va afectar el jaciment. Però la veritat és que nosaltres pensàvem que havia afectat a un punt molt, molt fort. Pensàvem que més del 50 o 60% del jaciment havia estat destruït per aquest camí rural. Afortunadament no ha estat així. Ara li calculem que només el 10% es va veure afectat, cosa que estem contentíssims. Llavors, des d'aquest punt de vista, nosaltres, com tu molt bé deies, a mesura que hem anat coneixent el jaciment, doncs ens vam adonar que està més ben conservat, les dimensions són més grans, necessitem més gent. Llavors, enguany hem pogut tenir un equip més gran. També és veritat que enguany, primer, com sempre, tenim el suport de l'Ajuntament d'Ulldecona. Sense el suport de l'Ajuntament d'Ulldecona aquí no podríem fer res. Afortunadament el tenim, el suport incondicional, econòmic i de tota mena, i ho agraïm sempre moltíssim. Però també aquest és el primer any que la Cúpula, que un jaciment nostre, de fet, passa a formar part del programa de pràctiques del grau d'arqueologia de la Universitat de Barcelona. Llavors això ens permet també que vingui gent a avaluar-se, a formar-se i a avaluar-se en aquest jaciment. Això també explica una mica perquè som un equip més gran enguany.
1: Bueno, però està bé també, no? Vull dir, quan comences a formar part d'aquest tipus de programes dins de l'àmbit de la teva universitat, agafa una altra entitat també al projecte, i suposo que esteu contents.
0: Molt contents, molt contents. De fet, com tu bé dius, alguna cosa vol dir, alguna cosa devem estar fent bé, no? També fent coses malament, evidentment, eh? Però alguna cosa devem estar fent bé quan això no deixa de ser un reconeixement, de dir, formem part d'això del programa de pràctiques, eh? Ens van proposar que fos qualsevol, nosaltres vam pensar que la Cúpula, que és un jaciment que tot just comencem, que és molt accessible en cotxe, Sant Jaume no ho és tant, o la Ferradura tampoc, doncs que podia ser una bona proposta que fos aquest el que s'integrés al programa de pràctiques.
1: Clar, abans parlaven, i és el que estan veient, vull dir, esteu descobrint estructures. Heu trobat o trobeu algun altre tipus de material més enllà de l'estructura urbanística, més enllà de les bases, de les parets de pedra?
0: De moment, material ceràmic i d'altra mena, poc, val? En tenim poc. Teniu en compte que estem treballant això que en diem nosaltres els nivells d'enderroc, que és bàsicament la caiguda de les parets laterals i dels sostres i dels pisos superiors, perquè també hi ha pisos superiors, però de moment estan proporcionant... Bueno, és que clar, nosaltres estem molt mal acostumats. Amb Sant Jaume i Alcanar estem molt mal acostumats. Vull dir, sí que surt material, però de moment doncs no surt una quantitat enorme. Sí que ens apareix el que és propi del període, és a dir, tenim una part molt important de ceràmica indígena, de vasos de la quotidianitat, de la cuina, de l'emmagatzematge, de la gent que vivia aquí, però també ceràmica d'importació. Tenim ceràmica fenícia, està apareixent àmfores, diversos tipus de vasos, que ens estan parlant novament d'aquesta relació directa que hi havia entre la gent que vivia aquí i la gent de la Mediterrània. I ens està apareixent en percentatges importants, que és el que toca a tot el conjunt dels jaciments del complex Sant Jaume. A tot el conjunt del complex Sant Jaume, la ceràmica fenícia representa entre el 20 i el 30% del total. Això és molt, a Catalunya és molt, perquè a Catalunya normalment la ceràmica fenícia representa el 5% com a màxim. Aquí estem entre el 20 i el 30, significatiu.
1: Després, quan estiguem en un espai més d'ombra, perquè ens mourem, parlarem d'una altra cosa, tornarem a connectar, encara que estiguem a la Muleta del Remei, tornarem a connectar amb Sant Jaume d'Alcanar. Fes-me memòria, perquè vull parlar de les pràctiques alimentàries, que ja vam parlar en alguna cosa fa 3 anys, però podem dir coses interessants de Remei. Seguint aquí al jaciment de la Cúpula, els arqueòlegs estan ara picant, estan aquí davant. Uh-huh. Veig que estem, per exemple, davant de dos... construccions o dues bases d'àmbits que estan més al descobert, més excavats, i per exemple aquell d'allà està menys, o sigui
2: sí.
1: Perquè són diferents, vull dir, per exemple, en alguns ja vau començar a treballar l'any passat i altres els heu descobert, els heu posat a l'aire aquest any, és això?
2: Justament és això.
1: Vols, anem?
2: Sí, anem cap allà, com tu molt bé comentaves. Pues, hi ha dos àmbits, el 4 i el 7, que ja portem diverses campanyes treballant i per tant...
3: Dius, però no de trepitjar, per aquí puc?
2: Sí, per aquí no hi ha.

0: Cap problema, per on vulguis. Doncs això són àmbits que ja estan en marxa des de fa temps o des de fa campanyes i, per tant, estan més a baix. Però com enguany teníem la possibilitat de tenir un equip més nombrós, el que ara comentàvem, podíem afrontar l'obertura de nous àmbits. I clar, el criteri quin ha estat? El criteri ha estat, home, si els dos àmbits que hem obert fins ara estan a la banda oest d'aquesta avinguda, d'aquest carrer central, i són d'una tipologia concreta, allò que dèiem, magatzems, quadres, estable, el que sigui, els que hem d'obrir ara hem d'anar a explorar coses i aspectes i circumstàncies dels quals tinguem un desconeixement zero. Anem a veure els habitatges, anem a veure les cases, és a dir, a l'altra banda del carrer. I hem obert, estem obrint dos àmbits diferents, val? El que veieu aquí i el que veieu a l'altre extrem. I clar, estem en el moment inicial del treball, que bàsicament és, primer de tot, identificar quins són els límits, quins són els murs que marquen les que hem dedicat molt de temps, que és el que toca, eh? I ara és quan cada equip, en cadascun dels dos espais, està començant a excavar els estrats interiors tot just ara. O sigui, això està molt tendre, això tot just ho iniciem. Començarem a saber coses del funcionament d'aquest espai en la següent campanya, molt probablement l'any que ve és quan començarem a saber coses. Però insisteixo, probablement el que tenim aquí són ja cases, són habitatges. En aquest cas ja són habitatges de 5 per 3 metres d'amplada, uns 15 metres quadrats, entre 15 i 20 metres quadrats, amb un altre pis. També diré una altra cosa, i és que, i això ara se'n riuran els meus col·legues que treballen a l'Ebre, nosaltres treballem al Seni, a l'Ebre, malgrat que sempre diem les Terres de l'Ebre, però realment són dues regions naturals diferents, malgrat que estan absolutament connectades, i és que ells ho tenen més fàcil per excavar. Ells ho tenen més fàcil. Per què? Perquè la protohistòria de l'Ebre, l'alçat de les parets és de tubot, és de terra. Llavors, quan cauen, tens terra. Per tant, quan tu excaves, és molt fàcil diferenciar la terra del mur de pedra. Nosaltres no tenim aquesta sort. La nostra gent construeix amb pedra de dalt a baix. Per tant, si tens una paret de 4 metres d'alçada, et cauen els 2 metres de dalt, però és pedra amb pedra. Per tant, el nostre equip, aquests estudiants que ens estan ajudant, realment és molt complicat perquè estan contínuament dubtant de si la pedra que tenen al davant l'han de treure o no l'han de treure. És bona, és d'enderroc, és del mur, és un dubte continuat. Fins i tot quan tens una mica d'experiència, com és el nostre cas, ens costa. Pues la gent jove que tot just està aprenent, imagineu-vos. Això ens fa anar una mica més lents. Hem de ser més prudents.
1: Bueno, jo estic veient com està fent servir el pic amb aquesta cura.
2: Quina tècnica,
1: Sí, sí, sí. No, i a més és que, és, clar, la que pica una mica és fàcilment, es veu fàcilment la pedra que hi ha a sota, no? Vull dir que, de totes maneres, déu-n'hi-do quin mur, no?
0: Són uns murs potents, heu de tenir en compte que, a diferència del que pensa la resta del nostre gremi, la nostra gremi em refereixo als equips de recerca que treballen contextos de primera edat del ferro i d'això que en diem el període ibèric, quedem-nos amb el terme. Pel que fa als sostres, aquí sí que hi ha un debat molt... Bueno, que l'hem generat nosaltres, debat no n'hi havia, l'hem generat des del GRAP, que és que tradicionalment el cànon indica que les cobertes d'aquests edificis eren planes i fetes de terra, a manera de terrassa. Nosaltres des del GRAP hem arribat a la conclusió, i ho hem publicat, de que portem molts anys equivocats, de que portem més de 30 anys absolutament equivocats, que les cobertes eren inclinades, molt inclinades, una inclinació molt notable, i fetes amb fibra vegetal, bruc, palla, el que sigui, que és el sistema que funcionaria amb climes en els quals plou. És a dir, aquesta coberta plana feta de terra va de meravella al Magreb, va meravella, però aquí no. Aquí no funciona. Llavors, nosaltres estem intentant trencar aquest paradigma. És molt difícil, no ens fan cas, les coses com siguin, no ens fan cas, però ho hauran d'acceptar, algun dia ho hauran d'acceptar, perquè els arguments són molt potents. Llavors, aquí, què us heu d'imaginar? Doncs que la façana, que és on estaríem ara, aquí hi hauria la porteta, mur de façana, faria aproximadament 1,65 m, 1,70 m. A partir d'aquí, la coberta pujaria amb una inclinació molt forta i feta de material vegetal, una mica de ràfec al davant, pujaria cap a dalt, i això vol dir que el fons de les habitacions serien prou altes, estaríem parlant probablement de 4 metres, 4,5 metres d'alçada, i això permetria fer un segon pis a la meitat de l'àmbit cap a dalt. Aquesta és una mica l'estructura que ens hem d'imaginar.
1: No igual, però amb aquesta inclinació em fa recordar, vull dir, fa uns anys vaig estar al sud d'Anglaterra, sí, a tot l'espai de Bournemouth, Dorset, i tot això, i llavors allà encara es poden veure, suposo que és reconstrucció, com eren les antigues cases, i estan totes aquestes cobertes.

0: crostes vegetals super inclinades i em feies pensar.
1: És tal qual el mateix, és a dir, i especialment el món de les Illes Britàniques és molt exemplificador en això, tant pel que fa al passat com al present, eh? Jo que sóc un enamorat, per exemple, d'Escòcia i d'Anglaterra, potser una mica menys, però bueno, igual també, quan veig aquestes, els que diuen les cottage, aquestes casetes de camp rurals amb aquestes sostres tremendament inclinats i exclusivament amb fibra vegetal, i el primer que et preguntes és, però aquí plou molt, aquí no para de ploure, però és que és això, és això. Nosaltres...
2: No sé si la destorbem.
1: Bueno, se'n sortirem una mica, no? Realment, a nosaltres, com que venim del paradigma que hem muntat aquest de les cobertes planes fetes de terra, ens costa molt entendre que en llocs on plou un sostre de fibra vegetal pugui ser, no una mica més, sinó radicalment més eficient que no una coberta feta de terra. Però vas al món anglosaxó, vas al nord de França, vas a Alemanya, vas a Dinamarca, i és el que funciona. I a l'antiguitat era així. I en el cas d'Anglaterra i Escòcia, que tenen un munt de parcs arqueològics de recreació de les seves... dels seus hill forts i de les seves cabanes, les cobertes són còniques, en el seu cas les cases són rodones, però les cobertes són còniques, tremendament inclinades i fetes amb fibra vegetal. Per què? Perquè pluïa.
0: Clar, avui estem enregistrant aquest programa en ple mes de juliol. Bueno, mes de juliol, segona onada de calor d'aquest any, i aquí en aquestes alçades, tot i que no és molt tard al matí, però ja comença, ja comença a picar una mica... La climatologia en aquell moment, en aquest primer mil·lenni, havia de ser diferent, suposo, perquè si no això seria gairebé inevitable a l'estiu.
1: Sí, almenys pel que fa al nostre moment, les dades que tenim paleoclimatològiques ens indiquen que la ara vaig molt a l'engròs, eh?
2: Molt a l'engròs.
1: Però que més o menys les temperatures mitjanes serien les habituals, no d'ara, perquè ara tot ja és un desbarajuste, però sí de mitjans del segle XX, per entendre'ns, la climatologia a nivell de temperatura, però en canvi la pluviometria era un pèl més alta, plovia, era més humit, era un clima un pèl més humit, no massa, sense exagerar, però un pèl més humit i les temperatures més o menys les mateixes de mitjans del segle XX, molt semblants. Aquest és el clima que ens hem d'imaginar.
0: David, em presentes alguns dels arqueòlegs i parlem amb ells? Bueno, suposo que avui tots parlaran molt bé, no? I diran que tot és...
1: Sí, mira, de moment, com aquí al costat, això és un atracament amb armada, eh?
0: Bueno, si algú no, vull dir, si us importa i això, no hi ha problema.
1: Us pot tallar, teniu algun problema?
3: Bueno, no.
0: Com us dieu?
4: Biel Aguilar.
5: Ariadna Martín.
0: Biel, veig que estàs suant, bueno, veig que estàs suant. Ara, mentre parlàvem amb el David, eres tu el que estaves aquí amb el pic descobrint a poc a poc aquestes parts del mur d'aquest habitatge. És la vostra primera campanya a la Cogula? Hi heu vingut abans?
4: No, és la primera, és la primera.
5: Sí, la meva també.
0: Primer parlem una mica de vosaltres, perquè si no aniré amb preguntes així una rere l'altra.
4: Sí. Bueno, en el meu cas, bueno, estic a tercer d'arqueologia i en el meu cas és la meva primera campanya i ha coincidit amb les pràctiques i res.
5: Jo, bueno, també estic a tercer i aquesta és la meva tercera excavació, però bueno, jo principalment he excavat jaciments de paleolític, llavors això sí que és una mica nou per mi perquè és la primera vegada que excavo estructures, però bueno, de moment m'està agradant molt.
0: A més, és molt diferent excavar paleolític i el tipus d'excavació que es fa amb el tipus d'excavació que es fa aquí, de cara als oients. Pots explicar breument quina és la diferència entre una i l'altra?
5: Bueno, el paleolític, sobretot, s'excava en quadrats, que són com una divisió artificial que es fa, i s'excava de manera molt més delicada, sobretot amb palatins petits i navalles, també, i s'aixeca molt a poc els estrats i es van recuperant els materials que, bueno, s'ha de tenir molta més cura perquè són molt més antics i també surten ossos i tal, que s'ha d'anar amb cura.
0: I aquí esteu destapant murs.
4: Sí, bueno, vam començar delimitant tot el que seria el mur i ara concretament el que estem fent, bueno, va ser netejar com el nivell superficial, que bàsicament és terra, i ara el que hem fet és com descobrir un nou estrat que en principi seria d'enderroc.
0: I per tu, Biel, ja que és la teva primera campanya, com estàs vivint l'experiència?
4: Doncs la veritat que molt bé. Sí que és dur amb el calor que fa i tal, però està bé. O sigui, és molt interessant perquè aprens molt i sí, està molt bé.
0: Teniu clar quin és l'àmbit? Vull dir, en el futur ara esteu fent les primeres campanyes, esteu estudiant, sou a tercer... Quan estàs estudiant has de tocar diferents àmbits històrics, però cadascú té un període, un espai o un moment que és el que més li crida l'atenció. Vosaltres cap a on, en aquest moment de la vostra vida, cap a on tiraríeu? O no teniu, o el que sorti encara?
5: Jo, paleolític. M'agrada molt. M'agrada molt la lítica, però bueno, si és això, s'ha de provar tot.
4: En el meu cas, és una mica més extens, aniria des del paleolític fins això, protohistòria, segona edat del ferro...
0: Bueno, està bé. La setmana vinent anem a un jaciment medieval, o sigui que... Ah, i també a un de... Aquest us agradaria. L'època de pas entre Neandertals i Sapien i Mesolític. Encara queda molt per descobrir a la Cúgula, però en aquest capítol de Sense Memòria ens ha parlat també d'un final, del col·lapse sobtat d'una societat que fa uns 2.500 anys va desaparèixer enmig de la violència. Però la història no s'acaba aquí. Uns 150 anys després, un dels assentaments d'aquest territori va tornar a ser habitat, per entendre què havia canviat i què havia perdurat d'aquell món desaparegut. Després de la Cúgula, ens van traslladar a un altre indret clau, a la Moleta del Remei. Però això ho descobrirem al pròxim capítol de Sense Memòria.
3: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Cap de setmana d'ambient polític preelectoral amb atacs creuats entre els principals partits. El president i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, diu que el projecte de PP i Vox és reaccionari.

0: i es reivindica com a defensor d'allò públic.
1: Pretenden decirnos que hay que escoger entre sanidad pública o Quirón, que tenemos que escoger entre una pensión pública o un fondo en un banco, que tenemos que escoger entre vivienda digna o fondos buitres. Y nosotros decimos que no hay tal disyuntiva. Nosotros decimos sanidad pública sí o sí, pensiones públicas sí o sí, vivienda digna sí o sí.
0: Y le responde Esther Muñoz, del PP.
2: La izquierda de este país lleva 8 años viviendo del esfuerzo de la gente. Llevan 8 años destruyendo la vida y la calidad de vida de las personas. Hoy es mucho más difícil comprar una vivienda que hace 8 años. Hoy es mucho más difícil alquilar una vivienda que hace 8 años. Hoy es más difícil llegar a final de mes. Y la gente está harta de que le cobren impuestos y no de tener mejores servicios públicos. De eso estamos hablando. Si la izquierda tiene un problema con el sacrificio, se lo tienen que hacer ver, porque el sacrificio siempre ha sido algo positivo de gente que quiere trabajar, que quiere innovar, que quiere mejorar.
0: A casa nostra, Gabriel Rufián repetirà com a candidat d'Esquerra al Congrés. L'executiva del partit avalarà aquesta tarda la seva candidatura, però caldrà esperar uns dies per conèixer-ne més detalls, com qui l'acompanyarà en la llista. I també a casa nostra, els bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra continuen els treballs de cerca de Rami, el menor de 12 anys desaparegut el passat dilluns, dia 4, en Granollers. El Rami fa 1,73 m d'alçada, és de pell morena, constitució grossa i amb els cabells curts i arrissats. En el moment de la seva desaparició anava vestit amb una samarreta turquesa i pantalons curts esportius taronges. El dispositiu amb 20 efectius dels bombers centra la cerca en el riu Congost. Altres voluntaris ho fan per zones urbanes de Granollers. Els Mossos creuen que podria estar desorientat. Si disposeu d'informació rellevant, truqueu al 112. La desaparició del Rami es va produir enmig de l'episodi d'aiguats torrencials a Catalunya. Fenòmens excepcionals, amb prediccions molt variables. 240 litres per metre quadrat acumulats al Maresme o 200 a Catalunya. Registres dels que parlàvem fa una setmana. Fenòmens torrencials que no són nous, però sí són cada cop més freqüents, més intensos i més difícils de predir. Així ho ha explicat Jordi Moré, cap de l'àrea de modelització del Meteocat, a l'edició cap de setmana.
3: No totes les situacions meteorològiques que pronostiquem tenen el mateix nivell de predictibilitat. I, per tant, en algunes ens podem anticipar força dies i en d'altres ens hem de limitar o ens hem de conformar en poder pronosticar-les amb poques hores d'antelació.
0: I a Ceuta, el govern d'Espanya dona per desmantellat tots els grans assentaments irregulars de migrants. Aquest matí la Policia Nacional n'ha desallotjat l'últim a tan sols 2 dies de la visita dels Reis a la ciutat autònoma. Hi han participat uns 350 agents. Ángel Víctor Torres és ministre, està al capdavant de la crisi.
4: Se les da la información de que van a cogerse las huellas dactilares, ver de qué país vienen. También se les pregunta si se acogen o no a derecho a protección internacional y se les comunica que si no tienen derecho van a tener un expediente, y muchos de ellos, ante el riesgo de que van a tener un expediente concluso, lo que hacen es retornar a Marruecos.
0: Segons el ministre, ja han tornat al Marroc 12.000 migrants dels que van entrar a finals de juliol de manera irregular i massiva. I de l'exterior, a l'Aràbia Saudita, un míssil ha impactat aquest diumenge contra la terminal 4 de l'aeroport de Riyadh, on ahir un altre projectil llançat pels rebels hutis del Iemen va provocar la mort de 12 persones i 309 més van resultar ferides. I una notícia també d'última hora, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que Rússia i Ucraïna han acordat suspendre els atacs contra a les infraestructures energètiques que en les últimes setmanes han escalat i han afectat els preus de combustibles a nivell global. En bàsquet, Lliga CB, tot just ha començat el partit entre Baskonia i Joventut de Badalona. A les 7, Barça-València, i aquest matí Manresa ha caigut a la pista del Reial Madrid per 120-83. Derrota ajustadíssima de Lleida en la seva visita a Obradoiro per 91-89. Recordem que ahir va perdre Girona a la pista de Breogán per 115-92. En automobilisme, el neerlandès Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi de Singapur. Carlos Sainz ha estat 14, Alonso 17. L'italià Kimi Antonelli continua com a líder de Mundial. I en motociclisme, Marco Bezzecchi s'ha endut la cursa llarga del Gran Premi d'Indonèsia. Jorge Martín ha estat tercer i recupera el lideratge del Mundial. Avança en 2 punts a Marc Márquez, que ha estat 6è. De moment és tot per part nostra. La informació torna al punt de les 6. Aquesta emissora, Ràdio

És la proposta de Tura Sala, el seu nou single, es diu Pica Pica, i avui s'ha encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Com va? Salutacions i bona tarda i benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express que t'acompanya com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM de Radio 4. També pots escoltar-nos en format podcast a través de la nostra pàgina web o bé a l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. Estem aquí per explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català i ho fem a través de novetats com aquesta, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui a la nostra segona hora coneixerem una banda, la Cabanda, que acaba de guanyar l'última edició del concurs Sona Nou. És una banda provinent de Vinyoles, és un racó amagat a la plana de Vic i continuen una mica la tradició sonenca de generar bandes irreverents, divertides i amb ganes de fer molt de soroll. T'apunten moltes maneres, per tant, estigues atent perquè els coneixerem una mica més a la segona hora del Catalunya Express d'aquesta tarda. Pla moguda. I en aquesta primera, ja saps que aquesta temporada hem decidit fer un treball en motiu dels 50 anys de Ràdio 4, que estem celebrant aquests mesos en aquesta temporada. Nosaltres aprofitem aquesta excusa dels 50 anys per Ràdio 4 per repassar 50 anys d'èxits de la música en català. I ho fem any per any. Agafem els 10 cançons més destacades dels 50 anys d'història de Ràdio 4. I avui ens aturarem a l'any 1980. Posarem una mica de context i escoltarem 10 cançons imprescindibles del que es va produir musicalment en català a l'any 1980. I igualment que Tura Sala i el seu Pica Pica, hi ha una nova cançó de

al·lèrgiques al pol·len que es diu PPP, que també porta missatge, porta recado per uns quants locutors, entre altres aquest que us parla. La cançó es diu PPP, són al·lèrgiques al pol·len.

0: Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves, sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vols dir que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
8: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
9: Aneu amb la bandera de Girl Band.
8: Digues Maria, oi?
10: Quedeu com una mena de Girl Band.
11: Que moles.
8: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
12: Dieu no, no i no.
13: Sí,

0: boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pollen.
1: Catalunya Express amb Joan Arenas a Ràdio 4.

0: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
1: Aquest any a Ràdio 4 estem de celebració i per commemorar-ho com cal, pugem a la nostra màquina del temps particular per repassar els èxits daurats de la música en català any per any, des de 1976 fins als nostres dies. Avui fem parada en un any clau, un punt d'inflexió absolut, l'any 1980. Agafeu seient, poseu els auriculars ben ajustats i deixeu-vos emportar pel context i les cançons d'aquell moment. Comencem el viatge. L'any 1980 arrenca a Catalunya sota el signe de la reconstrucció institucional i la recuperació de les llibertats democràtiques després de dècades de dictadura. La gran fita política va ser el 20 de març de 1980. Se celebren les primeres eleccions al Parlament de Catalunya des de la Segona República. Convergència i Unió, amb Jordi Pujol a capdavant, guanya els comicis i el 24 d'abril és investit com a primer president de la Generalitat de Catalunya de l'etapa democràtica contemporània. Mentrestant, als carrers començava a respirar-se una intensa efervescència. Guanya força la lluita antinuclear, especialment amb les protestes contra la central d'Ascó, i el moviment veïnal i feminista pren els espais públics amb una energia renovada.
0: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
1: Per posar banda sonora,

Aquest clima de transició, transformació i a la recerca d'una identitat pròpia, escoltem aquests primers temes. D'entrada, Lluís Llach amb País Petit, un autèntic himne de tendresa i identitat col·lectiva publicat al disc Verge 50. Llach aconsegueix plasmar com ningú el sentiment de pertinença d'un país que tornava a respirar llibertat, descrivint amb una bellesa poètica extraordinària els paisatges i racons de la nostra terra.

0: Lluís Llach, del seu País Petit, des del disc Verge 50 de 1980. Joan Isaac publica aquell any Barcelona, ciutat gris. En aquest disc, Isaac ens regala una postal urbana, profunda i melangiosa de la capital catalana en plena mutació, reflectint les ombres i les esperances d'una Barcelona que caminava cap a la modernitat democràtica.
1: Si avui em neix una cançó és perquè enyoro els teus carrers, que lluny que ets jo, ciutat gris.

0: Era en Joan Isaac i Barcelona Ciutat Gris. Mentre la política s'institucionalitzava, la cultura i el lleure català experimentaven una sacsejada creativa enorme. Per exemple, als cinemes del país s'estrenaven produccions de pes, com La veritat sobre el cas Savolta, dirigida per Antonio Drobe, en un moment en què Barcelona mantenia viva una extensa xarxa de més de 100 sales d'exhibició obertes i plenes de gom a gom.
1: Ràdio 4, la nostra ràdio, FM.
0: La informació i l'entreteniment començaven a catalanitzar-se tímidament als mitjans de comunicació, amb Ràdio 4 com l'estandard de tota aquesta fornada de mitjans que per fi podien

comunicar en català. Creen un nou imaginari col·lectiu a través de la petita pantalla i també de les zones radiofòniques. Aquesta diversitat cultural troba el seu mirall perfecte en les següents veus de la nostra selecció. D'entrada, Marina Rossell. Extreta del seu àlbum Bruixes i Maduixes, Marina Rossell ens lliura una veu compromesa, ferma i d'una gran sensibilitat poètica. La cançó esdevé un estendard que agafa el pols directament a les reivindicacions feministes i socials d'aquells anys de canvi. La cançó es diu Soc una dona.

0: Des del disc Bruixes i Maduixes de Marina Rossell acabes d'escoltar Soc una dona, una de les cançons emblemàtiques i significatives de l'any 1980 que avui estem repassant. També tenim a l'Ovidi Montlló, inclòs el disc 4 del 2 del 42, el cantautor del Coi posa veu a la força eterna de la poesia de Blai Bonet, musicada amb una intensitat interpretativa que es clava directament al pit i a la consciència col·lectiva.
1: M'aclame a tu, mare de terra sola, arrapa els teus genolls

0: Era l'Ovidi Montllor i M'aclame a tu. L'any 1980 també va ser un terreny fèrtil per a l'esport de masses i la creació d'espais de trobada popular que avui dia són autèntiques institucions. Per exemple, al març de 1980 es disputava la primera edició de la Marató de Barcelona, una prova pionera que amb els anys s'ha convertit en la marató més antiga de tot l'estat espanyol i una cita ineludible pels amants de l'atletisme popular. I als carrers començava a notar-se una barreja curiosa entre la tradició i la modernitat urbana. Les nits començaven a dinamitzar-se i la música folk i popular tornava a omplir les places i festes majors de tot el territori.
1: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
0: I aquí en tens una mostra. La festa, el folk combatiu i la tradició repensada prenen ara tot el protagonisme. D'entrada, amb Esquirols i la cançó Torna, torna, Serrallonga. El grup folk Esquirols ens presenta un tema de tall coral i combatiu que connecta de ple amb la memòria col·lectiva i la mitologia bandolera catalana, transportant-la als instruments acústics i veus potents al llenguatge de la nova transició.

Eren els Esquirols, el seu Torna, torna, Serrallonga, un àlbum emblemàtic de l'any 1980. Aquell any també apareixia el primer disc de la salseta del Poble Sec. Rítmica, trencadora i absolutament festiva, la salseta ens deleita amb una fusió pionera de salsa i aires de festa major barcelonina amb aquesta adaptació del clàssic What I Said, de Ray Charles, que ells van adaptar al català sota el títol de Apa, anem-hi tots. Amb aquesta peça van revolucionar les pistes de ball alternatives d'aquell any amb una energia instrumental desbordant.

0: tota la nostra música. Els diaris catalans d'aquell any reflectien un país amb ganes de diversió, on el turisme costaner començava a transformar la gastronomia i els costums de la costa, i on les revistes satíriques i humorístiques guanyaven terreny desafiant la moral heretada. Els grans noms de la nostra cançó consolidaven trajectòries internacionals mentre obrien camí noves veus, illenques i metropolitanes. I aquí en tens un parell d'exemples.
1: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
0: El primer de tots és en Pere Tàpies amb el seu Passeig del Carme, una autèntica delicatessen de l'elegància gastronòmica, costumista i humorística de Pere Tàpies. Amb una ironia finíssima, ens retrata la costa i l'estil de vida mediterrani a ritme de cançó d'autor amb un toc de bon vivant.

el seu estimat Passeig del Carme de Vilanova. Era en Pere Tàpies. Dóna pas a Paret i de cap a la palla. El rei absolut de la rumba catalana demostra sense pal·liatius que el català i el ritme gitano s'entenen a la perfecció, oferint una explosió de compassos

En Paret, i de cap a la palla, dona pas a Tomeu Penya des de Mallorca. Un jove Tomeu Penya comença a col·locar amb talent els ciments d'una carrera prolífica, mesclant amb molta personalitat el folk d'arrel americana amb l'essència i la parla més autèntica de les illes.

Era Antomeu Penya des del seu primer disc amb Nina Ma Vida. I tanquem el cercle amb El noi del poble sec, una cançó que ens convida a mirar enrere amb afecte, recordant d'on venim i posant una banda sonora immillorable a la nostra nostàlgia col·lectiva. La cançó no és cap altra que Temps era temps.

0: menjo.
1: I fins aquí el nostre viatge sonor i històric d'avui al Catalunya Express. Quina d'aquestes cançons de l'any 1980 t'han transportat més directament a aquella època daurada? Si t'ha agradat, recorda que la setmana que ve estarem un any més endavant, a l'any 1981.
2: 50 anys de Ràdio 4. 50 anys d'èxits de la música en català.
3: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
4: Tan solo música en català.
3: Catalunya Express.
4: Only Catalan music.
3: Catalunya Express.
4: Seulement de la musique en catalan.
3: Catalunya Express.
4: Musique nur auf catalanisch.
3: Catalunya Express.
4: Solo la música en catalan.
5: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
1: Arribarem al punt horari amb una nova cançó de Guillem Gisbert, acompanyat de la Julieta Vidal de Alosa. La cançó es diu Les coses anaven bé.

0: Son las 6.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Primer cap de setmana de precampanya electoral amb l'estratègia de les esquerres i el front ampli per definir. Gabriel Rufián finalment repetirà com a candidat d'Esquerra Republicana al Congrés, una decisió que lamenten els comuns. El de Santa Coloma, però, farà campanya conjunta amb Irene Montero, segons confirmen fonts del partit Aquesta Casa, col·laboració entre l'esquerra sobiranista i l'espanyola per maximitzar els resultats, diuen. Pendent de tancar, però, l'acord amb Podem, doncs, que no es presentaria aquí a Catalunya. Mentre el president del govern, Pedro Sánchez, ha titllat avui el projecte de PP i Vox de reaccionari i ha reivindicat allò públic, la popular Esther Muñoz ha carregat contra l'executiu.
2: Nosotros decimos sanidad pública sí o...

0: o sí. Pensiones públicas, sí o sí. Vivienda digna, sí o sí.
1: Llevan 8 años destruyendo la vida y la calidad de vida de las personas. Hoy es mucho más difícil comprar una vivienda que hace 8 años. Hoy es mucho más difícil alquilar una vivienda que hace 8 años. Hoy es más difícil llegar a final de mes.
2: I a Ceuta, la Policia Nacional ha desallotjat el darrer assentament de migrants irregulars a tan sols 2 dies de la visita dels Reis a la ciutat autònoma. Hi han participat prop de 350 agents. Ángel Víctor Torres és el ministre al capdavant de la gestió d'aquesta crisi.
3: Se les da la información de que van a cogerse las huellas dactilares, ver de qué país vienen. También se les pregunta si se acogen o no al derecho a protección internacional y se les comunica que si no tienen derecho van a tener un expediente y muchos de ellos, ante el riesgo de que van a tener un expediente concluso, lo que hacen es retornar a Marruecos.
2: Més qüestions de l'exterior. A l'Aràbia Saudita, un missil ha impactat aquest diumenge contra la terminal 4 de l'aeroport de Riad, on ahir un altre projectil llançat pels rebels hutis del Iemen va provocar la mort de 12 persones i més de 300 en van resultar ferides. Leonel Delgado, espanyol, resident a Riad.
4: Está todo, restaurantes abiertos, comercios abiertos. Lo único que sí se ha cerrado son los colegios que están haciendo clases online y el aeropuerto de Riad está cerrado hasta día de hoy, hasta las 10 de la noche.
2: Els rebels hutis aliats de l'Iran i que controlen el pas estratègic, recordem, de Bab al-Mandeb, pel Mar Roig, amenacen amb nous atacs, mentre els Estats Units, aliats del país del Golf Pèrsic, no descarten ampliar els atacs en aquella regió. Daniel Baixander, analista polític al canal 24 Hores.
5: Hay una posibilidad real de ataque a los hutis y hay una posibilidad a futuro después de las midterms hacia Irán. Y al final volveremos al escenario previo de la guerra, ¿no? Y es que hay una cuestión de fondo que todavía no se ha resuelto, que es el tema del programa nuclear.
2: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units continuen aturades. I encara de l'exterior, després que Trump digués que Ucraïna necessités un nou líder, ara Zelensky demana 60 dies del toll foc per convocar eleccions.
6: If President Trump really wants to have some changes in during elections, I also shared it with his team.
2: Comparteixo amb el president Trump la voluntat de noves eleccions a l'Ucraïna. M'agradaria que li digués a Vladimir Putin que ens doni 2 mesos de treva total i així organitzarem les eleccions. Per cert, que Donald Trump ha confirmat que Rússia i Ucraïna han acceptat almenys un alto al foc energètic. Avui és el Dia Internacional de la Nena, una data creada per l'ONU fa 15 anys per visibilitzar totes les discriminacions que pateixen les menors per ser nenes i per ser menors. Enguany la mirada està en l'erradicació del matrimoni infantil, una xacra que cada any afecta 12 milions de menors. Al recompte, cada 3 segons una és obligada a casar-se exposant-se a situacions de violència sexual. Segons anuncia l'ONU, 133 milions de nenes al món deixen l'escola sota els motius principals de matrimonis forçosos i maternitats primerenques, una infantesa robada. Virginia Sáez, directora del Pla Internacional de l'ONU, Morena Herrera, defensora dels drets humans al Salvador.
7: Estamos viendo una reducción de 4 puntos, lo cual es de celebrar, pero todavía 12 millones de niñas se están casando anualmente antes de los 18 años.
8: Hay uniones tempranas con niñas menores de 14, 15 años y muchas situaciones de abuso sexual contra las niñas y embarazos impuestos.
2: És tot per ara, ja ho saben, tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia Ràdio 4. Bona tarda.
9: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Catalunya Express. Amb Joan Arenas a Ràdio 4.

Aquesta meravella és la cançó que avança el que serà ben aviat, abans de finals d'aquest mes d'octubre, del nou àlbum de Marc Pujol. Es diu Mitja Vida, i obert aquesta hora, que avui compartirem amb una banda osonenca que acaba de guanyar el Sona Nou. Es diuen Pla Moguda. Abans, però, volem compartir amb tu algunes novetats, com la que ens porta ara mateix Laura Garriga, des de la Garriga, amb l'Alba.

0: Catalunya Express amb Joan Arenyes a Ràdio 4.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: sempre.
1: Una de l'amistat a càrrec del Siderland, el seu nou single es diu L'Última. I ara arriba una proposta d'indie rock, es diu Montfloreit, i és la cançó Caiguda Lliure.

0: Aquesta cançó es diu Ja emprenya, és una de les cançons més noves d'aquesta banda que avui volem conèixer una mica més a través d'un dels seus membres. És en Guillem Pagès, el grup es diu Pla Moguda, no us ho havia dit. Què tal, Guillem, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: M'heu venut una cosa que no és veritat, perquè m'heu dit, oh, vindrà una gent usonenca de Socarrel, i el que es presenta és barceloní.
1: Efectivament, dels tres que som, ha vingut l'únic que no és d'Osona.
0: Vaja.

0: T'ho preguntava abans, Ferran Tenei, però que m'expliquis ara. Quina és la teva relació amb els osonencs de Pla Moguda?
1: Jo vaig conèixer el Tomàs, el baixista, que és el noi de Vinyoles, que és on estem basats com a grup, diguéssim, és on assagem.
0: Vinyoles és un llogarret de què? Tres cases?
1: Alguna més.
0: Alguna més, quatre?
1: Però quatre o cinc.
0: Quatre o cinc, sí. Perquè va ser una idea,
1: Vull dir està enganxat a Sant Hipòlit de Voltregà, diguéssim.
0: Que no és ni municipi, no? Deu ser
1: no conec el seu estatus administratiu, diguéssim, però res.
0: Vull dir que Vinyoles és una cosa molt petiteta.
1: Molt petiteta.
0: Doncs allà ha sortit Pla Moguda.
1: D'allà va sortir. El Tomàs és d'allà, el Tomó, i tocàvem junts un altre projecte. Estem a la banda de la Maren, una cantant basca. I res, fa cosa de... No fa ni un any, va ser aquest gener. Febrer, gener, em va proposar... Tio, estic muntant una cosa amb un col·lega que també és d'Osona, que és de grup, que és el cantant, el Jani. Volem muntar un grup de música en català i em va enviar una cançó, que era La Fatxa, i vaig dir, bueno,
0: anem bé.
1: I em va dir si volia tocar la guitarra. Sí, vaig començar no sent, diguéssim, de Pla Moguda com a tal, sinó com a músic de banda, però des del primer dia estava composant amb ells i m'han dit, tu... Anem a ser els tres.
0: Uh-huh.
1: I al cap d'un mes o dos ja vam ser els tres i ja es va fer la formació definitiva, diguéssim, i...
0: I no us ha anat malament?
1: I no ens ha anat malament, estem molt contents.
0: No, perquè això ha estat una qüestió de què? De mesos, pràcticament,
1: de mesos,
0: no?
1: De mesos.
0: Us presenteu al Sona Nou, mm-hmm. Passeu totes les eliminatòries del món i mundial, i el guanyeu.
1: Sí.
0: Fa cosa d'un mes, encara no.
1: Ens presentem al Sona Nou de rebote.
0: De rebote, per què?
1: No volíem anar-hi. No volíem anar-hi perquè ens veiem molt... massa poc rodatge per presentar-nos-hi. No havíem fet cap concert, havíem fet un concert acústic per presentar l'EP a un pis d'un amic, però no havíem fet res.
0: Volíeu presentar l'EP en un pis d'un amic?
1: Sí, ho vam fer. Vam fer un EP a l'abril, tot a puesto, i vam dir, Sona Nou, ens ho plantejàvem, però vam pensar que potser era mala idea, sense tenir ni idea, no hem fet ni un concert. Endollats, diguéssim, no ho fem. Què va passar? Que la data límit per apuntar-se al concurs, que era el maig, el noi que ens fa de bateria, l'Oleguer, estava en concert de l'Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi.
0: Tocant?
1: No. Ah. Assistint.
0: I... L'Oleguer també és un cas a part.
1: L'Oleguer és un cas a part.
0: Perquè també està en Mayhalis.
1: Efectivament. O sigui, ell participava per... Ell ens va dir, en Mayhalis ens hem apuntat. Va, tios, us apunto un segon. Escriviu-me... I estaven tots borratxos. Cadascú al seu costat. Era l'aniversari del Jani, estava allà, i el xat de WhatsApp és molt divertit aquest dia. I ens va apuntar i em diu, bueno, provem. I al final, mira, ha anat molt millor del que esperàvem. No esperàvem guanyar ni de lluny, vamos.
0: La competència era potent o què?
1: Sí.
0: O realment us ho vau menjar tot, diguéssim?
1: No. En cap moment vam pensar, hòstia, arrasarem. En cap moment. Des del primer dia que vam tocar allà a l'Estrella d'Am, hi havia grups molt guais, molt potents. Aquest Suc, Demà, no t'has podria dir tots, però que sonaven increïble, tio. A les semifinals vam coincidir amb Benny Dolores, també, que van arribar a la final,
0: sí.
1: I que ens van meravellar. Ens van encantar, ens vam fer molt amics, a més, són supermaques, però mola molt el que fan, és super com autèntic i superguai. I ja que ni a la final... Sí que va ser un vol molt xulo, la final, ho hem passat molt bé i teníem molt bones sensacions, però en cap moment estàvem segurs de guanyar, en cap moment.
0: Uh-huh. Anava a dir, quin cos se't queda quan guanyes el Sona Nou? Quin és amb què baixes de l'escenari un cop recolles aquest premi? Pensant, ostres, això és l'inici d'una cosa gran? Mm. O dius, bueno, és una cosa més que ens ha passat i d'aquí no...
1: No, per mi no va ser tant el premi en si, sinó va ser el moment d'acabar el concert.
0: Mm-hmm.
1: Quan acabes de tocar aquells que van ser res, va passar rapidíssim, van ser 20 minuts, però, clar, va ser el primer dia que tocava un lloc més o menys gran, amb un escenari més o menys gran, amb espai per moure'ns, amb molta gent veient-nos, i va ser un concertàs. O sigui, ho hem passat superbé.
0: Uh-huh.
1: Ho hem passat superbé, i el feeling a l'acabar va ser... ja està, ara ja és igual. I, bueno, va ser una nit espectacular, la veritat.
0: Ho deia sobretot això, potser l'endemà, de dir, ostres, som els guanyadors del Sona Nou d'aquest any.
1: Mm-hmm.
0: Què representa per això, per una banda? Com us ho plantegeu vosaltres?
1: Pues mira, una mica d'estrès, la veritat.
0: Sí?
1: Sí, perquè un cop se'ns va passar la ressaca una mica d'haver guanyat i tot, van començar a venir les reunions de... Vale, i ara què fem?
0: Clar.
1: Tenim uns premis que hem d'aprofitar, que hem de fer-ho bé.
0: Hi ha una gira,
1: una
0: gravació d'un disc.
1: Hi ha la gravació d'un disc, el disc s'ha de composar, la gira s'ha de fer, etc. Aleshores, amb molta il·lusió i moltes ganes, però també ja comencem a notar una mica el pes de això ja no és una broma entre tres amics, això ja comença a ser algo seriós.
0: Perquè realment ho plantejau com una broma de tres amics, això, Pla Moguda, fins ara?
1: No et diria que una broma, però sí, clar, ens ho preníem molt amb calma. No haguéssim imaginat això. Anàvem a trobar un EP, anàvem a fer els bolos que trobéssim i a passar-ho bé. la idea era créixer, però de forma orgànica i a poc ha sigut orgànic, però ha sigut més ràpid del que esperàvem.
0: Perquè poses en dimensió el que heu aconseguit, et diré, els Manel van quedar segons, els 39, i els Oques Grasses no els van agafar.
1: Això ens ho van dir l'altre dia.
0: Se'n van presentar i no els van agafar. Vull dir, perquè veig una mica que, bueno, que està bé, però que tampoc és garantia de res, eh?
1: No, de fet, tenia una mica de por de la maledicció de cada primers.
0: Ah, sí? Hi ha una maledicció d'això?
1: Bueno, realment no, perquè hi ha grups com...
0: Però hi ha grups que l'han guanyat i no han passat mai més.
1: Exactament, i d'altres que han guanyat i sí que ho han, jo què sé, Dan Peralo, per exemple. Però sí que teníem una mica aquest rotllo d'hòstia, si quedem segons, potser ens va millor.
0: Exacte. Veient els finalistes aquest any, hi havia Orelladors, hi havia
1: Benidolores
0: i vosaltres, en general, aquest any sembla que s'ha apostat, ja venim d'una tongada bastant important, s'ha apostat pel rock. Tu també ho veus, això?
1: 100%. Jo crec que és un reflex de la tendència que hi ha a Catalunya, sincerament. A Catalunya et diria potser, a Espanya et diria potser mundial. O sigui, estan tornant, ja porten anys, i estan tornant les bandes. Les bandes orgàniques que toquen la guitarra en distorsió i que molen.
0: Anem a obrir un meló, el meló de la fatxa.
1: Vale.
0: Perquè, clar, van ensenyar aquesta...
1: Sí, em van ensenyar una demo super així.
0: I d'alguna manera aquesta cançó, que la va publicar en un EP anterior, és una mica la cançó que us ha... No sé si... obert portes, però...
1: Sí.
0: Però no és una cançó... És una cançó políticament molt incorrecta.
1: Una mica.
0: I l'assumiu tal qual, creieu que és un error de joventut, creieu que...
1: No, un error de joventut no. O sigui, és una cançó, primer de tot, que és completament real. És completament real. És una història real, tal qual. No d'en Jani, no del cantant, que la va escriure ell, sinó d'un amic seu.
0: Amb una noia de Rubí, eh?
1: Exacte, que es deia Judit. Sembla que sé que no és de Rubí, ens han dit.
0: Ah.
1: És l'únic que potser balla una mica. Però la història és 100% real, sí.
0: Ojo amb les històries reals que poden portar denúncies, eh?
1: Sí, de fet ens han dit...
0: Els Antònia Font els hi va passar.
1: Amb quina cançó?
0: Pues amb una cançó que estava dedicada a una professora que tenia un institut.
1: Hòstia, això no sabia.
0: Sí,
1: fa molt. M'ha agradat molt. Sí. Doncs sí que ens han...
0: Ara no sé si són els Antònia Font o l'Alexandre Buste.
1: Vale.
0: Perquè Antònia Font era el nom d'una professora dels Antònia Font.
1: Sí, això sí que ho sabia.
0: Però l'Alexandre Buste van tenir un problema també amb una cançó que van dedicar a una persona real i crec que la van haver de retirar del disc.
1: Sí, no sé què en pensa la Judit de la cançó, la veritat. No,
0: ja l'haurà escoltat, hores d'ara.
1: Suposo que sí, jo no l'he coneguda mai.
0: No és la Judit del Jo Mai Mai, tampoc, no? Imagino.
1: No.
0: Imagina't.
1: Hòstia, seria un crossover molt bo. Jo crec que no.
0: Però, escolta, aquí hi hauria un d'allò, eh? Hauria...
1: Sí, no, la Judit... Sembla ser que tenen tela per fer cançons.
0: Per tant, una mica el desllorigador de Pla Moguda ets una mica tu, no? Quan tu poses la teva guitarra, una mica és com es completa tot tota la imatge, diguéssim.
1: Sí, exacte. Era una mica, jo crec, i parlo ara de mi mateix, que és una mica lleig, però la peça que faltava, no? Uh-huh. En Jani és un cantant espectacular, a nivell de tot, a nivell escènic, a nivell de veu també. Però no
0: si escoltaran les cançons de la PES, nota que hi ha un desparpajo aquí,
1: és molt fort, sí. Portem uns dies gravant ara i és una passada. Però en Jani no és músic.
0: Uh-huh.
1: A nivell, no estudia mai música, és un tio que va, té pur talent i pura intuïció. En Tom sí que estudia baix elèctric al Liceu i sí que en sap molt de tocar i en sap molt de música, però clar, faltava un guitarrista que portés el que tu dius, una mica la peça final del puzzle perquè això funcionés. I, hòstia, ens entenem molt bé en tots els nivells.
0: Ens hem deixat fer una cosa, que és escoltar aquesta cançó, que es diu La Fatxa. Atenció a la lletra, perquè tal com m'explicava ara el Guillem, és una història real i és una lletra que tampoc no deixa gaire marge a la imaginació. No.

0: faccia.
1: La faccia és una de les cançons d'aquesta banda que venen de guanyar el Sona Nou, es diuen Pla Moguda, venen amb el segell de músics osonencs. Sort que el que tenim avui sigut aquí no és gent... Tens un punt de deus osonenc ja o no?
2: Home, ara ja sí. Sí? Hi ha anat molt.
1: Hi has anat molt, eh?
2: Uf, molt.
1: I què hi ha a l'aire d'Osona?
2: Hosti...
1: per què surtin tants músics?
2: A Osona, i això ho dic molt en sèrio, hi ha una empenta molt particular que a mi m'encanta, i és per això que hi ha tants músics i tanta gent de la faràndula i de l'espectacle que ho fan també.
1: Quan dius empenta, què vols exactament?
2: Tenen un punt d'estar una mica...
1: Sí, anats de l'olla, sí.
2: Sí, anats de l'olla. Però tenen una... No sé, noto una mica de... Potser a Barcelona adoptem massa i ens estressem una mica i pensem massa. Allà, i amb en Tom i en Jan passa, que jo sóc una mica de menjar amb el coco i ells són més de tirar pel dret.
1: Exacte. Home, amb la faixa es nota bastant.
2: Es nota bastant. Jo no l'hagués pogut escriure, aquesta cançó.
1: No?
2: No, no, no.
1: No, la veritat és que és una cançó que crida l'atenció,
2: sí.
1: que és divertida, al sí. final. Ja et dic que és un punt irreverent, que no sé si això us portarà problemes o no, però bueno, això...
2: Ja ho veurem.
1: Ja us ho trobeu. Però que us ha servit per això, per posar-vos en...
2: No? En el mapa, una
1: en
2: mica.
1: En el mapa, d'alguna manera, perquè jo, tio, què diuen aquests tios,
2: saps? Exacte, sí.
1: D'alguna manera. Què és el rock de Tito?
2: Hòstia, bona pregunta. És una cosa... El de Tito ho diem, no sé d'on va sortir, la veritat, però ho diem per qualsevol cosa que sigui bona. Si una cosa és de Tito, vol dir que és bona. I algun dia ens van preguntar, o no sé què se li va acudir, dir rock de Tito, i es va quedar així, i representa bastant el que som, que és un rock irreverent.
1: Irreverent és la paraula?
2: Jo crec que irreverent és una bona paraula per descriure'ns. O sigui, el que volem dir amb rock de Tito i amb Pla Moguda i la mica d'essència de tot el projecte és fer rock fresc, nou, mica irreverent, sense demanar permís ni perdó. Saps? Volem tocar i passar-ho bé, i si ens equivoquem, com tu dius, amb la faixa i ens foten una demanda, doncs mira, com sóc advocat, ja m'ho trobaré.
1: Ets advocat?
2: Sí.
1: Bueno, aneu ben coberts. De fet, ja emprenya, ja va una mica per aquesta línia.
2: Exactament.
1: No? Ja us defineix bastant.
2: Exactament.
1: Com a, no?
2: Sí.
1: Suposo que és per això que heu triat aquesta cançó una mica de carta de presentació, no?
2: Sí, és una cançó que va portar el Jani, diria, i que parla una mica tot això, que ja emprenya, que ens estigui anant tan bé tot.
1: Però també parla de desamor, crec, aquesta cançó.
2: Una mica, no? Una mica, sí.
1: Qui és l'encarregat de les lletres?
2: Tots.
1: Tots,
2: totes les composicions són 33% cada un.
1: Ostres.
2: És molt complicat desgranar...
1: No és gaire habitual, això, eh?
2: No és gaire habitual, però és molt... O sigui, si ara em dius, em dones una cançó, hòstia, hauria de pensar molt per desgranar qui ha fet cada cosa. Sí que, per exemple, la faixa, jo encara no hi era, i potser alguna del primer EP, jo encara no vaig participar, diguéssim, però a partir d'aquí, un porta un vers, l'altre fa l'estribillo, llavors l'altre l'agafa i canvia un acord... Coses així.
1: I això genera moltes discussions o no?
2: No. Portem poc, encara ens aguantem bastant bé.
1: Ens aguanteu bastant
2: bé. Dóna'ns un any i mig o dos i ja veurem com ens matem.
1: O deu, que sabem on estareu. Ara em deies que us has deixat anar, que esteu gravant coses.
2: Sí.
1: Què vol dir això?
2: Hòstia, estem bastant a tope. Perquè, com t'he dit, no esperàvem per res guanyar el Sona Nou. Llavors teníem un pla de ruta independent als premis... per allà, quan ens eliminessin, doncs anar tirant i anar fent la nostra cosa. Llavors, ara publicarem cançons,

0: publicarem un EP a principis de l'any que ve. No està de, la data no està confirmada, però seran 4 o 5 cançons cap al febrer, diguéssim, farem algun concert que anunciarem d'aquí poc i després ja ens posarem amb el disc, amb la feina grossa, diguéssim.
1: Ja teniu un contracte discogràfic? Amb qui fitxeu?
0: No.
1: No?
0: No tenim res.
1: Teniu alguna oferta, suposo? Bueno, alguna cosa que algú us ha tret la canya, suposo?
0: Alguna canya ens han tirat.
1: Però no us heu decidit per
0: no tenim, ningú. No tenim cap pressa. No tenim cap pressa en aquest sentit.
1: Però això forma part del contracte que heu firmat, del fet de participar al Sona Nou,
0: sí.
1: Us obliga d'alguna manera a firmar amb alguna companyia?
0: No ens obliga, no ens obliga. No és cap obligació. És si nosaltres volem... O sigui, a tu no et poden obligar a signar
1: no
0: res.
1: No et poden obligar.
0: No et poden obligar a signar res, però...
1: No forma part de les bases, en aquest cas.
0: És un premi. Si tu vols signes, o sigui, òbviament, voldrem signar. Estem
1: bueno, hi ha gent que diu, no, jo vull anar per lliure, vull ser independent.
0: Si volguessin anar per lliure, que és una possibilitat també, doncs podríem, òbviament, sí.
1: Et poso dos noms sobre la taula. Dan Peralbo i Remei de Calafresca.
0: Vale.
1: Cap on tiraries més, tu?
0: Em veig obligat a dir Dan Peralbo.
1: Et veus obligat?
0: Sí, em veig jugat. Perquè m'agrada molt Remei de Calafresca, a mi personalment.
1: Dan Peralbo no tant.
0: M'encanten els dos. Ah. Però Dan Peralbo parlo més del col·lectiu de Pla Moguda, perquè els coneixem.
1: Clar, Benyolo està allà
0: exacte,
1: al costat.
0: Exacte, està al costat i els coneixem i s'han portat molt bé nosaltres. Ens han assessorat molt des del principi. Han vingut a algun concert i tot. Estaven el dia del Sona Nou a la final. Vull dir, i a part és que ens encanta. O sigui, representa molt bé el que volem fer. No volem fer el que ells fan exactament, però sí... la moguda, diguéssim, una mica. Hòstia, m'encanta. I en directe són una passada, com sonen. És que és espectacular.
1: I realment, jo crec que jo es veig bastant en aquesta línia, no? Algú que en un escenari, doncs, deixa anar adrenalina.
0: Sí, 100%.
1: No? I és capaç de motivar la gent, sí, que és cosa que el Peralbo té molt, això.
0: Moltíssim,
1: no?
0: Moltíssim.
1: A vosaltres no us heu vist encara, però jo em fa la mica, escoltant-vos, que aneu també una mica per aquí, no?
0: Anem per aquí. I amb Dan Peralbo i el Comboi, a part d'això, també és que sonen espectacularment bé, tio. És una passada, el bé que sonen. I el bé que ho fan musicalment. I si això li sumes, tenir un frontman com en Dan, doncs és que, clar, és matemàtica pura.
1: Absolutament. El fet que aposteu pel rock vol dir que avorriu l'autotune, l'electrònica, no en voleu saber res?
0: Com a grup, diguéssim, o com a oients?
1: Com a grup.
0: Com a grup, sí.
1: Com a oients, suposo que tothom té els seus gustos.
0: Sí, no, a veure, avorrir-la tampoc, però no ens hi veiem, no ens hi veiem.
1: De moment heu publicat aquest EP, que es diu Tot apuesto, on tu encara no hi eres, veu, no?
0: Jo vaig gravar l'EP.
1: Ah, tu vas gravar.
0: I vaig composar algunes cançons.
1: Ah.
0: Però a la portada surten dues persones només perquè eren... Vull dir, vaig anar com a músic de sessió i no com a integrant de Pla Moguda de ple dret.
1: On ho vau gravar, això?
0: Això ho van gravar als estudis d'en Jordi Pinyot. No sé com es diu l'estudi. Estava per Manresa. Allà ha perdut una masia superxulo. I vam anar allà, que van ser dos o tres dies, diguéssim.
1: Què ha fet últimament el Jordi Pinyot? És que ara em està sonant algú que també m'ha parlat d'aquest estudi.
0: Hosti, no ho sé.
1: No ho saps, però és igual.
0: No ho sé.
1: Però treballa molt aquest home, pel que veig, eh?
0: Ara treballa molt perquè ho fa molt bé.
1: Ho fa molt bé.
0: Sí, estem molt contents amb el resultat. Va ser molt guai treballar amb ell. Molt, molt xulo.
1: Com ens hem de veure? És una cançó que obre aquest EP. Tot apuesto. És que m'encanta el títol, també. Tot
0: xulo, apuesto. Xulo, sí.
1: Molt usurenc, també. De què va Com ens hem de veure?
0: Com ens hem de veure és una cançó que parla una mica de... És una cançó una mica també de feeling, no tant potser de llet... No és una història, com La Fatxa, per exemple, però parla una mica de... Hòstia, d'aquesta sensació d'estar com enfadats... Potser el feeling que teníem abans de fer el grup, volem fer alguna cosa, no estem del tot bé... Hòstia, com ens hem de veure així? Va, anem a fer alguna cosa guai. I crec que és una molt bona obertura pel disc, per l'EP.
1: Ara que dius això... Els membres de Pla Moguda veniu d'altres formacions, entenc? O és la primera experiència musical que teniu?
0: No. En Jani tenia un grup de versions que es deia Jani i La Moguda, que és l'origen, diguéssim, de tot plegat. Potser el Tomi tocava també, no ho sé. I allà feien versions. Estava el Jani amb la guitarra fent versions i el Jani sí que porta molts anys fent això. Ell sol, amb la guitarra, pues, tocant i fent les típiques versions, que ho feia molt bé. Després en Tomàs tenia un grup de covers també, Lagartos Band.
1: Lagartos Band,
0: molt divertit. I en Tom i jo estàvem, i encara estem tocant amb la Maren, que és una cantant espectacular, i estem a la seva banda, i supercontents.
1: I com s'arriba el nom de Pla Moguda?
0: No tinc ni idea. I a part, és una cosa que em van dir al principi, no direm mai què vol dir.
1: No, inventeu-vos alguna cosa, eh? Una història divertida.
0: Vam parlar d'inventar-nos una cosa a cada entrevista diferent.
1: També.
0: Però
1: això és molt esforç, eh?
0: És molt esforç, sí. Però també som bastant creatius, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: Va, escoltem aquesta cançó, que és la que obre aquest EP anterior a les cançons que ja estan produint de nou els Pla Moguda. La cançó es diu Com ens hem de veure?

0: Germans, aneu amb Déu.
1: Fuck.
2: Com ens hem de veure? Així ens hem de veure?
0: No sé què diuen d'anar a assajar. Quina mandra. I miro la guitarra i conto en veu alta.

0: Avui amb en Guillem Pagès, un dels components d'aquesta formació Pla Moguda, acaben de guanyar fa molt poques setmanes el concurs Serenou, per tant se'ls obre davant un horitzó d'èxit de milions al banc.
1: Esperem.
0: No sé, ho somieu això?
1: Milions al banc?
0: Bueno, i èxit, jo què sé.
1: Sí, i tant.
0: Sí?
1: Ho somiem, sí. Sí, ens encantaria, vamos.
0: És l'objectiu? Els heu proposat això? Perquè la gent s'ho ha de proposar a vegades, eh?
1: Ens hem proposat, a veure, èxit relatiu. Ens hem proposat que aquest projecte funcioni, vol dir pues, fer alguna gira i treure algun disc. Això ens agradaria bastant.
0: Bueno, això ja ho tenim, pràcticament, no?
1: Bueno, però s'ha de veure com va.
0: On creus que estaran, Pla Moguda, d'aquí 2 anys?
1: D'aquí 2 anys... Hòstia, és complicat de dir. Jo confio molt en el projecte. Després mai ja sap, pot anar fatal. Però jo confio molt. Jo crec que d'aquí 2 anys estarem fent gires xules, amb algun que altre disc sota l'espatlla, diguéssim, sota l'ombro. I el que a mi m'agradaria veure és que ens hem establert en el panorama com a grup. No cal que arrasem. Vull dir, no crec que sigui aquest objectiu, si benvingut sigui si bé, però estar establerts i sòlids i poder ja veure una trajectòria a llarg termini xula.
0: El nínxol, el forat per Pla Moguda, el veus?
1: 100%.
0: Sí?
1: 100%. Sí. De fet, era una cosa, no vam calcular així, però jo ho pensava, i hi havia gent que m'ho deia, ja. Hi havia gent que m'ho deia, tio, de fer un grup de rock, una mica el que s'està fent a altres llocs, a Madrid, al Regne Unit, etc., en català, que ja ho està fent gent, ho ha fet, jo què sé, el Dan Prealbo, ho ha fet Hipnosi, també, que ara estan petant-ho molt i que són superguais. Hi ha una onada d'això i...
0: Hipnosi estan molt malament del cap, eh?
1: Hipnosi estan... O molt bé, depèn de com t'ho miris. Per mi estan molt bé, és que mola molt.
0: O sigui, l'altre dia parlava amb algú que no tenia cap... no sabia qui eren.
1: Hòstia, clar.
0: I se'ls va trobar a una festa major.
1: Sí.
0: Em va dir, tio, és que estan bojos, estan
1: flipes,
0: ballar.
1: Sí.
0: Un cop els coneixes, els entens, és vale.
1: No, i quan els coneixes de tu a tu, jo vaig quedar flipant. Són supernormals, tio. Són supertranquils, supermajos.
0: Però clar, després pujar a l'escenari, es posen verdures per sobre, i s'emboliquen amb coses.
1: A mi el de la crema de sol és una cosa que em fascina.
0: Però vaja, o sigui que aneu per aquí, vosaltres també, o què?
1: Jo crec que sí. No farem aquestes coses. No ens hi trobaràs fent això, crec, perquè també seria mica impostant, diria. Fem el que ens agrada i fem el que ens surt una mica, i si ens veus a l'escenari, que una mica estem molt junts, diguéssim, però en Jani es mou molt més que jo, per exemple, i això és perquè és el que ens surt fer a l'escenari.
0: Ara t'he preguntat per com et veus d'aquí 2 anys, però no anem tan lluny. El vostre pla, ara mateix, els pròxims mesos, per on passa? Teniu dates de concerts? Teniu una mica una data per presentar a un àlbum que estiguéssiu gravant? No sé com us ho plantegeu ara.
1: Tenim plans a curt termini, sí. No puc dir res superconcret ara mateix, perquè encara estem planejant. Hi haurà algun bolo abans d'acabar l'any? I potser aquí hi ha algun bolo fora del país i tot, que això és guai.
0: Estàs deixant anar aquí molts misteris,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: I poca concreció.
1: Però això serà molt... És que no puc dir res encara, no està res anunciat encara. Però 2 concerts abans d'acabar l'any segur farem, algun tema traurem, i el que t'he contat abans, un EP a principis d'any, i concerts per presentar a l'EQTP, farem també.
0: Déu-n'hi-do. Us haurem de seguir a les xarxes,
1: i
0: no? A quines xarxes esteu vosaltres?
1: @plamoguda a Instagram.
0: Pla Moguda a Instagram. L'última pregunta. Hem escoltat com ens hem de veure, hem escoltat La Fatxa, hem escoltat Jan Prenya, i ens queden 3 cançons, de les que jo tinc aquí.
1: El catàleg no s'hi ha extens.
0: A disposició. Per tant, tria tu la que tanca l'entrevista. Maria, Si estiguessis boig, o A la Xina ja és estiu.
1: Uf, sí que són les meves 3 preferides, eh?
0: Sí?
1: Mira, et diré A la Xina...
0: Ha de ser una.
1: A la Xina ja és estiu, perquè la vaig fer jo.
0: Sí?
1: Sí.
0: Fantàstic. Doncs ens quedem aquesta cançó que està en un EP que podeu trobar a les plataformes de streaming, es diu Tot Apuesto, dels nostres convidats avui. Avui hem tingut en Guillem Pagès, de Pla Moguda. Guillem, un plaer conèixer't.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Estic segur que torneu aquí per presentar més cançons
1: tant de bo.
0: I un àlbum. I res, que endavant, perquè té molt bona pinta això.
1: Merci.

Marxem, però avancem un cop d'ull al podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Saxeni amb els ulls que et mirin. El 2 és per Maria Jaume i Festa i Drama. I el nostre número 1 és pels tiets, i era això. A més, marxem. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Gabriel Rufián repetirà com a candidat d'Esquerra Republicana al Congrés, decisió que lamenten els comuns que li havien obert la porta a formar part del Front Ampli d'Esquerres. Apropament amb Podemos, fonts properes al de Santa Coloma indiquen que s'està a punt de tancar un acord que passaria sota la condició que Podem no es presentés a Catalunya. Rufián, això sí, faria campanya conjunta amb Irene Montero en clau nacional, una col·laboració entre l'esquerra sobiranista i l'espanyola per maximitzar als resultats. Aquest diumenge el president del govern, Pedro Sánchez, ha titllat el projecte de PP i Vox de reaccionari i ha reivindicat allò públic mentre la popular Esther Muñoz ha carregat contra l'executiu.
2: Nosotros decimos sanidad pública sí o sí, pensiones públicas sí o sí, vivienda digna sí o sí.
3: Llevan 8 años destruyendo la vida y la calidad de vida de las personas. Hoy es mucho más difícil comprar una vivienda que hace 8 años. Hoy es mucho más difícil alquilar una vivienda que hace 8 años. Hoy es más difícil llegar a final de mes.
0: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicat la bona tasca dels militars desplegats a Ceuta. Una tasca complexa, ha assenyalat, però que han dut a terme sota la legalitat per retornar l'estabilitat al país. Precisament a la ciutat autònoma, la Policia Nacional ha desmantellat el darrer assentament, el Guano, a tan sols 2 dies de la visita dels Reis a la ciutat autònoma. Hi han participat prop de 350 agents. Ángel Víctor Torres és el ministre al capdavant de la crisi.
4: Se les da la información de que van a cogerse las huellas dactilares, ver de qué país vienen. También se les pregunta si se acogen o no a derecho a protección internacional y se les comunica que si no tienen derecho van a tener un expediente y muchos de ellos, ante el riesgo de que van a tener un expediente concluso, lo que hacen es retornar a Marruecos.
0: Explicava la situació dels migrants allotjats en facilitats del govern per les tasques de triatge en 2 mesos, però 12.000 han retornat al seu país d'origen de manera voluntària. D'altres han decidit quedar-se.
5: No me gusta Marruecos.
6: Oh, trabajo sí, porque no dinero, no dinero.
0: I de l'exterior els expliquem que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrat el seu suport al president ucraïnès Volodymyr Zelensky en l'alto al foc energètic entre Rússia i Ucraïna, confirmat per Donald Trump. Per cert, després que Trump digués ahir que Ucraïna necessitava un nou líder, ara Zelensky s'obre a la possibilitat i reclama 60 dies d'alto al foc per convocar eleccions.
7: If President Trump really...
0: Si el president Trump vol canvis, li demano que li digui a Vladimir Putin que ens doni 2 mesos de treva total i organitzarem les eleccions. Per suposat, sempre estarem a favor de qualsevol treva per la nostra ciutadania, ha assegurat Zelensky a la cadena nord-americana ABC. I a Castelló d'Empúries ha mort un motorista de 58 anys en un xoc entre 2 motocicletes a la carretera C-260. El sinistre s'ha produït passades les 10 del matí per causes que investiguen els Mossos d'Esquadra. Enguany, 98 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes segons dades provisionals del Servei Català del Trànsit. 38 d'aquestes circulaven en motocicleta. I en clau cultural, Peter Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sitges. El director de la trilogia El Senyor dels Anells i El Hobbit ha agraït el reconeixement.
8: And my favorite film festival of all time is the Sitges Film Festival.
0: Diu que el seu festival de cinema preferit de tots els temps és el de Sitges. El director espanyol Alejandro Amenábar ha rebut el premi Méliès Carrière a la seva trajectòria. Amenábar presenta a Sitges una còpia restaurada del seu primer gran èxit, la pel·lícula de culte Tesis amb 7 goies, 30 anys després de l'estrena. Espera poder presentar el certamen al seu nou projecte.
9: Este es un festival que nace de la pasión y del entusiasmo por el género de terror fantástico. Y bueno, y yo os digo con mucho entusiasmo también que mi próximo proyecto es una película, a veces me cuesta calificarlas, digo, esto es terror psicológico, esto es suspense, no sé, una película de misterio y que ojalá se den las circunstancias para que pueda presentarla aquí en este festival tan maravilloso que tenéis.
0: Bàrbara Rey, exvedet i musa del cinema fantàstic espanyol, serà reconeguda avui amb el premi Nosferatu.
10: Me hace recordar esa cantidad de películas que he hecho que parecía que estaban en el olvido para mucha gente, pero que para mí no han estado nunca en el olvido.
0: És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 8 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu.

Molt bona tarda. Obrim les portes de del nostre territori clandestí. Avui diumenge, per tant, ja sabeu, ens toca llegir una mica i reflexionar i esgarrifar-nos o no, ja veurem, a veure què és el que ens porta avui l'Oriol Rossell. I després us farem un avançament, perquè ja sabeu que la setmana vinent se celebra una nova edició de la Fira Mediterrània de Manresa, aquesta fira que acull tot un seguit de propostes de cultura popular que poden tenir a veure amb la música, amb la dansa, amb les arts de carrer. És especialment interessant perquè ens planteja treballar de manera participativa i comunitària, i a nosaltres, ja sabeu, això ens agrada. De fet, la setmana vinent farem el nostre programa precisament des d'aquesta Fira Mediterrània de Manresa. Després el Jordi Foses, que és el seu director artístic, us farà 5 cèntims del que trobarem. Però com dèiem, avui és un dia d'aquells... És que el diumenge a aquesta hora, saps? Ve de gust

0: De fet, t'haig de dir, Oriol Rossell, la tardor ha començat, tot i que...
1: Bueno, sembla ara que sí. Vaig a llegir un poema. Et dic una cosa, la tardor ha començat.
0: No, i a banda de que ja ho tenim més o menys... Bueno, anava a dir, ja ho tenim més o menys clar per les condicions climatològiques, però bueno, ja com que tot s'ha desmadrat d'aquella manera, ja no saps, no?
1: Més que la tardor, sembla que sigui començat la fi del món, però
0: exacte.
1: Bueno.
0: Exacte. Però hi ha un símptoma de que la tardor ha començat i que a mi em porta una mica de cap, bé, no només a mi, als usuaris dels transports públics en general, és que... O sigui... Per què posen la calefacció al metro, als autobusos, a Rodalies? A veure, per favor, que no patim prou?
1: Però què he dit jo?
0: De totes les experiències a l'entorn del transport públic, canseu d'obligar a viatjar amb calefacció? Potser no cal. És un intent d'extermini.
1: Això és...
0: De la raça humana catalana...
1: La raça humana catalana. Hi ha races humanes no catalanes. Això ho deia el Resines en una pel·lícula de la Cuerda, que hi havia... Que és una frase que jo faig servir recurrentment jo i una certa xarxa d'amics i amigues, que és te canto yo a ti, mirlo de mierda. És una pel·lícula. Era una pel·lícula del Cuerda, que el Resines vivia en un xalet d'aquests adossados i tenia un petit jardí, i en el jardí hi ha un arbre, i en l'arbre hi ha un mirlo que cada nit després del dematí se li posa a dormir, no el deixa, a cantar, i no el deixa dormir. I hi ha una escena del Resines baixant amb bata al jardí i cridant-li a l'arbre, però te canto yo a ti, mirlo de mierda. I se m'ha fet molta gràcia aquesta frase. De fet, la dèiem quan ens posàvem a primera fila als concerts al KGB, sobretot que l'escenari era molt baix. T'arribava un poc per sobre dels genolls, i quan no ens agradava un grup els hi començàvem a cridar «Però te canto yo a ti, mirlo de mierda».
0: Bé, ja veieu el
1: ja m'he reformat, ja està. Ja
0: sí?
1: Està, ja
0: sí?
1: Està.
0: No.
1: Va, anem a parlar de llibres seriosos.
0: Sí?
1: Sí.
0: Va.
1: Avui porto un llibre d'aquells que espero estar-me avançant a alguna cosa. Per què? Perquè és un llibre que no està publicat en llengua castellana, està en anglès, però jo no només estic convençut de que algú el traurà en llengua castellana, sinó que sé que hay oteadores... Això és com els
0: futbolistes. Sí.
1: Hay oteadores d'algunes editorials, d'aquelles que ens agraden, que se l'estan mirant amb mimo. Val? A més, és un llibre d'una editorial relativament nova, que jo he descobert arrel d'aquesta edició i que m'ha deixat bastant amb el cul torçat, que és l'editorial Becoming Press. Becoming Press, que em sembla que té base a Berlín, però els llibres estan en anglès. És l'editorial on s'ha publicat originalment l'Exocapitalismo del Marek Pollix i el Roberto Alonso Trillo, que han traduït Caja Negra. I acaben de, és una de les novetats de la temporada de Caja Negra, no? Aquest Exocapitalismo, que originalment es publica a Becoming Press. Llibres sobre estètiques internateres, subjectivitat i computació, cosmotècnica azteca...
0: Perdona?
1: Sí.
0: Cosmotècnica azteca, has dit?
1: Sí, senyor. D'aquelles editorials que a mi m'agraden molt.
0: Vaig apuntar cosmismo russo i cosmotècnica azteca.
1: Editorial superinteressant, i en aquesta editorial... Un dels títols més recents, que és el que anem a parlar avui, és The Future

is not lost. El futur no s'ha perdut. Obra de Matt Bloeming. Sí? Subtítol: On Music, Technology and the Creation of New Worlds. Sobre la música, la tecnologia i la creació de nous mons. I què és aquest llibre? Doncs, en essència, caldria considerar-lo amb les seves llums i les seves ombres, després en parlarem, però m'atreviria a dir que és el primer manifest anti-hauntològic que ha aparegut. És a dir, una esmena total a la idea de la retromania que, segons Fisher i segons Reynolds, Simon Reynolds, no?, domina l'escena musical contemporània. I Matt Bloeming diu: no, senyor, això no és veritat, el futur no s'ha acabat, encara hi ha futur, s'estan fent coses noves increïbles, radicalment noves, i cal vindicar-les, i ja vale amb el tema aquest tristón melancòlic de la hauntologia. Lo qual m'ha fet molta il·lusió llegint aquest llibre, perquè una de les coses que comenta, tu i jo les hem parlat més d'una vegada en aquest programa, que és com ara mateix la música més interessant que s'està produint, més novedosa, més groundbreaking, que diuen en anglès, l'estan fent dones i persones de gènere fluid, tipus Arca, Sophie, etc, etc. I justament d'aquestes artistes parla sobretot aquest The Future Is Not Lost, del Matt Bloeming, que a més el porta una mica a cavall del llibre que parlàvem la setmana passada. La setmana passada estàvem parlant de hiperpop. I et deia, no? Hiperpop, hi ha tot l'hiperpop i Sophie. Sophie és una altra cosa, no? Sophie és un dels paradigmes d'aquest futur que encara és, que existeix, que estamos en ello, aquest progrés en la música que menciona, és una de les peces principals del discurs de Matt Bloeming en aquest The Future Is Not Lost que ha publicat Becoming Press. My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.

0: Sofi, que torna a aparèixer una setmana després. Efectivament, parlàvem d'hiperpop aquí al nostre programa. A mi m'has animat la tarda, perquè jo tot el que sigui tirar cap endavant, de veritat que estic tan farta d'aquest mirar enrere.
1: Sí, sí, Sofi, em feia shopping, que ja el vam posar la setmana passada, que és un tema que a mi em fascina absolutament, però és que, a més, crec que és... Perquè vinc observant... és una mica un himne quasi d'una nova generació d'artistes, no? I el que està reivindicant, com et deia, Matt Bloomink en aquest The Future Is Not Lost, que ha publicat Becoming Press, us recordo, estem parlant d'un llibre que encara no s'ha traduït al castellà, vull dir, està només disponible en anglès. No és una lectura excessivament complicada, té el seu punt exigent, perquè és un llibre on es parla de música, però també es parla de filosofia, es parla de... Si heu llegit a Mark Fisher, ho tindreu més fàcil, perquè hi ha referències. Sembla ser... Hi ha una cosa que m'agrada molt del llibre, que m'ha cridat molt l'atenció, i no és l'únic, no és l'únic llibre que passa això. És un llibre que neix de posts a internet. És a dir, el Matt Bloomink va fer un post opinant una cosa... Algú li va contestar, la cosa es va començar a créixer i algú li va dir, tio, aquí tens un llibre.
0: Vale.
1: I llavors van fer un llibre. I llavors hi ha fragments que estan trets de posts d'internet i fragments que són capítols escrits explícitament pel llibre. No? És el que va passar amb no fa gaire, l'editorial Caja Negra, justament, va treure un llibre que es deia Fascismo Cosplay, vale? De Luis... Ara no em surt el nom... Bueno, ara busco el nom del Luis, de l'autor, perquè a més el conec. I aquest llibre neix de post a Instagram, que feia l'autor comentant una mica l'actualitat, sobretot d'Argentina, la situació amb Milei, el perfil d'aquests nous anarcocapitalistes, etc. Luis Ignacio García, això. El Luis Ignacio García. Aleshores, arrel d'aquests posts a internet, tot plegat es converteix en un llibre, no? I aquest The Future Is Not Lost, del Blooming, també neix originalment online com a posts d'opinió, no sé quina xarxa, sincerament. Sé que després va haver-hi un debat, perquè a més en el llibre es parla del toma i daca, diguem-ne, perquè va haver-hi una resposta per part del Matt Colquhoun. Qui és el Matt Colquhoun? El Matt Colquhoun n'hem parlat en aquest programa. Matt Colquhoun era deixeble de Fisher, va ser l'autor és l'autor de Egreso i és l'autor d'aquell llibre que ens va agradar molt, de Narciso Desencadenado. Ah, sí. Doncs aquell és el Matt Colquhoun. El Matt Colquhoun es va donar per al·ludit quan en aquest va rajar de la hauntologia de Fisher, va fer una rèplica i aquí es van enredar. Bueno, llavors, tot això està en el llibre, no? No surten les respostes al Colquhoun, perquè suposo que no va voler sortir el llibre, o lo que sea, por lo que sea, però està molt bé en aquest sentit, no? Llavors, de què va aquest llibre? Anem a aclarir primer conceptes, perquè igual hi ha amics i amigues que s'han sumat ara recentment al nostre programa i no ens han sentit parlar mai sobre hauntologia i totes aquestes històries, no? Resumint molt i fent-ho molt clar, dos dels grans referents de la teoria del pensament cultural de les últimes dècades, que són Mark Fisher i el crític de música Simon Reynolds, coincideixen en que la música pop ha entrat en una fase de retrocés, no? De Fisher, Reynolds l'anomena retromania, no? I té un llibre de referència que es titula Retromania, i el subtítol és molt clar: l'addicció de la música pop al seu propi passat, perquè tot ens sona a coses a refrito, a coses que ja hem sentit, perquè es repeteixen les fórmules, perquè els revivals, perquè. I Fisher, diguem que té una vinculació més propera amb la filosofia, desenvolupa un concepte una mica més abstracte, no? Que és el concepte de la hauntologia. Què és la hauntologia? Explicant molt ràpid. El terme l'inventa, l'encunya originalment Jacques Derrida, el filòsof francès, no? El pare de la deconstrucció. Però Derrida ho fa des de l'àmbit de la política, amb un llibre del 1993 que es diu Espectros de Marx. I en aquest llibre parla inventa aquest terme, jauntologia. En el cas de Derrida, Derrida jugava molt amb les paraules, li anava molt als jocs de paraules, i resulta que, tal com s'escriu jauntologia i com s'escriu ontologia, en francès es pronuncien igual, ontologia. Uh-huh. Val? Llavors aquí hi havia el joc. Evidentment, jauntologia és un terme que barreja haunt, el terme anglès haunt o haunted, que significa embruixat, no? Haunted house, la casa embruixada, no? I ontologia. Què és ontologia? És la branca de la filosofia que estudia el ser de les coses, l'essència del ser, les coses que són, no? L'existència de les coses. Això és la ontologia, no? Llavors seria com una mena d'ontologia dels fantasmes, no? Un analitzar la naturalesa dels espectres. Derrida ho enfoca per... Pot ser, diguem que la tesi de Derrida, resumint molt, vindria a ser, vale, ha caigut el mur, s'ha esfondrat el bàndol, diguem, comunista, no? L'antiga Unió Soviètica, és un llibre, insisteixo, que surt el 93, després de la caiguda del mur, però el comunisme segueix sent un fantasma, com comença el manifest comunista de Marx, sí, un fantasma sobre Europa. Diu, seguirà sent una presència que estarà allà i ens envoltarà contínuament, no? Llavors, Fischer agafa això i s'ho porta cap a la música popular. I diu, per què la música popular, que és una de les queixes que també fa Reynolds, és per què la música popular ha deixat de ser futurista? Per què ha deixat de ser innovadora? Per què ha deixat de prometre'ns coses, no? Llavors, ell ho relaciona amb un concepte que també has parlat moltes vegades en aquest programa, que és la lenta cancel·lació del futur, que s'inspira en Biffo Berardi, amb el pensador italià, la seva apropiació del terme jauntologia va per la vessant, diguem, cultural, estètica i sobretot musical. Seria l'esperit, els fantasmes dels futurs que mai van ser. Què vol dir això? Diu, la música dels 60, dels 70, tenia un futur, és a dir, veia un futur. I intentava imaginar com seria aquell futur, no? Per això era música futurista. Música futurista, què vol dir? Música que intenta imaginar, no? Plantejar-se com serà el futur. I anem a fer el futur ara, no? Òbviament mai serà igual al futur, no? Clar, diu, en el moment en què la música pop ha renunciat al futur, és a dir, creu que no té futur, no hi ha futur, no té cap sentit innovar, perquè innovar sempre era intentar arribar al futur abans que el futur arribi, per dir-ho d'una forma, no? Adelantar-se, no? Això és l'avantguarda, finalment. Diu, però on que ja no hi ha futur, això no té cap mena sentit. Per tant, anem a mirar enrere i alimentar-nos del riquíssim passat que té la cultura pop. Però Matt Blooming, en aquest llibre de Future is Not Lost, diu, això no és així. No és veritat. No és veritat. Qüestiona diverses coses. Posem un tema i després t'explico, perquè és, hi ha bastanta tela a tallar amb aquest assumpte.
0: Sí?
1: Sí.
0: Va, doncs vinga.

0: És tan avançat, que, escolti, senyor Rossell, qui són, ni idea.
1: No, no és la primera vegada que la posem, eh? No és la primera vegada que la posem al programa. I jo segueixo declarant-me fan terminal de FKA Twix. Oh. Que, per cert, torna a venir el Primavera.
0: Ah.
1: FKA Twix, unes produccions increïbles.
0: Uh-huh.
1: Sí, s'han portat a l'R&B a un lloc absolutament estrany, fascinant. Hi ha una característica d'aquestes músiques que estem escoltant avui que el Matt Blooming menciona en aquest The Future Is Not Lost que ha publicat Becoming Press, que és molt interessant, que clar, diu, per una banda, hi ha aquesta idea de hiperfragmentació, són músiques que estan molt trencades, si t'hi fixes,
0: sí.
1: amb canvis molt abruptes, però diu, clar, diu, no podem pensar en aquest tipus, i això és una cosa que ja hem parlat també nosaltres, bé, em fa molta gràcia perquè moltes de les coses que diu en Blooming les hem comentat aquí. Per exemple, no podem pensar en aquesta manera de fer música i deslligar-ho de la identitat de les persones que ho estan fent, que són generalment persones, per exemple, de gènere fluid. És a dir, persones que no es deixen fixar a una sola categoria, persones que estan canviant contínuament, que viuen en un estadi liminal, per dir-ho d'una manera. La música que estan fent, per això jo ja fa temps que ho comentem, però deia, Arca, per exemple, per mi la música que fa Arca és queer, la música en si, no que Arca sigui queer, la música, el so, les estructures musicals que fa servir Arca són completament de gènere fluid en aquest sentit, no?
0: Uh-huh.
1: I totes aquestes persones, Sofia era una dona trans, FKA Twix, no sé molt bé què és, Arca, Igloo Ghost, inclús, que el sentirem després, viuen en aquesta inconcreció, molt còmodament en aquesta inconcreció, cuidao, no ho estic dient com una cosa dolenta ni molt menys, i aquesta inconcreció té una projecció, té una cristal·lització evident en la música que fan, crec jo.
0: Uh-huh.
1: Música que dius, quin gènere és? Ostres, són 30 gèneres i no és cap. És que hi ha elements aquí, hi ha elements allà. I com ho saps? Pues no ho sé, perquè l'he sentit passar, però és que ja no ha tornat. Vull dir, és aquest fluir contínuament, aquest estar... És música que es reconstrueix a si mateixa contínuament, no? Igual que són personalitats que es reconstrueixen a si mateixes contínuament. I això em sembla interessantíssim, no? I això és algo que no contemplava Fischer, per exemple. Aquest vincle. També cal tenir en compte una cosa, que estem parlant de Fischer com si fos paraula del senyor. Fischer va morir el 2017. Tot això comença més tard. El primer àlbum de Sophie, em sembla, és del 2018 o del 2019. No va arribar a veure tot això, Fischer. I el que ve a dir Matt Blooming en aquest The Future Is Not Lost és, certament, hi ha cicles regulars en la música pop, en totes les cultures, però en la música pop també, hi ha un cicle regular en el qual, després d'una època de molts avançaments, de molta innovació, ve un descens, no? Ve una època de molt conservadorisme, molt reaccionarisme, i després torna a iniciar-se, no? Per exemple, no sé, després dels 60 van venir els 70, els 70 no van ser una dècada particularment inventiva en la música pop, fins que va arribar el punk, i tampoc va ser gaire inventiu,
0: no,
1: perquè era pop rock a més
0: exacte,
1: velocitat.
0: Sí.
1: Que a vegades parlem del punk com si hagués sigut una cosa...
0: Una trencadissa i no precisament...
1: No va ser gens, vull dir, si t'agradava... Uh-huh. Tenia tota la lògica que t'agradessin els Sex Pistols si t'agradaven Dr. Feelgood. Uh-huh. Això és així. La trencadissa va ser després, va ser el post-punk.
0: Uh-huh.
1: I als 80. Van ser Joy Division, van ser Gang of Four, van ser les Slits. Això sí que va ser una trencadissa. Que realment era una música que l'escoltaves i deies, hòstia, no sé d'on surt. Si no la puc relacionar amb res... Amb què d'abans relaciones a Joy Division? Dius, Bowie, potser, però... Saps? Per tant, després dels 60, que va ser una època de gran innovació, els 70 van ser una època de molta frenada. Joder, el rock progressiu, col·lega. Saps?
0: Calla.
1: Concert for Group and Orchestra, Deep Purple, saps què vull dir? Llavors, són aquests períodes, no? I diu, és veritat que Fischer va viure un període horrible en la seva darrera etapa vital, perquè, clar, també Fischer podia comparar-ho perquè havia viscut molt intensament el post-punk. I, clar, passar del post-punk, viure l'època rave, l'arribada al jungle, del drum and bass, i acabar amb Arctic Monkeys, dius, hombre, que bajona, colega. No ha servit per anar. M'entens? Que llavors Fischer feia l'exemple que a més jo faig servir molt a classe perquè funciona molt bé, que s'agafa un disco del 2015 i tira 20 anys enrere, No? I te'n vas al 1995 i dius, no hi ha gaire diferència. En canvi, agafen un del 1995 i vés-te'n 20 anys enrere, el 1975, no tenen res a veure. No tenen res a veure. Tu, algú del 1975, vés-li amb un disco de drum and bass, saps? O de jungle, que dirà, però què és esto? Se t'ha roto la màquina, saps? Clar, per tant, és cert que la primera, el primer tram dels 2000 es va innovar molt poc, però això no vol dir... Es, we're fucked. En plan, estamos derrotados, estamos jodidos, se acabó lo que se daba. No, perquè Matt Blooming el que està fent és cuidado, perquè està sortint tota una generació d'artistes, Sophie, Arca, Igloo Ghost, FKA Twigs i Ciento y la Madre, inclús en el mainstream, i això és el més interessant de tot. A vegades crec que perdem la perspectiva de la genialitat. El Pau és un pallasso, però la genialitat de Kanye West. O sigui, tu, ja té discos Kanye West que els escoltes i dius, però esto? O sigui, primer de tot, que ben fet, que bo, però per una altra banda és, com això ha venut milions de discos? És que no és tan senzill. No és tan senzill. I estem vivint una molt bona època d'avantguarda pop, d'aquest modernisme popular que proclamava Fischer, curiosa, paradoxalment.
0: Tinc moltes ganes de que es compleixi la teva profecia.
1: No, la meva no. Matt Blooming, The Future is Not Lost, Becoming Press.
0: I algú tradueixi aquest...
1: Segur que sí, segur que el traduiran, ja t'ho dic ara.
0: Aquest llibre. Ara després et pregunto si porta discografia, també.

0: lie, I was fried. Mechanisms in my noggin crosswired. They deformed around the screen like a tree around a bind. I was misaligned.
1: Home, tremendament interessants, eh? T'ho has de dir,
2: eh? És superpotent, a part de com sona.
1: No, no, i a banda, allò que deies tu abans de no menysprem aquests sons dintre del mainstream, el que estem escoltant, que em diràs que és el que és tremendament addictiu. És a dir, és que ho estàs escoltant i t'està enganxant totalment.
2: Sí, estem escoltant Igloo Ghost. Igloo Ghost és un dels artistes dels quals parla Matt Blooming en aquest The Future is Not Lost, publicat per Becoming Press, aquest llibre que, com us dic, és una mena de manifest antigeontològic, és una aposta pel futur, és una celebració de les coses noves que s'estan fent, és una defensa de les coses noves que s'estan fent, perquè diu, per exemple, diu l'acusació més habitual és que estan barrejant moltes coses que ja existeixen. Una, tota la innovació ha sigut sempre consistit en barrejar coses que ja existien. I dos, la innovació està en les coses que barregen, és a dir, en la barreja en si mateix. Ja, és que ningú havia barrejat això amb això. M'explico?
1: Uh-huh.
2: Per tant, insistim en, sobretot, és també una qüestió d'una visió, no? un tenir ganes. També hem de dir que moltes vegades aquests judicis estan fets per gent molt gran, que no ens n'enterem del que està passant. Jo i Igloo Ghost els vaig conèixer la setmana passada llegint aquest llibre. No tenia ni fava de que existien, sincerament. Que està molt bé. A mi no em toca generacionalment conèixer Igloo Ghost, m'entens? I la meva filla, que té 16 anys, escolta unes coses d'hiperpop estranyíssimes, que és en plan de, però tia, on has tret això? Saps? Ah, no, és no sé qui, és no sé quantos, no? I està molt bé. Però no sé fins a quin punt estem legitimats nosaltres per fer judici sobre el futur de la música pop, perquè a part hi ha una cosa que diu el Matt Blooming que m'agrada molt, que vaig pensar, toma, que diu, clar, diu, Mark Fisher només podia entendre una manera d'innovar, és a dir, una dinàmica d'innovació, no podia contemplar-la una altra, diu, però és que hi ha moltes maneres, saps? Vull dir, els canvis no arriben sempre d'una manera lineal o a través d'una innovació X estètica, tecnològica, a vegades són innovacions, per exemple, insisteixo, innovacions, no innovacions, però sí progressos, per exemple, amb les polítiques de gènere, està tinguent una ressonància cultural, està tinguent una ressonància musical, està tinguent una ressonància sonora. Torno a insistir, Arca, Sophie, FKA Twigs, la condició d'aquestes persones té un ressò textural i estructural en la seva música, i em sembla sumament apassionant, i ja et dic jo que ara Mark Fisher s'aixecaria de la tomba i diria esto no lo vi venir, i em semblaria estupendo.
1: El pobre Mark Fisher, si veiés el que està passant ara i com s'està reutilitzant part de la seva manera de pensar, entre d'altres, per aquells éssers execrables, molts d'ells que treballen a Silicon Valley, pobre home, es tornaria a
2: No, me vuelvo al hoyo.
1: Exacte, me'n torno una altra vegada que no vull saber res més. Escolta'm una cosa, The Future is Now Lost, Matt Blooming, editorial, has dit?
2: Becoming Press.
1: De moment només...
2: El podeu trobar en alguna llibreria a Barcelona.
1: Sí?
2: Sí, a la LAI i al CCCB el tenen, per exemple.
1: Perfecte, i la pregunta que et feia abans, no, és que m'han quedat ganes d'escoltar més. Porta discografia?
2: Porta, ja trauràs molts artistes del llibre.
1: Sí?
2: Trauràs molts artistes, sí, et pots fer una llista tot guapa.
1: Oriol Rossell, moltíssimes gràcies. Fins diumenge de la setmana vinent.

0: cámara lenta. Como una gata. En cámara lenta. Como una gata. En cámara lenta.
1: Ai, ai, ai. Anem a canviar total i absolutament de ritme, perquè ja sabeu que la setmana vinent se celebra una nova edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Allà hi serem dissabte fent el nostre programa i recollint propostes com ara les de Sandra Montfort.

0: És la música de Sandra Montfort, Joana d'Arc, Amorante, tot un seguit de propostes, d'espectacles de carrer, també de danses, donaran cita amb aquesta nova edició de la Fira Mediterrània de Manresa a partir de dijous i fins diumenge, però deixem que sigui Jordi Fossas, el seu director artístic, qui ens parli d'aquesta fira i de per què ells pensen, i nosaltres també, que la cultura popular és sinònim de cultura comunitària i participativa.
1: Doncs aquest any, a la 29a edició de Fira Mediterrània de Manresa, posem el focus en la participació. De fet, parlem d'una fira participativa. L'eix central de la fira són aquestes arts d'arrel, per tant, entenent aquest concepte a partir dels artistes que avui treballen amb la cultura popular i la tradició. I cultura popular és igual a comunitat, és igual a participació, a una manera doncs, d'entendre la cultura de forma participativa i comunitària, i per tant volem posar aquest accent en aquesta fira en uns moments també en què el Parlament s'està fent la llei doncs, de drets culturals, i per tant volem remarcar la cultura popular com un eix importantíssim per aquesta llei i també per generar comunitat i participació. No? I a la fira ho veurem en dos grans aspectes. Un, en tot un itinerari que hem volgut fer, que hem titulat Fent Cultura Popular, en què hi trobarem diverses propostes doncs, que el teixit associatiu de cultura popular doncs, es creu amb altres disciplines, amb altres artistes, i que vol estimular doncs, aquest fer cultura popular, però també perquè volem que els programadors, que els professionals, la fira és un mercat, per tant, vegin també contextes de participació ciutadana entorn de la cultura popular per cantar, per ballar, per tocar, i que aquests contextes els puguin replicar també en els seus municipis. No? Per tant, en aquesta fira podrem trobar des de dinars cantats, com són els de l'Hostal Cantut a la fira, que qualsevol municipi pot replicar-ho, però també a la taverna Cervesa Guineu hi haurà molts espais, des de saraus, tallers, balls participatius, també a la plaça Neus Català, que serà la plaça de la fira amb l'epicentre de la cultura popular en aquesta plaça. Aquest eix, la taverna i la plaça de la fira en aquesta plaça Neus Català, volem que sigui aquest espai doncs, per mostrar contextes de cantar, de tocar, de ballar, des de saraus, balls participatius, tallers, de tal manera doncs, que els professionals que assisteixen a la fira llavors vulguin replicar en els seus municipis aquests contextes de participació, que és com tenim la cultura des de Fira Mediterrània i bàsicament el que és la cultura popular, que és aquesta comunitat i participació.

0: Ens agrada molt això que acaba de dir el Jordi Foses, director d'aquesta Fira Mediterrània de Manresa, de que es repliquin algunes dels espectacles, dels concerts que es veuran a partir de dijous i fins diumenge a la Fira Mediterrània de Manresa. I és que la Mediterrània, tanmateix com a Vic, són aparadors on s'aplega la indústria de la música i on els creadors i les creadores exposen doncs els seus espectacles per tal de que després vagin circulant per diferents espais de música en viu. L'obrador d'Arrel és una experiència, és una iniciativa que van endegar ja fa anys a la Fira Mediterrània de Manresa i que serveix precisament per acompanyar a les artistes, als creadors, a l'hora de treballar els seus espectacles.
1: Doncs sí, 6 anys ja d'obrador d'Arrel, d'aquest programa d'impuls i de suport a la creació i producció dels artistes, amb l'objectiu de donar suport, d'acompanyar l'artista en tot el seu procés de creació i producció, de tal manera que els projectes artístics arribin de la millor manera a la fira i, per tant, arribin de la millor manera possible a l'exhibició, al circuit, al mercat, i que per tant fomentem una millor circulació dels projectes artístics, que és que el gran objectiu, no?, que tenim des de Fira Mediterrània. Això ho fem amb dos programes, els programes d'impuls, que en tenim un per la música d'arrel i un per la dansa d'arrel, i també tot un programa de coproduccions, no? En aquest sentit, en aquests programes, podrem veure 10 projectes en aquesta fira, 5 que venen del programa d'impuls, en què hi podrem veure l'estrena del nou projecte Pau de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Amb l'OMAC hem fet un recorregut en aquests 6 anys que portem d'obrador, doncs, per anar sustentant i acompanyar aquest projecte a la maduresa. En aquest sentit, veurem l'estrena de Pau, vam gaudir-la fa uns dies amb una preestrena a Tarragona, aquest homenatge a Pau Casals amb la creació musical del Dani López, que jo crec que serà un dels concerts més destacats d'aquesta fira. També posant Saba Nova des de la Portera, per exemple, aquest projecte que recull, no?, aquest Quan siguis gran i jo sigui velleta, que investiga sobre el cuidar a través de la memòria col·lectiva i de la cançó de tradició oral, un projecte entre la música i les arts escèniques, preciós per a tots públics, que crec que et serà una de les perletes d'aquesta fira. També descobrirem el nou projecte de Luca, aquestes cançons que il·luminen els carrers a través de la polifonia, o també el nou projecte de la Coloma Bertran, més experimental, en producció amb el Vic Moliner. Per tant, una sèrie de projectes, no?, que formen part d'aquest programa d'impuls. Hem estat acompanyant tots aquests artistes durant tot l'any perquè arribin de la millor manera possible a la fira. Dintre del programa, el que també provoquem a vegades són trobades d'artistes catalans amb artistes d'altres llocs de la Mediterrània, del món, de tal manera de creuar experiències. En aquest any ho hem fet amb 2 projectes. Un que forma part d'aquest programa d'impuls és el de les Silvestres, aquest trio de polifonia catalana que han estat treballant a Boche, a Còrsega, a un centre especialitzat en polifonia corsa. Han estat treballant amb un grup de veus femenins de corsa que es diuen Suarina, i ara estaran també treballant durant tots uns dies a l'Auditori de Lleida, de tal manera, doncs, intercanviar experiències a l'hora de treballar amb veus femenines amb la polifonia. O un altre dels projectes que formen part d'aquest obrador i que ha set de creuar artistes és el que hem estat fent amb el Marroc, amb la Fundació IVA i el Visa for Music, que és amb els Kiu, aquest trio de música experimental jazzística, amb el multiinstrumentista marroquí Mourad Belaoudi. Han revisitat la música tradicional marroquina, fusionant el jazz, l'experimentació i la tradició. Vam poder veure ja una mostra al BAM, i és un projecte que aquí també hem fet amb el suport de Fabri Coats, no?, també amb aquesta voluntat que té l'obrador de traçar xarxes, no? En el programa de suport a la creació i producció, en el programa de coproduccions, doncs hem pogut donar suport aquest any al nou projecte de la Judit Niederman amb el trio Fortuny, que veurà d'aquest cançoner popular, el nou projecte de l'Arnau Tordera a partir de l'Havanera des d'una mirada molt autoral, un nou projecte de polifonia. En parlarem molt de polifonia en aquesta fira, de la Neus Borrell i l'Helena Terrats, amb la Maria Coma, amb la Ralu Carrado. Han estat també amb l'assessorament del Jaume Iats, com navegar les veus a través de la polifonia, aquest projecte Mapes, i també, com no, a través d'aquest obrador hem donat suport al projecte Sorgen del Pirineu, que va ser el projecte guanyador del concurs Sons de la Mediterrània.

0: Doncs a nosaltres ens ha fet dentetes el Jordi Foses, tot explicant-nos bona part de la programació d'aquesta Fira Mediterrània de Manresa. Ben segur que vosaltres heu apuntat algunes coses, però mireu, els de la Mediterrània se les empesquen tots, totes, i ja fa temps que organitzen uns itineraris artístics, uns itineraris un xic temàtics, perdoneu, que us ajuden a recórrer tots els escenaris i totes les moltíssimes propostes artístiques que ens ofereixen des de la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Exacte, la Fira són 85 propostes artístiques, són moltíssimes, perquè l'eix de la Fira són aquestes arts d'arrel, però hi podem trobar-hi des de circ, des de teatre, des d'oralitat, des de música, des de dansa. Per tant, el que fem és ordenar tot aquest univers amb 7 grans itineraris, de tal manera doncs, de que pel professional, pel públic, sigui del més senzill possible. No? De música tenim 2 itineraris, l'escena catalana de músiques d'arrel, amb una 20ena de propostes, on us destacaria aquest inaugural amb la Sandra Montfort, aquest terra de guapes, no? I tots els projectes doncs, que pengen de l'obrador. També de música, el segon itinerari és aquest recorregut per l'escena mediterrània de músiques del món, on hi podem trobar-hi un David Ambrosio, un Kalashima, una Morante, una Maria Marín, un Emicul, és a dir, un recorregut des de la península per tot el Mediterrani, amb una 20ena llarga de propostes doncs de tot el Mediterrani, però també en especial aquest any un focus més enllà de la Mediterrània, com és aquest Focus Flandes, en què hem volgut posar doncs, el focus en aquest país amb la voluntat doncs, de fer una mostra artística del que hi trobem, però també d'establir llaços entre professionals, i ens visitaran a la fira una 15ena de professionals flamencs. El tercer itinerari és l'itinerari de dansa, per tant, aquestes arts d'arrel en moviment, on us destaco des del nou projecte de l'Esther Guntín, Brida, el nou projecte de l'Esbord, aquest Catalan Washing, o també el nou projecte de Mucha Muchacha, aquest cantar de gesta, que ja van formar part doncs, de la fira fa 3 anys, amb un fantàstic inaugural que crec que recordem encara tots. Un altre dels itineraris és el de memòria i llegat, el que dediquem al teatre, a les arts de carrer, a les instal·lacions, al circ, en què hi podrem trobar-hi dins dels nous projectes de la Cia Ortiga, per exemple, també Ventús, el nou projecte de perifèries cimarrones, o, per exemple, dintre del Focus Flandes, doncs, el projecte Mística de Move It My Matter, en què trobarem doncs, suspensió capilar amb polifonia tradicional. No? A part d'aquests 4 grans itineraris, tenim també com 3 itineraris transversals, el de Fem Cultura Popular, que us deia abans, i també 2 itineraris, un de Ball i Cant Participatiu, amb aquesta voluntat que parlàvem també als inicis d'aquesta fira participativa, i després també tenim tot un altre itinerari amb una sèrie de propostes familiars i escolars, perquè volem també doncs, que puguin disfrutar, que es pugui disfrutar aquesta fira en família i que també els programadors doncs, puguin tenir recursos i eines doncs, per programar projectes escolars i familiars dintre dels seus espais

Doncs el que dèiem, molta feina per endavant. Dissabte serem a la Mediterrània. Bé, serem des de dijous, veient tot el que va succeint, però dissabte farem el nostre programa Territori Clandestí des de la Fira Mediterrània de Manresa. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Gonzalo Lladó, Jaume Bernet, Daniel Granados, Oriol Rossell, Consol Sáenz, tots vosaltres. Això és el Territori Clandestí i ella és Joana d'Arc, que ens acompanyarà dissabte vinent aquí al nostre espai. Que acabeu de passar bé el cap de setmana, bona setmana i fins una altra.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Són les 8.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Primer cap de setmana de precampanya electoral. Els partits d'Esquerra us reorganitzen propostes. D'una banda, el Front Ampli, que aglutina els Comuns, Sumar, Esquerra Unida i Més Madrid, amb Ada Colau com a possible cap de llista. Si l'exalcaldessa de Barcelona ja s'havia obert a la possibilitat, ara Esquerra Unida li dona el seu suport. D'altra banda, una aliança entre Gabriel Rufián i Irene Montero en clau nacional cada vegada està més a prop, amb un acord a punt de tancar-se, segons fonts properes al de Santa Coloma, que exclouria Podem de presentar-se a Catalunya, una col·laboració entre l'esquerra sobiranista i l'espanyola per maximitzar resultats. Rufián sí que repetirà, això sí, com a candidat d'Esquerra Republicana al Congrés. Aquest diumenge el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha titllat el projecte de PP i Vox de reaccionari i ha reivindicat allò públic mentre els populars han carregat contra l'executiu. De la seva banda, Vox reclama la prioritat nacional i la remigració. Santiago Abascal, des d'Estepona.
2: Yo mañana, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, yo mañana, Día Nacional, en representación de todos vosotros, no quiero formar parte de esa tribuna y quiero estar en representación de todos vosotros en nuestro territorio invadido en Ceuta, en el norte de África.
1: Precisament en la vigília del Dia de la Hispanitat, la ministra de Defensa, Margarita Robles, s'ha pronunciat sobre Ceuta. Ha reivindicat Robles la tasca dels militars desplegats a la ciutat autònoma, una tasca complexa, diu, però que ha dut a terme sota la legalitat per retornar l'estabilitat al país. L'escoltem.
3: Mañana es un día de poner en valor España, España como país, España que fue capaz de hacer las grandes gestas el 12 de octubre de 1492, pero esa España que es capaz de hacer gestas como las que todos ustedes están haciendo en todas y cada una de las misiones donde están en el extranjero y también, en este caso, en la españolísima comunidad, ciudad autónoma de Ceuta.
1: La Policia Nacional ha desallotjat avui el darrer assentament a Ceuta, a El Guano. En dos mesos, 12.000 migrants han retornat al seu país de manera voluntària. I a Barcelona, acte central aquest diumenge de l'Octubre Trans al Parc de la Ciutadella, amb homenatge a Sònia Rescalvo, dona trans assassinada fa 35 anys a mans d'un grup neonazi. En un context d'auge de l'ultradreta, els assistents reclamant polítiques públiques que protegeixin els drets de les persones trans, especialment el dret a l'habitatge. Joana López i Candy Brightman, ponents.
4: Realmente, si llega a governar el PP i Vox, realmente podemos retroceder 20 años, hasta 2007, porque derogaría la ley trans, nos quedaríamos sin ley trans.
5: Nos ha llevado, desde los 80, más de 40 años conseguir derechos. A Trump le llevó dos meses quitarlos.
1: Sota el lema Sònia Rescalvo contra l'odi i l'exclusió, resistència a les organitzadores han denunciat el biaix social que les afecta a l'hora, per exemple, d'aconseguir feina i les agressions físiques i psicològiques que encara pateixen. Bray González, Fundació Enllaç.
6: Como empezar a habitar los espacios, porque nosotras muchas veces digamos que no los habitamos porque nos da miedo, pero yo soy docente y pues yo confío y sé que esto también es un acto pedagógico.
1: La visibilitat amb l'art i la participació ciutadana com a formes de resistència han estat el motor de l'acte. I en aquest diumenge de cap de setmana llarg, un motorista de 58 anys ha perdut la vida a Castelló d'Empúries en un xoc amb una altra motocicleta per causes que encara s'investiguen. A la Ronda de Dalt de Barcelona, 13 persones han resultat ferides en un xoc entre 4 turismes, cap d'ells de gravetat. Connectem amb el Servei Català del Trànsit per saber com se circula a aquesta hora. Sílvia Delamo, bona tarda.
7: Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. En aquesta tarda de diumenge hi ha alguns punts de mobilitat, però el fet de que demà encara sigui festiu i que és el retorn sigui demà, doncs fa que avui sigui més fluixet, però encara hi ha algunes retencions. Per exemple, unes obres a la 2 a Jorba en sentit Lleida s'han provocat problemes tota la tarda, 3-4 quilòmetres. Hi ha un accident a la zona de Subirats. Els vehicles ja estan al voral, però provoquen 4 quilòmetres cap a Girona i a la Roca, un punt de lentitud a la P7 també en sentit Tarragona. Les rondes amb punts de lentitud, però la situació millora bastant a la Nus, cap al Nus de Llobregat, i a la C33 i la C58 una mica de lentitud per accedir a aquest Nus de la Trinitat. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
1: És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia Ràdio 4. Bona tarda. Ràdio 4. Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
8: Ai, doncs aquí estem de nou. Molt bona tarda, molt bon vespre. Avui en nom del programa té més antic que mai, perquè demà és dilluns i què, ens importa un pepino, perquè demà és festa per molta gent, per tant, imagina't, no? Demà, 12 d'octubre, és festa a tot el país i per molta gent. Això vol dir que el cap de setmana encara no s'ha acabat, queda un dia més, i no cal preparar ràpidament els tàpers, ens tocarà fer-ho demà, ni pensar en el despertador, ni pensar en que hauríem d'aprofitar millor el diumenge. Ara pensem en com aprofitar millor el dilluns. Que sí, el dilluns que és demà, per molts, festiu, com vèiem. Perquè jo també soc molt solidari amb la gent que treballa els dies que la resta tenen festa, perquè hi ha molta gent que també treballa. Escolta, que avui també us fem companyia, aquí des de Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Soc en Joan Barutel i és un plaer acompanyar-vos amb aquestes dues hores per gaudir de música, passar una bona estona i celebrar que almenys aquesta setmana serà una miqueta més curta. Per cert, que volia dir-vos que avui tenim especial musical amb moltes coses superinteressants. No marxeu perquè ens ho passarem molt, molt bé. I per començar el programa ho farem amb música, amb el retorn d'Enrique Iglesias i Los Santos Bravos, amb aquesta cançó que es diu Oh, Laca Laca. Comencem el programa d'avui.

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel. A Ràdio 4.
1: Ai, quina meravella estar amb vosaltres des del Demà és dilluns i què, aquí a Ràdio 4, la ràdio que t'escolta, i més pensant que demà és un dia festiu per moltíssima gent, perquè jo sempre dic que demà és festa, sí, però hi ha molta gent que treballa, la gent de la ràdio treballa, mira, un diumenge estem treballant. Per exemple, demà la gent dels hospitals, els Mossos, la Guàrdia Urbana, bé, un munt de gent que també treballa, hem de pensar en tots. Però, a veure, també ens agrada molt, en aquest programa, tant si és festa com si no, doncs parlar amb l'Oriol Serra, que com sempre, a l'inici del programa ens prepara una agenda amb els millors plans per fer la setmana una mica més lleugera i aquesta que és més curta a sobre, doncs millor. Oriol, com estàs? Què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, molt content que s'acabi aquesta setmana, que ha sigut molt, molt llarga, se m'ha fet molt, molt pesada, eh?
1: Sí, mama, pesada, i això que tenies una agenda repleta de coses perquè t'he vist fent molt farro, molta farra en el teu Insta, eh?
2: Sí, Oques Grasses ha tingut un gran protagonisme, que van fer uns superconcerts que ho vaig gaudir moltíssim.
1: No, no, ja ho he vist ja, que la teva agenda no només la fas, sinó també l'executes, eh?
2: Exacte, sencera. Exacte. Jo poso prova tot el que parlo aquí, després hi vaig.
1: Perquè... Així m'agrada, que facis
2: control de qualitat.
1: Un tastet, exacte, exacte, i que posis nota. Escolta, has començat la secció sense dir bona tarda o bona nit o bona vesprada en un idioma diferent, que la setmana passada ho vas fer en aranès i vam quedar que això cada setmana ho canviaries.
2: M'has pillat. No, no m'havia preparat res, així que, mira, ho fem com dialecte barceloní, no? Normal, estàndard.
1: Però això tornarà a ser una cosa habitual al programa o ja ho hem perdut?
2: Ho podem fer, si vols, la setmana que ve amb accent lleidatà.
1: Lleidatà? Home, jo m'agradaria que visquessis una miqueta més, no sé, un japonès, un xinès... Bueno. Una cosa així variadeta,
2: val,
1: per
2: va.
1: Complicar una mica la vida.
2: Val, ho intentaré, ho intentaré.
1: Vinga, va, anem a començar aquesta setmana, ok, que és una mica més curta, amb el festiu de demà, però tot això, les activitats, les propostes culturals, no baixen el ritme.
2: Exacte, perquè si penseu que això vol dir que hi han pocs plans, aneu ben equivocats. Comencem destacant dues propostes que, com demà és festiu, encara es mantenen en el calendari. D'una banda, el Girocòmic de Girona, i de l'altra, la cloenda del Festival de Tarragona Sona Flamenc a Tarragona. Dues opcions ben diferents per aprofitar aquest últim dia de festiu. Però si demà dilluns el passeu a Barcelona, us recomanem la visitar al Codi Gaudí, una experiència immersiva que podeu trobar a l'espai Imagina, l'antic edifici de Mediopro de l'Avinguda Diagonal. Uh-huh. I per què val la pena? Doncs perquè no sols es centra en els edificis de Gaudí, sinó que també ens permet descobrir el seu mètode de treball, la geometria, les tècniques, les maquetes i tot aquest codi que s'amaga darrere de la seva obra. I a més, doncs, podeu també endinsar-vos virtualment en els edificis de l'arquitecte que va imaginar però que mai es van arribar a construir. I justament parlant de Gaudí, una de les seves obres més emblemàtiques, el Parc Güell, demà dilluns serà l'escenari d'un homenatge de dues grans figures del jazz, Tete Montoliu i Bebe Valdés.

0: Blues for Tete i Bebo és un homenatge de les dues figures imprescindibles del jazz que s'emmarca dins el Festival de Jazz de Barcelona. Tots dos artistes tenen, a més, una vinculació especial amb el festival. Tete Montoliu va participar en la primera edició, mentre que Bebo Valdés va ser el padrí. I això es celebrarà demà dilluns al Parc Güell, acollirà aquest homenatge a un escenari que s'acull per primera vegada en el festival, i ja sols per aquest patrimoni, música, jazz, ja val la pena passar el dilluns allà.
1: Home, un dilluns que serà festiu per molts, per altres, com veiem, doncs no. Per tant, demà hauríem de tornar a fer el programa per dir demà és dimarts i què, no? Perquè seria l'ideal. Però no ens donen aquesta franja horària, no. No el podrem fer. Però bé, si hem de tornar a la rutina el dimarts, tenim alguna proposta per fer-ho més fàcil?
0: I tant, i a més ho farem amb música. Oh.

0: Aquesta cançó em dona molt bon rotllo. Què és això que estem escoltant?
1: Doncs mira, escoltem a Trueno, un dels grans noms del rap i de hip-hop llatinoamèricà, especialment de l'escena urbana d'Argentina. El dimarts actua al Palau Sant Jordi de Barcelona, dins de la seva gira, en un concert per als amants dels ritmes urbans. Trueno, a més, és guanyador de diversos Latin Grammys al llarg de la seva trajectòria, que està ben viva. Però, si preferiu propostes una mica més tranquil·les, també us porto un pla per pensar, debatre i, qui sap, doncs potser sortir amb una idea nova. Arriba a Barcelona la Biennal del Pensament, que s'allargarà fins diumenge, dedicada, en aquest cas, a pensar com podem canviar el món en què vivim, començant per les nostres ciutats. Durant aquests dies, Barcelona es convertirà en un gran espai de debat amb activitats repartides per diferents punts de la ciutat, com el CCCB, la plaça Joan Coromines, la Model i el Parc de Glòries. I a més, hi haurà converses, reflexions i també musiqueta, com per exemple Maria Jaume o Susto. I si us ve de gust, doncs, una experiència teatral diferent, a Girona també trobem el Torneig de Dramatúrgia Catalana. La idea és molt senzilla, però té molta gràcia. Dos dramaturgs s'enfronten presentant les seves pròpies obres de teatre, breus, que interpel·len actors professionals. I aquí ve el més interessant, la màgia, no? I és el públic que vota quina de les dues obres guanya. Perquè
0: això
1: ens entenem.
0: Està, això està guai.
1: Seria com una mica una batalla de gais, però en aquest cas, amb ritmes, ja no tenim ritmes improvisats, sinó que tenim són diàlegs i personatges i històries teatrals. Molt divertit, sí. A Girona, això.
0: Això mola, però també hi ha un teatre que m'agrada molt a mi, que és el teatre del que ens parles ara, perquè torna un dels grans especialistes en aquesta temàtica, amb la màgia.
2: I've dedicated my entire life to trying to make the impossible possible.
3: Spanish magician El Mago Pop.
4: El Mago Pop. Recibimos al Mago Pop.
1: Aquest dimecres torna el Mago Pop a Barcelona, després d'uns mesos de gira per als Estats Units, on ha fet un pas molt important per la seva carrera, que és ni més ni menys que l'adquisició d'un teatre. També ho va fer fa uns pocs mesos aquí a Barcelona, juntament amb la Gitana, que van comprar un teatre. Però torna a casa i ho fa amb el seu escenari habitual, el Teatre Victòria, al Paral·lel, i presenta un espectacle de gran format que promet ser el més ambiciós que ha fet fins ara. Una nova demostració de la seva capacitat per combinar màgia, il·lusions i una posada en escena espectacular. I atenció, perquè això estarà una força temporada força llarga, però fins al 31 de gener de 2027. Joan, ja estem parlant d'activitats que s'allarguen fins al 2027. Això ja ha passat molt ràpid, aquest 2026.
0: És que el temps passa molt ràpid, Oriol.
1: Sí,
0: però,
1: sí.
0: Però clar, aquest senyor, quan fa una obra de teatre de màgia, s'omple molt ràpid, les entraves a una pasta, tot sigui dit,
1: sí.
0: Perquè l'espectacle també s'ho val, perquè
1: sí.
0: Hi ha molta pasta invertida en aquests espectacles i, clar, per això valen el que valen, no? O sigui que... Però
1: bé,
0: no ens avancem al 2027 perquè encara tenim plans per aquesta setmana. Per exemple, el dijous, va.
1: En aquest cas, mira, ens queden molt més plans per al dijous. Ho fem amb un altre espectacle també impressionant. Avui tots els plans són pràcticament impressionants, però és que realment ho són. És el Circo du Soleil, que entra la seva última setmana a l'Hospitalet i queden només 4 funcions per acomiadar aquest muntatge que ens ha acompanyat durant les darreres setmanes. Si encara no hi heu anat, doncs és una oportunitat perfecta per gaudir de l'espectacle, que combina acrobàcies espectaculars, una gran posada en escena i números que desafien els límits del cos humà. I una proposta per deixar-se sorprendre's i viure el circ en majúscules. I d'Hospitalet, que diu adéu en aquest circ, anem a Manresa, que comença una fira, una de les cites culturals més destacades, diríem, de la tardor, que és la Fira Mediterrània de Manresa. Dijous serà el primer dia i el festival parteix de la cultura popular i tradicional per connectar amb les noves creacions. Això vol dir que hi podem trobar música d'arrel, dansa, teatre i propostes escèniques que dialoguen amb la tradició, però que també miren, com no, cap al futur. Durant els 3 dies del festival, diferents espais de Manresa s'omplen d'espectacles, concerts i activitats que reivindiquen la cultura popular com a font d'inspiració per als artistes d'avui.
5: On és la gent de la Mediterrània?
0: Aquesta setmana és molt més curta i, per tant, ràpidament tindrem ja el cap de setmana a prop. Per exemple, a divendres tenim cosetes per fer.
1: Exacte. I mira, si començàvem el programa acomiadant a Oques Grasses, que va ser increïble, doncs un altre grup s'acomiada aquesta setmana, que és la Fúmiga. La banda valenciana posa punt i final a la seva trajectòria amb tot s'acaba, i ho fa a Barcelona amb 3 dates consecutives, divendres, dissabte i diumenge, al Sant Jordi Club. Una oportunitat, doncs, per veure'ls en directe, l'última oportunitat, millor dit, per veure'ls en directe i acomiadar una banda que ha posat, doncs, banda sonora a molts estius i moltes festes. Però també, just al costat del Palau del Sant Jordi

0: Els tenim ubicats, no, Joan?
1: Jo sí, jo m'estic ubicant una mica malament, perquè tant concert al Palau Sant Jordi a mi em toca una mica la moral. Saps per què? Perquè jo visc a sota. Ja. I això vol dir que durant uns quants dies, per entrar i sortir del barri, tenim una mica complicat i difícil.
0: És cert que últimament el Sant Jordi Club i el Palau Sant Jordi estan tenint de tot, cada setmana, consecutivament.
1: Digue-m'ho a mi, que per sortir del barri a vegades haig de fer malabarismes. O sigui que, va, anem
0: això,
1: a parlar dels Mora.
0: T'has d'unir a la celebració i així no passarà res.
1: No, jo faig el que tu veies l'altre dia, que puc des de casa escoltar el concert.
0: Sí, jo això ho faig.
1: Jo ho puc fer des del balcó de casa dels meus pares i escoltar concerts.
0: Unes crispetes o algo al balcó i vas gaudint.
1: Sí, és el mateix.
0: És el mateix, exacte. Sí. Queden les últimes entrades per veure a Morat, aquesta banda colombiana convertida en tot un fenomen de masses, capaç de fer-se un lloc al panorama musical a base del pop de guitarres, lletres sentimentals i himnes generacionals. I mentre això està passant al Sant Jordi Club i als voltants, al Parc de Glòries, divendres comença una nova edició del Mercat de Mercats, amb parades d'agricultors, degustacions gratuïtes, tallers, música i activitats per a totes les famílies.
1: M'encanta, ja saps, que hi hagi temes de menjar, però jo crec que m'estàs com una mica, doncs, incitant molt tornar a menjar molt. I jo estic de dieta, ja t'ho he dit,
0: Bueno, no et preocupis, que el dissabte ve també amb molt ritme i molt moviment.

0: perquè el dissabte al Fòrum arriba el Love the 90s, una autèntica festa per viatjar unes quantes dècades enrere, i trobarem noms com Corona, Snap, Sonic, Celtas Cortos, Amistades Peligroses, No me pises, Que llevo chanclas, Alexia o Rebeca, entre molts altres. Música DJ i, sobretot, doncs, molta nostàlgia.
1: T'haig d'avançar una cosa, eh?
0: Digue'm.
1: T'haig d'avançar una cosa, no sé si ho sabies. Avui, el demà és dilluns i què, a la segona hora d'aquest programa farem un especial del Love the 90s, recordant moltíssimes cançons, i vindrà Rebeca a parlar d'aquest festival. O sigui que quedeu-vos, si us agrada la música dance dels 90 i també la música pop dels 90, perquè avui en el programa és la que tenim a la segona hora, perquè hem volgut fer un programa molt festiu, perquè com demà és festa, doncs mira, és el que hem volgut fer.
0: Que la farra no falti.
1: No falti. Parlem de més coses.
0: Mira, sí, parlem del cap de setmana, que també podem mirar cap a Sitges, anar cap a Sitges, perquè segueix el Festival de Cinema Fantàstic, encara està en plena efervescència. De fet, aquest cap de setmana que ve és el gran festival on hi haurà premis, catifes vermelles, estrenes i les últimes projeccions abans de posar punt i final a aquesta edició. Així que, si voleu anar a passar el dia a Sitges, és un bon moment per veure el ambientillo. I a Barcelona tenim una proposta completament diferent, però que també és perfecta, doncs, per fer durant la pròxima setmana. Barcelona dibuixa, el festival convida a explorar noves maneres de dibuixar i converteix diferents espais de la ciutat en petits tallers oberts a tothom. Aquesta edició hi participaran 48 artistes i 48 espais distribuïts per Barcelona i propostes, doncs, molt diferents entre elles. Ah. I, Joan, tapat les orelles, si voleu anar a badar una mica per Camprodon, us trobareu allà a la Fira de la Galeta.
1: No pot ser una fira de galeta, però com podeu fer això?
0: Com pot existir?
1: Senyores, senyors, una fira només per menjar galetes. Sí, Joan, sí. De qualsevol persona.
0: Oh. Sí, així és perfecte, doncs, per anar en família, per anar a fer un tomb, gaudir de les activitats i, com no, doncs, menjar diferents tipus de galetes.
1: No, sí, ja ho veig, ja. Si és que no, això
0: veure,
1: no ho pots fer.
0: Avui tenim ritme i menjar, també. Doncs, tot
1: no,
0: ho
1: però el de les galetes, Oriol, home, sisplau, això és una temptació.
0: Ui, quan comenci la de torrons i d'artesans i de més, això ja està a punt d'arribar.
1: No, si els torrons ja estan al súper, no sé com. Sí, no m'ha arribat encara a la castanyada i ja volen que mengem torrons.
0: Sí. Però això bé, és un no parar. Passem al diumenge, si et sembla, no baixem el ritme, perquè la plaça de la Marina se celebra el Ink Fest de la Marina.
1: O sigui, a 3 minuts de casa meva.
0: Sembla que t'estigui fent l'agenda per tu només. No, és curiós.
1: Això és perquè vagi al barri, no? Sí. Això és el meu barri.
0: Sí. Doncs mira, deu ser que el teu barri està últimament de moda o alguna cosa passa, perquè moltes de les activitats es fan justament allà. Aquesta fira serà una trobada dedicada a la il·lustració del disseny urbà. Hi haurà també lettering, serigrafia, estampació, il·lustració, tatuatge i art en mural amb tallers gratuïts. Però, a veure, si voleu seguir ballant, ja sé jo que voleu una mica de gresca, al Parc del Fòrum es farà el Love Reggaeton Barcelona. Això serà el diumenge i a partir de les dues del migdia.
1: I actuarà gent com ella, eh?

0: papi, papi, venga a mi.
1: Com es nota que demà és festiu, Joan?
2: Home, clar, papi xulo.
1: Com es nota, Qualsevol la gent estarà animadíssima.
2: I tant que sí, no parem, no parem.
1: Doncs mira, a part de l'Orna, també hi ha Khalil Dandy, Alexis i Fidon, Macho, Henry Méndez, Joel and Randy, i també doncs, altres sons i melodies com Cascada, o Zone, David Civera, Rosa López, Quin Àfrica, Roser o Mohombi.
2: Ah, doncs m'encanta les teves propostes per aquests dies. Doncs, escolta, tenim un cap de setmana musical de capapeus, pel que veig, eh?
1: Sí, mira, entre la fúmiga, Morat, la música dels 90, el reggaeton i diverses activitats que també hi ha plans de música, no hi falten, eh, aquí.
2: Doncs, Oriol Serra, gràcies per apropar-nos l'agenda per aquests propers dies.
1: A tu, moltíssimes gràcies.
2: I ara acabem aquesta secció escoltant una mica de música dels convidats que tindrem en el I Love Reggaeton, com per exemple Mohombi, amb aquest Bumpy Ride. I wanna boom back.

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel. A Ràdio 4.
1: Seguim a Ràdio 4, el Demà és dilluns i què? I ara parlem de música i el número 1, en Juanma Prades. Bona tarda, Juanma.
2: Molt bona tarda, Joan. Bona tarda, família. Voleu saber les tres cançons que eren número 1 a Nord-Amèrica, Anglaterra i aquí, a casa nostra, tal dia com avui, però de 1999? Number 1.

Amb tota seguretat l'heu reconegut, és Mariah Carey. I aquí està acompanyada de Jay-Z. Del 9 al 22 d'octubre de 1999, dues setmanes consecutives, va ser número a Nord-Amèrica al Billboard Hot 100.

Hatfield 65. I aquest Blue d'Abadí era número 1 l'11 d'octubre de 1999 a Anglaterra, i ho eren 3 setmanes seguides, tota una revolució. Aleshores, Blue d'Abadí.

aquí a casa nostra era número 1. Tal dia com avui, de 1999, Britney Spears presentant el seu segon èxit, després de Baby One More Time.

0: diumenge més.
1: I tant que sí, Juanma. Tamacles del 99 amb Mariah Carey, Britney Spears i Eiffel 65. Quin musicón. Seguim aquí a Ràdio 4, en el Demà és dilluns i què?
2: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel. A Ràdio 4.
1: Vinga, que seguim avançant camí a les 9 de la nit aquí a Ràdio 4, en el Demà és dilluns i què, i com cada mes fem un repàs a veure com estan els signes del zodíac, i això ens ho porta sempre la nostra estimada Àurea Calvo. Àurea, bon vespre, com estàs?
3: Bona vespre, estic estupenda, recollint com tots els catalanets, o un 90% dels catalanets, recollint les rentadores del cap de setmana.
1: Clar, però demà és dilluns i és festa, noia, què fas avui treballant també?
3: Home, doncs, a veure, em poso una mica les piles per poder gaudir de les hores de sol, com els cargols.
1: O sigui que demà també aprofitaràs el dia festiu, no, suposo?
3: Sí, tant i tant, però ja em vull deixar les coses recollides.
1: Ai, així m'agrada, que et portis bé.
3: Ai, que siguis... que endreçadets que som.
1: Una noia curada, una noia que es preocupa per casa seva, que la té tota endreçada. Jo també faig el mateix, Jo sóc una mica... M'agrada tenir-ho endreçat. És una cosa que... Sóc bastant maniàtic. Dec tenir un top, possiblement.
3: A mi em diuen la Marie Kondo del Maresme. No te digo más.
1: Jo no sé si tinc un toc, però em poso una mica neguitós quan hi ha una cosa que no està ben col·locada. O sigui, sóc una mica...
3: Jo tinc un toc-toc. Jo tinc un toc-toc.
1: Doncs anem a veure com té la gent, no el toc-toc, sinó el seu signe del zodíac, com cada mes que ho fem, que ens ho prepara la Mari Brizard i que tu ens ho apropes, per saber com ens anirà doncs, tot en general en l'amor, en la feina, una miqueta per sobre, per saber com està la gent aquest mes d'octubre. Si et sembla, comencem amb el millor signe del zodíac, el primer signe del zodíac i el millor de tots, perquè és el meu, bàsicament, Àurea.
3: Sí. Els Àries. Jo estic d'acord, És un dels millors. Ah. Estic d'acord amb tu.
1: Dius que és un dels millors. Jo he dit que era el millor. Però bé, no discutirem ara.
3: No discutim. Baru, és que no es pega.
1: No nos pega, no. A ti a mi no.
3: No nos pega discutir.
1: Vinga, va, anem per feina, que jo vull saber què em passarà aquest mes.
3: Doncs mira, ho acabes de dir tu mateix només dient-me aquesta primera frase. En l'amor... aniràs directe al gra, com sempre.
1: Ah.
3: Vinga, anem per feina. Però recorda que seduir no és una cursa. A poc a poc. O sigui, directe al gra, però a poc a poc.
1: Ja.
3: Parlem de la feina, si et sembla.
1: Sí, vinga.
3: Tindràs molta energia aquesta setmana per ser líder, per liderar-ho tot. Però vés en compte, perquè estaràs una mica mandon.
1: Ai.
3: Estaràs una mica... mandón.
1: Ja, però és que, Àurea, a mi no em fa falta que sigui octubre i que tingui aquesta previsió per ser una mica mandón, saps? O sigui, és que ho puc ser en qualsevol moment.
3: Però aquesta setmana seràs tu amb estat pur.
1: Ai! Ui, quin perill, això, eh?
3: Al grano i donant ordres, com t'agrada.
1: Aquesta setmana, bé, no, aquest mes. O sigui, que aquest mes és bastant...
3: Ai, això,
1: encara
3: això,
1: queda molt.
3: Clar,
1: no parlem de setmanes, parlem
3: jo
1: de mes.
3: Jo encara estic a l'estiu tot aquell... És més igual que hagin baixat les temperatures.
1: Ja.
3: Jo em penso que estic a l'estiu, encara.
1: Escolta, una cosa, doncs, a mi em preocupa bastant, perquè encara queda molt més per davant i si has estat tot el mes mandon, m'hauré de controlar això, M'hauré de fer... Mira.
3: Ja t'ho he dit que aquesta setmana... Ai, i dale amb la setmana. Que aquest mes has de... Bueno, seràs molt tu, Les coses com siguin, molt líder, molt mandón, molt directe al gra, però controla una mica perquè això pot ser una mica invasiu.
1: Bé, jo si amb l'amor vaig directe al gra com sempre vol dir que seguiré com sempre sense menjar-me un rosco, però bé, ja és el que
3: no,
1: em tocava.
3: Però a vegades són temporades.
1: Ah, doncs també va durar massa ja, o sigui, crec que dura molt. Però bé, ja m'apanyo, no et preocupis, ja surto al pas. Anem cap als Taure, va, a veure com els hi va als Taure.
3: Doncs vinga, doncs aquest mes se'ls desperta la seva part més sensual. Ho són molt, ells, però estaran especialment sensuals. Allò d'un bon menjar, una bona companyia, les postres i després unes altres postres... Tot va ben encarat aquest mes. I a la feina avançaran, però molt lentament. Aniran una mica lents però segurs. Ja es pot estar caient al món que ells no correran aquest mes. Van

0: van a un ritme tranquil. Ja és estrany, eh? En els Taura, quasi que gaudim una mica de que estiguin calmosos.
1: Home, està bé que com a mínim sàpiguen per on trepitgen i que abans de trepitjar tinguin seguretat que allò ho hem de trepitjar. Em sembla bé, també, eh? És una bona opció,
0: sí,
1: aquesta.
0: No, i en el seu cas, doncs, com no és molt habitual, que sempre van com apretats, doncs mira, també és una altra faceta de la vida.
1: Home, clar.
0: Està bé.
1: Com tu deies, tots són etapes, no?
0: Tots són etapes.
1: Anem cap als bessons.
0: Doncs mira, aquesta setmana, Baru, sí. Què em passa?
1: Doncs mira, t'ho dic fàcil, que no llegeixes el guió. O sigui, sí, el guió tranquil·lament posa la paraula més. O sigui, ho tens al davant.
0: Tu, clar, si comencem a destapar secretillos, vull dir, acabarem, al final acabarem estirant-nos dels cabells.
1: No, és que jo no

0: I jo no sé per què, si el fas tu, perquè després no. És a dir, amb aquest passa la Marí, fas el guió i després no el segueixes. M'encanta. Això però, ser, ja veurem com estan després els crancs.
1: Però això també és la meva essència, és part del meu encant.
0: Sí, sí, sens dubte. No ho dubto, no ho dubto pas.
1: Doncs ja està, no m'ho tornis a dir,
0: no,
1: això.
0: No, t'ho torno a dir. Anem cap als bessons perquè estan neguitosos sabent que els hi passarà aquest mes d'octubre.
1: Doncs mira, aquest mes d'octubre parlaran, seduiran i deixaran a més d'una persona preguntar-se... Això era una conversa o ja havíem començat a lligar?
0: Ui.
1: Estan conqueridors, sí. Estan... És que tenen un piquito d'oro als bessons.
0: A mi em passa això, a vegades, que no me n'adono que estan lligant amb mi. Mm. Això no, no agafo les indirectes, eh? Han de ser molt directes perquè si no, no pillo res. Però bé, no em fa falta ser bessons, eh? Jo sóc així una mica, també.
1: No, ells és al contrari.
0: Ah.
1: Que tenen molt piquito, que estan tota l'estona coquetejant.
0: Ah.
1: Sí.
0: Mira que bé.
1: I, sí, sí.
0: I escolta, com els anirà la feina?
1: No, primer parlem del llit.
0: Ah,
1: perquè...
0: que hi ha llit també?
1: Lligaran, home, gens de teoria, molta pràctica aquest mes d'octubre. Se'ls hi presenta força bé.
0: Molt bé. Mira quina meravella.
1: Ah,
0: ara
1: ah,
0: que ha canviat la temperatura i fa una miqueta de fresqueta, doncs mira, una forma d'entrar en calor.
1: Sota les mantes tu saps que passen coses.
0: A mi fa molt temps que no em passen, ja no me'n recordo.
1: Perquè no tries bé, perquè no tries bé.
0: Clar, clar, deu ser això, deu ser això. O no em trien, que també és una possibilitat, eh? Anem a veure com ens anirà la feina.
1: Doncs mira, la feina han d'anar una mica en compte. Han de respondre els correus pendents.
0: Uh-huh.
1: No dic res més. Però que els facin d'un en un, perquè si no són capaços d'equivocar la resposta... Amb el destinatari.
0: O sigui, això vol dir que estan molt despistats, vamos, que no, que s'han de posar les piles...
1: Tants, que en tenen tants,
0: sí.
1: S'han de posar les piles, els hi fa molta mandra, i poden contestar a la persona que no correspon.
0: Vaja.
1: Bueno, és un mes per anar en compte en aquest sentit.
0: Anem a un altre dels signes més macos
1: més
0: del zodíac,
1: bonics.
0: Més bonics, perquè és el teu, els crancs.
1: Efectivament. Doncs mira, en l'amor nosaltres, el nostre rotllo, necessitem tendresa, intimitat, que algú entengui perfectament que quan un cran diu no em passa res, vol dir exactament que li passen coses.
0: Ja, sí,
1: bé,
0: sí.
1: Necessitem una mica tot això, però alerta, perquè tindrem unes nits molt mogudetes als crans.
0: Mhm.
1: No digo más.
0: Mogudetes.
1: Mogudetes.
0: Així m'agrada,
1: eh? Temperatures, amb altes temperatures.
0: Ah, molt bé, eh? Tindràs feina aquests
1: sí,
0: dies,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
0: tindràs
1: sí,
0: feina.
1: Sí.
0: Ja entenc per què estaves endreçant tant la casa. Ara ho entenc tot.
1: No, jo l'endreço sempre, eh? L'endreço sempre, sí, sí. Tingui la temporada que tingui.
0: I la feina com t'anirà, els crancs?
1: Doncs mira... la gent ens explica les seves coses i els seus drames i tal. Consell per aquest mes, doncs que no sou els recursos humans emocionals dels companys de feina.
0: Sí.
1: Vull dir que cadascú carregui amb la seva espalmeta.
0: Uh-huh.
1: Que la gent a vegades és una mica pesada.
0: Que cada motxola aguante su vela, no? Una mica?
1: Exacte. Uh-huh. Exacte.
0: Anem a canviar de signe, anem als Lleó.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Ui, els Lleó estan on fire. Catifa vermella pels lleons, perquè en l'amor tindran públic, admiradors, possibilitat de vis, de fer visos, o dos... en fi, estan molt actius. A la feina també. Brillaran molt, però que no tapin a la gent de la foto, que surti tothom a la foto.
0: Mhm.
1: Que són molt protagonistes.
0: Home, és que els lleons són molt així, també.
1: Ja, però no cal empujar perquè l'altre no surti a la foto.
0: No, això estic d'acord, però clar, cadascú és com és. Això no es pot evitar,
1: sí,
0: també.
1: Sí, no, això no es pot evitar. Això és part del seu encant, també, eh?
0: Exacte, és a dir, que arriben allà arrollando, perquè quan arriba el lleó es nota.
1: És que són així, no poden evitar, remenen la cua.
0: Ai, Déu
1: meu. Aquella melena, aquella cua.
0: Aquella cua. No parlem de
1: sí,
0: cues,
1: sí.
0: Parlem de com ho tenen aquests propers dies, el mes d'octubre, els Verge.
1: Doncs els convé relaxar-se una mica, perquè en l'amor i en el sexe no cal estar tota l'estona donant instruccions, portant horaris, full de càlcul, no cal. Vull dir, que es deixin sorprendre

0: que serà molt més divertit a més, i que no programin tant les coses en quant a l'amor i al sexe.
1: Home, sí, hem de posar feina, en un Excel, l'amor i el sexe, apaga i vamonos ja, eh? Només faltaria
0: mira,
1: això.
0: Jo conec parelles que fan un Excel.
1: Un Excel? Aquí. No, home, hauria, sí. Això no. Sí. Això no, bueno, home, hauria no.
0: Escolta'm, la Jennifer ja López... La
1: bueno,
0: Jennifer
1: sí, ho posa per contracte,
0: López posava per contracte ja. matrimonial quantes vegades havien de fer l'acte als seus... poca broma. Bueno, hi ha gent que li agrada així. Ui, hoy es miércoles, hoy toca. No sé, és molt... Bueno, no sé.
1: I això vol dir que...
0: Hi ha gent molt organitzada.
1: No, i si tens gana, si no toca, no ho fas? O què passa aquí, llavors? Perquè t'està saltant l'organització. Això com va?
0: Doncs em sembla que hi ha unes pastilletes que animen la cosa.
1: Ai, Déu meu. Sí. Bueno, això sí. Si no vols ja et toca, però és al revés, si et toca. O sigui, si no vols, o sigui, si vols, perdona, i no et toca, què fas? Tu saltes i esperes o ho fas?
0: Tu saltes també. O manualitats.
1: Ai, Déu meu, quina vida més dura. Clar. Pels verds. No voldria ser verge, eh? Ja t'ho dic ara. No voldria
0: però
1: ser verge.
0: Però no ho ets, no?
1: No ho soc, no ho soc. En cap de sentits, però no voldria ser verge.
0: Ostres, per un moment dic, ostres, que ha passat.
1: Mai se sap, eh? Mai se sap.
0: Ja.
1: Com tindrà la feina?
0: Doncs molt organitzada. La veritat és que salvaran de més d'una situació el seu equip. Però tampoc cal que vagin de salvadors i ho vagin recordant cada 5 minuts.
1: Uh-huh. Pel que veig, sí. Els verges ho porten tot amb Excel, eh? Tot, eh? La feina,
0: sí.
1: L'amor...
0: I aquest mes especialment.
1: No, estic una mica flipat. Anem cap als balança.
0: Mira, irresistibles. És el seu mes i es nota. Trobaran candidats... El problema que tindran serà decidir, a ells es costa una mica decidir, amb qui volen compartir sopar i potser esmorzar.
1: Home, això està bé perquè si has de decidir és que hi ha diversos.
0: Sí. Aquest mes estaran de tria i remena.
1: Quina cosa més interessant per als balança, eh?
0: Sí. La veritat. Bueno, és el seu mes.
1: No, ja ho veig. És un mes brutal per ells. I la feina, tenen alguna cosa aquí destacada o no?
0: Doncs han de prendre una decisió important. Però, clar, l'han de prendre ells. És que estan molt cagadubtes els balances, ho mesuren tot molt. Uh-huh. I llavors, doncs, aquest mes han de prendre decisions.
1: Molt bé, per tant, no és tan important fer cas als astres, sinó que ells mateixos prenguin la decisió, no?, en la distància, que facin la llista, les coses positives
0: astres...
1: i les coses negatives,
0: exacte.
1: No?, i
0: sí,
1: que panyin.
0: Sí, però un, dos, tres, i prenguin la decisió.
1: Vale, que no estiguin allà pensant molta
0: estona.
1: Els
0: costa prendre la decisió, i els astres el que estan dient és que no t'escapes de prendre-la tu. Que prenguis una decisió. Això és el que diuen els astres.
1: Anem cap als escorpió.
0: Doncs mira, els escorpió, com s'acosta la seva temporada d'aniversari, ja es comença a notar. Estan supermagnètics, misteriosos, hi ha una tensió sexual d'aquelles que fan saltar els ploms... Bé, doncs que aprofitin i que ho gaudeixin a tope.
1: Bé, ja veig que tenen... Sí. Aquí tothom té un mes bastant ajetreau, eh? O sigui,
0: Sembla que hi ha moviment.
1: Sí, hi ha com molta feina.
0: Sembla que hi ha moviment, sí.
1: I això és un avantatge, perquè si hi ha ajetreo general vol dir que tens més possibilitats de cazar algo, dic jo, eh?
0: Home,
1: no?
0: Home, i tant!
1: Vol dir que està tot més obert? O sigui, esperem que això es compleixi. Sí. Anem a veure com tindran la feina els escorpió.
0: Doncs mira, descobriran una cosa que ningú els havia explicat, una cosa que ells ja sospitaven, perquè una cosa sí tenen els escorpiós, que són llestos com la gana. Hi ha alguna cosa que com oculta, que ells descobriran a la feina, eh?
1: Soc una mica Sherlock Holmes, pel que veig, no?
0: No sé, que ens ho expliquin el mes que ve, què ha passat.
1: A veure si hem descobert moltíssimes coses de la feina que sospitaven. El més important no és descobrir coses, sinó que ja les sospitis abans, eh?
0: Sí, això és el més destacat. Són llestos.
1: Anem cap al Sagitari.
0: Doncs mira, tenen moltes ganes d'aventura, d'espontaneïtat i que algú segueixi el seu ritme. Una escapada pot acabar molt bé. És a dir, intenteu fer un cap de setmana llarg aquest mes.
1: Molt bé. Mira, Doncs aquesta setmana hauria sigut una bona setmana per fer un cap de setmana llarg. Si hi ha algun sagitari que està fent un cap de setmana llarg, aquesta setmana, doncs que aprofiti el que li queda.
0: I si no, que surtin d'excursió demà.
1: Sí, que es busquin un altre, no? Un cap de setmana llarg.
0: Exacte.
1: Anem a veure com anirà la seva feina.
0: Doncs apareixerà una proposta molt temptadora. Però alerta, llegeix la lletra petita i les condicions, perquè potser una de les condicions no et fa el pes del tot.
1: Uh-huh. Això és molt important, eh? A vegades s'han de prendre decisions, et fa molta il·lusió, tens moltes ganes, però la il·lusió i les ganes no et fa veure la lletra petita. I això a vegades s'ha de valorar molt perquè si no...
0: I els problemes colindantes.
1: Exacte, s'ha de valorar molt perquè si no després, un cop que t'has ficat, ja no pots tornar enrere. Pots tornar enrere, però clar, amb les conseqüències que això té, clar.
0: Ja, però mira, a vegades sí, les coses es comencen amb il·lusió. Jo crec molt en la il·lusió. La il·lusió mou muntanyes. Era la fe, ja ho sé. Però la veritat és que estar il·lusionat amb un projecte, per mi, és molt important. I a vegades, doncs sí, clar, nadie dijo fácil, però, ostres, val la pena. Bueno, això va a caràcters, clar. A mi, per exemple, per mi és molt estimulant.
1: Molt bé. Anem cap als Capricorn.
0: Capricorn? Aquest mes han programat reunions, objectius i fins i tot el moment de descansar. Aquests també tenen un Excel per totes les coses. Però s'han oblidat d'una de les columnes, posar desig, passió. Doncs se l'han oblidat al calendari. I mira que ells acostumen a ser molt sexuals. Però aquest mes sembla que no els hi hagi de donar temps.
1: Estan calmadets.
0: Que busquin... No que estan calmadets, que estan tan superactius que sembla que no hagin de tenir temps pel desig, per la passió. És molt estrany en Capricorn, eh? Però aquest mes que tinguin en compte que també han de tenir estona per això.
1: O sigui, que la resta de signes no busquem un Capricorn perquè ens tocarà picar molta pedra, pel que veig, eh?
0: Exacte, un
1: Capricorn.
0: Una mica sí.
1: Sí,
0: una
1: sí.
0: Mica sí.
1: Anem cap a la feina.
0: Doncs mira, per fi els esforços comencen a donar fruits. No són diners encara, però se'n sumen.
1: Ah, això està bé.
0: Sí.
1: Això està molt bé. Si fas coses i tenen resultats, això està molt bé. Tant si t'agrada, que a sobre és una cosa que t'agrada, i si a sobre et dona diners, doncs mira, encara molt millor. Està molt bé. Anem cap als Aquari.
0: Doncs aquest mes se sentiran atrets per algú molt original. Fins i tot ells, que ja ho són prou d'originals, pensaran, aquesta persona és una mica estranya, però clar, la química és imprevisible i tindran nits, atenció, experimentals. Com et quedes?
1: Això d'experimentals, no, què vol això... dir? Unes 50 sombres de Grey, ara? O sigui, a veure, què passa
0: a mi
1: aquí?
0: A mi em sona a sombres de Grey.
1: Ah, sí, no?
0: No sé si 50, 60...
1: 100, les que siguin, no?
0: Sí, exacte. Sí, a mi em sona això, eh?
1: A veure què passa. Ja ens ho explicarà algun aquari. I què els hi passa?
0: Que ens expliquin.
1: Sí, això és molt important. Si han d'experimentar, que expliquin els experiments, que ens interessen bastant.
0: Exacte.
1: Anem cap a la feina.
0: Doncs tindran una idea brillant i tindran un problema per comunicar-la. S'hauran d'esforçar per comunicar-la bé, perquè sigui l'explicació sigui entenedora. La idea és brillant. Ara li has de donar quatre voltes per explicar-ho bé.
1: A lo millor aquí no s'ha de fer un Excel, sinó un PowerPoint perquè l'entenguin bé. No?
0: Exacte, sí senyor.
1: Perquè t'ho compri.
0: L'ho has pillat la primera, eh? Llistos.
1: I anem cap a l'últim signe del zodiac, cap als peixos.
0: Doncs no cal que vagin al cinema aquest mes perquè tindran moments de pel·lícula.
1: Oh, que maco.
0: Què et sembla?
1: Sí, sí.
0: Hi ha moments d'aquells de mirades, música... però hi ha moments d'escenes no aptes per tots els públics.
1: Molt bé.
0: Això sona fantàstic, no?
1: Sona molt bé, sí, sí.
0: Sí. Posa un peix a la teva vida.
1: Exacte. S'haurà de buscar un peix ràpidament, eh?
0: Exacte.
1: Ens va gustar el pescado de repente. Escolta una cosa. anem a saber com els anirà la feina.
0: Doncs mira, toca despertar, contestar correus, els hi passa com els bessons. I per què no desapareixeran per art de màgia? Has de contestar, has de contestar. T'has de treure la feina del dia. Del dia a dia no pots acumular-la, perquè llavors se't fa tan muntanya amunt que és una mica agobiant.
1: És que a vegades això dona molta mandra, a vegades fer aquestes coses, i a vegades t'ho acabes traient sota pressió, és a dir, quan ja no hi ha més remei.
0: Mira, saps què faig jo?
1: Què fas?
0: Jo començo la feina pel que més em costa, pel que menys m'agrada.
1: Sí, això passa moltes vegades.
0: Perquè
1: també, sí.
0: Jo tinc la meva teoria de demà serà pitjor.
1: Demà serà pitjor.
0: Posa-t'hi perquè demà serà pitjor. I llavors acostumo a triar les coses que no m'agraden o em fan mandra, les faig al principi de la jornada. Ja me les trec de sobre.
1: Ai, Déu meu. Doncs mira, avui, en el demà és dilluns i què? A Ràdio 4, com sempre, la previsió dels signes del zodiac per aquest mes d'octubre, que ens ha portat la Mari Brizar i que ens posa la veu Laura Calvo, per saber com ens anirà aquest mes d'octubre a la gent que, bé, que som de qualsevol signe del zodiac, que hem fet un repàs a tots. O sigui que fantàstic. Sí. Aurea, només em queda desitjar-te que tinguis un bon dilluns festiu.
0: Igualment, jo ja ho tinc tot programat.
1: Deus també tenir un Excel, sí, ja ho veig.
0: No, vull dir que tinc un esmorzar i tinc un dinar.
1: Veus? Quanta vida social, Aurea, quanta vida social.
0: Després no deixo de fer bicicleta, clar.
1: No m'estranya, clar, amb aquesta vida social que tens, que no pares. Ai, Déu meu, la reina d'Arenys. Escolta, Aurea, bon dilluns i fins al mes vinent. Gràcies.
0: Vinga. Una abraçada.
1: Adéu-siau. I nosaltres anem cap al butlletí de les 9 de la nit, aquí a Ràdio 4, per saber com està el món. I després seguim amb la segona hora del demà, és dilluns i què. I fins a les 9, la música de Michael Jackson amb aquest The Way You Make Me Feel.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista d'Esquerra Republicana en les eleccions generals del proper 29 de novembre després d'una setmana de negociacions perquè s'incorporés al Front Ampli, ho ha ratificat l'executiva nacional del Partit Sobiranista. Per altra banda, des de l'entorn del de Santa Coloma asseguren que un acord amb Podem està a punt de tancar-se, una col·laboració entre l'Esquerra Sobiranista i l'Espanyola per maximitzar els resultats i fer front a l'auge de l'ultradreta que exclouria Podem de presentar-se aquí a Catalunya, on demanarien el vot per Esquerra i, a canvi, Rufián, amb ampli poder de convocatòria nacional, recolzaria la campanya d'Irene Montero. Asseguren que el Front Ampli són ells, però per ara està conformat pels comuns, Sumar, Esquerra Unida i Más Madrid, amb Ada Colau com a possible cap de llista. Si l'exalcaldessa de Barcelona ja s'havia obert a la possibilitat, ara Esquerra Unida li dona el seu suport. Aquest diumenge de precampanya, el president del govern, Pedro Sánchez, ha titllat el projecte de PP i Vox de reaccionari, mentre els populars han carregat contra l'executiu. De la seva banda, Vox ha reclamat la prioritat nacional. Escoltem Santiago Abascal des d'Estepona.
2: Yo mañana, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, yo mañana, Día Nacional, en representación de todos vosotros, no quiero formar parte de esa tribuna y quiero estar en representación de todos vosotros en nuestro territorio invadido en Ceuta, en el norte de África.
0: En la vigília del Dia de la Hispanitat, precisament, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicat la bona tasca dels militars desplegats a Ceuta. Una tasca complexa, diu, però que han dut a terme sota la legalitat per retornar l'estabilitat a la zona.
3: Mañana es un día de poner en valor España, España como país, España que fue capaz de hacer las grandes gestas el 12 de octubre de 1492, pero esa España que es capaz de hacer gestas como las que todos ustedes están haciendo en todas y cada una de las misiones donde están en el extranjero y también, en este caso, en la españolísima comunidad, ciudad autónoma de Ceuta.
0: I de l'exterior a l'Aràbia Saudita, un missil ha impactat novament aquest diumenge contra la terminal 4 de l'aeroport de Riad, on ahir un altre projectil llançat pels hutis del Iemen va provocar la mort de 12 persones i 300 més van resultar ferides. Leonel Delgado, espanyol, resident a Riad, al Canal 24 Hores.
4: Está todo, restaurantes abiertos, comercios abiertos. Lo único que sí se ha cerrado son los colegios que están haciendo clases online. Y el aeropuerto de Riad está cerrado hasta día de hoy, hasta las 10 de la noche.
0: Els rebels hutis aliats de l'Iran i que controlen, recordem, el pas estratègic de Bab al-Mandeb pel Mar Roig, amenaçant amb nous atacs, mentre els Estats Units no descarten atacar aquella regió. I encara de l'exterior, Donald Trump confirma l'alto el foc energètic entre Rússia i Ucraïna. D'altra banda, després que Trump digués ahir que Ucraïna necessita un nou líder, Zelensky s'obre a la possibilitat i reclama 60 dies d'alto el foc per convocar eleccions. L'escoltem.
5: If President Trump really wants to have some changes in during elections.
0: Si el president Trump vol canvis, li demano que li digui a Vladimir Putin que ens doni 2 mesos de treva total i organitzarem aquestes eleccions. Per suposat, sempre estarem a favor de qualsevol treva per la nostra ciutadania, ha assegurat Zelensky a la cadena nord-americana ABC. Us parlem ara d'un rècord Guinness, el que ha aconseguit el prop de miler de persones que aquest diumenge han protagonitzat la batalla, la ballada, volíem dir, més multitudinària de la Jota Vella de la història. L'escenari ha estat la plaça 1 d'octubre de la Ràpida al Montsià. Aquest ha estat el moment del veredicte. 972 persones engalanades amb els seus millors vestits han ballat durant 5 minuts i han demostrat que coordinar un grup tan gran és possible. Una fita que, més enllà de suposar un Guinness, cohesiona el poble i anima les noves generacions a conèixer la tradició folklòrica perquè encara tingui futur. I abans de marxar, coneguem la previsió del temps per demà. Noelia García, Emet.
6: Demà dilluns a Catalunya comença la setmana amb temps estable. Continuarà predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, alguns núvols baixos que podrien deixar precipitacions febles al litoral central i al Pirineu de Lleida. Demà pujaran les temperatures. Màximes de 23 graus a Barcelona, 24 a Girona i a Tarragona i 26 graus a Lleida. Bufarà vent fluix de direcció variable. Les temperatures mínimes també seran lleugerament més altes, 15 graus a Barcelona i a Tarragona, 12 a Girona i 11 graus a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: És tot per nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit i bona setmana.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel.
7: Doncs vinga, que comencem la segona hora del programa d'avui, del Demà és dilluns i què? Demà és dilluns, un dia festiu, fantàstic, fenomenal, i volem compartir una hora amb vosaltres. Mira, amb efemèrides, amb molta música dance dels 90 que ens agrada i música pop dels 90, i amb la visita de Rebeca. Tot això a la pròxima hora del Demà és dilluns i què? I per començar aquesta nova hora, el darrer èxit de Karol G.

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel. A Ràdio 4.
1: Aquí seguim a Ràdio 4 des del Demà és dilluns i que ara mateix obrim una finestra al passat per repassar algunes de les coses que van passar durant els dies que venen, que comencen tot just demà. Perquè demà dilluns, 12 d'octubre, serà festiu a tot el país perquè celebra la Festa Nacional d'Espanya. La data coincideix amb l'arribada de l'expedició de Cristòfor Colom a Amèrica el 12 d'octubre de 1492. Aquest dilluns se'n compliran 534 anys. L'expedició va arribar a una illa de Bahamas que els seus habitants anomenaven Wanahani. Tradicionalment, aquest episodi s'ha conegut com el descobriment d'Amèrica, tot i que actualment també es parla de l'arribada de Colom a Amèrica, ja que és la trobada entre dos mons, perquè Amèrica ja existia, ningú la va descobrir. I també parlem de més coses. Perquè el dimarts 13 d'octubre farà 16 anys un moment, uf, quin moment, eh?, del rescat dels 33 miners de Xile. Havien quedat atrapats gairebé a 700 metres de profunditat després de l'esfondrament de la mina de San José al desert d'Atacama. Durant els primers 17 dies no se sabia si continuaven vius o no. Finalment, després de 69 dies sota terra, van ser rescatats un per un mitjançant la càpsula Fènix. Brutal. L'operació va ser seguida en directe arreu del món i va acabar amb els 33 miners sans i estalvis. Una història amb un final feliç que això sempre s'agraeix.
2: Volando voy, volando vengo. Volando voy, volando vengo.
1: I aquest dimecres 14 d'octubre farà 79 anys que el pilot nord-americà Chuck Yeager va trencar per primera vegada la barrera del so en vol horitzontal. Imagina't, eh? Quin vol i quina velocitat. Ho va aconseguir l'any 1947 pilotant el Velix 1, un avió experimental de color taronja que havia estat dissenyat seguint la forma d'una bala. I hi ha un detall que encara fa més impressionant la història. Yeager va fer aquell vol amb dues costelles trencades després d'haver caigut d'un cavall només dos dies abans. I aquesta banda sonora és conegudíssima perquè el dijous 15 d'octubre farà 86 anys de l'estrena a Nova York del Gran Dictador de Charles Chaplin. Era la primera pel·lícula plenament parlada de Chaplin i una sàtira directa contra Adolf Hitler i el feixisme. Chaplin l'interpretava dos personatges, un dictador anomenat Adenoid Hinkale i un barber jueu perseguit pel règim. La pel·lícula acaba amb un discurs en defensa de la llibertat, la democràcia i la fraternitat. Un missatge que 85 anys després, i tal com estan les coses, continua plenament vigent.
3: Mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir.
1: I escoltem de fons la música de la pel·lícula Aladdin perquè el divendres 16 d'octubre farà 103 anys del naixement de la companyia Disney. Aquell dia de 1923, Walt Disney va signar un contracte per produir una sèrie de curtmetratges animats. Amb el seu germà Roy va crear el Disney Brothers Cartoon Studio, l'origen de l'actual companyia. Mickey Mouse encara trigaria 5 anys més a arribar, però aquella firma va posar la primera pedra d'un imperi que ens ha donat princeses, animals que parlen i pares que saben de memòria cançons que mai no hauríem volgut aprendre, segurament, i pel·lícules que hem vist una vegada i una altra amb els nens petits de la casa. També ens han baixat personatges tan coneguts com Mickey, Minnie Mouse, l'Anac Donald, Goofy, Dumbo, Peter Pan, Simba, la Sireneta, Ariel i les germanes Elsa i Anna de Frozen.

el divendres també és un dia important perquè és el Dia Mundial de l'Alimentació, una jornada promoguda per les Nacions Unides per recordar la necessitat de garantir l'accés a una alimentació suficient i saludable. Perquè mentre una part del món discuteix si la pizza amb pinya és acceptable o no, milions de persones encara no tenen garantit un plat a taula. Aquesta cançó ens posa la pell de gallina i si sona a Barcelona és perquè el dissabte 17 d'octubre farà 40 anys que Barcelona va ser escollida seu dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Era les 12:32 minuts del migdia quan des de Lausanne el president del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, va pronunciar aquella frase que ja forma part de la història de la ciutat. A la ville de Barcelona. Jo ho dic molt malament, però més o menys ho veia així. La designació va posar en marxa una transformació urbanística enorme. La ciutat es va obrir al mar, es van construir les rondes i van néixer noves zones esportives i nous barris. Faltaven 6 anys per la cerimònia inaugural, però aquell 17 d'octubre del 86, Barcelona ja s'havia guanyat la seva primera gran medalla. I atenció, perquè si el 13 de desembre d'aquest any Ràdio 4 farà 50 anys, el diumenge 18 d'octubre farà 104 anys de la creació de la BBC. La British Broadcasting Company es va constituir el 18 d'octubre de 1922. Poques setmanes després començaria les emissions regulars de ràdio. Amb els anys, es convertiria en una de les corporacions públiques de comunicació més importants del món.

Ai, quin bon rotllo dona aquesta cançó de Chuck Berry, perquè el diumenge 18 d'octubre farà 100 anys el naixement de Chuck Berry, un dels grans pares del rock and roll. Amb la seva guitarra, el seu famós pas de l'ànec i cançons com My Belen, Rock All Over, Beethoven i Johnny B. Good, aquesta que escoltem de fons, va definir bona part del so i l'actitud del rock. La seva influència arriba als Beatles, als Rolling Stones, a Bruce Springsteen i pràcticament a qualsevol artista que hagi agafat una guitarra elèctrica després d'ell. De fet, John Lennon va arribar a dir que si calgués donar un altre nom al rock and roll, se'n podria dir Chuck Berry. Ai, no vull cantar, no vull cantar, que plourà encara. Plourà més que plou aquests dies. Ai, Déu meu, aquesta cançó baix, com m'agrada. Perquè és moment de fer el repàs, com fem cada setmana, per la gent que fa anys. El dilluns 12 d'octubre, Hugh Jackman farà 58 anys, actor, cantant, ballarí i capaç de passar de Wolverine a un musical sense despentinar-se. El dimecres 14 serà el torn d'Asher, que escoltem de fons, que farà 48 anys, cantant, ballarí i, ja sabeu, creador de temes tan importants com, per exemple, el seu Yeah. El dissabte 17, el raper Eminem farà 54 anys i el diumenge 18 compartiran aniversari Jean-Claude Van Damme, que farà 66, i Zac Efron, que farà 39. Però ens hem guardat pel final un aniversari que cau el dimarts 13. Un dia una mica complicat, el dimarts 13, és una mica supersticiós. El del Paul Simon, que farà 85 anys. Paul Simon va formar amb Art Garfunkel un dels duets més importants de la música popular, Simon and Garfunkel. Junts van convertir en clàssics cançons com, per exemple, The Sound of Silence, Mr. Robinson, Cecilia i moltes més. Després de la separació del duet, Paul Simon va iniciar una carrera en solitari plena d'èxits. Un dels seus treballs més importants va ser Graceland, publicat l'any 1986, un disc en què va incorporar influències de la música sud-africana. D'aquest àlbum és precisament la cançó amb què acabem avui aquesta secció, aquesta que es diu You Can't Call Me All.

0: Demà és dilluns. I què? Amb Joan Barutel. A Ràdio 4.
1: Aquí seguim a Ràdio 4, en el Demà és dilluns i què, i ja hem dit que avui era un dia de festa. Doncs prepareu les bambes, els pantalons de cintura alta i les ganes de ballar, perquè els anys 90 tornen a Barcelona. El dissabte 17 d'octubre, el Parc del Fòrum es convertirà en una autèntica màquina del temps amb una nova edició de Love the 90s, el festival que està a punt d'exhaurir les seves entraves. Reunirà més de 50 artistes en una jornada dedicada a recuperar la música, l'estètica i l'esperit d'una dècada inoblidable. Tres escenaris, dance, pop i maquiner, ens permetran viatjar per tots els sons que van marcar els 90, de l'eurodance internacional al pop i al rock espanyol, passant per la música més maquinera. Si et sembla, comencem el viatge.

Passem primer per l'escenari pop dedicat als artistes i grups espanyols que van posar banda sonora a tota una època. Comencem amb Amistades Peligrosas, el duet format per Cristina Bel Valle i Alberto Comesaña a finals dels anys 80. Van debutar discogràficament a l'any 91 amb Relatos d'una intriga, un treball que incluïa cançons com Estoy por ti, aquesta, que a la seva cara B tenia una cançó molt reivindicativa, el tema Africanos en Madrid, que va acabar sent single i que posava per primera vegada en primera plana el tema de la immigració. La seva música combinava pop, melodies electròniques,

0: Electròniques i ritmes ballables amb una posada en escena carregada de sensualitat. Però Amistades Peligroses, com us deia abans, no només parlava d'amor i desig. Les seves lletres també abordaven qüestions com el racisme, la llibertat sexual, els conflictes socials i la defensa dels drets de les dones.
1: Me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego, la sangre hierve, no lo ves, que tú ya sabes que me tienes.
0: En la seva carrera discogràfica destacan temes com aquell que escoltem de fons, Me haces tanto bien, Me quedaré solo o Sacrifícate. La combinació de les veus de Cristina Del Valle i Alberto Comesaña, el contrast entre les seves personalitats i unes lletres directes i provocadores, van convertir Amistades Peligroses en una de les formacions més singulars del pop espanyol dels 90. Després de diferents etapes, separacions i retrobaments, Cristina i Alberto han tornat a unir les seves veus sobre els escenaris. I també per l'escenari pop passaran ells. Directament des de Granada, ja ho saps, la banda de Manuel España, La Guardia. El seu estil combina pop, rock i influències de la música americana. Entre les seves cançons més populars destaquen aquesta que escoltem de fons, Cuando brilla el sol, o, per exemple, aquell famós Mil calles llevan hacia ti. I ara anem a saltar.

Perquè el recorregut continuarà amb Alejo Stivel, veu de Tequila, que ens farà saltar amb algunes de les cançons més celebrades del rock en castellà, aquest salta. Ja ho veieu, l'escenari dedicat als grans noms del pop i del rock espanyol dels 90, amb No me pises que llevo xancla, Carlos Segarra de Los Rebeldes, amb temes tan brutals com aquell Mediterráneo, Mariria d'Ella baila sola, Los Romeos i Viceversa. Parlant de Viceversa, que van néixer a la mà dels germans Ángel i Carlos Beato aquí a Badalona, a l'any 93, van aconseguir una gran popularitat amb el seu primer disc, Un amigo de verdad. La seva proposta combinava melodies romàntiques, sintetitzadors i ritmes electrònics, seguint el soc tecnopop que en aquell moment estava molt de moda. Grups com Santuario, DF3, OBK i molts més van triomfar en aquell moment. Ells també es van convertir en una de les cançons de l'estiu, amb temes com, per exemple, aquest ella més conegut com Tu piel morena.

Una cançó de l'estiu de l'any 93 que ens recorda la platja. Aquesta cançó sonant a tots els xiringuitos i perquè té molt de tornada i s'enganxa moltíssim. Aquesta cançó va Tu piel morena sobre l'arena. Anaves igual que una sirena. Tu pelo suelto moldea el viento. I bé, no seguiré perquè si no encara ho espatllaré tot. Seguim, canviem d'escenari, anem cap al Maquineros. Arriba! L'escenari Maquineros, dedicat a la música electrònica més potent, aquella que va marcar tota una generació, en temes brutals de catchy tune, de, per exemple, Ricardo F., Fractal, de Jumper Brothers, d'Stress, de Fran Trax, de David Olear, de DJ Silvan, de Wintermute, que estem escoltant de fons, d'Eva Martí, de Juan Cruz, de Julio Posadas i també New Limit.

L'escenari serà el punt de trobada dels grans noms de l'Eurodance i de les cançons que van omplir les discoteques, les emissores de ràdio i les pistes de ball durant tota la dècada. Una de les grans protagonistes serà Jenny Berggren, d'Ace of Base, un grup suec que va triomfar moltíssim, a comparació d'ABBA, imagina't, o per exemple els Roxette. La proposta del grup combinava pop electrònic, ritmes dance i influències del reggae, una barreja que va donar lloc a un so fresc, melòdic i immediatament reconeixible. A l'any 92 va

publicar el seu primer àlbum, Happy Nation, un disc que els va catapultar a les llistes d'èxits internacionals. D'aquell treball van sortir cançons com Happy Nation i el seu primer gran single que escoltes, All That She Wants, i després va arribar a aquesta.

The Sign, la cançó dels Ace of Base, el seu segon àlbum, que per cert va ser número 1 als Estats Units. I és que Ace of Base es va convertir en un dels grups europeus més importants dels 90 i en una de les grans referències internacionals del pop suec. A Love and Nights Barcelona podrem escoltar la seva vocalista cantant les cançons originals dels Ace of Base. I qui també van triomfar moltíssim i també venen són ells.

En el seu moment, tot ho havia Penny Ford, però clar, Snap ha canviat moltes vegades de components. Ells també estaran a Love the 90s, com Doctor Alban, Alexia, Sony, Crystal Waters, Mystic amb el ritmo, Rimove la noche... Quanta ritmo esta noche, eh? I també W, Please Don't Go, Paravicio, Bailando, Bailando... Quins records de la meva adolescència, de la meva joventut. Ai, aquella elegància, per exemple, de Ultra Natem. Quina meravella, eh? Love the 90s. També tindran un paper protagonista als artistes de casa nostra. Clar, que també tenim molts artistes que són d'aquí i que van fer bona música dance i electrònica, com per exemple Jumper Brothers, Marian de Cal, Sensitive Wall amb el Give It Up o el mateix Paco Pil. I la nostra convidada d'avui, perquè avui tenim una convidada molt especial i volem acabar aquest especial parlant amb una de les artistes més estimades i reconegudes del cartell. La seva música forma part de la banda sonora dels 90 i el seu gran èxit Duro de Pelar continua fent cantant i ballar a públics de totes les edats. Avui, el demà és dilluns i què, a Ràdio 4, la ràdio que t'escolta, Rebeca.

0: Calla, Rebeca, benvinguda, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Doncs bé, que feia molt que no et veia.
1: Ai, sí, quants anys, eh?
0: Mira que fa anys, i lo maco dels anys és veure que una cançó que vam descobrir fa tants anys continua tan vigent.
1: Has vist? És que sembla que estigui feta de fa 4 dies.
0: Sí, no, no, i té moltíssim temps aquesta cançó, el Duro de Pelar, encara que tens moltes cançons d'èxit, no només el Duro de Pelar, és la cançó que més t'identifica.
1: Ah, exacte, sí.
0: Tu t'imaginaves quan va començar aquesta cançó que això es convertiria en una cançó que duraria tants anys?
1: La veritat és que no. A tu et pregunten fa 30 anys si continuaràs inclús cantant o a sobre dels escenaris o tenint algun tipus de públic, no?, darrere teu, i penses que no pots contestar això, no? Ha sigut meravellós, i tot això gràcies al públic, gràcies a la gent que ha continuat de generació en generació fent-la més viva que mai, no?
0: Una de les coses que és curiosa i que vull parlar amb tu, perquè jo també vaig viure molt aquesta època dels 90, perquè marca molt la meva joventut, la joventut de tots, i que ho vivíem molt bé, és que la música dance en aquell moment era com una mica pejorativa. Era com una mica una música que estava com que no havia de sonar, com que els mitjans no la posaven, com que omplia discoteques, es feien un munt de bolos, la gent anava als concerts, però després a nivell de mitjans i a nivell de crítica no estava ben valorada.
1: Sí,
0: i després,
1: sí,
0: és curiós veure ara com 30 anys després s'omplen festivals amb més de 30.000 persones amb aquesta música.
1: És espectacular. Nosaltres mai teníem com la gent de les artistes multinacional eren els supertop, i nosaltres, que estàvem a discogràfiques independents o discogràfiques de música dance, pues no érem reconeguts com a artistes inclòs, no? I no sé, teníem moltes coses negatives a la banda de la premsa i dels mitjans, no?
0: I sí, això que tu dins de la música dance feies pop, per tant,
1: sí que
0: més
1: fet, comercial.
0: Exacte, tenies més accessible, però altres artistes, com per exemple el mateix Paco Pil, que ho va comentar, que li va costar moltíssim,
1: sí.
0: I altres artistes que ara mateix omplen el festival en el que anem, no?, en l'Open Itis, com, jo què sé, New Limit, com Sensitive World, molts que van fer la gira, que no havia manera de sonar a la ràdio amb aquest tipus de música. En canvi, per exemple, l'altre sonari que estan Amistades Peligroses, La Guàrdia, tot el que era més pop rock, sí.
1: Tot això sí.
0: Però tot el que era pop dance o dance directament era molt complicat.
1: Era molt complicat, sí.
0: Però luego te vas a una discoteca i sonava el Duro de Pelar.
1: Home, i tant, i hi havia cues, i als grans magatzems unes signatures de discos amb unes cues impressionants. No sé, tenia molt, molt d'èxit.
0: Hem tornat a la música a primera línia amb aquesta cançó i amb aquests festivals. T'imaginaves una segona vida sobre els escenaris 20 anys després, amb aquests festivals de 30.000 persones?
1: Home, nosaltres ja portem... Mira, l'any que ve, Love the Nighties compleix 10 anys. I jo tinc la sort d'estar amb ells des del 2017 a una roda de premsa a Madrid que va ser espectacular, i una altra a Barcelona. I han passat 10 anys volant, però aquí estem, no? Jo mai he deixat els escenaris, sempre he cantat. Sí que és veritat que també tinc molts èxits als 2000. També podria estar al Love the Twenties perfectament, eh?
0: També, també.
1: A vegades ho he presentat. He presentat a l'escenari Platja, que és una gozada, i estic molt contenta amb ells. Però, ostres, el que s'ha viscut aquests 10 anys ha sigut meravellós, no? Inclús, he pogut anar inclús a Mèxic, tornaré al 2027 amb Love the Nighties, no? I és increïble el respecte i el carinyo que tenen a la música en espanyol dance a tot arreu del món.
0: Vam descobrir, Rebeca, amb cançons com aquesta. No sé.

0: Perquè aquest va ser el primer single de Rebeca. Després va arribar el Duro de Pelar, però primer va ser aquest.
1: El primer va ser Más que un engaño, el segon Corazón, corazón. Uh-huh. I el primer single de l'àlbum de Rebeca va ser Duro de Pelar.
0: Uh-huh. Doncs mira, aquesta cançó, clar que a mi em porta molts bons records i suposo que, clar, tota la gent que va a aquest festival vaig flipar molt quan vaig anar fa un parell d'anys perquè la gent està molt ficada amb el paper, eh? O sigui, jo flipava sí. Perquè la gent anava amb les samarretes, amb els clauers, amb tot el merchant.
1: Retro, retro 90.
0: O sigui, hi van els pares amb els fills, una cosa que em flipava bastant. O sigui, és que clar, és que no és només a l'espectacle, que és molt maco, la posava en escena sí. dels escenaris, sobretot el que tu hi ets, que és l'escenari principal. És tot el que genera al voltant. O sigui, veure, jo flipava perquè davant havia un pare de 50 anys i el seu fill de 16.
1: Meravellós.
0: I estava flipant, deia, és que la música arriba. I em sobta molt perquè, mira, fa uns dies va venir un artista que es diu Samu, que fa música en català, molt xula, i ell deia que havia escoltat molta música bens i eurobens dels 90. És un xaval que té 18 anys. És a dir, que molta gent ha tornat cap enrere i no només ha investigat el pop-rock típic de tota la vida dels grans artistes, sinó també tot el que era la música dance i eurodance d'aquella època.
1: Sí, sí, sí, és meravellós. És que abans es feien grans hits, hitazos, com ho diríem, no?
0: Sí, sí.
1: És impressionant, per això crec que han perdurat, no?, al llarg del temps, no? És que eren unes fórmules de cançons, unes tornades, una cosa que t'enganxava i que no te la podies treure del cap, no?
0: A mi el que em diu molta gent és que la música dels 90 és com oberta. És a dir, com és que l'escoltes i et dona... És molt happy. Dona
1: molt lliure, molta llibertat.
0: Molt bon rotllo.
1: Sí, saps? Molta felicitat. És que érem... És com deia l'eslògan de Love the 90s, no? Volver al lugar donde éramos felices, no? És que és veritat. És que érem tan feliços i no ho sabíem quan érem joves.
0: Home, jo crec que amb el que ens està passant estem tornant a ser joves.
1: Home, això no, ni ho dubtis, és increïble.
0: És veritat que també ha canviat molt la manera de veure la vida, perquè jo recordo que abans, quan complies uns 30 i pico tacos, ja... Anem a escoltar més música barrèbica, per exemple aquesta. Anem a posar una altra. Espera, que vamos a poner el corazón, corazón de fondo.

0: uns vídeos teus ballant aquesta cançó que t'haig de passar.
1: Amb un mono vermell.
0: Crec que en aquest no és vermell. Ah, no? Ja t'ho buscaré. No, que et diria que és curiós perquè quan hem vist aquests festivals, o sigui, clar, a mi em fa molta gràcia perquè fa com molts anys també passava a la ràdio, A partir d'una certa edat ja no podies escoltar la ràdio jove, havies d'escoltar la ràdio dels adults. A partir dels 30 i pico eres d'altra cadena de ràdio, no puc dir marques, però que, perquè ja t'havies hecho grande, no? I ara el que mola és veure que la gent és més, que pot ser jove en qualsevol moment, sempre quan es senti jove, és a dir, que no condiciona

0: dona a sentir-se jove perquè
1: tinc una edat.
0: Tens una edat. O sigui, no, escolta, jo tinc ara mateix 51 tacos i no em considero, saps, que has d'anar a veure gent avorrida. M'he veure l'Openitis.
1: Home, i tant.
0: Saps?
1: L'Openitis és una passada.
0: Claro, és que...
1: és una meravella. I els vestuaris, i continuem vestint. A vegades alguna crítica, no, d'aquestes internet. ¿Por qué las visten? ¿Por qué se visten estas cantantes como con unos bodys y no sé qué? Bueno, nena, perquè ens agrada, que vols? No, no posarem un collal, no? Per cantar música dents davant de 30.000 persones.
0: Home, amb un collal crec que no seria el més adient. Per cert, que l'Openitis, que arriba el proper cap a setmana, el proper dissabte,
1: sí,
0: que queden poquíssimes entrades. És a dir, que està la cosa molt complicada per poder anar.
1: Crec que hi havia sold out.
0: Sí, de la pista general. Només quedaven de les pijas. Per això dic que si algú vol anar, té que anar a les pijas perquè va les altres...
1: L'any passat hi havia hòsties, però hòstia, en l'últim moment el meu telèfon sortia fum i jo deia, és que el festival no és meu, que jo soc part, però jo no tinc tantes invitacions ni tantes... No, no, pagando. La gent a última hora es va tornar boja i es va quedar molta gent fora.
0: És brutal perquè, clar, estem parlant de més de 50 artistes, atenció, que se dice pronto, en tres escenaris, un concentrat amb música màquina, l'altre amb la música pop-rock nacional i l'altre amb la música dance, que hi ha estrelles brutals com Doctor Alban, Alexia, Sonic, Crystal Waters, Ultra AT, Ace of Base, entre d'altres. I allà també ets tu, que tu ets l'escenari gran, Tu no estàs
1: fent el xiquitito, Escolta'm una cosa, et diré que no és per ser creguda ni res, però en aquests festivals, que ja porto 10 anys, los que rompemos la pana somos los nacionales, Els nacionals. No, que està molt bé i jo valoro molt tots aquests artistes. Per mi, jo vaig, abans de cantar, per mi eren uns ídols i vaig ballar i continuo tenint molta bona relació. Però els que, de veritat, trenquem amb tot el públic aquí a Barcelona i arreu d'Espanya, som els que cantem en castellà moltes vegades.
0: Home, el Paco, que el Paco també ho fa molt heavy, i després tota la gent que també són d'aquí però que canten en anglès, en City Wall, New Limit, o sigui, que són gent que, clar, producte fet aquí. La veritat és que és molt brutal tot aquest festival i el que passa allà, és el que dic, jo crec que recomano a la gent que, a més de viure la música, visqui l'ambient, perquè és realment molt a molt, i ara mateix, clar, fem un viatge cap al passat. Tu recordes els teus inicis, els teus principis, i com ha canviat la indústria i aquells principis, aquells inicis, el que passa ara? Perquè no té res a veure,
1: No té res a veure, i a part és que, clar, no, tampoc hi ha color. Hi ha aquells CDs, aquells vinils, aquells cassets, aquella parada a la benzinera quan t'anaves de vacances amb els papas i deia, jo quiero este cassette, era meravellós, no? Tenies pues, una discogràfica darrere, tenies molt recolzament, hi havia molts programes de televisió, hi havia moltes ràdios que feien les gires de tot l'any, era molt diferent. Ara molta publicitat es fa per les xarxes i després hi ha molts temes, no de la música dance, però sí que la música actual d'ara, que duren 15 dies de moda, un mes de moda,
0: és brutal.
1: Es fan virals, tothom el bailecito, però després ja, sense aquella cançó d'aquell artista, hi ha tret dos més i aquella és antiga. Ja està passada de moda, no...
0: Jo frico amb la música urbana, quan de sobte han tret una cançó una setmana, la setmana següent treuen una altra, i hi ha setmanes que treuen dos de cop.
1: Sí.
0: I digo, que empacho, dios, que no me da tiempo.
1: Sí.
0: Perquè, clar, estàvem acostumats a posar un single tres mesos, a pair-lo,
1: sí,
0: a canviar el single quan passaven uns mesos.
1: A treballar-ho, a anar per tot el país fent comunicació, fent publicitat, fent promoció... Però, clar, tot això s'ha perdut, no? Sí que ha canviat moltíssim.
0: No, i el que deies tu és important, el canvi també de com a artista, no? I com a consumidor, la pèrdua de tenir una cosa física del teu artista, el teu CD amb el teu llibret, amb les seves fotos, que és una part com molt romàntica,
1: sí,
0: de qui tu segueixes.
1: Molt nostàlgica, sí.
0: I també el fet que ara, quan segueixes un artista, no pots fer res per seguir-lo. És a dir, no tens res que et puguis emportar a casa, no sé, que vagis a un concert i compris merchant, perquè no tens una cosa física de dir, bueno, fins que arribi el concert va Rebeca per comprar merchant allà, tinc el seu CD a casa i me'l guardo.
1: Sí, sí.
0: No?
1: O sigui, com a molt ara pots tenir la foto o un vídeo, no? Però
0: no,
1: és complicat.
0: I ha canviat molt la forma de donar-se a conèixer. Abans era la ràdio, els mitjans, i ara s'ha de tenir unes bones xarxes, perquè si tens unes bones xarxes, automàticament no fa falta la ràdio. Penges allà el que
1: fas.
0: I automàticament la gent ja coneix el que fas.
1: És a dir,
0: això també dona més llibertat.
1: És una loteria, perquè qui no té mitjans però té la sort que l'algoritmo estigui de la seva part, pot arribar quan mai podria haver arribat d'una altra manera, no?
0: Uh-huh.
1: En canvi, clar, és una loteria. Quanta gent, jo, nosaltres, molta gent estem traient producte nou, temazos, hitazos increïbles i no tenim l'algoritme de la nostra part i arriba a molt poca gent, no? No com ens agradaria. Llavors, és una loteria, també.
0: Tu vas tenir una època importantíssima als 90, la continues tenint ara, però clar, en aquell moment, com tu veies, hi havia molts mitjans, les companyies posaven molts diners, i a més, quan era una companyia com la teva en aquell moment, Max mm-hmm. Music, que era una companyia independent, però que venia moltíssims discos, clar, tenia pocs artistes reals com el teu cas.
1: Sí, és a dir,
0: no hi havia artistes reals. Uh-huh. Havia molta llicència comprada a l'estranger, però poc artista... Llavors, quan tenien un artista propi...
1: Clar, treballaven molt bé.
0: Doncs el treballaven molt bé perquè el cuidaven, perquè era el seu artista real.
1: Exacte.
0: O sigui, en el cas de Max, estàveu al Paco Pil, estaves tu, després estaven Providence quan van aparèixer. És
1: viceversa.
0: A dir, viceversa, que van triomfar amb ella, que també hi seran al festival. És a dir, al final eren artistes que els cuidaven molt perquè eren quatre coses que treballaven, però molt bé.
1: Sí, la veritat és que sí. Quan ells decidien que fer-li un àlbum a un artista, ho donaven tot.
0: Després ja va arribar l'època que ja no estàs a Max, apareixen altres cançons,
1: sí.
0: Molt bé al mercat llatinoamericà, grans temes, el Brava,
1: sí.
0: Moltes coses així, que m'agrada molt. I va ser una època també bastant important per tu.
1: Sí, sí, vaig triomfar molt a Mèxic, a Estats Units, a la part llatina també, a Venezuela, Colòmbia, Puerto Rico. Què et diria? Vaig treballar-m'ho molt, vaig estar molt temps visquent allà també, i clar, quan vaig tornar, doncs vaig poder tenir la possibilitat de signar una altra vegada amb Vale Music, que eren els anteriors de Max Music, no?
0: Uh-huh.
1: Però clar, després va arribar Operación Triunfo i ja se truncó el sueño latino.
0: Clar, perquè allà és el que dèiem, va arribar Operación Triunfo, que eren molts artistes,
1: molts.
0: Que a més de la companyia en aquell moment a Vale li va anar perfecta per fer caixa,
1: sí, tant.
0: Directament, perquè ho tenien la exposició directament a la tele 24 hores al dia.
1: Cada setmana venien del que menys venia 100.000 còpies, així, era una passada.
0: És brutal.
1: O 50.000, era una burrada.
0: Però clar, tenies la tele tot el dia al teu servei.
1: Exacte.
0: És que era brutal, això tu no ho tenies.
1: No, que va,
0: tu clar. Tenies una tele, un canal OT, una gent allà... el fenomen fan que va tornar a reviure,
1: sí.
0: I llavors això va ser que aquesta gent... Però clar, aquesta gent va tenir una pujada molt gran, però també la baixada per alguns d'ells va ser molt heavy, eh?
1: Clar, també. Clar, no tots poden arribar i, bueno, el que diem, al final tanta gent tens que mimar el que tu creus o la discogràfica creu que pot tenir més èxit, no? A llarg plaç, no? I llavors pues, destinen totes les seves forces a uns quants, no? I els altres pues, van lluitant i van caminant i van fent el que poden, no? Com tots.
0: Com tots, sí. A més, clar, si has fet una base d'artista pots continuar com a artista, però si la base te l'han fet, després trobar-te amb la realitat del que és ser artista no és tan fàcil.
1: No és tan fàcil.
0: Perquè, mira, sí. Un altre dels artistes que també van cuidar molt a Val era David Civera, però David Civera era un tio molt currante.
1: Mm-hmm.
0: Era un tio que...
1: Sí, però, i ho és. Sí,
0: era,
1: sí.
0: Bueno, en aquell moment va tenir l'èxit de cançons molt comercials i conegudes, però el tio era... de quedar-se a firmar discos hasta la... Clar, si tu això, tot això no ho has fet, perquè... t'han donat una promo fàcil, després quan et toca fer aquesta part és com que tu et tens com descol·locat. Tot això s'ha de fer per arribar fins aquí?
1: Clar, és que imagina't, és que sobretot a Max Music sempre ens feien tocar molt de peus al terra. Mai deixaven que tu creguessis, perquè jo quan vaig treure el primer àlbum me'n recordo de tota la vida a Gavi Blanco, des d'aquí una salutació.
0: Gavi.
1: A Gavi Blanco, el Ricardo Campoy sí, que era el meu pare musical, però el Gavi em va dir que tu vendràs dos còpies. Sí, t'hemos sacado el disco, però nena, tranquil·la, perquè una la comprarà tu madre i otra tu tia. I ja, clar, lo primer que et quedes és així, i no te quejes mucho, que eres una privilegiada. Llavors mai et deixaven que et creguessis res, saps? Jo sempre he sigut una curranta, jo no sé si seré millor o pitjor, però sí que el que tinc és constància, per mi és la feina més maca del món, jo sóc feliç treballant, crec que el públic m'ho dona tot, quan em pujo a l'escenari se'm passen tots els mals, i aquesta mitja hora, 20 minuts, 10 minuts que ens doni Love the 90s, per mi és glòria, no?
0: Clar, com és per tu sortir allà a Love the 90s davant de 30.000 persones i veure tota aquella gent que
1: se'n fa molt curt, eh?
0: Que es torna boja.
1: Se'n fa molt curt, perquè els nacionals ens deixen cantar poc, però...
0: Ah, sí?
1: Però, sí.
0: Això haurem de reclamar la cota d'aquí, eh? Haurem de demanar més cota, eh?
1: Sí, però m'encantaria fer un show una miqueta més llarg, no? Però jo se'm posa a la pell de gallina. Per a mi és emocionant, és emocionant. I sobretot tornar a Barcelona, doncs imagina't per mi el que significa estar al Fòrum a Barcelona, a Catalunya... pues imagina't. Imagina't.
0: Sí, sí, clar, que a més és la teva zona, que això també és molt xulo, actuar aquí.
1: Sí, sí, sí, i bueno, realment hi ha molta gent que encara em pregunta, ah, però tu ets catalana, i semblava que eres andalusa o alguna cosa així, no? Perquè parles molt, perquè ets molt simpàtica i tal, i jo dic, bueno, perquè

0: He treballat moltíssim fora de Catalunya i on més treballo és fora de Catalunya. I quan vens al teu país, a la teva ciutat, és flipant. És flipant.
1: Uh-huh. Escolta, tinc un amic meu, espera, que em va dir ahir que si et podia fer una pregunta, i espera, que com ho va dir, te la voy a hacer. Espera, que me la puso aquí en el WhatsApp. Li dije, viene Rebeca. I em va dir, li pots fer una pregunta? I dic, sí. M'agradaria saber, de tot el seu repertori, quina és la seva cançó favorita que no sigui El duro de pelar. M'ho poso al WhatsApp, eh? O sigui, te leo una pregunta d'un amigo.
0: No, és que tenir una sola cançó...
1: Això és com dir-te si ets el papa o la mama, saps?
0: Encara que la gent no ho cregui, he tret més de 60 singles. Uh-huh. O així, és una passada. Per exemple, del primer àlbum, una cançó que m'agrada molt és Solamente, que és la que obre el disc.
1: A mi, Espera, chico, espera.
0: Espera, chico, espera.
1: Sí, sí, me gusta más esa. Però, bé, jo la posava, però era mi època jove.
0: Piano, piano, per exemple, que era una balada molt guai.
1: Ai, sí, me'n recordo.
0: Sí, però és que he tret tantes cançons que no et sabria dir. I Love You, Mi Vida m'agrada molt. Què no daria jo, que ja és més dels 2000.
1: I una amb la que acabarem el programa, però no la vull dir. Perquè a mí me agrada mucho, pero no la quiero decir. No digamos nada. Vamos a acabar el programa con una canción que a mí me gusta mucho de Rebeca.
0: Bueno, pues como es tu programa, pues ponemos lo que te guste.
1: Que serà la que acabarem la entrevista del programa, però de moment no dic quina és. Escolta una cosa, també la música t'ha donat l'oportunitat de fer altres coses, perquè has fet tele, que això també és important, que el manté en el candelero, de col·laboradora amb Fran Blanco, per exemple, en el CIC, en altres programes, has fet realities, home, això també t'ha donat moltes possibilitats d'estar.
0: Clar, saps què va passar? Que quan ja vam fitxar per Ballet Music, Operación Triunfo i demés, et tenies que buscar la vida perquè allò, m'entens, no pintava gaire bé. I jo sempre m'ha encantat la tele, m'ha encantat la publicitat, els anuncis, els realities, i el primer reality meu és Aventura en Àfrica, uh-huh. Antena 3, o sigui, el primer amb Paula Vázquez, imagina't, amb Maria Jiménez.
1: Uf.
0: Amb Víctor Janeiro, que ara pues, torna a estar a la isla, no? Però, i va ser meravellós, perquè a mi em va tocar Àfrica amb els Maasai, amb el Samburu, al Parc Nacional de Zabo, allà a Nairobi, i va ser brutal. I després, pues, com tu dius, Cazamariposas, el circ...
1: També, clar, la cançó de Cazamariposas, exacte, que també era teva.
0: Era meva, després pues, la incursió a Eurovisió, el 2007, amb I Love You, Mi Vida, coautora... he fet moltes coses, no? Sí.
1: Escolta, Supervivientes, com has passat malament allà, eh?
0: Es passa molt malament. Jo la segona vegada que vaig tenir l'oportunitat d'anar, que la putada va ser que començant el reality ja vaig anar, que havia començat i em va sortir tot malament el 2014, pues és que em van picar els mosquits d'una manera que em van tenir que evacuar. O sigui, va ser una mica horrorós.
1: No, i sí. La gana.
0: No, i la gana.
1: A veure,
0: tot,
1: jo vull fer dieta, me voy a Supervivientes.
0: Home, això no falla,
1: Però et fa rebote després, no?
0: Sí, sembla, o sigui, sembles un globo.
1: Tot el que perds, després ho recuperes en una setmana, no? Perquè menges tot el que no has menjat en els dies que has estat.
0: Totalment.
1: Que bèstia. Anem a parlar de més coses, perquè clar, una de les coses que veia és que tu també ets compositora. Mm-hmm. Tu també composes cançons,
0: sí.
1: Pocs artistes ho fan.
0: Pues sí. Mira, Sientes Mariposas, Caza Mariposas, I Love You, Mi Vida, Aquí y Ahora, que al final va ser de la publicitat de la tele, amb el Mario Vaquerizo, que va ser molt guai, vam estar 4 anys dándole ganya, i ara en els últims temes que he tret, La Verbena de l'Escorpión, que és molt dens i molt nolantes, i Apàgame la lluvia també, i ara mateix, en Nadal, 15 d'octubre, traiem un super single. Vols que et digui el títol?
1: Sí, dame primicias.
0: És primícia,
1: pues dame primicias.
0: No ho sap cap mitjà,
1: dame primicias, venga.
0: Como yo soy escorpión y ya llega Halloween y todo eso, pues un tema que es diu La maldición de la cuerva.
1: La maldición de la cuerva. Ai, Déu meu.
0: T'encantarà.
1: M'encantarà, sí. Podries haver portat un fragment de 10 segons. Ja he puestos a ver la primicia.
0: Ostres, sí, és veritat, és veritat. Ja
1: que hi som, Rebeca.
0: Hòstia, però és que 10 segons és tan bona que es queda curta, eh?
1: Ja, però no podem posar més perquè entenc que surt el dijous. I com això, clar, avui és diumenge, no podem posar més coses perquè surt dintre de 4 dies. Però, home, una miqueta de primícia podem haver donat, eh, Rebeca? Que ja me merezco una primícia, que luego se empieza a llevar los demás y no me llevo yo ninguna.
0: Ai, senyor.
1: Rebeca, Déu meu, com em fas això? Una primícia per a mi, por favor, una primícia. Escolta, pues anava preguntar sobre nous projectes, però veig que no pares, que tens nou single.
0: Bueno, és que és el 30 aniversari aquest any, el 2026, fa 30 anys que el Duro de Pelar, vale? Tenim el Duro de Pelar remix amb la Sofia Cristo i el Dani BPM, que des d'aquí els enviem un petonàs molt gran, uh-huh. I han fet un remix molt guai, molt
1: canyero.
0: Molt hard, molt canyero, moltes revolucions, molt ràpid, i ara, pues, l'any passat, al novembre, vaig treure el primer single, que era Carpe Diem, Apágame la lluvia, La verbena de escorpión,

0: La Maldición de la Cuerva, i al novembre surt l'àlbum, un àlbum inèdit que porta totes aquestes cançons i més sorpreses.
1: Ai, Déu meu, que maco que continuïs fent coses. Jo crec que...
0: Sí, quan... encara que sigui per mi i per no, els quatre amics.
1: Per tu no, i pels quatre amics no, perquè al final, home, hi ha un públic, és veritat que no compra, com abans, però això et dona la possibilitat de seguir fent coses i d'estar involucrada amb el
0: jo
1: que t'agrada.
0: Jo no em queixo, perquè a Spotify tinc més de 150.000 oients al mes, mensualment. I sense cap mena de promoció, sense cap mena d'ajuda, després de 30 anys, jo crec que no està gens malament.
1: No, jo crec que està molt bé, perquè mira, una vegada, una de les reflexions que va fer la Ibis Bala en el documental dels 25 anys d'OT, no, a 20 anys d'OT, era que a vegades, que ell havia aconseguit molt èxit, però que a vegades l'èxit no és vendre molts discos, és poder seguir-te dedicant a allò que t'agrada.
0: Totalment.
1: I que quan pots fer el que t'agrada i et permet viure d'una forma digna, potser no fa falta tenir... Home,
0: exacte.
1: Que si vens
0: sí.
1: milions,
0: home,
1: perfecte, però,
0: per
1: que si, però que si no, si pots viure d'això i no has hagut de baixar allò que t'apassiona, també és un èxit professional per tu.
0: També ho és, la veritat. I també, pues, sobretot quan una persona va a treballar, a vegades no es troba amb cares amables, no et donen les gràcies, no et donen una abraçada, tens que fer el teu treball i tens que complir. En canvi, en el món de la música, o en el meu cas, jo només rebo abraçades, carinyo, amor per als meus seguidors, amb seguidors de la nostàlgia de l'època i gent que ha crescut amb tu, que ha sigut feliç amb les teves cançons, t'aplaudeixen, a l'equip, per exemple, de Love the Nighties et tracta de meravella, és un equip humà impressionant, i som una família. Llavors, això, quants treballs et pots trobar que et tractin així, no? O que tu et facis sentir així.
1: Doncs que duri moltíssim. Ja sabeu, el proper 17 d'octubre, el proper cap de setmana, el proper dissabte, al Parc del Fòrum, Love the Nighties, amb un munt d'artistes per poder ballar, cantar i sentir les cançons dels 90 en aquell lloc on tothom podem ser feliços. Rebeca, bé, jo vaig acomiadar el programa i ara t'explico, perquè nosaltres posem ja el punt final a l'edició d'avui del Demà és dilluns i què, aquí a Ràdio 4. Ha sigut un plaer acompanyar-vos. Soc en Joan Barutel. A partir de les 10 arriba el Plurals i Singulars, i nosaltres tornem la propera setmana, el proper diumenge, a partir de les 8 de la tarda aquí a Ràdio 4. Que tingueu una molt bona setmana, més curteta, això sigui dit, de feina laboral, perquè tenim un dia més de festa. I Rebeca, t'he dit que anàvem a acabar el programa amb una cançó que a mi m'agrada molt.
0: Vale.
1: Jo t'agraeixo que hagis estat aquí moltíssim, ja saps que em fa molta il·lusió.
0: Sí.
1: Que vagi molt bé la carrera, Love the 90s, i acabem el programa amb Tatuatge. Vale? Et sembla bé?
0: M'encanta.
1: Doncs Rebeca, gràcies. I a vosaltres també, amb Tatuatge arribem a les 10. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: plurals i singulars. Amb Quim Esteban.
1: Molt bona nit. A la comunitat LGTBI conviuen moltes realitats i algunes d'elles encara són invisibles, tot i que les tenim ben a prop. Avui volem conèixer la història del Sean Devnath, un noi d'origen indi que s'ha donat a conèixer a les xarxes parlant de la realitat LGTBI i de com es viu dins la comunitat índia. Amb ell conversarem sobre la seva experiència i com la seva comunitat veu la diversitat afectiva sexual. I en el programa d'avui també parlarem de neurociència i de com la neurociència veu a les persones trans. Ho farem amb la doctora Emilia Redolar, que ha publicat el llibre Lo que somos bajo la piel. Això és el Plurals i Singulars. Comencem. Sean, molt bona nit.
2: Molt bona nit, Quim.
1: I benvingut al Plurals i Singulars.
2: Moltes gràcies.
1: Tu ets indi i tu ets gay. Com veu la comunitat índia la diversitat afectiva o sexual que hi ha al món?
2: En general es pot dir que no l'accepten del tot, perquè al final la meva família sobretot ha crescut sobre uns valors religiosos molt tradicionals i conservadors, i al final quan van venir a sentar-se aquí a Barcelona, doncs es van trobar amb una realitat que igual xocava bastant amb la realitat que tenien al seu país. I després, doncs, hi va sortir un fill gay, que sóc jo. Llavors, de sorpresa, vam haver de tenir converses bastant incòmodes, sobretot posant en context que sóc gay, saps? Mm-hmm. És una realitat bastant problemàtica i, sobretot, és bastant de casualitat que ahir va haver-hi, no fa uns dies, uns tres dies, un assassinat al Punjab, que van matar de pistola a un noi gay influencer pel simple fet de ser gay. Mm-hmm.
1: Ara parlarem després de com ho ha viscut la teva família, però abans, per entendre, vosaltres sou d'originari de la Índia.
2: La meva mare, d'una part, és d'Índia i el meu pare és de Bangladesh. Per tant, comparteixo origen d'Índia i Bangladesh, diguem-ne.
1: I en aquest àmbit, en aquesta cultura índia, podem dir-ne, no? els dos països,
2: totalment.
1: Com es veu una persona gay? És a dir, una cosa és que es pugui acceptar, no es pugui acceptar, però fins i tot pot arribar a haver-hi violència.
2: Exacte.
1: No?
2: Es veu com una cosa molt vulgar, com una persona que està fent l'elecció de ser gay, que no ho és per natura, per tant ho entenen com més una elecció sobreforçada d'una persona que vol cridar l'atenció, d'una persona que es troba en una fase que veuen que es poden curar religiosament o amb violència. No veuen cap altra alternativa en general, saps?
1: Sí, es veuen que és una cosa que es pot curar.
2: Sí, bàsicament.
1: Que en altres parts del món, inclús a la cultura tradicional espanyola, hi ha corrents, també hi ha gent que
2: aplica... Teràpies de conversió. Sí.
1: Diguem, aquí la cultura espanyola algunes coses han anat evolucionant, però d'altres han quedat allà. Vull dir que a vegades tampoc no és per estigmatitzar ningú, no? Però és per conèixer una mica la realitat i de com una persona d'origen indi doncs després pot créixer. Es pot curar, i llavors les dues alternatives o es cura o pot acabar morint.
2: En els casos més extrems, sí. La violència està present 100%.
1: Llavors, arribem a la teva situació. Tu ets origen per família d'aquesta cultura. Com has crescut? Perquè, clar, tu arriba un moment en què tu te n'adones, no?, que ets gay, i també te n'adones que el que t'estan explicant els teus pares, a vegades, és, bueno, de manera sense cap tipus de mala intenció. Hi ha comentaris, quan veuen un gay per la televisió, que segurament t'hauran xocat, que l'han dit els teus pares, no?
2: Totalment, totalment. De fet, jo, des de petit, com que no tenia cap filtre a l'hora de vestir-me com una dona, per exemple, jugava bastant a vestir-me una dona que veia a les pel·lícules de Bollywood, els meus pares ho veien i deien, vale, és petit, està jugant, no passa res. Però després, quan anava creixent i tal, primària, secundària, doncs, igual tenia, per exemple, parlaven molt de la meva forma de caminar. Sean, per què camines així pel carrer? Camina com un home recte, no sé què. I jo em sobtaven aquests comentaris perquè al final jo no forçava cap comportament. I és veritat que també, arran de comentaris com aquests, vaig tenir com una fase de negació durant la secundària de no sóc gay, no sóc gay. una època em vaig convèncer que era asexual, una altra època em vaig convèncer que era bisexual, per no dir que sóc gay, ni als meus companys ni als meus pares. Fins que crec que va ser a quart d'ESO, tercer d'ESO.
1: Però això també et deu suposar tu, sí, diguéssim, un conflicte mental, no?
2: Un conflicte mental de jugar un doble paper. Sí, sí, sí. Era com sortir de casa i dir, puc ser jo mateix 100% o no? I igual em deixava fluir una mica més, però era arribar a casa i dir, doncs ara no puc tenir aquest comportament perquè si no ho veuen a l'instant. I era aquest constant doble paper que al final t'acaba esgotant, no? Com a persona gay, persona homosexual. I la conversa de que jo sóc gay va haver una primera conversa quan estava a l'ESO, però que van arribar a convèncer-me que jo estava en una fase que això es curaria.
1: Amb els teus pares?
2: Amb els meus pares.
1: Com va ser aquella conversa? Quan a quina edat tenies? Uns 12 anys?
2: Estava a tercer d'ESO, per tant, 14-13.
1: 14 anys, sí. 13.
2: I
1: que és el moment també que el despertar sexual és com més...
2: Més,
1: no?
2: Clar. Te't dona la vena aquesta de com experimentar una mica més, diguem-ne, o tenir una mica més de curiositat per la seva sexualitat.
1: Quan veus un home o un noi, vull dir, t'atrau més que no una noia.
2: Exacte. Llavors la conversa que vam tenir va ser arran de... Perquè jo penjava coses a YouTube i eren com vídeos, en plan, cantant i tal, normal. Però ells ho van veure i van dir, això ho fan les nenes. Tinguem una conversa de per què estàs fent això, per què estàs publicant això, ho poden veure tothom, què diran els altres. I donaven aquesta preocupació a l'opinió externa, més que jo, com em sentís jo. I llavors em van arribar a convèncer que era una fase. Per tant, vaig estar uns anys sense tenir aquesta conversa amb ells un altre cop. Fins que recentment, doncs, va explotar tot, perquè...
1: I va explotar, crec, a través d'una entrevista.
2: Sí. Va ser una entrevista amb un periòdic que ho va llegir primer el meu tio i després els meus pares es van enterar pel tio. I clar, jo no vaig dir res perquè era com, vale, que els hi dic. He dit això en l'entrevista, com dono un poc aquesta conversa, però al final es van adonar ells pel seu compte, que al final crec que ha ajudat bastant que jo parlés d'això a les xarxes, perquè era en plan, ja m'estava mentalitzant de que arribaria el dia com a tal. Però ha sigut bastant heavy, en plan, tota aquesta conversa de cop.
1: Perquè parles de la família, quan parlem de... que també cada cultura, el tema família també és diferent, no? Vull dir, potser millor la cultura índia, el tema familiar és com més ampli, és una molta importància, no? Aquí potser, dic, quan parlo d'aquí, parlo de la cultura d'origen, diguem-ho així, perquè aquí d'allà és molt, molt relatiu, eh? Però vull dir que la família és com molt més àmplia, no?
2: Súper, sí. La tenim com en un pedestal super important. Al final t'estan constantment dient...

0: esperaven, la teva família?
1: Esperaven que acabés estudiant medicina, no ha passat. Esperaven que acabés en plan, ja tenint idea de casar-me amb una dona a aquesta edat, no passarà. I, òbviament, esperaven que no tingués tanta presència a les xarxes i sigués una persona més callada.
0: I no ha passat tampoc.
1: I no ha passat tampoc.
0: Avui està a la ràdio.
1: Mm-hmm. Totalment. Mm-hmm. I crec que el meu cas és un cas en plan que podria haver sigut molt pitjor per com se solen desenvolupar aquest tipus de situacions en famílies índies, sud-asiàtiques, normals, saps? Perquè al final solen tenir reaccions més violentes si no arriba a ser en un context com aquest, perquè la meva família al final com que s'ha assentat aquí i al final com que han pogut veure una mica la realitat, perquè al final Barcelona és l'epicentre de tot. Però en un, si hagués d'haver tingut aquesta conversa a l'Índia, crec que no l'hagués tingut tan aviat o de la forma en què s'ha donat.
0: Segurament a tu també t'hagués costat molt més.
1: Molt més,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Perquè
1: sí,
0: t'has sentit protegit per la comunitat, per els amics, segurament, no?
1: Totalment. Al final els amics han tingut un paper superimportant a l'hora de jo desfogar-me abans d'arribar a tenir aquestes converses. Sobretot les amigues, perquè les amigues són el punt de confort de qualsevol noi gay, crec. I poder tenir aquest desfogament doncs, m'ha ajudat a situar les meves idees i tenir com les meves emocions protegides de qualsevol exageració que es pugui, saps?
0: Mm-hmm. I també suposo que el fet de tenir altres referents, cosa que a l'Índia segurament costarà molt més.
1: Totalment.
0: No sé si ja es veuen homosexuals per la televisió o...
1: Si es veuen per la televisió estan superhumoritzats i són tòpic de comèdia, quasi sempre.
0: Aquí als anys 80 jo sempre ho dic que era així, eh? Uh-huh. Eren els meus referents que tenia quan jo era petit, el Fernando Esteso i l'Andrés Pajares, vull dir, no tenia altres referents.
1: Doncs mira, a l'Índia encara com que... Quan veuen un gay és tòpic de comèdia, encara. O sigui, hi ha com molta feina encara a fer perquè allò és com, ja des del sistema, el de ser gay com que depèn molt ja de la situació familiar on hagis crescut, de la casta on estiguis, de l'economia que tinguis, de si ets més religiós o menys religiós, aquesta facilitat doncs depèn molt també d'això.
0: Mm-hmm. Estem parlant de la teva família, es van... De petit, diguéssim, tu ja donaves mostres de tenir un comportament més proper a la comunitat LGTBI. Mm-hmm. Com s'ho han pres ara? Com...
1: A la primera, com que...
0: A la primera, que quan vaig llegir aquell article, sí, que parlaven de tu i tu deies soc homosexual, soc gay, com s'ho van prendre?
1: La reacció va ser què dirà la gent ara de nosaltres, no d'allò, de nosaltres. I van donar aquesta importància a la seva imatge de dir ara la gent dirà que tenim un fill gay, ara què? I jo no els hi vaig fer massa cas, fins uns dies després vam tenir una conversa en sèrio i el que em va sobtar és que el meu pare com que no arribava a entendre que el ser gay era com natura pura. Va tenir una expressió que recordaré, que és en plan però això, això es pot curar, jo... però de la forma més natural ho va dir, i jo, pare, no, anem malament si comences a pensar així. Per sort, la meva mare ha sigut com el meu punt de protecció.
0: Mm-hmm.
1: Diguem-ne que els meus pares estan separats, per tant, per una part com que estic protegit i per l'altra és com estic picant pedra i pedra i pedra. I les converses com que m'agrada perquè ara són converses que anem tenint dia a dia i com que els hi vaig educant, els hi vaig dient doncs jo, mireu, aquesta forma de vestir no és per selecció, és perquè vull vestir-me així, o sigui, no és per forçar una imatge, no és per forçar una vibra, que se sol dir. I ho van entenent mica en mica, perquè al final com ja m'han vist créixer també, o sigui, d'una forma ja s'ho esperaven, però com que ells també estaven en una fase de negació de dir si ell és gay de veritat, per què? M'ho van comentar que van... Com deien, de petit jo ja sabia que tu tenies una cosa de l'estil, eh? I jo, llavors, per què et sorprens? Si ja ho veies venir. Però clar, és aquesta...
0: De no voler reconèixer, segurament,
1: exacte,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: A veure, tens la sort també de que els teus pares viuen en un entorn on hi ha més visibilitat.
1: Uh-huh.
0: I suposo que això també, al teu pare, encara que li surti dir

0: que això es pot curar, veure que hi ha més gent, que no ets l'únic a Barcelona que ets així.
1: De fet, tinc un veí que és gay, quarentón, que m'encanta, que sempre s'està expressant en plan, vestint-se, disfressant-se, i jo, per si teniu a un Nadal, que és literalment referent. Però clar, és veritat que a ell també li deien en plan, maricó, no sé què, i jo, bueno, ja tindrem la conversa i l'hem tingut.
0: I els teus pares, com, o el teu pare, com viu, com veu aquest veí?
1: Com superexageradíssim, en plan... Ho veien com una crida d'atenció de part del noi, en plan...
0: Mm-hmm. Però respectaven ells.
1: Sí, es respecten mútuament. Mm-hmm. Només que està aquesta cosa de parlar per l'esquena malament de les persones gays, saps?
0: Ja. Yeah.
1: I ara...
0: I tu pots arribar a entendre que el teu pare o els teus pares puguin pensar això per la cultura i per l'educació que han rebut?
1: No, totalment. Al final no han tingut un accés divers al que és l'espectre de sexualitats que hi poden haver. Sobretot per la religió, perquè la religió limita bastant la visibilitat de bastants àmbits, com pot ser la sexualitat, com pot ser la identitat de gènere... I al final, per una part, han arribat aquí i els ha xocat la realitat, però la reacció que han tingut de primeres ha sigut una reacció d'ens quedem en la nostra bombolla i no ens deixem contagiar per això. Mm-hmm. I és la cosa que em recordaven constantment, Sean, no et mesclis amb aquest tipus de persones, Sean, no et mesclis.
0: Això t'ho deien?
1: Això m'ho deien, sí, això era...
0: Quin tipus de persones eren, homosexuals o...?
1: Podien ser homosexuals, podien ser literalment catalanes... I ja ho entenien com... Això on està perdent una mica de la cultura, perquè s'està mesclant amb catalans. I... O fins i tot arribar a com... Estar en ambients de discoteca, ells ho odien, però... Mm-hmm. Encara així surto.
0: Quants anys tens tu ara?
1: Jo ara mateix 22.
0: 22 anys. Tens germans, tu?
1: Petitons, tots, sí.
0: Tenen nens també, homes, dones...
1: Són tots nens.
0: No, perquè a vegades, jo què sé, els pares veuen a l'home, el fill, com l'hereu, que és una cultura més catalana. No sé si això també passa a la cultura índia,
1: com que tenen un referent ja de...
0: Sí, ha de ser, doncs ha de seguir així, només, si només és fill únic o jo què sé, només hi ha un nen, ha de poder casar-se i tot allò.
1: Yeah.
0: En el teu cas tens altres que poden seguir la saga índia, diguéssim, no?
1: Total. Però també és veritat que existeix això de conversió amb fills d'altres amics que tenen, en plan, Sean, per què no has sigut com aquest nano, aquest nano de la comunitat?
0: Que segurament serà metge,
1: sí.
0: O el que sigui, no?
1: O segurament està estudiant a l'estranger i no és homosexual, òbviament.
0: I el de metge, per alguna raó especial, volien que fossis metge?
1: No arribo a entendre a dia d'avui tampoc, no sé quina obsessió hi ha en fer medicina. De fet, el
0: que
1: meu pare...
0: Que superrespectable, eh?
1: Superrespectable, però de fet el meu pare va estudiar medicina, ho va deixar, i quan jo vaig entrar a batxillerat em va dir, Sean, vés per la via que et permeti fer medicina. I jo vaig fer el científic per pura força, però no vaig acabar estudiant medicina, perquè no...
0: No t'agrada, no és el que tu t'agradaria fer.
1: Exacte.
0: Quan parlem de família, em deies que és més àmplia, no? En la família índia són els pares,
1: estan els fills,
0: els tiets, avis, si encara estan vius, no?
1: Solen tenir una estructura superàmplia, sobretot al país d'origen, perquè conviuen quasi tots en una mateixa casa, és com... que al final fan vida entre tots. Mm-hmm. I és una cosa molt normal allà el fet de tenir el teu tiet visquent a la mateixa casa.
0: I què t'han dit la família més llunyana del fet de ser gay? No sé si han dit alguna cosa...
1: Encara no m'han dit res directament, però sí que ho han dit els meus pares. O sigui, no m'ho han dit a mi, ho han dit els pares. Lo de què està fent el teu fill a les xarxes, perquè està penjant aquest tipus de coses...
0: És que tu tampoc et calles, tu, vinga. Veus allò de... Que ara està bé, és la teva decisió, òbviament.
1: Total. I jo, quan em van dir que els familiars estaven dient aquest tipus de coses, jo els vaig preguntar, però per què no m'ho diuen a la cara? I clar, igual costa més com tenir aquesta conversa de cara a cara, de familiar a familiar. Jo entenc al final perquè aquesta realitat com que no s'ha visibilitzada, allà no... Tampoc hi ha hagut aquesta conversa abans amb els altres familiars, per tant ho entenc, perquè és al final una conversa que s'ha de tenir, costi el que costi.
0: En un dels teus vídeos deies que és molt important per una persona d'origen indi la validació de la seva comunitat i de la seva família.
1: Uau.
0: No? I sí. Això jo crec que també és una... és un de les claus de, del que està passant, perquè els teus pares no han de tenir por de que no et validin per el que ets, no?
1: No, 100%. I és que el que vaig comentar abans, que la primera reacció va ser la preocupació aquesta pel què diran, i és un tema que em fa com bastant de pena, o sigui, bastant de ràbia també, perquè aquesta preocupació pel què diran com que ha fet que, com ho dic, que totes les famílies indians doncs acabin no satisfent els seus desitjos de veritat, o saps?
0: Perquè sempre busquen més els desitjos dels altres que no els que realment tenen, no?
1: Exacte.
0: Que això també crec que molt sovint passa amb la cultura catalana o espanyola, eh? Molta també. Gent que també té com necessitat de contentar tothom, vull
1: exacte.
0: Dir, com que i els primers som nosaltres, no?
1: Sí, com de satisfer aquesta expectativa externa en cop de seguir el que vols fer de veritat. I em dona pena per la part de la cultura índia, perquè al final hi ha molts nois homosexuals que acaben com forçats en matrimonis perquè no arriben a tenir aquesta conversa, perquè al final estan en un entorn que no es veuen segurs. I de casos com aquests n'hi ha milers. O sigui, acaben en matrimonis on aquesta sexualitat acaba reprimida i no s'arriba a satisfer aquesta natura.
0: Sean, tu estàs solter?
1: Sí.
0: No sé si et veus en parella en un futur.
1: Sí, també.
0: T'agradaria tenir parella. T'ho dic per al dia, si vols presentar la teva parella a la teva família. No sé si això t'ho has plantejat. Perquè jo... suposo que millor pot arribar el moment. No ho sé, eh?
1: Arribarà el moment, 100%. Jo... ells ja s'ho esperen, que estic...
0: Qual... Si no, li posa aquest programa de ràdio i que sàpiguen que hi haurà un dia que ja apareixerà un altre noi.
1: Exacte. O sigui... que he tingut afers amb nois, però no hi ha hagut aquest cas ideal encara. Sí.
0: Però jove, tens 22 anys.
1: Ja, encara hi ha temps.
0: I tant, hi ha molt de temps.
1: Sí. Però si ells ja s'esperen que qualsevol dia entri amb un noi per la porta, així que...
0: I quan passi, com creus que reaccionaran ells?
1: És que jo crec que no diran res i es quedaran com, mira-lo, ja està.
0: Bueno, segurament tu estàs també... sembrant coses, vull dir, amb el fet de sortir de l'armari d'aquesta manera ja trenques tabús, vull dir, ja, saps? Es van acostumant a la realitat que tenen.
1: Clar, la realitat meva i també la realitat com pot ser d'altres nois de la comunitat o d'altres nens petits també, perquè al final això no és una cosa que acabin com triant en l'adultesa, sinó és una cosa que ve per natura total. I al final ajuda també que els meus pares doncs sàpiguen això, perquè al final com podran ser porta d'educació cap als amics o amigues que tenen, perquè al final ho acabaran sabent també o acabaran tenint fills iguals com jo, saps?
0: Sean, per què penges els vídeos a internet? O t'ho has plantejat algun cop per què vas decidir fer-ho?
1: Va ser com l'any passat per motiu de combatre aquests estereotips indis que hi ha inculcats sobretot a les xarxes a nivell humorístic, i també perquè veig com molts discursos d'odi cap a la comunitat índia a nivell xarxes, i ja vaig rebre comentaris racistes com l'any passat arrel d'unes fotos que vaig penjar a TikTok, de dir que deien les fotos, jo estava com amb una vestimenta més queer, diguem-ne, i van comentar què passaria si tu et posessis això en el teu país. I jo, arran d'aquell comentari, com que vaig començar a penjar vídeos dient que el meu país és aquest, perquè al final tampoc aquesta realitat d'indis catalans, bengalís catalans o pakistanís catalans no ha estat com visibilitzada a les xarxes. I també a mi em faltava com un referent de dir qui és indi, qui és català, o qui és sud-asiàtic, qui és català a Barcelona. Igual vaig pensar, si començo jo, començaran també altres persones, o podré saber que hi ha altres persones patint el mateix que jo, perquè al final em faltava aquest punt de confort o punt de reforç també. I va ser això el motiu, fins que després em va agradar també que la gent tingués tanta curiositat sobre la cultura índia, per tant també vaig començar a parlar sobre cultura índia i les coses de la cultura índia que jo vaig fent en el meu dia a dia, com la cuina pot ser, com les festivitats, saps?
0: Doncs t'anirem seguint perquè dona consells, eh? L'altre dia veia un per exemple, què has de demanar quan vas a un restaurant indi?
1: Clar.
0: A mi sempre em passa que dic, no sé què demanar. Hi ha tants plats, ara tots són boníssims, també, també t'ho he de dir.
1: Tots són boníssims,
0: totalment. M'encanta la cuina hindú. Doncs, Sean Devnath, moltíssimes gràcies per venir al programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I haver explicat la teva història.
1: Gràcies.

0: plurals i singulars. Amb Quim Esteban.
1: Avui en el Plurals i Singulars volem parlar amb una neurocientífica. És la doctora Emília Redolar. La doctora és neurocientífica i també és una persona trans i acaba de publicar el llibre Lo que somos bajo la piel, on aborda la identitat de gènere combinant divulgació científica, experiència personal i la història d'Almudena, una dona trans que des de ben petita percep una distància entre el seu cos i la seva identitat. Anem a saludar a la doctora Emília Redolar. Doctora, molt bona nit.
2: Molt bona nit. Què tal, com esteu?
1: Com explicaria la neurociència que una persona sigui trans? Hi ha alguna explicació neurocientífica?
2: I tant, o sigui, quan parlem de la identitat, tu sempre et distingeix de la taula a la que estàs, tens al davant, la cadira a la que estàs asseguda, o la persona que tens al teu voltant, perquè el cervell construeix la identitat, la percepció intensa que tens de ser tu, i a més et veus, tu saps que no ets la mateixa persona de fa 30 anys perquè realment ha passat el temps, tens noves experiències, però tu saps que tu ets aquesta persona malgrat sigui diferent. I què passa? Que el cervell gasta molta energia, molts recursos per generar aquesta identitat, i aquesta identitat té una identitat amb cos. Què és el que passa? Que nosaltres a la societat en la que vivim posem dos etiquetes, la de nenes i la de nens, en funció dels genitals al final, però la identitat es construeix al cervell. Per tant, a vegades el que passa és que aquests genitals no coincideixen amb la identitat. Per què? Perquè hi ha molts factors que intervenen en el desenvolupament del cervell, des del full de ruta que hi ha a nivell genètic i amb les hormones sexuals en moments crítics del desenvolupament, a, per exemple, la plasticitat o les experiències que tenim des del moment que són petites o petits. I això ens explica que la identitat es vagi construint durant el desenvolupament a mesura que el cervell va desenvolupant, però clar, els genitals és una cosa i la identitat que es genera al cervell és una altra.
1: Clar, és a dir, el nostre cervell el que fa és pensar, va construint una realitat amb el que veu, amb el que percep, i, diguéssim, aquesta identitat pot ser diferent a la que ens assignen pels genitals que tenim, no? És aquesta construcció que anem fent al llarg de la nostra vida, amb les nostres experiències, no? Amb el que veiem, el que... No?
2: Efectivament. És al final un full de ruta, que és veritat que tenim, perquè hi ha un full de ruta genètic al nostre DNA, i és un full de ruta que diu que el cervell ha de ser d'una manera determinada. El que passa que aquest full de ruta no és un full de ruta immutable, sinó que les nostres experiències, la societat en la que vivim, tot això va calant i va fent que aquest full de ruta sigui d'una manera o una altra.
1: Clar.
2: I clar, quan pensem sempre en la identitat de gènere, ràpidament pensem en els genitals, i els genitals és veritat que és al final el dimorfisme que permet la conducta sexual, però la identitat és va més enllà de tot això.
1: És a dir, que la identitat de gènere no naixerà amb nosaltres, sinó que l'anem construint al llarg de la nostra vida. És variable, podria arribar a ser.
2: Sí, però hem de ser cautelosos. És a dir, hi ha un full de ruta, i un full de ruta establert, i el cervell ja té com...
1: Que és un full de ruta que té el cervell, no? Com de manera empírica.
2: Cervell, sí, que això està imbrincat al nostre DNA. És a dir,
1: vale,
2: nosaltres tenim una sèrie de gens que són els que configuraran les xarxes neuronals que expliquen o que estan darrere de l'identitat de gènere, inclús també de l'orientació sexual. El que passa que aquest full de ruta pot variar en funció de les experiències que tinguem. I això explica, doncs, per què hi hagin desenvolupaments diferents pel que fa a la identitat de gènere.
1: Quina importància té la infància per a aquest full de ruta? Perquè crec que és un moment molt cabdal, no?, de la nostra vida, que ens marca molt.
2: Sí, sí, és molt important. De fet, és, quan parlem de la identitat de gènere, és veritat que hi ha moments que diem períodes crítics. El desenvolupament del sistema nerviós ho hem de pensar que és un desenvolupament que triga anys, és a dir, fins als 20, 24 anys no acaba el seu desenvolupament. Però què passa? Que hi ha moments que són més crítics, sobretot per algunes funcions i algunes xarxes neuronals. Pel que fa a la identitat de gènere i a l'orientació sexual, aquest període crític és el que diem perinatal, que és abans del naixement i després del naixement. Uh-huh. I en aquest període crític és veritat que no només són les experiències del que és la interacció amb l'entorn, les interaccions socials, la part emocional o cognitiva, sinó també alguns factors de l'entorn que fan que s'activin o desactivin una determinada càrrega genètica. És veritat, els gens els hem de veure no com una cosa immutable, sinó com factors que es poden encendre i apagar, i el cervell això funciona de manera contínua. I, per tant, hi ha diferents factors del nostre entorn que poden modificar com s'activen o com es desactiven aquests gens, això en primer lloc, i ja després, en el moment que arribem al món, nosaltres ens arriba aquesta informació, sobretot del nostre entorn. I el cervell és plàstic, i una de les coses que estem veient és que les nenes i nens, i això hi ha molts estudis des de la neurociència, a mi m'agrada molt fer servir la paraula detectius de gènere, perquè contínuament van rebent informació de l'entorn, de com s'ha de comportar una nena, com s'ha de comportar un nen, quina roba ha de portar una nena, quina roba ha de portar un nen, en quines joguines han de jugar. Tot això ja la societat ens va donant aquesta informació a les nenes i als nens. I tot això es va integrant i arriben als 10 anys que ja saben distingir molt bé aquestes senyals i al final el cervell el que intenta és encaixar a la societat. I si a tu et diuen, mira, tu t'has de comportar, has de fer servir aquestes joguines, doncs al final ho intentem fer perquè volem encaixar a nivell social, i és el que diem el cervell social. Que passa que a vegades tot això no coincideix a la percepció interna que tens de ser tu mateix o tu mateix i aquesta identitat de gènere. Per tant, al final és aquest equilibri, no? que a vegades pot coincidir i a vegades no.
1: Crec que en el seu llibre, Lo que somos bajo la piel, que acaba de publicar amb l'editorial Destino, parla de patrons cerebrals diferenciats entre persones cis i trans. Quins patrons són aquests i quines diferències tenen?
2: Doncs la neurociència, en els últims 5-10 anys, han fet estudis molt ben fets, amb mostres grans, amb moltes variables controlades, i s'ha estudiat, per exemple, el gruix de l'escorça, que és la part exterior de l'encèfal, s'ha estudiat la connectivitat entre les neurones a nivell estructural i a nivell funcional, i avui en dia tenim molta informació. I tots aquests estudis, de fet, fets per diferents laboratoris arreu del món, han vist un eix cardinal, que és que hi ha quatre endofenotips, que diem quatre formes diferents d'estructura i funcionament del cervell, que una coincidiria amb una dona cisgènere, una altra seria homes transgènere, una altra dones transgènere i una altra homes cisgènere. I això ho veiem de manera molt clara, que hi ha aquestes quatre formes d'organitzar-se i de funcionar el cervell. Què és el que passa? Que no és tan fàcil. Per què? Perquè malgrat que tenim aquestes quatre tipologies, sí que és veritat també que creiem que hi ha un continu entre aquestes tipologies. I aquest continu el que podria explicar també és la diversitat d'identitats de gènere que ens trobem a la societat. Hi ha persones que diuen, no, jo tinc un gènere fluid o jo no m'identifico. Això la neurociència ho pot explicar? Doncs sí, ho pot explicar perquè, malgrat hi ha aquestes quatre formes, també és veritat que hi ha aquest continu, i com és un continu, doncs això tindria cabuda aquesta diversitat a l'identitat de gènere.
1: Actualment veiem una explosió de persones que es qüestionen la seva identitat de gènere. Per què creu que està passant? Per què ara hi ha molta més persones que ara segurament s'ho qüestionen? No sé si és una apertura social, si és que ara a nivell social està més acceptat i això fa que la gent pugui també agafar més forces. Es parla fins i tot, crec que vostè considera incorrecte, això del contagi social, no? De quan en una classe apareix una persona trans, una altra és identificada i potser acaba també identificant-se com a tal. Per què està passant?
2: Vale, no és que hi hagi més persones, això, al revés, tot el contrari. Sempre el percentatge i les tasses de persones transgèneres s'han mantingut estables al llarg de la societat en les diferents èpoques.
1: L'únic que ara hi ha més gent que se n'adona o verbalitza.
2: No, és que se n'adonen, sinó simplement que donen visibilitat. Vale. Això és molt diferent, perquè una persona pot adonar-se des de petita però no tenir la valentia de sortir fora perquè l'entorn no estimula això.
1: És a dir, que segurament això és el que ens hem trobat molts anys abans, no? Molta gent que no va sortir mai de l'armari a nivell trans.
2: Efectivament, efectivament. I ara hi ha més llibertat i pot sortir. El que sí que veiem és que, o sigui, tot això va en contra de com creiem que, o sigui, lo de la moda va en contra de com creiem que funciona el cervell. És a dir, l'ésser humà intenta encaixar en el grup social. El donar visibilitat a la teva condició transgènere, això va en contra, perquè no et permet encaixar. Per tant, el teu servei social farà tot el que sigui per no donar aquesta visibilitat, o sigui, tot el contrari. El que passa és que ara la societat, d'alguna manera, sí que facilita els pares tenir un acompanyament amb les filles i fills, i això fa que persones que des de petites se senten noies i han nascut amb un penis o al revés, que han nascut amb una vulva i se senten nois, doncs tinguin la llibertat i l'acompanyament per explicar-ho. I abans això no estava i no s'explicava, però o sigui, hi ha moltes evidències, que inclús a la prehistòria, que la condició transgènere ha estat sempre, per què? Perquè és una condició biològica, estem parlant de quatre formes diferents de desenvolupament del sistema nerviós. I què passa? Que ara, doncs, es dona, proporciona aquest acompanyament, ara mateix es donen unes condicions perquè la gent tingui la valentia de sortir fora i de donar aquesta visibilitat. Per tant, contagi social, això si no té ni peus ni cap, per lo que sabem des de la neurociència, i no és que hi hagi més persones, són les mateixes persones, sempre és la mateixa incidència, que és al voltant d'un 1%, i el que passa és que ara es donen les condicions per donar visibilitat.
1: Estem parlant de l'entorn. Quines conseqüències pot tenir també sobre el servei, sobre la salut mental d'una persona, que el seu entorn negui reiteradament la identitat d'aquesta persona? Que això ha passat molt sovint. Per si hi ha algun pare que ens escolta, per saber quines conseqüències té, si no deixem que la gent també es desenvolupi com la seva ment, no? Doncs aquest full de ruta marca.
2: Clar, tu imagina't que a una persona que sap que és una persona determinada diguis no, és que tu no ets així. Clar, dius, no, jo sí que sóc així perquè sóc jo, sóc la meva persona, és la identitat, que és una identitat en cos. Quan nosaltres diem com s'ha de sentir una persona, estem invadint la seva subjectivitat, la seva intimitat, i l'estem dient que no pot ser com aquesta persona se sent. I això pot tenir repercussions molt greus a la salut mental i inclús arribar en primer, l'ansietat, depressió i entrar en un ostracisme i un aïllament social. O sigui, les conseqüències a nivell de salut mental són molt, molt greus, o poden ser molt, molt greus per aquestes nenes, aquests nens, adolescents, que realment la societat, el seu entorn, la seva família, li diuen que no pot donar visibilitat a com ella se sent per dins. Perquè, clar, és una percepció molt intensa i és una percepció que tu no dubtes de com tu t'estàs sentint. I la resta t'està negant que tu et puguis sentir d'aquesta manera. I dius, home, és que jo em sento d'aquesta manera. Com pots dir tu com jo m'haig de sentir? O sigui, imagina't, tu has de dir com s'ha de sentir una altra persona, quan el sentiment és una cosa que es produeix dintre de la persona, no des de fora.
1: Que haurien de canviar les famílies, les escoles i el sistema sanitari a partir del coneixement científic disponible actualment per facilitar que tothom pugui ser com és i sigui feliç i pugui viure?
2: Primer, no hem de negar les infàncies trans, que això moltes vegades es diu, i no s'ha de negar ni molt menys, perquè ja tenim moltes evidències que és una condició que pot aparèixer en el moment, des del moment que arribem a la vida. I, per tant, no s'ha de negar això, perquè ja tenim molta evidència. Que s'ha de fer és un correcte acompanyament. I això és molt important. Aquest acompanyament, detectar-ho molt bé, que aquí els pares són factors crítics per tenir aquesta detecció. I una vegada s'ha detectat, fer un acompanyament de la nena o del nen, i després, clar, tot això ha d'anar acompanyat d'una feina per part de l'escola, per exemple, perquè al final una part important de la vida d'una nena o un nen és a l'escola. I els iguals això tenen un pes molt important. I s'ha de normalitzar, com es normalitzen moltes coses, de dir, bueno, mira, una condició de neurodivergència, una condició... Clar, tot això ara mateix ja s'està normalitzant a les escoles, doncs això també s'hauria de normalitzar, i no perquè sigui una patologia ni molt menys, perquè no parlem mai de patologia, d'una condició patològica, sinó una forma de desenvolupar-se el cervell de manera diferent. I tot això s'ha de tenir molt, molt, molt present ha d'haver aquest acompanyament a casa, però també a l'escola s'ha de fer un esforç molt important per poder tenir una adaptació i un cuidado de les nenes i nens a l'escola, que és crític.
1: I és que l'escola és un moment també bàsic, no? És quan estem creixent, quan estem...
2: Jo recordo
1: la meva escola que tenia com moltíssima credibilitat els meus professors, no? Perquè és la meva primera experiència. Sí. Tenen molta credibilitat, autoritat i tot el que diuen va a missa, no?
2: Sí, sí.
1: I això és important per als nens petits i les nenes. Sí, doctora, com deien, vostè és una persona trans. Com l'ha ajudat la seva professió com a neurocientífica a entendre la seva condició de persona trans?
2: Doncs, a veure, jo he tingut molta sort perquè realment, i no vaig estudiar neurociència per entendre a mi mateixa, com algunes vegades m'han dit, dius, no, tu potser has estudiat neurociència. No, jo he estudiat neurociència perquè realment m'agradava molt el sistema nerviós. El que passa que em vaig trobar amb aquest tema, vaig poder fer investigació i realment això em va permetre veure com des de la ciència podem entendre aquesta condició. I quin és el problema que m'ha donat? I per això també la raó d'aquest llibre i la raó de tota la divulgació que estic fent és que la societat aquesta informació no li ha arribat. Aquesta informació està als papers que publiquem en neurociència, a les investigacions que fem, que arriben a 4 o 5 investigadores, investigadors, i això no té un calat a la societat. I jo crec que és el nostre deute com a científiques i científics el donar a conèixer la informació i tot el que s'està publicant en relació a la identitat, en relació a l'orientació sexual. Són aspectes que des de la neurociència tenim moltíssima informació i això ha d'arribar a la societat, ha de tenir aquest calat. Per tant, jo em considero afortunada perquè el poder treballar com a neurocientífica m'ha permès obtenir un coneixement i entendre moltes coses, però ara jo estic en el deute davant de la societat de poder traslladar aquesta informació.
1: Que no quedi, diguéssim, només a nivell científic, sinó que s'estengui tota la societat i que s'entengui, que a vegades els científics també doncs es parla d'una manera molt científica que no acaba d'arribar a la població, però jo crec que avui amb l'entrevista estem entenent doncs moltes coses arran d'aquell llibre Lo que somos bajo la piel, de la doctora Emilia Redolar. Doctora, en el llibre es parla de l'Almudena. Qui és l'Almudena?
2: Pues mira, l'Almudena, jo quan aquest llibre té al meu cap, bueno, té anys...
1: Estava en aquell full de ruta, no, també, el llibre?
2: Sí, en el full de ruta. I fa 4 anys que vaig començar a escriure aquest llibre i jo me recordo que vaig quedar amb l'editora de Destino, que és del grup Planeta, vaig quedar un dia per esmorzar, li vaig explicar el projecte perquè ella em coneixia, perquè tinc molta producció en neurociència i he escrit altres llibres, i em va dir, ostres, pues mira, és un llibre molt interessant. I jo li vaig explicar la idea de fer un llibre que tingués una part narrativa, una part de novel·la, que és la història d'Almudena, i després la part d'assaig. I em va dir, ostres, que això en un llibre de divulgació és molt ràpid. I dic, bueno, mira, et donaré una mostra de capítols i em dius. I li vaig enviar i li va agradar molt la part de novel·la, la part de la història d'Almudena. Per què la vaig posar jo? Perquè al final el que volia no és un assaig científic que només quedés en donar informació, sinó que també tingués una part experiencial per poder aterrar tot això en el cas de l'Almudena. I que això jo vaig pensar que arribaria o seria una manera, un vehicle, un vector perquè arribés millor la informació a la societat d'una manera fàcil d'entendre i d'una manera també experiencial. A l'editor li va encantar la idea i la veritat és que ha estat una feinada perquè combinar les dues coses per mi, doncs això, 4 anys de feina, però jo crec que al final ha quedat un producte molt que pot arribar a molta gent i que pot tenir més calat que no només un assaig científic. I al final, clar, la història d'Almudena és la meva història personal que l'he plasmat al llibre i, per tant, al final també és una forma experiencial, no?, de traslladar tota aquesta informació.
1: És a dir, que Almudena, en el fons, és la història de l'Emília.
2: Efectivament, sí, sí. Això també vaig dubtar si ho deia o no ho deia, i al principi del llibre ho dic, perquè dic, bueno, pues mira, no, no passa res, ho hem de dir, perquè realment també per mi ha estat un pilar per poder explicar la part de neurociència a través del cas de l'Almudena, però al final tot allò que explico de l'Almudena és veritat i és la meva història.
1: Per acabar l'entrevista, doctora, abans dèiem que hi ha molta gent que diu que això és una moda, que hi ha el contagi social... S'han sortit molts mites en relació a les persones trans i vull aprofitar aquesta entrevista perquè vostè, com a neurocientífica, les pugui desmuntar, algun d'aquests mites. Quin és el mite o els mites que més ràbia li poden fer que actualment s'estan explicant o s'estan divulgant aquests bulos també per xarxes que la ciència podia desmuntar?
2: Jo crec que el principal és el que hem parlat abans del contagi social, perquè realment això s'està dient, hi ha com una por, no? Ostres, mira, ha sortit un nen en una classe que se sent nena o al revés, no? I això, ostres, hem de tenir cuidado perquè això pot generar que altres persones dubtin, es qüestionen. Tot això no tenim cap tipus d'evidències, és que és just el contrari, al revés. O sigui, hi ha una pressió molt forta neurobiològicament parlant perquè això no sigui així, perquè la teva identitat és una percepció molt intensa de tu com ets i realment el que vols és encaixar en el grup i això no et permet encaixar, això et posa, i t'ho dic per experiència, en problemes, al revés, tot el contrari. I hi ha molta pressió perquè neurobiològicament això no sigui així. Per tant, el primer que desmuntaria és que no hem de tenir por de tot això perquè no hi ha un contagi social, no hi ha més casos, també, que seria la segona cosa, perquè també es diu, no, és que ara, clar, com està de moda hi ha més casos. No, sempre hi ha hagut persones transgènere, sempre, sempre. I tenim recollits, que això ho explico en el llibre, en diferents societats, inclús a la prehistòria, que hi havia persones transgènere i tot això està molt ben documentat. Per tant, sempre, sempre hi ha hagut. Per què? Perquè al final el que sabem és que realment hi ha una forma, un desenvolupament del sistema nerviós que porta això, i no com a condició patològica, sinó com un desenvolupament també en el full de ruta normal del cervell, que això seria el tercer mite que jo intentaria trencar, que no és una condició patològica, és una manera diferent de funcionament del nostre sistema nerviós i és un endofenotip, que és el terme que fem servir en neurociència, de desenvolupament del sistema nerviós. Per tant, tot això jo penso que ha d'arribar a la societat i també el fet de que al final hem de tenir una comprensió de que els genitals és una part del nostre cos, òbviament, els genitals també, per què estan? Els genitals tenen una funció biològica i això seria el quart mite que jo trencaria. I és que al final la biologia és molt forta, hi ha dues formes, la forma de la dona i la forma de l'home, perquè aquestes dues formes, la funció és l'intercanvi de material genètic. Són dues formes amb dues cèl·lules diferents que s'han d'ajuntar per permetre aquest canvi de material genètic. Per això hi han d'haver dos genitals, amb dues formes diferents que puguin possibilitar aquest intercanvi. Per possibilitar aquest intercanvi, hi ha una part del cervell que són xarxes neuronals que estan implicades en l'orientació sexual i després hi ha altres xarxes neuronals que estan implicades en la identitat. Tu, per tenir aquest intercanvi, t'has d'identificar com a dona o com a home, has de tenir una teva identitat i després has de tenir una orientació. I aquí la biologia, doncs, el que al final tenim és que et pugui atraure l'altra forma, la forma diferent a la teva. Però què és el que passa? Com el cervell va per un costat i els genitals va per un altre costat, el que és el desenvolupament, què pot passar? Doncs tenir orientacions sexuals que t'agradin persones de la teva mateixa forma. Per què? Perquè l'orientació sexual depèn de moltes coses. Depèn d'aquestes xarxes i del full de ruta, però també depèn de les experiències que tu tens. I el mateix amb la identitat. Per això s'ha de trencar molt bé aquesta dicotomia entre el que són genitals i el que és la identitat o l'orientació. Jo crec que com a societat, això pel que fa a l'orientació ja ho tenim molt integrat, perquè ningú dubta, per exemple, que una persona li puguin agradar les persones que tenen els mateixos genitals, el mateix sexe, això no ho dubtem, però sí que dubtem més de la identitat de gènere, quan veiem que és el mateix que l'orientació sexual. Són xarxes neuronals que depenen del funcionament del cervell. I això jo penso que ho hem d'entendre a la societat en la que estem i hem de trencar aquest mite. El que passa que els genitals és un estímul tan ostensible, que és veritat que des del principi del naixement ja és el que d'alguna manera permet crear aquests grups, i després veiem que no tenim present el cervell.
1: Doncs, doctora Emília Redolar, tots aquells que vulguin investigar una mica més tenen el seu llibre ja disponible, Lo que somos bajo la piel, un llibre que edita l'editorial Destino. Un plaer, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Avui en el programa també parlem de les violències que també poden aparèixer dins de les relacions sexoafectives de la comunitat LGTBIQ+. I ho fem amb la Míriam Solà, directora del Centre LGTBI de Barcelona, perquè el proper dijous i divendres s'organitza la 7a jornada anual que dediquen precisament a aquest tipus de violència. Míriam, molt bona nit.
3: Bona nit, companys, com anem?
1: Explica'ns una mica, Míriam, de què aniran aquestes jornades, que recordem són la setmana vinent, el dijous i el divendres.
3: Exacte. Doncs primer de tot, gràcies per com sempre, donar-nos un espai al teu programa i a aquests temes que sempre doncs, costa més que es visibilitzi als mitjans. Doncs aquest any la nostra jornada anual està centrada en la qüestió de les violències intraplus. Nosaltres le diem violències intraplus a les violències que es donen en l'àmbit de la parella o de les relacions sexoafectives entre persones del col·lectiu LGTBIQA+. Llavors, és un terme que a la vegada s'ha fet servir intragènere, però nosaltres el terme intragènere el qüestionem una mica perquè creiem que és limitant, perquè només parla de les violències que es produeixen entre parelles del mateix gènere. Llavors, què passa si es dona entre dues persones, una dona trans i una persona no binària, entre un home gay i un home trans? Doncs aquest concepte, violència intragènere, no reflecteix la pluralitat de les realitats de les persones que estan travessades per una dissidència sexual i de gènere, diguéssim.
1: Llavors, aquestes jornades, amb qui comptareu? Perquè és un tema que és un tema mica tabú, silenciat,
3: sí,
1: per donar visibilitat.
3: Sí.
1: Quines persones comptareu aquests dos dies?
3: Són unes jornades que, tot i que estan dirigides a tothom, a la ciutadania en general i també comptem amb l'àmbit acadèmic, perquè ens portem a un ponent d'una persona experta que es diu Xavier, bueno, Xavier no serà Xavier perquè és de Puerto Rico, Xavier Guadalupe, que és professor a una universitat a Estats Units, a la Framingham State University, i ell és expert en aquestes violències quan es donen en parelles amb persones trans, específicament. I ens parlarà d'això. Però tot i que sempre en la jornada anual del centre comptem amb, diguéssim, una part més acadèmica, una conferència inaugural més acadèmica, en aquesta ocasió, diguéssim, que la jornada està molt adreçada a personal tècnic, a professionals de la intervenció. Per què? Perquè trobem que hem de començar, abans de poder treballar-lo amb la ciutadania, s'ha de poder comptar amb uns serveis, uns recursos públics que estiguin dotats, que tinguin la perspectiva incorporada, que puguin uns professionals formats, que tinguin eines i claus per abordar aquestes violències. Nosaltres, aproximadament cap a finals de l'any passat, vam començar un procés de diagnòstic, de recerca, de la mà de dues expertes, la Míriam Vázquez i la Marta Mariñas, i la idea era poder mapejar com s'estava treballant aquest tema de les violències intraplus en els serveis municipals, en els circuits actuals de violències masclistes, i poder caminar cap a un model d'atenció que integrés aquest tipus, no?, de violències. I de fet estem en procés d'elaboració també d'una guia dirigida a professionals. Llavors, les jornades comptarem amb aquesta conferència més acadèmica que obrirà les jornades, amb una taula rodona on es presentarà una mica tot el que es va fer en aquest procés de treball amb professionals, amb persones víctimes de violències intraplus, amb persones també victimaris, una primera taula rodona i després una taula rodona amb professionals de diferents entitats de l'estat espanyol. Comptarem amb la Fundació Triángulo de Madrid, amb la Vanessa Martos, que van ser pioners ja fa, jo crec que una dècada o més, van ser els primers en treure un material sobre violència intragènere, i ens vam inspirar molt. La Laia Mujica de Aldarte també és una organització a Bilbao molt pionera en l'abordatge de... Són organitzacions històriques, LGTBI, en l'estat espanyol, i van ser els primers en tractar aquest tema. I també comptarem amb l'Associació Genera, que és una associació que està aquí, a Barcelona, per la part més comunitària, per com ho abordem no només des de lo professional, sinó també dels processos comunitaris. I per últim, comptarem amb el Plural, amb un tècnic, l'Isaac Navarro. Uh-huh. El Plural és un servei nostre, també, de la ciutat, un servei municipal que treballa en temes de masculinitat, i també som pioners en el treball amb homes que han exercit violència, amb victimaris. I tot això de la mà de la moderació de la Paula Alcaide, que és un Alcaide, que és una psicòloga molt reconeguda també en l'àmbit de LGTBI. Bueno, i el dia abans tenim dos tallers també, pràctics. Jo crec que aquests sí que són els que més dirigits, diguéssim, estan a la població per treballar el bon tracte, les relacions igualitàries, i aquests dos tallers t'has d'escriure.
1: Mm-hmm. Doncs tot això, recordem, serà la setmana vinent, dijous i divendres, en aquesta setena jornada anual dedicada a les tipus de violències intragènere. Míriam Solà, directora del Centre LGTBI de Barcelona, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta jornada.
3: Moltes gràcies a tu, company. Una abraçada.
1: Fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. Els controls tècnics hem tingut el Cristian Estanescu i us ha parlat Quim Esteban. Que tingueu una molt bona setmana. El Plurals torna diumenge vinent a partir de les 10, com sempre, aquí a Ràdio 4. Adéu.

Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. La barrera del so. Amb Irene Desumvila.

0: Doncs també en el passat la música i els sons servien per trencar barreres. Moltes tonades, moltes cançons donaven forma a alguns oficis, servien per feinejar, també a la llar, per transmetre algunes tradicions, costums, notícies, també per celebrar. Cantar era habitual i formava part inseparable de la majoria, doncs, de la gent. Avui volem viatjar una mica a aquest moment, a aquestes tonades, a aquests paisatges sonors que a través d'una veu a capella amaguen tantíssima i tantíssima història al darrere, també la nostra història. Ho farem tot seguit parlant del projecte Cantut, que ja du uns quants anys en marxa i que ara es podrà veure també i gaudir a la Fira de la Mediterrània de Manresa a través d'una exposició ben extensa. També ens visitarà el Carles Escrig, que és una mica, doncs, el nostre folclorista oficial aquí al programa. Per tant, doncs, avui un programa que, com sempre, doncs, està atent a cap on va la música, però que també creiem important saber precisament d'on ve. Benvinguts a la Barrera del So.
1: Pirineu, tres blanques comes,

0: I estem escoltant la cançó Evocació al Pirineu, fragment de la cançó d'amor i de guerra, és una sarsuela catalana. Es va estrenar el 16 d'abril de 1926, creada en plena dictadura de Primo de Rivera. Es titulà inicialment Els soldats de l'ideal, però la situació política va fer que l'obra es prohibís abans de l'estrena. Sembla que aquest nom, la ideal era la Revolució Republicana Francesa, no va agradar gens al governador civil i els autors de la sarsuela van decidir canviar-ne el nom pel que ara coneixem, aquesta cançó d'amor i de guerra. Aquí, a l'inici, la cantava la Conxita Peiró i Carreras el 2015. I ara estàvem escoltant una interpretació del tenor Emili Vendrell que data de 1931. És una de les joies sonores recuperades i recollides en el projecte Cantut, cançons de tradició oral, que va començar l'any 2012 per recollir i difondre la música popular tradicional recordada per les persones més grans de les comarques gironines. En total hi ha més de 2.000 enregistraments. I ara se'n pot veure una bona mostra a l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, que es podrà veure a la Fira de la Mediterrània de Manresa, que tindrà lloc els propers dies del 15 al 18 d'octubre. La barrera del so, sempre mirant cap on va la música, i avui parlem de la importància de mirar el passat, perquè diu i molt de quin futur volem tenir. Alda Rodríguez, comissària de l'exposició, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal, gràcies.
0: Fins a quin punt les cançons, ara estàvem escoltant aquesta cançó d'amor i de guerra, no? Fins a quin punt les cançons serveixen per conèixer la nostra història, per conèixer qui som?
1: Sí, és clar, les cançons ens serveixen, són d'un temps, d'un moment, d'un lloc concret, i llavors representen molt bé què és el que està passant en aquell moment. De fet, les persones les han utilitzat a nivell comunicatiu per doncs, viure aquesta col·lectivitat.
0: Mm-hmm. Què és exactament el projecte Cantut?
1: El projecte Cantut va néixer, com deies, l'any 2012 per recuperar aquelles cançons transmeses via oralment a les comarques gironines. El seu impulsor, Albert Massip, va fer un viatge a Irlanda i allà es va sorprendre que les cançons de tradició oral tenien presència en la vida social de la gent encara avui dia. I es va plantejar què és el que estava passant aquí. Aleshores va començar a recollir les cançons del seu entorn més immediat, la seva àvia, per exemple, i em va anar fent un primer blog, un blog que tenia internet, i a partir de llavors aquell blog va anar creixent, es va anar ell relacionant amb gent que també havia fet aquest tipus de recerca, i d'aquí em va néixer el projecte Cantut. El Cantut actualment compta amb tres vessants. De fet, el mateix Albert Massip va anar a veure el músic investigador Jaume Arnella, que li va dir està molt bé que recopilis totes aquestes cançons, però si aquestes cançons no es tornen a cantar, això que estàs fent no servirà de res. I aleshores, via el projecte Cantut ja, el que vam fer va ser crear, o sigui, seguir mantenint aquest arxiu que es pot consultar a cantut.cat, però també idear un festival que es fa cada tardor a Cassà de la Selva i unes produccions pròpies que el que fan és servir per tornar a posar en circulació aquestes cançons.
2: Oros, coves, espades i bastos, els que van a darrere paguen els gastos. Les comunes de sifon no estan fetes per tothom. Qui caga plom s'esquitxa, si és una dona una mitja, si és un home un mitjó. Aquí hi ha un senyor rector, allà hi ha una ballarina. Ell ensenyava doctrina i ella ho ensenyava tot. Aquí descansen els ossos d'un que els tenia molt grossos. Els ossos.
0: Oros, copes, espases i bastos, es tracta d'una paròdia de les absoltes, és a dir, el conjunt de responsori, versets i oracions que es deien per al difunt després de la missa de funeral. Segons les possibilitats econòmiques de la família, es cantaven més o menys absoltes, com també hi havia doncs, més o menys capellans que anaven a la comitiva. No? La pràctica de cantar paròdies de les absoltes havia estat molt esteses. Aquí escoltàvem el Salvador Roca i Ribes. Però, Alda, per què cantàvem i què cantàvem a Catalunya? Quines cançons i què expliquen de nosaltres aquestes cançons que heu recollit?
1: Clar, a veure, nosaltres l'arxiu el centrem bàsicament en comarques gironines. Sí que és veritat que tenim en el projecte recopilades cançons d'altres indrets i que moltes cançons que es canten a comarques gironines s'estenen en diferents variants, tant de lletra com de melodia, arreu del país i arreu de països catalans. És a dir, abans com es cantava i per què es cantava? Es cantava per comunicar-se, es cantava amb la veu que es tenia, no hi havia aquesta sensació que per cantar n'havies d'aprendre abans. Tothom escoltava, feies una escolta activa per poder cantar tu després aquestes cançons. I per què servien aquestes cançons? Doncs bàsicament en diferents àmbits de la vida col·lectiva i social de la gent. Es cantava des de bressolar un infant, també es cantava a la feina, es cantava en feines molt diverses, des del camp, passant per les indústries, fins que va arribar, evidentment, la mecanització del camp i l'arribada de la societat de comunicació de massa. Això va ser un trencament, igual com ho va ser en el seu moment, doncs, la Guerra Civil. Però bàsicament el fet de cantar era per aquests moments col·lectius de vida en societat, no? Les festes, penso en les caramelles, no? Per Pasqua, les festes de Nadal, i també això per jugar o per entretenir i bressolar els infants. Per tant, es cantava tant dins com fora de casa.
0: I tu, que has estat tan en contacte amb totes aquestes cançons i totes aquestes tonades, què ens diuen de nosaltres? Com som els catalans i les terres gironines, no?
1: Clar, a veure, aquí hi ha molt de debat. Hi ha molt debat perquè moltes d'aquestes cançons ara mateix n'hi ha que grinyolen, no? Pel que diuen. El que sí que, com deies tu a l'inici, aquestes cançons

0: i elles van agafar l'arxiu del Cantut i van estar explorant el paper de la dona en les cançons de tradició oral. I clar, hi havia autèntiques bestieses que avui en dia doncs, se segueixen cometent, però que et serveix com per fer un fil per dir cap on volem anar. I aquest debat que et deia és sobretot perquè si parles amb diferents estudiosos, investigadors, musicòlegs, hi ha qui diu que les lletres doncs, s'han de mantenir i s'ha de seguir cantant aquesta cançó com fins ara. Hi ha qui creu que el que s'ha de fer és contextualitzar en quin moment, on, per què es cantava, com és que es cantava aquella cançó, i hi ha qui directament pensa que s'ha de canviar la lletra i que no passa res, que l'oralitat també té això, que cada persona que la canta hi posa una mica d'ell mateix.
1: Tot això la fila vella, muller lleial, tot això la fila vella, vildeta i la...
2: I sou l'Estevet de Cal?
1: Aquí hi ha una vinya.
2: Aquí la vinya. I vos vau néixer on?
1: Al Cortal, aquell barri del Cortal.
2: Aquí al Cortal. I la casa on vau néixer, com es deia?
1: Cal de Monjó.
2: Cal de Monjó. I quants anys teniu?
1: 74 en faig.
3: Clar, escoltàvem ara l'Esteve Bertés i Foradada. I ara tu explicaves una mica, no?, també com s'han de preservar aquestes cançons, però com es fa tot aquest exercici de seguir el fil d'una cançó? Com les heu indexat? Aquí li preguntàvem a la persona, no?, que la cantava, on, com, on vas néixer, quants anys tens, de qui vas aprendre aquesta cançó, no?
0: Clar, això és una feina molt important. Primer, clar, el Cantut és un projecte col·laboratiu, vol dir que ara mateix tenim 450 informants, que són aquestes persones que altruistament ens han cantat aquestes cançons, que s'han recollit per 123 del que anomenem caçadors de cançons, que són persones que han anat des d'entrevistar persones properes o fins a algú que els hi ha dit, mira, conec una persona que encara canta, aneu a veure-la i segur que en traieu alguna cançó. Són entrevistes que es fan, no és allò d'arribes i graves i ja està, sinó que tu estableixes una relació amb aquella persona, a vegades són més d'una visita, evidentment guanyes la confiança, perquè cantar al final és un acte molt íntim, llavors, molt íntim i col·lectivament és un acte molt, molt popular, no? Però tu arribes i li demanes a una persona, escolta, canta'm una cançó, i et diré, ui, és que jo de cantar no en sé. Això és el primer que ara avui en dia, quan hem anat a entrevistar gent, et diuen, jo no, jo faria ploure. Tenim aquesta concepció que per cantar n'hem de saber. Clar, llavors t'has de guanyar una mica la confiança i tots aquests caçadors de cançons el que fan és passar estones parlant amb aquestes persones, llavors els hi demanen de qui van aprendre la cançó, en quin moment, és una mica tot el que recorden. I llavors tota aquesta informació, que per a nosaltres és molt important el context de la cançó, tant geogràficament, perquè d'alguna manera també estan explicant la història d'un poble o d'una època determinada. I aquesta informació per a nosaltres és molt important que també aparegui a la fitxa d'aquesta cançó que es pot consultar a cantut.cat. Si accediu a l'arxiu, trobareu doncs, des d'una fotografia o un vídeo, depèn de l'enregistrament, a vegades és només àudio, a vegades és vídeo, i llavors la lletra i tot el que sabem d'aquesta cançó. També llavors tenim un equip que treballa a l'arxiu i el que fan és fer una mica de recerca si havia aparegut en algun cançoner prèviament, alguns detalls més que puguem dir de la cançó.
3: Mm-hmm. A vegades m'ha fet pensar perquè, per exemple, hi ha alguns... Bé, hem fet una mica de... Doncs, hem navegat bastant pel cantut.cat, que és meravellós, és poder fer-se doncs, una mica d'immersió en totes aquestes cançons, és increïble. I clar, una de les coses que ens sorprenia era, per una banda, doncs, escoltar la cançó, i per l'altra, és a dir, per una banda pensava com s'ha enregistrat aquesta cançó, amb un mòbil, o sigui, com l'enregistrava per exemple abans l'Alan Lomax o l'Artur Blasco, no? I com l'enregistrem ara. I després per altra banda també he pensat una cosa, que per exemple en algunes de les cançons hi sentia doncs uns ocellets, potser de fons, no? I m'ha fet pensar probablement el paisatge sonor en el qual es cantaven aquestes cançons també ha anat evolucionant i canviant, no?
0: Clar, totalment. Això també és un dels apartats que tenim a l'exposició que es podrà veure a la Fira Mediterrània, que el paisatge sonor canvia, o sigui, amb tots els canvis tecnològics la vida quotidiana de pobles i ciutats s'homogeneïtzen, no? I perden la singularitat. Això també fa que ens desarrelem d'alguna manera, que el sentiment de pertinença

0: disminueixi. Clar, quan graves aquesta cançó i sents doncs això que dius tu, els ocellets o no, perquè no sempre tot és en el món rural, no? Que a vegades és com que s'idealitza. Això fa que, clar, hem perdut, per exemple, la senyora que escombrava o que tenia la cuina al costat del carrer i passaves per allà i la senties cantant mentre feinejava a casa. Aquesta cosa que et senties tant per la tonada com per la lletra és el que ens anava arrelant a un lloc, no? Hi ha un moment i això és el que s'ha perdut una miqueta.
1: Vaja, unes alzines. No són alzines, això. Bé, aquests pollancres. No són pollancres, tampoc. I doncs què són? Són oms. I és que no sabeu res. Quan jo no hi sigui, no sabreu ni què és un baladre, ni un atzaroler, ni un ginjoler, ni un rebell, ni una argelaga, ni una estepa, ni un arbocer, ni un alavern, ni un llampúgol, ni una alzina. El jovent sap destriar entre un Golf GTI o GTX. Si és un iPhone 7 o un iPhone 8, un PC o un Mac. Ho saben tot de les coses efímeres, de les coses que es venen com a imprescindibles i que en pocs anys passen de moda i formen part del record, com un Spectrum o un Atari, un xubasquero carú, un vídeo VHS.
2: I les paraules diuen qui som, com vivim, què valorem i què menyspreem. És el meravellós Segona Florada de Pau Riba i també l'orquestra Fire Luce, i que recollia aquest text i que ens parla doncs d'això, no? Diu, la paraula és l'ànima d'un poble, no? Com d'important és preservar la paraula i la paraula cantada, Alda?
0: Sí, mira, precisament aquest és un dels àmbits que tenim a l'exposició, que es pot veure. Estàvem molt en sintonia amb aquest discurs, amb el text acurat d'Antoni Gomila, no? I igual amb el videoclip. La veritat és que aquestes paraules, no?, que apareixen a les cançons amb les seves variants, que ens diuen d'on som, per a nosaltres també és molt important aquest discurs, no? I el fet de donar valor a la petita cultura, a la cultura familiar, i la que ens defineix, la que ens fa ser singulars, no? Perquè estem en un món tan globalitzat, tan homogeneïtzat, que nosaltres defensem una mica també, doncs, això, no? De poder mantenir una mica la singularitat.
3: Princesa està sentada en el seu palau i se li presenta el conde, conde l'Arnau, conde l'Arnau. I què hi feia, vos aquí ara, conde l'Arnau.

0: recuperació de la llegenda del comte Arnau, doncs molt estesa, també ha donat doncs per moltes tonades, però certament ara tu estàs explicant això de la revisió de la tradició. Realment, des de ja fa uns quants anys ençà, els que ens dediquem a això, els que ens agrada la música, veiem que ja hem superat completament allò dels complexes, no?, de la tradició, sinó que l'hem integrat com un motor creatiu molt més enllà de gèneres, no? Aquí escoltem Fetus, que passa pel punk rock, però jo què sé, tenim les Tartarrelenes, tenim l'Arnau Ubiols, tenim l'Anna Ferrer, tenim... És que tenim... No m'acaba la llista, no?, també d'artistes actuals que volen recuperar també doncs aquestes antigues tonades, algunes.
1: Sí, és clar, al final estem parlant d'allò que és nostre, d'allò que ens defineix, i per tant els artistes també acaben fent aquesta recerca, no?, interior. I també crec que això és una mica conseqüència de grans feines que ha fet moltes persones al país, investigant, recuperant. La feina que ha fet, abans anomenaves l'Artur Blasco, és ingent, però també tenim persones com en Jaume Arnella, tenim en Jaume Iats, que també sí, doncs, són persones que han estat investigant, i me'n deixo moltíssims que no vull dir que està, hi ha molta gent que han fet abans que nosaltres aquesta feina, a qui nosaltres molts cops, de fet a cada edició del festival intentem homenatjar, perquè sempre diguem, des de l'equip sempre diguem, nosaltres no ens hem inventat res, però sí que seguim doncs amb aquest llegat que ens estan deixant tots aquests investigadors tan destacats, i jo considero que això, aquests artistes, si poden tornar a mirar a la tradició, també és en gran part per la feinada que han fet els predecessors.
0: Mm-hmm, totalment. I com aquestes investigacions, aquesta investigació, dialoga amb la tecnologia? Ara veiem que la intel·ligència artificial tendeix a la... i la globalització tendeix a la homogenització, no? Per tant, doncs, aquí hi ha, diguéssim, una cosa a treballar, no? Però la digitalització pot ajudar també en aquesta tasca de resguardar aquests arxius, o...?
1: Clar, nosaltres creiem que sí. De fet, a l'arxiu fins i tot tenim transcripcions a partitures d'aquestes cançons, d'algunes d'aquestes cançons que realment s'han transmès via l'oralitat, però per poder-les posar altre cop en circulació i que aquest material torni a ser viu, doncs vam decidir que de diverses d'aquestes cançons en transcrivíem a la partitura per posar-les també en... que qualsevol artista o investigador pogués accedir, i de fet ara mateix crec que són unes 1.300 que ja són accessibles en obert també a cantut.cat.
0: Ho veurem tot a la Fira de la Mediterrània de Manresa, no?
1: A Fira Mediterrània sí, a l'exposició que hi tenim, que és Cantàvem, Cantem i Cantarem, perquè nosaltres creiem que seguirem cantant, o de fet creiem que és molt important que puguem seguir cantant pel fet social també, no? Una de les coses que fem al festival és reivindicar aquests espais i moments per cantar en comunitat, perquè quan es canta en comunitat ens estem definint, no?, i ens estem creant identitats, i estem fent molt més que només cantar o compartir uns espais i uns moments, no? I de fet a l'exposició el que ja és com una espècie de recorregut en un primer àmbit que explora el fet de cantar abans, com es cantava i per què es cantava, amb el fet de cantar ara, no? Es posa una mica en contraposició aquests dos fets, de dir, doncs ara amb la societat, no?, de l'espectacle hem relegat aquest fet a les persones professionals o en espais que ja són per això, però no tenim aquest cant espontani. Llavors aquí es pot veure doncs una mica d'on venim amb alguns vídeos. Tenim un segon àmbit que és a partir d'aquesta experiència, d'aquest recull, tot el que estem fent des del projecte Cantut, que a més doncs, des del festival, però també les produccions, els treballs en l'àmbit educatiu, que també considerem que és molt important anar treballant aquest fet en l'àmbit educatiu. Després teníem l'àmbit que hem comentat, amb una frase que ens va deixar anar l'Artur Blasco, de fet que la deixa anar molts cops i és una meravella, que diu que allò que no es coneix no es pot estimar. Mm-hmm. I després tenim un últim àmbit que és el de I ara què fem? Perquè, clar, al final sembla que fem un discurs una mica de, no, estem perdent tot això, però és que encara podem fer moltes coses, perquè des de seguir investigant, buscant cintes tant a casa com en els arxius, encara queden coses, tot i que cada vegada és evident que costa més trobar persones que no hagin viscut en la societat de comunicació de masses, però seguim treballant i seguim fent recerca, i sobretot animem a les persones que segueixin cantant i que segueixin trobant-se per fer aquestes cantades comunes i per seguir, doncs, fent comunitat.
0: El cant col·lectiu com a vincle d'unió, com a espai de refugi emocional, com a teràpia, com, bueno, en fi, com a necessitat davant de les pantalles i de tota aquesta també informació ingent que ens arriba i ens arribarà a partir d'ara, que és aquesta quantitat enorme d'informació i quantitat enorme de música diària, que a veure com podem gestionar. Per tant, molt important, doncs, de preservar tot aquest patrimoni. Doncs moltíssimes gràcies per haver cantat una mica amb nosaltres avui.
1: Gràcies a vosaltres. Merci.

0: I a mi m'agradaria també, potser, imaginar, traçar d'on ve, per exemple, aquesta melodia, no? Dejam, quan va composar això, vés a saber quantes melodies tenia, doncs, en la seva memòria, no?
1: Sí, exacte. Jo crec que, precisament, la música popular britànica, el pop, que com nosaltres el coneixem, és inabastable l'origen d'on deu venir tot plegat.
0: Doncs bé, avui estem parlant d'això, hem parlat del projecte Cantut i ara, ho he dit a l'inici del programa, saludo el nostre folclorista oficial.
1: M'ha agradat molt aquest nou títol que m'has posat de folclorista oficial. Crec que m'escau molt.
0: El Carles Escrits, què tal? Com estàs, amic?
1: Molt bé. Un estiu llarg de desconnexió i tornem amb la Guitza.
0: Has fet molta feina, has composat cançons...
1: Bueno, això de la vida de músic, la veritat és que treballes tot l'any i estàs de vacances tot l'any, és a dir, són les dues cares de la mateixa moneda. I bé, no he parat de fer concerts i de treballar i de fer coses, i a la vegada viure una mica la vida, que al final és la matèria prima amb la qual fem les cançons, també.
0: M'ha encantat això. Uh-huh. I la matèria prima amb la qual fem la secció, quina és? Perquè tercera temporada de La Barrera del So i tercera Guitza, també.
1: Fantàstic, gràcies per seguir comptant amb mi. Li donarem un enfocament més proper a la relació que té la música amb les societats i les persones, i a la darrera Guitza de la temporada passada vam parlar una mica sobre com la història de la humanitat ha intentat capturar sempre la música a través de la tecnologia, i ara, doncs, una mica com s'ha fet aquesta transmissió de generació en generació.
0: Som-hi. I avui parlarem sobre tot aquest corpus musical que ha sobreviscut al pas dels anys, no?
1: Exacte, i dels segles, esmunyint-se sempre, abans que existís tota la tecnologia avancés, esmunyint-se una mica al marge de tots aquests suports físics i de la seva codificació. És el cas de la música tradicional, com la que estem escoltant ara, ja que la seva transmissió s'ha fet sempre, bàsicament, a través de la història, a través de la oralitat, és a dir, passant d'una generació a l'altra a través d'això, de la transmissió oral. Les lletres i les melodies s'aprenien sempre d'oïda, sense la necessitat de partitures ni coneixements musicals, que sí que són suports de codificació que han estat sempre més associats a la música acadèmica, que és tot aquest tipus de música més vinculat a les classes dominants, les classes que han tingut accés a l'educació i a l'escriptura. Els sistemes de notació musical han donat, sobretot els darrers segles, no?, han permès deixar constància material de les obres, i posteriorment la impremta ha facilitat la seva reproducció i difusió. Tot i així, aquesta música podia, tot i que estigués codificada en partitures, posteriorment en gravacions físiques, en vinils, d'això en parlarem un altre dia, sempre si es destruïen aquestes còpies, no?, es podia perdre aquesta música. Però nosaltres avui anirem una mica més enllà i parlarem de la música que no ha existit materialment mai.
0: Per tant, comencem el viatge cap a aquesta transmissió oral.
2: Quan surts per fer el viatge cap a Itaca.
0: Cap on anem, Carles?
1: Doncs a veure què ens diuen, Jack. Té el seu sentit, això. Jo m'atreviria a dir que la transmissió oral del coneixement, podríem afirmar que en moltes societats, però basant-nos ara en la societat occidental, ha estat la base en la que s'ha fonamentat la cultura occidental. Té a veure aquesta cançó amb què me'n recordo que a la carrera ens van explicar que hi ha tot un debat en el si de la historiografia de si Homer, tal com el coneixem com a autor, va existir de veritat, si va existir, si no va existir, si va existir i no era una sola persona i eren un grup de persones. El que sí, que ens va molt bé parlar d'Homer com a introducció a tot el tema de la música de transmissió oral, en tant que al final el que va fer, fos una persona sola o fossin un seguit de persones, és donar una mica forma concreta a un seguit de llegendes i relats que venien de la Guerra de Troia i que difonien al llarg de les dècades i els segles els aedes, que eren els poetes cantors de l'antiguitat, mm-hmm, no? Una

0: era com de trobadors de l'edat mitjana, però de l'edat antiga, i que usaven uns versos i unes formes definides que facilitaven la seva memorització. Homer i la Ilíada i l'Odissea, que ha estat un dels grans relats de la narrativa occidental, tant que el 2026 no s'ha estrenat aquesta pel·lícula que a l'estiu ha donat tant de parlar com l'Odissea del Christopher Nolan. Homer l'hem de situar al segle 7-8 abans de Crist, però és que la Guerra de Troia és del segle 12-13, és a dir, aquí hi ha com 500 anys, 5 segles de decalatge en el qual totes aquestes històries, doncs, de transmissió oral es poden anar modificant les unes a les altres, i el que va fer Homer, fos una persona o fos un seguit de persones, és agafar possiblement alguns relats i alguns versos d'aquests que serien antiquíssims i molt fidels a la història original de Troia, i altres que foren aportacions, no?, una mica més llegendàries posteriors.
1: Clar, això ens passa amb molts relats, no?, d'antics, clar.
0: Exacte. Tot el que parlarem avui en el cas de la transmissió oral es pot definir amb el joc del telèfon. No? El que un comença dient una cosa i al final, quan arriba al final, es pot haver modificat amb noves aportacions. I res, molt ràpidament, un altre cas, però que es produeix en la direcció inversa. És a dir, aquí comencem amb un seguit de versos i agendes de transmissió oral que s'acaba definint en una obra concreta, i ara anem al procés invers. És a dir, a Itàlia tenim la Divina Comèdia, que és el cas contrari, perquè sí que coneixem la seva autoria i coneixem la seva data de publicació, que és Dante Alighieri, i el 1320. Però aquí succeeix un fenomen que em sembla extraordinari, que és que la seva difusió i impacte a la societat italiana va ser tan gran, especialment a la Toscana, que la gent del poble, del pueblo raso, analfabeta, es va començar a aprendre de memòria els versos de la Divina Comèdia per recitar-los en veu alta en actes socials públics, en places, en cases, en tavernes, que és on la vida passa. És el que es coneix a Itàlia com Cantare il Dante, que és molt habitual, especialment a la Toscana, com dèiem abans, i que podríem trobar en un poble fa no sé quants segles, i trobar perfectament, doncs, que el ferrer o el traginer fossin capaços de recitar versos.
1: Quina meravella, estaria molt bé que poguéssim fer això actualment, saps? Sí. Que jo, no sé, pogués recitar, no sé, alguns dels nostres autors contemporanis estimats, no?
0: Sí. I clar, el fet, hi ha un tema, i és que passa el procés contrari del que estàvem dient abans, que la Divina Comèdia és una, no?, perquè està, ens costa per escrit, però el fet d'escoltar i memoritzar i tractar de reproduir aquests versos prominents de la tradició oral, perquè potser era una persona que ho havia escoltat d'una altra, que ho havia escoltat d'una altra i una altra. Aquí s'anaven fent petites mutacions respecte al text original, que és una mica del que parlarem avui, i res, com a supercuriositat ràpida, això que deies de poder recitar versos de memòria, hi ha un cas, l'any 1956, al programa televisiu que es deia L'Àsia o Radòpia, no sé si ho dic bé, en què un professor que es deia Enrico Merlini, m'encanta aquest nom, va recitar de memòria ni més ni menys que 14.233 versos de la Divina Comèdia. El presentador, literalment el presentador, obria la Divina Comèdia per un lloc, en plan allò que diguis, prou, aquí hi hagia un vers, i Enrico Merlini havia de seguir de memòria, i sí, va arribar a 14.233.
1: És com aquesta gent, no?, allò del número pi, fins on, impossible, no? Jo crec que no arribes tan lluny. Bé, em sembla impressionant, 14.233 versos de la Divina Comèdia.
0: Sí,
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Doncs amb la música ens trobem en una situació similar, no?, memoritzar, doncs, 14.233 versos de cançons, però a més amb la dificultat afegida que en aquesta memorització que es feia d'oïda no només havíem d'incorporar i quedar-nos amb el text, sinó amb la melodia, l'harmonia, el ritme. Llavors això necessitaves, doncs, algú que cantés, algú que o toqués un instrument, òbviament, i algú que escoltés. Clar, com passa... I es deia molt bé abans a l'entrevista del Cantut, que han fet una feina bestial en aquest aspecte, totes aquestes tonades s'heredaven i es transmitien sempre en l'àmbit familiar, a casa, és a dir, on es cantava, on et trobaves amb la gent, al treball. I molt interessant em sembla també l'aportació d'aquestes persones que en societats que estaven com més tancades en si mateixes, no hi havia tanta intercomunicació, l'aportació que podien fer gent que sí que viatjava fora dels pobles, com podien ser els soldats, els mariners, els traginers i els missatgers.
1: Sí, no, era molt interessant el que ens comentava l'Alda en l'entrevista anterior, i també perquè al final totes aquelles persones que s'han, diguéssim, han pogut escoltar tots aquests registres del projecte Cantut,

0: una mica la reacció que tenen és de connectar d'una manera familiar amb aquells sons que estan escoltant. És a dir, la reacció del públic és dir... És que és com la meva àvia. La meva àvia sempre cantava. Mm-hmm. Sempre em cantava. Saps? Sempre cantava cançons.
1: Sí, sí, són cançons que venen d'un origen molt concret, però que ens pertanyen a tots com a societat, com a poble. I sí, ara parlarem una mica més d'això. Abans, per això, parlarem una mica sobre, com dèiem abans, tant amb la Divina Comèdia com amb els relats homèrics, aquestes petites mutacions, no?, que es produeixen, com per exemple, exemples molt divertits que vam comentar a final del curs passat, de la temporada passada, com aquests músics, no?, per exemple, a les Valls del Pirineu, no?, que parla l'Artur Blasco, que assistien a les festes del poble del cantó i deien, ostres, aquesta melodia d'aquesta cançó m'agrada molt. I llavors tornaven a casa caminant molts cops, xiulant la cançó, recordant-la dins el cap, sí. Arribaven...
0: Ai, com era, no?
1: Sí, tal qual. I clar, i quan arribaven a casa amb l'acordió o l'instrument que fos, doncs tractaven de reproduir-la.
0: Però, clar, què havia passat aquí? Potser. Clar. Perquè, clar, potser no era exactament com l'havia cantat la persona, no?
1: Tots aquests petits, aquestes petites llacunes de la memòria s'omplien una mica amb la creativitat de cada un d'ells. També passava, va passar segles més tard o dècades més tard, amb l'arribada de la ràdio. És a dir, ara jo no necessitaves anar a un lloc que fessin música en directe, sinó que tu podies estar a casa teva i escoltar la ràdio i aquestes tonades, doncs, amb l'instrument davant, intentant-les reproduir.
0: Bueno, quantíssims músics han explicat que també, doncs, han après a tocar música, doncs, escoltant les cançons que emetien des de la ràdio, no? I que d'alguna manera, doncs, això després els inspirava quan estic parlant de, jo què sé, de fa molts anys, però quan
1: s'escolta... Dels anys 60, per exemple.
0: Sí, i fins i tot abans, no? Sí, sí. O sigui, amb els inicis de la ràdio, el primer jazz que s'escoltava a la ràdio, doncs també músics que estaven allà a prop del transistor per descobrir que eren aquelles melodies i que allò els servia al sorton, doncs es quedava en la seva retina i ells, doncs, començaven a provar coses, no? Sí.
1: Són aportacions molt positives que ha fet la ràdio.
0: Clar que sí, perquè la ràdio està molt bé.
1: Doncs, en resum una mica amb això, abans d'entrar en matèria, sí. A diferència del que passa amb la música clàssica, la música acadèmica, no?, que hi ha les anotacions fetes i s'ha de fer exacte, hi ha com si te'n vas una miqueta de la partitura original, ets un heretge, sempre s'ha passat molt això dins de l'acadèmia, totes aquestes còpies imperfectes de la cançó original, no?, de la tonada original, el que els etnomusicòlegs posen en valor és que, en comptes de ser com una heretgia o inclús una falta de respecte a la tonada original, enriqueixen molt tot el corpus cultural i la música tradicional.
0: Perquè la música és viva, exacte, és el que parlàvem abans. I clar, sorgeixen moltes situacions curioses, no?
1: Exacte. I anem amb aquest final èpic que estem escoltant de fons.
0: Aquest final èpic ens porta cap a on?
1: Cap a la presó de Lleida.
0: Som-hi.

0: també conegudíssima, aquesta presó de Lleida, i tantes vegades també doncs, replicada i també reinterpretada per molts músics, no? Aquí, doncs, la arxi coneguda versió de Serrat.
1: Mm-hmm. Fantàstic, aquest disco que va fer de recuperació de cançons tradicionals catalanes. Ens ve molt bé aquesta cançó de la presó de Lleida perquè la coneix pràcticament tothom, qui més qui menys, aquí a Catalunya. I és que prové d'un romanç tradicional dels Països Catalans antiquíssim, a la força de ser antiquíssim això, perquè aquesta, aquí al Principat de Catalunya, és la versió més estesa i hom la relaciona amb Lleida, sempre és la presó de Lleida. Però inclús dins d'aquest mateix territori del Principat també s'hi poden trobar altres versions, altres textos que s'han recuperat que parlen de la presó de Tortosa, de la presó de Tàrrega o inclús de la presó de Toledo. Però és que això no és l'únic. En el territori dels Països Catalans, per exemple, ens trobem en el País Valencià, existeix la presó de Tibi.
0: Ah, mira.
1: Que ara hauria de mirar on és Tibi. No hi acabo de caure. I a les Balears es coneix, suposo, per la proximitat marítima, no? Aquestes cançons que parlen també del nostre passat i dels nostres lligams

0: certament hi ha força diferències, no?, amb la que escoltàvem de la presó de Lleida.
1: Mm-hmm. Aquesta magnífica versió que van fer els Ucs, que eren aibisencs, eren balears, però eren de les Pitiuses. Clarament, des d'un aspecte formal, des d'una anàlisi formal, no té res a veure, perquè en canvia part de la lletra, però sobretot en canvia el ritme, i jo crec que el que més ens xoca és que canvia la tonalitat. És a dir, la presó de Lleida està en tonalitat menor, trista, apagada, fosca. Aquesta li dona un toc una mica de certa simpatia, no?, perquè és en tonalitat major. I tot i aquestes diferències formals en la superfície, el cos argumental prové d'aquest romanç comú, no?, que parla d'un seguit de presos que estan tancats dins d'una presó. En cap de les versions es diu per què estan tancats, però estan tots junts, ja com una mena com de quòrum entre ells, i des de les seves cel·les li parlen a aquesta persona, a aquesta vida mia, que és una noia jove, es pressuposa, que els visita uns dies abans de que els matin a tots, i diuen que volen cantar o no canten. En una versió diuen que no volen cantar, l'altra diuen que canten, però sí, hi ha aquest cos argumental comú.
0: Que fort per això, o sigui, això que dèiem de com es van canviant aquestes noves versions, no?, recantades per altres persones, que fins i tot com sonen tan diferents, no? O sigui, aquesta que sona absolutament tan brillant, sembla que no tingui res a veure amb la cançó anterior. Em sembla,
1: no.
0: Em sembla extraordinari, això.
1: Gens. De fet, s'ha investigat i es pensa que pot provenir aquest romanç comú de La Pernette, que és una cançó francesa d'origen medieval documentària del segle XV, que parla d'una visita a la presó i d'una mana a l'altra, que li diuen que el mataran al cap d'uns quants dies, i que devia entrar a través de la zona d'Occitània, devia entrar a Catalunya, al Principat, i d'aquí, doncs, el que dèiem abans, segurament, doncs, mariners, soldats, viatjants, la devien portar aquesta història, potser en origen, a un lloc i l'altre, i llavors, doncs, la gent dels diferents pobles i contrades, que això és molt difícil de rastrejar quin ha estat el... Perquè, clar, no hi ha, en la majoria dels casos no hi ha proves escrites de tot aquest intercanvi cultural. Però el fet de que de punta a punta dels Països Catalans tinguem un origen comú d'això, doncs dona fruit d'això.
0: I passa una cosa similar amb una altra de les cançons també molt emblemàtiques del territori català, que és aquesta, L'Hereu Riera.

0: ni van
1: si et fas una mica de recorregut pels arxius del Cantut, hi ha tantíssima gent que canta aquesta cançó. És
2: el Cantut, la web que tenen, cantut.cat, crec que és absolutament meravellosa i una referència per mi i per qualsevol que vulgui fer música folk, música popular als Països Catalans, i la tasca que han fet és inabastable, és una passada. Situen que al segle XIX aquesta cançó, l'Hereu Riera, que estem escoltant de la veu del tenor Emili Vendrell, ja s'incloia l'Hereu Riera a finals del segle XIX al romancillero català de Manuel Milà i Fontanals. Així que necessàriament ha de ser d'aquesta època, però encara molt més antiga, perquè se n'arriben a documentar fins a 14 versions de la mateixa cançó repartides en tota la geografia dels Països Catalans. Llavors,

0: Jo ara et pregunto, aquesta, una mica l'anàlisi formal, no? Una mica la tonalitat, el ritme, tot plegat, a tu què et suggereix aquesta cançó?
1: Què vols dir que em suggereix?
0: Sí,
1: recordo una alegre, cançó... Alegre o...
0: Sí, exacte.
1: Penso que força alegre, no?
0: Força alegre.
1: Tarara, i més amb aquest taraleig, no? Tarara,
0: lalala, exacte. Lalala. Aquest taraleig segurament es pensa que pot provenir d'una manera fàcil que pot induir a la memorització dels versos i de la mètrica de cada un dels versos. I a més és rima ternari. Hi ha una dansa que està associada a aquesta cançó, que ara l'explicarem, i tot i que després veurem una versió que és formalment absolutament diferent en aquesta, ara l'escoltarem, el corpus argumental, no?, que dèiem abans, una mica, el tronc argumental d'aquesta cançó sempre serà el mateix o pràcticament el mateix, que és l'hereu Riera, aquesta persona que es pensava que venia d'una família rica de l'Empordà, que estava allà en una festa, que hi ha gent que ha investigat i la situa a Caldes de Malavella, i allà, en aquesta festa, que està ballant amb dues noies o més, enmig del ball li comuniquen que la seva estimada està greument malalta. Deixa corrents el ball, se'n va a veure-la, i després d'una pregària a Déu, ella es recupera i finalment es casen. Hem escoltat ara la versió més coneguda, que és cantada aquí al Principat, i es balla en ritme ternari. Llavors, hi ha qui diu inclús, ara no ho sé explicar perquè jo de dansa me'n sé el mínim, però que li va resar la creu i per això es balla molt sovint amb una creu a terra i llavors es fan els passos com a cantó i cantó de la creu en aquest ritme ternari.
1: Ah.
0: Sí, sí, hi ha gent que ha assenyalat una mica aquesta possibilitat.
1: Com al final també, bueno, fins i tot la dansa relacionada amb la cançó va estretament lligada també al cos argumental, com deies tu, no?
0: Sí, els típics passos aquest d'endavant, darrere, punta, taló i tal, però imaginem-nos una quadrícula a terra amb el que feia esquerra, dreta, davant, darrere, doncs amb aquesta forma de creu i relacionava doncs amb això. Evolucionem, no? Ens anem ara cap al sud, cap al País Valencià, i veurem una variació molt interessant que l'han cantat molta gent, l'ha cantat el Tall, l'ha cantat la Maria del Carme Girau i el Pep Jimeno Botifarra amb la Bàrbara López, i veurem ara una tonalitat menor, fet que musicològicament concorda molt amb el final tràgic que té aquesta, que és que la nòvia acaba morint i l'hereu Riera l'acompanya fins al cementiri.

0: Aquesta, clar, o sigui, aquí he d'imaginar aquest tralarala, tralarala, o sigui, clar.
1: Posen les dues cançons sense lletra, o no entens el català, una al cantó de l'altra, i no diries mai,
0: mai,
1: però mai, mai, mai, que és la mateixa cançó, i sobretot que és la mateixa temàtica,
0: sí, sí,
1: de la que parlen. Aquí, com deia abans, té aquest punt una mica més fosc, que la tonalitat menor de la cançó ja indueix una mica perquè té un final tràgic. Si la deixéssim escoltar tota, veuríem que al final arriba i no salva, és a dir, va a combregar i mor, i llavors l'acompanya fins al final, fins al cementiri. Existeix també, i aquí està el tema interessant, una versió balear de la mateixa cançó.
0: Uh-huh.
1: Es diu diferent, es diu Na Cecília, i guarda una mica de relació també amb Namèlia, que és una cançó també tradicional de Menorca. Aquí també es canta una mica el Testament d'Amèlia, que també va fer Serrat. I guarda amb prou relació amb la germana valenciana també, perquè té aquest final tràgic que arriba i a la cambra, en aquest cas, i la veu morir. En aquest cas, el Riera, l'hereu Riera, no s'ubica al ball, sinó que va a la seva cambra, i quan visita la promesa, que aquest, en aquest cas és Na Cecília, s'està morint i ella mateix li diu que prengui com esposa que es casi amb la seva germana. Aquí hi ha història de culebrons, hi ha salseo. I ell s'hi nega en rodó, i l'acompanya en aquest cas fins al cementiri.

0: Clar, és que aquí respiro aquest final tràgic,
1: sí,
0: no?
1: Sí. O sigui, aquesta solemnitat de trobar-se sí. davant de la mort, del vetllar els morts, que és una cosa que es feia molt abans, al mateix domicili, a la casa, a la cambra. I si escoltem la valenciana i la balear, tenen moltes similituds, tenen moltes coses en comú, cosa que també no m'hi he ficat aquí ni m'ho he ficat, perquè després vindrà algun folclorista de veritat, no com jo. I m'agrada, però clar, guarda molt més similitud, llavors pots traçar una mica el on ha fet el viatge, la tonada, més que de Catalunya a Menorca, sinó des del País Valencià cap a les Balears.
0: És molt curiós, perquè abans també estàvem parlant amb l'Alda, la comissària de l'exposició del Cantut, i també parlava això, no?, de que també el debat que tenen alguns etnomusicòlegs sobre si és bo que les versions es mantinguin igual, no?, i sempre igual, i sempre s'hagin de cantar igual, o certament hi hagi, doncs, aquesta cosa plàstica de la pròpia música i d'anar-la transformant, no?
1: No, no, és fantàstic, i de fet jo afegiria un punt més, que és l'únic mètode de supervivència que té la música popular, la música tradicional, perquè ha d'estar viva, com has dit tu abans, no? És a dir, si no li dones espai a aquestes petites còpies imperfectes que van mutant a poc a poc, és la pròpia naturalesa de la música tradicional que l'ajuden a enriquir-se, a diversificar-se i que li permeten, doncs, evolucionar. A la vegada, també, el fet d'aquesta transmissió oral, que no sigui com una partitura codificada de Chopin, de Mozart, de Handel, de lo que sigui...
0: Que aquest, perdona, una altra cosa, que aquest també és una altra... O sigui, les partitures de Beethoven, de Chopin, del que sigui, tampoc està tan clar que realment s'haguessin de tocar de la manera com es toca, no? O sigui, que també hi ha debat sobre algunes interpretacions, sí. No? Vull dir, fins a quin punt també són fidels al que Beethoven va escriure o no?
1: A mesura que van avançant una mica la història de la música, es va anar com codificant cada cop més. És a dir, la música del Renaixement suposo que és més lliure, i Beethoven, tot amb el tema de l'expressivitat, hi havia cada cop més marques d'expressivitat, sí. Llavors la idea cada cop estava més sobre el paper, més ajustada al paper. Però això que dèiem, és a dir, la fragilitat de que no hagin estat codificades mai, ha fet que aquestes tonades, hi ha aquesta fragilitat, però han pogut trobar un relleu de generació en generació i s'ha anat difonent, però amb moltes, també és veritat, i aquest final solemne també, per parlar una mica de la part fosca, no?, de que potser aquesta cançó, un moment hi havia algú que la va cantar i hi havia algú escoltant-la, no?, i la va agafar i la va seguir cantant, però moltes cançons, moltes tonades, la va cantar algú i a l'altre cantó no hi havia ningú, i llavors es va tallar aquesta cadena de transmissió i finalment aquesta cançó va acabar caient en l'oblit.
0: Hosti, Irene, puja un moment aquest final, perquè...

0: I com algunes cançons i algunes tonades doncs, han anat caient en l'oblit, però amb l'aparició dels folcloristes, com el Carles Escrits.
1: Exacte. I el mateix nivell que Alan Lomax, que Pep Jiménez Botifarra i que l'Artur Blasco.
0: Així és.

0: Clar, l'Alan Lomax, per exemple, amb els seus cilindres de cera, o el Pep Jimeno, o l'Artur Blasco, doncs, i l'Alan Lomax també, perquè no únicament ho va fer als Estats Units, sinó també en territori català, van començar a enregistrar i recuperar moltes d'aquestes melodies.
1: Sí, exacte, és impossible abans, quan aquest final tràgic, no, que hem tingut abans, no, de les cançons que han caigut en l'oblit, mai podrem arribar a calcular aquí, al territori dels Països Catalans, quantes centenars de cançons detonades que eren importants per persones, que parlaven de com vivien aquestes persones, aquests pobles, aquestes societats. Quina quantitat d'aquestes cançons han caigut en l'oblit i no han arribat als nostres dies. Però sí que podem parlar i estar orgullosos de la tasca que han fet aquestes persones que tu has mencionat abans i que, doncs això, la tasca d'aquestes persones ha permès conservar un patrimoni que no només conté les cançons, sinó, com dèiem ara, que parlen molt sobre com aquests pobles han viscut, han pensat i han entès el món. Això va molt lligat a la idea del nacionalisme, no? Després de la Revolució Francesa, el propi govern que es va instaurar després, el primer que va fer va ser catalogar el patrimoni arquitectònic de França. És una cosa que aquí també amb la Renaixença, Puig i Cadafalch, totes aquestes persones també parlen molt del gòtic i del romànic, de l'art medieval, perquè a través de l'art justifiques, no, que hi ha un substrat cultural comú en aquesta comunitat que som nosaltres, els catalans, que ens diferencia de la resta de pobles veïns. El mateix passa amb la música. I llavors va molt lligat amb la idea aquesta de que la nació es construeix amb aquest substrat cultural comú, amb petites diferències, com hem anat veient, però que tenim en comú totes les persones que habitem aquest territori.
0: La música, l'ànima d'un poble, també, com una mica com dèiem abans.
1: Això
0: la
1: mateix.
0: Música, també, l'ànima d'un poble.
1: Aquestes iniciatives, doncs, potser va arribar una mica més tard que a França, òbviament, però aquí van prosperar entre 1922 i el 40, amb l'obra, això és molt important també, l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, que va començar amb l'auspici de l'Orfeó Català, el Centre Excursionista de Catalunya, que no només feien excursions i marxes, sinó que són també les primeres persones que comencen a catalogar tot el patrimoni català. Llavors hi ha un tema que és molt important, que la codificació de tot aquest llegat musical ha fet prevenir de caure en l'oblit un corpus musical i cultural riquíssim, però a la vegada també comporta uns riscos. I això també la gent del canto, t'he vist que abans ho deia. Com deia l'Artur Blasco, que és tota una referència per la tasca que ha fet de recuperació de la música del Pirineu, sobretot, la música tradicional només es conserva si es canta i es transmet. No? És a dir, quan deixa de formar part de la vida quotidiana, quan deixa d'entrar a les cases, en els balls, en els centres de treball, a les trobades dels amics, llavors és que es converteix en una peça de museu. És a dir, no serveix de res haver recuperat i haver salvat una cançó de la foscor de l'oblit si només l'admirem dins d'una vitrina com un producte del passat aliè a la nostra realitat del present, tal i com miraríem una escultura grega o una pintura del Renaixement. I per mi faig una mica el símil perquè crec que succeeix alguna cosa similar amb el català i amb la llengua catalana. És a dir, tu pots impulsar com a govern o com a administració totes les propostes i lleis i blindar-ne l'ús i tot això, però al final la llengua només sobreviurà si es parla al carrer, es parla a les cases, es parla entre les persones, és a dir, el que es coneix com l'ús social. És a dir, és una llengua viva.
0: Uh-huh, el que dèiem, de l'ànima del poble. I a més que Montserrat Roig també deia una cosa semblant, no?
1: Sí, m'agradaria acabar, aquesta xerrada que hem tingut avui, fantàstica, amb una frase de la Montserrat Roig, que acabo d'acabar un dels seus llibres, una frase preciosa que parla una mica sobre tot això, que diu que si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria.
0: Absolutament, eh? I és que hem de cantar, perquè així com cantàvem, com cantem, també volem que cantem en el futur, eh? I avui hem volgut fer una mica de repàs d'això, de la importància de posar èmfasi i escolta en les tonades del passat, perquè d'alguna manera ens dibuixen quin present i quin futur volem. Ho hem fet també parlant del Cantut i amb el Carles Escrits, que bé, d'aquí doncs uns dies ens tornes a visitar i ens expliques més cosetes relacionades amb aquesta triangulació de música, història i una mica de crítica social.
1: Això mateix.
0: Doncs res, ho deixem aquí. Nosaltres tornarem la setmana que ve, com sempre, a la Barrera del So, els dissabtes i diumenges a les 11 de...

0: La nit i avui a les vies de so amb la Irene Moreno, així que no us oblideu de cantar, també d'escoltar fins aleshores.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
2: Has portat pipes, Ramon?
3: Les porto sempre, eh?
2: Sí.
3: Sí, sí, sí.
2: Amb aigua sal.
3: Bé, cada cop la sal la vaig deixant més de costat i... L'altre dia, per exemple, vaig comprar una bossa que era sense res.
2: És fantàstic.
3: Sosa de collons.
2: És molt millor.
3: I m'encanta.
2: És acostumar-se, ja veuràs.
3: Sí, soc bastant pipero.
2: I per què?
3: Bueno, ja és una cosa familiar, eh? Ja, sí, nosaltres acabem de fer els dinars i llavors...
2: Pipes.
3: Típic, no? Traiem els postres, el que vol fer el seu xupito, no sé què, no? I després ja sempre unes pipes... Mira, és una manera, no?, com una llar de foc, no?, que tothom s'asseu al voltant,
2: sí,
3: per parlar, per explicar històries, per cantar. Pues les pipes a la meva família s'ha convertit en una tradició. I a mi m'agrada portar-ne perquè, bueno, la veritat és que les pipes... jo sóc molt dispers, molt dispers. No conec a ningú més dispers que jo. I em costa molt focalitzar-me en una cosa. Llavors hi ha diferents...
2: Estratègies.
3: Sí, estratègies per aprendre a estar més focalitzat. Per exemple, sí, a mi m'agrada molt els escacs.
2: Uh-huh.
3: M'agrada molt jugar a escacs. De fet, de petit jugava molt i vaig fer campionats. I els escacs és una cosa, no?, per exemple, que aconsegueix a que realment...
2: Centrar-te.
3: M'allunyi de tot i estigui en una bombolla i centrar-me en el que estic fent. Les pipes és una cosa d'aquestes. Jo quan menjo pipes em converteixo en un espectacular escoltador. Sí, sóc capaç d'escoltar i d'estar entenent el que m'estan dient, perquè jo a vegades m'estan parlant i jo tinc jo vull escoltar i el meu cap se'n va a un altre lloc. I les pipes m'ajuden, no?, com que estic fent una cosa, una tasca monòtona tota l'estona, i escolto i entenc, no?, i sóc bastant...
2: Escolta, obre la bossa, si ho necessites,
3: perquè,
2: més, durant la conversa.
3: Si les obro, no acabo. Després també el ioga també m'agrada, sí, molt, sóc bastant dolent perquè no sóc gens flexible, però m'agrada molt. Sí, hi ha 2 hores, 2 cops per setmana, bueno, que he trobat una guia, una persona, una professora de ioga que també m'agrada molt passar temps amb aquesta dona i fem aquestes classes de ioga, que no són guiades, cadascú va al seu ritme,
2: sí,
3: tu arribes i te'n vas. També m'agrada molt.
2: Avui el nostre irrepetible és el cantant Ramon Miravet.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
2: Ramon Miravet, benvingut a Irrepetibles.
3: Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me.
2: Músic, cantant, amb una veu molt reconeixible, Ramon. També productor, perquè des de fa més d'una dècada produeixes també tu tot el que graves i ets quasi com un home orquestra. Tu et sents així?
3: Mira, a vegades quan ens trobem amb alguns músics, jo sempre dic, ostres, jo algun dia m'agradaria ser músic. Perquè avui en dia
2: de tot, no?
3: Bueno, és que la indústria o el món està muntat d'una manera que t'ho has de fer tot tu, no? Després t'envoltes de gent de confiança, no?, com la teva oficina, la gent que et porta, doncs, les entrevistes, i tens el teu equip, però tu has d'estar bueno, treballant a totes les bandes.
2: I al final,
3: a vegades la música queda arraconada, no?, de dir, ostres, he de fer un disc, no? Menys mal que de tant en quant, pues, hi ha la meva manera de ser o la manera de ser que tenen els músics, no?, d'agafar la guitarra o el piano cantar passejant a dins teu i vas composant, no?, melodies i idees, vas... però sí, no sé si sóc home orquestra, no ho sé, però estic tota l'estona amb mails, projectes, reunions, i també m'agrada, eh?
2: Està bé, està bé. I afegeixo que has publicat un llibre, Per sempre més, amb l'editorial Columna, on expliques tota la teva història, una història molt musical, i compares, per exemple, la reacció de la gent amb la teva música com un dolç verí que ha quedat a dins teu per sempre. Explica-m'ho, això.
3: Bueno, és un verí pues, preciós, aquest verí. Jo sempre vaig ser molt tímid de petit en segons quines coses, no?

0: en aspectes socials de parlar amb la gent mai, mai ho he sigut, però amb la música sempre va ser una cosa bastant, bastant íntima meva, el meu petit univers on allà no deixava entrar ningú, i jo vaig començar a cantar molt tard, molt tard. Jo tenia 21 o 22 anys que vaig començar a cantar davant de qualsevol persona, que no fossin els meus pares o al cotxe viatjant amb ells amb alguna escapadeta, o a casa, que teníem un quarto on el meu pare tenia un piano i els seus instruments i els seus vinils on ell treballava, que el meu pare era músic, i allà només cantava. I clar, la primera vegada que vaig cantar va ser a París, a peu de Sena, del riu Sena, que hi havia dos músics de carrer que jo vaig anar seguint setmana rere setmana durant aquell any que vaig viure a París. I en una d'aquestes nits, no sé què em va passar, em vaig aixecar, vaig anar cap al micro i vaig començar a cantar amb ells. Em vaig situar al mig de tots dos i vaig començar a cantar. I jo recordo, no, la gent estava asseguda a les escales. Estàvem al Sena, al costat de Notre Dame, i hi havia unes escales que podies baixar fins a peu de Sena o pujar per anar a la plaça, sí, on hi ha Notre Dame. I el públic estava assegut allà a les escales. I aquella, quan vaig acabar aquella cançó que vam cantar, i la resposta del públic va despertar una cosa dins meu, no? Que
1: vas dir, busca,
0: que tenia adormida, no? I sí, vaig dir, ostres, quina adrenalina, quina sensació més maca. Per això penso que és un dolç verí que va entrar dins meu, perquè va ser arrel d'aquell moment que va néixer aquesta inquietud de voler cantar i de compartir amb la gent.
1: D'allò fins aquí. Al març vas publicar un nou disc, el 6è, i tinc una data molt important per tu, que és el 28 de novembre al Palau de la Música Catalana de Barcelona, quan presentaràs Ramon Mirabet All-Star Jazz Project Songs I Heard.

0: Which one will the fountain bless?
1: Palau de la Música, dins el Festival de Jazz de Barcelona. I tornes a les arrels del jazz.
2: Sí, sí, sí. Mira, era una cosa que tenia pendent i que... Saps aquestes coses que en la vida en general a tots ens passa, no? Que hi ha coses que ens faria il·lusió fer, sí, no? Però sabem que estan allà, però van passant els anys i no ho fem. I qui et diu, no?, que al final potser no ho fas mai, no?
1: Ja. Yeah.
2: No sé, potser hi ha algú que tingui en ment un viatge en concret o dir-li a una persona que l'estimes o demanar disculpes o anar a veure aquell familiar o aquell amic. No sé, hi ha coses, no?, que a vegades no... que estan allà, que les penses, sí, però la teva vida te'n va, deixant, et va empantant cap a una direcció que a vegades estem tots secs i no ens n'adonem i el temps va passant. I aquesta era una de les coses, no? Fer un disc de jazz perquè volia una mica homenatjar ja no només el meu pare, sinó una època de la meva vida, no? Aquella, la meva infància, amb la que... Pues vaig vivir amb els meus pares i ells em van inculcar aquest amor que tenen per la música, per una manera de fer música també, i bueno, és una època que sé que no tornarà mai més. Clar. Perquè m'he fet gran, perquè el meu pare ja no hi és, però la música té aquest poder, no? Aquest poder de fer-te viatjar i de poder tancar els ulls i poder retornar allà a qualsevol moment. I aquest disc de jazz era una cosa que tenia que fer, tenia que fer-la i a més tenia que fer-la de la manera com l'he feta. N'estic molt, molt, molt feliç.
1: I amb les cançons que has escollit, per exemple, aquesta que està sonant la vas sentir per primera vegada en una versió de Frank Sinatra que havia comprat la teva mare a la Índia.
2: Sí, sí, sí. Nosaltres,
1: això és curiós,
2: amb la meva família mai vam ser de viatjar i de fer grans viatges amb, sí, avions, ni anàvem a esquiar, ni coses d'aquestes, però jo era petit, no? Jo no ho recordo, això m'ho explicava la meva mare, no? Però el meu pare tenia una il·lusió molt gran a la seva vida, que era anar als Estats Units, perquè ell era un enamorat del jazz, sí, i era anar a Nova York, no? I la meva mare el va animar, vés-hi, per què no hi vas? I el va convèncer, no? I mon pare se'n va anar 5 o 6 dies a Nova York, va tornar fascinat, va parlar d'aquest viatge tota la vida, en van parlar.

0: I una cinta de greatest hits, no? Com es diu?
1: Grans èxits.
0: De grans èxits del Frank Sinatra, sí. amb una capsa de la cinta bastant la recordo perfectament, molt com molt d'un altre... Es notava que ho havia comprat a la Índia, era molt exòtica la capsa, perquè era com un plàstic molt estrany, i hi havia moltíssimes cançons en aquell caset. I jo en coneixia moltíssimes, no? Perquè a casa Frank Sinatra, entre molts d'altres, va sonar molt, però em va captivar aquesta cançó que no coneixia, no? Three Coins in the Fountain. I va ser una de les primeres cançons una mica que també vaig aprendre una mica a tocar a la guitarra o a cantar a casa... Uh-huh. I havia de ser en aquest disc. És que aquest disc, cada cançó és una història. Ja de per si, cada cançó té una història al darrere, però dintre de la meva... Bueno, les meves vivències de la infància, els meus records, sí. Doncs també tenen una història sota el braç.
1: I després els músics.
0: Els músics que m'acompanyen en aquest projecte, a part de que dintre del món del jazz són sí. referents, no només aquí a casa nostra, sinó a nivell mundial. Estem parlant de Jorge Rossi a la bateria, d'en Perico Sanbeat al saxo, sí. l'Albert Sanz al piano. El disc el va gravar en Masa Kamaguchi, que ens acompanyarà a l'Auditori de Girona el 15 de gener. I aquí el 28 de novembre al Palau de la Música ens acompanya un contrabaixista americà que es diu Doc Wise. Són referents, però hi ha també una petita història darrere d'alguns d'aquests músics, perquè el meu pare, que va ser trombonista, era trombonista i feia arranjaments també per infinitat de formacions musicals i d'orquestres als anys 90, el meu pare, quan va començar, tenia 17-18 anys, dels primers trombonistes que van començar a estudiar trombó, música moderna al taller de músics, a la Big Band de l'aula. Van formar, bueno, una big band, no?, de l'aula de músics, on hi havia el meu pare de trombó, i hi havia van coincidir amb en Rossi, amb en Perico,
1: sí.
0: Havien fet concerts amb en Tete Montoliu al Palau de la Música, i clar, jo he crescut amb el grup d'amics del meu pare, tots músics, en un ambient molt musical a casa. Però en Jorge Rossi jo només n'havia sentit parlar, i en Perico també. Jo no els havia conegut, perquè ells ja de ben joves se'n van als Estats Units. Ells es van dedicar completament al jazz, tant en Jorge com en Perico, dels pocs afortunats i talentosos que han pogut viure del jazz en el nostre país.
1: Sí.
0: Van marxar cap allà i van créixer amb els grans mestres, com en Brad Mehldau, pianista nord-americà... En Joshua Redman, saxofonista increïble, doncs ells van formar part d'aquesta colla quan eren joves i se'n van als Estats Units. Jo només sentia parlar al meu pare amb la seva colla de dir, hòstia, en Jorge Rossi, que... En parlaven amb una admiració i amb una fascinació d'ells, i un punt d'enveja, però d'aquella enveja bonica, no?, de dir, ells estan vivint el somni del jazz. Clar, jo quan vaig voler fer aquest disc per homenatjar el meu pare i tota aquella música que escoltàvem a casa, doncs vaig voler trucar, primer vaig trucar en Jorge Rossi i li vaig dir, mira, em dic Ramon Mirabet, el meu pare, sóc el fill del Ramon Mirabet. I diu, ostres, quina sorpresa, fa temps que no sé d'ell, jo me'n recordo molt del teu pare. I doncs mira, va morir fa 4 anys, i dic, ostres, quina pena. Sí, recordo molt el seu caràcter molt alegre i amb els seus cabells rinxolats, i pues mira, m'agradaria fer un disc de jazz, i el meu pare deia que tu eres el millor bateria que existeix i m'agradaria que tu fossis el bateria. I és que la resposta va ser directa i plena d'estima, i em va dir sí, això, Ramon, ho hem de fer. I el mateix em va passar amb en Perico. Després van arribar l'Albert Sanz, que jo no coneixia, que ha sigut un descobriment increïble, perquè és un pianista fabulós. Bueno, són quatre genis els que m'acompanyen, i jo crec que aquest concert del Palau de la Música el 28 de novembre és una oportunitat única de la gent que estima el jazz i que li agrada el jazz, de veure'ls tocar junts. Després hi ha aquesta història al darrere, meva, personal.
1: Sí,
0: i jo estaré cantant,
1: escoltar-te tu.
0: Però és una oportunitat única. És que veurem el Xavi, l'Iniesta, el Busquets i el Messi del jazz del nostre país tocant junts.
1: Escolteu una altra.

0: He llegit, Ramon, que t'agrada preparar les coses poquet.
1: Sí, poquet.
0: Més naturals, no?
1: Saps què passa?
0: Més impulsives.
1: Mira, això va de la mà una mica del nom del vostre programa.
0: Sí.
1: Quan les coses es preparen a vegades poc, passen coses irrepetibles.
0: Ja. Yeah.
1: I és així, perquè hi ha una màgia espontània, hi ha una espontaneïtat, una intuïció, hi ha alguna cosa, no? Allò que no saps què és, aquella màgia que de cop i volta passa i potser ja no torna a passar.
0: Yeah.
1: I a mi m'agrada molt llançar-me a la piscina. El jazz és molt això, també.
0: És veritat,
1: jo me'n recordo que jo era petit... No, i el meu pare em preguntava, tu saps el que és el jazz? Però jo no en tenia res, vull dir.
0: I què deies?
1: Tu saps el que és el jazz? I jo deia, no. I, bueno, el que està sonant ara, no? El que estàs escoltant, i diuen, el jazz és rebeldia. El jazz és rebeldia. El jazz és probablement la música més rebel que existeix. Des de les seves arrels fins a totes les fusions que hi ha hagut. És llibertat pura. I el meu pare era rebeldia pura. El meu pare era jazz pur. I aquest disc havia de ser així. A més, és un disc de jazz molt amable, molt pel gran públic. Li pot agradar a l'amant del jazz com el que no ho ha escoltat mai. Són cançons. És el pop de fa 60-70 anys.
0: Però ho deia també pel concert al Palau. Alguna cosa hauràs previst. Estarà preparada. No?
1: Més que preparar...
0: No pot ser tot improvisació.
1: Més que preparar és imaginar-s'ho. Aquest disc el vam gravar així. Aquesta cançó que estem escoltant ara, vam fer 4 tomes, de dalt a baix.
0: El vam gravar en 2 dies, només.
1: El vam gravar en 2 dies. Sí. I totes les cançons vam fer això, no? Ens vam ajuntar tots junts, tocant alhora,
0: sí,
1: separats en diferents habitacions per poder controlar la gravació del so de cada instrument, perquè no es colés res d'altre instrument en els micros, i no ens vèiem. I vam tocar de dalt a baix. Jo no havia tocat mai, ni havia cantat mai amb ells. Però...
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. I llavors sortíem, escoltàvem i dèiem, ostres, a mi la toma 3, ostres, ens quedàvem amb aquella toma, no?, on allò, com deia, no?, era com irrepetible, no?, aquella cosa que dius, o sigui, aquí hi ha alguna cosa especial. I ens quedàvem amb això.
0: Tirem la vista enrere.

0: Darkness Brown. Aquesta és la primera cançó que et vas aprendre de memòria.
1: Hòstia, mira que 6, això...
0: 7 anys.
1: Estic somrient perquè, perquè això vol dir que us heu preparat molt bé l'entrevista, perquè això, o no, o si ho he explicat, ho he explicat una vegada, o en plan, en un cercle molt, molt, molt íntim. Però sí, mira, jo tinc molt poc... Els primers records que jo tinc, records, no visions, sinó records llargs de la meva vida, això que tens 7, 8 anys, són... Jo recordo molt bé el 92... anar a veure el Michael Jackson a l'Estadi Olímpic amb els meus pares i la meva tieta. Recordo molt aquell concert, crec que és el record, el meu primer gran record de la meva infància. Dic de llarg,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Me'n recordo també quan va debutar en Romario amb el Barça, que crec que era l'any 93 o 94, que va marcar un hat-trick contra la Real Societat. Sí. Me'n recordo el tercer gol, mon pare fotent-se les mans al cap i agafant-me i posant-me sobre la cadira del seient i al Camp Nou. I recordo molt bé el dia que jo vaig agafar per inèrcia, per voluntat pròpia, un cançoner on hi havia la lletra de Only You de The Platters, tancar-me a la meva habitació sense saber res d'anglès i vaig aprendre'm la lletra de memòria. I aquesta és la, jo crec que és la primera cançó que em vaig aprendre de memòria.
0: Sense saber anglès, eh?
1: No tenia ni idea, però jo vaig aprendre anglès molt més. És que jo vaig tenir una fascinació ja des de petit amb el soul.
0: Yeah.
1: Amb el soul i el gospel i les arrels afroamericanes moltíssim, però el soul, el primer caset meu de dir aquest caset és meu, no és dels meus pares, és meu, sí. Era un caset que es deia Lo mejor del soul i encara el guardo, home, i tant, sí, aquell caset és, no el tiraré mai.
0: Perquè els oients se situïn, Ramon Miravet Torra vas néixer el 7 d'agost de 1984, Sant Feliu de Llobregat, Barcelona. Ets molt jove, Ramon.
1: Bueno, ja 42.
0: 42, molt jove, molt jove. Clar, tu estaves acostumat a veure els teus pares als escenaris, però no només això, perquè la teva família és d'artistes, no? De fet, per part de mare, tots pallassos.
1: Bueno, van treballar al circ, els meus avis... Sí. El meu avi, des de ben jove, aquí a Barcelona, durant la dictadura, no? Pues, ell li agradava muntar jaranes i s'ajuntaven a uns bars que es deuen Nido, no me'n recordo com es deia, on s'ajuntava la gent jove que tenia ganes de fer coses.
0: Sí.
1: I muntaven obres de teatre i bueno, és que sempre va estar bastant lligat al món del circ i del teatre de varietats. I quan va conèixer la meva àvia... De fet, el meu avi es dedicava a anar... Quan va ser jove i va voler viatjar i va marxar de Barcelona per viatjar, anava de poble en poble recitant poemes pel carrer.
0: Que
1: I la gent s'aturava i l'envoltava. I així és com va conèixer la meva àvia.
0: Ah, sí?
1: El meu avi va acabar anant a parar a Tarragona... I la meva àvia sortia, sortia d'un embalat, que en aquella època es deia els embalats, sí, un lloc que es deien, sembla que les Palmeres o la Palmera, un lloc de Tarragona,
0: sí.
1: I va veure pues, una rondalla ple de gent, no? Allà es va pensar que seria una baralla, es va acostar i va veure un senyor amb ulleres recitant un poema, recitava Lorca, recitava... No, el meu avi es va enamorar d'ella, la va veure entre el públic. Ella es va quedar fascinada per aquesta manera de viure, no? Tan diferent, no? I però un tio que anava de poble en poble vivint en hostals i vivia i pagava l'hostal amb els diners que recollia recitant poemes. Clar, quan es van conèixer, la història és de pel·lícula, no l'explicaré tota perquè si no... Però bueno, quan al final es van casar i va néixer la meva mare fins als 6 anys es va criar doncs, anant de poble en poble i anaven en circ, no? Però era un circ molt diferent, era un circ on el meu avi era com el conductor de l'espectacle... També feia imitacions del Cantinflas i feien entrevistes. De cop i volta arribava un artista, Antonio Machín, amb tot el seu equip i tal, i també feien la seva... Bueno, com actuacions, aquests programes una mica de revista antics,
0: sí,
1: no? que ja no en fan tants,
0: sí.
1: I feien la seva promoció, els seus espectacles. Després hi havia... La meva àvia cantava ranxeres i feia un numeret amb una bicicleta amb uns gossets, però clar, hi havia pallassos, hi havia trapecistes, hi havia... Sí, sí, fins que la meva àvia ja quan va néixer el segon fill o la tercera filla va dir, hem de parar això. S'ha acabat.
0: No pot ser. Escolta, i el primer que vas tocar, el piano.
1: Sí.
0: Dels 3 als 9 anys,
1: sí.
0: Més o menys.
1: I ho vaig deixar per timidesa
0: Però tu t'agradava el piano?
1: A mi el piano m'ha agradat sempre.
0: Sí.
1: Però el que no m'ha agradat mai és estudiar música. Me'n penedeixo molt, però segueixo arrossegant aquest això. No, mai m'ha entrat la música de manera didàctica. No, no m'ha entrat mai pel cap. Yeah.
0: Perquè però... tu al col·le què tal?
1: Bé.
0: Sí?
1: Sí, una mica el típic de la llei del mínim esforç, perquè sabia que anava a provar, no? Jo, amb una llegida ja en tenia prou per comprendre els... Jo comprenia el text i escrivia... Bueno, però... A mi, el que em passava amb la música, per mi el piano va ser un diari personal. Saps? Quan ets petit, o hi ha gent gran que continua fent, no? On escrius, on hi aboques allà les teves pors, les teves vivències, un diari, no? I a mi, per mi el piano era aquest diari. I clar, quan tens 8, 9 anys, 7, comences a fer aquells, no concerts, però no, aquells petits, no sé com li diuen, ara em surt la paraula, però pels pares...
0: Sí, una petita actuació.
1: Sí,
0: no?
1: Jo tenia molta por a equivocar-me. Tenia una por escènica enorme, era molt tímid, i per mi la música era una cosa que era molt íntima. I al final vaig deixar el piano amb 9 anys. Va anar a parlar amb els meus pares, perquè no ho deixés, no? Perquè era molt petit i portava molt de temps estudiant, tenia com facilitats.
0: Sí.
1: No, perquè és una pena que ho deixi, però el meu pare no, mai em va voler forçar. I va dir, mira, si la música ha de venir, ja li vindrà, saps? Però no el forçaré.
0: A veure, com era el Ramon Mirabé?

0: adolescent.
1: Bueno,
0: amb Nirvana de fons.
1: Sí, sí, eh? Bueno, clar, per mi allà suposa un trencament, no? Per mi, més que un trencament, no? Com una, es van agrandir les mires musicals, perquè de cop i volta apareix el grunge a la meva vida amb bandes com Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, el Jeff Buckley, totes aquestes bandes, no? Que de cop i volta eren... Era la meva música, ja no era la música que escoltaven els meus pares.
0: Era la teva, sí, sí.
1: Era la meva música. I el Ramon d'adolescent es tancava a la seva habitació amb uns amplis gegants que tenia el meu pare, que vaig aconseguir posar a la meva habitació. El veí del pobre estava... I m'ho posava a tope, i cantant, amb aquesta, allò que li diuen la air guitar, la sí, guitarra sí. Que no existeix, fent veure que toques la guitarra. I era, bueno, va ser una alliberació aquesta música per mi.
0: Per què vas estudiar Administració i Direcció d'Empreses?
1: No ho sé, no tinc ni idea.
0: Mira, però cosa una... dels pares, tampoc?
1: No, que va. Mira, jo sóc una persona molt curiosa. M'agrada tot i alhora no m'agrada res. Podia haver estudiat, sí, per ser astronauta, o veterinari, o... Vaig estudiar això perquè... És que jo, a més, vaig acabar el col·legi, potser és per manca d'interès, però jo no sabia ni que hi havia les universitats privades, ni públiques, ni... Tampoc hagués pogut anar a una universitat privada. Però no sabia. Jo sabia que havia d'anar a la Universitat de Barcelona, però vaig sentir parlar que hi havia l'Autònoma, que era més lluny, i vaig dir, ostres, tinc ganes... Jo vivia a Sant Feliu de Llobregat. Sí, d'anar una miqueta més lluny, no? De conèixer sí. Gent diferent. I bueno, a la jornada de Portes Obertes vaig anar a veure diferents universitats, vaig veure el campus que hi havia allà a l'Autònoma... i que hi havia futbolins i bars, i vaig dir, jo vull anar aquí. I vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses com hagués pogut estudiar una altra cosa. Però, si jo no hagués estudiat, o no hagués anat a aquesta universitat, no hagués fet mai Erasmus, no hagués anat mai a viure a París, no hagués conegut aquests músics de carrer, la música hagués
0: això
1: arribat...
0: Això a 22 anys, estem parlant?
1: La música hagués arribat tard o d'hora, però va arribar en aquesta època. Vull dir que la universitat, en aquest sentit, va ser un punt important a la meva vida. I després també, com dèiem a l'inici, que la música s'ha convertit també... No, en, si tu, pues, jo me'n recordo els meus inicis, que començàvem a fer concerts. El meu primer concert a l'Apolo, vaig jugar jo a l'Apolo. Em vaig arriscar, tothom em deia, però què dius, tio, però com vas fent l'Apolo? És molt, molt gran. Vull dir, ves poc a poc. I dic, que no, que jo confio que l'omplir. I llavors allà no deixa de ser també una mena de riscos, despeses i d'oportunitats. Vull dir que al final, bueno, és una mica lleig, però hi ha una part de món empresarial dins de la música, no? De voler créixer.
0: Escolta, i el llibre dius que París et va alliberar.
1: Clar, és que cantar per primera vegada per mi va suposar una alliberació. Vaig trencar una barrera que per mi era impossible de trencar, que era cantar davant de ningú, d'obrir-me. És que jo... Jo cantava a casa, però tampoc traia la veu. És que jo no sabia ni quina veu tenia. I jo notava que a dins hi havia alguna cosa que necessitava sortir. Hi havia una energia, un monstru, algo que em bullia a dins, no? Yeah. Que necessitava treure. I seguint una mica amb això de que el piano va ser sempre el meu diari personal, on jo feia tres acords de petit i m'estava ja una hora fent aquells tres acords i cantant. Després cantar al carrer, París, no? va ser la continuació d'aquell diari. Però el meu interior necessitava cridar, necessitava treure cap endins, necessitava compartir-ho també.
0: Sí.
1: I París va ser una alliberació. Jo crec que allà vaig sentir-me jo mateix per primera vegada, no? De dir, pues potser aquest sóc jo.
0: Tot i això, tornes a Barcelona i fas una entrevista a La Caixa.
1: Clar, jo... Clar, jo
0: havies
1: seguia,
0: de treballar.
1: Clar, jo una mica seguia el que se suposava que havia de fer, no?
0: Pues què tal aquella entrevista?
1: Pues va ser molt curiosa perquè, clar, vull dir, quan estudies Administració i Direcció d'Empreses, tens dos camins.
0: Sí.
1: O treballar en una empresa familiar, que no era el meu cas, bueno, jo veia que la gent anava a fer entrevistes als bancs, no? I jo ara penso i dic, ostres... Però bueno, vaig anar allà, vaig fer diferents entrevistes, no? Col·lectives, en grups, psicotècniques, i l'entrevista final, individual, amb la persona, bueno, em va obrir la seva oficina, vaig seure'm amb ell i li vaig donar les respostes oposades que se suposa que has de donar quan vols una feina. I la nina va dient, home, doncs jo no em veig treballant en una oficina. Clar, jo tenia 22, 23 anys, tenia unes ganes de viure enormes i d'enamorar-me i de desenamorar-me i de...

0: aprendre anglès, que no parlava res, i de cop i volta jo estava sent franc, no? Dic, tinc ganes de viatjar, tinc ganes de... I el senyor al final em va dir, mira, escolta, ves, desfoga't, marxa, fes un viatget, una setmana, dos, i quan t'hagis cansat, vine, aquí t'estarem esperant. I no tornar mai més.
1: Clar, clar.
0: A mi m'agradaria tornar... Bueno, no, ja no me'n recordo com es deia aquest senyor ni quina cara feia, no? Però m'agradaria donar-li les gràcies, no? Perquè bueno, va ser l'inici d'una aventura que va durar 6 anys.
1: Sí, sí, de fet,
0: no?
1: Et vas comprar una guitarra.
0: Vaig comprar una guitarra.
1: I vas tornar a París.
0: Bueno, vaig creuar França.
1: Sí.
0: Vale? Vaig anar de poble en poble creuant França fins a arribar a Anglaterra, perquè la meva idea, sí, era estar un mes per aprendre anglès. Un mes, jo també. Pensant-me que un mes era moltíssim. I clar, allò es va convertir en 6 anys, no?
1: Recorrent a Europa.
0: Tocant al carrer.
1: Uh-huh. I vas gravar una maqueta.
0: Mira, jo aquests...
1: I què hi havia en aquesta maqueta?
0: És que jo aquests 6 anys en els que toco al carrer, jo sempre els separo en 2 etapes.
1: Sí.
0: Els primers 3 anava jo amb la guitarra, la funda, amb una bosseta, i anava voltant, no? Primer vaig estar un any a Anglaterra, vaig aprendre anglès, que ja sí que m'hi vaig esforçar per aprendre anglès, perquè m'agradava moltíssim. Anava cada dia a la biblioteca a llegir llibres de gramàtica, i a la tarda treballava. Vaig treballar de cuiner i després de cambrer en un bar que estava a la platja. Vaig treballar molt. Mai havia tingut tanta pasta, tu. Jo treballava moltíssim de cambrer i de cuiner. I en aquell... Va ser les primeres vegades, no, que aprenia a deixar anar quan ja portava un temps determinat en un poble, no, i veia que ja havia viscut el que havia vingut a viure i havia de deixar-lo enrere i anar a un altre lloc. I així van passar 3 anys. Fins que el 2009 jo decideixo tornar a casa perquè a part de que el meu pare, bueno, va estar 18 anys malalt, eren els inicis de la seva malaltia,
1: sí,
0: tot i que de moment ell era autònom i encara no havia deixat de treballar, tenia ganes de tornar també ell, i hi havia una cosa que jo havia de superar encara, que era cantar davant
1: dels altres.
0: Dels, sí, altres, sí, però, sí, però de la gent que em coneixia, perquè era molt fàcil cantar en un, yeah, poblet d'Escòcia o jo què sé, Estònia o a Holanda. Però ara, cantar al costat de la catedral de Barcelona i que hi passés allà amics o gent que em conegués...
1: I el racó de la calma.
0: I el racó de la calma. Sí, jo el 2009...
1: Com és el racó de la calma?
0: El racó de la calma és un racó màgic que hi ha al darrere de l'església de Sant Bartomeu a Sitges, i per mi és un dels escenaris més bonics en els que he tocat. Allà vaig estar a l'estiu del 2009, entre la catedral de Barcelona, els voltants de la catedral de Barcelona i el racó de la calma. Què va passar en aquell any i per què gravo una maqueta? L'any 2009 moren les meves dues àvies, les dues de dos accidents. Una d'elles era com una segona mare per mi, que era la mare del meu pare. Em vaig criar amb els meus pares i amb ella. Però els meus pares tocaven molt i jo sempre anava a casa a la iaia.
1: Clar.
0: A dormir amb ella, sopava amb ella, esmorzava amb ella, bueno, sé, la meva mare. I l'altra era l'àvia que hem parlat abans, no? Que estava tan del circ, tan avançada al seu temps, que tan viatjada, tan viscuda, que també estava molt malalta. I van morir totes dues amb 3 mesos de diferència. I jo, bueno, després d'uns mesos estant a casa i tocant, i havent també viscut l'experiència de cantar davant dels meus amics, davant de la família, que m'haguessin escoltat les meves àvies abans de morir, doncs les meves tietes i la meva mare em van dir, per què no vas a París i tires una mica de cendres de la iaia al Sena? Perquè la meva àvia, és curiós aquesta història que t'explicava del meu avi, que anava, sí, de poble en poble recitant poemes, sí, jo no la coneixia, l'he conegut més de gran. La meva àvia em deia, ¿cómo te pareces a tu abuelo? Jo no sabia per què, suposo per la manera de ser, però no sabia la història del meu avi anant de poble en poble recitant poemes. Y siempre cuando yo le decía, estoy a París tocando, y digo, cómo me gustaría estar ahí contigo y beber vino ahí con los borrachos del Sena, y te acompañaría y tal. Y aquella historia en ella yo creo que le feía apropar al meu avi, al seu marit, ¿no?
1: Claro.
0: Y que es van estimar moltíssim. Y el meu avi va morir molt quan jo tenia 2 anys, de molt jove. Llavors la meva mare i les meves tietes van dir, per què no tires una mica de cendres al riu Sena? Qué fort, ¿no? La vida com et va conduint, que vaig acabar... En aquell viatget a París vaig acabar fent un càsting on m'hi van apuntar unes amigues franceses que m'havien descobert el Racó de la Calma i que sabien que jo anava a París, em van apuntar en un programa de televisió.
1: La Nouvelle Star.
0: La Nouvelle Star. I per això gravo la maqueta, perquè jo faig aquest programa de televisió després de 3 anys tocant al carrer, i jo, aquest programa de televisió va durar 3 mesos de càsting, 3 mesos de programa, vaig acabar tercer, es van presentar 30 i pico mil candidats, un programa prime time, es veia a França, Bèlgica, Suïssa...
1: Sí, 7 milions d'espectadors, eh?
0: Era una borrada. Sí. Però com que no eren el meu país, ja. Jo crec que vaig veure els focs artificials de lluny. Va ser per mi una experiència humana increïble.
1: Recordem una miqueta?
0: Sí.
1: Sí, un fragment, interpretaves Les Ours de Nino Ferrer.

0: La converteixes en una veu força popular a França.
1: Bueno, a més amb l'accent i...
0: Ara...
1: Va ser... La veritat és que va ser una experiència molt maca. Teníem uns músics... Tot això és en directe, amb músics
0: sí,
1: en directe.
0: Sí, sí.
1: La producció del programa era una passada. Era una passada. Era increïble. O sigui, era una passada. Bueno, i després del programa vaig fer una gira, vaig arribar a tocar a l'Olimpia de París. Tenia paparazzis...
0: No? Tenies paparazzis?
1: Sí, sí, és que era surrealista. Era surrealista. I per què gravo una maqueta? I per què dic que separo aquesta etapa al carrer en dues etapes, no? Perquè quan... Jo, va ser una experiència increïble, però musicalment ho vaig viure molt, molt malament.
0: Ja. Yeah.
1: Potser per manca de maduresa meva, potser perquè jo no estic fet per estar en un format televisiu, potser per moltíssimes coses. Vull dir que no es pot culpar a ningú, vull dir... Jo crec que era massa petit. Jo estava acostumat a cantar les meves cançonetes amb la guitarra al carrer quan jo volia, com jo volia.
0: Yeah.
1: I estar en un format televisiu comporta moltes coses de que jo crec que...
0: No. Clar, que et posen en contacte amb discogràfiques, per exemple.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, però
0: que
1: mai...
0: Fer la seva.
1: Mai van voler escoltar les meves cançons, yeah. Que jo ja n'havia composat algunes. Ells volien fer com una espècie de... Allà eren els inicis del reggaeton, també, i volien fer com una mescla d'espanyol amb francès, que potser hagués funcionat molt, no? Però jo tenia la sensació que jo tenia una història per explicar, no? Que era, com ho estic explicant ara, amb aquest disc de jazz, no?
0: Sí.
1: O les arrels, aquesta història del carrer. Jo volia explicar això, i volia fer una altra cosa. Llavors vaig decidir tornar a casa, gravar una maqueta i tornar a tocar al carrer. Perquè jo veia que jo...
0: A París.
1: Clar, jo, de tots els escenaris on jo he estat arreu d'Europa... perquè amb un objectiu jo tocava al carrer i dic, vaig aconseguir els diners per jo pagar-me el meu disc, com que veig que aquestes discogràfiques volen fer una altra cosa i no pagaran les meves cançons, com deia el meu pare, no? Que el jazz és rebeldia, pues, bueno, jo he heretat això del meu pare, no? Vaig dir, pues, pels meus collons jo trauré el disc que jo vull fer, i per mi va ser una manera de reivindicar-me, de reivindicar les meves cançons. Vaig gravar una maqueta i vaig estar 3 anys a les escales de Montmartre tocant cada dia, fent tots els diners que vaig poder anar a un estudi professional i gravar el meu disc. Que la meva intenció era gravar aquest disc i treure'l a França, i a Bèlgica, i a Suïssa, on tenia jo, pues, un públic.
0: Clar.
1: Clar, la meva sorpresa va ser que arribo aquí i de cop i volta veig que personatges com en Jordi Basté, com en Andreu Buenafuente, comencen a estar... Pues, que els hi arriba aquesta història, no? D'un noi català que està tocant al carrer i que a sobre ha fet un programa de televisió, però de cop i volta torna al carrer. I vaig començar a tenir un petit públic aquí, a casa meva. És curiós com jo marxo a l'estranger a viatjar per viure les experiències que necessitava viure, però sobretot perquè tenia por de cantar aquí, perquè pensava que jo, amb la meva música, cantant en anglès, no tindria mai un lloc. I marxo fora, i és curiós com al final la vida i la música i els catalans em donen una lliçó... I aquí, és aquí on em sento músic de veritat. I és aquí on al final trec el meu disc. I és aquí on començo a fer els meus primers concerts.
0: 2013, Happy Days.

0: Quines sensacions tenies? Eres feliç?
1: Molt.
0: Dies feliços? Happy days?
1: Molt, molt, molt. És... No ens n'adonem a vegades a la vida, eh? Com... Lo feliços que som. I passen els anys i necessites mirar enrere i dir, hòstia.
0: Déu.
1: Però aquella època va ser... Ja fa 13 anys. Va ser una passada. Va ser una passada. Del 2013 al 2018... Mira que aquests 6 anys tocant al carrer... van ser de pel·lícula. I menys mal que no existien les xarxes socials. Menys mal. Clar, jo no em gravava, no tenia pensar ni fer vídeos ni no sé què. Jo estava vivint 100% allò. Però aquesta història del 2013, quan traiem el primer disc, fins al 2018... 2018-2019, és que va ser fent concerts, cantant les teves cançons, veure com les sales anaven omplint-se a poc, no? de més a més gent, fer l'Apolo, fer el Festival Cruïlla, anar als pobles, que et vingui a veure omplir teatres, que va ser una passada, una passada. A més, amb els músics també, que són la colla de músics de Sitges, de... Bueno... Realment sí, va ser una època molt, molt bonica.

0: Home is where the heart is. On tens el cor, tu, ara?
1: El cor el tinc repartit a molts llocs i dintre, sí? I en moltes persones. Però això és molt bonic. Sí, al final aquesta cançó, no, que diu el cor... La llar és on està el cor, no?
0: Sí.
1: Vaig pensar en tots aquells pobles que em van acollir. Jo, per exemple, hi ha una cançó que del segon disc que es diu Glenfinnan, que és un poble a Escòcia. Hi ha tants pobles que la seva gent em va acollir d'una manera, però també era va ser una manera de donar les gràcies al que explicava, no? De tornar a casa i és aquí on jo pensava que mai succeiria, i és aquí on vaig començar a fer concerts. I era com, torno a casa, és el moment de tornar a casa, no? També estar a prop del meu pare, de la família, dels amics, i de dir, ei, l'experiència al carrer va ser preciosa, però el que deia, no? S'ha d'aprendre a deixar anar i de passar pàgina. Dic, és el moment de tornar a casa i viure ara, seguir l'aventura de tocar al carrer, però ara sobre els escenaris i aquí. I el meu cor està repartit a molts llocs i a moltes persones.
0: I ara fa 10 anys una cançó es va fer molt coneguda gràcies a un anunci de cervesa.

0: Com és la tele i la publicitat, veritat? És molt injust, perquè pots estar molt de temps treballant, però si no surts a la tele i no té aquesta repercussió, no?
1: Sí. Bueno, imagina't fa 50 anys quan hi havia un canal i un...
0: o dos cadenes de ràdio. Sí. No hi havia xarxes.
1: També li donava un... no sé, una algo màgic, no?
0: Yeah.
1: Aparèixer quan només hi havia un canal o poques emissores de ràdio, d'aparèixer, hauria de ser increïble per les bandes, no? Aquestes pel·lícules, que aquestes imatges, dius, sortim a la ràdio. Però sí que és veritat que jo, mira, quan vaig fer aquesta cançó i va sortir, evidentment estava molt, molt feliç, i era una cosa que volia que passés, no? Abans de que passés jo sabia que algun dia arribaria. Però no era conscient de la força realment que té el que deies, no? La televisió, la publicitat. Ho soc ara. En soc conscient ara, no? De dir, ostres, quina passada, no? Perquè de cop i volta tenim un concert a Astúries o tenim un concert a Cádiz i fas aquesta cançó i dius, hòstia, la gent l'està cantant més que les altres, no? Per què, no? Pues per això, perquè surt a la tele.
0: Tercer disc, Beguírame.

0: Per què tornar a començar, Ramon?
1: Bueno, eren moltes coses, no? A nivell musical sempre tens la sensació d'estar tornant a començar, perquè és
0: cada disc.
1: És que és molt difícil. És que... I més amb la societat que vivim ara. Jo, per exemple, a mi no m'agraden gens les xarxes socials. Ni m'agrada utilitzar-les, ni les sé utilitzar, i crec que són un càncer per la gent jove, i ja per tothom. No m'agrada gens. Però bueno, hi són, ara mateix són les regles del joc.
0: Sí.
1: I això fa una mica que els músics, els actors, les actrius, també el món del teatre és duríssim, no? Ostres, és que vivim en un món que és molt complicat estar allà tota l'estona. Tu pots aparèixer com un bolet, però t'arrenquen de seguida.
0: Sí.
1: Llavors, tornar a començar era una... Bueno, jo suposo que era una manera també meva per empantar-me a mi mateix, no? Per quan amb aquestes frustracions que ens acompanyen cada dia, no? Suposo que vosaltres esteu fent un programa de ràdio, no? I hòstia, heu de mirar els oients, no? I tot es basa en números. I jolín, em fa com pena que tot estigui basat en els números, amb les escoltes, amb els oients que tens, hòstia, una merda. També jo crec que a nivell personal també venia també d'una ruptura amorosa, i jo era com una manera de dir... Era un renéixer, no? De fet, a tots els discos hi ha una mica això, no?
0: Quin trasbals, no? Perquè va coincidir amb la pandèmia, també.
1: Sí, aquest disc pobre va tenir una vida molt, molt curta, perquè a mi era un disc pensat també per començar a fer grans recintes, perquè començàvem a fer, no? El Cruïlla ens donava un escenari més gran, no, vam fer aquest pas una mica un pop més d'estadi, i va sortir en el moment menys indicat. Però, mira, sí, jo crec que era una època també que jo necessitava aquesta expansió personal meva, no? Aquesta veu interior necessitava cridar més que mai, reivindicar-te una mica. Mira, la meva música va molt lligada a la meva vida personal, moltíssim, moltíssim. I jo crec que estava en un moment que necessitava jo donar-me una bona bufetada, no? De dir, desperta i torna a començar. Però és que és això... Cada disc és una etapa de la vida, és curiós, però cada disc per mi és una etapa meva de la vida. I tots estem tota l'estona començant etapes noves. I això és un renéixer i un tornar a començar. Però d'una manera com amb el cap ben alt, amb llum, no? Intentar brillar com a persones.
0: Free és una altra etapa.
1: I tant. Old man, father, he's gone.

0: Això és una brutalitat.
1: Vols que t'expliqui una història d'aquesta cançó?
0: Sí.
1: Mira, aquesta cançó es diu Free.
0: Sí.
1: I el disc es deia Free.
0: Sí.
1: I jo tenia que treure el disc a l'abril del 2022, perquè jo a l'abril del 2022 estrenava amb aquest disc al Liceu.
0: Sí.
1: I jo tenia 9 cançons i el meu pare s'estava morint. I en un moment, en una conversa amb el meu pare, em pregunta com... Que mai em preguntava, eh? Mon pare venia a tots els concerts, però mai em preguntava, ni em deia res. I un dia em diu, què, com va el disc? I jo dic, bé, tal, mira, 9 cançons, tu. I les trec i em diu, home, perdona, fes-ne 10, home. No siguis cap gros, no sé què. I jo dic, home, hòstia, és que no... Bueno, si puc, em va convèncer, no? I dic, home, doncs m'estava quedant un disc bastant introspectiu, bastant fosquet. I dic, bueno, mira, saps què? Deixaré una cançó

0: que es digui Free i que sigui la cançó lluminosa del disc, saps? La cançó que aixequi a tothom, no? Que es tingui aquesta... allò, la cançó del disc. Però no em va donar temps a acabar aquesta cançó. Arribàvem al Liceu, jo havia d'entregar el disc, l'has entregat mesos d'antelació, és que no arribava. I llavors se'm va ocórrer una idea, que és igual que els singles, tu els treus abans i després treus el disc,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Vaig dir, mira, saps què et dic? Jo trec el disc i deixo una cançó buida, de manera que si tu vas a les plataformes, hi haurà una cançó que es diu Free, que no podràs escoltar, i que en comptes de Free, posarà Free, i vaig posar una data a l'agost. Vaig dir, mira, saps què? Així tinc temps, trec el disc ja, faig el concert del Liceu, i mira, composaré aquesta cançó ara amb tranquil·litat, que ja hauré tret el disc, ja hauré fet el Liceu, vam fer un concert al Liceu que va ser l'hòstia, amb un cor de 120 nens i nenes, amb una orquestra de corda, de 18-20 músics, amb la meva banda, va ser una passada. Però clar, jo estava molt per això, és que amb la malaltia del meu pare, amb tot... Pues el concert del Liceu va ser l'últim concert que em va veure el meu pare. Jo va morir poques setmanes després. I aquesta cançó, que havia de ser la més lluminosa, ha acabat sent aquesta cançó que estàvem escoltant, sí. Que no és una cançó que hagi d'aixecar a la gent, al públic d'un festival.
1: Al contrari.
0: Però per mi era la llum que jo estava buscant. Potser no era la llum que imaginava en un inici, era una llum diferent. I aquesta cançó la vaig composar quan el meu pare va morir amb el seu piano i realment va caure del cel. La vaig composar en 10 minuts. I va ser un... Jo crec que aquesta cançó és un plor. És una conversa que jo tinc amb el meu jo de gran. I li dic... I és una conversa en el que el meu jo d'ara li diu al meu jo de gran. Diu, escolta, vell, ancià, el pare ha marxat i ens ha deixat aquí sols. I jo no... On ha anat? On està? I el vell li diu al jove, tu tranquil, que per lo que jo sé, perquè els vells tenen més respostes que nosaltres, però no les tenen totes, tampoc, no? I diu, fins on jo arribo, està amb nosaltres, no ha marxat. I tu tranquil, que si algun moment et sents perdut, pues et trobaràs en l'amor. L'amor, tu pertanys aquí, a l'amor. I aquesta cançó es diu Free i és una alliberació. I és una alliberació meva musical. El disc sencer, per mi, és el disc menys escoltat de tots els que he tret.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, amb molta diferència. De fet, quan vaig treure aquest disc, els números, els maleïts números dels que parlava, van començar a anar cap avall.
1: Després vindria 5.
0: Però aquest disc, per mi, és el més personal i va ser una alliberació. I també es diu Free perquè va ser l'alliberació del meu pare de la seva malaltia. Que tant de bo estigués aquí no hagués marxat mai. Però la mort el va alliberar. I aquesta cançó per mi és una de les millors cançons que he escrit.
1: Segur que hi serà. El dia 28 de novembre, al Palau de la Música Catalana, presentant Ramon...
0: Buit, que és per ell.
1: Ramon Mirabet, All Star Jazz Project Songs, I Heard. És llarg, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: És llarg. Ramon Mirabet, moltes gràcies. Passem nosaltres avui a Irrepetibles. Ha estat un plaer.
0: No, pel plaer. Ha sigut un terapèutic per mi.
1: I no has obert la bossa de pipes.
0: No, la guardo per la tarda.
1: Gràcies. I nosaltres marxem, però tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa. Ai...

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Alicia Romero, bon dia, consellera.
2: Hola, molt bon dia.
1: Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Escolti, com altera els plans del govern la convocatòria d'eleccions?
2: Bé, doncs, evidentment, una convocatòria d'eleccions sempre és una situació extraordinària, no? En aquest cas, perquè, a més, són avançades. Nosaltres teníem algunes coses, doncs, en aquests moments al Congrés dels Diputats, en tramitació, com, per exemple, la llei de reducció del deute del FLA. Això, doncs, evidentment, decau, perquè un cop es dissolen les Corts, això decau. També teníem pendent d'aprovar en el Consell de Ministres el nou model de finançament, que havia d'entrar també a les Corts. És a dir, bueno, teníem coses importants de la legislatura que, evidentment, doncs, decauen i que haurem de tornar a reprendre, esperem després del 29 de novembre si torna a guanyar Pedro Sánchez.
1: Clar, fixi's que això eren compromisos que vostès havien adquirit amb Esquerra. És a dir, no sé si de retruc també com afecta això la legislatura catalana que Esquerra Republicana, quina al·licient pot tenir per seguir donant suport a aquest govern, en el cas que governés Feijóo a Madrid, dic.
2: Sí, bueno, d'entrada això, no? És a dir, nosaltres som optimistes, nosaltres pensem i desitgem que torni a guanyar Pedro Sánchez i qui lidera el nou govern a Espanya i que, per tant, puguem reprendre aquestes carpetes que ara s'han quedat aturades, no? La relació amb Esquerra, ho hem dit sempre, és cordial, estem treballant intensament en molts temes, no només aquells que tenen relació amb el govern d'Espanya, sinó també amb nosaltres, no? En temes d'habitatge, d'infraestructures, i, per tant, ells saben, evidentment, que nosaltres la feina l'hem feta, que l'hem feta conjuntament amb ells, que estàvem avançant molt en aquestes grans carpetes, com la del FLA i el finançament, i ara, doncs, evidentment, decau la legislatura, no per culpa nostra, crec que, en fi, aquí tothom haurà d'assumir les seves responsabilitats, però, en tot cas, jo, en fi, no crec que les nostres relacions amb Esquerra canviïn, perquè tenim moltes coses pendents a Catalunya, que van pactar en els pressupostos del 26, que van pactar a l'acord d'investidura i que hem de seguir desplegant.
1: Anem a imaginar que el pròxim president del govern és Alberto Núñez Feijóo.
2: No m'agrada imaginar-me això.
1: Vostè creu que el govern, que vostè podrà negociar amb ell un nou finançament, per exemple?
2: No. Va venir Feijóo ara fa uns dies a Catalunya i amb unes declaracions deia que no sé per què Catalunya volia un nou model de finançament, perquè el que fèiem era despilfarrar i malgastar. Bueno, doncs un president que diu això de Catalunya, perquè no ho està dient del govern de la Generalitat, aquest govern porta 2 anys, ho està dient en general de Catalunya, no? Aquesta imatge de que gastem, de que som uns privilegiats, de que sempre volem més, és totalment errònia i falsa. I ho dic perquè la Sindicatura de Comptes ara fa gairebé 2 anys va fer un informe sobre l'origen del deute de la Generalitat i deia que gairebé la meitat del deute, entre un 27 i un 49% d'aquest deute, era per infrafinançament, venia donat per infrafinançament. És a dir, que necessitem més recursos dels que tenim, no? Per poder fer front a les necessitats que té la ciutadania, no? La salut, l'educació, i per tant jo crec que amb Feijóo de president no tindrem un nou model de finançament, és a dir, no millorarà el finançament de les comunitats autònomes i evidentment tampoc hi haurà una reducció del deute del FLA, ja sabem, en fi, el que el PP està fent, i més si té un soci com Vox, que està en contra de les autonomies, per exemple, no?
1: M'ha citat, per exemple, el deute del FLA, m'ha citat el finançament, però, per exemple, el traspàs de Rodalies també queda aturat.
2: Bueno, el traspàs de Rodalies, nosaltres estàvem treballant molt intensament amb el govern d'Espanya i, evidentment, s'han de fer, falten alguns tràmits perquè això passi, no ha d'anar al Congrés dels Diputats, però és veritat que un cop has convocat eleccions tens alguns límits, el govern té alguns límits per prendre algunes decisions, per tant, ara estem veient, doncs, si podem tancar alguns convenis, alguns acords, però és evident, nosaltres creiem, i tant de bo no passi, i esperem que no passi, que com a mínim els catalans tinguin clar què representa que governi Pedro Sánchez o Feijóo, però és veritat que si passa hi haurà molts temes que quedaran aturats o directament a la paperera, perquè jo no crec que el Partit Popular vulgui avançar amb alguns dels projectes que tenia molt avançats.
1: Un altre exemple, el govern pot continuar desplegant a Catalunya l'agència tributària, governi qui governi a Espanya? O això també quedaria aturat?
2: Nosaltres estem fent un desplegament, vam aprovar un contracte programa de 4 anys per ampliar l'agència tributària, per fer millor el que ja estem fent, amb els compromisos i les obligacions que tenim en aquest sentit. És veritat que havíem desplegat un acord de col·laboració amb l'agència tributària espanyola, la tenim i estem treballant, ens agradaria que això continués, però també és veritat que hem sentit el Partit Popular dir que no està d'acord amb que l'agència tributària treballi en xarxa i que l'agència catalana tingui més competències. Per tant, ja sabem què passarà si governa el Partit Popular. O sigui, no ho guanyarem més competències, no guanyarem més sobirania. Per tant, doncs, bueno, jo crec que això està bé saber-ho, perquè també quan anem a votar i posem una papereta hem de tenir clar què significa votar això, no? I, per tant, doncs, crec que està bé que els ciutadans sàpiguen que aquests 4.700 milions que podrien venir a Catalunya si posés el model de finançament per millorar l'educació, la sanitat o les polítiques socials, amb un Partit Popular no vindran. No hi haurà nou model.
1: Vostè el mes de juliol va donar l'ordre interna d'elaborar pressupostos.
2: Sí.
1: Com ho té? Creu que els podrà presentar?
2: Doncs vam donar l'ordre, els departaments estan treballant i nosaltres estem dissenyant el nou pressupost per l'any 27. És veritat que per aprovar-lo necessitem els socis.

0: socis. En aquests moments no hi ha converses formals amb els socis, també és normal i és lògic perquè hem entrat, no, en una campanya electoral, llavors això dificulta, però nosaltres estem oberts, evidentment, a poder parlar d'aquests pressupostos del 27, els hem explicat doncs, quin és el marc pressupostari que ens trobem per l'any 27, i per tant doncs, veurem, no? Però evidentment l'obligació d'un govern és presentar uns pressupostos. Mm. Veurem, perquè també presentar-los perquè s'aprovin, i en aquest sentit doncs, necessitem els Comuns i Esquerra, veurem aquestes properes setmanes doncs, com avancem.
1: Li vull preguntar per la mort de Mari Carmen. Mm. Ahir vam veure una manifestació homenatge a Madrid, sí. Ha commocionat la campanya, la precampanya electoral, però també hem vist que el Partit Popular s'ha negat a participar a minuts de silenci o a homenatges. El Partit Popular els acusa de manipular emocionalment a la ciutadania. Acusa Pedro Sánchez d'utilitzar aquesta tragèdia en benefici electoral. Què contesta?
0: A mi em sembla que s'han deshumanitzat molt, sincerament. És a dir,
1: qui s'ha deshumanitzat?
0: El Partit Popular, és a dir, bueno, i evidentment Vox, no? Més enllà, evidentment, doncs, ha passat una situació fatal, i en aquest sentit doncs, també vull traslladar doncs, a tot l'efecte als familiars i amics de la Mari Carmen, però el que és evident és que ella va viure una situació molt complicada de desnonament des de ja feia molt de temps. Aquesta senyora tenia una certa edat, i com a mínim el que has de fer és empatitzar amb la seva situació, no? I amb la seva desgràcia, i a sobre després amb la seva mort. No fer-ho, sigui el motiu quin sigui la seva mort, em sembla increïble. I per tant, escolta'm, jo crec que no anar un minut de silenci, no dedicar un minut a una persona, sigui quin sigui el motiu, no? Ells podien pensar que no és aquest, és igual. El que sigui, em sembla molt deshumanitzat. Crec que és el que està fent el Partit Popular. I ho fa amb la Mari Carmen, i ho fa amb els immigrants, i ho fa amb tantes coses, no? Jo crec que la política el que no es pot perdre és això, no? Aquesta empatia i aquest sentiment envers l'altre. Jo crec que l'han perdut. Jo, sincerament, crec que qui l'està instrumentalitzant són ells, no? Intentant dir que, escolta, que no era per això, no, és igual. És una persona que ha mort, que havia patit una situació difícil, que tenia una certa edat, i humanitat no n'han demostrat, ni la comunitat ni l'Ajuntament, perquè en tot el procés no hi han estat, no han volgut solucionar ni ajudar.
1: Però és una persona que ha mort, consellera, com tantes altres, que ha passat l'Olga mateix a l'Hospitalet, que es va suïcidar, no hi va haver cap minut de silenci, que jo sàpiga, a les institucions. Per què ara sí? Per què ara el que ells diuen, el que es diu des de l'oposició, és que a vostès, als socialistes, els convé que ara l'argumentari en campanya, l'argumentari polític, la conversa política giri al voltant de l'habitatge?
0: Jo, sincerament, crec que la conversa de l'habitatge fa molt de temps que la tenim, no? Aquí a Catalunya, el president Illa, una de les primeres banderes que va agafar i una de les primeres problemàtiques que va posar sobre la taula va ser l'habitatge. Recordin el pla 50.000, després el 214.000, és a dir, a Catalunya, i jo crec que a Espanya i a Europa, som conscients de fa molt de temps que el problema és l'habitatge. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, se'n va anar a Brussel·les a dir cal que una comissionada europea s'encarregui de l'habitatge, no? És a dir, tenim un problema. Jo crec que la fa molt de temps, no? És veritat que ara s'ha accelerat, diguéssim, el malestar, perquè hi ha desnonaments, però només ara recordeu la Casa Orsola, que vam comprar les institucions perquè no hi hagués un desnonament ni es quedés els fons voltors aquest edifici. No? És a dir, que jo crec que ja fa molt de temps d'això. I avui, o el que va passar fa dues setmanes, va ser jo crec que la gota, no? que vessa el got. I llavors, bueno, doncs, escolta, sobretot els sindicats de llogateres, que vull dir-ho, qui convoca els minuts de silenci, qui comença doncs, aquesta campada, no són les administracions, és la gent que diu, doncs, prou, fins aquí.
1: I clar, per tant, però un pot pensar, ha calgut que hi hagués la mort de Mari Carmen o el desnonament de Mari Carmen per aquesta reacció, perquè vull recordar que vostès, els socialistes, governen des de fa 8 anys. Mm. Per tant, el problema hi és, existeix, i no l'han sabut solucionar.
0: Jo vull dir una cosa, les grans competències o la majoria de competències en l'àmbit d'habitatge les tenen les comunitats autònomes, no? I els ajuntaments, perquè el sòl és competència en gran part dels ajuntaments també. I per tant l'Estat ha fet coses, perquè crec que el govern Sánchez ha fet coses, sobretot ha dit hem de construir habitatge, ha fet regulació, molt criticada també per la dreta, i nosaltres aquí a Catalunya, com vostè sap, en fi, més de 1.900 milions d'euros per habitatge en els pressupostos, estem intentant construir el més ràpid possible, préstecs d'emancipació, regulació que ha de facilitar i ajudar sobretot els col·lectius més vulnerables, és a dir, estem fent moltes coses. Ara, estem fent prou? No, perquè és impossible intentar resoldre els dèficits dels darrers 20 anys amb habitatge. No es construeix en 2 dies, tot i que ara és veritat que hi ha la construcció industrialitzada, però necessitem avançar. Entre altres coses, també què ens passa? Hi ha menys empreses, després de la crisi menys empreses del sector, menys treballadors en aquest sector, és a dir, que fa tants anys que no es feia res, que ara ens costarà, ens està costant, òbviament. Ara jo crec que estem posant mesures i si analitzem la hemeroteca des de fa molt de temps. No?
1: Però torno a dir, els socialistes governen des de fa més de 7 anys.

menys a l'estat espanyol. O sigui, part del problema, li dic perquè Mari Carmen, ella quan va tenir el desnonament va responsabilitzar tres polítics, va dir Almeida, Ayuso i Pedro Sánchez. Això li dic, si creu que el PSOE ha de fer autocrítica sobre segur com ha gestionat la carpeta d'habitatge.

0: comunitats autònomes, no? I nosaltres hem fet moltes coses. Ara, és veritat, segur que no s'ha fet tot bé, i és veritat que després costa molt moure les coses, no? Al final necessites sol per poder construir, empreses que construeixin, és a dir, realment és un engranatge complex quan fa molts anys que no es fa res en aquest àmbit, no?
1: Consellera, les protestes per l'habitatge confluiran l'11 de novembre en una vaga general que té molt enfadades les patronals. Vostè és la consellera d'Economia. Vull saber si entén el malestar de les patronals, dels empresaris.
0: Jo ho puc entendre tot i respecto l'opinió dels patronals. Ara, també és veritat que fa molts anys que no hi ha una vaga general. Crec que el motiu s'ho val, és a dir, tenim un greu problema a l'habitatge. Quan a vegades les empreses parlen de l'atracció de talent, de l'atracció d'inversions, doncs una de les coses que et demanen les empreses és habitatge. Et diuen, no, nosaltres podem atraure talent estranger, però quan arriben aquí, on viuen? O sigui, ells són conscients d'això, quan hem d'atraure investigadors, no? A l'àmbit de la recerca, perquè, bueno, i on viuran? O sigui, ells t'ho diuen, això, també. O sigui, són conscients que l'habitatge és un problema. Ara, bueno, entenc que ells no vulguin aquesta vaga general, però a mi em sembla que està absolutament justificada i el que hem de fer és respectar la decisió que han pres els sindicats per posar-la en marxa.
1: Els empresaris estan també, o les patronals expressen el seu enuig per l'absentisme laboral. És un tema que preocupa a aquest govern i a la consellera d'Economia?
0: Sí, preocupa aquest govern i estem treballant, però també és veritat que quan comparem amb Europa les dades són bastant similars. Què hem fet des del govern, entre altres coses? Doncs, bueno, dir quin és el problema moltes vegades de la... A mi m'agradaria, una cosa és l'absentisme, l'altra cosa són les baixes, que ells a vegades ho barregen tot, no? Amb les baixes laborals, què ha passat? Que moltes vegades, pel col·lapse que tenim, doncs es tarda molt en fer proves diagnòstiques, aquella persona que està baixa no sap què té i allò allarga el període. Bueno, doncs hem arribat a un conveni amb l'Estat, també amb les mútues, el van signar patronals i sindicats perquè a través de les mútues podem accelerar aquestes proves diagnòstiques, la gent sàpiga abans què li passa, se li pugui fer el tractament i torni abans a treballar, no? Però majoritàriament la gent que no treballa és perquè està de baixa per malaltia. I llavors què estem fent nosaltres? Bueno, doncs en aquest cas, amb aquest conveni de 60 milions d'euros, posar remei a això. O sigui, ja estem fent coses, però és evident que també quan estem en una situació molt baixa d'atur, o quasi bé un atur tècnic, doncs bueno, el fet de que no costi trobar feina, doncs segurament també genera situacions delicades. No? Però sap a les patronals, perquè ho hem treballat, estem al Consell del Diàleg Social amb aquest tema sobre la taula, intentant posar mesures, no?
1: Aquest matí estem parlant amb la consellera Romero, consellera d'Economia i dirigent socialista. Per tant, jo li haig de parlar d'una carpeta que té protagonisme en la precampanya, que són els casos de presumpta corrupció que envolten el Partit Socialista. N'hi cito un, que és la jutgessa que va instruir el cas de David Sánchez, el germà del president. Ahir va denunciar que li enviaven gent al col·legi de les filles per intimidar-la. A vostè li preocupa tot el que estem coneguent al voltant del cas Leire?
0: Bueno, a mi em preocupa molt, evidentment, la imatge que es dona de la política i també de la judicatura, no? Perquè crec que hem entrat en un punt que els poders judicial, el poder executiu, no? Doncs, en fi, probablement estan tenint una relació que no és la relació natural que hauria de tenir, no? Que els jutges estan volent fer de polítics i prenent decisions que no responen a la voluntat del legislador, que és el que crec que ha de fer el poder judicial, no? I per tant, no m'agrada, jo crec que no ens agrada a ningú tot això, jo no conec el cas exacte d'aquesta jutgessa, però evidentment doncs, em sembla que, en fi, que tot plegat és una instrumentalització de casos per, bueno, doncs per fer mal, evidentment, en aquest cas a Pedro Sánchez, que crec que tots ja podem confirmar que està rebent doncs, bueno, doncs tot un, no, un atac a vegades doncs, molt, molt exagerat per molts motius. No?
1: Però, jo crec que... Vostè diu, tot és una instrumentalització per fer mal a Pedro Sánchez, sí?
0: Jo creu crec que
1: tot
0: una...
1: ho és?
0: Tot probablement
1: el cas,
0: no.
1: El cas Leire...
0: No. No sé el cas Leire, haurem de veure també com acaba aquest cas, eh? Però, i evidentment, en els casos que hi ha sentència, doncs, evidentment, aquí hi ha hagut una mala actuació i fins al final amb ells, no? És veritat que, al final, amb un partit polític la conforma molta gent i és difícil conèixer tothom al 100%, no? I a vegades la gent la coneixes i després fa coses que no hauria de fer. I, per tant, aquí fins al final amb la justícia amb ells, no? Però sí que hi ha una part de jo crec que hi ha una part de no només de la justícia, eh? Un entorn a Madrid que ha anat contra Pedro Sánchez perquè no li interessava que ell estigués governant. Pedro Sánchez ha fet moltes coses positives, revaloritzar les pensions, una reforma laboral, ha pujat impostos als més rics, ha creat un impost per les energètiques, coses que no agraden, no? Als bancs. I això jo crec que sí que ha anat generant una certa pressió en el sector més conservador i ho estem veient, jo crec que dia rere dia. Ara bé, si hi ha un cas de corrupció i hi ha una sentència condemnatòria, doncs, evidentment, fins al final, i s'ha de dir que ens sap greu, perquè, evidentment, nosaltres no volem que hi hagi

0: de corrupció, no?
1: No, jo li deia perquè la Fiscalia Anticorrupció hi va dir que veu indicis de corrupció contra el PSOE. Contra doncs, el PSOE. El jutge Pedraz diu que decidirà abans de la campanya. Estem parlant d'una eventual imputació del partit.
0: Sí, no li sembla una instrumentalització que ha començat la campanya i ara resulta que el jutge Pedraz diu abans de la campanya diré. Bueno, en fi, nosaltres en fi, confiem en el Partit Socialista, en que hagi fet les coses ben fetes, només faltaria, igual que el Partit dels Socialistes de Catalunya, i anem a veure, deixem actuar la justícia. Ara, tot el respecte, però és veritat que a vegades prenen algunes decisions que ens sobten.
1: Sánchez ha dit que Zapatero participarà de la campanya electoral.
0: Bueno, això no està confirmat, eh? Ha sortit en alguns mitjans, anem a veure
1: Val, doncs,
0: finalment.
1: Li canvio la pregunta. Sí. Vostè creu que Zapatero ha de participar a la campanya electoral?
0: De moment Zapatero està en un procés judicial, no hi ha una sentència, i per tant doncs, nosaltres sempre hem dit respecte als processos judicials, respecte també a la figura de Zapatero, que sap doncs, que a Catalunya, però a Espanya també se li té un efecte, ara haurem de veure, no? Ell també quina decisió pren, si és prudent i diu mentre tinc aquest procés no participo, o se li demana, de moment no està confirmat que se li hagi demanat. Jo crec que hauríem de ser tots prudents, però bé, en fi, no és una decisió meva, és una decisió de Pedro Sánchez, que és el candidat, no?
1: Diu, se li té efecte. Vostè li segueix tenint el mateix efecte després de tot el que hem conegut?
0: Jo m'agradarà veure quina és la sentència després de tot el que estem coneixent, no? És evident que ens genera tristor, això, no? Perquè hi ha una certa decepció, però bueno, és com tot, eh? Ell ha de defensar-se, hem de veure finalment doncs, com acaba aquest procés judicial i què diu la sentència. Però és evident que aquests casos ens incomoden, òbviament, no? No ens agrada que hi hagi aquest dubte sobre persones a qui hem admirat.
1: Clar, és que si parlem només de fets, és un fet que va rebre unes joies com a regal d'un país estranger, de l'Aràbia, que se les va quedar i que no les va declarar. Això és un fet. Per això li pregunto si no li incomoda. Imaginar que pot compartir un míting electoral amb Zapatero, se sentiria còmode?
0: Bueno, ja li he dit, és a dir, ens incomoda aquestes situacions, no? És evident, no? Ja siguin d'una persona coneguda com d'una persona que no ho sigui en el partit, no? I sobretot pel que hi ha representat. Però insisteixo, respecte al procés judicial, anem a veure com acaba, però sí que és veritat que, bueno, que hi ha algunes situacions que ens poden incomodar. Tampoc està confirmat que ell hi participi, que ell és una persona prudent i discreta i estic segur que prendrà també la millor decisió, no?
1: Que seria?
0: En funció de beneficiar al màxim o no perjudicar el partit dels socialistes, que se la juga molt en les properes eleccions del 29N, no és l'hora de la veritat. Ara hem de veure qui realment vol avançar, vol fer avançar aquest país, vol continuar fent avançar aquest país, amb els seus les ombres i les seves llums, no? O qui vol anar enrere, perquè al final que guanyi o que governi PP i Vox és anar enrere, no? Amb drets i això, jo crec que tots ho hem de tenir molt clar.
1: L'altre dia vaig veure que Jordi Turull, que va estar, crec que era, ho va dir a TV3, em sembla, va dir que Junts mai tornaria a investir Pedro Sánchez. Sí. Què li van semblar les seves paraules? Vostè està aquí alertant de què passaria si governés PP i Vox, però Jordi Turull ha dit que no confiaria en vostès una altra vegada.
0: Bueno, doncs això deu ser que confiaria en PP i Vox. Doncs bueno, ja ho sabem, votar Junts és votar PP i Vox, clar. Si diu això, també li haig de dir, estem en campanya, l'any 23 també va dir, crec que va ser Míriam Nogués, que va dir que no investiria Pedro Sánchez i després el van investir. Vull dir que també ja sabem que les circumstàncies canvien i no és crítica de ningú, no? Però canvia les circumstàncies i decideixes fer una altra cosa, no? Però en tot cas, si ho diu d'aquesta manera tan contundent, doncs sapiguem tots que votar Junts és probablement donar suport a un govern de Partit Popular i Vox, perquè no hi haurà una altra alternativa. O és Pedro Sánchez o és Feijóo amb suport de Vox, no? Bueno, a mi em fa una certa por, sincerament, un govern així, després escoltar a Vox dir doncs, que es vol carregar el sistema de pensions, no? Les comunitats autònomes, que li importen poc, home, tenint en compte que Jordi Turull és independentista i el que voldria és independència de Catalunya, doncs donar suport a un govern que el que vol és carregar-se les autonomies.
1: Però ell no ha dit que doni suport al govern de... A la vegada també va dir que no donaria suport al govern de Partit Popular, crec que ho va dir Míriam Nogueras, que no donarien suport a un govern del Partit Popular.
0: Bueno, veurem què passa, perquè insisteixo que el 23 també van dir no donarem suport a Pedro Sánchez i al final la van investir.
1: Sí, però vostès també van dir no a l'amnistia i després la van...
0: Sí, però jo he dit no ho critico perquè les circumstàncies a vegades canvien.
1: La van acceptar.
0: No, però vull dir que per això que a vegades les paraules doncs, les has d'agafar amb una certa, no?, amb una certa prudència, perquè es diuen moltes coses en campanya i veurem. En tot cas, ens hauria de dir... és a dir, el que és evident és que Míriam Nogueras no serà presidenta del govern d'Espanya. Això és evident, no ho serà. Per tant, ens ha de dir a qui vol fer president. És a dir, la gent que agafi la papeleta de Junts, quan dona suport a Junts, Junts a qui donarà suport, a qui investirà? Jo crec que també el votant ho deu voler saber. I si no, doncs que no votin a Junts i votin aquells partits que sí poden exercir la presidència de la Generalitat, en aquest cas del govern d'Espanya. No? Jo crec que Junts ha de dir, no, investiré aquest o un altre. I que expliqui els motius. No fer-ho em sembla també una mica enganyar la gent, no?
1: El govern està preparant la tornada, la rebuda de Carles Puigdemont?
0: Nosaltres, i crec que el president Illa això ho ha dit, és una persona amb un sentit institucional molt alt, ha rebut a tots els presidents de la Generalitat i també ho farà amb Carles Puigdemont, segur, quan torni.
1: De quina manera? Com ha de ser aquesta tornada? Tenir un caràcter institucional, tenir solemnitat, com ha de ser?
0: Bueno, això ho decidirà el president Illa, òbviament, no? Home, segur que un caràcter institucional, per suposat, perquè ell doncs, com li dic, té un gran sentit de la institucionalitat i segur que ho farà doncs, en aquesta línia, no? No ho sé, no sabem tampoc quan tornarà, però, en fi, jo crec que se l'ha de rebre com un president que és i escolta, i nosaltres estem molt contents que puguem aplicar ja l'amnistia. Crec que Pedro Sánchez se la va jugar molt amb l'amnistia. Hi ha a territoris d'Espanya on no s'entén encara aquesta decisió que va prendre Pedro Sánchez, però que és veritat que Catalunya ha generat una certa normalitat no, al nostre país i, en fi, jo crec que això li haurem d'agrair sempre al president del govern.
1: Però quan em diu hi ha territoris d'Espanya on no s'entén, clar, s'està referint a que votants socialistes no ho entenen i no ho comparteixen.
0: A veure, vull dir que ho respecten.
1: Els hi pot perjudicar, l'arribada de Puigdemont els hi pot perjudicar electoralment.
0: Però Pedro Sánchez, ell, quan va prendre aquesta decisió de tirar endavant la llei d'amnistia, sabia que això podia passar, però va sigut valent, contra segurament l'opinió d'alguns, va decidir que això era bo per Catalunya i era bo per Espanya. I jo què és el que han de fer els partits? No pensar només en els seus votants, sinó pensar en l'interès general. L'interès general en aquell moment era aprovar una llei d'amnistia perquè pogués tornar Carles Puigdemont i poder doncs, amnistiar a tantes persones afectades pel procés. No? En aquest sentit, nosaltres li haurem d'estar sempre agraïts. Nosaltres, en general, Catalunya, crec, sincerament. A vegades no ho diem prou, però jo crec que s'ha de dir i probablement això el pugui perjudicar des del punt de vista electoral. No? Però per l'interès general és evident que aquesta llei ha sigut positiva.
1: Consellera, vostè és la consellera d'Economia, la que té els diners. Li vull preguntar per un tema que ha sortit del focus mediàtic, però que segueix preocupant, que és la crisi amb l'educació a Catalunya. Vostè, com a consellera d'Economia, veu viable arribar a un pressupost educatiu del 6% del PIB?
0: Hem de caminar cap aquí, ho diu la llei d'educació de Catalunya, que es va aprovar fa 17 anys, és a dir, que ja diguéssim que no ho hem assolit. També vull dir una cosa, és una reflexió que a vegades fem. El PIB creix a Catalunya, és a dir, quan s'aprova la llei de la LEC, el PIB era 200.000 milions d'euros. Avui està en 330.000 milions d'euros. I que clar, el PIB creix, per tant, cada que diem el 6%, no és el mateix el 6% de l'any 2009 que el d'ara, no? Però sí que és veritat que ens haurem d'anar acostant. El pressupost d'educació en els últims anys ha crescut moltíssim, del 23 al 26, 2.000 milions d'euros. Estem a 8.400 milions d'euros en l'àmbit d'educació. Fa només 10 anys estàvem a la meitat, que es diu ràpid. És a dir, fa només 10 anys, 10-12, estàvem a 4.000 milions, avui estem a 8.400. Seguirà creixent perquè l'acord que vam arribar amb els sindicats augmentava el pressupost fins al 2029-30, fins a 2.500 milions d'euros més. Per tant, veurem com creix el pressupost de l'educació i ens anirem acostant. També vull dir que és de tot el sistema educatiu, no només del que depèn de la Generalitat. Això vol dir també la universitat, no? Que depèn de la Generalitat, però és un altre pressupost, amb un altre departament, i també el 0,3, que això bàsicament depèn dels ajuntaments. Per tant, tot el sistema. I anirem acostant-nos. Ara, és veritat que, clar, la xifra és molt important. Penseu que el 6% del PIB en aquests moments, si multipliquem, estem parlant de 19.000 milions d'euros. No? És a dir, és una xifra molt important. Avui estaríem a l'entorn, doncs 8.400 més 1.500, que diguem, estem als 10.000, 11.000, o sigui que estem una mica lluny, però estem caminant, estem avançant. Molt més fàcil seria si tinguéssim nou model de finançament, òbviament. No? I, per tant, esperem que governi Pedro Sánchez i puguem recuperar aquesta carpeta.
1: Acabo com començàvem l'entrevista, que dèiem que amb eleccions i si hi hagués canvi de govern moltes carpetes quedarien tancades, molts projectes. Hem parlat de Rodalies. Aquesta setmana, de nou, caos a Rodalies, un arbre va caure sobre un tren regional i bé, els maquinistes no es van presentar a treballar. Per què dos anys després d'arribar a Palau el govern encara no pot garantir la seguretat a la xarxa?
0: Doncs perquè durant els últims 10 anys no s'ha fet quasi bé res. És a dir, el que no es pot pretendre és que en dos anys arreglem les deficiències dels darrers 10. Això és així. Avui, a Catalunya, estan havent-hi 151 actuacions a Rodalies. 151. Sense parar, quasi bé cap línia, i estan totes en circulació. Ara bé, això genera, evidentment, retrasos i incidències, no? Que nosaltres empatitzem amb els ciutadans i intentem resoldre-les ràpid, no? Després, el canvi climàtic ens està comportant unes pluges i unes situacions meteorològiques molt adverses que estan perjudicant, òbviament, no? Però estem intentant actuar al màxim. Jo aquí també vull, de veritat, agrair la feina que està fent tot el Departament de Territori i la consellera Paneque, perquè realment és un moment molt difícil. Vam tenir una mort a Gelida ara fa uns mesos i s'està actuant amb molta celeritat. També el govern d'Espanya ha posat aquí el secretari d'Estat, el Santano, a treballar amb nosaltres, i està venint cada setmana a Catalunya a veure com està el Rodalies, a reconèixer i acceptar que és veritat que el sistema tenia deficiències, i estem posant tots els nostres esforços. Ara, és evident que les coses no s'arreglen en 2 anys, no? I és veritat que demanar paciència als ciutadans, a vegades amb això no n'hi ha prou. També hem ampliat molt tota la xarxa d'abusos, vam posar molts més recursos al pressupost del 26 per ampliar la xarxa d'abusos, s'ha ampliat molt, hi ha molts ciutadans que fan rodalies o alguns dies fan bus. Bueno, haurem de seguir treballant, però és evident que les coses no s'arreglen en 2 dies, i això també ho hem de dir. És a dir, aquesta cultura de la immediatesa, de que no, avui també un WhatsApp i me'l contestes als 10 segons, doncs amb algunes coses no pot ser. I quan fas inversions tan importants com les que necessita Rodalies, doncs és evident que no es poden solucionar.
1: Però he volgut remarcar que el que va passar l'altre dia va ser que els maquinistes no es van presentar a treballar.
0: Sí,
1: m'agradaria saber quina opinió li mereix.
0: Doncs ahir en el ple, el dimecres, comentava la consellera Paneque que hi havia informes tant de DIF com de Renfe dient que era segura la via i que, per tant, no era un tema arbitrari, era segura. Hi havia informes dient: hi ha seguretat a la via, vostès poden treballar. No ho van fer, doncs ells explicaran els motius, però em sembla una irresponsabilitat. Si hi ha seguretat a la via i t'ho estan garantint les empreses responsables, s'ha d'anar a treballar. No ho van fer, i això va generar un caos espectacular, pel que demanem disculpes als ciutadans, però clar, a vegades hi ha coses que tu no pots preveure, no?
1: Però per què no ho van fer? Per què creu que no van anar a treballar si hi havia aquests informes? Ells diuen que no els tenien.
0: Doncs, ja clar, jo no conec tant el detall, però vull creure que, evidentment, si hi ha uns informes, se'ls hi va transmetre aquesta seguretat, no? I, per tant, podien anar a treballar. Nosaltres som els primers que no farem anar a treballar ningú, no? I estic segura que ni a DIF ni Renfe faran anar a treballar ningú si les vides estan malmeses pels temporals. Però si hi havia informes que deien que era segur, ho era. I, per tant, el que s'havia d'haver fet és anar a treballar, no? Bueno, que expliquin ells els motius. Si és aquest i no està, no? I això no està justificat, doncs em sembla que és també una responsabilitat per part seva, sapiguent el caos que podia generar, a més, en uns dies amb pluges, no? Que ja sabem que llavors sempre les línies malmeten més, no? I hi ha desgràcies, doncs, com que caigui un arbre. I això, evidentment, no es pot evitar. Però bé, seguirem treballant. Nosaltres estem treballant molt intensament. El president, amb el tema de Rodalies, està molt a sobre. Jo, a la consellera, que li vull agrair, la veritat, la feina que fa, perquè és difícil, i estem avançant. Escolta, i hem pogut acabar obres com el túnel de Rubí i moltes altres. Ara, paciència, perquè durant 10 anys, insisteixo, no s'han fet obres. Jo vull dir, l'any 2025 vam acabar amb inversions executades per de la Generalitat, 3.500 milions d'euros. Entre els anys 2019 i 2012 i 2019, les inversions de la Generalitat de Catalunya estan per sota dels 1.000 milions d'euros. És a dir, que és que també nosaltres som responsables d'un cert dèficit d'infraestructures al país, no? Jo crec que el govern de la Generalitat, o aquest govern liderat per Salvador, i des que ha arribat està augmentant les inversions d'una manera molt especial. Aquest 2026 van posar el pressupost 4.300. Doncs, escolta'm, fem tot el que podem, però és veritat que hem de fer pedagogia. Hi ha coses que no solucionen d'avui per demà.
1: Alicia Romero, consellera d'Economia i Finances, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Que tingui bon dia i bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies, igualment.
2: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, con la Policía Nacional, pero la culpa es de Ayuso.
3: En poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles en estos 8 años.
4: Lávese la boca antes de hablar de Mari Carmen.
5: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido durante sus 8 años de gobierno, con sus políticas y sus decisiones, y os digo, no va a colar. No va a colar.
6: Yo no sé lo que considera el señor Feijóo manipulación, pero no hacer ni minutos de silencio.
7: Que ha habido una pandilla de buitres carroñeros que no han tenido ningún escrúpulo en utilizar todos los resortes para echarla de su casa, aun a costa de su salud y posteriormente de su muerte.
1: Les 9 i 5 minuts ja s'han assegut aquí a la taula el delegat del Mundo a Catalunya, Iñaki Llacuria, bon dia, benvingut. I la nostra companya del país, la Milagros Pérez d'Oliva, bon dia, Milagros.
8: Què tal?
1: Benvinguda també, com esteu?
8: Molt bé.
1: Tot bé? No plou, eh?
8: No plou, però fa fred.
1: Però fa fred, eh?
9: Al metro la gent va estornudant, el mocador...
1: Sí, ara vindran els virus, vindran els constipats. Escolteu, volia posar sobre la

0: És mig quart d'una ara mateix. Lluc Cruselles, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, i content d'estar aquí.
0: I nosaltres? Ja et considerem de la família, Lluc.
1: Ja està, ja està. No podem fallar, no podem fallar.
0: Ets